0: Idò, sí, avui vespre dona el sus la 32a edició del Mallorca Jazz Sa Pobla amb el concert homenatge contemporani Sketches of Spain, de Miles Davis, d'ara fa 66 anys, reinterpretat en aquest cas per Eric Trufós i Antonio Lizana, un concert que fusiona improvisació, jazz i flamenc. Demà, de fet, es presenta el llibre Sketches of Catalonia, del periodista català Pere Pons, del qual ja en vàrem parlar aquí a Tentol fa unes setmanes, i també se'n farà una conferència en el marc del centenari de Miles Davis. Però això, tot just, és el sus. Vendran noms com Fran Ramos Quartet, China Musis, Goran Levy Quartet, Gesset, dedicat als infants, un homenatge al nostre company periodista musical Ferran Pereira, exposició de fotografies, o la primera glossejada, que fusionarà, evidentment, jazz i glosa. Però també qui sentim, el músic mallorquí Joan Pérez Villegas, que hi presenta el seu octet internacional, que es diu Blau Salvatge, que fusiona jazz, música clàssica i tradicional.
1: En profunditat.
2: I és aquí als estudis d'Ivetra Ràdio, per una banda, el compositor Joan Pérez Villegas. Com estàs? Benvingut.
3: Moltes gràcies.
2: Tot bé?
3: Tot bé, tot bé.
2: Sí, molt intenses aquests dies, Joan?
3: Moltes coses estan passant, sí.
2: Moltes coses, ara mos ho contaràs, però te vàrem poder veure dirigint el cor de la Corrala, que va actuar en aquesta actuació tan emotiva que va fer Antonio Font al Movo Fest.
3: Un dia per recordar, sí.
2: Sí, va ser realment preciós. Ara en parlarem, però avui també hem de parlar d'aquest festival de jazz de Sa Pobla, en el qual en Joan hi té una formació que actuarà, i per parlar de tot plegat general, hem de saludar també en Pep Crespí. Ell és el responsable d'aquest festival de jazz de Sa Pobla. Pep, com estàs? Benvingut.
4: Ei, bones tardes. Gràcies per convidar-nos.
2: Que mos han dit que ja estàs fent ses darrers, estàs posant ses darrers esquerides pel concert d'avui vespre.
4: Sí, estem d'aquí a poques hores començant aquesta nova edició. Ens hem de dir un menjar, no?, per encetar aquesta edició que ens espera. Sí.
2: Clar que sí, però de totes maneres és un dels festivals, no sé si és més antic de jazz, però dels més consolidats de Balears.
4: Sí, bueno, hi havia el famós Festival de Jazz de Palma de fa, que se va celebrar 45 anys, però sí, desgraciadament se va desmuntar, no? I crec que sí, que després del Festival de Jazz de Palma, que ara faria 45, nosaltres en faim 32. No sé si per Eivissa també les edicions estan empatades, o estem més o manc on el mateix, si no mateix numeració. Però bé, la intenció és que se programi jazz, que s'escolti aquest tipus de música, i ja que teniu en Joan amb altres, mira, que hi hagi l'oportunitat de veure aquest projecte tan interessant que és Blau Salvatge.
2: La veritat que sí, ara en parlarem de Blau Salvatge, perquè té molt bona pinta aquest projecte, Joan. Tu ets el compositor, també actuaràs.
3: Sí, també toques vibràfon, que per qui no ho sàpiga és un instrument de percussió de làmines similar a un xilòfon, que igual és més habitual, i metàl·lic, i, bueno, un instrument molt especial i molt estrany, també.
2: També, i una cosa molt internacional, perquè, Pep, si una cosa té el vostre festival, que també és molt internacional.
4: Sí, bueno, mirant, tocant-me els peus en terra, sabem que aquí a les illes hi ha músics de gran valor, de gran pes, tant com aquests grups internacionals que estem programant i que criden l'atenció. Però sí, si és vera, començarem amb un projecte que ve de girar per tot Europa, que ara venen de Donosti, del Festival de Jazz al Dia, que se'n van cap a Marcià, que llavors segueixen... O sigui, és un projecte que no se podrà veure aquí a Sa Pobla, si és que qui ho vulgui veure d'aquí un parell d'hores, començarà.
2: Ara s'avui, encara hi ha entrades?
4: Bueno, el primer de sempre en feim un de gratuït, de 4 o 5 d'aquests concerts grossos que programem, de més escenari, més potent, no? I començàvem amb aquest projecte aquí a la plaça per donar a conèixer la figura de Davis, per donar a conèixer el jazz, les fusions que té jazz, no? En aquest cas, el jazz flamenc, com és qui va descobrir en Davis, faci aquest jazz, en això disc que és Sketch of Spain, no? Que va descobrir Falla, va descobrir aquest tipus de música espanyola, i que aquesta gent avui li farà aquest homenatge a en Davis i l'interpretació més avui en dia que vull ser.
2: Molt bé. Doncs això serà avui vespre. A quina hora?
4: A les
2: 10, les 10. A les 10, sí.
3: Molt bona allà, idò.
2: Tu també hi aniràs?
3: Jo hi aniré,
2: sí.
3: Clar que
2: no te'l
3: sí.
2: Perdràs, no?
4: En Joan, darrerament, xerrant molt amb en Joan,
3: sí.
4: Però no m'ho
3: sapigui. Sempre, sempre a través dels micròfons d'Ivetres,
2: eh? Ah, sí? Que no vols obrir mai les cares?
4: No, no. Bueno, jo per foto l'he vist, però bé, no sé, cara no...
3: Serà com si mos coneguessin de tota la vida, com mos trobem.
4: Farem un aigot meu junts.
3: I... Exacte. Mm.
2: Sí, això sí que és un clàssic, bona anar cosa. A la Pobla, a la plaça, a un concert i fer un aigot meu. Ja no és res millor. Exacte, sí. És així. I de
3: Pep, avui mateix.
2: Enhorabona per aquesta organització.
4: Vinga, moltes gràcies.
2: I per tots aquests anys de jazz a la Pobla, Festival de Jazz. Moltes gràcies.
3: Enhorabona, Pep.
4: Vinga, molt ben estat. Salut.
2: Gràcies. Sí, perquè adéu. També, Joan, un dels secrets deu ser programar, no?, d'un festival de jazz, poder triar bé les propostes i que siguin diverses, com és el cas de la Pobla.
3: Sí, bueno, això és justament una de les feines que fa en Pep, imagino que més gent igual també, però sí, crec que el Festival de Jazz de la Pobla justament té aquest punt a favor, no?, que ofereix propostes molt diferents, amb fusió d'estils, és a dir, és un jazz amb tot l'ampli ventall del terme, no?
2: Mm-hmm. Perquè, clar, el vostre Blau Salvatge és un jazz experimental.
3: Bé, sí, experimental... és a dir, jo diria que és més que experimental... És que, clar, jazz no experimental avui en dia ja se'n fa poc.
2: Clar.
3: Me refereix que sí que hi ha una fusió d'estils, no? Jo, des de bon principi del projecte, la meva voluntat ha sigut la de juntar els dos mons de la música clàssica i de la música jazz o la música improvisada a nivell d'estils, però també d'integrants del grup, no? En el grup tenim persones que habitualment toquen en formacions de cambra, orquestres, clàssiques, etc. I gent que se dedica molt més a la música improvisada, en el jazz, i la música cerca una mica trobar el punt d'unió, els punts d'unió, que són moltíssims, i encara me'n queden per explorar, però... bueno, això, és unir aquests dos mons i després amb la intersecció també de la música tradicional, les melodies populars que són... Bueno, que això, siguis d'on siguis, tothom té un bagatge, no?, en aquest sentit.
2: Mm-hmm,
5: clar, sou un octet, com dèiem, internacional, amb gent de Suïssa, sobretot, però d'Alemanya, dels Estats Units. Com ho feis? Per assetjar, és a dir, per preparar, per exemple, aquest concert que fareu en el Festival de Jazz.
3: És complicat. Normalment funcionam... Bé, en aquest cas és l'únic concert que feim a Mallorca, és a dir, que concentram totes les energies en aquesta única actuació de dia 10 d'agost, però normalment el que intentam és aglutinar al llarg d'una setmana o d'uns quants dies una sèrie d'esdeveniments, no? Ja siguin concerts, gravacions... Si estem en una època pròxima a treure disc, pues, si hem de fer sessions de fotos, vídeos, el que sigui. Uh-huh. I quan això s'adona i aconseguim aglutinar unes quantes activitats seguides, sí que ens reservam una setmaneta o el que se pugui, com més temps millor. I en aquesta setmana concentrar massatges i tota l'activitat que hem de fer.
2: Perquè com coneixes tu totes aquestes persones que formen part d'aquesta agrupació?
3: És una agrupació que també hi han passat moltes persones. Va començar a la meva època d'estudiant a Barcelona, a l'ESMUC, i la gent que va gravar el primer disc, de fet, eren companyes i companys d'estudis.
2: Estudiaves composició a l'ESMUC, Joan?
3: No, percussió.
2: Ah, percussió.
3: Percussió, uh-huh. Sí.
2: O sigui que percussió tens clàssica i contemporània.
3: Sí, exacte. I, de fet, el grup per mi va ser com s'excusa o s'escletxa per ser que mai poda introduir en el món del jazz, que era una cosa que me cridava molt l'atenció i que vaig descobrir a Barcelona, i de la qual no se sentia que era l'única manera en la que podia formar-hi part, no? Perquè... Jo, de la meva formació com a músic, no coneixia tant el llenguatge, no el tenia tant en els dits, diguéssim, uh-huh. I fer-ho a través de la música que escric va ser, bueno, uh-huh. Va ser la meva excusa per poder dir que som músic de jazz.
2: De jazz, de contemporani, de clàssic.
3: Un pot de tot, sí.
2: Un músic. Clar que sí, de, del
3: en general, música en general. No,
2: perquè fa un pot de tot i que ve aquesta nova formació que podrem escoltar en el Festival de Jazz de Sa Pobla. Quin dia?
3: Dia 10 d'agost a les 10. Mm-hmm. Dia 10 a les 10, fàcil també, de 10, recordar. 10. En el parc de Can Cirera Prim.
5: Com serà aquest concert?
3: Com serà?
5: Sí, què hi podem
3: divertit,
5: esperar?
3: Entretingut segur. Crec que això sí que és una cosa que puc assegurar que el públic s'endú sempre, d'haver vist un concert entretingut, amb molt de, bueno, molta riquesa sonora. No se fa avorrit perquè totes les cançons tenen, bueno, tenen la seva gràcia particular, consider. I a part que som una formació poc habitual. Molt poc ortodoxa, tenim, ja vos he dit, el vibràfon, aquest instrument de percussió poc conegut, tenim violí, tenim clarinet, no? Instruments així més de la tradició clàssica, però també hi ha bateria, contrabaix, trombó, trompeta i flauta. Llavors, bueno, és una amalgama tímbrica que crec que resulta interessant tant pels oients que estan més avesats a la música de jazz com per gent que simplement li agrada la música.
2: Que bé, que interessant. Tenim un tema, una col·laboració amb Júlia Colom,
3: sí,
2: que forma part d'aquesta música que fan Joan Pérez Villegas. Això és Bou Beribou.
3: Correcte,
2: l'escoltam?
3: Sí. L'escoltam? Vinga.
2: Toni, si no te sap greu, mos poses aquesta cançó, el Bou Beribou de Júlia Colom, també. Ora.

0: Arranjament que ha fet en Joan Pérez a Villegas per aquesta formació que va obrir, va cantat per na Júlia Colom. Fantàstic, una cançó popular, però que tu has volgut fer el seu arranjament propi.
1: Sí, una cançó que té molt de significat per mi, no? M'evoca molt de records.
0: Te la cantaven quan eres un infant.
1: Sí.
0: Quan eres infant.
1: I res, no, comentar que a part de la col·laboració amb na Júlia Colom en aquest disc, Jiraez, també varen fer, i en aquest tema precisament, una col·laboració amb Nayan Stalder, que és un músic també suís que toca un instrument tradicional d'allà, que és dulcimer, dulcemele. I per gravar aquest disc varen comptar tant amb la seva col·laboració com amb Mike... M'he oblidat del nom,
0: que
1: tenen un
0: nom suís complicat.
1: Complicats. Però toca un instrument que és el salphorn, el cornel pi, que és una trompa que quasi no música havia a l'estudi de gravació.
2: Clar, aquest Jiraez ja té un any de vida, aquest disc. Sobretot va ser creat a Suïssa.
1: Correcte.
2: I reflexiona sobre la identitat, el desarrelament, el sentiment de pertinença. No sé si el fet de ser allà o d'estar tan fora de Mallorca te va despertar aquest sentiment.
1: Sí.
2: O fins i tot el fet de... ser aquí, a Mallorca, també t'esperta aquest sentiment.
1: Sí, les dues coses. També haver tornat a Mallorca... És a dir, el vaig començar a escriure a Suïssa, però diríem que el vaig escriure entre Berna i Mallorca, no? I també haver tornat a Mallorca després de 10 anys d'haver viscut a fora. També m'he trobat una Mallorca diferent, ja no viscuda des de... no com a visitant, no? Però quan vivia fora, quan venia aquí, normalment era un període vacacional, com a visitant.
2: I senyorança, també.
1: I sí, se mesclen moltes coses, però sí, el disc reflexiona una mica sobre aquesta manca d'identitat, no? O més que manca, aquesta recerca d'identitat i la reflexió sobre què conforma el sentiment de pertinença o de llar, no? Que són les persones... en ses qui estàs, és el territori, és el record, és una casa física, no? Vull dir, bueno...
2: Un disc més, perquè, de fet, darrerament hi ha molta creació en aquest sentit. Mm-hmm. En surt molta.
1: Sí, home, crec que té sentit perquè és l'època que estan visquent una mica, no? La globalització que mos empeny i també la sort que tenim, no?, de poder... viure a altres llocs, experimentar altres realitats, altres cultures, i alhora també és un arma de doble fil.
0: Clar, tot això també ho experimentes en aquesta formació que podrem escoltar al Festival de Jazz de Sa Pobla, que suposo que serà una de les poques oportunitats que tindrem d'escoltar-vos, perquè deu fer concerts esparsos.
1: Sí, enguany jo vos recomanaria que venguéssim, perquè no crec que tornem a fer cap concert a Mallorca enguany, al Manco. Sí.
0: Dia 10 del 10 o
1: no,
0: dia 10 del
1: 8
0: a les
1: 10.
0: Això, ja m'havia poet. Dia 10 del 8 a les 10, dos dies abans de l'eclipsi.
1: Exactament.
0: Per cert.
1: Hi haurà una energia especial.
0: Especial, segur que sí. A Sa Pobla, però en Joan també parlàvem amb ell perquè és músic divers i fa diverses coses, com per exemple, ets el director d'una coral que es diu Sa Corrala, una coral d'aficionats.
1: De veïns,
0: no?
1: Sí.
0: Amateurs.
1: Sí. Sí, sí, totalment.
0: Però que t'agrada i que vareu fer un arranjament preciós de Batiesca Focatiuscas.
1: Sí, això és una coral que té poc més de 2 anys de vida i que per mi és, bueno, és un projecte molt personal també, amb cantaires més o manco de la meva generació, de Palma i ja de més enllà s'ha expandit una mica.
0: Clar. Sí, dèiem que això, que vareu fer aquesta actuació especial a Mobo Fest, que va ser curta, però que sí que teníeu previst actuar-hi, o com va anar tot plegat?
1: Sí, de fet, la idea era cantar dues cançons. Havia escrit dos arranjaments de Batiscafo i també de Clint Eastwood, però aquest no s'ha sentit. Però, bueno, tothom sap els fets que van ocórrer i en el final se va decidir, en lloc, a la banda va decidir, en lloc de fer un concert a l'ús, fer un homenatge a en Joan Roca, que mos va deixar 2 dies abans del concert, o 3, I una de les cançons que se va decidir conservar en el setlist va ser aquest Batis Kafokatiuskas, que varen tenir, bueno, el plaer de compartir amb ells en un dia tan especial,
0: tan especial,
1: no?
0: Tan sí, sentit.
1: Tan
0: sí.
1: Sentit.
0: I quin arranjament més preciós que vas fer. Realment, sí. I no sé, clar, perquè això fer amb un cor amateur és fàcil, és complicat.
1: Bé, vàrem haver d'assetjar, eh? No te pensis.
2: Vàrem assetjar amb ells?
1: Bé, és a prova de so. Vàrem poder provar amb
0: però
1: ells.
0: Però bé, ja ho dueu de...
1: Sí, ho duem de casa estudiat, diríem. I la veritat que també ja fer menció, ja que hi som, que el grup mos va acollir i mos va facilitar la participació d'una manera totalment generosa i bueno, va ser, la veritat que va ser per mi, per tots, crec, xerren nom de tot el cor, una experiència amb unes figures que han sigut uns referents vitals des de que som nins i veure la generositat amb la que mos varen deixar participar, no?, d'un dia com aquest. També ha sigut molt inspirador.
0: I
1: eren
0: molts,
2: amb,
0: sí.
2: Amb una de les cançons més precioses d'Antònia Font. Bueno, el Manco, personalment, amb una tornada preciosa.
0: Per tu, sí?
1: Sí, sí.
2: La vas triar bé. Com sorgeix aquesta col·laboració? Com Antònia Font tria la Corrala i com se tria aquesta cançó?
1: Bé, de fet, ja fèiem una versió de Batis Kafokatiuskas que vàrem cantar un concert a Bunyola amb un altre coral, la Coral Singlot, que va venir d'intercanvi, de Girona. I no sé com, crec que una lota d'escor va enviar-li el vídeo a en Joan Miquel Oliver
0: per
1: dir-li, mira, hem fet, sí, això.
0: Fet això.
1: I en Joan Miquel, que és una persona tan, també tan oberta i que està molt connectada, jo crec, amb l'entorn, i mos va convidar a venir. I se va proposar que féssim una altra cançó més, que finalment no se va poder fer, però bueno, això va ser...
0: Un poc com va anar, no?
1: Això, un poc com va anar.
0: Com ho fas? Perquè si mateix éreu molts els cantaires.
1: Sí, quasi érem 38.
0: Sí, sou una bona coral.
1: Quasi vam tenir problemes per caure-hi dins damunt l'escenari.
0: Sí, vau fer diferents alçades, no?
1: Bé, però va ser molt guapo també poder com envoltar una mica els músics.
2: Clar, també vareu acompanyar Antònia Font en aquest moment tan sentit.
1: Sí, això, o sigui, a mi el que me va impactar va ser sentir per part seva un agraïment cap a nosaltres per estar-los acompanyant en un dia com aquest, no? I bueno, no sé, crec que mos va... Aquesta benvinguda que mos varen donar va generar encara una energia diferent i molt més potent.
0: Què té Batis Kafokatiuskas, que no tingui altres cançons d'Antònia Font?
1: Uf, que té. És que som una persona bastant... m'identifico molt amb el color blau.
2: És immensa.
1: Som bastant... Sí, és immensa. És que no sé què té, ho té tot. És tan gran com la mà blava i... No sé. Evoca moltes sensacions.
0: Ben explicat. Sí. Joan, abans que te'n vagis, que m'ho has explicat tot això, no sé si tens qualque altre projecte en marxa.
1: Sí, però ja tornaré qualque dia.
2: Clar, perquè has fet molts projectes, eh? Bé, hi ha un projecte, per exemple, que és Lític, que has fet teatre musical per infants a Barcelona.
1: Sí.
2: I hi ha un Requiem, també.
1: Sí, això han sigut dos projectes d'aquest mes passat, que també he tingut la sort de participar en aquest Requiem amb Frames Percussion i Clara Aguilar, i que vaig tenir justament la sortada de poder dirigir i escriure arranjaments per el cor de cambra del Palau.
2: De la música.
1: Del Palau de la Música Catalana, sí. Que bueno, és un altre concepte de cor, de grup i de projecte, no? Els dos per mi són igual d'enriquidors, els dos, els tres, els quatre, els que siguin.
0: I de que banda que te'n vagis, te faran passar per un petit paraulòmetre.
1: Ai, ai, ai.
0: Sí? Va, clar que sí, endavant.
3: El paraulòmetre.

0: Molt bé, doncs, paraulòmetre preparat per Joan. Maria, què li hem de demanar avui?
1: Ben, Joan, jo no sé si aquestes preguntes seran fàcils per tu o no, però començam amb aquesta. Un disc o artista actual de jazz que te fascini. És que, clar, és difícil triar a vegades, oh?
2: S'ha posat les mans en el front.
3: Ernest Aurinyac.
1: Com es pot dir d'Ernest Aurinyac?
3: Bueno, és un saxofonista andalús que justament per mi ha sigut també una inspiració. De fet, he estudiat algunes de les seves partitures perquè ja és una persona que ha indagat i explorat molt amb, justament en la fusió d'estils, no? Ha escrit tant per formacions de jazz, diríem, més clàssic, quinta, quartet, com per orquestra, banda sinfònica, etc. I sí, una inspiració.
1: Molt bé, idò, mos apuntam.
2: Apuntat.
1: Llavors, quin instrument no toques?
3: El fagot.
1: Només, oh? Dins tot ets no, de xuli, ventall.
3: Entre tant d'altres. De vent sóc un petardo. Sí? Instruments de vent, sí. Fatal, fatal.
2: Però de la resta, sí?
3: No, d'alguns. No. En general, no me considero un gran intèrpret de cap instrument.
1: Ah, no?
3: De, igual el vibràfon podríem dir que és el que estic més especialitzat.
2: Clar, t'hi n'hi haurà d'un que sí.
3: Sí, sí.
2: Bé. Més?
3: Però bé, tampoc me considero un virtuós.
0: Segur que ho és, però si has estudiat sí. S'esmoc percussió, sí. Ja vos podeu fer una idea.
1: Sí. Home, i tant. Bé, seguim. El vostre disc va sobre la identitat, el desarrelament, el sentiment de pertinença. Què te fa sentir avui, per avui, aquest sentiment?
3: Mira, ahir, no, diumenge, érem a la manifestació de... contra el model sí. Turístic i això. Crec que per mi una de les... Bueno, per mi, i crec que xerra en nom de molta més gent, un dels motius de, més forts de crisi d'identitat que estic visquent és justament haver tornat a Mallorca i haver-me trobat una Mallorca cada vegada més desfeta, no? Amb un teixit social, cultural, cada vegada més desfilagassat uh-huh. i amb unes perspectives de futur que són poc optimistes, tot i que no s'ha perd l'esperança, però bueno, això per mi és un tema bastant sensible i que... Bueno.
1: Te desperta aquest sentiment,
3: que
1: xerràvem.
3: Fortament, sí.
2: Sí.
1: I ara ja una pregunta més fresca, que també té a veure en la nostra història i en la nostra cultura. Un plat d'estiu?
3: Trampó. Cada dia.
1: Molt bé, dels meus,
2: cada
1: oh?
2: Dia.
1: Cada dia. I si és bé, de matí, hora baixa
2: si
1: i vespre...
2: Però sopes, també.
3: No, dinar.
1: Mm. Sopar, no?
3: Trampó i meló.
1: I a més rima i tot, oh?
3: Sopar... Bueno, sopar un poc el que hagi. Però, en general, l'elaboració culinària en l'estiu no és lo meu i el trampó troc que és una solució fantàstica. No,
1: senzill i bo. Mm-hmm.
3: Sí, i sí. Hidratant, ho té tot. Mm.
1: Clar.
0: I de Joan Pérez Villegas, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Ens hem apuntat al concert que fareu al Festival de Jazz de Sa Pobla. I gràcies per haver vengut.
3: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
4: IB3 Ràdio és servei públic. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
10: Calor.
9: Moscars.
10: Gelats que se desfan massa ràpid.
11: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
12: Com les ganes de passar-ho bé.
10: I les converses que enganxen.
12: Les rialles.
10: La bona companyia.
11: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Ja anirem. Amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: ja són aquí na Marina Bennassa i na Marina Huguet. Com estàu? Ben tornades.
1: Ai, encantades de ser aquí, com
0: sempre.
2: Ara
0: m'agrada.
2: I a la Glòria.
0: I avui un tema que m'agrada molt, que és infants i festes. Ja saben que han estat festes de poble, en venen moltes.
1: Sí. Totes, en l'estiu, no hi ha ningú que se'l vulgui perdre.
3: Ja n'he vist fins ben tard, eh?
0: Exacte.
3: A festes, fins ben tard.
2: Anava a dir de festes o de nins?
0: No, ballen.
3: De nins, tampoc no a llaure, però fins ben tard, fins ben tard.
0: Ballen, ballen. Però nosaltres també ballaven quan eren nins i havia festes.
1: És que, de fet, nosaltres avui contam que vosaltres mos explicareu les vostres vivències de les festes patronals. Ui. Quan éreu petits.
0: Molt bé.
3: Quina edat?
1: Trio.
2: Menor d'edat.
3: A mesura que te vas fent gran...
1: Sí, no, no, man, vull dir, de 15 ja per avall. Més. No m'ho has contit segon cop.
0: Sí, però és veritat que és un moment, clar, de dir com compaginar. Per una banda, pels pares, perquè també volen tenir seus moments ociosos. Dir, que feim amb els infants.
1: Que sí. De totes maneres, aquesta pregunta serveix tot l'any, no només quan arriben festes.
0: Però quan arriben festes especialment.
1: Sí, sí. A més, quan són de poble, perquè quan són de poble... Com que ets més. Mm. Vull dir, al final, unes festes de ciutat... No ho sé. No hi ha tant de comitè.
2: Exacte. Sí, i hi ha com molt de generacions que coexisteixen i que conviuen, no? Mm-hmm. I jo vull agrair el vot de confiança que van fer els meus pares, perquè jo ho penso en retrospectiva i dic, ai, mira que bé que m'han deixat anar per tot.
0: Sí, i que també penses, diu, normalment moltes vegades sí, hi ha padrins... moltes vegades deixen els lots en els padrins, però és que els padrins també surten per les festes.
1: És que els padrins també tenen grup de sortir.
0: Clar que sí. Clar que sí. I han d'anar a ballar, i han d'anar a ser rebel·la, i clar,
2: han d'anar per tot.
0: I els nins també... Està bé que els nins vagin... Va, primera pregunta. Està bé que els nins vagin a ser rebel·la, els nins vagin a les festes?
2: Tu què trobes?
0: Jo trobo que sí.
3: Ja han de poder anar.
1: A mem, és a dir...
3: Evidentment, han d'anar acompanyats.
0: A les 5 des de matí no era necessari, però a primera hora...
1: Clar, vull dir, llavors, les festes hi haurien de por-se. I, de fet, el que nosaltres avui venim a reivindicar és que els infants han de tenir el seu espai i hi ha d'haver una consciència específica, no? Vull dir, hem de muntar les festes, convidam a les associacions i als ajuntaments a que pensin les festes tenint en compte els infants. Mm-hmm. Està clar que no podran participar de tot, això que dèiem ara, és a dir, una rebel·la fins a les 6 des de matí,
3: no, però...
1: en principi no ets espai perquè hi hagi
3: criatures petites. Comença més prest, exacte, comença prest, però... sempre hi ha de boom.
1: Bé que se té en compte, en principi, a tota la gent del poble, igual que se fa un homenatge a la veiosa, llavors també se fan activitats pels infants.
0: Sí, de cada vegada més.
2: Sí.
1: Exacte. Ara estic com a passant serà davant el bou, però nosaltres volíem començar al principi dels temps.
0: Sí. Perdona-ho.
1: Bé, seguim l'ordre. Avui, 28 de juliol, avui és Santa Catalina Tomàs, per si qualcú no ho tenia present, festes de la Beata, Vall de Mossa i Villafranca. Mm. Però, més enllà de que avui sigui la Beata, el que dèiem ara, d'ençà que comences l'estiu, i bé, hi ha pobles que ho fan durar fins que arriba Nadal, però venen tots els sants i totes les festes, aprofitant el bon temps. Un temps devia ser bon temps, ara és esquivant la calor, però en el final, patrones i patrons els tenim posats la gran majoria en l'estiu. Sempre hi ha aquella festa d'estiu a cada poble. Què passa? Tot això venia d'un origen religiós.
2: Exacte, que a poc a poc s'ha anat transformant i s'ha anat com donant un altre significat o reinterpretant. Però tot això, el que han dit, Maria, ve d'un origen religiós, d'unes rebel·les antigues, allà on la part central era el Vall de Bot, el Vall de tot el poble, i allà on les autoritats del poble i religioses tenien un paper bastant fonamental. Això a poc ha anat canviant i s'ha anat transformant.
1: Llavors, a partir dels anys 60-70, començam a tenir ja aquelles orquestres, llavors, amb els 80 i 90, apareixen les rebel·les, popularment conegudes com a verbenes, per bé que no ho haguem de dir així. I llavors, vàrem entrar, no, cap en els anys 80 i 90, en la recuperació també de tradicions. Cossiers, cavallets, gegants, colles de dimonis... Llavors, tot això s'anà fent com una mescla, no? I avui en dia mos plantam amb neofestes que van per un costat, van com amb un riu paral·lel, i aquestes festes tradicionals que s'havien fet sempre, però que les hem anat adaptant en els temps actuals, perquè és vera que encara se mantenen misses solemnes, però avui en dia les festes del poble no passen només a dins l'església.
2: Exacte. Un exemple seria les festes d'Escosso, que són bastant sonades, i també la mocada de Sineu, que és bastant nova, va començar en els 2000, fa molt poquet, però són unes festes que estan molt presents al nostre dia a dia i que ja no és com Pintura abans, que venien en el poble, la gent del poble, la gent del poble del costat, ara pareix que hi ha caravanes de moviment personal que se'n va celebrar les festes com una ruta de festes de poble.
1: De fet, fa 15 o 20 anys hi havia Mallorca Verbenatur, que va néixer amb aquest esperit.
2: Exacte.
0: Sí, potser no sé si ha d'aquí hagut un pentur entre el jovent, no tant, això d'anar de poble en poble, depèn.
1: Clar, aquí ara ja m'ha trobat fora de joc.
2: Jo puc xerrar per lo nostre, per lo meu, que són les festes del Kosovo de nit. Jo fa anys que no hi vaig, per l'aglomeració de persones.
0: Gent.
2: Sí, jo penso que sí. Pintura ara està com han intentat que decresqui, però fa uns anys era ingovernable la quantitat de persones que hi anaven, i gent molt, molt, molt jove, i gent veiem moltíssim, que era una cosa que mos esperava molt a tots.
0: I això, òbviament, no és un espai per infants.
1: Aquest no ho seria, no. Efectivament.
0: Clar, però és que de dia, vull dir, hi ha
3: clars de dia, hi ha pares,
2: no, mares... I és una llàstima, perquè sí que hi ha els balls dels cavallets, hi ha gegants, hi ha caparrots, hi ha activitats que s'entremesclen, però clar, si tu has de conviure aquell espai amb gent que va molt, molt, molt gata,
0: no és un lloc per
2: ser-hi. Esclar, és que és complicat.
1: Que en aquest cas el que haurien de fer realment seria, en cas de nosaltres voler participar d'aquesta tradició amb les nostres criatures, perquè és més que legítim, podríem xerrar-ho, podríem explicar-ho, no?, una mica de, bé, això són excessos, hi ha persones que ho faran, no vol dir que estigui ben fet, i nosaltres hem vengut a gaudir de la festa, intentarem seguir gaudint de la festa més enllà de que hi hagi
0: Marina,
1: gent que ha vingut amb un altre objectiu.
0: Marina, totes les festes amb aquest discurs.
1: Exacte, ja posaré una paradeta.
0: Que ho fas molt bé.
2: Jo.
1: De vegades, ara, encara que no sigui només per les festes, però hi ha moments que hi ha converses d'aquestes que pareixen com a molt difícils tenir criatures, i anant amb la veritat per davant, adaptada, lògicament, a l'edat de les criatures, a el que poden entendre i a el que els hi pot interessar, perquè tampoc no importa entrar dins segons quins melons, se pot explicar qualsevol cosa.
2: Exacte.
1: I jo, per exemple, que nostre, tenim una quantitat de converses sobre la mort que, de vegades, vistes des de fora,
0: sí, no,
1: han sobtat altra gent.
0: Que hi ha una edat que els nins comencen a demanar.
2: Bueno, i tenen els petarrers nocturns, que comencen a tenir consciència de el que significa morir-se, quan ja ho xerrem un altre dia més.
1: Sí, però sí. Que aquest mateix estil de conversa, damunt abús de substàncies, també se pot tenir i se pot explicar per què això passa, no? Clar. Pues hi ha una sèrie de components que són fàcils d'entendre, que se poden fer amb uns arguments molt senzills, però sobretot centrar-nos en... Però tot això no és bo per el nostre cos, i nosaltres hem vengut a passar-ho bé i a gaudir de la festa dels nostres pares.
3: Crec que en els anys, en les dècades, han tombat tabús. Tabús familiars.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Si vas a una festa popular i veus unes persones amb infants petits, el de deixes passar davant, tenen nins perquè ho puguin veure.
2: Sí, si ja en sol tenir coneixement.
0: Vull dir que cada vegada també hi ha com més aquesta consciència de que si hi ha infants petits...
3: Depèn de la festa, però també una verbena o una revetlla està bé que se comparteix quines i que sigui transversal. A mi m'agrada veure generacions joves en generacions més majors. Jo, per exemple, quan era jovenet, no coincidíem tant de joves amb pares. I avui en dia sí que crec que hi ha més aquesta unió, aquest moment
0: que
3: de compartir.
0: I que els pares volen dur els infants a les festes.
1: És una de les nostres reivindicacions, o la gran reivindicació que veníem a fer avui, el tema de afavorir iniciatives intergeneracionals. Vull dir, fa un període de setmanes, jo no sé si l'audiència se'n recordarà, vàreu xerrar de les festes de Llubí i vàreu explicar que se feia el concurs de cuitàperes. Sí, perquè és una d'aquestes coses que, sense ser una activitat que requeresqui... necessiten una finca, com és evident.
3: I
1: que
3: potser
1: si s'ha d'esquisses tapareres.
0: Això ho posa l'Ajuntament.
1: Sí, però me refereix que a l'hora d'organitzar-ho, potser no necessita una inversió econòmica que sigui especialment grossa. Necessita molta organització, però és una iniciativa que és molt transversal, és una iniciativa que manté i fa per viure una tradició que és com molt del poble de Llubí, en aquest cas, i que tampoc no necessitem grans dispendis, no necessitem...
3: I fa que els al·lots vagin i coneguin una taparera, que n'hi ha que Pintura no l'han
1: vist mai cap. I que se l'estimin, i que s'estimin aquell moment d'anar a cuitàperes amb més gent, no?, i fer-ho viure.
2: Igualment, jo som partidària que
0: és
2: també...
0: És una bona iniciativa.
2: Cada cosa en el seu temps. Perquè una cosa és adaptar les festes en els infants i l'altra cosa és que pareix que hem passat a l'altre extrem, que és que podrien trobar infants, com altres heu dit abans, a segon quines hores del vespre, segon quin contextos, segons quines hores, sí. Que a Pintura tampoc no són els adequats, jo entenc que vulguin sortir i vulguin ser per tot. Però quan tens un infant, hi ha uns bioritmes que s'han de respectar i els infants ja viuran aquestes experiències quan els hi toqui viure-ho i per això també fer una crida a això, que cada cosa té el seu temps, adaptar-nos a les circumstàncies que hi ha i que hi ha contextos que no són adequats pels infants i que hi ha contextos en què la resta dels adults també ha de poder estar sense infants.
0: Hi ha una altra cosa que ara s'ha posat molt de moda, que vols dir el fixat, que és en els festivals de música, la gent duts infants superpetits a festivals i els duen un cascos enormes, que vols dir que aquell ninet o aquella nina també que el cascos, perquè clar... Òbviament, anau alerta en la música forta i infants.
2: Sí.
0: Perquè això sí que és un tema.
3: Clar,
0: això és un
3: els tema. Festivals també s'han convertit en familiars. Sí.
1: Això em van xerrar, jo ara no record.
2: Em van xerrar...
1: Els decibels que eren
2: no sé quant de mil decibels, però era arrel d'un artista que havia quedat l'atenció a una família, perquè duia un infant en el seu concert sense cascos i era un bebè. I va aturar el concert i els va cridar l'atenció per diversos motius, un dels quals era els decibels. Mm-hmm. Clar, també m'haurien de reflexionar a veure si és necessari que els infants hagin de participar per tot.
0: Vull dir sobretot que hagin... tan petits.
2: Sobretot tan petits.
0: Tindran record d'haver tingut aquella experiència?
1: Bueno, ara ja es opinar gratuïtament, però jo entenc que si t'endús un bebè a un concert, te l'endús per una qüestió de conciliació familiar, perquè tu te fa ganes de ser-hi i no tens en qui deixar-lo.
0: Però l'arte també, perquè tu te fa
1: ganes...
0: No, i perquè tu tens te il·lusió que el teu infant vegi aquella festa.
1: Una criatura de mesos no se'n recordarà.
0: Perquè jo, per exemple...
3: I quan siguis gran podràs dir, ah, jo el vaig veure en aquesta artista.
0: Exacte. Però les festes del meu poble...
1: FOMO.
0: Sí, FOMO. Jo i el meu germà duem els meus nebots petitíssims, que dius, però per què? Si tant no s'enteren. Però molt feia il·lusió que ho vegessin ja de ben petits, vegin els cociers, els vegin ballar. A veure que és una festa...
3: Però els cociers és una altra cosa.
0: Sí, és una altra cosa.
3: Si en
0: fan, no s'entén.
3: És un sentiment.
1: No, però ja pots dir allò de tu ja has vengut sempre.
0: Sí.
1: Però vull dir,
0: ja li dues de molt petit.
1: De recent nats.
2: Però és una experiència cultural, també.
1: Clar,
2: és una experiència cultural, vull dir, no és una experiència només de lleure, perquè sí... És una experiència cultural. És veritat que totes les experiències musicals, bla, bla, bla, són culturals. Però hem de diferenciar un concert de techno i els cociers.
3: A una rebel·la d'un desorquestre que sigui. Mos acuarem
1: en Joan d'aquestes experiències musicals, bla, bla, bla.
2: Perdona.
0: Sí, això sí que s'entén.
2: Però, Santes, també és de pensar... Fa falta ser-hi per tot. És que a vegades també tens la sensació que estem en un moment en què el consumisme ha arribat en el consumisme d'experiències, de consumir experiències sense fre. I Pintura, això també és una cosa que hem de reflexionar. Pintura és triar una mica més quines experiències són les que volem oferir als nostres infants en vez d'haver d'anar a tot i
3: clar,
2: per tot.
3: Fa 40 dècades no vivíem un món hedonista i avui en dia sí que vivim un món d'oci.
2: No sé si és tant un món d'oci com un món de consum constant,
3: de consum.
2: Sense reflexió i d'exposar-nos, com tu has dit abans, poder dir, jo hi era, aquí.
0: A tu?
2: Exacte.
0: Des que van néixer,
2: I Pintura que ja et l'altre que feim és fer-li avorrir tot això. Ja no hi torna mai més.
0: Ho dus a la sang.
1: Sí, però és a dir, és veritat que hi haurà coses que sí que se poden fer en l'objectiu de ho dus a la sang, ho has viscut des de sempre, perquè això és el nostre poble i això són nosaltres, però llavors hi ha coses que, com diu la Marina, estan massa allunyades de lo que són els seus interessos, de lo que està preparat per
2: pair.
1: Vull dir, exactament. Quines coses sí serien per públic infantil? Pot haver-hi tallers, pot haver-hi concursos de, no només de guitàperes, sinó d'un milió de coses, a les que puguin participar activament criatures petites. Però llavors també hi ha aquell meló de aquells concursos que s'ofereixen categories infantils, però a les que les criatures no paren tirar endavant el que se'ls demana i ho acaba fent una persona adulta. Dius, dura, no, millor, s'objectiu era un altre. Pot haver-hi mostres, pot haver-hi competicions esportives i d'altres castes.
2: De fet, hi ha molt d'espais, i fins i tot a fires i mercats, que hi ha espais destinats a jocs populars, que això és una cosa molt guapa, que fa, no sé si fa poc que s'ha fet, jo d'ençà que vaig més per fires ho veig, que són aquest típic jocs de tota la vida, que estan fets de fusta, i que recuperen les baldufes, per exemple, o jocs que són això, interactius entre ells, però sobretot amb material...
0: Aquest triomfa molt,
2: eh? Exacte, és que el trob fantàstic.
0: Era a Ciutadella i hi havia aquest joc de fustetes sí. I estava ple d'infants que jugaven en això.
2: A bitlles,
1: però aquesta iniciativa sí. De posar aquest espai de ludoteca no fa tant d'anys
0: no.
1: Que està posat en marxa. És vera que ara ja, com a molta... Hi ha com molt d'actes que ho inclouen, però és això que deies ara, Pintura fa 5 o 6 o 7 anys
2: sí, no
1: que ha començat a funcionar. Fa 10, fa 15, fa 20, jo recordo les festes quan jo era petita, hi havia l'homenatge a la Beosa, hi havia els concerts que no m'hi deixaven anar perquè jo era massa petita i se feia molt tard, hi havia la missa solemne, hi havia tres coses sí. Que podies anar pel mig, podies anar a sopar, podies
0: però
1: anar a fer una volta.
0: Però sí, per exemple, a Montuïri, però... des que era nina, hi havia activitat per infants. El 100 de mà de Sant Bartomeu feien les activitat pels infants, que era que el dimoni ja no pegava, el dimoni ja de cop l'endemà era bon al·lot, i en nits van en les bicicletetes i agafen les cintes, que això és una activitat meravellosa, que només necessites una bicicleta i una cinta, i llavors també a rompre les olles, que sí. Això també els agrada molt.
1: Exacte.
0: I tot això encara se fa.
2: Jo t'he de fer un parèntesi.
0: I les corregudes.
3: Ja hi vaig córrer diumenge. Som un nin.
2: I jo t'he de fer un parèntesi amb Maria Lida, perquè jo t'he de dir que a mi el dimoni m'ha fet un cop blau una vegada. Jo no li havia fet res. Jo només estava per a
3: part.
0: No va venir tu aquest dia dels infants.
2: No, ja vaig venir l'altre.
1: Ara ja saps, és el 100 de mà.
2: Ja sé on he d'anar.
0: Però aquest dia sí que és com a dedicat a ells i ja fa molt d'anys que és així i és el seu dia, no?
1: I de fet jo crec que hi ha molt de pobles que no ho han deixat de fer mai. Aquestes tradicions, no?, dels dies de jocs populars, de les corregudes de joies, de les cucanyes, o de rompre les olles... Que això de rompre les olles crec que hi va un temps com que se va deixar de fer molt de llocs.
0: Ah, sí? Perquè era perillós.
2: Però es va fer en globus.
1: Pues temes...
2: sí.
1: I se va fer en bolles.
2: I
1: aprendre a anar
3: alerta.
0: Però hi ha el municipal allà.
2: No per art i davall.
1: Vols tenir un municipal? Sí. M'encanta.
0: Clar,
1: no, aporta no se fa municipal, però vull dir, ja s'avisa, pensau en alerta, que si hi ha un tros de test en terra, vos podeu fer en tall, ben que dir, no vos hi tireu.
0: Tota la vida he vist el municipal que guies el lloc que dus garrat.
1: Ah, per la garrotada,
0: clar,
1: el municipal.
0: Clar, clar.
1: Ah, no. A més, sí, la part de la garrotada, jo crec que sempre hi ha hagut més prudència. No, però jo havia dit molt de talls perquè la gent s'afuava.
3: Trencs, sí.
1: Bueno, no, talls, perquè en els trossos de test xapats en terra, la gent s'hi tirava, en planxa, com si ho haguessis de prohibir. I, exacte, clar. Llavors tothom acabava teat. Dius, bé, també és una cosa que se pot entrenar i se pot ensenyar i se pot aprendre, que podem fer les cucanyes o poden rompre olles.
3: Eren més salvatges, també, crec, que els infants d'aleshores.
1: També
3: crec que eren més salvatges.
1: En aquests tampoc ningú t'ho devia venir a dir res. Vull dir, tu te feies un trau per t'ho duien a cosir i escoltes, però t'hi empinia més alerta.
2: Era més salvatge i també crec que te queixaves menys, perquè jo me'n recordo de ben petita un taller de fones i després d'haver fet la fona, nosaltres tirar pedrades en les fones i ningú mos deia res. Mos mirava la gent, sí. Que no mos fessin mal, però era bastant lliure. I jo me'n recordo...
1: I si te'n duies una pedrada?
2: Pues n'enyoraves una mica i després engafaves una altra pedra i tornaves a tirar.
3: Feien de foners, també, eh? Sí.
2: Feien de foners, sí.
1: I abans sempre hi ha hagut les curses amb el peu lligat, amb una cuera, amb una ou a la boca, les carreres de sacs, sí. Estirar la corda...
0: Sí, això encara se fa.
2: Sí. Les pomes que s'han de menjar amb un altre company, i és molt divertit, no pots emplear les mans, t'has de comptar les orelles... A vegades hi ha pomes inquietonejades que duen Nutella.
0: Però sí que per sort encara se mantenen aquests jocs tradicionals, i sí. Són fantàstics, però també de cada vegada hi ha més aquests castells inflables...
2: Sí.
1: I és a dir, està bé, perquè sabem que és una cosa que agradarà...
0: Això de guerra d'aigua, no sé què se diu.
2: Això s'hauria de reflexionar, sí. Perquè estem a una illa que no hi ha aigua.
0: I va ser perquè Holi... Festa...
3: Sí.
0: Ara ha caigut un poc en desús, però... Bé, és que en el moment Holi...
1: Mos vam votar, però a part de la festa Holi, quan xerràvem abans dels balls, també, lo del ball en línia...
0: També.
1: Vull dir, hem passat per damunt i no ho han dit, però vull dir, hi ha hagut modes. Totes aquestes coses hi ha hagut modes.
2: És que els 2000 van ser molt guapos.
1: Van ser intensos. Però bé, nosaltres vos hem dit que veníem a reivindicar iniciatives que siguin intergeneracionals i aquí vos duim la nostra proposta per afegir a tots aquests jocs populars que no s'han deixat de fer, que volen que se mantinguin i en duim de noves.
0: Ah, oi, no. Quines tenim?
1: Quan nosaltres érem petites, jo no sé si això s'ha seguit fent altres escoles, és que ja ha estat, ja no ha tingut tant d'èxit. Se feia aquella setmana cultural que venien persones grans a les escoles i mos ensenyaven a fer coses tan meravelloses com, per exemple, fones.
2: Exacte, que és el que hem dit abans. El joc, ara quedaré fatal, però no me'n recordo el nom. Aquell joc que s'empleava, Marina, t'ho vaig dir l'altre dia, ma mare es diu nom, s'empleava la sola d'una sabata, la sola gruixada...
1: A tacons.
2: Això, no me sortia.
1: Jugar a tacons.
2: Jugar a tacons.
1: Tallers d'estels. Jo recordo quan era petita, me'n van ensenyar a fer estels amb bombons, les escales de cuir i figues, en versió petita.
0: Cordar cadires.
2: Cordar cadires. Després també hi ha alguns tallers de menjar, de fer menjars tots junts, de fer algunes recetes, algunes coses molt senzilles.
1: Tallers d'hort i canyisses.
2: Exacte.
1: Ara que no tenim gent de calor ni fa gent de sol, podem intentar secar domàtiques.
2: O figues.
0: Sí. Bones idees.
1: Llavors, tot això serien tallers que sí que necessitarien material, però no tindrien la despesa d'una hora baixa de castells inflables, festes holi i de més, sinó que podrien ser tallers molt més sostenibles i que podrien prendre també la iniciativa d'això que dèiem abans, no? D'ajuntar les persones més majors que sí que coneixien aquestes tradicions de primera mà perquè era la seva infància i fer-les per viure no només ensenyant el taller, sinó que siguin ells mateixos o elles mateixes les que tinguin aquest moment de contacte amb la més petita infància. Llavors, és intentar lligar una mica al nostre poble, no només en les tradicions, sinó també en les relacions.
0: Idò, Marines, apuntar queda. Moltíssimes gràcies. Troc que heu donat molt bones idees.
3: Tant de bo fos així, sí. El mòbil despista molt.
0: Sí, no, mòbil.
2: El mòbil de
0: pantalles. Fixa't que avui no hem parlat de mòbils.
3: No, ara ja, moment, justament.
0: Perquè les festes que feim, deixem el mòbil.
1: Mos trobam amb la gent.
0: Això, i importantíssim. Avui no n'hem parlat. Gràcies, Marines.
1: A vosaltres.
4: Tres radios, información. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
4: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
4: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
4: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
4: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: I d'ací, tots de taula de nou, Maria, Miquel, ben tornats.
6: Hola. Ara... Gràcies, ai, que pegava un glot d'aigua quasi molt poc.
0: Salut, tranquil·la. Volem un pot de música, avui. Venga. Dedicada a Rolling Stones.

El passat cap de setmana va fer ni més ni manco que 83 anys el cantant, compositor, actor i productor de cinema anglès Mick Jagger. Ell va néixer i créixer a Dartford, al comtat de Kent, a Anglaterra, i va estudiar a la London School of Economics, però va abandonar els seus estudis per unir-se als Rolling Stones el 1962. Per tant, va ser un dels fundadors del grup i és considerat un dels líders més populars i influents de la història del rock and roll.

La veu distintiva de Jagger i també les seves enèrgiques actuacions en directe, juntament amb l'estil de guitarra de Keith Richards, han estat la marca comercial dels Rolling Stones al llarg de la seva carrera d'aquesta banda. A més, el cantant ha escrit la majoria de les cançons del grup juntament amb Richards i avui dia encara continuen col·laborant musicalment.

0: amb una trajectòria que suma ja 7 dècades i encara són en actiu. Els Rolling Stones és una de les bandes més populars i duradores de l'era del rock i va ser pionera en el so descarnat i rítmic que va arribar a definir el rock dur.
1: I tant, la música de Rolling Stones posant punt en aquest programa. Miquel, moltes gràcies. Gràcies. Maria, moltes gràcies. Salvespí, gràcies.
2: Fins demà.
1: I Toni Cardell, el control tècnic. Nosaltres tornem demà, que serà un dimecres.
3: Fins demà.
1: Fins demà, gràcies.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui parlant d'un dels concerts més interessants de l'estiu, de les transformacions de les ciutats, de llibres i també del cinema que es pot veure a l'Atlàntida. Comencem. Començant el programa d'aquest dimarts en la secció d'arquitectura que ens du cada setmana Cristina Llorente, avui parlarà de com es transforma una ciutat amb un objectiu molt concret, que és evitar les concentracions ciutadanes. Després entrevistarem el cantautor José González, està de gira amb el seu darrer disc i dia 23 d'agost actuarà a Calvià en el marc dels concerts del Jardí. Na Maria Cuneta ens recomanarà un llibre que l'ha impactat i que està relacionat amb l'Atlàntida Filmfes, precisament en l'Atlàntida. Acabarem concretament en l'estrena de Milcar, que des de fa una hora s'està projectant del cinema Rivoli de Palma, a Milcar dirigida en aquest cas per Miguel Ec. Tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 en Joan Jiménez i Andrés Sánchez al control de la tècnica.
0: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.

0: Cristina Llorente, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes. Estic, bueno, bastant trista, no?, per tot el que va passar diumenge passat en acabar la manifestació. I és per això precisament, que, he triat aquest tema, un poc per donar llum, no?, a com respon la ciutat en, en aquestes revoltes o com ha respost històricament. I també, per què no, per si el qualcú vol agafar idees de cara a pròximes manifestacions.
0: Efectivament, una manifestació que va acabar amb una càrrega policial segurament desproporcionada, segons diuen les imatges i els assistents i els testimonis directes i indirectes. I mentre s'esclareixen els motius... Saps què passa? Que les càrregues policials normalment cerquen autor i mai el troben. Ni tan sols la policia, perquè, clar, són agents anònims, no? I els responsables polítics tampoc, vull dir que al final són...
1: Exacte, exacte. Sí, i bé, i fins i tot això és delegat de govern, no?, que acaba de dir que aparentment no pareixia gent violenta. En fi, nosaltres, jo venc aquí a xerrar d'urbanisme, a xerrar d'arquitectura... I aquests dies, aquestes setmanes anteriors, hem estat parlant d'intervencions urbanes per afrontar els perills de l'emergència climàtica. Però es veu que històricament també aquestes intervencions de vegades han servit en els governants per afrontar altres, entre cometes, perills, en aquest cas, socials. No? Mm. Perquè, de fet, moltes d'aquestes grans transformacions s'han fet per controlar a la població. Durant tota la història sabem que les ciutats han estat escenaris de revoltes, de protestes ciutadanes, i els governants sempre han sabut que qui controla els carrers té molt més fàcil controlar les ciutats. I començarem un poc aquest recorregut d'aquest control a través de l'urbanisme parlant de la ciutat medieval. Les ciutats medievals poden dir que eren un malson per es poder... perquè, bé, abans del segle XIX, moltes de les ciutats europees compartien les mateixes característiques, no? Que eren carrers molt estrets, uns teixits molt densos, molts de carrers sense sortida, aquells que anomenem culs de sac, i, al cap i a la fi, recorreguts laberintis que eren molt, molt difícils de controlar. Perquè, clar, quan esclatava una revolta, era molt fàcil per la població construir barricades en aquests carrers estrets. Els soldats tenien molt poca visibilitat, la cavalleria no podia avançar i, clar, la població coneixia molt millor el territori que l'exèrcit, no? Per tant, els era fàcil amagar-se i fugir d'aquest control. Ja deies tu, en el principi, que un exemple paradigmàtic d'aquestes transformacions urbanes per controlar la població havia estat París. Clar, fins al segle XIX, París havia estat una ciutat extraordinàriament conflictiva, no? Havien tingut revoltes 1789, 1830, 1848, i de qualque manera les barricades formaven part de la cultura política parisenca. No? Clar, tenien carrers de 4 metres, diguem, d'amplada, que eren molt fàcils de bloquejar per part de la ciutadania. No? A part, hi havia centenars de carrerons estrets. I què passava? Que, clar, durant segles, les murades en aquestes ciutats medievals, París inclosa, havien servit per defensar-se d'un enemic exterior. Però, amb això, l'enemic ja no era fora de la ciutat, no? Era dins. L'enemic, una altra vegada, entre còmetes, l'enemic pels governants, no? I era dins perquè era un moment en què la població, a partir del segle XIX, principis dels XX, comença, no? Comença a haver-hi aquests moviments ciutadans de protesta que fan que aquesta mateixa població se comenci a considerar aquest enemic dels governs dels quals s'han de defensar. Uh-huh. Què passa? Quan arriba en el poder Napoleó III, encarrega en el prefecte, en el baró George Eugene Haussmann, no? que era, diguem, no sé la seva mà dreta, però sí qualcú molt proper a ell, i li encarrega la gran transformació de París. I resulta que aquest personatge que duria a terme la major transformació que ha tingut París en tota la història no era ni arquitecte ni urbanista. No? Haussmann havia estudiat dret i era, sobretot, un alt funcionari en el servei de Napoleó III. No? Això ens recorda que moltes vegades les grans decisions urbanes no les prenen arquitectes, no les prenen geògrafs urbans, sinó que les prenen el poder polític, que moltes vegades està bastant allunyat de la ciutadania i de, bé, dels coneixements potser més tècnics i més socials també que haurien d'anar associats en aquestes transformacions urbanes. I quins són els objectius de Hausmann? Perdona, no sé si me volies dir qualque cosa.
0: No, te volia animar a continuar perquè estic fins i tot agafant apunts.
1: Quins eren els objectius del baró Hausmann? No? Per una banda, volia obrir grans bulevards, carrers molt amples, carrers rectes, per facilitar la circulació, la ventilació, dèiem també, després xerrarem d'aquest doble rasero, no? I també per facilitar l'obertura de comerços. Però això duia, com aquestes intencions associades, de permetre que l'exèrcit pogués desplaçar-se ràpidament, que les barricades deixessin de ser eficaces, que els canons poguessin disparar i que la cavalleria pogués avançar amb facilitat, no?, per aquestes grans avingudes. Que al final també se cercaven perspectives llargues que acabaven en monuments, un poc per la simbologia també, que tenien aquestes intervencions, que era que el poder havia de ser visible i se feia visible a través d'aquestes perspectives àmplies, no?, que acabaven precisament amb aquests monuments, amb aquestes estàtues que donaven fe de qui manava. No? Per altra banda, volia accelerar la ciutat. No? Clar, els urbanistes del segle XIX s'imaginaven la ciutat com si fos un cos humà. No? De la mateixa manera que la sang havia de circular sense obstacles, també ho havia de fer la ciutat. I ho havia de fer amb aquests vehicles, amb aquests vehicles motoritzats que començaven a entrar en auge segle XIX, com amb aquesta velocitat que també permetien aquests vehicles. No? I tot això, amb quines intervencions se va aconseguir? Com ja dèiem, amb aquesta obertura d'aquests grans bulevards, però també amb expropiacions massives. Se varen enderrocar a París, en centre històric, gairebé 20.000 edificis. Val? Clar, això va provocar que molta població obrera, en aquest cas, fos expulsada cap a la perifèria. I en el centre, qui va quedar? En el centre va quedar la classe mitja, que no era sospitosa, no? Això que deien aparentment no són violentos, no? I el ric, que podien tornar al centre després d'aquesta suposada neteja, no? Perquè els rics fins en aquell moment vivien en els suburbis, que eren zones construïdes per ells, no? Zones molt més luxoses. Els rics no podien viure al centre, perquè eren llocs bruts, amb carrers bruts i gent pobra. Per tant, aquesta neteja fa que els rics tornin al centre. Per tant, això que provoca que aparegui una nova segregació social, no? Que tornen a tenir centres històrics amb aquesta població d'alta classe social i, diguem, la gent més pobra desplaçada cap a les perifèries. No? D'aquesta manera queda un centre ordenat arquitectònicament, perquè és qui hagi passejat per París recorda com aquestes façanes totes exactament iguals, i jo diria que fins i tot una mica avorrides, no? Però també ordenat socialment. No? I, evidentment, un París monumental, que era una de les coses que se cercava. Que se cerca també, havíem xerrat abans d'aquesta doble vara de mesurar, no? d'aquest doble rasero, que no sé com és en català, que tenien aquestes intervencions, que era l'higiene. No? Recordem, estàvem en el segle XIX, tenim els corrents de higienisme, moltes ciutats europees s'estan enderrocant les murades per un tema de deixar respirar a les ciutats, de deixar que les ciutats creixin i agafin aire, no?, d'una manera simbòlica. I allò que fa Hausmann per contribuir en aquesta higiene, i en aquest cas d'una manera molt encertada, és fer tota una xarxa de clavegueram, habilitar també una de les xarxes d'aigua potable més modernes del moment, i també, amb aquests enderrocaments dels que xerràvem, donar lloc a parcs, a nous mercats, no?, i espais públics, diguem, més oberts. Per tant, podem dir que no només hi havia voluntat de control, no?, però sobretot. Val? També darrere aquesta voluntat de control hi havia una modernització real. Val? Clar, i aquest doble discurs que deia que darrere aquest higienisme que deia que allò que se propagava no eren només les epidèmies de còlera, no? També estaven pensant en aquestes epidèmies, en aquest contagi de les idees revolucionàries en els barris populars, que per la classe política, pels governants, eren exactament igual de perillosos que un còlera o una pesta, no? Però podem dir que potser la transformació més important que va dur a terme el baró Haussmann no va passar a ulls de la ciutadania, sinó que va passar davall la terra, no? Que eren precisament aquestes xarxes de clavegueram i de subministraments d'aigua potable, que és precisament allò que avui París encara conserva. O sigui, París ara està intentant o està fent passes per revertir tot allò que se va proposar a l'època i que se va executar a l'època Haussmann, però sí que es veu que tota la xarxa de clavegueram i d'aigua potable sí que s'està potenciant i se manté tal com se va començar en el segle XIX. Clar, quina va ser aquí la gran paradoxa? No? Que Haussmann va dissenyar grans bulevards perquè la gent circular aquest moviment, aquesta velocitat, aquesta circulació, però que va acabar passant? Que aquests bulevards varen servir perquè les persones s'aturassin. No? Hi varen aparèixer cafeteries, terrasses, hi va ser un lloc de on se varen començar a fer molts espectacles i, per tant, hi va ressorgir com una vida urbana totalment no volguda per part ni de Napoleó III ni de Haussmann quan pensaven en aquestes intervencions. No? Per tant, aquests bulevards pensats per impedir les concentracions populars se converteixen en una de les grans ironies de la història urbana perquè s'acaben convertint en uns dels grans espais de trobada de ciutats, també. No?
0: Sí, sí, on la ciutadania pren aquest espai també és per aquests negocis, no? I cada vegada més. Però sí que finalment se pot dir, no?, que se converteixen en espais ciutadans d'alguna manera, no?
1: Exacte. I quin va ser el final del baró Haussmann? No? Va ser que, clar, aquestes obres van ser tan costosíssimes que París va haver de demanar uns préstecs enormes i Haussmann va acabar perdent el suport polític que tenia, diguem, que va sortir per la porta de darrere, però vaja, ja havia deixat una empremta molt difícil de revertir. No? I clar, passam un poc d'aquesta paradoxa a una altra gran ironia, que és aquesta ciutat que Haussmann va transformar per facilitar aquesta circulació ràpida dels carruatges, és avui una ciutat que intenta precisament tot el contrari, no? Que es reduís trànsit, recuperar espais per vianants i convertir-se en aquesta ciutat de 15 minuts, on tot és a prop, on no fa falta desplaçar-te del teu barri, no? per trobar tots els serveis i totes les infraestructures necessàries per la vida quotidiana. I torna a ser, o va cap a ser, una de les ciutats més verdes i que han actuat amb major contundència front de l'emergència climàtica. Han actuat, no? El reverdiment dels espais, amb l'obertura de parcs, amb les intervencions en els patis de les escoles, de les que ja hem parlat un parell de vegades en aquesta secció. No?
0: Molt bé, no sé si l'exemple de París també el van agafar altres ciutats en aquells moments o posterior o es va quedar allà com un laboratori, diguem, tancat.
1: No, malauradament hi va haver moltes ciutats que varen agafar exemple, agafant mals exemples, no? Tenim aquesta tara que moltes vegades agafem en els mals exemples i en trobam d'altres, no? Trobam, per exemple, Washington DC, no? Que és una ciutat planificada. Recordem que als Estats Units no existeix aquest concepte de centre històric ni de ciutat medieval perquè no hi va haver aquest moment, no? En l'urbanisme. I que les ciutats, bàsicament les ciutats d'Estats Units, però Washington no és un bon on s'obrin també aquestes grans avingudes amb aquestes perspectives monumentals amb uns espais que no són més que una representació d'espoda, no? I que on l'urbanisme també construeix un relat polític molt, molt potent. Per exemple, el trobam a Nova York amb Esbala, Robert Moses, des que també hem parlat, que el que va fer va ser imitar Haussmann un segle després. No? I podem dir que literalment destruir la ciutat de Nova York amb aquestes grans autopistes urbanes, que el que van fer va ser fragmentar barris sencers, tant a nivell físic com a nivell social, i bueno, per facilitar bàsicament els desplaçaments en cotxe. Recordem que aquestes intervencions de Robert Moses varen ser les que varen donar lloc a les mobilitzacions impulsades per Jane Jacobs, no? Precisament totalment en contra d'aquestes formacions urbanes que estava duent a terme Moses a la ciutat de Nova York. I Jane Jacobs va aconseguir aturar-ne qualcunes, i jo crec que és un referent que hem d'agafar, no? Sempre, però més en els temps que corren, d'aquesta persistència, no? De ser ciutadana i de s'aixecar la veu i de sortir a defensar allò que pensam que s'ha de defensar. Crec que Jacobs és un gran referent també en això. No?
0: I sempre la tenim present, clar, en aquest programa, com a mi.
1: Sí. Bé, després tenim altres exemples, no? Brasília, també, capital de Brasil, on Lúcio Costa i Oscar Niemeyer varen construir, projectar una ciutat completa planificada on el poder de l'estat, en aquest cas, s'afegia l'escala monumental d'aquells nous edificis i d'aquelles noves places i espais públics que se varen construir i que avui dia encara tenen aquesta escala molt, molt fora de l'humà, no? Com es dona aquest imatge de poder i de ser petit, com es trobava aquests públics, no?
0: Cristina, ho hem de deixar aquí perquè, a més, el so és deficient en els darrers minuts, vas i vens, la teva veu, com a mínim, i ho hem de deixar aquí. De totes maneres, ens quedem en aquest exemple de París i després ha imitat o replicat per altres ciutats del món de coses que se fan amb un propòsit i acaben servint a un altre. Fins la setmana que ve.
1: Adéu.

IV3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio, serveis informatius. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IV3 Ràdio.

0: lejos que...
1: És un dels artistes del nou folk contemporani més interessants del nostre entorn, nascut a Suècia, fill d'argentins exiliats. Calidesa, senzillesa, profunditat són alguns dels seus segells. Li basta una guitarra per omplir l'escenari i això és el que farà precisament el pròxim 23 d'agost a Calvià en el cicle desconcert de Jardí. Avui parlam amb José González. Cuando

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenat.
3: Sí, sí, 43, continuem a l'Aviador. Avui una galerada virtual, diguem, perquè na Maria Cuenat no és als estudis. Això sí, ens ha volgut deixar una recomanació a Mani Arnaud com a protagonista. Na Maria ens parla de Memòries d'una noia.
4: Hola, Rafael. Hola, oients de l'Aviador. Avui us vull proposar una lectura que se diu Memòria d'una noia o Memòria de xica, de Nani Arnaud. I trec avui aquesta novel·la, que de la qual em podria xerrar molt d'altres dies, i de Nani Arnaud em podríem fer un programa sencer, perquè en el marc de l'Atlàntida Mallorca Film Festival s'ha presentat la seva adaptació en el cine. I s'ha presentat dijous passat, però encara la podeu anar a veure aquest diumenge, a les 5 a la sala Rivoli. I jo avui ho xerraré de la novel·la, que dir novel·la no és del tot encertat, és un d'aquests llibres que escapen una mica de categories. Com sabeu o no, Nani Arnaud és una de les mestres de l'autoficció contemporànies. És una persona que utilitza la seva vida com a material d'escriptura. A vegades mos pot semblar un poc egoic, però realment des de Nani, és a dir, això com ho fa Nani Arnaud, el que sents és que té una necessitat molt gran de revisitar episodis de la seva vida i l'escriptura és la millor manera per ella. I la sensació que tens quan la llegeixes és que ella ho està fent per ella mateixa, és un exercici que necessita per ella mateixa i després i té la generositat de compartir-ho amb tots nosaltres, amb la resta del món. En concret, Memòria d'una noia, que està publicat per Angle Editorial en català, el que rememora és quan en els 16 anys va anar a fer de monitora un estiu a un campament infantil i és la seva primera experiència de llibertat fora de casa, una casa on eren catòlics i on hi havia una mica un ambient més de repressió, i ella té aquesta primera experiència de llibertat i que va acompanyada també d'una llibertat sexual. I en aquests campaments té la seva primera relació sexual i és un fet que ella ha intentat la lota d'aquests anys que va ser entre els 16 i els 18 anys és una persona que no li agrada, que ha intentat oblidar-la i enterrar-la, però que cada X temps li va sortint a sa vida i, per tant, en aquest llibre fa l'exercici de recuperar-la, d'anar-la a cercar, agafa els seus quaderns d'aquell moment, llegeix les seves cartes, mira fotos i intenta entendre qui és aquesta Lota, que era ella en els 17 o 18 anys, i ho fa amb una mirada a vegades dura, però també compassiva, i sobretot amb molta honestedat i amb una voluntat d'entendre.
3: A part de l'argument, Maria Cuenat ens acosta també al context de la novel·la i de la seva adaptació al cinema.
4: I és una lectura deliciosa, Nani Arnaud té un estil impecable. A damunt, i a part d'això, és un reflex, crec que molt encertat, d'una part de la vivència de la dona en els anys 1950... finals de 1950 a França. Per tant, Annie Ernaux, que això on millor ho ha aconseguit és als anys d'Annie Ernaux també, és el que fa és que mitjançant una arqueologia personal i mitjançant una explicació de la seva vida personal també deixa retrats generacionals molt ben fets i molt complets. El llibre és curtet, ella és una autora que no fa novel·les molt llargues, crec que la més llarga és la dels anys. Aquest, de memòria d'una noia, és un llibre molt curtet que podeu llegir perfectament aquest estiu. És molt bé de llegir i curtet, com ja he dit, i a damunt ara en podem disfrutar de la seva adaptació al cine, que podeu veure dijous a les 5 a la sala Rivoli, en el marc de l'Atlàntida Film Festival. Espero que us agradi. Una abraçada.
3: I de memòries d'una noia d'Annie Ernaux és la recomanació d'aquesta setmana d'Anna Maria Cuenet, que també parlava de l'Atlàntida i de l'Atlàntida. Continuant parlant.
2: L'Aviador.
3: Estem vivint la setmana, efectivament, d'aquesta edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Ahir, a l'especial Aviador des d'Esbaluar, van parlar de pel·lícules com Arallò, Eixam o La Car, totes amb segell balear, i avui parlant d'Amílcar. En aquests moments està projectant al Rivoli, acumula premis a distints festivals on ha anat, i també està dirigida, i això també és ressenyable, pel mallorquí Miguel Ech.
5: Sol, suor, o verd e o mar. Séculos de dor e esperança. Esta é a terra dos nossos antepassados. Ramos do mesmo tronco. Olhos de uma mesma luz. Hoje começa a guerra contra Portugal.

0: I de parlant d'Amílcar, un documental que ens acosta precisament a la figura d'Amílcar Cabral, filòsof, caboverdià, revolucionari, assassinat per les seves idees. Cabral tenia un somni, ajuntar dos països, Cap Verd i Guinea-Bissau, perquè lluitassin per la seva independència. Ahir parlàvem amb Miguel Ek, el director de la cinta, que ara mateix està, com dèiem, a la projecció d'aquesta estrena al Manco aquí a l'Atlàntida. Per començar, li demanaven com va arribar la història d'aquest heroi de la pàtria de Cabo Verd.
1: A Amílcar Cabral el vaig conèixer per casualitat. Estava justament visquent a Cap Verd el 2012 i va ser una trobada fortuïta. Llegint la seva biografia, vaig descobrir que era un personatge d'una potència política revolucionària i d'un gran interès per jo en un moment en el qual havia aquí a Mallorca i a Espanya i a Europa una situació, doncs, com a de crisi total, no? I vaig trobar en les seves paraules molta inspiració per, primer per aprendre, per entendre com ell gestionava una situació com aquesta en un país totalment diferent del nostre, però també amb similituds bàsicament humanístiques. I va ser arrel d'això que vaig començar a investigar i a fer un viatge per el colonialisme i per el procés de descolonització dels països d'Àfrica.
0: Aquesta és l'experiència que va dur a Miguel Ek, director de la cinta, a acostar-se a la figura d'Amílcar Cabral, i també li demanaven com ha estat el procés de producció d'una història que en realitat passa molt lluny de les nostres illes, on fa feina normalment i viu el propi Miguel Ek.
1: El procés de producció ha estat complicat i llarg, ha estat més de 10 anys de feina, amb una coproducció amb 4 països més, que ens ha fet rodar diferents moments amb diferents dispositius a Cap Verd i Guinea-Bissau. La pel·lícula va començar sent una pel·li més d'entrevistes i va fer un gran canvi després de 4 anys, perquè vaig trobar les cartes que l'Amílcar Cabral va escriure a les seves dues dones, i aquí trobàvem, doncs, la humanitat i l'emoció d'un líder. I bé, vàrem rodar amb càmeres de 16 mil·límetres també allà a Guinea-Bissau i Cap Verd, i hem estat després 2 anys muntant la pel·lícula i d'alguna manera trobant la pel·lícula, reescrivint la pel·lícula en aquesta sala de muntatge.
0: Miguel, que ens acosta a les interioritats, no?, d'un procés que no ha estat fàcil, molt de temps, com sol acompanyar, com sol ser habitual també en aquestes produccions. També ens comentava alguns aspectes d'allò que ha estat el rodatge, no?, d'un documental que per cert està transitant diferents festivals amb molt d'èxit, que està rebent premis. Veurem també el recorregut comercial que li espera, però de moment sí que s'està valorant molt la qualitat artística, no?, d'aquesta cinta, d'aquesta pel·lícula que té, com dèiem, segell mallorquí, de la mà de Miguel Ek, i el demanaven precisament de com està sent aquest recorregut per de diferents festivals.
1: El pas per festivals està sent molt gratificant. Vàrem començar amb una estrena mundial de la pel·lícula a ITFA, que és el festival més gran de documentals del món, on vàrem guanyar més el premi a la millor contribució artística. I a partir d'aquí el viatge ha estat doncs, molt llarg i molt, molt interessant. Hem estat per més de 3 continents, vàrem continuar al Festival de Gijón a Espanya, també vàrem aconseguir un premi allà. I després, doncs, bé, 25 festivals en total fins al moment. Tenim uns altres 15 per fer encara. I amb fites també que mai haguéssim pogut somiar, no?, com estrenar la pel·lícula al MoMA de Nova York doncs ara farem en breu l'estrena també a Cap Verd, al seu país. Són com a molts de fites i moments interessants que ens donen molta felicitat.
0: Miguel, que òbviament s'haurà de trobar amb aquest feedback, amb aquesta opinió, aquesta mirada, no?, del públic que més coneix a Amílcar Cabral i la seva figura a través de la història. És una figura que s'estudia també als diferents centres escolars, instituts, col·legis de tot Cap Verd i de bona part d'aquesta Àfrica, diguem, occidental, no?, i a partir de la figura d'Amílcar Cabral que ha teixit aquest documental que, com dèiem, Triomf a festivals i esperem que també agradi molt a Cap Verd. Li demanaven també a Miguel Eca per acabar quin recorregut voldria que tingués la cinta, una cinta que de moment està interessant i molt, com dèiem, als experts, als jurats dels festivals i també esperem que el gran públic.
1: Jo crec que Amílcar continuarà fent un recorregut de festivals a manco un o dos anys més, a festivals internacionals, i després tindrem també la distribució en sales de cinema, que és una fita bastant complicada per un documental. Tenim ja garantida la distribució a França i a Portugal, i farem també la distribució a Espanya després de passar per aquí, per l'Atlàntida. Començarem l'1 d'octubre, i que els que no pugueu venir avui a veure... avui no, perdó, demà, a veure Amílcar al Cinema Rivoli, doncs tindré noves oportunitats. Esperam això, que pugui tenir un recorregut llarg, no només a sales de cinema, sinó també a plataformes i televisió. Tenim a IB3 com a coproductor que va confiar des del primer moment en aquesta pel·lícula, així que tard o d'hora arribarà a tothom.
0: I do, Amílcar, que la cinta a la qual li desitgem tota la sort del món en aquest recorregut, volien dir, comercial, també per festivals, encara els hi queden. De moment s'està projectant des de les 5, supos que ja acabant aquesta projecció al Cinema Rivoli de Palma, Amílcar de Miguel Eca, que llarga vida, per tant, als documentals en general, si més si tenen segell. Vale, estem bé 20, la setmana de l'Atlàntida Mallorca Fila Fes, i la veritat és que, a part de tota la programació, diguem, purament cinematogràfica, també amb música i molt bona. Acabant precisament avui amb la música que s'escoltarà a la cloenda de l'Atlàntida d'enguany. Leonor Walding posarà la seva veu a la darrera jornada d'aquesta edició. Serà el pròxim diumenge al Pati de la Misericòrdia de Palma. En Leonor Walding acabant el programa d'avui. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies i que la vida torna amb més cultura demà a les 6.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La pressió mesura quanta força s'aplica a una superfície. Se calcula dividint la força entre l'àrea i el resultat se mesura en pascals, un newton per metre quadrat. Però com que nosaltres aquí som molt polisèmics, sabem que la pressió també pot ser la força que exerceixen, per exemple, 25.000 o 70.000 persones davant les institucions, la força de 9 milions de turistes en un territori, la força de la justícia damunt un govern o la d'un grup d'interès sobre les polítiques europees o la d'un president de govern sobre el president d'una federació de futbol. Tot això també és pressió i a menor superfície sobre la qual s'empeny, major és la pressió resultant. No ho deim nosaltres, ho diu la física.

0: a plovent, perquè hi ha cançons i músics que són eterns. Xerrant de pressió. Aquest dimarts, més de 400 persones s'han concentrat per demanar la dimissió del delegat del govern. 400 persones fent pressió, podríem dir. Diumenge en foren 25.000, segons la policia, les que varen demanar un canvi de model turístic. 70.000, segons els organitzadors. I aquesta és també una forma de fer pressió.
1: Sigui un govern o sigui l'altre, és molt difícil prendre les mesures necessàries i s'hi ha de posar molta voluntat i molta creativitat, en realitat, per fer-ho bé. I troc que si no hi ha una massa crítica de gent darrere, no se farà.
0: Una massa crítica de gent darrere, perquè pressió també és, segons el diccionari, la força moral exercida per un grup social en el conjunt d'una societat, un país o un continent.

0: Què és la pressió humana? Com afecta a comunicacions, les proves d'habitatge, el consum d'aigua i d'energia, serveis públics, a la nostra qualitat de vida? A les Illes Balears batem rècords de població cada estiu i la sensació que no hi cabem més ja ha passat del carrer al centre del debat polític i torna a ser el carrer, com vàrem veure a la massiva manifestació de diumenge passat a Palma. Fa molts anys que el catedràtic emèrit de Geografia Humana, Pere Salvà, incideix en la necessitat de planificar per poder gestionar una població que no atura de créixer. Benvingut entre avui i demà, Pere, com està?
1: Molt bé.
0: Quan a geògrafs parleu de pressió humana o de síndex de pressió humana, que mesureu exactament?
1: És una metodologia que empra l'Institut Balear d'Estadística dels anys 90, que és el primer que publica, i bàsicament és la població residencial que surt en el padró, per entendre-nos d'una manera general, a la qual se li suma el que seria la població flotant. Aquesta població flotant sí que una part és turista, per altra part també són aquests visitants i que inclou tot aquell que són que venen de iots, aquells que venen de creuers, a través també de les entrades dels aeroports, etc. Se fa un càlcul i d'aquest càlcul s'extreu el que seria la pressió diària i el que seria la pressió mitjana anual i el qual diuen la pressió màxima i la mínima. Sempre aquest mes d'agost, dins la primera quinzena, depèn de la illa, hi troba el màxim de presència de població a les illes, que en el cas de l'any passat, que és el darrer que teníem d'agost, superaven els 2 milions i pico de persones. Això vol dir que si eliminam 1,2 milions que tenim de població resident normal, això vol dir que hi ha una pressió que mos superen els 800.000 persones.
0: I si, pel que sigui, mos trobam molts a un mateix lloc, pues encara te donen encara més aquesta sensació de aquí hi ha massa gent, no? O no hi cabem tots. Sí. En Pere Salvà fa moltes dècades que estudia la demografia a les nostres illes. Ara ho deia, que som 1,2 milions d'habitants a Balears, de 9 milions de turistes l'any passat, i fa 25 anys, que pareix que fa molt, però és que no fa res, fa 25 anys,
1: no.
0: Eren 850.000 persones residents
1: exactament,
0: i 11 exactament. Milions de turistes. Quan premem l'accelerador?
1: Sí. Bé, quan se torna a accelerar d'una manera important és a partir de 1992-1994, sí. A conseqüència, una altra vegada, del conflicte de l'Orient Mitjà. I en aquest moment, una gran part del turisme que anava cap en aquests indrets, diríem, de la Mediterrània Oriental, és a dir, que si parla Grècia, Turquia, etc., se desvien especialment cap a la Mediterrània, i entre els quals, com se suposa, seria el Balear Bansa, un dels principals actors. Això fa que passem de 6 milions, pràcticament duplicat aquest nombre de turistes, i que únicament tindran un declivi en el moment que ve el Covid. I allò que pensaven que seria pensava que podria ser un pensament, sí, una redefinició del model i que a partir d'aquest moment partirien d'un altre nivell, no ha tingut cap control, ha experimentat un creixement espectacular i se vol que pareix que un guany podíem arribar als 20 milions, bé, totes les illes, com s'ho paro, però arribar als 20 milions de turistes. Això és excessiu, però a més hi ha una altra confluència amb aquests 20 milions, és a dir, així com va passant aquest segle XXI, se va reduint l'estada turística, i això què fa? Que vol dir que hi ha més necessitat de vols, i això és un altre element que també incideix damunt d'aquesta pressió que fa que sigui molt important el nombre d'avions que surten i entren i el nombre d'entrades i sortides dels aeroports, que no són aquests, d'avui, en la cara de les illes de Mallorca, no seria 18 milions, sinó que en 30 i sortides són 36 milions. I hem de pensar que tota la població d'Espanya, l'habitual, són 47
0: ja,
1: milions.
0: Ja, impressiona, si ho compares amb altres xifres,
1: sí,
0: impressiona.
1: Dir, sí. Estem en una dimensió que, sí, per exemple, el turisme a les Illes Balears, si fos com un estat, les estadístiques de l'Organització Mundial del Turisme, estarien dins els 10 grans, diríem, països reben turistes.
0: Sí, sí, i això en un territori, o territori,
1: sí,
0: sí,
1: un territori limitat, exacte, de 5.000 quilòmetres quadrats.
0: Sí, sí, sí, sí. I diu l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, que d'aquí 15 anys, que això també és un res, una clocada d'ulls, serem quasi 1,5 milió de persones. I això no és com els posem a tenir fills, com a bojos, Pere.
1: No.
0: I abans parlava de model. Això és conseqüència també desmodel econòmic que, bueno, en el que estem.
1: Jo de vegades reflexiono, ara, de vegades coses fa 15 anys i ara, o fa 30 anys, i ara, quan tu ho pensem, a dir, si nosaltres, ara parlant de diversificació, d'economia i tal, nosaltres ens hem especialitzat en turisme i un determinat tipus de turisme. És a dir, que en aquest cas és molt difícil revertir, i si l'hem de revertir, hem d'anar a poc a poc.
0: Yeah.
1: Quin és el model? És un model d'increment que necessita una gran quantitat de persones de feina, però necessita una gran quantitat de persones que en aquest moment són de baixa qualificació. No vol dir que no tinguin estudis, sinó que els empleadors, les ocupacions que tenen, són de baixa qualificació. És a dir, que tenim un model que bàsicament se defineix d'una manera a falta de pagar salaris baixos, i en aquest cas vol dir salaris que no arriben a ser dignes, i a més, en tota l'altra problemàtica que tenim, com pot ser la residencial, l'emergència, diríem, l'habitatge, això fa que aquests salaris no siguin corresponents a es poder tenir uns habitatges dignes o per a viure en aquells llocs on venen a fer feina. És a dir, que ells contribueixen en el sistema, però no us poden donar habitatge. També aquí hi ha tot el que aquest dia ha sortit, tot el problema, diríem, de l'especulació i de ser immobiliaris, etc. Aquest darrer temps, de vegades, penso que nosaltres hem passat de tenir un aïllament respecte a l'exterior, tenir un aïllament interior, és a dir, que arribem a ser com a reserves índies que tenim interior a dins el nostre mateix territori, és a dir, que no podem governar el nostre territori. I això dona un element que jo he parlat diferents vegades, que és l'angoixa residencial o l'angoixa territorial, i perquè coincidim en les mateixes apetències que té aquesta quantitat de persones que venen, el turisme. I jo no, en aquest cas, no hem de recriminar el turista. El turista no té cap culpa. El turista allà on té una oferta i on se li pot donar. Però sí que a nivell nostre ens crea aquest problema de pressió, que és aquesta pressió de que no un moment determinat, aquesta angoixa que un moment determinat no podem anar en aquelles cales que de vegades consideraven més natural. I també tenim tota aquesta pressió en quant a un document considerable de trànsit. Però llavors tenim un gran problema, que és el problema de l'aigua. No diuen en els turistes, voltes o de restringir, ens diuen en el Mallorquí, anar a l'aleta consumida i tal qual, passa amb allò. A dir que no és final allò que queda aquest aïllament. Sí. Abans era exterior i ara que dic que és interior, moltes vegades que nosaltres hem d'intentar solucionar els problemes que són coexistents en una població que també hauria de tenir en compte aquests elements. És un poc el que parlant sempre.
0: És el que parlem sempre, però està molt bé xerrar-ne també amb persones
1: com... Sí, bueno,
0: la reflexió hi ha de ser, i amb dades, i amb aquesta bagatge que té vostè, i aquesta projecció, i m'agrada també sentir-lo dir. Jo abans pensava, però ara penso també... Clar, en el final, mos passen els anys per damunt, les dades, les percepcions, no? Tot.
1: Sí. Jo ara el que m'ho planteig és quant de turistes són massa turistes.
0: Ja. Sí, sí. Quant de turistes són massa turistes? I jo també li anava a dir. I quant de residents són massa residents? On posem el límit? I per què?
1: Quanta de gent hi cap dins el paradís? Allò que deien altres el nostre paradís.
0: Sí. I hi ha resposta, Pere?
1: No. Bé, no hi ha resposta. És a dir, hi ha una resposta que molt clara. És necessari una gestió territorial, i dins aquesta gestió territorial és necessària plantejar-nos el tipus de turisme que tenim. És a dir, jo l'altre dia llegia qualque banda que parlaven. Quin és aquest model? Què passa en aquest model? Primer de tot, t'haurien de pagar bons sous, o salaris dignes, per almenys. Per altre costat, els empresaris de turístic també que havien de pagar els impostos quan qualsevol altra activitat, sent que hi ha una diferència entre un IVA d'un 10% amb un IVA d'un 21%. Però també havien de tenir en compte que els empresaris no s'han d'arruïnar. Això diu que si han de pagar els impostos, si han d'augmentar els jornals, no poden donar un turisme que alguns autors diuen accessible, sense hi ha aquest turisme. I això vol dir que o hem de canviar de model, o si continuem el seu model, podem anar cap en aquest cataclisme, no sé si he dit, si la paraula autèntica seria cataclisme, però que faria que la pressió continuï augmentant al moment que podríem explotar. O, l'altra cosa que m'ho diuen és que ens en podrien expulsar cap a altres indrets.
0: Clar, i per una cosa o una altra, al final hi haurà una crisi. Avui ho hem de deixar aquí, Pere Salvà, li agraïm moltíssim, perquè jo... Dona de sí. Però es tens a ser ràbios que és, però li agraeix molt aquestes paraules, aquesta reflexió, i més en aquest moment, en què també els ànims estan bastant calents.
1: Però que crec que han deixat i que ens pertanyen les illes nostres. I crec que això és molt important. És a dir, el nostre territori, la nostra cultura, etcètera, etcètera, crec que hauria de tenir un paper important dins aquesta gestió global territorial i on el qual el turisme és una part significativa.
0: Sí, sí. Molt bé. Idò, li agraïm molt aquesta estona, com sempre, Pere Salvà. Gràcies i bueno, bon estiu.
1: Fins una altra.

0: A IV3 Ràdio, entre avui i demà. IV3 Ràdio és cultura.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiols ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IV3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IV3 Ràdio. Serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Al llarg del programa d'avui estem comprovant que la paraula pressió té moltes formes. Hem començat amb la pressió humana, també amb la pressió de la sang, però ara volem xerrar d'una pressió que mos envolta, literalment, que mos aixafa, també podríem dir, i que no podem veure, però que hi ha de ser, que la pressió atmosfèrica. No en som conscients, però podríem dir que tenim un oceà d'aire damunt del nostre cap i que segons com canvia... I demà farà sol, plourà o fins i tot, no ho sé això, si mos provocarà mal de cap. Què és i com mos afecta aquesta pressió atmosfèrica? Tomàs Salom, meteoròleg d'IV3, benvingut a casa teva, com estàs?
1: Molt bé, com anem, Araceli?
0: Molt bé, molt bé. A veure quina pressió teniu avui a la redacció d'IV3 Televisió. Sobretot quan estan a punt de començar les notícies, des migdia o des vespre, Tomàs.
1: Sempre que s'acosta el moment d'entrar a plató per contar-vos les notícies, sempre aquesta pressió és un poc més alta i, sobretot, en funció de l'escenari. Dins del nostre món, sempre hi ha dos casos. Un dia de tranquil·litat, ara aquest dia d'estiu, la pressió és més baixa perquè sabem que hem de dir ara dies de tempesta o de neu, aquí, la pressió sempre és un poc més alta.
0: Exacte, puja l'emoció. En aquest cas, ho podem relacionar amb l'emoció també i amb els canvis que s'han d'explicar, també com us expliquem els companys de meteorologia. Escolta, anem a la pressió atmosfèrica. Què és exactament la pressió atmosfèrica, Tomàs?
1: Com bé des, damunt nosaltres tenim tota una columna d'aire, no? I aquest aire exerceix un pes. Malgrat nosaltres no el notem, exerceix una intensitat damunt nosaltres. Per tant, podríem dir que la pressió atmosfèrica és la força que exerceix tota aquesta columna d'aire que tenim damunt nosaltres, damunt tota la superfície de la Terra, tots els objectes i tots els éssers vius. Tot i que l'aire sembli molt lleuger, té una massa i, per tant, pesa. I aquest pes és el que fa que pressioni en totes direccions, cap avall, cap als costats i el nivell de la mà, que és allà on mos trobem nosaltres, diuen que aquesta pressió atmosfèrica se mesura amb una unitat que seria hectopascals i seria de 1.013 hectopascals. Per amunt tindríem altres pressions, per avall tindríem baixes pressions. Per tant, diuen que seria tot aquest pes d'aquesta columna que ens assaig damunt nosaltres.
0: Perfecte. I tot això mos envolta i té molta relació amb els temps que ha de fer. I en els mapes dels temps a la televisió, on vosaltres mos expliqueu els temps que farà, soleu col·locar una A d'anticicló, una B de borrasca, que a més envoltau aquestes lletres amb unes línies. Aquesta és la manera d'identificar altes i baixes pressions i, per tant, sobre quin temps farà, Tomàs?
1: Sí, efectivament, és cert que hi ha altres variables meteorològiques que entren en joc, però amb una A identificam aquestes àrees d'anticicló, d'altes pressions, que és una àrea on precisament l'aire té tendència a descendir, d'això en deien subsidència, i amb aquesta subsidència s'encalenteix i perd humitat. Per tant, és més difícil que se formin els núvols i tenim un temps més estable. Per això, normalment, quan xerram d'anticicló, xerram d'estabilitat i de temps tranquil. En canvi, dins una borrasca passa tot el contrari. L'aire té tendència a ascendir, se refreda i se condensa el vapor d'aigua. I, per tant, se formen aquests núvols i solen parlar d'inestabilitat i de precipitacions. I aquestes línies que ve des són les isòbares, que normalment tot això ho feien dins el mapa isobàric, no? Que són aquestes línies que uneixen els punts de la mateixa pressió atmosfèrica. A més, aquestes línies també mos indiquen l'intensitat del vent. Com més juntes estiguin, mos indica que hi ha un major gradient de pressió. És a dir, que entre les zones d'anticicló i de borrasca hi ha molta diferència de pressió. Si estan més juntes, mos indiquen que el vent serà més fort. Si estan més separades, també tindrà més vent, més flux. Per tant, dins el mapa d'isòbares mos podem fer ben bé una idea de quin temps seràs que tindrem.
0: Val. I ara que t'escoltava, me feies pensar que és important, sí, d'entendre d'on ve el temps, també. Vull dir que som un planeta absolutament connectat per allò d'ahir mos arriba l'anticiclón de les Azores, no? En el final, tots estan connectats en l'altra banda del món, també.
1: Sí, tot té el seu paper i una borrasca que se pugui situar dins l'Atlàntic, ben en fora, tindrà incidència damunt dels temps que tindrà aquí. De fet, és allò que han tingut, aquest patró atmosfèric que han tingut tot aquest estiu, que són borrasques situades en el sud-oest de l'Atlàntic, que a nosaltres ens han fet arribar aire càlid. Per tant, a un lloc poc ploure i a nosaltres ens pot implicar una onada de calor i pols en suspensió. Tot està interconnectat.
0: A nosaltres se'ns acumulen les preguntes. Quan sempre que xerran dels temps, jo crec que a tots, a tothom li interessa molt els temps, anem a la pressió. I aquí a les Balears tenim un fenomen meteorològic que jo crec que és molt, que crida molta atenció, que a més, en certa manera pot esdevenir perillós i que està lligat directament en els canvis de pressió atmosfèrica, que són les rissagues, i que veiem, per exemple, molt visualment i molt clarament en el port de Ciutadella. Com pot ser que un canvi a la pressió de l'aire faci buidar i omplir la mà d'aquesta manera?
1: Clar, hem d'entendre les rissagues o els models atmosfèrics i oceanogràfics com un únic sistema, perquè, com deies, fa res, tot està interconnectat i l'aire té una incidència directa damunt la superfície. Hem dit que és com una columna que tenim damunt nosaltres i, per tant, pressiona la superfície terrestre i, en aquest cas, també la marina. Quan hi ha canvis d'aquesta pressió, és com si formàssim una ona. És a dir, podem posar l'exemple de som una piscina, tenim l'aigua plana, com una bassa d'oli, i nosaltres jugant i pegam un cop amb la mà. Aquí, en la mà, aquí exercim un canvi de pressió i formant com una espècie d'ona. Això mateix passa amb l'aire. Quan augmenta la pressió amb un canvi d'inestabilitat perquè passa una tempesta, creem una ona. Dins mà oberta, no ho notam i no aniria més enllà. Però, per exemple, en el port de Ciutadella, que és un canal estret, allargat, aquesta ona s'amplifica i, per tant, dona lloc en aquesta pujada i davallada del nivell de la mà. I això és el que passa quan tenim aquestes línies d'inestabilitat. Hem de tenir l'escenari que vengués vent del sud-oest, perquè és en la direcció en què està format el port de Ciutadella, i aquesta pols en suspensió, aquest nígol de base alta que van formant canvis de pressió i, per tant, canvis i ones dins la mà que s'amplifiquen quan arriben dins el port de Ciutadella i que formen aquest meteosunamis que se'n diuen també, que són les rissagues.
0: I, escolta, tu quan arribes a la redacció d'Ivetres, que sou un grapat de companys meteoròlegs que explicau sempre molt bé tota la informació, que sols mirar primer? El mapa de la pressió atmosfèrica o te fixes en altres coses?
1: Una de les primeres coses que miram sempre són les estacions meteorològiques per tenir un pot d'antecedents i aquí tenim un poc totes aquestes dades. Temperatura, si ha plogut o no, si quina és la humitat, quina és la pressió atmosfèrica. Per tant, ja t'adona, diguem, una idea de què és allò que ha passat quan tu no eres aquí a la redacció. Després, solem obrir les imatges de satèl·lit i aquí vendria a ser també com mirar quina és la pressió atmosfèrica, perquè, com ben dit, anticiclons, habitualment tenim absència de nígols, per tant, si veiem tot una àrea fora de nígols, podem indicar o podem intuir que allà hi ha un anticicló i, en canvi, si veiem una àrea plena de nígols i fronts com els creuen, allà sabem que hi ha una borrasca. Per tant, ja sabem més o manco quina és la pressió. I després sí que normalment fas aquests mapes o mires aquests mapes d'isòbares per confirmar allò que veus a vista de satèl·lit. Però sí, és una de les primeres coses que feim realment quan arribem aquí a la redacció.
0: Molt bé, i jo duc aquí 9 minuts xerrant amb en Tomàs Salom i no li he demanat quin temps farà demà o quin temps farà aquesta setmana, Tomàs.
1: Hi ha poques sorpreses en aquest sentit. Hem de tornar a xerrar de calor. És veritat que hem tingut dos dies un poc de treva, que està com un oasis dins un estiu extremadament càlid, que hem tingut temperatures normals d'allò que en dèiem un estiu aquí a Balears, però a partir de demà hem de tornar a xerrar de molta calor, que anirà pujant, sobretot de cara al cap de setmana i en general de sol. I segurament també d'un pot de pols en suspensió de cara al cap de setmana.
0: Escolta, sempre dèiem allò de que hem de viure sense pressió, però jo crec que avui, amb aquestes xerrades que feim, mos queda molt clar que sense pressió no podem viure, eh, Tomàs?
1: Efectivament, exacte.
0: Molt bé, idò, Tomàs Salom, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Molta sort, gràcies.
1: Ha estat un plaer.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és actualitat.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
2: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestro.
9: La mà es dretana i la cama es esquerrana.

0: Avui hem triat una paraula polisèmica que supera les fórmules de la física. Pressió. Es pot pressionar una persona a fer alguna cosa o a no fer-la. Es pot fer aquesta pressió de forma molt directa o pot ser de forma civilina, però la pressió també pot venir de l'entorn. Pensem, per exemple, en els esportistes d'elit o en els joves que volen encaixar, per exemple, amb una estètica determinada. Carmen Tello és psicòloga clínica.
1: Bueno, mira, jo crec que hi ha una qüestió que és important, que hi ha que respectar les etapes evolutives. Si nosaltres no respectem les etapes evolutives, pues vamos a tener consecuencias. ¿Quines conseqüències? Pues si una nena comença a ficar-se cremes, tindrà un problema a posteriori en el seu cutis. I parlo de nenes, perquè encara que també s'estan captant a nens, bàsicament jo crec que tota aquesta propaganda està molt dirigida a les dones, a les nenes, no? Si aquesta nena no té una alimentació correcta, tindrà uns problemes a nivell físic. I el més greu, si aquesta nena és incapaç d'acceptar les coses positives que té com a persona, les coses positives que té com a cos, tindrà com a conseqüència uns problemes de salut mental, el qual ens planteja quin tipus de valors estem plantejant a la nostra infància. Jo crec que el que és important és que les nenes aprenguin a estimar-se i aprenguin a ser assertives. Què vol dir? Ser capaces de dir sí quan volen dir sí i de dir no quan volen dir no. Jo entenc que la pressió del grup és molt important i que en aquestes edats ser exclosa del grup és un conflicte, però crec que això a nivell d'escola i a nivell de família hi ha que reforçar en aquestes nenes perquè puguin ser unes dones capaces d'empoderar-se i de poder tirar endavant la seva capacitat com a dona, com a mare, com a professional, com a companya.

0: ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Hola, com anem?
0: Molt bé, eh? Nora Oliver.
2: Bon vespre.
0: Com esteu?
2: Beníssim.
1: Fantàstic, sí, eh? Molt
2: motivats, molt motivats.
1: Avui ja s'estudi, avui.
0: Sí, exacte. Teniu ressaca emocional després de lo d'ahir.
1: Home.
2: Sí, una mica.
0: Sí, sí. Sí, molt bé.
2: Fa pena tornar a estar aquí tancats.
1: Sí, tampoc hem de dir això.
0: Fa pena.
2: És broma, s'està molt bé aquí de dins.
0: Bé, qüestions. Hi ha un tema que m'ha fascinat. És que el rei emèrit ha tornat a Mallorca després de 7 anys. Ho sabíeu?
2: No, no sabia.
1: Jo, de fet, no sabia que fos tant de temps.
0: Sí.
1: No recordava... Sí, sí. Bé, no recordava la darrera, però no pensava que fos...
0: Per mi va ser per les noces de Rafael Nadal.
2: Ah, mira.
0: I Meri Perelló, per mi. Però, bueno, el motiu per qual ha hagut de tornar és espectacular, eh? Ni més ni manco que per muntar una festa d'aniversari. Què vos sembla?
1: Molt bé, bé.
0: I això, no, és
1: que...
0: No,
1: en Mallorca.
0: Sí, sí. Exactament. Sí, exacte. Això és verídic. Una festa a un amic seu, és l'empresari Miguel Arias, i, bueno, xiu-xiu, aquí, és que no la muntarà tot sol, aquesta festa.
1: Bé, tot sol, a veure. No m'imagino el rei preparant el menjar, tampoc. No. Vull dir, fent-te allà una paella. No, el veig, allà.
0: Fent bocadelgues.
1: Fet un pan notilla. El convidat.
0: No crec.
2: A veure, jo crec que ell deu tenir qualcú que... Deu tenir qualcú que pot encarregar qualcú que prepari sa festa.
1: Sí. Això és brutal. Això me'n recordo un capítol ara totalment... Però na Georgina té una sèrie, ella.
2: Sí.
1: Té una sèrie. I ella...
0: Na Georgina, sa dona en Cristiano Ronaldo,
1: té una sèrie
2: on
1: explica el seu dia a dia. Hi havia un moment, explicant el seu dia a dia, que deia, he d'anar a preparar ses vacances.
2: Ai,
1: i preparar ses vacances era posar-se en videocridada amb una dona que li deia, bé, vull una casa aquí... Amb aquestes condicions i tal. I bé, ja la cercaré. I de seguida s'anava. Espectacular. Va ser un poc el mateix, això.
0: Estaria bé, però bueno, tranquils, que no la prepararà tot sol, segurament assistents, però la prepara de la mà d'un bon amic. Sabeu qui és? No vos imagineu?
1: Home, jo crec que ja ha sortit per aquí.
2: Sí, jo.
3: Plàtano.
0: Efectivament, de Rafael Nadal. I aquesta és una informació del Diari de Mallorca, de la qual la revista Hola se n'ha fet eco. I ha dit... El rey y el tenista han conjugado esfuerzos para montar una fiesta de cumpleaños en Mallorca a un amigo común. El empresario Miguel Arias, ligado al auge del Puerto Portal, se ha asociado al emblemático restaurante Flanagan. Al ágape asistieron al completo los miembros de la familia real, a excepción de la rama de Felipe VI. Au, ¿qué vos pareix?
2: Claro.

0: una mica de conflicte, no, aquí?
1: Jo, llegit així, aniria. Ets amb música i tal, ambientat.
2: A tu te diuen, Jordi, escolta, que el rei emèrit i Rafael Nadal te prepararan sa festa d'aniversari.
1: Home, espero uns mínims. Espero no trobar-me un pan nocilla.
2: O en bocadèlia. I no, enhora tu, imagina que també, no?
0: Mira, te diria per qüestions morals que no aniria, però la veritat que si me convidessin, vamos, de cap hi vaig.
2: Avui tenim a Toni Cardell al control tècnic.

0: Molt bé, després d'aquest començament, de passar a qüestions que ens posen una mica més filosòfics. Com, per exemple, imaginar com podria estar la nostra vida si haguéssim tingut altres amics, o si la nostra mascota, en lloc de ser un ca, fos un moix.
1: Exacte, Xavi. De possibilitats n'hi ha infinites. Però avui vos hem volgut demanar a vosaltres si no haguéssiu nascut del lloc on proveniu, on vos hagués agradat néixer?

0: Anem, no sé si ho entes bé, Nora. Sortint al carrer per demanar a sa gent que no els hagués agradat néixer si no haguessin nascut, com per exemple, en altres que han nascut a Mallorca.
1: Exactament. Si jo no hagués nascut a Mallorca, per exemple, a mi m'hagués agradat néixer a Dinamarca o a Suècia, un país del nord d'Europa, segurament. Sí, no sé, jo això que vagin en bicicleta per tot me fascina.
0: Sí, però després del temps és una altra història.
1: Bueno, però així, no sé, entres en calor, vas en sa bicicleta a fer feina. No sé, on vos hagués agradat néixer?
0: És que no m'ho he plantejat mai.
1: En sèrio?
0: T'ho promet.
2: Home, tal vegada una altra illa.
0: Home, jo vaig anar a Nuremberg no fa gaire i me va agradar molt. Justament a Nuremberg, no sé per què, però vaig pensar, aquí per aventura hi viuria.
1: Val, val. I tu, Jordi?
0: Tot molt curiós, el que passa que, clar, evidentment, me'l va fer sola, també.
2: No ho sé, per Itàlia.
0: Ah, sí?
1: Itàlia? Per Itàlia? Per menjar? No...
0: El mio fratello.
2: Ho he dit un poc per dir, de veritat.
0: Oh, molt bene, Jordi. Bé. De fet, t'agrada molt l'italià, estar aprenent, o no?
2: Sí. Tu és que a vegades li surt, eh?
0: Què dic?
2: Tu has estudiat un poc.
0: No, jo ho sé.
2: L'altre dia mos enviava un missatge i posa grazie mille.
0: Bé, escolta, Nora, bé, la gent que diu.
1: Vinga, idò, vaig sortir l'altre dia pel carrer i els hi vaig demanar a la gent de Palma on els hagués agradat néixer. Hola, te puc fer una pregunta?
3: Bueno, que ara...
1: T'acompany.
3: Bueno, vale.
1: A mem, si no haguessis nascut aquí, on t'hagués agradat néixer? De tot el món.
3: De tot el món? No sé, algun país d'Europa del nord.
4: En Mallorca.
1: ¿En Mallorca? Sí. ¿Por qué?
4: Porque otra cultura, sí. Y porque me gusta la gente, el respeto, todo. Bueno, Argentina también es bonita. Sí, sí, pero el problema es cultural.
5: Al nord, que no faci tanta calor.
1: En el nord d'Europa.
5: Escòcia o Inglaterra o, no sé, Alemanya.
6: Yo creo que aquí.
1: ¿Aquí?
6: Sí.
1: ¿Y no te hubiese gustado nacer, por ejemplo, en el Caribe? O...
6: No, el Caribe para descansar.
1: ¿No te hubiese agradat néixer, por ejemplo, yo que sé, a Tailàndia?
7: No, crec que un lloc a prop d'aquí, tipo Portugal, a França, que tingués el mateix ambient que hi, no m'aniria molt a fora.
8: Sincerament, és que és una cosa que ara tu m'ho demanes, no m'ho he plantejat mai.
0: És a dir, molt bé, o opinions diverses.
1: Sí, sí, com tu deies ara, Xavi, no m'ho he plantejat mai.
0: No.
1: Hi va haver moltíssima gent que me va costar molt treure-li una resposta perquè tothom me deia, no sé, és que no m'he plantejat mai. I alguns diuen que no pegaríem massa en fora i d'altres que no acaben d'arriscar perquè si vos fixeu, ningú se mou d'Europa. O no?
2: No, jo ara, mira, ho he pensat i Canadà seria un lloc.
0: Ah, sí? Tipo,
2: allà, sí.
1: Però...
0: Amb què?
1: A la vora.
2: No té hoquei.
0: Ja pot ser. Sí que t'hi veig allà, al Canadà. Amen.
1: Bé, idò, està clar que els mallorquins estimam molt la nostra terra, però i si fiquéssim amor per mig, com seria? Ens casaríem amb un estranger o una estrangera?
7: Home, posats a triar, triaria d'aquí, però no ho sé. Supos que hauria d'haver la situació, però sí, supos que sí.
6: Sí, eh? Sí, hauria podido ser, sí.
1: No lo descartas.
6: No lo descarto.
4: No conozco la personalidad de una mallorquina, pero bueno, no tengo preferencia. Si uno se enamora y no importa de dónde sea, me parece.
2: Ai, l'homo. Mou molt.
0: Sí, és vera, això.
2: Que... Ara va sortir romàntic.
0: No, però és vera.
2: Però és vera que és de les coses que més estiren... Mm-hmm. Però jo aquesta gent no l'he vist gaire convençuda.
1: No, la veritat que en les cares que posaven no se'ls veia del tot dins el carro de casar-se amb estrangers. Però també hi ha altres coses que ens inquieten.
0: Sí, ara hi anirem. Però vosaltres, si per amor, on aniríeu a viure, a l'altra banda?
1: Sí, jo sí. Si, evidentment, el que hi hagués a l'altre destí, a mi també me beneficies.
0: Un destí on no aniries.
1: On no aniria? Ara no ho sé. Pot ser algun lloc massa fort de la meva família. On no pogués tornar sovint.
2: Però és vera que mou, això. Perquè jo, per exemple, tinc unes persones properes, que una és francesa, i tenia una feina estable, i vivia superbé, i se va mudar a Barcelona amb la seva parella, amb 20 i pocs anys, ha canviat de feina, ha canviat de tot, paga un lloguer, allà tenia casa, vull dir... Que al final, mira, se poden arribar a fer.
0: Quant d'illencs pel món han fet que queden per amor? És a dir, moltíssima gent, sí. Al cap i a la fi, sí, com a muntanyes... has dit, Nora, que hi havia coses que mos inquieten. És a dir, que t'inquieten. Com quines?
1: Perquè els que els agrada viatjar, i ho poden fer, ho saben bé, descobrir cultures, tradicions, menjars... És tot allò que ens enriqueix i obre horitzons i perspectives noves. Que és el que ens estira els balears d'altres països on haguessin pogut néixer?
5: Pues, jo què sé, és, tipus, no és tant aquí, tant exòtic com aquí, però hi ha moltes festes medievals, hi ha molt de, no sé, més tipus... També tipus muntanyisme, pot ser més... ciclisme, també, no sé, hi ha moltes festes tipus així, diferents aquí, també, no sé.
3: La cultura, la gent és molt bona per allà, i fa fresca, que ara fa una calor que té mos.
1: Bé, aquests dos estaven xerrant d'Europa del Nord, d'Escòcia, Suècia, Dinamarca, que va ser la resposta que més se va repetir.
2: Clar, també passejant pel carrer a certes hores, clar. La calor que fa. Jo crec que ha condicionat bastant la resposta de moltes persones que estem allà.
1: De fet, tenia... sembla que la cultura del Nord és la preferida dels mallorquins. Dels balears, perdó. Anar amb bicicleta tot el dia, no passar un calor infernal en l'estiu, no? Que ara ve una altra onada de calor. De fet, un estudi diu que Finlàndia és el país més feliç del món, seguit d'Islàndia i Dinamarca.
0: Sí, els estàndards de felicitat també en funció de què? És a quines variables hi ha per determinar si una societat és feliç o no?
1: Home, jo crec que la conciliació entre feina, família, vida social... No? Temps lliure que tenim per disfrutar amb els que estimem.
0: Sí, no sé quin és el paràmetre per determinar, però bueno, en qualsevol cas, ja està, són més feliços del món. Finlàndia, no estaria malament, tampoc. El que passa que, clar, això diuen els mallorquins també d'anar-se'n al nord d'Europa quan, diuen Jordi, fa gairebé 40 graus en el carrer, i per ventura si els demanes en febrer, diran... països tropicals.
1: Tu creus?
0: No ho sé. Jo no ho sé, Nora, ho haurem de fer.
1: Jo he intentat convèncer en els entrevistats d'avui d'imaginar-se la seva vida al Carib o a països asiàtics, però sembla que res ha funcionat i que, malgrat la calor que fa ara mateix a Mallorca, m'han assegurat que no haguessin preferit néixer a cap altra banda.
9: Si me donessin ara, on t'agradaria viure? Per així, Mallorca. És el millor que hi ha en el món.
5: Segur. Si pegues la terra, sempre estira.
1: Ara bé, una cosa és ben clara. Com a casa, no hi ha enlloc.

0: Manuel Oliver, escolta, moltíssimes gràcies per aquest reportatge que m'ho has fet a peu de desig, com ho diríem?
1: Bé, sí, vaig passar molta calor, però ha quedat molt xulo.
0: Sí, ha quedat molt xulo, molt xulo, i la conclusió...
2: Tu, en aquell moment t'hauria agradat ser periodista a Dinamarca, no?
1: Sí, exacte. M'hauria agradat estar 15 graus, no 35.
0: Mm-hmm. Exactament, bueno, no ho sabem, que mos depararàs futur, però bueno, de moment
1: no
0: aquí estem bé.
1: No ho sabem, jo no descarto res, eh? Mm. Jo un dia deixaria la meva vida i m'aniria a un altre país.
0: Mai Vamos, l'altre dia vas dir que t'aniries a Galícia i cercava... No, a Astúries cercava Queiros.
1: Cercava Queiros, exacte.
2: Sí. Jo és perquè no m'havia plantejat mai on viuria, però sí que havia pensat, dic, ostres, quina possibilitat hi ha de néixer aquí, a Balears?
0: A molt poca.
2: Vull dir, hauríem de mirar això, perquè clar...
1: 0,000...
2: Deus ser molt baixa. I això és
1: curiós,
2: mira, mos
1: ha tocat... No sé, ara m'interessa, ja.
2: Mos ha tocat ser illes dins un riu.
0: Illes dins... Molt bé, demà Jordi, farem el càlcul i veurem en quina és la probabilitat de néixer aquí, alguna de les illes Balears. Molt bé, Nora, moltes gràcies.
3: Xiu, xiu.

0: La situació, advocada de missè, no d'aguacate.
1: Pedro, ven, vine aquí, què has pensat?
2: La Policia Nacional ha detingut a Palma una dona acusada de fer-se passar per advocada i d'estafar més de 5.200 euros a la propietària d'un local comercial.
0: La víctima la va contractar per resoldre uns greus problemes d'humitats i un conflicte amb les companyies asseguradores. Seguint les seves indicacions, va efectuar 3 pagaments, però va deixar de rebre resposta i va comprovar que la suposada lletrada no figurava al Col·legi d'Advocats de les Illes Balears.
2: I prou atenció, perquè havia falsificat documents i no havia fet cap gestió. Està acusada dels presumptes delictes d'estafa, intrusisme professional i falsedat documental.
1: Pedro, ven, vine aquí, què has pensat?

0: TV3 Ràdio és formació.
1: Calor?
2: Molts cars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
7: Hola, sóc en Miquel Junc i una cançó de l'estiu. El manca una cançó que me transporta a l'estiu. Em podria dir moltes, però la que me ve ara en el cap és Splash, de Crystal Fighters. I què explicar? Té una melodia molt refrescant, una guitarreta que és vera que t'hi transporta a l'estiu, però a part també xerra de platja i d'amor, i que ets estiu sense aquestes coses.

0: Ja hem sentit a Miquel Jun, que és company de Tento, que ens recomana aquesta cançó. Ara, en Jordi i na Nora estan aquí discutint, i el dic, què vos passa? I em diu, no, és que estem calculant la probabilitat que tenim de néixer a les Balears.
1: Sí, entra la calculadora i ho hem mirat nosaltres. Sí.
2: És que, a banda de venir a xiu-xiu cada dia, tenim una carrera en enginyeria aeroespacial.
0: Sí, una carrera enginyosa. Bueno, quina és la xifra? Quina és la xifra?
2: Vinga, Jordi, ho expliques tu o ho explic jo?
1: La probabilitat de néixer a les Balears és de una entre 6.500 persones. Entre... Sí, una de cada 6.500 persones ha nascut a Balears.
0: I percentatge tenim?
1: 0,015%.
0: Ah, molt bé. Molt bé.
1: O sigui que no és tan baix.
0: No és tan baix. No. És a dir, molt bé, moltes gràcies per aquesta en servei públic.
1: Important.
2: Moltes gràcies.
0: Perquè en siguin conscients. Molt bé, atenció, perquè ara vos duim una història ben curiosa. Jordi, Nora, vosaltres sabeu d'on venen els vostres avantpassats? D'on veniu, vosaltres? Ho heu investigat mai, quina és històrica darrere
2: sí,
0: les vostres arrels?
2: Jo sí, de fet. Jo sé que tinc avantpassats que venen de l'Àfrica, per part de paterna. Després, ja sí que sé, conec... bueno, no conec, però sé que venim d'Extremadura, també, de part de una part de mo mare i de l'altra de Catalunya. Més o manca ho tinc investigat.
0: Jordi?
1: Jo tinc part de sa família que ve de Granada i l'altra de Jansà.
0: Ah, de Jansà?
1: De Jansà, de poble de...
0: De la Costa Brava.
1: Sí.
2: Ah, mira.
0: Molt bé.
1: Tu, Xavi?
0: Bé, no ho sé, jo de València i tampoc en sé gaire, d'aquí. Molt bé, bé, precisament d'això va la història que vos volem contar avui, de persones que molt d'any després tornen a connectar amb els seus orígens. I és el que ha passat entre Petra i la Vall de l'Aguà, que és precisament també València.
1: Aquest mes de juliol, Petra ha viscut una trobada molt especial, més de 400 anys després, descendents de famílies que comparteixen una mateixa història s'han retrobat gràcies a l'agermanament entre Petra i la Vall de l'Aguà a Alacant.
2: Una delegació de la Vall de l'Aguà ha visitat Petra. Han conegut alguns dels indrets més emblemàtics del municipi, han compartit activitats de les festes de Santa Pràxedis i, sobretot, s'ha formalitzat aquest agermanament entre els dos pobles.
0: I en volen conèixer tots els detalls amb la regidora de Cultura i Patrimoni de Petra. Ella és Catalina Gibert. Benvinguda a Xiu-Xiu.
3: Gràcies, bon vespre. Gràcies per escoltar-me.
0: No, moltíssimes gràcies a tu per voler venir a participar. No sé si mos vol fer qualsevol correcció o més o manco m'ho he explicat bé.
3: No, fui beníssim. Jo no sé si estaré a l'altura.
0: No, home, no.
3: Fui beníssim. A part, ho feis amb una alegria, amb un humor, que bé. Això... anima moltíssim.
0: Que bé, que tenia moltíssimes gràcies, això, d'això intentant. Bueno, explica-m'ho millor com vareu viure això en primera persona, perquè estic convençut que molta gent desconeix aquesta història. Com van arribar a topar-vos una altra vegada?
3: Varen ser els que varen enviar correus electrònics a l'Ajuntament de Petra, dient que estaven interessats en fer aquest agermanament. I m'ho varen passar a mi, com a regidora de Cultura, que ho posàs en marxa juntament amb la seva regidora de Cultura. I mos pensaven que això seria molt en vant. I no, va dir, mira, volim per abril, fem un Zoom. I va dir, no, venim en el juliol. Què vol dir? Sí, ja tenim. Ja tenim el bitllet comprat. Què vol dir? Sí.
0: Que bé, que no és una meravella, si tenen aquestes notícies.
3: Varen venir. Amb una marxa, però jo m'esperava una cosa molt aèria. M'havia preparat per anar dos un poc per la Seu, per allà al mig, una excursió un poc cultural. I quan varen venir, que els vaig veure que l'havien dormit de la nit, que varen venir en camarot, en barco. Amb aquells ulls.
0: Ja ho crec, els devien estar cansats. Però clar, l'origen d'aquesta relació es remunta al segle, si no van amarrats, XVII. És així?
3: Al segle XVII, sí. Per què?
0: Per què passa això? Com neix aquesta relació?
3: Bueno, en el segle XVII hi va haver una expulsió de Moritz a la península Ibèrica. I el darrer reducte era a València, en aquesta zona que hi ha moltíssimes de coves. I s'estaven amagant per allà. Però varen decidir que que s'havien d'anar tots, o s'havien de convertir, o que s'havien d'anar. Bé, molts se'n van anar i se varen trobar amb poca gent per fer feina allà. I varen fer una crida, bé, una crida a municipis de Petra, d'Artà, Manacor i Llucmajor, perquè hi anessin pobladors allà, que s'establirien i les terres serien seves si els cuidaven. Mm. I, de fet, tenen els mateixos llinatges que nosaltres i fins i tot els malnoms, malnoms repetits.
2: Curiós.
0: Mm. Malnoms com Bessó, sí. Manyo, Moreno, Frara...
3: Exacte.
0: Fuster, i després sí. també m'ho ha cridat moltíssima atenció, m'ho ha fet molta, molta gràcia, sí. Catalina. És que,
3: I
0: clar,
3: també,
0: tenen una sobressada.
3: I també tenen un... Sí, també fan sobressada. Varen dur sobressada d'allà i vi. I també tenen un valencià mallorquí o mallorquinitzat, perquè sabeu que aquests pobladors que varen anar allà se varen donar compte que no xerraven igual que els valencians. I havien de perdre aquesta E. Aquesta E. I havien de posar E o E. I no la varen posar en el mateix lloc que els altres valencians.
0: Que curiós.
1: No sé si...
3: I d'aquí ve aquest valencià mallorquinitzat o bé, aquesta mescla, que ve de la mateixa branca.
1: I com van ser aquests dies? Si els poden resumir un poc, quines activitats se van fer?
3: Bueno, el varen venir els divendres, dia 3, a primera hora, a les 5 han d'arribar, i varen fer tard. Havien d'anar a Can Joan de Saigo a fer un xocolat amb encimada, ja no varen tenir temps. Varen anar directe a les coves del Drac perquè tenien la visita concertada a les 10. I va ser, venien amb molta, molta alegria. Bueno, jo no els volia explicar un poquet, però l'únic que els vaig poder dir, mirau, veus el camí a l'inversa. Vosaltres heu vengut amb un barco amb motor, els vostres van passar sembrant amb un barco amb vela. Heu vengut aquí amb un autocar amb aire condicionat, se'n van anar amb un carro. Clar. I, per tant, ara disfruteu d'estem que heu vengut d'estar amb nosaltres. I va ser així, varen disfrutar moltíssim.
0: Això és meravellós, Catalina. També, durant aquesta visita, s'ha formalitzat un agermanament entre pobles. Això exactament què suposa?
3: Bueno, ho varen preparar un poquet. Preparar un poquet a veure què havien de dir, què no havien de dir. I el Balda, tenim el Balda molt divertit, molt graciós. I em va dir, bé, Catalina, com me fas un escrit? Bé, li vaig fer un pot d'escrit. I llavors ell, en lloc de dissimular-ho, diu, no, ara vol llegiré el que m'ha dit la regidora de Cultura. Va fer quedar molt malament. Però... també té una vivor que va saber interpretar molt bé, perquè ells varen explicar primer que són una unícola de població en tres poblacions, que és poble de més amunt, de la muntanya, és del mig i és de baix. Mm-hmm. I llavors va dir, un altre de Petra està tot aferrat, el poble, però també tenim la part de dalt, del convent, la part del mig i la part del cos. Mm-hmm. Ja... I a partir d'aquí, pues bé, moltes rialles i molta gresca. Sí.
1: Però o sigui, aquest agermanament és una cosa més simbòlica, al final.
3: Sí, ells van venir per conèixer les seves reals, però que venien a molta marxa. La regidora de Cultura d'allà és filòloga, i de fet, m'ho van dur un llibre de seva... De, no, se diu... Abans de tesinar, se diu... de grau, no? Se diu treball de grau.
2: Mm-hmm. Bé, sí, exacte.
3: Està publicat. I diu, uns crien la fama i altres carden la llana. Malnoms del poble de la Vall de Laguar.
0: Ah, aquest és el llibre que vareu presentar durant aquesta visita, que varen presentar.
3: Exacte. I ara n'hi ha. Encara en tenim a la biblioteca municipal. Mm-hmm. Que sigui, veniu a la biblioteca, bueno, podreu dur.
0: Home, és un llibre que, sens dubte, també explica la història de Petra i és molt especial. Ara no sé si feis comptes vosaltres anar a veure-los a ells.
3: Sí, el que passa és que encara no n'han parlat. Ells ho han demanat, vull dir. Quan varen arribar el 100 de maig, varen dir que com ho teniu? I dir, mira, és que nosaltres estem en festes, encara ni mos han reunit.
0: Home.
3: Perquè nosaltres hem fet unes festes molt llargues. Van començar a final de juny i han acabat dia 21 de juliol perquè tenim moltíssimes associacions i totes volen fer la seva festa. Ja ha de ser vespre perquè en de dia fa molta calor.
2: Clar, i
3: perquè hi càpiga tot, aquest, han de començar aquest... molt abans.
2: Aquest grup de gent que us ha vengut a veure, clar, s'ho han passat superbé, han estat els més joves, han estat a les festes, però la gent del poble de Petra, com ha rebut aquesta visita?
3: Bueno, va venir poca gent, si t'he dit la veritat, amb aquesta calor.
2: Claro.
3: No mos ha ajudat gens a calor. Però tenim un avantatge, que és que tenim la televisió a Petra, que ho pengen a YouTube, i tothom ho sap.
2: Ah, clar.
0: Que bo.
3: I tothom te diu, sí, ho he vist, m'agrada. Hem d'anar, apunta-m'hi, apunta-m'hi.
0: Clar, a YouTube o a Facebook?
3: Exacte, tenim de tot. I fins i tot unes llistes de difusió, perquè una llista de difusió sap que acaben 256 persones, i en tenim 4 ja.
2: Mira.
3: Sí, que el mateix missatge l'has de posar 4 vegades.
0: Home, això és fantàstic, però jo vaig endarrere d'una saber una cosa. Ben, Catalina, has dit que també fan sobrassada, és una sobrassada que és un pot diferent, però jo vull saber quina sobrassada és més bona, la nostra o la seva?
3: Ai, la nostra, fiat. És que jo encara faig.
0: Sí.
3: Només faig sobrassada de porc negre. Vaig a comprar la carn i faig la receta familiar. I ara, un descobriment, si ho voleu saber, no és cap secret, en la sal marina, la sal gruixada. No en tenia de prima, vaig posar gruixada i va ser el gust antic de sobrassar de la padrina.
0: És que
3: he recuperat.
0: Ei, d'alerta,
3: sí,
0: Catalina.
3: Sí, sabeu que la sal gruixada no té els guts, tots aquest component de la mà. I la sal fina ja està depurada.
0: Que bé.
3: I tot això ho perd.
0: Sí. I Catalina Gibert, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta història meravellosa que vos heu germanat amb la Vall de la Guà, d'Alacant. Està magnífic haver-te tingut en el programa. I bona, una abraçada. I quan aneu vosaltres cap allà, que heu d'anar, Catalina, perquè heu d'anar, mos ho fareu saber.
3: Sí, anirem. Sí, però segurament hi anirà el grup excursionista, perquè allà hi ha molt de barrancs per anar en cordetes. Jo hi aniré, però no, en cordeta no m'hi tiraré, perquè no, ja no tinc quedat.
0: Bé, però com a regidora de cultura.
3: Però sí, però pels escalons hi ha una excursió que va venir a Eivissa de matí, quan surt el sol, va venir a Silveta d'Eivissa. Aquesta sí que la vull fer, i vos enviaré una foto per WhatsApp.
0: Clar, home, sí, clar que sí.
3: La penjarem. I la penjarem a les xarxes.
0: I el que heu de fer també, Catalina, és els heu de dur una sobrassada feta teva i li pots la sal aquesta que has dit, la sal marina, i men que diuen. Encara te diran que se sent millor. Però bé.
3: Ja, home, tothom el seu sempre és millor.
0: Clar
3: això
0: que
3: és
0: sí.
3: Normal.
0: Però bueno, com a bons germans, heu de repartir, vos heu d'estimar. Catalina Gibert, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres i endavant. Seguiu, que ho feu molt bé.
0: Ah, moltes gràcies. Que vagi bé.
4: Adéu.

0: Look up, look up, look up.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
6: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada,
7: si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.

0: Molt bé, acaba d'entrar aquí una dupla fraccionada.
1: Naneus i Naina d'anam fent.
0: Només Naina.
2: Només Naina. Ja tercera o quarta setmana consecutiva.
0: Jo no ho sé, però vaig veure que Naneus anava de viatge.
2: Naneus està fent feina, el que passa que té una feina que l'està, jo opin que l'està consumint ja ara que no mos escolto. Jo crec que ha de dimitir. Perquè no pot ser això, que està tota la setmana consumida ja... Que té una feina de 24 hores que dorm en el lloc que
0: una
2: fa feina.
0: Una feina de 24 hores? No facis passar pena.
2: No, mem, és monitora d'un campament.
0: Ah, bé, 24 hores.
2: Però clar, és 24 hores, va començar diumenge a migdia i ara ja no la tornem a veure fins diumenge una altra vegada.
0: Intues que en les teves paraules que l'enyores.
2: Sí, un poc. Sí. A més, ahir li vaig enviar un àudio i encara no m'ha contestat.
3: És complicat, però en els campaments se complica tot.
4: Sí, ho crec. No hi ha cobertura.
2: No, sí que en té, perquè ara m'escriu. Però ahir no, el àudio no m'ha contestat encara.
0: Clar, perquè ella els diu a les nens que no poden fer servir mòbil i ha donat exemple.
2: Ha donat exemple.
0: Bé, com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Sí,
2: sí, a tope.
0: Estàs contenta?
2: Sí, tot beníssim. Bé, ara, millor, ara que fa un poc menys de calor, no? No estava notant aquests dies que estava un poc millor.
4: Sí, però no vos acostumeu, que torna a venir, torna a venir.
0: Sí, ho va dir per segona vegada que ho dius avui. Ja m'ho fa passar pena.
2: El manco, aquest dia les gaudim i després ja tornem a patir, però...
0: No noteu que la gent està com a més simpàtica?
2: Trobes?
0: Sí.
2: Hombre, més simpàtica no sé, però que quan fa més calor estan més antipàtiques,
0: sí,
2: segur.
0: Sí, això segur. Sí. Bueno, Aina, amem, cada dia, bé, cada setmana o cada dues setmanes, mos dus qualque figura.
2: Sí.
0: Avui qui toca?
2: Avui xerram d'un símbol mundial de la lluita per l'educació i, a més, és la persona més jove de la història en rebre el Premi Nobel de la Pau. Avui xerram de Malala Yousafzai.

0: amb aquesta música que mos ambienta, xerram de Malala Yousafzai, que va néixer dia 12 de juliol de 1997 a Mingora, al nord-est del Pakistan. Mm-hmm. Per això aquesta música. Ets cranc, un signe que s'associa amb la sensibilitat, la protecció, la família i es vincle amb la comunitat. Ara veurem per què d'això. Sempre té un per què. Pertany a una família musulmana sunita i d'ètnia pastun. El seu nom ve de Malalai de Mainwand. Veurem avui que hi ha molt de noms que se pronuncia dubtosa, però faguem el que podem. Que Malalai de Mainwand, d'on ve el seu nom, és una heroïna popular afganesa, així que el seu nom ja deixava entreveure una mica des de que va néixer que seria una persona destinada a triomfar. El seu pare, Ziauddin, va ser molt important per ella. Era poeta, activista, educatiu i propietari d'una xarxa d'escoles que se deia la Kushal Public School. Ell la va animar a estudiar, a pensar i a xerrar de política. De fet, ell sempre contava que na Malala era especial i la deixava sempre quedar-se desperta més temps que els seus germans perquè xerrava amb ella de política. És a dir, en aquell moment era una nina que potser tenia 7 o 8 anys, però se quedava més tard en son pare, com qui mirava la tele, doncs ella xerrava de política en son pare.
1: Clar, jo me quedava fins més tard per mirar Cracòvia.
0: Bueno, això també m'ha pareix curiós, no? Per quedar mirant Cracòvia.
1: No, perquè mos agradava, mos feia gràcia. Sí. En l'altre i aquesta gent. Però és curiós, no? Després, xerrar de política no en xerràvem. Xerrar de futbol i reiem a Cracòvia.
0: Sí. Per entendre la història de Malala, jo crec que és important primer situar el seu context, i és que el Valle del Swat, que és on ella va néixer, havia estat una zona coneguda pels seus paisatges i pasturisme. Però, a partir de 2007, gran part del territori va caure sota el control del moviment talibà pakistanès. Els talibans van imposar una versió radical de la xària, que és la llei religiosa de l'islam, i van atacar especialment els drets de les dones i l'educació de les nines. I què va passar? Que en aquell moment van destruir al voltant de 170 escoles i també van prohibir en moltes ocasions que les nines anessin a classe. Per tant, per na Malala això no era una notícia llunyana, sinó que afectava directament a la seva escola i en el seu futur, així com en les de les seves amigues.
2: Sí, però que important això, me recorda, és important que son pare en era conscient de tot això i de la capacitat de na Malala i que la deixava participar en aquests espais que aparentment són només per adults, però ella no li cedia aquest espai i mira, si no per aventura no li hagués donat aquest espai, no hagués mai s'hagués sentit capaç com per tenir idea pròpia i tirar cap endavant.
0: I que son pare hagués pogut simplement dir, bueno, pues Xària diu això ara i ara que tasses normes ja està, la meva filla ha de complir les normes i ja està, i no, ell era la seva filla gran i la tenia en consideració, sabia que la seva filla era especial, ja no que sigui especial, siguis o no especial, pot tenir dret a l'educació, no?
3: I que la motivés, no? La va motivar. A seguir en drets d'estudis.
0: Total. Ja en l'any 2008, que na Malala tenia uns 11 anys, va començar a xerrar públicament des dret a l'educació i va fer i a un club de premsa local va fer un dels primers discursos que són els que se van començar a convertir na Malala en una figura pública, que va ser son pare que la va dur en aquesta espècie de club i ella va xerrar d'aquest tema.
1: Home, és que un discurs també, si ho diu una nina d'11 anys...
0: Afectada.
1: Molt més potent, no?
0: Sí, clar.
1: Devia agafar molta repercussió.
0: Total. I, a més, una nina que, pels seus 11 anys, jo no he vist aquest discurs, la veritat, però supos que xerrava millor que potser altres nines. I perquè son pare era una persona que havia estudiat, que també defensava això i que des de petita havia estat xerrant amb ella de política.
2: Home, i una persona que estava implicada personalment amb allò que estava succeint. Perquè, si no, a 11 anys... és complicat, si no te pega de primera mà.
0: Total. Després d'aquest primer gran discurs que se va fer més públic, la BBC en urdu, que és l'idioma de Pakistan, va pensar una nova forma per intentar explicar com era la vida quotidiana en el Swat sota el control dels talibans. I va pensar que podien cercar a un estudiant que escrivís un blog anònim, però explicant com vivia la situació allà, però clar, això era perillós per aquestes nines, perquè eren estudiants, eren petites, i també s'estaven posant en perill si accedien a fer això. I moltes famílies tenien por i no volien que fossin la seva filla la que contàs això. Però, finalment, na Malala va acceptar fer això sota el pseudònim de Gul Makai. Una de les seves entrades més conegudes en aquest blog és de dia 3 de gener del 2009, quan va contar que només 11 de les 27 alumnes havien anat a classe perquè moltes altres tenien por o havien hagut de fugir amb la seva família de la zona. I el mecanisme per penjar les coses en aquest blog, evidentment, doncs ella no estava allà amb un ordenador i penjant tot, sinó que ell escrivia a mà totes les seves notes i tot el que li passava i després la feien arribar a la BBC que ho publicava.

0: L'any 2009, el govern pakistanès va recuperar el control de Swat, que és aquesta zona de la Castell Xerrant, i a partir d'aquell moment, Malala va deixar l'anonimat del seu blog a la BBC i va començar a fer campanya pública pel dret de les nines a l'educació, moltes vegades amb el seu pare, que la seguia recolzant, com deim. I la seva notorietat, a partir d'aquí, que ja va donar la cara, va créixer amb entrevistes a televisió i a premsa. I l'any 2011 ja va rebre el Premi Nacional de la Pau Juvenil a Pakistan i també va ser nominada en el Premi Internacional de la Pau Infantil, que ja veurem que són només els primers premis de moltíssims que ha anat acumulant. Però aquesta visibilitat també la va posar en perill perquè dia 9 d'octubre del 2012, quan tenia 15 anys, la Malala tornava en autobús escolar després de fer un examen i uns talibans varen pujar en el vehicle, varen demanar qui era la Malala i la varen disparar. I aquesta bala la va ferir greument en el cap i en el coll. És a dir, això, els talibans anaven específicament a per una nina de 15 anys. És a dir, varen pujar un autobús que sortia d'una escola específicament demanant qui era la Malala, que era una nina de 15 anys, que ja els hi molestava, diguem, perquè alçava sa veu. L'atemptat va provocar una condemna internacional immediata. La Malala va ser traslladada primer a un hospital militar i després a l'Hospital Queen Elizabeth de Birmingham, en el Regne Unit, i allà va continuar el seu procés de recuperació, va passar per moltes operacions, rehabilitació, cirurgia reconstructiva, una placa de titani i un implant auditiu. Tot això, en el final, se va aconseguir recuperar, però us podeu imaginar que va ser un procés de...
1: Home, imagina't. I a més, a 15 anys. Quantes coses has viscudes a 15 anys? Quantes coses penses? Quanta ràbia us tenies i quanta incomprensió, no?, per allò que està passant.
0: Que realment l'únic que ella estava reivindicant és poder estudiar i anar a l'escola. Sí. És a dir, no és que...
2: Sí que no demanava gran cosa.
0: Sí, sí, que després hi ha moltes altres coses per ser que lluitar, però ja la primera base de les nines que puguin anar a l'escola pues ja era el que estaven demanant. En el gener del 2013 va rebre l'alta hospitalària i en el març ja va tornar a classe a un institut de la Terra. Ella va dir que tornar a l'escola la feia molt feliç i que el seu somni era que tots els infants del món hi poguessin anar. És a dir, després de gairebé perdre la vida, lluitant per això de que les nines puguin anar a escola, no se va fer enrere, sinó que el seu objectiu continuava sent exactament el mateix.
1: I ara hem posat un tallet de la Malala, ara la sentirem.
3: The so-called world of adults may understand it, but we children don't.
4: Malala regresa a Pakistan
3: The so-called world of adults.
0: Aquí se'n diuen a Malala en un dels seus discursos, com ella sempre molt reivindicativa, molt per l'educació, per les nines. I l'any 2013, també aquest mateix any després de recuperar-se, va publicar l'autobiografia Jo soy Malala, que està escrita amb la periodista Cristina Lamb, que se va convertir en un èxit internacional i contava tota aquesta història que avui també vos estem explicant. També va rebre desenes de premis i reconeixements i va ser inclosa per la revista Time entre les persones més influents del món els anys 2013, 2014 i 2015. Un moment molt important va ser el 12 de juliol de 2013, el dia del seu 16 aniversari, quan va fer un discurs a la seu de les Nacions Unides a Nova York i allà va pronunciar una de les seves frases més conegudes i que ha transcendit més, que és un infant, un professor, un llibre i una ploma poden canviar el món. Aquell dia se va celebrar el primer dia de Malala, el dia del seu aniversari, i a partir d'aquell any, cada 12 de juliol, se celebra el dia de la Malala.
2: Ah, mira, hi ha doble celebració, el seu aniversari... Dia de Malala.
0: Exacte.
1: Un infant, un professor, un llibre i una ploma poden canviar el món. Clar.
0: Què opinau d'aquesta frase?
1: Home, és meravellosa i mos dona això. Clar, mos fa pensar que moltes vegades no som conscients de tot el que tenim. Insistim, clar, és tòpic, però és que és de bé. Aquesta de Malala, és a dir, ell és conscient de la importància d'això i moltes vegades mos n'oblidem.
0: Aquí, els pares lluitant perquè nens vagin a escola, que s'aixequin de matí, que hi vulguin anar i els nens, no, que no hi volen... Bé, la majoria, que no hi volen anar i tal, i altre lloc del món lluitant...
2: Per poder anar-hi.
0: Per poder anar-hi. I és una cosa que passa també a molt de lloc de conflictes, també en el conflicte de Palestina, ara que està, que està passant, també passa el mateix, i tu veus allà certes zones que potser destrueixen escoles i que els nens no poden anar a classe, i vol, els nens estan, se desperten des de matí i diguen-li als pares, sí, vull que m'aduguis a classe, i tal...
1: Però també m'agrada molt l'atenció que son pare li va donar suport en tot aquest procés, tot i sabent que era perillós.
0: I potser per ell també era perillós. És a dir, per la seva filla i per ell.
2: I per la resta de la família, vull suposar. O sigui, si ho arriben a saber...
0: Sí, sí. Però El reconeixement més important li va arribar dia 10 de desembre del 2014, quan va rebre el Premi Nobel de la Pau. La Malala tenia 17 anys. És a dir, tot això, tota aquesta vida ja que vos hem explicat, només tenia 17 anys. Bé, menys de 17 anys. I en els 17 anys se va convertir en la persona més jove de la història en rebre un Nobel. Pot dies després, però, la realitat va demostrar que la seva lluita continuava sent molt necessària perquè un atac talibà contra una escola va causar 150 morts. La defensa de l'educació no era només un símbol en la Malala, sinó que era una necessitat real. És a dir, d'un dia cap a l'altre, un Nobel per la Pau per lluitar contra... que les nines puguin anar a l'escola i uns dies després, 150 morts a una escola. És a dir, era una lluita que encara era necessària i...
1: Totalment.
0: I avui en dia segur encara ho segueix sent. Sí, sí. Realment han passat d'això 12 anys i la situació pues, tampoc... Però bueno, a partir d'aquí, la Malala va crear Malala Fund, una organització sense ànim de lucre per continuar defensant els drets de les nines a rebre educació arreu del món, i també va seguir estudiant, i va estudiar filosofia, política i economia a la Universitat d'Oxford. Sí, primer va acabar l'institut, diguem allà, i després va anar a la Universitat d'Oxford, i la seva història, evidentment, ha inspirat pel·lícules i documentals. I la seva història és important també perquè representa milers de nines a qui encara se nega aquest dret a l'educació, com estem dient.
1: I doncs, Aina, moltíssimes gràcies per dur-nos aquesta història d'anar a Malala dia 12 de juliol.
0: 12 de juliol. Molt bé. Ara, justament, ja no ho podem celebrar. Ja ens ha passat per un poc. Però l'any que ve, ens apuntem al calendari per l'any que ve.
1: Per proximitat, jo crec que encara ho podem.
0: Encara ho podem celebrar? Vinga.
1: Sí. No passa res. Bueno, Aina, moltíssimes gràcies. Ara farem una darrera secció que se diu Influencer de Fluencer, si vols quedar. Com ets una mica influencer, estàs convidadíssima.
0: Vinga.
1: Per acabar l'hora, sí?
0: Ara m'ho contau de què va.
5: Xiu, xiu.

0: Bé, influencer de influencer. Aquí te donarem... En Jordi mos ha preparat una sèrie de productes.
1: D'acord? Sí, comentarem que són... aquests productes, que són bastant ridículs.
0: Aparentment ridículs. I hem de determinar, hem de decidir si són influencers, i que els recomanem, o d'influencer vol dir que no els recomanem.
1: Ah. Clar, d'influencer és una corrent d'influencers que no recomanen els productes.
2: Vale. Bueno, però realment també t'estan influenciant, no? T'estan influenciant de no comprar.
0: D'afluenciant.
1: T'estan d'afluenciant.
2: Vale, d'afluenciant. D'acord,
1: Però la idea és aquesta. Nosaltres ho comentàvem i veiem si ho recomanem o no.
2: Vinga.
1: Bàsicament. Començam amb un anell mans lliures per a nuggets de pollastre. És un anell de plàstic amb una petita safada incorporada on hi cap literalment un nugget. La idea és que tu puguis menjar sense fer servir les mans mentre fas una altra cosa, com jugar a la consola, treballar o el que vulguis. El problema és que només hi cap un nugget.
0: Està molt bé.
2: Has d'anar un per un.
1: Has d'anar un per un?
0: Jo no he acabat d'entendre.
2: Jo tampoc he acabat d'entendre.
3: Sí, bé, la meva pregunta és, aquest anell ve com, o sigui, si me'l pos, ve amb una punxa perquè jo pugui clavar el nugget.
0: Doncs hi podries proposar.
2: Així. O l'has de pescar.
3: Així. O te l'has de posar tu a l'anell.
1: Tu te poses un anell...
0: Com si fos en Jordi, l'inventor.
1: Poses un anell per agafar nuggets. I no va d'embrutar-te les mans. Per exemple, jo estic en l'ordenador, agafo un nugget i ja tinc les mans plenes de rebossat.
2: Jo, això m'agrada un poc, eh? Lo de no embrutar-me les mans, és veritat que el mecanisme potser s'ha de perfeccionar. Però lo de no embrutar-me les mans i tenir tot ple d'oli i després me queda tot així greixós...
0: També tens una cosa, si menges nuggets cada dia, ho puc entendre, sí. Però si no...
3: A veure, jo sóc més d'emplear forquetes, no per exemple, per no
0: embrutar-me les mans. Està bé, no? Molt bé.
1: Fantàstic.
2: Clar, però quan vas a una cadena de menjar ràpid, no te donen una forqueta. Ho podrien posar allà.
0: Bona,
3: un anell de nugget.
0: Sí, està bé.
2: Sí, sí, i a més és de plàstic, que contamina més, que aquestes cadenes també els agrada.
0: Després, no? Unió Europea sortiria que haurien de ser de paper, de cartró. Però,
2: exacte.
0: Bueno. No ho sé, recomanem o no?
3: Jo no, per mi és d'influencer.
1: Comprar
3: és que només ni cap, és que només ni cap un, o sigui, vaya tonteria. Sí, sort, jo això m'ho tiro enrere.
0: Sí. Bueno, i no recomanar, no compreu això.
3: D'influencer.
1: D'influençam, vinga. Següent. La dessuadora per... dues persones. O sigui, una sola peça de roba amb dos colls i quatre mànigues pensada perquè dues persones la duguin a la vegada. I, clar, han de caminar enganxades. És això mateix.
3: M'encanta.
2: M'agrada.
3: Me flipa.
2: I si té un disseny així com un dibuixet així un poc cutre, ja, sí. Que millor.
1: Exacte.
0: Jo crec que no hi ha millor influencers en aquesta terra per promocionar aquesta dessuadora com se n'anem fent.
2: Jo crec que sí. Perquè, a més, si així n'aneus, torna un poc... però
0: ai,
2: i així
0: benyores,
2: no la deixaré partir.
0: Pobre, me sap com a greu i
2: clar,
0: tot.
2: Clar. Així ja no partirà de jo, la tindré aferrada.
0: Molt bé, Nora...
3: Jo tinc una amiga que en té una i té moltes ganes de que me la dugui perquè la vull provar. Jo me la compraria. De fet, vaig estar mirant per comprar-me-la.
1: Per això, supos que és més per quedar per casa, no?, i fes un poc de broma.
3: Home, clar, imagina anar caminant pel carrer amb això.
1: Bé, no ho sé, no és carnaval.
2: És per veure una pel·lícula.
3: Sí.
0: Home, això és per fer una broma.
2: De pel·li i manta.
0: Sí,
1: no ho sé, no ho sé.
0: Jo sí que ho sé, jo no ho recoman.
3: Jo sí.
0: Sí.
3: Influencer.
1: Sí,
2: no me disgusta.
0: Bé, Jordi, possiblement. I tu en mig.
1: Jo aquest en mig, sí.
0: Molt bé.
1: No cap de veure, però tampoc me disgusta.
0: Bé, molt bé, i de comprar-me, és a dir, recomanar-me. S'ha de suadora per a dues persones, marca, anem fent.
2: Sí.
0: Podria ser. Molt bé, va, darrer producte.
1: Darrer producte és una cinta anti-lego per als peus.
2: Què?
1: Són unes soles adhesives o petites sabatilles fetes específicament perquè no notis el mal de trepitjar una peça de lego descalç per casa.
2: M'agrada un poc.
1: És un gran problema i...
2: No, m'agrada un poc.
1: És clau.
0: És que en Jordi li hauria de veure la cara a mesura que llegeix el guió. Perquè no se'n pot avenir del que està llegint.
2: Però jo vos diré una cosa, m'agrada un poc. I vos diré perquè si no notes una peça de Lego, tampoc notaràs una gravilla que té en joc a meva. I a vegades has de passar per la gravilla, no duts les sabates i t'estàs allà pinxant, si te poses això... També t'he dit que si vas a cercar la cinta aquesta pots anar a cercar les sabates.
0: Aquí vaig, és que clar.
2: Però si la tens ja col·locada de vora la gravilla, pots travessar.
3: Totalment.
0: És que pots anar...
1: O sigui, jo entenc que aquí és l'experiència d'anar descalç, però no te fa mal trepitjar una pedra de Lego.
3: Però és que aquí no tonteria, no vas descalç.
1: No, jo vaig... Trepitges una pedra i sí, fa mal.
3: Però no, però és que no hi vas perquè dus una cinta en els peus, llavors... No...
2: Ja, però la sensació de tocar en terra...
3: Però no estàs en contacte en terra. Per favor, posau-vos les perdanyes i no vos punxareu els peus.
0: Jo també ho recomano. Però bé...
2: A mi m'agrada un poc, sí.
0: Molt bé, i de Sinaina, que avui no està en fitxina quan un altre ho diu, compram. Comprem i recomanem, Aina, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Nora, Jordi, nosaltres res. Tornem ara mateix, una aturada per serveis informatius i en 4 minuts mos tenim amb vosaltres. Fins ara.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Tornarem a tenir una jornada avui amb el cel destapat a totes les illes i temperatures que continuen a l'alça. De fet, se superaran els 35 graus, sobretot en alguns punts de Mallorca. A la mà, situació tranquil·la, tret del llevant de les Pitiüses, on hi haurà qualque redol de maror. Centenars de persones han reclamat aquest dimarts la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials de diumenge després de la manifestació multitudinària contra la massificació turística. Durant la jornada hi va haver dues concentracions. La darrera va ser ahir hora baixa, que estaven citats a les portes de l'Ajuntament de Felanitx, on la cantant Maria Montserrat llegia aquest manifest.
2: Exigim una explicació dels fets i la dimissió immediata del delegat del govern Alfonso Rodríguez del PSOE per un desplegament policial totalment desproporcionat i la seva actuació en una manifestació pacífica.
1: Com dèiem, això va ser a hora baixa, però al matí més de 400 persones s'havien citat a la delegació del govern a Palma. Per tant, queda patent que continua el malestar entre la societat mallorquina.
3: Aquí pareix que si no vas amb banderes espanyoles, la policia ha de reaccionar de manera excessiva, perquè tenen peguera.
4: Però que ja és evident, el que va passar, el altercat que va passar, ens han duit en això.
5: Estan molt indignats per l'actuació policial de l'altre dia de la manifestació. No tenia res a veure una cosa amb l'altra. Moltes persones varen ser colpejades i varen rebre per motius no justificats.
1: Amb tot, el diputat de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, adverteix que si el delegat del govern no ha dimitit d'aquí a setembre, demanarà la seva compareixença davant la Comissió d'Insularitat de les Corts Generals. A més, ha fet aquesta sol·licitud.
6: Davant d'un poble indignat, vàrem ser tractats com a criminals, amb una resposta violenta per part de la Policia Nacional, amb violència, de forma vergonyosa, indignant. I per això ha demanat la compareixença del ministre Marlaska, perquè ens digui qui van ser responsables, les instruccions, què va passar, per què se'ns va tractar com a criminals a gent que estàvem exercint el dret de manifestació o d'informació.
1: Canviem de tema perquè avui a les 6 i mitja de l'hora baixa tindrà lloc a Palma la tradicional reunió estival entre el rei Felip VI i el president del govern central, Pedro Sánchez, serà al Palau de l'Almudaina. Es tracta d'una trobada habitual entre el cap de l'Estat i el cap de l'executiu espanyol per tal d'intercanviar punts de vista i abordar les qüestions d'interès estatal en aquests moments. D'això n'hem parlat amb el catedràtic en Història Moderna a la UIB, Miquel Deià, qui explica que és una qüestió protocolària més que no una reunió executiva.
7: I, bueno, a tot sobretot que rei Felip és molt escrupulós en sa legislació vigent i el seu caràcter de rei constitucional, no crec que entri en qüestió de fons dels projectes del govern. Una qüestió protocolària i de normal relació entre el cap de govern i el cap de l'Estat.
1: Hi haurà aquesta trobada, però el que sí que s'ha posposat és el Consell de Política Fiscal i Financera, que estava previst per avui, però que el Ministeri d'Hisenda ha posposat pel pròxim 4 de setembre, tal com havia sol·licitat les comunitats governades pel Partit Popular. Amb aquest apunt arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Molt bé, molt bé. I d'ací ens atam segona hora de Xiu-Xiu. Ara tenim en Amarga Cifra, en el control tècnic. I és hora de rebre un home, però rebre'l telefònicament, perquè està molt enfeinat Joan Rafael Coves. Com anem? Joan Rafael?
1: Va bé.
0: Ara, fes passar pena. Què és que tenen tant de trull, que no te veiem per aquí? Que t'han de sentir de pollença.
1: Ja som en plenes festes de la Setmana de la Patrona, i qualsevol jo form part d'un grup de teatre, que ja l'any passat ja fèrem una obra i venia a presentar-la allí, i en feim una altra, i tenim funció d'aquí res. Per tant, no me dóna temps d'anar i venir de Pollença a Palma.
0: Clar, no, home, sí, faltaria més. Però bé, com estan anant les festes pel poble?
1: Molt bé. Hombre, començarem ja el dia de Santaina, com sempre, amb les xeronades, la ballada de la bandera i ja tot l'hora baixa de festa, un pregó, molt interessant, també. I ara cada dia tenim actes durant tot el dia. Per exemple, avui i demà tenim aquesta obra de teatre que precisament va molt relacionada amb el dia que celebrant de moros i cristians, que vendria a ser el que va passar després. O que hagués pogut passar després. Un moment, un pitx, un moros han abandonat ja la vila de Pollença. Doncs un poc com va viure el poble aquest després. És una ficció molt documentada, perquè està escrita per un historiador, que és en Pere Sales, i clar, és una obra, és un musical, de fet, hi ha unes 22 peces musicals dins d'aquesta obra, i trata un poquet d'això, va, un poquet del després.
0: I tu quin paper fas en aquesta obra?
1: Jo feia de jurat, perquè en aquell temps els ajuntaments no existien, eren universitats, per allò que tenien aquest nom, i hi havia un jurat representant, diguéssim, de cada estament del poble. Hi havia un jurat de la Mà Major, que van dir de seus senyors, un batle real, que també era un membre de la Mà Major, i després hi havia un membre de la Mà Mitjana, que van dir de ser gent pagesa, un membre forà, que era gent que era del municipi, però no vivia en el poble, sinó que vivia a les afores, a fora vila, per entendre'm-nos, i després hi havia un jurat de menestrals.
0: Ah, molt bé. No?
1: I composaven un poquet l'assemblea del poble, i cada any els enviaven, anaven per sac i sort, segons l'estament era, traien una bolla, i si te tocava eres aquell jurat durant un any.
0: Tot això, clar, en Amarga Cifres, en el control tècnic, ell es pollencina i fa que s'invescap, que petja...
1: Clar. La Marga ha vengut a veure molt i m'ha dit que li va agradar molt.
0: Molt bé.
1: I això ja m'ha omplit d'alegria.
0: Clar que sí. Joan Rafael, entrem en matèria.
1: Entrem en matèria?
0: Va. Això és una música suggerent, i crec que comença ja... comença a fer-me una idea de per on aniran els tirs avui.
1: Mira, jo avui no vos donaré moltes pistes i anirem, com diuen, per la península al grano. Any 1485. Ens situam a prop de la costa del Mar Egeu, concretament a la ciutat de Bodrum, Turquia, a la llar d'una modesta família camperola, et senten els plors d'un nounat. Acaba de néixer el nostre protagonista d'avui, acaba de néixer en Raiz, en Turgut Raiz.
2: No, i tant al grano que has anat, eh? Però, sincerament, que jo no sé de qui xerres i crec que ningú d'aquesta taula ho fa perquè posen cares de que ni idea.
1: Mirau, jo vot seré sincer. He fet una mica de trampa avui, eh? Hem de tenir present, per una banda, que posant-lo com a turista, quan aquest terme a final del segle XV, a principis del XVI, no devia ni existir, ja és una miqueta gosarat, eh? També és vera que potser seria més un il·lustre que un turista, tot i que ja li trobarem algunes similituds per fer-ho colar dins d'aquesta categoria de turista. No? Però, dit tot això, vos he dit que la millor època de l'any per dur-lo en un programa. I que, tot i que vosaltres, amb el seu nom real, potser encara no sabeu ni de qui estan parlant, a una vila d'un nord de Mallorca, quan han sentit el seu nom, els ha botat el cor. Per això avui, deixeu-me que dediqui aquesta secció a no pollencins i a les pollencines, que estan en plena Setmana de la Patrona, com dèiem, en plena setmana de festes, de Pollença a la Mèrida.
3: Eh? Ja m'havien dit que sempre que pots estires un poc cap a casa teva.
0: Ah, en Joan Rafael, almenys, com ja t'he dit abans, crec que sé per on van els tirs, tot i que això d'en Turgut encara no me sona gaire, però si és turc i el durs, com has dit, la Setmana de la Patrona i la dediques en els pollencins, en les pollencines, ha de tenir a veure en les festes de moros i cristians, segur.
1: Bé, com dèiem, en Turgut neix a Bodro. I hem de dir que amb el part del temps i la seva importància com a reis, que significa el mirall, la localització a vorera de mà on va néixer ara és coneguda com Turgut Reis. Així, tot junt, tot rotllo hashtag, que no ho sé.
2: Men, però no cap d'entendre això. Vols dir que li varen canviar el nom en el municipi, no seu, en el seu naixement?
1: Sí, bé, a tot el municipi no, perquè ens entengem. Per exemple, men, algú famós que tengem per allí. Ja està. En Nadal. Mm-hmm. En Nadal va néixer a Manacor, però viu a Porto Cristo, no?
2: Sí.
1: Jo imagino que l'Ajuntament de Manacor, després de totes les seves gestes d'en Rafael Nostro, hagués posat a Porto Cristo, de nom oficial, Rafael Nadal. Ah. Així tot junt. Uh-huh. I ara tu, en lloc de dir vaig a Porto Cristo, diries vaig a Rafael Nadal.
2: No sé si estaríem molt contents de Porto Cristo.
3: T'imagines que en lloc d'anar a Vilafranca aniguessin cap a Tomeu Penya?
1: Per exemple, en lloc d'anar cap a Formentor, anàssim cap a Costa i Llobera, a l'hotel Costa i Llobera. Uh-huh. El que pot passar és que com a Pollença, per exemple, hi ha moltes escoles que s'hi diuen Costa i Llobera, no? Uh-huh.
3: Sí.
1: I clar, mai sabria si has anat a nedar a Formentor o has anat a nedar a l'escola. És un perill que té posar el mateix nom a tot.
0: Clar.
1: Però jo ja vos he vist que si hi hagués la nostra estimadíssima Inés, ja m'hauria dit que mos hauríem de centrar. Per tant, si voleu tornar a posar música i mos anant centrant.
0: Molt bé, m'ho haguéssim quedat amb en Turgut. Aquest és el protagonista d'avui.
1: Sí.
0: Què li passa?
1: En Turgut, hem de dir que de la seva infància poca cosa se'n sap. Només tenim constància que a l'edat de 12 anys ja cridava l'atenció pel seu domini de la llança i les fletxes. Va ser quan era tan jovenet que el va reclutar un comandament de l'armada otomana. Penseu que otomà és com un gentilici de turc, d'aquell temps. Mm-hmm. El petit Turgut desenvoluparia més les seves habilitats com a mariner i en el maneig dels xenons.
0: Clar, i aquí estem parlant com si fos un club de futbol gran, sense que se fitxi una jove promesa d'un club més petit, però clar, estan xerrant d'anar a fer la guerra i a més en 12 anys. No és poca cosa.
1: Sí, sí. De fet, tu saps que jo sempre intent que la ràdio, i en especial si ho tingui vocació de servei públic.
0: Home, sempre.
1: I ara regalaré un títol, per exemple, per un llibre, si qualsevol historiador vol fer la vida del nostre protagonista. Per exemple, Turgut Reis, el Messi dels pirates.
2: Està bé.
1: I en arribar a la seva adolescència, hem de dir que va començar a despuntar també a la seva faceta tàctica. De fet, seria aquest tret el que l'acabaria forjant tota aquesta fama que tindrà després. I aquí ja podríem canviar el títol del llibre, per exemple, Turgut Reis, el guardiola dels pirates.
0: Jo m'he fixat, però, que en els teus símils futbolístics, que són culers, i jo sé que ets una mica merengon, per no dir bastant.
1: Ja, però com que avui parlaré tant de Pollença, tampoc no volia ser tan egocentrista, saps? Si l'autor del Madrid, jo li proposo que posi Raúl, els pirates, el Raúl dels pirates i el Zidane dels pirates. A més, això de pirates també és veritat que els hi queda millor a ells, en el Barça, vull dir. Perquè ja sabeu que bons van de blanc i guanyen com a cristians.
0: Sí, sí, bueno. Sempre tens pensada,
1: Bé, heu de pensar que també escriure guions fa que el de pugui tenir pensada antes que vosaltres. El tema és que en 1517 va tenir l'oportunitat de navegar fins al Caire per a participar en la contesta otomana d'Egipte. Podríem dir que va ser el seu debut a primera divisió, si es deia amb els símils. Tres anys més tard, el 1520, es va unir a la flota del pirata Barbarossa. Rosa.
2: Ma, i això ja seria la Champions, no? Si seguim amb els símils.
1: Sí. Podríem dir que sí, però seria com fitxar i ha debutat per un d'oforts, d'aquests que guanyen copes. Que després, no sé si també vos passa a vosaltres, amb això, ara, no sé si també com a tibollar, perquè jo tinc com un bollit mental, perquè mai sé si és barba roja, barba rossa... Bé, li direm barba rossa, perquè crec que és la forma correcta, perquè hi ha com un pot de controvèrsia. Ell seria, diríem, el seu mentor, amb barba rossa, el seu sensei i millor amic. Mira, ja tenim nom per un altre llibre. Barba rossa, el fullet tortulla dels pirates.
0: No, però Joan Rafael...
2: Va de llibre,
0: va de llibre, de títol, de títols inventat.
1: Títols inventats, bé, venen molt d'aquest tipus de títols. Bé, a tot això hem de dir que a partir de llavors el nom de Dragut, que seria la forma en la que el començarien a anomenar els llatins, i quan li dic llatins me refereixo als de la conca mediterrani, els que tenim com a cultura original romànica, no aquests llatins, aquests latinos d'ara, que seria el latino, bueno, és igual. I doncs, els llatins, per referir-se a Turgut, acabaven pronunciant dregut, clar. A vegades passa que quan passes d'un idioma a l'altre, pues dregut, dregut, dregut, dregut. Que es pronunciaria, a més, amb molt de temor i amb un temor creixent per tota la cristandat.
0: Ara sí, que ja el coneixem, i avui m'ho has duit en Dregut, que és el temut rei moro de les festes de moros i cristians de Pollença, efectivament, Dregut.
3: I tenies raó quan deies que era una mica recercat fer-lo passar com un turista, perquè turista, turista no era.
1: Bé, en el final, el que feia, muntava creuers pel Mediterrani, feia visites després a les localitats de costa, arrasava juntament amb el seu nombrós grup d'acompanyants per tot allà on passaven, jo no... Tampoc no li veig tanta diferència.
3: Tens raó.
1: Amb el d'un nostre visitant actual, però bé. Són... Era perquè me feia il·lusió d'olor, al final, també. No mos en genera. Hem de pensar, idò, llocs que va visitar així, tipus creuer. Sicília, Nàpol, Venècia, Albània, Creta, Malta, l'Illa de Goig, els Estats Pontificis, hem de dir que un darrere l'altre van anar, van veure com els injecturava vaixells, els assaltava les seves ciutats, els deixava solades totes les seves poblacions, i esclavitzava tota la seva gent.
2: Home, així, sens dubte, era temut per tot el Mediterrani.
1: Sí, a més, hem de pensar que durant prop d'un mil·lenni el litoral del Mediterrani europeu va ser assetjat per un sense fi de pirates. Però de tots, qui major terror va causar per la seva manera d'actuar, per la seva astúcia, per la seva crueltat, va ser en Dregut. I en Dregut té infinitat de llegendes arreu del Mediterrani. Però d'això, per exemple, va ser la ratlla de Pineda de Mar, a la província de Barcelona, l'1 d'agost del 1545, en dir que el poble, anomenat en aquell temps Sa Pobla de Sa Boada, encara dormia quan centenars de pirates el van envair d'improvís. Va ser un atac implacable. Un de cada 5 veïns va caure mort o va ser segrestat com a esclau. Un gravat a la façana de l'església de Santa Maria de Pineda explica que a l'alba 11 galeotes turques van desembarcar a la seva gent a la platja. Van cremar les portes de l'església i moltes cases i van matar i van capturar 70 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: També tenim Salou, a la Costa Daurada. Salou va ser víctima dels atacs de Dregut, que ja poden xerrar una mica de la faceta turística en Dregut nostre, ja que sabeu que Salou, que era un referent turístic a la costa catalana, li agradava molt, perquè mínim la va visitar unes tres vegades, a mitjan segle XVI. I savi, tu saps que a mi sempre me preocupa veure que un establiment turístic deixen passar oportunitat de màrqueting.
0: Home, sempre, ho tens en ment.
1: A què espera PortAventura a crear una atracció a la zona mediterrània ambientada amb Andreu?
0: Bueno.
1: Ja sé.
0: No, t'hi volies donar si idea.
1: Clar, una muntanya russa, que tu puguis anar robant joies i fredines, així com vas passant, i que després les puguis intercanviar per punts i poden anar a comprar, a les tendes de Sesame Street. No sé, jo crec que s'ho haurien de pensar.
0: Exacte, una atracció, bé, exacte, d'en Dregut.
3: Sí.
0: Que puguis fer això, seria com un roleplay.
3: No, a mi no me pareix mala idea, excepte lo de robar joies i persones. La resta...
0: No és que sigui
2: molt estrany. Des de no defensar...
3: Sí, no defensar...
1: No, però anem. Aquí hem de xerrar clar, això està ambientat en el segle XVI.
2: Clar,
1: en el segle XVI, els pirates venien a fer bàsicament això. Els pirates no venien a conquerir un territori perquè del cel, sinó que la seva intenció era recollir riqueses, i les riqueses eren joies, bàsicament, i persones, infants i dones especialment. Els infants, perquè quan creixien després eren mà d'obra, per dir-ho d'altra manera, i les dones, per la que vos podeu imaginar.
3: Sí.
1: I era el que feien. I, a més, intentaven que fossin de bona casa, perquè també podien cobrar rescats, que això els sortia encara molt més a compte. De fet, pensau que en Dragú, quan surt de Pollença, pren rumb cap a Cabrera. No perquè a Cabrera li agradat, sinó perquè era com un punt on els cristians anaven a negociar amb ell un rescat d'aquestes persones més pudents, no? I actuava sempre d'aquesta manera. Anaven, s'allotjaven, s'enduien gent, miraven quina gent s'havia enduit i si hi havia qualcú.
0: Clar, i negociaven.
1: Amb una notarietat, ja s'aturaven un punt on els cristians sabien que s'aturaria per poder negociar el rescat d'aquestes persones.
0: Ah, que interessant, Joan Rafael.
1: I anava un poc així. Bé, un
0: per
1: altre
0: tant,
1: exemple...
0: Bé, va fer per Salou es va arrasar, i després a qualque altres bandes...
1: Sí. Però va arrasar més bandes, Un altre exemple destacadíssim és la petita vila de Barenys, vila que no se recuperaria de l'assalt, o sigui, va quedar deserta després de la profanació i demolició de la seva església, i ja mai més va tornar-se poblada per, per la por que tenien. Oh, wow. Després d'aquests exemples, anem a xerrar un poc de la seva faceta turística per les nostres terres, si vols per això.
0: Clar que sí, endavant.
1: Primavera del 1550. El fet és que en Dragut, nostre, poden dir que està preparant el que ara coneixeríem com un creuer, com dèiem abans, un creuer pel Mediterrani. La diferència entre ara i abans és que has de tenir tu un barco, o sigui, t'ho dit de flotar tu, i t'has de muntar la teva pròpia tripulació, sàrbara. De fet, ves a l'Àrtic i costat de Cero no ja fan la idea d'en Dragut. Ben mirat, com dèiem abans, els habitants de Palma viuen cada arribada de creueristes com si d'una ràtzia pirata es tractés. Mm-hmm. Pobrets meus, eh? I doncs, en Dragut comença el seu creuer format per unes 20 galeres i una tripulació que no estem molt clar el nombre d'homes que portava. Ja que a diferents fonts donen una forquilla d'entre 500 i 1.500 homes.
3: No hi ha en són.
1: Mos quedarem amb 1.500, perquè si ho poden, si mos poden fer més xulitos, saps? Com a més. En aquest tour pel Mediterrani, a part de visitar Pollença, destaca la que va fer el poble de Cullera la nit del 25 de maig de, del 1550 mateix. Mm-hmm. Va arribar amb els pirates armats fins a les dents i van devastar la vila i van segrestar dones i nins a canvi d'un continuat renostiat, com dèiem abans. Després, d'allà els successos, Cullera va quedar deserta durant anys, també. Eh? O sigui, quan ells passaven, clar, el poble ja feia molta por i la gent o se n'anava i deixava deshabitat el poble o costava molt a tothom tornar a viure tan a prop de la costa. Hem de dir que Cullera hi té una cova, que ha sigut la cova d'en Dragut, que és una espècie de cova temàtica, restaurant, d'atracció turística, que està ambientada amb aquest personatge.
0: Ah, aquesta idea ja s'han avançat.
1: Exacte.
3: Clar, vosaltres, a Pollença, ara el veus com un heroi, perquè forma part de la vostra festa, no? Però les dades que porta s'esquena en Dragut, i més per la gent d'aquella època, havien de ser aterradores.

0: Amén. On mos situam, Joan Rafel?
1: Sí, havíem de ser aterradores i ara anirem cap a la nostra. Mm-hmm. 31 de maig del 1550, arriba a les costes del Teló, just darrere la fortalesa, que és allà on s'haurien quedat a Mary i en Rafa, que no són dos fillos de qualsevol d'aquests, que se queden a fer botellons en un parc quinto festival, no són aquests.
0: Va, va.
1: La Mari i el Rafi, ens referim a la Francisca Maria i en Rafael Nostro, com 7 anys de garantia.
2: Gran no, Rafael, venga, som a casa, per favor, vinga, no mos desviem. Allà mos atracàvem.
1: El tema és que hem tregut a trat de Nugeló amb 20 galeres, de les quals en desembarquen 1.500 moros, ja ho havíem dit. Tegiats per un ratllat, tornàvem a aquest símil de Pans de Palma, allò devia aparèixer quan baixen creueristes i enfilen bon per amunt. Aquest ratllat, Pollensí, que era de Pollença, els va a davant, però en lloc de dur un paraigo, deu dur una espasa, m'imagino jo. Eh? Després d'una hora i mitja de recorregut a peu, ja que els corsaris no duien cavalls, arriben a l'entrada de la vila, travessant el torrent de Sant Jordi. No seria això abans de les dues de la matinada. A la vista de les primeres cases, la columna es divideix en tres esquadrons per tal de rodejar la població completament. L'objectiu era molt clar. Encerclant-la tota i que ho pollessin, que volguessin fugir, espantats, serien una presa molt fàcil per als atacants. L'objectiu és que cada columna anar rodejant el poble i deixar petits escamots controlant tot el terreny de sortida. Una ho faria per la zona d'Utgelbari, o sigui, per la zona d'alt, per la zona nord, i l'altra per la part de fora. L'indicació del renallat que els guiava era que les dues columnes se trobarien a la creu de terme situada en el carrer Mallorca, que era la sortida cap a ciutat, per entendre-nos. El problema, doncs, que corsaris, i que segurament va ser la clau de la derrota, va ser que la columna que anava per la part de baix, per la part de la carretera ara de Palma, es va equivocar i es va aturar a una altra creu de terme, una creu o dues abans, exagerant així que les columnes no se trobassin mai. D'aquesta manera, l'atac no va ser coordinat i en un poble, podríem dir que només va entrar l'esquadró que entrava per Sant Jordi. I, a més, la població va tenir així vies d'escapament, a banda que també l'ajuda d'altres pobles va tenir una via d'entrada.
0: I va atacar l'esquadró o no?
1: Bé, hi va haver un esquadró que sí que va entrar, que és l'esquadró que se representa en un simulacre, que és aquest esquadró que diríem entre el xerrer de la mà, el xerrer que ve d'un moll, passa per l'Iglesia de Sant Jordi i ja fuig xerrer major. L'esquadró aquest, clar, va atacar perquè no havia d'esperar ningú. Va ser el que havia quedat a l'alçada de l'Església de Sant Jordi, just a la sortida de la vila, quan anàvem en direcció a la mà, i embestiren per l'actual carrer major, que en aquell temps és de carrer d'Enxenet. En agafar la vida de la desprevinguda, tingueren un avantatge inicial que els va permetre saquejar aquella part del poble, arribant la incursió, podríem dir, ja, fins a la plaça de l'Homoina, que és aquí on hi ha el primer combat entre en Joan Mas i el rei Mora el dia de la patrona, Sant Joan Mas Pell Ucrit, això és la plaça de l'Homoina, i podríem dir que això era el centre de la vila en aquell temps. A veure, després el soroll dels trons, Ucrits, provocar el pànic, i molta gent fugir espantada, com les mateixes monges de Puig, que abandonaren l'oratori a correcuita direcció a la Pobla, muntanya avall, i han de dir que tot això passava en absència del capità d'armes del poble, d'en Pere d'Esbrull. Algú havia d'organitzar la defensa inicial, perquè ell no era. Aquest paper va correspondre, segons les cròniques, al nostre Joan Mas. I 7 persones més, que el crit del via fora, invocant el nom del senyor, i encomanant-se a Sant Jordi, envestiren en els invasors.
0: Amem, un segon, tu l'escarro. Sant Jordi, si estiu mos, és a dir, on és allò de la Mare Déu dels Àngels. Com, això de Sant Jordi, no
1: ho sentiu? Ja, mira, això, clar, això al final heu de pensar que s'ha diferenciat una miqueta el que és. Són fets històrics, que van passar en 1950. En aquell moment, la Mare Déu dels Àngels no era la patrona del poble. Se tenia molta devoció a Maria, però els homes d'armes, com en aquest cas en Joan Mas, si s'encomanaven a qualcú, era en un sant, en un patró, dos cavallers, i el patró dos cavallers era Sant Jordi. Per tant, el més segur és que si els van comanar qualcú fos a Jesús i a Sant Jordi. Ai, veure, després, en el segle XIX, durant la Renaixença, que és quan ja fan força tots aquests simulacres de moros i cristians arreu del Mediterrani per crear una espècie d'entitat, una espècie de valor afegit i de pertenença a una banda, cerquen herois locals i creen la figura d'en Joan Mas. Per què? se fa un simulacre de Moros i Cristians dia 2 d'agost i no dia 31 de maig, que és quan va passar. Doncs dia 2 d'agost és la patrona del poble, la Mare Déu dels Àngels, i és la patrona de Pollença. I aquí s'afegeix, en aquest moment, a mitjan segle XIX, s'afegeix que en Joan Mat s'encomani la Mare de Déu i no Sant Jordi.
0: Ah,
1: no, seria... Uh-huh. Es veritat, Pere Sales, que és aquesta història de Pollença, com doncs havia fet l'obra de teatre que estem representant ara, ell sempre diu que això s'ha de mantenir. O sigui, té valor folclòric, històric, tradicional, o simulacre, i pot anar com a separat de la que eren fets històrics. De fets històrics van segons. Segurament en Dragun n'hi va baixar, de les galeres, perquè era un almirall, no s'embotava, no baixava. Però tampoc no han de llevar la figura d'en Dragun de combat, no? O de simulacre. I és intentar mantenir aquest equilibri. És una part tradicional, és una part popular, que ha fet el poble i que s'ha de mantenir.
0: Clar,
1: però que no és 100% vertadera de com va passar, no? I això s'ha de saber, i s'ha de tenir en compte. Això no
0: home, jo crec que passa...
1: Si falta la festa, sí,
0: gairebé totes les festes populars, els relats, és a dir, sempre s'alteren amb els pas dels temps.
1: Sí, perquè al final és un pot de literatura.
0: Sí.
1: Jo vos recoman, la gent que li agrada llegir, hi ha un article de Nenet Cerdà, aquest dia, xerrant de les festes de Pollença en un diari local, i ho explica molt bé. Tot això fa com és un pot la narrativa de la festa damunt un fet històric.
0: Entesos.
1: Ficant en Costa Llobera per de dins i tot, i és molt interessant i xerrar un pot d'aquest tema. Bueno, ho fet. És que aviat, el 7, que estaven allà amb en Joan Mas, es convertiren en 30. I poc després, en una autèntica llau. Els pirates havien perdut l'avantatge inicial, fracassada la seva maniobra, només podien intentar replegar-se ordenadament. Això sí, empitjorar la seva situació a cada instant. De fet, els avisos enviats pels pollencins havien arribat al seu destí i els homes d'Inca, Selva i possiblement de Campanet arribarien al mateix matí del dia 31. Han de dir que Mallorca estava molt ben organitzada en contra dels atacs pirates. I els pobles d'interior tenien com a pobles en què havien d'acudir amb ajuda. O sigui, cada poble de costa tenia 3 pobles, 4 d'interior, que acudien en ajuda seva. No tard de Pollença, per propers que eren Inca, Sauva i Campanet, que acudien en ajuda de Pollença. Ara, han de dir que els turcs estaven retrocedint ordenadament cap a la mà, cercaven, a més, la seguretat de les seves naus i els esforços i els seus reforços que romanien a la plaça, no? Que estaven a la retaguardia. No podien caure la tentació d'intentar investir cristians perquè els perseguien a una distància prudencial. Encara que tampoc no es descarta que hi hagués alguna escaramussa durant aquest temps. S'hagueren de conformar amb el botí que ja havien fet, del que formaven part 130 adjectius i endarrere deixaven morts, ferits i destrosses. Entre 40 i 50 pirates morts, els caps dels quals han de dir que acabaren en mans del virrei. Tacho Pollencins els duien com a mostra del drama que hi ha vingut. I també, segons compte la llegenda i les cançons, els pollencins se feren amb una bandera i un tambor de l'exèrcit otomà. A més, de roba i captius que subestaren o entrellaren com a presents també a ciutat. Per banda dels cristians, els morts foren, segons el notari de l'època, 20 homes i 30 dones quasi vees.
0: Com que quasi vees? Com és això?
1: Això és una dada real que consta en els registres d'un notari del poble que es presa talment. Sí, ho pollencí van tenir aquestes baixes. 20 homes i 30 dones i posa quasi vees, com a dir, que no devien ser ni molt joves ni molt bé, de mitjana edat.
0: Aquesta podríem dir, a Joan Rafel, que és la visita turística més històrica que heu tingut a Pollença.
1: Sí. Bé, hem de dir que segons ho mirem, d'en Dragut, al cap i a la fi, arriba a Pollença, va fins al centre, i quan la majoria de turistes, què va fer aquest home? Se'n va dupar de souvenirs, quan la majoria de turistes. I també va partir escaldat, quan la majoria de turistes s'intenten, dinar a Pollença, a qualsevol restaurant, que surten una mitjana escaldats. Sobretot la jatera surt escaldada. Bé, hem de dir que, per exemple, el mateix 1550, na Andrea Doria, que a part de ser un xerrer de Palma, era un almirall genovès, va forçar la retirada d'en Dragut el setembre del 1550. En Dragut nostre va preparar una fugida amb 20 vaixells de la illa de Gerba, on els vaixells d'en Doria li van fer com una espècie d'emboscada dins la jala que s'havia refugiat. Però en Dragut, mirau com era, si era viu, va arrossegar els seus vaixells terra endins. O sigui, va posar greix en els vaixells i els va arrossegar per sortir per l'altre costat de l'illa i navegar cap a Constantinople. El que no sabem, clar, era si ho creix, era seguir mono. Ja sabem que seguien turs, no sabem quin que hi van en ple. Yeah. En definitiva, poden dir que va seguir la seva vida mobilitzant homes i galeres per sembrar el pànic a tota la costa cristiana i del Mediterrani.
0: I aquesta cançó, aquest Kiss the Rain de Iruma, mos indica que...
1: Que mos anuncia.
0: Mos anuncia una cosa que mos arribarà a tots.
1: Sí, no? Un final. Quan el sultà Soliman, que és un d'aquests que surt a les telenovel·les turques, està molt de moda, es vertader, va existir aquest Soliman, i era el sultà de l'època d'Andragut,
3: Sí.
1: Hem de dir que quan en Solimà va decidir atacar Malta el 1565, en Dragut Nostre va portar diversos milers de combatents. Algunes fonts diuen que 16.000 homes i unes 15 naus. El 23 de juny del 1565, en la fregor de la batalla, va ser ferit durant el setge al fort de Sant Telm. No d'aquí, d'allà. Quan una canonada, algunes fonts apunten a un tir distant des del fort cristià, altres a un tir massa baix de la seva pròpia artilleria, va impactar a prop seu, fent que algunes esquerdes de les roques impactassin contra ell, ferint-lo mortalment a davall l'orella. Tenia 51 anys, només. Però, hem de dir que va viure prou per rebre les notícies de l'assalt del fort. El seu cor va ser enterrat a Trípoli i encara avui dia molt de vaixells de guerra de l'exèrcit turc són batiats amb el seu nom.
0: I de la figura, no ho coneixíem, tots aquests detalls que mos has donat avui, Joan Rafael, estan meravellós. Però per mi tens una... No acabarà aquí, perquè per mi hi ha un colofon.
1: Tenim un colofon, que és un fragment d'un poema que he trobat, que diu: amarrado al duro banco de una galera turquesca, ambas manos en el remo y ambos ojos en la tierra, un forzado de Dragut en la playa de Marbella se quejaba al ronco son del remo y de la cadena.
0: Molt bé. Mos hem emocionat, Joan Rafael. En Jordi està visiblement...
2: Sí, sí. No pot ser
1: gaire. Hem de dir que és un fragment d'un poema d'en Lluís de Góngora, no sé si un poema de qualsevol.
0: No,
1: sí. Un cert renom.
0: Evidentment. Joan Rafael, escolta, moltíssimes gràcies, que vagi superbé l'obra. Avui, per mi també demà, teniu...
1: Sí, avui i demà. Per avui tenim tot exaurit, i per demà, si hi ha qualcú... Ve bastant... Ha vingut bastanta gent de fora poble, per això ho dic, i si hi ha qualsevol poble ensenyar molt cent, per demà queden superpoques entrades ja, menys de 100 entrades, que això són en no res, i ja és la darrera, o sigui, hi haurà més oportunitat.
0: Ara, lloc, i on les podem aconseguir? On les podem comprar?
1: Se poden aconseguir per Tiquet i Bé, i també a l'Oficina de Cultura d'allà de Pollença, i se fa... bé, avui i demà, a les 9:30 en un convent.
0: Molt bé.
1: No hi ha cap altre lloc millor per fer una obra de teatre.
0: I de Joan Rafael Coves, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
1: A vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: I ja sabeu que en aquest programa de tant en tant mos agrada fer, això sí, una mirada al passat.
1: Cavallet quan era jove.
0: I avui, a Nostàlgia...
2: Ses festes del meu poble.
3: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors.
1: Les festes de poble són un dels moments més esperats de l'any. Durant uns dies, els carrers s'omplen de colors, música, alegria, mentre veïnats i visitants participen en les diferents activitats organitzades. És una celebració que transforma completament l'ambient habitual del municipi. Pep Marcús, Sóller.
2: En el meu cas, tinc festes de barriada, i a Sóller n'hi ha moltes, que jo som de Sóller. Tenim-se dels estiradors, dels ports, de l'horta... En fi, abans n'hi havia molt més, i me'n record que les festes dels estiradors, que se van recuperar ara fa pocs anys, abans hi havia un bou, així com hi ha un bou a Fornalutx, i me'n recordaré que jo era petit, devia tenir pentura 10 anys, i el bou era maleït, i va empitonar una moto i va tirar l'aire. Això és el que me'n record més de les festes dels estiradors d'un temps. A part que fan pal ensabonat, campionat de truc i espectacles de màgia. Eren molt divertides quan eren petites. Són les típiques festes que te marquen quan tens infant.

0: I vosaltres, Nora, Jordi, com la recordeu? O com ho viviu?
1: Home, jo, les festes de Son Cervera sempre han estat... Sempre són les millors, les de casa. Sobretot perquè te sents com a més segur, no? Estàs còmode. Ja se te ve gent. Sí, té aquest punt. No sé, jo m'he passat molt bé sempre. I quan ets, a lo millor, té aquest punt de... Quan ets més petit, vas, en lloc d'anar al concert, vas a la fira de vora, no? Dispares, vas a t'apujar a la granota...
0: Per quan són les festes de Son Cervera?
1: Són les de Sant Joan.
0: Ah, Sant Joan. És ver, tens raó.
1: Clar.
0: Tens raó.
1: Que no hi ha absolutament ningú, no? Però la gent és una altra banda, però bé.
0: I també s'hi celebra Sant Antoni, si no vaig errat.
1: Clar, bueno, clar, Sant Antoni és una altra festota.
0: Sí, que són copatrons.
1: No, o sigui, Sant Joan és el patró.
0: Entesos?
1: Sant Antoni se celebra.
0: Entesos, però, simplement se celebra. Però bé, fes una bona festa, també.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Tothom està amb una cosa, però...
0: I per Sant Joan,
2: ara
0: vos
2: on
0: servir.
1: Exacte, aquí al final, però bé, ja està, han triat malament.
0: No, home, millor, fins i tot, estàs tranquils.
1: No, jo estic tranquil·líssim.
0: Clar. Nora?
2: Jo soc de Llucmajor, però és vera que jo les festes que sempre record són les de Sant Jaume, les de Sestanyol, que acaben de passar, i les recordo amb molt de carinyo perquè sempre les he fet amb la meva germana i la meva cosina i bé, és un ambient molt familiar on tothom se coneix i jo ho record en especial així. Molt petit comitè, però molt guapo.
1: Sí. De fet, no ets del teu poble, sinó has estat a Colcabarra.
0: A Colcabarra?
1: Has estat a la barra,
0: sí. Sí.
1: Que tothom ja ha passat per allà.
2: Jo cada any, a les festes de Llucmajor, cada any me toca barra.
0: Molt bé. Fantàstic. Clar, quan les festes també comencen, però també arriba un moment en què acaben, i les festes, vull dir, no, ara n'eren testimoni, deixen molt de records i també moments compartits. Tot i és cansament, perquè és vera, quan acabes i aquesta setmana o el que duri estàs molt cansat, però també emocionats i esveïnats, de qualque manera, diuen adéu, acomiadant la celebració amb un punt de satisfacció, i comencen a pensar en l'edició de l'any que ve, és a dir, és altre any. Així que any rere any, les festes continuen sent una part essencial de la identitat i també de la vida del poble, però no només poble, també, evidentment, ciutats o barriades, tots tenen les seves festes, els seus moments de goig compartit, però, bueno, hem sentit en Pep Marcús, que és de Solla, i ara sentirem de Formentera en Carme Ferrer.
3: Hola, parlant de les festes, de... Bueno, doncs pues mira, ara han passat les festes de Sant Jaume, les festes patronals, aquí a Formentera. De fet, és el patró de Formentera, Sant Jaume. I molt bé, s'ha fet molta festa. I jo record, quan era petita, doncs que me feia molta por, les traques, cauets i tot això. I quan baixàvem en el poble i veia totes les tires de traca penjades, ja pensava, i mare meva, ja hi tornava a aquest derivat. Ara, menys mal que ara ja no em posen, perquè, bueno, mentre se sequera i tot això, pues, procuren no fer focs artificials i res que sigui perillós per medi ambient. Però, sí, jo recordo aquella por, i ara, pues, no, ara amb molta alegria, pues, perquè sempre es fan balls tradicionals, en altres una ONG que tenim, pues, feim coques per vendre i tal, i superbé, molt cansats, però superbé, o sigui que molts anys i bons.
0: Clar, ara ho explicaven a Carme, que les coses també canvien moltíssim. Jo no sé si ha canviat res en el vostre poble, d'ençà que éreu petits ara.
2: Sí,
1: home, nosaltres, per exemple, cada any venien negats a les festes. I ara negats ho han deixat, ja no hi són. Per tant, això és un canvi bastant gros, que no toquin...
2: Nosaltres, jo és que m'he de queixar, cada vegada hi ha menys festa. No es lleven la festa en els joves.
0: Sí, molt bé, com ho
1: representen. Mira que no... I cada any acaba més... allargar-la, darrerament.
2: I cada any acaba més presament si hi ha un major espavilant un poc.
1: També és molt especial que cada poble té com unes festes molt particulars, no?
0: Sí.
1: Tenim els moros i cristians, tenim... Clar. Per exemple, a Sant Cervera fan un cant de galls, que ja van comentar, que posen galls d'ingavis a cantar, vull dir...
2: Pobres.
1: Cada poble té una cosa diferent.
0: A Calagamba, és la meva barriada, clar, antigament feien que anaven a menys qui agafava més ànecs. Ànneres. Clar, i clar, fins que arribava un punt que s'havia de prohibir. Sí,
1: carreres de caragols, també.
2: Carreres de caragols.
0: Sant Jordi, abans les carreres de caragols.
1: Però saps que mos junta a tots?
0: Que mos aplegament.
1: En menjar.
0: Sí.
1: Perquè la gastronomia també ocupa un lloc molt important durant les festes. Les famílies, els amics, se reuneixen tots al voltant de la taula, per compartir plats típics, dolços tradicionals, productes de la zona, un bon sopar a la fresca de tota la vida. Aquests àpats que creen un ambient d'acollidor, també te transmeten, se transmeten les recetes, els costums, dels pobles, generacions, és tot meravellós.
0: Sí, tu m'imagino que cuines cada vegada.
1: Jo...
0: Sant Joan, ets tu.
1: Aquí.
0: Que és la batuta.
1: Has anat per jo, aquí?
0: No ho sé.
1: No, jo no soc molt bon cuiner, de reconèixer. Però tu sí, Xavi, tu.
0: Bé, sí, qualque vegada. Però no gaire bon cuiner, però bé, m'agrada. Molt bé, Silve Pons, a Ciutadella.
4: Hola, som en Silve de Ciutadella i, com us podeu imaginar, les festes del meu poble, Sant Joan, 24 de juny, 23 i 24 de juny. No saps mai quan comença Sant Joan, perquè cada vegada l'anam avançant més, no? Fem coses abans, ja es diu menjar d'esbec, on sabeu, però abans hi ha trobades, hi ha replecs de cavalls, alguns diuen que el primer toc de fabiol de dia d'esbec és primer, altres que el primer toc de replec... Bueno. Jo tinc claríssim quan és el meu primer moment, quan comencen les festes de Sant Joan, per jo. De debò, és dia 23 de juny, el dissabte de Sant Joan, quan a les 7 o les 8 del matí la brigada municipal escampa serena pels carrers, jo davall a poble i he de tocar aquella arena que 5 hores més tard trepitjaran els cavalls. El moment en què trob serena, per primera vegada dic, ara sí, ara som Sant Joan.

0: festes de Sant...
1: Clar, això és una altra. Quan comencen les festes per vosaltres? Mm. En quin moment dius, va, ara han començat?
2: Del nostre poble, en concret.
1: Sí.
2: No, suposo que és la setmana abans de Sant Joan.
1: És un moment que diguis, ara ja hi tornem a ser.
2: En el meu cas, no.
3: A Llucmajor, Santa Càndida, que és res aquí, la setmana que ve, comença quan els quintos fan la pujada de la bandera a l'iglesi, que pugen la bandera del poble i... En el campanar.
2: No, mira, jo no ho he dit, però per Sant Antoni sí que comencen les festes quan se fa la troncada.
3: Què és això?
2: Van anar a la muntanya a cercar els troncs.
3: Mira.
2: Per fer foguerons. Aquest moment preciós.
1: Molt bé. Per jo crec que la setmana abans, quan comencen a engalanar els pobles, a barriada, a engarlandes, es preparir... I jo crec que és aquest moment en què dius, ja hi torna massa. Ara comença tot.
2: Sí. A veure que no passa de tot, perquè ja han penjat el llum de Nadal i la sensació de que comença Nadal tampoc és, no?
1: És vera. Però aquí hi renou que fan... Aquell renou que fan les garlandes.
3: Sí, abans. Sí,
1: totalment. Això, per això és quan comença tot. Molt bé, i de res, fem una aturada i tornem tot d'una perquè el nostre illenc pel món ja està a l'altra banda del telèfon.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, no m'escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestro.
8: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
10: Tèntol!
11: Tèntol!
9: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
2: I de si ja hi tornem a ser, ara a l'aeroport, com cada dimarts, pugem a l'avió des de l'estudi d'IB3 Ràdio i partim a visitar qualque amic del programa que viu a fora de Balears.
12: I avui visitam un país situat al cor de l'Amèrica del Sud.
2: Avui, a Llencs pel Món...
13: Bolívia!

0: I allà hi tenim connectada ja Maria Garcies. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Com anam?
1: Tot bé. Ui, aquí és de dia, però.
0: Ah, sí? Quina hora és a Bolívia?
1: Són les 11 de matí.
0: Les 11, molt bé. Clar, a Bolívia és, bé, és molt gros. No sé si on ets, aquest és la capital.
1: Soc a La Paz, sí. Uh-huh. Sí, sí, visc a La Paz.
0: I La Paz està com a molta alçada. Home, equivoc.
1: Sí, sí, està a 3.600 metres sobre el nivell del mar.
0: Déu-n'hi-do,
1: Sí, sí.
0: I no t'acosta la nau una mica?
1: Sí, és terrible, és veritat. I caminar.
0: Sí, sí, clar. I quant de temps fa que hi vius?
1: Dubtes de gener, o sigui que jo crec que ja són com a 8 mesos que estic aquí.
0: Amem, clar, fa 8 mesos que ets a Jalapa, de Bolívia, a més de 3.000 metres d'alçada del nivell de la mar. T'hi has avesat ja a viure amb manca d'oxigen? O no t'hi veses mai? La gent d'allà hi està avesada?
1: Sí, la gent d'aquí, la veritat és que té una capacitat pulmonar tremenda. I, bueno, sí que t'acostumes un poc, però la veritat és que és heavy, perquè com que tot són costes, per amunt i per avall, sí que segueixes un poc asfixiant-te. Però sí que és vera que fent esport i tal t'acabes acostumant.
2: Clar, això t'anava a demanar. I el tema d'anar al gimnàs, com ho dus? Perquè supos que corre, vamos, ha de ser...
1: Pues mira, és superfrustrant, la veritat, perquè tu te penses que pots fer moltes coses i de sobte tot te costa el triple i a mi m'ha parescut un poc frustrant, però bueno, paciència i poc a poc.
0: No sé si ja s'aprenen qualque cosa per tot això. I record que jo quan vaig anar al Perú, quan vam pujar al Machu Picchu, me recomanaven robegar fulles de coca.
1: Sí, sí, sí, aquí és el que se recomana, mate de coca, o sigui, un té fet amb fulles de coca. Sí, això és el que sempre te diuen, per lo menos la primera setmana.
0: Maria, i com hi van pegar per Bolívia? És a dir, ja fa 8 mesos que per allà, com hi van arribar?
1: Bueno, jo vaig començar amb un programa de voluntariat europeu amb Metges del Món, i després, ara m'han agafat un programa de joves cooperants de l'Agència de Cooperació Espanyola. Llavors vaig triar també La Paz perquè m'havia agradat molt l'experiència i tal.
3: I ara què hi fas exactament allà?
1: Gestió de projectes de cooperació internacional i sobretot pues, com un pot de relació amb actors institucionals, organitzacions socials, un poc representants de cooperació espanyola.
0: I com és a dia? Un dia qualsevol, teu a Bolívia, per exemple?
1: Pues, la veritat és que cada dia és diferent perquè hi ha mil coses que fer. Llavors, avui, per exemple, he anat a una conferència sobre llibertats fonamentals i democràcia. I, pues, de feina sempre és un poc variat, però sobretot feina d'oficina. I, pues, d'hora baixa és pues, un poc de tot. Sempre hi ha esdeveniments culturals, fer esport... menjar un pot de tot.
0: I quin és l'estat de salut de la democràcia boliviana?
1: Bueno, no sabria dir, no? És difícil fer un pronòstic. Crec que hi ha molta mobilització social a Bolívia, és superinteressant. El poder que té la ciutadania, el poder de la mobilització, quan se manifesten fa molt de bloquejos i verdaderament se frena la ciutat. O sigui que a mi se m'ha impressionat molt també com a la força ciutadana, no?, de mobilització i organització.
2: Clar, i en aquest sentit, bé, durant aquests 8 mesos has conegut a molta gent. Ara explicaves que hi ha molta mobilització social. Com descriuries la gent i la cultura de Bolívia?
1: Perdona, pots repetir la pregunta que just s'ha teat?
2: Dic que en aquests mesos has conegut a molta gent i has interactuat, no? I ara mos explicaves que hi ha molt de moviment social. Com descriuries a la gent i la cultura boliviana?
1: Idò, és difícil perquè Bolívia és enorme i sobretot està dividit entre l'altiplano, o sigui, tota la part dels Andes, i la part més oriental, que és pues, quasi un poc tropical o més de terres baixes, i és que no té res a veure el caràcter d'uns amb els altres.
2: Ah, mira.
1: Però diria que sí, perquè l'altiplano són més reservats i en les terres baixes són un poc més com a xerradors, oberts, però en general podria dir que són superamables i amb molta consciència també de la societat on viuen. Tothom està polititzat, tothom participa a la vida política o té alguna cosa a dir, i no sé, o sigui, té un sentiment molt comunitari, diria.
0: Que interessant, clar, Ana Maria és de Palma, té 28 anys, va estudiar a Madrid i va partir fa 4 anys, parau atenció, a viure a món, i de llavors ençà ha viscut a Dinamarca, Egipte, ara ha pegat per Bolívia. Jo no sé si en qualsevol moment fas comptes tornar a Mallorca o continuaràs aquesta odissea.
1: Pues ojalá, ¿no? Bueno, a mi és que m'agrada molt la meva feina i seria difícil trobar Mallorca, però sí que la veritat és que m'agradaria tornar a casa, si pogués, si la situació ho permetés, però bueno, qui sap, no saps la vida, on te pot dur.
0: Això és totalment cert, però imagino que en aquests 4 anys has viscut moltíssimes experiències i que per ventura, vivint aquí, bé, per ventura no, evidentment no haguessis viscut.
1: Pues sí, és vera. O sigui, crec que ara és un poc el moment també, no?, d'experimentar, de sortir, d'obrir la ment i... Però ojalà tornar a Mallorca, la veritat.
0: Ara et farem una de les preguntes claus, que és...
4: I t'enyores?
0: T'enyores molt?
1: No molt, però m'enyor. I cada vegada més. Mm-hmm.
0: Si ara per aventura estan inspirant a qualque jove oient, o persona, no té per què ser jo, pot ser més gran de les Balears, que vol participar en qualque projecte de cooperació o viure a l'estranger, què li diries?
1: Pues que hi ha moltes formes de fer-ho, voluntariat europeu, connexions amb organitzacions i que ho faci, perquè la veritat és que te pot canviar la vida, no vull sonar superintensa, però la veritat és que t'obris la ment d'una manera i coneixes a gent de tantes cultures que te posa una posició com a molt crítica i molt oberta i, no sé, per jo és una riquesa increïble.
0: Que bé, Ida Maria Garcias, que passis molt de gust i res, quan tornis per aquí ja vendràs en persones a estudi. Braços oberts, xiu-xiu.
1: Gràcies, molt de gust.
0: Que vagi bé. I nosaltres, Nora, Jordi, hem arribat en el xiu-xiu número, menys si ho sabeu...
3: 429.
0: No, 439, que vagi bé, mos veiem demà.
3: Adéu.
5: És important, supòs, pels que venen darrere jo, que jo passi la història, perquè el dia que sigui mort, de jo, la meva centra, vull que facin suborritoris. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Centenars de persones reclamen la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials després de la manifestació contra la massificació turística de diumenge. Va ser ahir en dues concentracions diferents, la primera al matí davant la delegació del govern i en la qual varen participar més de 400 persones convocades per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, i la segona ja a l'hora baixa fa la nit.
2: Exigim una explicació dels fets i la dimissió immediata del delegat del govern Alfonso Rodríguez del PSOE per un desplegament policial totalment desproporcionat i la seva actuació en una manifestació pacífica.
0: Ho deia la cantant Maria Montserrat, que va ser l'encarregada de llegir el manifest. Continua, per tant, el malestar per l'acció policial que, segons els càlculs de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, ha deixat més d'una vintena de ferits. Ara, els afectats estudien interposar una denúncia col·lectiva. És dimecres, dia 29 de juliol. I avui a hora baixa té lloc la tradicional reunió d'estiu entre el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de l'Almudaina.
3: Serà a les 6:30 de l'hora baixa i es preveu que parlin dels incendis de la península, entre altres qüestions. Abans d'aquesta trobada, Sánchez es reunirà també amb la presidenta del govern, Marga Proens, i la crisi migratòria serà un dels temes centrals.
0: La que sí que s'ha posposat és la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que estava prevista per avui i que serà finalment dia 4 de setembre.
3: Ho havien demanat les comunitats governades pel Partit Popular. Els consellers han enviat una carta al Ministeri en què aleguen que els falta informació per valorar la proposta.
0: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep ha desmantellat una festa il·legal a Escubells amb 250 assistents.
3: Es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marsan. L'esdeveniment tenia seguretat, personal d'animació, equips professionals de so i discjòqueis, però no disposava de llicència per a cap de les activitats que s'hi feien.
0: I la Guàrdia Civil investiga tres persones per organitzar batalles de galls a una finca de Campanat, a Mallorca.
3: Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals amb lesions. Se'ls investiga per presumpte maltractament animal i intrusisme professional.
0: I atenció, perquè dia 1 de gener comença a funcionar l'ampliació de l'hora a Palma.
3: Les mesures afectarà avui a 8 barriades i prop de 13.000 places. Són Foners, Pere Grau Est, Son Fortes de Sud, els Hostalets, Son Oliva, plaça de Toros, Camp Redó i alguns carrers del barri de Bons Aires.
0: Durant l'informatiu matí d'avui serem en directe a una d'aquestes zones per veure què en pensen els usuaris a la zona de Foners. I també avui a l'informatiu parlarem de la preocupació per la situació de l'aigua a Es Mercadal.
3: El municipi ha decretat l'alerta per sequera i segueix les passes de Maó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua.
0: I tot mentre els termòmetres comencen a enfilar-se de nou a les Balears, Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, així és. Avui ja tornarem a sumar qualque grau en el termòmetre. No serà una pujada molt contundent, però anirà a més a mesura que ens acostem al cap de setmana. De moment, al llarg d'aquesta jornada, la màxima girarà entre els 31 i els 35 graus a bona part del territori, i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podrem fregar el llindar dels 36 graus. D'altra banda, en el cel, el sol serà l'absolut protagonista del dia, amb permís de qualque pinzellada de nigú durant les hores centrals de la jornada. Molt poca cosa. D'altra banda, el vent en conjunt bufarà fluix, principalment de llevant, però en qualque cop moderat en el sector de les Pitiuses. Això farà que el mitjorn i també cap al llevant d'Eivissa i de Formentera sí que tinguen qualque rodal de maror. A la resta de l'arxipèlag, molta de calma a la mà. Ara mateix tenim a Menorca 23 graus a Alaior i 24 a Ciutadella. A les Pitiuses, 22 graus al Cap de Barberia i 24 a Santa Eulària de Sarriu. I a Mallorca, 21 graus a Esporles, 22 a Sa Pobla i 24 a Santanyí.
0: Gràcies, Pedro. I ara als esports, el Reial Mallorca afronta avui el darrer dia d'entrenament a Marbella. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. Penúltim dia per a la plantilla mallorquinista a la seva estada a terres andaluses. Això perquè demà dijous l'equip s'enfrontarà a l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita en el darrer partit amistós abans de tornar a l'illa. Escoltarem també l'entrenador Lluís García, l'informatiu, que ha atès els micròfons divetres. Pel que fa a la primera federació, l'Atleti Balears ha fitxat el davanter Rubén Català, mentre que la penya esportiva ha incorporat el migcampista ofensiu Israel García.

0: futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha fitxat per a dues temporades l'ala brasiler Julio Zanotto, que arriba procedent del Cairat. I en bàsquet, l'Azul Marino s'ha reforçat en la pivot nord-americana Lídia Ribes.
1: Ampliarem la informació esportiva a partir de les 7:35 minuts. Ara són les 7:05. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Olivia Navarro i Lluís Hernández. Comencem.
2: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Centenars de persones han reclamat la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials d'aquest diumenge després de la manifestació multitudinària contra la massificació turística. Ha estat a les portes de la delegació del govern on més de 400 persones han respost a la crida feta per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. I ja a l'hora baixa... La concentració s'ha repetit a les portes de l'Ajuntament de Felanitx, en aquest cas amb la cantant Maria Montserrat com a l'encarregada de llegir el manifest.
3: Exigim una explicació dels fets i la dimissió immediata del delegat del govern Alfonso Rodríguez del PSOE per un desplegament policial totalment desproporcionat i la seva actuació en una manifestació pacífica.
1: Continua, per tant, el malestar per l'acció policial que, segons els càlculs de la plataforma, ha deixat més d'una vintena de ferits, un dels quals està encara hospitalitzat.
4: De fet, ara estudien interposar una denúncia col·lectiva per les agressions patides pels agents antiavalots. Cristina Baquer es portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
5: Estan recollint dades de totes les persones que varen patir agressions per part de la policia. En tenim com a mínim 12, 14, crec que ara tenim vídeos, fotografies, etc. I tenim el suport d'Alerta Solidària i se posaran les denúncies corresponents per veure si com a mínim s'esclareixen els fets i aconseguim que paguin.
4: Tot això a dues concentracions, renovoses però pacífiques, en què els assistents han llançat consignes a favor de Mallorca dels residents contra el feixisme i contra l'actuació policial.
6: Aquí pareix que si no vas amb banderes espanyoles, la policia ha de reaccionar de manera excessiva, perquè tenen peguera.
7: Però que ja és evident el que va passar, és el tancat que va passar... Ens han duit en això.
8: Estan molt indignats per l'actuació policial de l'altre dia de la manifestació. No tenia res a veure una cosa amb l'altra. Moltes persones varen ser colpejades i varen rebre per motius no justificats.
1: La Policia Nacional, en tot cas, ha obert una investigació per aclarir si alguns dels agents es varen accedir a les càrregues contra els assistents a la manifestació de diumenge.
4: Defensen que l'actuació va ser proporcionada, però que, si cal, s'hauran de depurar responsabilitats. Mentrestant, els sindicats policials asseguren que el sentiment dels agents és de desprotecció institucional després que el delegat del govern criticar l'acció policial i responsabilitzats els encarregats del dispositiu. A més, Chechu Enríquez, secretari general del sindicat Jupol, insisteix que les càrregues varen ser proporcionades.
9: La intervención de los compañeros fue una intervención impecable, intachable, porque es que cagaron contra ellos. Yo personalmente he visto las piedras en los vehículos, les tiraron vallas, le daban con los palos de las banderas. Estaban comprometiendo la seguridad ciudadana en la vía pública.
1: La polèmica també s'ha traslladat a l'esfera política. El diputat de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha demanat la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: El diputat adverteix que si el delegat del govern no ha dimitit d'aquí a setembre, demanarà la seva compareixença davant la Comissió d'Insularitat de la Corts Generals.
10: Davant d'un poble indignat, vàrem ser tractats com a criminals, amb una resposta violenta per part de la Policia Nacional, amb violència, de forma vergonyosa, indignant. I per això ha demanat la compareixença del ministre Marlaska, perquè en digui qui van ser responsables, les instruccions, què va passar, per què se'ns va tractar com a criminals a gent que estàvem exercint el dret de manifestació o d'informació.
4: La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, per la seva banda, ha qualificat de violència policial inassumible i desproporcionada l'actuació de la Policia Nacional. No obstant això, demana que no es derviï el focus del clam de la ciutadania i critica la presidenta Proens per no assumir-ne les responsabilitats, ja que, recorda, la manifestació era contra les seves polítiques.
11: és incomprensible, inassumible i desproporcionada aquesta violència policial, i jo tinc l'esperança de que amb aquest informe, aquestes responsabilitats que ha demanat el delegat del govern se puguin aclarir els fets. Jo estic espantada en les declaracions de la presidenta Proens, que desvia l'atenció cap a les càrregues policials i que no assumeix cap responsabilitat.
1: I avui haurà baixat una cita política destacada a Palma. A les 6:30 tindrà lloc la tradicional reunió estival entre el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de l'Almudaina. Es tracta d'una trobada habitual entre el cap de l'Estat i el cap de l'executiu espanyol per intercanviar punts de vista i abordar qüestions d'interès nacional. És previsible que parlin dels incendis de la península.
4: El catedràtic en Història Moderna a la UIB, Miquel Deià, explica que és una qüestió protocolària.
12: I, bueno, tot sobretot que el rei Felip és molt escrupulós en sa legislació vigent i seu caràcter de rei constitucional, no crec que entri en qüestió de fons dels projectes del govern. És una qüestió protocolària i de normal relació entre el cap de govern i el cap de l'Estat.
4: Se celebra cada estiu a Mallorca des de l'any 1977, just a l'inici de la democràcia. El primer va ser entre el rei Joan Carles I i Adolfo Suárez, que era el president del govern central en aquell moment. El catedràtic apunta, però, que la tradició ve de més enrere.
12: Una vegada que se va separar la presidència del govern de la jefatura de l'Estat, el general Franco rebia en el president del govern allà en el Paso de Meigrats. Hi ha tota una tradició d'aquest despatx al gestiu. Ha hagut avenç més important. De fet, s'han fet dos consells de ministres, un l'any 83 presidit per rei Juan Carlos, i s'altres tenen Zapatero sobre qüestions turístiques.
4: L'esdegat de la Facultat de Filosofia i Lletres també insisteix que al llarg de l'any es duen a terme aquestes trobades, tot i que no són públiques, de manera que això, sumat al fet que la d'avui se celebra a Palma, és a dir, fora de la residència habitual del monarca, fa que sigui una reunió més mediàtica.
1: I abans d'aquesta trobada amb el rei Pedro Sánchez es reunirà amb la presidenta del govern, Marga Provenç, al consolat demà. Serà a les 5:30 i està previst que la Popular li demani pel compliment de l'agenda balear per la condonació del deute, que considera que castiga els ciutadans de les Balears si es compara amb altres comunitats com Catalunya, i també per la qüestió migratòria.
4: De fet, aquesta darrera és un tema que preocupa, ja que els consells insulars acullen actualment 880 menors, quan el juliol de 2024, fa dos anys, eren poc més de 300. El govern reclama una resposta contundent per part de l'executiu espanyol i alerta de la consolidació d'una nova ruta migratòria entre Algèria i les Illes. És la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles.
13: Des d'octubre en el juliol d'enguany la situació no sols ha millorat, sinó que ha empitjorat. Què ha fet el senyor Sánchez, a part d'anunciar el tema del gas, si no vaig malament, que se reactivava el tema del gas amb Argèlia, no mos ha comunicat cap dels seus ministres, mos ha comunicat el manco oficialment, extraoficialment, que haguin pogut xerrar de la ruta migratòria.
1: Tot quan a Madrid ja s'han iniciat els tràmits per traslladar tres menors migrants no acompanyats des de Melilla cap a les Balears, aquests tres joves se sumarien als quatre que ja varen arribar a l'arxipèlag. Els darrers mesos hi ha un cinquè cas que encara es troba en mans de la justícia.
4: La consellera de Família, Sandra Fernández, ha confirmat que la setmana passada varen rebre aquesta nova proposta de reubicació per part de l'administració estatal. Enfront d'això, la intenció de l'executiu és recórrer contra la decisió davant els tribunals per mirar de frenar els trasllats. Fins ara, el govern ha impugnat judicialment tots els casos anteriors, tot i que de moment no ha tingut èxit en cap d'ells. Fernández assegura que l'interès de l'Estat per fer-se càrrec de les seves pròpies competències és nul i afirma que una prova d'això és l'escassa inversió que destina a l'atenció digna als menors.
14: Le estamos reclamando, evidentemente, un apoyo mayor. El Estado a día de hoy, para este año 2026, de momento solamente tiene previsto que lleguen 2 millones de euros para la atención de menores migrantes de las Islas Baleares. Estamos hablando de 36-38 millones de euros frente a 2 millones que tiene a día de hoy previstos el Estado.
1: 7:14. El Ministeri d'Hisenda ha posposat el Consell de Política Fiscal i Financera que estava previst per avui, per a dia 4 de setembre, tal i com havien sol·licitat les comunitats governades pel Partit Popular. En un comunicat expliquen que el canvi reflexa la bona voluntat del govern espanyol i confien en que el PP posi els interessos de la ciutadania per davant dels dictats de la direcció del partit.
4: Recordem que els consellers populars varen remetre dilluns una carta fent aquesta sol·licitud. En aquest escrit argumentaven que els hi manca informació per analitzar la proposta de la reforma del finançament autonòmic que s'havia d'abordar en aquesta trobada. En l'esmentat comunicat, Hisenda ha lamentat la justificació del PP tot al·legant que el govern central ha oferit vies de diàleg per parlar de la reforma. Amb tot, el Ministeri assegura que veu sorprenent que algunes comunitats demanin posposar el Consell just quan les Canàries han anunciat que votarien a favor de la reforma del finançament autonòmic.
1: Per tant, avui no hi haurà Consell de Política Fiscal i Financera, però on sí que es va parlar de finançament ahir va ser durant la primera conferència sectorial de mobilitat celebrada en 4 anys. Un dels fets més destacats és que el titular de la cartera, Òscar Puentes, no hi va assistir. El conseller de Mobilitat és José Luis Mateo.
15: Es absolutamente injustificable. Tras 4 años, desde julio de 2022, no ha habido una sola reunión sectorial que no se haya actuado como se actúa. Todos tenemos las agendas muy congestionadas, todos tenemos agendas. Y que no se haya actuado con la suficiente previsión como para organizar una sectorial con presencia del ministro del ramo es absolutamente inaceptable.
1: En aquesta cita també ha exigit el finançament i les inversions estatals pendents en matèria de transport públic. L'economia, precisament, ha centrat el balanç anual de la legislatura que ha fet el president del govern central, Pedro Sánchez. El cap de l'executiu ha tornat a treure pit de la bona marxa de l'economia espanyola, que és la que més creix a l'eurozona, però també ha parlat dels casos judicials que envolten la seva dona i el seu germà.
16: Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse.
1: També de les actues de les acusacions al voltant de l'expresident Zapatero.
16: Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero. Él la será en sede judicial y en los medios de comunicación cuando considere.
1: Per al Partit Popular, el triomfalisme de Sánchez a l'hora de fer balanç del curs executiu és insultant. El secretari general Miguel Tellado diu que el president espanyol viu dins una bombolla de mentides, de privilegis i de corrupció.
17: Más que cumpliendo, su eslogan debería ser huyendo o delinquiendo. Huyendo de la realidad, delinquiendo su gobierno, su partido, como si no hubiera un mañana. El balance real de Pedro Sánchez se resume en 2 datos. 3 condenas en 8 meses, 0 presupuestos en 4 años. Ese es su balance, ese combo de corrupción integral y parálisis política.
1: I avui també destacam les xifres del mercat de treball.
2: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Les Balears assoleixen un rècord de 681.000 ocupats en el segon trimestre de l'any. Això és un 5% més que el mateix període de l'any passat, segons les dades de l'enquesta de població activa. Hi ha més xifres positives. Només durant la primavera s'han creat 108.000 llocs de feina nous, una xifra que converteix les Balears en la segona comunitat que més feina ha generat, només per darrere Catalunya.
18: Gairebé el 90% dels assalariats tenen un contracte indefinit i la majoria fan feina a temps complet. Pel que fa a l'atur, actualment hi ha 44.400 persones desocupades a les illes. És gairebé un 52% menys que en el trimestre anterior.
1: Els sindicats Comissions Obreres i UGT asseguren que, tot i que les xifres d'ocupació són bones, no reflecteixen la realitat dels treballadors, ja que, malgrat tenir feina, molts no poden millorar la seva qualitat de vida. Són els secretaris generals dels dos sindicats, José Luis García i Pedro Omar.
19: Fem feina amb unes males condicions i, a més, tampoc poden tenir un projecte vital digne, no? Per tant, en els treballadors i treballadores d'aquesta comunitat autònoma, aquestes bones dades de l'EPA, aquestes bones dades d'ocupació i bones dades d'atur, no ens serveixen per millorar les nostres condicions de feina.
20: Manca d'habitatge, d'insuficiència de recursos, de saturació de serveis públics i sobretot, especialment, una falta de perspectives, una falta d'oportunitats a la gent jove.
1: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet un balanç positiu de l'EPA, destaca les xifres d'atur al mínim, també la capacitat del mercat laboral de les illes de crear nova ocupació.
21: Balears manté un mercat de treball extraordinàriament dinàmic. Creem ocupació, de veiem l'atur a mínims històrics d'ençà que tenim registres. I una dada molt important que nosaltres miram molt, el 80% de la nostra contractació és indefinida.
1: I encara del mercat laboral, 200 mestres i professors del sindicat AMPE s'han concentrat per demanar que els retornin les pagues extres íntegres i que l'illa de Mallorca estigui considerada com a plaça de difícil cobertura.
18: La retallada patida el 2010 va fer que els docents de les illes deixessin de cobrar entre conceptes estatals i autonòmics un 2.400 euros anuals. El sindicat també demana Educació que afegeixi un complement de difícil cobertura per als 11.000 professors que hi ha a Mallorca. Víctor Villatoro és responsable d'AMPE.
0: Tenim una mossegada en els conceptes estatals que suposen un 30% menys i després també a les Illes Balears, els complements autonòmics, hi ha dos complements que no entren en aquest càlcul, en la qual cosa, si sumam en dues reteades, un docent de les Illes Balears deixa de percebre 2.300 euros a l'any en conceptes de reteada de paga extra.
1: Són ara les 7 i 20 minuts. D'aquí a 40 segons vos parlem de mobilitat.
3: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
22: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
3: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I ja hi ha data per la posada en marxa de l'ampliació de l'hora. A Palma serà dia 1 de gener. La mesura afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. Són les barriades de Foners, de Pere Garau Est, Són Fortes a Sud, els Hostalets, Son Oliva, la plaça de Toros, el Camp Redó i també alguns carrers Olívia del barri de Bons Aires.
18: Sí, l'Ajuntament obrirà el pròxim 16 de setembre el termini per sol·licitar cada distintiu de resident. Antoni Deuderó, regidor de Mobilitat.
23: Es una regulación que favorece esta rotación, que es la que se pretende precisamente con el tema ahora.
18: Fa mesos que el consistori va instal·lar les màquines. Ara començaran a pintar les reixes en terra. A partir del 16 de setembre, com dèiem, atenció als ciutadans i empadronats als carrers afectats, perquè ja podran començar a demanar aquest distintiu.
1: I ja ho dèiem abans, una de les zones on s'implantarà l'hora és a Foners. I anem ara en directe. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia. Quina opinió en tenen els residents?
24: Bon dia. Idò aquí, concretament, al Parc de les Veles, a un dels barris amb sortida al mar de Palma i en la imatge de nombroses persones que marxen cap als seus llocs de feina, els residents amb els quals s'han pogut parlar just fa uns minuts consideren positiva aquesta mesura. Comenten que ajudarà a reordenar millor els espais d'aparcament als carrers del barri. No obstant això, subratllen també la dificultat agreujada amb la implantació de l'hora per a aquells que no viuen a Foners, però sí que hi fan feina.
25: En el cas d'aquest barri, de les Veles, em sembla bastant positiu, la veritat, perquè a part que permetrà als veïnats del barri poder tenir aparcament, que ara és una autèntica locura.
26: Jo no m'afecta, però la gent que ve a fer feina, pues, no sé on aparcaran, pobret. Els que estan aquí, que viuen aquí, pues, ells sí que estan més contents.
27: Com que som veïnat, pues, en principi per nosaltres, bé, la gent que ve a fer feina, pues, entenc que igual no li anirà tan bé perquè haurà de pagar l'hora. Llavors, depèn del punt de vista dels que ho miris.
24: I a part del barri de Foners, la mesura afectarà també a altres barriades de Palma amb prop de 13.000 places.
1: Gràcies, Lluís. La mesura ha aixecat discrepàncies entre algunes associacions de veïns que adverteixen que la zona blava generarà desigualtats entre barris. És el cas de l'Associació de Veïnats de Són Fortes. Lídia Torres és la presidenta de l'entitat.
28: Varen sol·licitar expressament que Són Forteza compartís sector en Son Oliva perquè disposa de més places d'aparcament i era la solució més beneficiosa per als nostres veïnats. A més, segons la informació publicada, Són Fortesa Nord quedaria fora de la zona hora i part del nostre barri passaria a quedar afectat per la zona ACIDE dels Hostalets, una decisió que ens sembla totalment incomprensible.
1: I a Eivissa continuen les veus contra el projecte d'ampliació de l'aeroport de l'illa. Fins a 3 associacions de veïns s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte. Iniciaran una recollida de firmes i demanen també una reunió amb Aena.
18: Són les associacions de veïns de les barriades més properes a l'aeroport, concretament les de Can Frígoles, Can Palleu i Sacaleta. Asseguren que la iniciativa d'ampliar l'aeròdrom tindrà una gran repercussió ambiental. Mario Riera és el president de l'Associació de Veïns de Sacaleta.
5: Tot el que suposa anul·lar un torrent que es paral·lela a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic...
18: També critiquen que Aena no s'hagi posat en contacte amb ells per explicar-los els detalls de l'ampliació. Denuncien l'opacitat d'aquest projecte. Elena Roig, secretària de l'Associació de Veïns de Can Frígoles.
6: Vull dir, a hores d'ara ja saben que hi ha un problema de comunicació. Com és que encara no s'han trobat amb altres, amb les tres associacions directament afectades? Ja no dic amb tota la ciutadania de l'illa, estic parlant amb les tres associacions directament afectades. Seguim sense saber què volen fer. Això és el que més ens preocupa, que seguim sense tenir la informació i surt a licitació aquest setembre.
18: Aquestes crítiques s'uneixen a les dels grups ecologistes que alerten que amb aquesta ampliació prevista l'aeroport d'Eivissa podria arribar a superar els 10 milions de passatgers anuals.
1: I la Guàrdia Civil investiga 3 persones que haurien organitzat batalles de galls a una finca de Campanet per presumpte maltractament animal i intrusisme professional.
18: Durant l'operació, els agents han trobat 350 animals, 70 d'ells amb lesions i ferides. A la finca s'ha trobat una gallera per dur a terme les bregues il·legals i també material quirúrgic, veterinari i medicines. Els primers indicis de la investigació apunten que les 3 persones intentaven fer cures als galls i a més, manipulaven aquests animals. Per exemple, els mutilaven les crestes i els substituïen els esperons.
1: I a Eivissa, 2 persones han resultat ferides en l'incendi d'un vehicle ahir que circulava per la zona de Santa Eulària de Riu. Segons ha informat els bombers d'Eivissa, també la Conselleria d'Agricultura al Foc ha afectat vegetació de l'entorn.
18: I a Mallorca, 2 persones que anaven en moto han resultat ferides després de patir un accident de trànsit a Alcúdia dilluns. La policia investiga el conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària perquè no tenia el carnet de conduir.
1: I la policia local de Sant Josep a Eivissa ha desmantellat una festa il·legal a Escubells amb 250 assistents. Es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marsan.
18: Quan varen arribar els agents, unes 100 persones esperaven per accedir a aquest immoble. Les autoritats restringiren el trànsit i desallotjaren més de 250 assistents amb l'ajuda del servei de seguretat que havia contractat els propis organitzadors. Abans d'acudir a aquest immoble, la policia local ja havia detectat la promoció d'aquesta festa a les xarxes socials. L'esdeveniment tenia seguretat, tenia personal d'animació, equips professionals de so i discjòqueis, però no disposava de cap mena de llicència per a cap de les activitats que s'hi feien. Les autoritats han aixecat diverses actes.
1: I d'aquí a 2 minuts arribarem a les 7:30. Faim un cop d'ull ara al que destaquen les portades editades a les illes. Avui recullen la concentració de centenars de persones davant la delegació del govern a Palma, exigint la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, a causa de les càrregues policials de la manifestació contra la saturació turística de diumenge.
18: I començant per l'última hora, que obre la seva portada a l'imatge de protesta davant aquesta delegació de govern, apunta que més turisme, menys vida, estudia una denúncia col·lectiva pels ferits a la manifestació de diumenge. En el titular destaca que la Policia Nacional investiga si les càrregues policials varen ser excessives. Diari de Mallorca es fa ressò també de la concentració davant la delegació de govern a Palma amb una foto que va acompanyada del registre de preguntes al Congrés dels Diputats per les càrregues policials per part de Més i també de Coalició. I demanen la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El seu titular és per la consolidació de la ruta Algèria-Balears amb més d'11 mil migrants en un any i mig. I pel que fa als digitals, Mallorca Diario recull també aquesta protesta a delegació per demanar dimissió de Rodríguez. L'Ara Balears destaca que el cap de la Guàrdia Civil a les Balears, que avala les detencions de les 2 activistes de Santa Maria, ja va ser investigat en un cas de tortura al País Basc. Anem a més portades. Eivissa, el diari Diario d'Eivissa, obri amb una dada d'immigració, i és que només Formentera rep la meitat dels migrants que arriben a les costes de les Balears. Mentre mentre que el periòdico d'Eivissa recull la multa per part de l'Ajuntament de Sant Antoni de 180.000 euros als promotors d'una macrofesta il·legal al municipi de l'Illa, aquest municipi de Sant Antoni. I acabem una portada més, en aquest cas la del Menorca, que titula que Es Mercadal ja és el segon municipi que restringeix el consum d'aigua als seus residents.
1: Ho explicarem també a l'informatiu matí d'aquí uns minuts. Arribem ara a les 7:30.

0: I repassem ara els principals titulars d'aquest matí de dimecres. Centenars de persones reclamant la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials després de la manifestació contra la massificació turística de diumenge. Va ser ahir, en dues concentracions diferents.
1: La primera va ser al matí davant la delegació del govern i en la qual varen participar més de 400 persones convocades per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, i la segona va ser a l'hora baixa, a Felanitx, on la cantant Maria Montserrat va llegir el manifest.
2: Exigim una explicació dels fets i la dimissió immediata del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, del PSOE, per un desplegament policial totalment desproporcionat i la seva actuació en una manifestació pacífica.
1: Continua, per tant, el malestar per l'acció policial.
0: I avui a hora baixa té lloc la tradicional reunió d'estiu entre el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de l'Almudaina.
1: Serà a les 6:30 de l'hora baixa i es preveu que parlin dels incendis de la península, entre altres qüestions. Abans de la trobada, Sánchez es reunirà també amb la presidenta del govern, Marga Proens, i la crisi migratòria serà un dels temes centrals.
0: I la que sí que s'ha posposat és la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Estava prevista per avui i serà finalment dia 4 de setembre.
1: Ho havien demanat les comunitats governades pel PP. Els consellers han enviat una carta al Ministeri en què al·leguen que els falta informació per valorar la proposta i afegeixen que algunes de les comunitats estan en procés de pagar els greus incendis forestals que els afecten.
0: I avisa la policia local de Sant Josep ha desmantellat una festa il·legal a Escubells amb 250 assistents.
1: Es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marsan. L'esdeveniment tenia seguretat, personal d'animació, equips professionals de so i disc jockeys, però no disposava de llicència per a cap de les activitats que s'hi feien.
0: I la Guàrdia Civil investiga tres persones per organitzar batalles de galls a una finca de Campanat, a Mallorca.
1: Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals amb lesions. Se'ls investiga per presumpte maltractament animal i intrusisme professional.
0: I dia 1 de gener començarà a funcionar l'ampliació de l'hora a Palma.
1: La mesura afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. Són Foners, Pere Garau Oest, Son Fortes de Sud, els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Escampredó i alguns carrers del barri de Bons Aires. I això és el que en pensen els veïnats.
3: Permetrà als veïnats del barri poder tenir aparcament, que ara és una autèntica locura.
4: Com que som veïnat, pues, en principi per nosaltres, bé, la gent que ve a fer feina, però entenc que igual no li anirà tan bé perquè haurà de pagar sola.
0: I durant l'informatiu matí d'avui també parlam de la preocupació de la situació de l'aigua a Es Mercadal.
1: El municipi ha decretat l'alerta per sequera i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua. El batlle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
5: Ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament i que aturar el subministrament en algunes hores a la població.
0: I tot mentre els termòmetres comencen a enfilar-se de nou a les Balears, Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui ja notam una nova pujada de la temperatura, una pujada bastant suau, però que anirà més al llarg de la setmana. I ja hem vist el cap de setmana, tornarem a sortir a unes anomalies bastant importants a totes les illes. De moment, avui la màxima girarà aproximadament entre els 31 i els 35 graus a bona part del territori, i fins i tot a l'interior de Mallorca podríem fregar el llindar dels 36 graus. D'altra banda, en el cel, el sol serà l'absolut protagonista d'aquesta jornada, amb permís de qualque pinzellada de nígol, principalment a l'interior de Mallorca durant les hores centrals. El vent, pel seu costat, bufarà fluix, principalment de llevant. Tindrem unes condicions marítimes bastant tranquil·les, tot i que cap al llevant i al mitjon de les Pitiuses sí que veurem qualque redal de maror. Ara mateix tenim a les Pitiuses 24 graus a Eivissa i 25 a Sant Francesc. A Mallorca, 22 graus al Gaida, 23 a Artà i 25 a Banyalbufar. I a Menorca, 24 graus a Cal en Bosc i 26 a Mahó.
7: Informatiu matí. Esports.
0: I arribem ara a les 7:35 minuts, encetant la informació dels esports, parlant del tècnic del Mallorca, que demana paciència amb els fitxatges i confia arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
8: Bon dia. L'entrenador Luis García Tas, als micròfons d'IB3, ja ha deixat clar quin és el full de ruta de l'equip en aquesta estada de pretemporada i també del que espera del mercat de fitxatges.
9: El Mallorca siempre está preparado para mejorar, está preparado para mirar el mercado, para traer buenos futbolistas y no vamos a levantar el pie, vamos a seguir apretando al máximo.
8: El tècnic mallorquinista també ha parlat sobre la situació de Jan Virgili.
9: Bueno, Jan tiene contrato con el Mallorca. Yo lo veo feliz, lo veo ilusionado, lo veo exigido, porque le vamos a exigir mucho, porque creo que tiene muchísimo, muchísimo fútbol en sus botas, tiene muchísimo crecimiento en todas las fases del juego.
8: Avui és el penúltim dia de l'equip a Marbella i per a saber la darrera hora connectam amb el nostre company desplaçat, José Peña. Bon dia.
10: Molt bon dia. El Real Mallorca afronta ja el tram final del seu estatge de pretemporada a Marbella. Avui és el penúltim dia, el darrer d'entrenaments per a Luis García i la plantilla mallorquinista, i és que ja sabeu que demà dijous l'equip s'enfrontarà a les 10 del matí a l'Al-Ittihad per despedir-se de les terres andaluses i ja posar rumb novament cap a Mallorca. Això sí, avui és un dia per estar pendent, per exemple, d'Arnau Puigmal, a qui veure'l o no l'entrenament ens podria definir si el veurem d'aquí poc més de 24 hores davant el conjunt saudita. I també de la direcció esportiva, i és que són dies molt tranquils per a Pablo Ortiz, o almenys és el que aparenta, perquè ja sabeu que encara hi ha moltes operacions a fer, tant d'entrada com de sortida, i avui podria ser un dia clau. Veurem si a l'informatiu migdia us en podem donar més detalls.
8: A la primera federació, l'Atlètic Balears ha fitxat el davanter Rubén Català, de 23 anys, que s'incorpora a l'equip després de militar la temporada passada a l'Alcoyà i el Castelló B. Tot això quan ahir l'entitat blanquiblava va presentar dos dels seus nous fitxatges: al lateral polivalent Fabrice Monchou, que arriba després de jugar a la quarta categoria d'Alemanya, i el defensa central Álvaro Martín, procedent del Terrassa. El defensa aragonès s'ha definit com a jugador.
11: Me gusta el balón, me gusta sacar la pelota jugada y sobre todo creo que es muy competitivo. Al final el fútbol ahora es ganar duelos, yo creo que puedo ayudar ahí en ganar mis duelos y al final un poco eso también, experiencia, tengo partidos en la categoría, eso es lo que puedo aportar.
8: I la penya esportiva ha fitxat el migcampista ofensiu Israel García, de 22 anys, que arriba procedent del Linares. El Palma Futsal continua reforçant la plantilla. El conjunt mallorquí ha fitxat l'ala brasiler Julio Zanotto, de 30 anys, que arriba del Cairat i signa per a les dues pròximes temporades. Escoltant Zanotto a la seva presentació.
12: Me siento motivado, ilusionado, ansioso para poder vestir la camiseta y ganar con eso. Estoy me sentindo bien, me sentindo como si estuviese en casa.
8: El Palma Futsal iniciarà avui la pretemporada, les proves mèdiques, i demà començaran els entrenaments. En bàsquet, l'Azul Marino Palma s'ha reforçat en la pivot nord-americana Lídia Rivers, de 31 anys, una de les jugadores més destacades de la Lliga Challenge la temporada passada amb l'Unicaja Mijas. Mentrestant, Alba Torrens ja prepara una nova temporada amb el conjunt mallorquí i també ho fa la mirada posada al Mundial a la selecció espanyola. La jugadora mallorquina s'ha mostrat en la màxima ambició.
13: Per jo, el projecte d'Azul Marino, la manera de fer, no, també, i per totes les persones que ho formen, i ara amb aquest accent, no, de tenir l'oportunitat de poder jugar primera, per jo ho dic, que no, és un somni fer realitat, no? No crec, bueno, no sé ni si ho havia somiat, no?
8: I a la segona FEB, el Clas Bàsquet Sant Antoni ha fitxat la jove promesa gallega Pablo Fernández i també ja sap quin serà el seu calendari de la Copa d'Espanya i també de la Lliga de la segona FEB. I acabam la informació esportiva en dos breus punts. En ciclisme, l'artenenc Enric Mas serà el líder del Movistar Team a la pròxima Volta a Espanya, que començarà el 22 d'agost a Mònaco. I en voleibol, el Connecta Balear Manacó ha fet un fitxatge. El conjunt manacorí ha fitxat el central alemany Tobias Krieg, de 27 anys i 2,13 m d'alçada.
14: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
15: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
16: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
17: Calor?
18: Moscars?
17: Gelats que se desfan massa ràpid?
19: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
18: Com les ganes de passar-ho bé.
17: I les converses que enganxen.
18: Les rialles.
17: La bona companyia.
19: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
20: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
7: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
0: I són ara les 7:41 minuts. El Consell de Mallorca té previst aprovar avui en el pla una injecció de més de 41 milions d'euros de romanents a Tirmem, una modificació de crèdit que s'ha introduït a l'ordre del dia per la via d'urgència. L'objectiu del govern insular, del Partit Popular i de Vox es pot sostenir la promesa electoral de baixar la tarifa de residus, però per l'oposició tot plegat és una mostra més, asseguren, de la mala gestió en aquesta qüestió.
21: Tant el grup socialista com Més per Mallorca lamenten que, tot i haver cedit a la importació de residus des de Eivissa per equilibrar així econòmicament el sistema, els comptes encara no quadren i s'han de destinar a altres 41 milions i mig d'euros de romanents. Una situació, diuen, inacceptable i inaudita per a la portaveu del grup socialista Catalina Cladera.
22: El senyor Balmés no gestiona bé els comptes públics, els recursos públics, ni la política de residus, ni l'importació dels fens, ni el conveni que ha finançat amb la presidenta Proens per dur els fens d'Eivissa. Han estat suficient per baixar la tarifa. Encara hi han d'inflar en 41 milions més.
21: En la mateixa línia s'ha manifestat la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, assegura que tot plegat demostra una mala gestió i en responsabilitza directament el president Llorenç Galmés.
23: És un mal negoci per Mallorca assumir més impacte ambiental. El govern només hi posa 5 milions i els mallorquins acaben pagant la factura. El Partit Popular ha convertit el Consell en el caixer automàtic de Tirmem.
21: El ple, que serà el darrer ordinari d'aquest curs polític, arrencarà a les 9:30 d'aquest matí.
0: Mentrestant, a Llucmajor, l'oposició a l'Ajuntament s'ha unit en bloc per denunciar el que consideren un deficient servei de recollida de residus. El Partit Socialista, Més per Llucmajor, Suny i Llibertat Llucmajor han formalitzat una queixa davant del Defensor del Poble per l'acumulació de fems als carrers, a les places i a les urbanitzacions del municipi. També han presentat una denúncia a Salut Pública pel risc sanitari que asseguren s'ha generat. Davant d'aquesta situació, la Direcció General de Salut Pública insta el consistori a reforçar el servei en un termini de 10 dies.
21: La batllessa del municipi, Xisca Lescoles, explica que el passat 13 de juliol es varen reunir amb la directora general de Salut Pública per posar-la al corrent de la situació i per explicar les gestions que estan duent a terme per intentar revertir la situació.
24: Som més que conscients de la problemàtica de la recollida de fems. Tenim una empresa externa de suport que ens ajuda amb els desbordaments dels fems en la zona de contenidors. I a la vegada estem fent feina per tenir una segona empresa també perquè ens pugui fer aquest suport. Tindrem aquesta setmana dues empreses que fan el suport per tal de que aquests desbordaments no siguin com han estat fins ara.
21: Els grups polítics que han presentat una moció conjunta per al ple d'avui demanen una contractació d'un servei extraordinari de reforç per restablir les condicions adequades de neteja i salubritat. El portaveu socialista, Jaume Oliver, denuncia la falta de previsió de l'Ajuntament a l'hora de treure la nova licitació després de 10 anys de serveis.
25: Llucmajor fa molt d'anys ja que pateix una greu crisi de recollida de fems, que estan posant en perill la salubritat del carrer. Creiem que estem davant d'una alerta sanitària i malament l'equip de govern vulgui reconèixer i l'oposició en bloc, però me'l van posar d'acord per fer una proposta per posar damunt la taula qualsevol alternativa que hagi possible per donar servei al ciutadà i de qualque manera que se recuesquin els fems com toca.
21: Avui es debatrà aquesta moció conjunta dels grups de l'oposició al ple municipal a les 7 de l'hora baixa. Recordant que recentment l'Ajuntament ha adjudicat el servei de neteja viària per gairebé 30 milions d'euros i 8 anys de durada.
0: Per conèixer de primera mà com viuen aquesta situació, els veïnats del municipi anem en directe fins a una de les zones més afectades. Ens desplaçant fins a Serenal de Llumajor. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia.
1: Bon dia, així et som aquí a Serenal de Llumajor i ho feim amb protagonista. Tenc al meu costat a David Cervera, ell és el president de l'Associació de Veïnats d'Amics de Serenal, que fa anys que denuncien el deficient servei de recollida de residus en aquesta zona. Vos parlant just davant un contenidor al carrer Antoni Maria Alcover, just davant l'hotel Luna Park. Avui no hi ha fens acumulat, hem de dir, però just un parell de capses de cartó en terra. De fet, fa uns minuts hem pogut veure com operaris retiraven aquestes escombraries dels contenidors, però en David ens explicava fora de micròfon que aquesta imatge d'avui és un fet puntual perquè des i ara les bosses de fems s'hi acumulen. Bon dia, David.
2: Hola, bon dia.
1: Fa anys que patiu deficiències, problemes amb aquesta recollida de residus. De fet, teniu un historial a les vostres xarxes socials molt ben documentat, molt ben detallat, on registrau incidències d'ençà de l'any 2012. Per tant, és una situació que ja ve d'enrere.
2: Bueno, sí, nosaltres ja fa 14 anys que recollim notícies de que, bueno, problemes aquests dels FEMS, però els darrers 3 anys ha anat a pitjor i o sigui, no, ja és massa. O sigui, abans era més problema puntual, però ara és que s'està allargant molt.
1: I què vol dir l'Ajuntament? Heu pogut parlar amb ell sobre aquesta situació de la recollida de FEMS?
2: Sí, bueno, l'Ajuntament ha molt de temes que no mos contesta, però de moltes FEMS sí que mos solen contestar. Ells s'excusen en que el concessionari no està fent la feina bé, que per contracte se poden sancionar amb 20.000 euros en el mes, però a les empreses no pareix que li importi molt. I, bueno, hi ha setmanes que va bé, però després t'arriba una altra setmana o dues que són de FEMS. Ells sempre posen l'excusa del camió, de que estan averiats i tal. De fet, una setmana m'ho van dir que tenia 3 camions funcionant i de cop i volta tots espanyats. I, bueno, ara mateix... Si sempre s'han excusat... L'Ajuntament sempre s'havia excusat en que se solucionaria quan se fes el canvi d'empresa. Però ja fa més d'un any que s'havia d'haver fet i no s'ha fet. I a partir d'ara, l'Ajuntament no té excusa. Ells són els responsables.
1: Perquè com vos afecta aquesta situació en el vostre dia a dia?
2: Bueno, és normal que mos afecti. Vull dir, trobes fent per tot arreu, les males olors, no pot passar per les vorevies, les cucamolles, trobes rates. Jo fa 2 setmanes estic a un restaurant i se va ficar una rata. I això li està passant a la gent a casa seva, en els comerços, on hi ha fent, hi ha rates. I la situació és molt greu.
1: Perquè quines són les zones més afectades aquí a Serenal de Llucmajor?
2: Mira, les zones més afectades són on hi ha els edificis més alts, que s'acumula, que viu més gent i s'acumulen més fems. Jo ara mateix, com el carrer Baleares, el carrer Marineta, el carrer Trencadors, però realment és per tot.
1: Estem en una zona, David, eminentment turística, per tant, aquesta problemàtica s'incrementa durant l'estiu. Poden dir que això és així?
2: Sí, bueno, la problemàtica aquesta de d'acumulació de fems està passant, pot passar el mes de novembre, el mes de gener, vull dir, no és que sigui regular, va passant irregularment, però a l'estiu s'incrementa. Jo crec que cada estiu mos ha passat. I sí que la imatge en els turistes... molt dolent, vull dir, la gent paga molt de doble per venir a un hotel i després no pot travessar les voravies, els olors. Els turistes fan fotos, se fan selfies, això se publica, és la pitjor imatge que poden tenir com a destí turístic.
1: Gràcies, David.
2: Gràcies a vostè.
1: Hem escoltat en David Cervera, que ell és el president de l'Associació de Veïnats d'Amic de Serenal, que ja ho heu sentit, denuncien una deficient recollida de fems. De fet, com dèieu, la Direcció General de Salut Pública ha enviat un requeriment a l'Ajuntament de Llucmajor perquè en 10 dies trobi una solució efectiva en aquesta problemàtica, i l'Ajuntament ens ha explicat, com escoltàvem a la Valdesa, així que les escoles que han contractat a 2 empreses per revertir aquesta situació.
0: Gràcies, Toni, per aquest directe, aquesta imatge que ens arriba en directe des de Serenal de Llumajor. I avui vos volem explicar també la situació preocupant d'un altre municipi, Es Mercadal, pel que fa al consum d'aigua. Es Mercadal ha decretat l'alerta per sequera i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions, com dèiem, el consum d'aigua, Samad Houman.
3: L'aqüífer que abasteix el nucli es trobava al 27% al juny, mentre el consum se situa en els 450 litres per habitant i dia, quasi el doble del que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears. El consistori ha decidit prohibir el rec de jardins públics i la neteja de carrers, omplir piscines particulars, netejar cotxes i els usos nàutics. El rec de gespa ornamental també queda prohibit. Per al sector turístic s'obliga a establir plans d'estalvi, restringir l'ús d'aigua a dutxes exteriors, jardins i piscines. A més, per a tots els grans consumidors del sector turístic, comercial o industrial, hauran d'instal·lar immediatament un comptador intel·ligent per poder fer un millor seguiment del seu consum. Sentim el batle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
4: Que nosaltres, a nivell municipal, ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament i que aturar el subministrament en algunes hores a la població, que és el que no voldríem.
3: El consistori adverteix que, en cas que no s'arribi a una reducció de la demanda d'aigua i no es pugui garantir un abastament continu, serà inevitable programar talls de subministrament més concrets a les properes setmanes.
0: I tot mentre millora la situació dels incendis a la península. Les darreres 24 hores el foc no ha avançat i es manté al mateix perímetre que dilluns en els focs de Madrid, d'Àvila, de Toledo i de Castelló. Una situació que ha permès finalitzar amb les restriccions a diverses zones. A Madrid, 24.000 persones han pogut tornar a casa seva i altres 20.000 han sortit del confinament. Enguany, els incendis forestals, Olivia, ja han calcinat més de 170.000 hectàrees, una superfície que és 6 vegades superior a la cremada durant el mateix període de l'any passat.
21: Mentrestant, la Generalitat Valenciana també ha aixecat el confinament de tota la Vall d'Uixó, tal com estava previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que l'evolució dels incendis és raonablement positiva a l'espera que arribi una nova onada de calor que podria complicar de nou aquestes tasques d'extinció.
5: Podemos decir que estamos conteniendo el fuego. Algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía.
21: I va agafar l'incendi de Toledo. El Ministeri de l'Interior ha aixecat la declaració d'emergència nacional. El president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, ha anunciat que la regió passa del nivell operatiu 3 al 2.
6: Al salir del nivel 3, recuperamos el control sobre todos nuestros operativos, sobre todos nuestros dispositivos, sobre todo para poder atender con total tranquilidad otros incendios en la provincia de Toledo y en el conjunto de la región.
21: A Àvila, la situació també és favorable. L'operatiu continua amb les tasques de consolidació del perímetre i extinció de punts calents per evitar reactivacions d'un incendi que ha arrasat 50.000 hectàrees. Davant aquests focs, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí, unir forces i fer front comú.
9: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo, no es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central?
21: El Consell de Ministres ha declarat 211 zones afectades per emergències catastròfiques a 14 comunitats autònomes.
0: I d'altra banda, s'eleven a 14 les víctimes mortals per l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que es va declarar a principis d'aquest mes de juliol.
21: Això després que hagi mort una de les dues dones que continuava ingressada a la unitat de cremats de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La dona va ingressar en estat molt greu, amb cremades al 70% del seu cos.
0: I el Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a la mesa del Parlament del 2017 que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó.
21: El mateix tribunal ja va amnistiar aquest dilluns l'exconsellera Meritxell Serret, que era la primera membre del govern Puigdemont, a rebre-la. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar el 2023 a 4 anys d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobeir el Constitucional i permetre les votacions del 1 d'octubre.
0: I també han conegut que el govern central ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament de Catalunya, a Laura Borràs.
21: Concretament, a Borràs se li commutarà la pena de presó de 4 anys i mig i 6 mesos mesos per un altre de 2 anys. La resta de la pena, que és una multa de 36.000 euros i la inhabilitació de 4 anys, es manté.
0: I el judici del cas Kitchen ha quedat vist per a sentència a l'Audiència Nacional.
21: Ara els magistrats han de determinar si la cúpula de l'interior del govern de Mariano Rajoy va orquestrar una operació parapolicial al 2013 per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li documents comprometedors per al partit. La Fiscalia demana les penes més altes per l'excomissari José Villarejo, 19 anys de presó, i també sol·licita 15 per l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, el seu secretari d'Estat, Francisco Martínez, i qui va ser DAO de la Policia Nacional, Eugenio Pino.
0: I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que les trobades amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, Washington, han anat molt bé i que s'han tractat molts de temes.
21: El dirigent israelià ha dit que tots dos comparteixen un objectiu comú, que Teheran no disposi d'armes nuclears per amenaçar els Estats Units i l'Iran. Per la seva banda, Zelensky i Trump han parlat de revitalitzar la diplomàcia per posar punt final a la guerra en un moment en què les converses amb Rússia estan suspeses. Tot això mentre Rússia precisament ha denunciat una onada de més de 390 drons d'Ucraïna contra la regió de Moscou.
0: 7:56, anem ara amb la cultura.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
8: Sort o maceta, bon sou, ja
0: vol... I començam a Valldemossa, que ha viscut el moment més esperat de les festes de Santa Catalina. Tomàs, a nit, el carro triomfal de la Beatat ha tornat a recórrer els carrers del municipi, acompanyat per les bandes de música de Valldemossa i de Montuïri i pels xeremiers de Sagarriga, en una de les tradicions més singulars de Mallorca.
21: Àfrica Calafat ha estat la Beateta d'enguany, la gran protagonista d'una tradició profundament arrelada a Valldemossa. Abans de pujar al carro triomfal, explicava als micròfons d'IB3 que això és el que li feia més ganes.
10: Pujar-me en el carro tira molt de confit i que me vegin els meus amics.
21: La festa va començar ahir al matí amb la desfilada dels protagonistes, les autoritats i els familiars, des de l'Ajuntament de Valldemossa fins a l'església, on se celebrarà la missa solemne en honor a Santa Catalina Tomàs. Al vespre, la sortida del carro triomfal va posar punt final a una jornada marcada per l'emoció.
11: És una tradició que se fa cada any. I molt agradable i molt bé.
12: Un dels moments més especials és quan pugen la Beateta i tots els angelets aquí damunt en el carro, que se puja aquí a la plaça de Nebuja i després m'ho anem pues, cap a la plaça de l'Iglesi.
0: I la informació cultural ve marcada també un dia més per l'Atlàntida Film Fest, que anit va reconèixer Trine Dirholm.
13: I love this festival. Really, thank you so much for this.
0: Així d'emocionada rebia l'actriu danesa el guardó Masters of Cinema, que reconeix una trajectòria que ha deixat empremta en el cinema europeu.
21: Trine Dirholm ha estat protagonista de pel·lícules com En un món millor, guanyadora de l'Oscar, a la millor pel·lícula internacional, Reina de Cors, o més recentment La noia de l'agulla, nominada també als Oscars. Més de 30 anys davant la càmera i encara diu ho viu, com el primer dia. En plena transformació del cinema, defensa que aquest art continua sent una experiència compartida, segons explicava en una entrevista a IB3 Notícies.
14: Anar junts amb molta gent a la foscor i inclinar totes aquestes coses existencials i ens endinsar amb les paraules.
0: La jornada d'aquest dimarts, però, també està marcada pel documental i la ficció. Els dos gèneres s'han donat la mà en una de les jornades més destacades d'aquesta Atlàntida.
21: El cinema Rivoli ha acollit l'estrena de Milcar, el nou treball de Miguel Ec, i la projecció de Jo, de Rafa Cortés, que ha tornat a la gran pantalla en una versió restaurada coincidint amb el 20è aniversari de l'estrena.
26: Hoje começa a guerra contra Portugal.
21: Més de 10 anys d'investigació han donat forma a Milcar, el nou documental de Miguel Ec. La pel·lícula reconstrueix la vida i el llegat de Milcar Cabral. És una de les figures clau de la lluita anticolonial africana. El director ha relatat que tot va començar després d'un viatge cap a Cap Verd.
26: Vaig descobrir que era un personatge d'una potència política revolucionària i vaig trobar en les seves paraules molta inspiració primer per aprendre, per entendre com ell gestionava una situació com aquesta. I va ser arrel d'això que vaig començar a investigar i a fer un viatge per el colonialisme i per el procés de descolonització dels països d'Àfrica.

0: Tantes persones convocades per la plataforma Menys Turisme, Més Vida i la segona ja a l'hora baixa fa la nit.
1: Exigim una explicació dels fets i la dimissió immediata del delegat del govern Alfonso Rodríguez del PSOE per un desplegament policial totalment desproporcionat i la seva actuació en una manifestació pacífica.
0: És la cantant Maria Montserrat que va ser l'encarregada de llegir el manifest. Segons la plataforma, les càrregues policials han deixat més d'una vintena de ferits i ara els afectats estudien interposar una denúncia col·lectiva. Tot d'una ampliar amb la informació en un dia en què també hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. Avui a Hora Baixa té lloc la tradicional reunió d'estiu entre el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de l'Almudaina.
2: Serà a les 6:30 de l'Hora Baixa i es preveu que parlin dels incendis de la península, entre altres qüestions. Abans d'aquesta trobada, Sánchez es reunirà també amb la presidenta del govern, Margarida Proens, i la crisi migratòria serà un dels temes centrals.
0: La que sí que s'ha posposat és la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Estava prevista per avui, serà finalment dia 4 de setembre.
2: Ho havien demanat així, les comunitats governades pel Partit Popular, els consellers, han enviat una carta al Ministeri en què al·leguen que els falta informació per valorar la proposta i afegeixen que algunes de les comunitats estan en procés de pagar els greus incendis forestals que els afecten.
0: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep ha desmantellat una festa il·legal a Escubells amb 250 assistents.
2: Es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marsan. L'esdeveniment tenia seguretat, personal d'animació, equips professionals de so i disc jockeys, però no disposava de llicència per a cap de les activitats que s'hi feien.
0: I la Guàrdia Civil investiga tres persones per organitzar batalles de galls a una finca de Campanat a Mallorca.
2: Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals amb lesions. Se'ls investiga per presumpte maltractament animal i intrusisme professional.
0: I ja a data dia 1 de gener començarà a funcionar l'ampliació de l'hora a Palma.
2: La mesura afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. Són Foners, Pere Garau Est, Sant Fortes de Sud, els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Escampredó i alguns carrers del barri de Bons Aires.
3: Com que som veïnat, pues, en principi per nosaltres, bé, la gent que ve a fer feina, però entenc que igual no li anirà tan bé perquè haurà de pagar sola.
4: Permetrà als veïnats del barri poder tenir aparcament, que ara és una autèntica locura.
0: I Es Mercadal ha decretat l'alerta per sequera.
2: De manera que seguirà així les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua. Entre altres, queda prohibit regar els jardins públics o omplir piscines particulars.
0: I tot mentre els termòmetres comencen a enfilar-se de nou a les Balears, Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia, així és. Avui continuarem sumant graus en el termòmetre i, de fet, esperant que al llarg de la setmana encara faci més calor. Ja serà a partir del cap de setmana que tornem a tenir unes xifres bastant per sobre de les que serien habituals per a aquestes alçades de l'any. De moment, avui, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 31 i els 35 graus a bona part del territori i, fins i tot, a punts de l'interior de Mallorca podrien fregar el llindar dels 36 graus. D'altra banda, en el cel, tindrem un cel total estirat, molt de sol al llarg de tota la jornada, amb permís de qualque pinzellada de nígol durant les hores centrals. Pel seu costat, el vent bufarà fluix de llevant i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les entre Menorca i Mallorca, en canvi, a les Pitiuses, entre l'est i el sud de les mateixes, sí que tindrem redols de maror. Ara mateix tenim a Mallorca 23 graus a Bunyola, 24 a Campos i 25 a Capdepera. A Menorca, 24 graus a Cal Emporter i 26 a Serenal d'en Castell. I a les Pitiuses, 23 graus a Santa Gertrudis i 26 a la Savina.
0: I en els esports, el Reial Mallorca afronta avui el darrer dia d'entrenament a Marbella. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. Penúltim dia per a la plantilla mallorquinista la seva estada a terres andaluses. Demà dijous, l'equip s'enfrontarà a l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita en el darrer partit amistós abans de tornar a Mallorca. Escoltarem també l'entrenador Luis García, Cates, als micròfons d'Ivetres. A la primera federació, tres fitxatges, Rubén Català, l'Atleti Balears, Alejo Galiano, el Poblense, i Israel García, a la penya esportiva. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha fitxat per a dues temporades l'ala brasiler Julio Zanotto, que arriba procedent del Cairat, i en bàsquet, l'Azul Marino s'ha reforçat a la piva nord-americana Lídia Ribes.
0: Més informació dels esports a partir de les 8 i 25 minuts. Ara són les 8 i 5, en Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Olivia Navarro i Lluís Hernández. Continua.
7: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: centenars de persones

0: Dones han reclamat la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials d'aquest diumenge després de la manifestació multitudinària contra la massificació turística. Ha estat a les portes de la delegació del govern, on més de 400 persones han respost a la crida feta per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. I ja a l'hora baixa... La concentració es repetia a les portes de l'Ajuntament de Felanitx, en aquest cas amb la cantant Maria Montserrat com a encarregada de llegir el manifest.
1: Exigim una explicació dels fets i la dimissió immediata del delegat del govern Alfonso Rodríguez del PSOE per un desplegament policial totalment desproporcionat i la seva actuació en una manifestació pacífica.
0: Continua, per tant, el malestar per l'acció policial que, segons els càlculs de la plataforma, ha deixat més d'una vintena de ferits, un dels quals encara està hospitalitzat.
2: De fet, ara Estudiant interposa una denúncia col·lectiva per les agressions patides pels agents antiavalots. Cristina Baquer es porta veu de Menys Turisme, Més Vida.
3: Estan recollint dades de totes les persones que varen patir agressions per part de la policia. En tenim com a mínim 12, 14, crec que ara tenim vídeos, fotografies, etc. I tenim el suport d'Alerta Solidària i se posaran les denúncies corresponents per veure si com a mínim s'esclareixen els fets i aconseguim que paguin.
2: Tot això, dues concentracions renouoses però pacífiques en què els assistents han llançat consignes a favor de Mallorca, dels residents i contra el feixisme i contra l'actuació policial.
4: Aquí pareix que si no vas amb banderes espanyoles, la policia ha de reaccionar de manera excessiva, perquè tenen peguera.
5: Però que ja és evident el que va passar, l'atercat que va passar... Ens han duit en això.
6: Estan molt indignats per l'actuació policial de l'altre dia de la manifestació. No tenia res a veure una cosa amb l'altra. Moltes persones varen ser colpejades i varen rebre per motius no justificats.
0: La Policia Nacional, en tot cas, ha obert una investigació per aclarir si alguns dels agents es varen accedir a les càrregues contra els assistents a la manifestació de diumenge.
2: Defensen que l'actuació va ser proporcionada, però que, si cal, s'hauran de depurar responsabilitats. Mentrestant, els sindicats policials asseguren que el sentiment dels agents és de desprotecció institucional després que el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, criticàs l'acció policial i responsabilitzàs els encarregats del dispositiu. A més, Chechu Enríquez, que és el secretari general del sindicat Jupol, insisteix que les càrregues varen ser proporcionades.
7: La intervenció de los compañeros fue una intervención impecable, intachable, porque es que cagaron contra ellos. Yo personalmente he visto las piedras en los vehículos, les tiraron vallas, le daban con los palos de las banderas. Estaban comprometiendo la seguridad ciudadana en la vía pública.
0: La polèmica també s'ha traslladat a l'esfera política. El diputat de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha demanat la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, de Fernando Grande Marlaska.
2: El diputat adverteix que si el delegat del govern no ha dimitit d'aquí a setembre, demanarà la seva compareixença davant la Comissió d'Insularitat de les Corts Generals.
8: Davant d'un poble indignat, vàrem ser tractats com a criminals, amb una resposta violenta per part de la Policia Nacional, amb violència, de forma vergonyosa, indignant. I per això ha demanat la compareixença del ministre Marlaska, perquè en digui qui van ser responsables, les instruccions, què va passar, per què se'ns va tractar com a criminals a gent que estàvem exercint el dret de manifestació o d'informació.
2: La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, per la seva banda, ha qualificat de violència policial inassumible i desproporcionada l'actuació de la Policia Nacional. No obstant això, demana que no es derviï el focus del clam de la ciutadania i critica la presidenta Proens per no assumir-ne les responsabilitats, ja que, recorda, la manifestació era contra les seves polítiques.
9: Incomprensible, inassumible i desproporcionada aquesta violència policial, i jo tinc l'esperança de que amb aquest informe, aquestes responsabilitats que ha demanat el delegat del govern se puguin aclarir els fets. Jo estic espantada en les declaracions de la presidenta Proens, que desvia l'atenció cap a les càrregues policials i que no assumeix cap responsabilitat.
0: I avui també hi ha una cita política destacada a Palma. Avui a les 6:30 tindrà lloc la tradicional reunió estival entre el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de l'Almudaina. Es tracta d'una trobada habitual entre el cap d'Estat i el de l'executiu espanyol per intercanviar punts de vista i abordar qüestions d'interès estatal. És previsible que parlin avui dels incendis de la península.
2: Se celebra cada estiu a Mallorca des de l'any 1977, que això era just a l'inici de la democràcia. El primer va ser entre el rei Joan Carles I i Adolfo Suárez, que era el president del govern espanyol en aquell moment. El catedràtic en Història Moderna a la UIB, Miquel Deià, apunta, però, que la tradició ve de més enrere.
10: Una vegada que se va separar la presidència del govern de la jefatura de l'Estat, el general Franco rebia en el president del govern allà en el Paso de Meigràs. Hi ha tota una tradició d'aquest despatx al d'estiu. Ha hagut avenç més importants. De fet, es van fer dos consells de ministres, un l'any 83 presidit per rei Juan Carlos, i l'altre estenden Zapatero sobre qüestions turístiques.
2: L'ES de Gà de la Facultat de Filosofia i Lletres també insisteix que al llarg de l'any es duen a terme aquestes trobades, tot i que no són públiques. De manera que això, sumat al fet que la d'avui se celebra a Palma, és a dir, fora de la residència habitual del monarca, fa que sigui una trobada encara més mediàtica.
0: I abans d'aquesta trobada amb el rei, Pedro Sánchez es reunirà amb la presidenta del govern Margà, però ens al consolat demà serà una hora abans, a les 5:30 de l'hora baixa, i està previst que la Popular li demani pel compliment de l'agenda balear per la condonació del deute que considera que castiga els ciutadans de les Balears si es compara amb altres comunitats com Catalunya i també per la qüestió migratòria.
2: De fet, aquest darrer és un tema que preocupa, ja que els consells insulars acullen actualment 880 menors, això quan el juliol de 2024 eren poc més de 300. El govern reclama una resposta contundent per part de l'executiu espanyol i alerta de la consolidació d'una nova ruta migratòria entre Algèria i les Balears. És la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles.
11: De l'octubre en el juliol d'enguany, la situació no sols ha millorat, sinó que ha empitjorat. Què ha fet el senyor Sánchez, a part d'anunciar el tema desgast, si no vaig malament, que se reactivava el tema desgast amb Argèlia, no mos ha comunicat cap dels seus ministres, mos ha comunicat el manco oficialment, que haguin pogut xerrar de la ruta migratòria.
2: Tot això quan a Madrid ja s'han iniciat els tràmits per traslladar tres menors migrants no acompanyats des de Melilla cap a les Balears. Aquests tres joves se sumarien als quatre que ja varen arribar a l'arxipèlag els darrers mesos. Hi ha un cinquè cas que encara es troba en mans de la justícia.
12: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I el Ministeri d'Hisenda ha posposat el Consell de Política Fiscal i Financera que estava previst per avui, a dia 4 de setembre, tal com havien demanat les comunitats governades pel Partit Popular. En un comunicat expliquen que el canvi reflecteix la bona voluntat del govern espanyol i confien que el PP posi els interessos de la ciutadania per damunt dels dictats de la direcció del partit.
13: Recordant que els consellers populars van remetre dilluns una carta en què feien aquesta sol·licitud i argumentaven que els manca informació per analitzar la proposta de la reforma del finançament autonòmic que s'havia d'abordar en aquesta trobada. En el comunicat, Hisenda ha lamentat aquesta justificació, tot al·legant que el govern central ha oferit vies de diàleg per parlar de la reforma. En tot el ministeri assegura que veu sorprenent que algunes comunitats demanin posposar el Consell just quan les Canàries havien anunciat que votarien a favor d'aquesta reforma.
0: Per tant, avui no hi haurà Consell de Política Fiscal i Financera, però on sí que es va parlar de finançament ahir va ser en la primera conferència sectorial de mobilitat celebrada en 4 anys.
13: Un dels fets més destacats és que el titular d'aquesta cartera, Òscar Puente, no hi ha assistit al conseller de mobilitat, José Luis Mateo.
14: Es absolutamente injustificable. Tras 4 años, desde julio de 2022, no ha habido una sola reunión sectorial que no se haya actuado como se actúa. Todos tenemos las agendas muy congestionadas, todos tenemos agendas. Y que no se haya actuado con la suficiente previsión como para organizar una sectorial con presencia del ministro del ramo es absolutamente inaceptable.
13: En aquesta cita, Mateo també ha exigit el finançament i les inversions estatals pendents en matèria de transport públic, com els convenis ferroviaris i de carreteres, per garantir el finançament estatal per als diferents projectes.
0: L'economia ha centrat precisament al balanç anual de legislatura que ha fet el president del govern central, Pedro Sánchez. El cap de l'executiu ha tornat a treure pit de la bona marxa de l'economia espanyola, que és la que més creix a l'eurozona, però també ha parlat dels casos judicials que envolten la seva dona i el seu germà.
15: Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer. y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse.
0: També ha parlat de les acusacions al voltant de l'expresident Zapatero.
15: Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero. Él la será en sede judicial y en los medios de comunicación cuando considere.
0: Per al Partit Popular, el triomfalisme de Sánchez a l'hora de fer balanç del curs de l'executiu és insultant. És el secretari general del PP, Miguel Tellado.
16: Más que cumpliendo, su eslogan debería ser huyendo o delinquiendo. Huyendo de la realidad, delinquiendo su gobierno, su partido, como si no hubiera un mañana. El balance real de Pedro Sánchez se resume en dos datos. 3 condenas en 8 meses, 0 presupuestos en 4 años. Ese es su balance. Ese combo de corrupción integral y parálisis política.
0: I avui també destacam les xifres del mercat de treball. Xifres bones, positives per a les Balears, que assoleixen un rècord de 681.000 ocupats en el segon trimestre de l'any. Això és un 5% més que el mateix període de l'any passat, segons les dades de l'enquesta de població activa. Hi ha més xifres positives. Només durant la primavera s'han creat 108.000 llocs de feina nous, una dada que converteix les Illes en la segona comunitat que més feina ha generat, només per darrere de Catalunya.
13: Gairebé el 90% dels assalariats tenen un contracte indefinit i la majoria fa feina a temps complet. Pel que fa a l'atur actual, actualment hi ha 44.400 persones desocupades a les Illes, segons calcula l'EPA. És gairebé un 52% manco que en el trimestre anterior.
0: Els sindicats Comissions Obreres i UGT diuen que, tot i que les xifres d'ocupació són bones, no reflecteixen la realitat dels treballadors, ja que, malgrat tenir feina, molts no poden millorar la seva qualitat de vida. Són José Luis García i Pedro Omar, secretaris generals de Comissions Obreres i UGT.
17: Fem feina amb unes males condicions i, a més, tampoc poden tenir un projecte vital digne, no? Per tant, en els treballadors i treballadores d'aquesta comunitat autònoma, aquestes bones dades de l'EPA, aquestes bones dades d'ocupació i bones dades d'atur, no ens serveixen per millorar les nostres condicions de feina.
18: Manca d'habitatge, d'insuficiència de recursos, de saturació de serveis públics i, sobretot, especialment, una falta de perspectives, una falta d'oportunitats a la gent jove.
0: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet un balanç positiu de l'EPA, ha destacat les xifres d'atur al mínim i la capacitat del mercat laboral de les Illes de crear nova ocupació.
19: Balears manté un mercat de treball extraordinàriament dinàmic. Creem ocupació, davallem l'atur a mínims històrics d'ençà que tenim registres, i una dada molt important que nosaltres miram molt: el 80% de la nostra contractació és indefinida.
0: I la patronal CAEP adverteix que la dificultat per cobrir llocs de feina i l'augment de l'absentisme continuen sent dos dels principals problemes als quals s'enfronta el teixit empresarial. Són ara les 8:18.
20: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
12: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: I ja hi ha data per la posada en marxa de l'ampliació de l'hora. A Palma serà dia 1 de gener. La mesura afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. Són Foners, Peregarau Est, Son Fortesa Sud, els Hostalets, Son Oliva, la plaça de Toros, Escamp Redó i alguns carrers del barri de Bons Aires.
13: L'Ajuntament obrirà el pròxim 16 de setembre el termini per a sol·licitar ja el distintiu de resident. Antoni Deudero, regidor de Mobilitat.
21: És una regulació que favorece esta rotació, que és la que se pretende precisamente con el tema ahora.
13: Fa mesos que el consistori ja va instal·lar les màquines, ara començaran a senyalitzar aquesta zona blava al terra.
0: Com dèiem, una de les zones on s'implantarà l'hora és a Foners, i anem ara en directe. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia. Quina opinió en tenen els residents?
1: Bon dia. Idò, just davant la Biblioteca Municipal Joan Alcover, un dels barris de Palma amb més densitat de població, són més els residents amb els quals s'han pogut parlar just fa uns minuts que valoren positivament aquesta mesura. Comenten que ajudarà a reordenar millor els espais d'aparcament als carrers del barri i reduirà el temps d'espera per trobar estacionament. No obstant això, alguns veïnats pronostiquen el mateix problema d'aparcament amb l'elevat parc mòbil que hi ha a Palma, com també la dificultat agreujada amb la implantació de l'hora per a aquells que no viuen a Foners, però sí que hi fan feina.
3: En el cas d'aquest barri, de les Voles, a mi em sembla bastant positiu, la veritat, perquè a part que permetrà als veïnats del barri poder tenir aparcament, que ara és una autèntica locura.
22: Sobre no arriba a ser una solució en l'aparcament, perquè al final tots els cotxes hi ha massa cotxes.
23: Per als treballadors de la zona sí que serà molt més complicat aparcar, perquè ja ho tenen en manament i amb sort serà encara més complicat per ells.
1: Recorden que el barri de Foners ja tenia una part dels seus carrers amb el servei de l'hora, però ara la seva regulació es completarà el gener pròxim per a tota la barriada.
0: Gràcies, Lluís. Es completarà el barri de Foners, però també altres barriades de Palma. Són ara les 8:22. I a vista, la policia local de Sant Josep ha desmantellat una festa il·legal a Escubells amb 250 assistents. Es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marsan.
13: Quan varen arribar els agents, un centenar de persones esperava per accedir a aquest immoble. Les autoritats varen restringir el trànsit i varen desallotjar a més de 250 assistents amb l'ajuda del propi servei de seguretat que havien contractat els organitzadors. Abans d'acudir a aquest immoble, la policia local ja havia detectat la promoció d'aquesta festa en xarxes socials. L'esdeveniment tenia seguretat, tenia personal d'animació, equips professionals de so i discjòqueis, però no disposava de cap mena de llicència per a cap de les activitats que s'hi feien. Les autoritats han aixecat diverses actes.
0: I la Guàrdia Civil investiga tres persones que haurien organitzat batalles de galls a una finca de Campanat per presumpte maltractament animal i per intrusisme professional.
13: Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals amb lesions i amb ferides. A la finca s'ha trobat una gallera per dur a terme aquestes bregues il·legals i també material quirúrgic, veterinari i medicines. Els primers indicis de la investigació apunten que les tres persones intentaven fer cures als galls i que, a més, manipulaven aquests animals. Per exemple, els mutilaven les crestes i els substituïen als esperons.
0: I el govern insiste ja a demanar a hotelers i a responsables de lloguer vacacional que incentivin els seus clients per veure l'eclipsi de dia 12 des dels mateixos establiments. L'executiu vol d'aquesta manera que els turistes no agafin el cotxe privat i embossin encara més la xarxa viària.
13: L'objectiu principal és garantir el pas d'ambulàncies, però també de policies, de bombers o de qualsevol altre servei d'emergència. El conseller de Turisme, Jaume Bausà, també ha insistit que cal emprar el transport públic.
24: Si l'eclipsi es pot gaudir en garanties des del mateix allotjament, el millor consell per al visitant és no agafar el cotxe i evitar desplaçaments innecessaris.
13: El govern ha editat 9.000 fullets en diversos idiomes, també un miler de cartells, dona informació a ports i aeroports sobre les mesures de precaució i de seguretat perquè també els turistes tinguin tota la informació.
0: I l'Ajuntament de Llumajor també aplicarà restriccions de trànsit en diferents àrees durant el dia de l'eclipsi. El consistori demana no fer ús del vehicle privat si no és imprescindible i utilitzar transport públic, també que els ciutadans es vagin informant per xarxes. El cap de la policia local de Llumajor, Sergi Torrandell, admet que les previsions poden superar de molt els càlculs inicials del consistori.
25: Puguin anar a veure l'eclipsi i no siguin residents, jo els recomanaria anar ben prest, perquè a partir de les 4 ja no deixarà de passar ningú que no tingui autorització. I els autoritzats són servei d'emergència, els serveis públics, els residents, els que tinguin reserva i els que estiguin hospedats o un hotel.
0: Aquest dia, dia 12 d'agost, el nucli podria arribar a suportar el pas de més de 100.000 persones.
12: Informatiu Matí. Esports.
0: I són ara les 8:25 minuts, encetam la informació dels esports per la mare del tècnic del Mallorca, que demana paciència amb els fitxatges i confia arribar en les millors condicions a l'inici de la Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
4: Bon dia. L'entrenador Luis García Atas, als micròfons d'IV3, ja ha deixat clar quin és el full de ruta de l'equip en aquesta estada de pretemporada i també del que espera del mercat de fitxatges.
5: El Mallorca sempre està preparat per mejorar, està preparat per mirar el mercat, per... traer buenos futbolistas y no vamos a levantar el pie, vamos a seguir apretando al máximo.
4: El tècnic ha parlat també sobre la situació de Jan Virgili.
5: Bueno, Jan tiene contrato con el Mallorca, yo lo veo feliz, lo veo ilusionado, lo veo exigido, porque le vamos a exigir mucho, porque creo que tiene muchísimo fútbol en sus botas, tiene muchísimo crecimiento en todas las fases del juego.
4: Sí, com sigui, avui és el penúltim dia de l'equip a Marbella i per a saber la darrera hora connectam amb el nostre company desplaçat, José Peña, bon dia.
6: Molt bon dia, el Real Mallorca afronta ja el tram final del seu estatge de pretemporada a Marbella. Avui és el penúltim dia, el darrer d'entrenaments per a Luis García i la plantilla mallorquinista, i és que ja sabeu que demà dijous l'equip s'enfrontarà a les 10 del matí a l'Al-Ittihad per despedir-se de les terres andaluses i ja posar rumb novament cap a Mallorca. Això sí, avui és un dia per estar pendent, per exemple, d'Arnau Puigmal, a qui veure l'honor d'entrenament ens podria definir si el veurem d'aquí poc més de 24 hores davant el conjunt saudita. I també de la direcció esportiva, i és que són dies molt tranquils per a Pablo Ortiz, o almenys és el que aparenta, perquè ja sabeu que encara hi ha moltes operacions a fer, tant d'entrada com de sortida, i avui podria ser un dia clau. Veurem si a l'informatiu migdia us en podem donar més detalls.
4: A la primera federació, l'Atleti Balears ha fitxat el davanter Rubén Català, de 23 anys, que s'incorpora a l'equip després de militar la temporada passada a l'Alcoyà i el Castelló B. Tot això quan ahir l'entitat blanquiblava va presentar dos dels seus nous fitxatges. El lateral Fabrice Monchú, que arriba després de jugar a la quarta categoria d'Alemanya, i el defensa central Álvaro Martín, procedent del Terrassa. Escoltam el defensa aragonès, que s'ha definit com a jugador.
7: Me gusta el balón, me gusta sacar la pelota jugada y sobre todo creo que es muy competitivo. Al final el fútbol ahora es ganar duelos, yo creo que puedo ayudar ahí en ganar mis duelos y al final un poco eso también, experiencia, tengo partidos en la categoría, eso es lo que puedo aportar.
4: I a la mateixa categoria el Poblense ha fitxat Alejo Galiano, procedent del Josetense, i la penya esportiva el migcampista ofensiu Israel García, del Linares. L'Illes Balears Palma Futsal continua reforçant la plantilla. El conjunt mallorquí ha fitxat l'ala brasiler Julio Zanotto, de 30 anys, que arriba del Cairat i signa per a les dues pròximes temporades. Escoltant Zanotto a la seva presentació.
8: Me siento motivado, ilusionado, ansioso para poder vestir la camiseta y ganar con eso. Estoy me sentindo bien, me sentindo como si estuviese en casa.
4: El Palma Futsal ha iniciat avui la pretemporada, les proves mèdiques, i demà començaran els entrenaments. En bàsquet, l'Azul Marino s'ha reforçat en la pivot nord-americana Lídia Rivers, de 31 anys, una de les jugadores més destacades de la Lliga Challenge la temporada passada. Mentrestant, Alba Torrens ja prepara una nova temporada amb el conjunt mallorquí i també ho fa la mirada posada al Mundial a la selecció espanyola. Escoltam Alba Torrens.
9: Tot jo, el projecte d'Azul Marino, la manera de fer, no, també, i per totes les persones que ho formen, i ara amb aquest ascens, no, de tenir l'oportunitat de poder jugar primera, per jo ho dic que no, és un somni fer realitat, no? No crec, bueno, no sé ni si ho havia somiat, no?
4: I a la segona FEP, el Clas Bàsquet Sant Antoni ha fitxat la jove promesa gallega Pablo Fernández i ja sap quin serà el calendari de la Copa d'Espanya i també de la Lliga. I acabam en dos breus. En ciclisme, l'artenenc Enric Mas serà el líder del Movistar Team a la pròxima Volta a Espanya, i en voleibol, el Connecta Balear Manacor ha fitxat el central alemany Tobias Krieg.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dimecres. A les 6:30 de l'hora baixa tindrà lloc la tradicional reunió d'estiu entre el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de l'Almudaina.
10: Una hora abans, el socialista es reunirà amb la presidenta del govern, Marga Proens, al consolat, i la crisi migratòria serà un dels temes centrals.
0: Centenars de persones han reclamat la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, en dues concentracions al matí, davant la delegació del govern i a l'hora baixa a Falanitx.
10: Segons la plataforma Menys Turisme Més Vida, les càrregues policials han deixat més d'una vintena de ferits i els afectats estudien ara interposar una denúncia col·lectiva.
0: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El Consell de Mallorca té previst aprovar en el pla d'avui una injecció de més de 41 milions d'euros de romanents a Tirme. Guillermo Ortego, bon dia.
11: Bon dia. Serà amb una modificació de crèdit que s'ha introduït a l'ordre del dia per la via d'urgència. L'objectiu del govern insular de PP i Vox és sostenir la promesa electoral de baixar la tarifa de residus, però per l'oposició tot plegat és una mostra més, diuen, de la mala gestió en aquesta qüestió.
0: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep ha desmantellat una festa il·legal a Escubells amb 250 assistents. Carmen Cires, bon dia.
14: I es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marçal. L'esdeveniment tenia seguretat, personal d'animació, equips professionals de so i discjòquis, però no disposava de llicència a cap de les activitats que s'hi feien.
0: I Es Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de Mou en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua. Axel Camarasa, bon dia.
15: Bon dia. Ha decidit prendre mesures com prohibir el rec de jardins públics i la neteja de carrers, omplir piscines particulars, netejar cotxes i també ha prohibit els usos nàutics. El rec de gespa ornamental en usos particulars també s'ha prohibit. Per al sector turístic s'obliga més a establir plans d'estalvi i restringir l'ús d'aigua a dutxes exteriors, jardins i piscines, i adverteix que si la situació no millora s'hauran de produir talls en el consum.
0: I dedicam l'entrevista del dia a l'evolució de les platges en un context de canvi climàtic. En els darrers anys hem vist com algunes de les platges de les Balears perden superfície, com augmenta l'erosió costanera i com els episodis meteorològics extrems deixen una empremta ben visible al litoral. Fa alguns anys que els experts alerten que els arenals, essencials tant per a l'economia turística com ara per la protecció davant temporals, es troben de cada vegada més amenaçats per la pujada del nivell de la mar. Elena Sánchez és investigadora en processos costaners a la instal·lació de la monitorització de les platges del sistema d'observació costaner de les Illes Balears, i amb ella volen parlar en directe. Senyora Sánchez, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Vostè que estudia dia a dia el comportament de les platges, quin diagnòstic en faria, quina salut presenten les platges de les Illes?
16: Bé, doncs, des del sistema d'observació costaner de les Illes Balears, el que realment observem és que les platges són sistemes vius i, per tant, molt dinàmics. Aleshores, és normal que canvien al llarg de l'any, que després d'un temporal perdin arena, que en molts casos la recuperin durant els mesos de calma. Però ara bé, és cert que aquesta dinàmica natural es veu cada vegada més condicionada per factors com l'augment del nivell de la mar o la pressió que exercim sobre el litoral. I per això és tan important fer-ne un seguiment de manera continuada. Només amb una sèrie de dades llargues podem realment distingir què forma part del seu comportament natural i què respon a una tendència de canvi més permanent.
0: Uh-huh. Es diu que les platges retrocedeixen. Quan parlam d'aquesta expressió, de que una platja retrocedeix, què significa exactament, què volem dir?
16: Sí, quan diem que una platja retrocedeix, ens referim al fet que la línia de costa es desplaça cap a terra per una combinació de pèrdua d'arena continuada en la part seca. Així, doncs, aquesta erosió varia en funció del tipus de platja i depèn principalment de l'onatge, el vent, els corrents marins, nivell de la mar, que són els responsables de transportar i redistribuir els sediments. També hi influeixen factors humans, no?, com l'ocupació del litoral o determinades infraestructures que poden alterar aquest transport natural. Però en qualsevol cas, cada platja és diferent i respon d'una manera distinta. Per això diem que és tan important estudiar-les de forma individual i disposar de dades de qualitat per entendre com evoluciona cadascuna.
0: Mm-hmm. Sovint després d'un gran temporal, la sensació és que la platja ha desaparegut. Quina part d'aquests canvis és un procés natural i quina part ja està relacionada amb el canvi climàtic?
16: Sí, aquesta és una pregunta molt important perquè sovint tendim a associar qualsevol temporal amb el canvi climàtic I els temporals sempre han existit, són els principals responsables dels canvis més ràpids a les platges. En pocs dies poden moure grans quantitats d'arena, però moltes vegades aquesta arena torna de manera natural durant els mesos següents. El que ens interessa estudiar és si realment aquesta recuperació continua sent completa o si amb els anys cada vegada és menor. Més enllà de que el canvi climàtic afavoreixi les condicions perquè es doni una tempesta, el que és més fàcil de veure, no?, és que el canvi climàtic modifica les condicions de partida sobre les que actua un temporal. Per exemple, com que el nivell de la mar és cada vegada més alt i, per tant, l'aigua arriba més endins, doncs zones que abans quedaven fora de l'abast, aquests temporals, ara sí que les veiem exposades.
0: Mm-hmm. De quina manera afecta aquesta pujada que ara comentava del nivell de la mar a les platges i a zones especialment vulnerables a les Balears?
16: L'augment del nivell de la mar és probablement un dels grans reptes que tenim per davant, no? Encara que pugi només uns centímetres, això fa que les onades arriben més amunt i que els temporals tinguin un impacte més gran sobre la platja emergida. Evidentment, no totes les platges respondran igual i les més vulnerables solen ser aquelles que tenen poc espai per adaptar-se, que estan molt urbanitzades o que reben directament l'impacte d'aquests temporals. Per això no ens agrada parlar d'una solució única. Entendre com funciona cada platja és el primer pas per poder-la gestionar correctament.
0: Uh-huh. Els ajuntaments, el govern, l'administració adopta mesures davant la regressió de les platges i quines serien les recomanacions que els hi farien?
16: Sí, cada vegada hi ha més consciència que cal adaptar-nos als canvis que experimenta el litoral. I, per exemple, el projecte Life Adapt Calamillor, que és un projecte europeu, coordinat per la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, és un clar exemple que combina recerca científica i governança. Des del nostre punt de vista, la clau és que qualsevol decisió estigui basada en dades científics i avalada a través d'un procés participatiu amb la implicació de parts interessades i comunitat local. En general, les recomanacions que diríem passen per treballar amb la natura i no contra ella, conservant els sistemes naturals, com les dunes, les praderies de posidònia oceànica, evitar actuacions que alterin la dinàmica de la platja i planificar sempre amb una visió a llarg termini. Com més informació tinguem avui, millors decisions podrem prendre per conservar-les en el futur.
0: Idò bé, avui hem volgut dedicar l'entrevista a parlar de la situació de les platges de les Balears, de la seva superfície, de l'erosió costanera i de com els episodis meteorològics deixen aquesta empremta visible al nostre litoral. Elena Sánchez, investigadora del SOCIP, gràcies per haver estat amb nosaltres en directe.
16: Gràcies a vosaltres.
0: I continuem encara parlant dels efectes del canvi climàtic que vos explicam la darrera hora dels incendis a la península. De dir, però, que millora la situació dels focs en les darreres hores, de les darreres 24 hores. Els incendis no han avançat, es mantenen al mateix període que dilluns en els focs de Madrid, d'Àvila, de Toledo i de Castelló. Una situació que ha permès posar fi a les restriccions a diverses zones. A Madrid, 24.000 persones han pogut tornar a casa seva i 20.000 han sortit del confinament. Enguany, els incendis forestals ja han calcinat, però, més de 170.000 hectàrees. Això és, Olivia, una superfície que és 6 vegades superior a la cremada durant el mateix període de tot l'any passat.
13: Sí, així és. Mentrestant, la Generalitat Valenciana també ha aixecat el confinament a tota la vall d'Uixó, tal com estava previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que l'evolució dels incendis és raonablement positiva a l'espera que arribi aquesta nova onada de calor a partir d'avui que podria complicar de nou aquestes tasques d'extinció.
3: Podemos decir que estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía.
13: Pel que fa a l'incendi de Toledo, el ministre de l'Interior ha decretat aixecar, en aquest cas, la declaració d'emergència nacional. El president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, ha anunciat que la regió passa del nivell operatiu 3 al 2.
17: Al salir del nivel 3, recuperamos el control sobre todos nuestros operativos, sobre todos nuestros dispositivos, sobre todo para poder atender con total tranquilidad otros incendios en la provincia de Toledo y en el conjunto de la región.
13: I un punt més a Ávila, on la situació també és favorable. L'operatiu continua en les tasques de consolidació del perímetre i extinció de punts calents per evitar reactivacions d'un incendi que ja ha arrasat 50.000 hectàrees. Davant aquests focs, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí, unir forces i fer front comú.
18: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo, no es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central?
0: D'altra banda, s'eleven a 14 les víctimes mortals per l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que es va declarar a principi de mes.
13: I és que ha mort una de les dues dones que continuava ingressada a la unitat de cremats de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La dona va ingressar en estat molt greu, amb cremades al 70% del seu cos.
0: I ha estat detingut un home sospitós d'assassinar la dona a Barcelona davant dels seus fills.
13: L'agressió es va produir dimarts vespre al domicili que compartien a la barriada de Sant Martí. L'home va fugir després dels fets i finalment ha estat detingut aquesta matinada, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Enguany, 31 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles. Des de l'any 2003, que és quan va començar aquesta dura estadística, són 1.372. Això s'ha comptat encara aquesta darrera víctima, ja que el cas està en investigació.
0: I el Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a la mesa del Parlament del 2017, que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, d'Anna Simó, de Ramon Abarrufat i de Lluís Guinó.
13: El mateix tribunal ja va amnistiar aquest dilluns l'exconsellera Meritxell Serret, primera membre del govern de Puigdemont, a rebre-la. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recordam, els va condemnar el 2023 a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobeir el Tribunal Constitucional i permetre les votacions del 1 d'octubre.
0: Estan parlant del Parlament de Catalunya i també han sabut que el govern central ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.
13: A Borràs se li commutarà la pena de presó de 4 anys i 6 mesos per un altre de 2. La resta, una multa de 36.000 i inhabilitació de 4 anys, sí que es manté.
0: I la Universitat Complutense de Madrid demana a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, i a la seva assessora que tornin més de 100.000 euros per un presumpte delicte de malversació.
13: Els demanen aquesta quantia en concepte de responsabilitat civil per l'ús del programari investigat en la causa contra elles i de personal de la universitat.
0: I el judici del cas Kitchen ha quedat vist per a sentència a l'Audiència Nacional.
13: Ara els magistrats han de determinar si la cúpula de l'interior del govern de Mariano Rajoy va orquestrar una operació parapolicial el 2013 per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li documents comprometedors per al partit. La Fiscalia demana les penes més altes per qui va ser comissari, José Villarejo, 19 anys de presó per ell, també, però, 15 per l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, pel seu secretari d'Estat, Francisco Martínez, i per l'exdao de la Policia Nacional, Eugenio Pino.
0: I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que les trobades amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, a Washington, han anat molt bé i que s'han tractat molts de temes.
13: El dirigent israelià ha dit que tots dos comparteixen un objectiu comú, que Teheran no disposi d'armes nuclears per amenaçar els Estats Units i també Israel. Per la seva banda, Zelensky i Trump han parlat de revitalitzar la diplomàcia per posar punt final a la guerra en un moment en què les converses amb Rússia estan suspeses. Tot això mentre Rússia ha denunciat una nova onada d'atacs amb més de 390 drons d'Ucraïna contra la regió de Moscou.
0: I Uganda ha estat declarada oficialment lliure d'Ebola després de superar sense contagis nous els 42 dies de vigilància que estableixen els protocols internacionals.
13: El brot provocat per la darrera soca i vinculat a casos importats de la República Democràtica del Congo ha deixat 2 morts i 20 casos confirmats. Tot i donar per controlada aquesta emergència, les autoritats sanitàries mantenen la vigilància davant el risc de nous casos importats.
0: Són algunes de les qüestions més destacades de l'actualitat estatal i internacional que vos han resumit ara a l'informatiu matí. Arribem a les 8:45, tot d'una podeu escoltar les desconnexions de cada illa, les desconnexions insulars.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. El Consell Insular té previst aprovar en el ple que arrencarà a les 9 i mitja una injecció de més de 41 milions d'euros en romanents a Tirme. L'objectiu de PP i Vox és sostenir la promesa electoral de baixar la tarifa de residus, però per l'oposició tot plegat és una mostra més, diuen, de la mala gestió en aquest tema. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Sabala, bon dia.
2: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán circulación lenta en la vía de cintura en sentido Andrade, desde el calle Aragón hasta las oficinas de San Hugo y a la altura de esta taulera. También en la autopista de Inca desde el polígono de San Castellón hasta la incorporación con la vía de cintura. En el resto de carretera el tráfico es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Gracias, Claudia. En Joan Jiménez del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament. El Consell Insular té previst aprovar en el ple d'avui una injecció de més de 41 milions d'euros de romanents a Tirme amb una modificació de crèdit que s'ha introduït en l'ordre del dia per la via d'urgència. L'objectiu del govern insular, format per PP i Vox, és sostenir la promesa electoral de baixar la tarifa de residus, però per a l'oposició tot plegat és una mostra més, diuen, de la mala gestió en aquesta qüestió. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia. Tant el grup socialista com Més per Mallorca lamenten que, tot i haver cedit a la importació de residus d'Eivissa per equilibrar econòmicament el sistema, els comptes encara no quadren i s'hi han de destinar 41 milions i mig més d'euros, una situació inacceptable, inaudita per a la portaveu del grup socialista, Catalina Cladera.
5: El senyor Galmés no gestiona bé els comptes públics, els recursos públics, ni la política de residus, ni la importació dels fens, ni el conveni que ha finançat amb la presidenta Proens per dur els fens d'Eivissa. Han estat suficient per baixar la tarifa. Encara hi han d'inflar en 41 milions més.
4: En la mateixa línia, la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, assegura que tot plegat demostra una mala gestió i en responsabilitza directament el president Llorenç Galmés.
6: És un mal negoci per Mallorca assumir més impacte ambiental. El govern només hi posa 5 milions i els mallorquins acaben pagant la factura. El Partit Popular ha convertit el Consell en el caixer automàtic de tir.
4: El pla, el darrer ordinari d'aquest curs polític, començarà a les 9 i mitja del matí.
1: Mentrestant, a Llucmajor, l'oposició a l'Ajuntament s'uneix en bloc per denunciar el que consideren un servei deficient de recollida de residus. El PSOE, Més per Llucmajor, SUI i Llibertat Llucmajor han formalitzat una queixa davant del defensor del poble per l'acumulació de fems a carrers, places i urbanitzacions del municipi. També han presentat una denúncia a Salut Pública pel risc sanitari que, diuen, s'ha generat. Davant d'aquesta situació, la Direcció General de Salut Pública insta el consistori a reforçar el servei en un termini de 10 dies.
4: La batllessa del municipi, així que l'escola, explica que el passat 13 de juliol es varen reunir amb la directora general de Salut Pública per posar-los al corrent de la situació i explicar-los les gestions que duen a terme per revertir aquesta situació.
7: Som més que conscients de la problemàtica de la recollida de fems. Tenim una empresa externa de suport que ens ajuda amb els desbordaments dels fems en la zona de contenidors i a la vegada estem fent feina per tenir una segona empresa també perquè ens pugui fer aquest suport. Tindrem aquesta setmana dues empreses que fan el suport per tal de que aquests desbordaments no siguin com han estat fins ara.
4: Els grups polítics de l'oposició que han presentat una moció conjunta per al ple d'avui demana la contractació d'un servei extraordinari de reforç per restablir les condicions adequades de neteja i salubritat. El portaveu del PSOE, Jaume Oliver, denuncia la falta de previsió de l'Ajuntament a l'hora de treure la nova licitació després de 10 anys de servei.
8: Llumalló fa molt d'anys ja que pateix una greu crisi de recollida de fems, que estan posant en perill la salubritat del carrer. Creiem que estem davant d'una alerta sanitària i malament l'equip de govern no vulgui reconèixer això, però això en bloc pues, me'l van posar d'acord per fer una proposta per posar damunt la taula qualsevol alternativa que hi hagi possible per donar servei al ciutadà i de qualque manera que se recuesquin els fems com toca.
4: Avui es debatrà aquesta moció conjunta dels grups de l'oposició al ple municipal de les 7 de l'hora baixa. Recordem que recentment l'Ajuntament ha adjudicat el servei de neteja viària per gairebé 30 milions d'euros i 8 anys de durada.
1: Precisament per saber de primera mà com viuen aquesta situació els veïns del municipi, connectam en directe amb una de les zones més afectades, anant fins a Serenal de Llucmajor, on hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, què t'han dit dels veïnats?
9: Bon dia. Els veïnats es mostren molt indignats, resignats i enfadats amb la recollida de fems, perquè a banda de les bosses de fems que puntualment s'acumulen als contenidors també denuncien la degradació i la deixadesa, diuen, de la zona. Els escoltam.
10: Jamás se ha visto el arenal, ¿eh? Si vas por aquí, por la avenida Europa, hasta allá, todo ahí, la bardoza levantada, ahí el hotel, la basura. Bueno, unos montones de basura que es demasiado. Y pasa que pasamos, que somos personas lo que vemos aquí. No es normal que haya esto.
11: Pues ya se lo digo, un desastre. Es que no tiene sentido. Si esta gente firma un contrato con una empresa para recoger la basura, yo creo que cuando hacen un contrato debe de quedar bien atado y hasta el final del contrato se debe respetar por ambas partes. La cantidad a cobrar y el trabajo a hacer, nada más. Es que es muy simple.
10: Hi ha molta gent, però no està gent. Estan més bé molt bruts.
9: I és que d'ençà de l'any 2012, l'Associació de Veïnats de Mig de Serenal té registrades diverses incidències i problemes en la recollida de fems. El seu president, en David Cervera, ens ha explicat fa uns minuts als micròfons d'IV3 Ràdio que en els darrers 3 anys aquesta situació ha anat a pitjor. Asseguren que l'Ajuntament sempre els ha dit que el problema és l'incompliment del contracte per part de l'empresa concessionària i que el màxim que poden fer és posar-los multes mensuals de 20.000 euros. Cervera diu que hi ha setmanes que la recollida va bé, en canvi diu que hi ha setmanes puntuals que s'omple de fems.
12: Com estan emprenyadíssim en els fems. I és normal, vull dir, no pot passar per la vora via perquè ha molt de fems, se malolor, rates. Jo la setmana passada estigui a un restaurant i m'ho va entrar una rata i estan entrant dins les cases, dins els comerços. És una alerta sanitària el que tenim.
9: Després de l'advertiment de Salut Pública a l'Ajuntament, el consistori assegura que han contractat a 2 empreses de reforç per contrarrestar aquesta situació i hem de dir que fa uns minuts hem vist diferents màquines granadores netejar els carrers pròxims a la primera línia de mà i també operaris amb bufadores que retiraven els fems dels carrers i de les escombraries.
1: Gràcies, Toni. En directe des de Serenal de Llucmajor. Més qüestions. Quan falten poc més de 2 setmanes per a l'exercici total de sol, els ajuntaments es preparen per acollir el fenomen en la màxima seguretat. Precisament, en el cas de Llucmajor, el consistori aplicarà restriccions de trànsit en diferents àrees durant la jornada del 12 d'agost.
4: Es tancaran tots els accessos al Santuari de Gràcia i el de Cura. A Serenal, a partir de les 4, només podran entrar vehicles d'emergència, transport públic i residents, treballadors amb justificant i turistes amb reserva d'aparcament en hotels de la zona. Aquestes restriccions també s'aplicaran a Cala Blava, Bellavista i Tollerich i a la resta d'urbanitzacions.
1: L'Ajuntament demana no fer ús del vehicle privat, sinó que és imprescindible i emprar el transport públic. També que els ciutadans es vagin informant per xarxes i a través de canals oficials de les actualitzacions d'informació en una jornada que es preveu complicada. Escoltam el cap de la Policia Local de Llucmajor, Sergi Torrandell.
13: Puguin anar a veure ciclistes i no siguin residents, jo els recomanaria anar-hi ben prest, perquè a partir de les 4 ja no deixarà de passar a ningú que no tingui autorització. I els autoritzats són servei d'emergència, els serveis públics, els residents, els que tinguin reserva i els que estiguin hospedats o un hotel.
1: Torrandell admet que les previsions poden superar de molt els càlculs inicials del consistori. Entre residents, amics de residents, turistes i treballadors, el nucli pot arribar a suportar el pròxim dia 12 el pes de 100.000 persones. D'aquesta manera, arribam a les 8:55. Continua la informació aquí a IVT Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 8:55. Moment per la cultura.
2: El invierno crujió anunciando un estertor.
1: L'Atlàntida continua amb singladura ferma aquesta 16a edició, avui amb un capvespre dedicat als curtmetratges fets a Can Ostre, quan encara ressona el lliurament del primer Masters of Cinema d'enguany a l'actriu danesa Trine Dirholm. Sandra Martínez, bon dia.
3: Bon dia.
1: I que va rebre el guardó a nit en un pati de la Misericòrdia de Gom a Gom.
3: Sí, tot això amb l'actuació de qui escoltem també de fons, de Nacho Vegas, l'actriu, també cantant, la dona danesa de l'exitosa sèrie de Filming, du 30 anys davant la càmera. Ha protagonitzat pel·lícules com En un món millor, guanyadora de l'Òscar a millor film internacional, Reina de Cors, o més recentment La noia de l'agulla, també nominada als Òscar. Una llarga trajectòria que ha deixat empremta en el cinema europeu i que l'Atlàntida ha volgut reconèixer amb el seu màxim guardó. L'actriu, visiblement emocionada, agraïa la tria i defensava en aquest temps de streaming l'experiència compartida d'anar a les sales, i es mostrava també encantada de coincidir a Palma amb tanta gent apassionada pel cinema.
4: I love this festival. Really, thank you so much for this great, great honor. I am a huge fan of Phil myself.
3: El pròxim a rebre el màster serà dissabte el també actor Gael García Bernal, i diumenge, el dia de la clausura, el reconeixement serà pel compositor Alexander Desplat. També serà diumenge, recordem, en aquesta gala, quan es projecti El ser querido, la darrera pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, amb la seva presència i també amb la dels seus principals protagonistes, Javier Bardem i Victoria Luengo.
5: ¿Qué necesita la tostada? Mantequilla y mermelada. Tú ya no la quieres, está quemada. Me centro en mis asuntos, me lo monto que te cagas y me monto...
1: Tot això serà a la part final d'aquesta edició, avui amb les actuacions musicals de Losa, Barribé i Teo Lucadamo, i que segueix ben marcada per la presència balear. El cine Rivoli va acollir ahir l'estrena de Milcar, el nou treball de Miquel Ec, i la projecció de Jo, de Rafa Cortés, que ha tornat a la pantalla gran en una versió restaurada coincidint amb el 20è aniversari de l'estrena.
3: Sí, com dèiem, el Rivoli va acollir aquesta projecció d'allò de Rafa Cortés, que ha tornat a la pantalla gran en una versió restaurada. Recupera així l'Atlàntida, una de les obres més singulars i influents del cinema balear contemporani, convertida amb els anys en una pel·lícula de culte.
6: Nosaltres hem aprofitat per redigitalitzar-la i poder, aprofitant l'avinentesa, polir algun desenfoc, alguna història, però bàsicament diríem que per primera vegada se podrà veure una versió digital fidel a la versió original, molt més que en el seu moment.
3: La projecció també s'ha convertit, però, en un retrobament molt especial. 20 anys després de l'estrena, bona part dels actors i de l'equip tècnic s'han tornat a reunir per celebrar el retorn d'aquest film a la pantalla gran. Entre els assistents hi havia el gran protagonista de la pel·lícula, juntament amb l'actriu mallorquina Aina de Cos.
7: Que justament perquè ja va néixer amb un punt antiquat, ja és una pel·lícula que mai, que sempre envellirà bé, crec. Té una cosa com antiga, com d'una altra època, d'una altra dimensió, que fa que no envelleixi massa, crec.
8: Sí, és com a després de 20 anys tornar a revisitar la pel·li i trobar-te amb la gent que ens estem trobant tots, és una passada. Ara dèiem amb l'Àlex que no sabem si han passat 20 anys cap endavant, cap enrere, com a si és molt, si és poc, però fa molta il·lusió.
1: I a banda d'allò i del Mícar, nosaltres també ens hem fixat en dues històries de dos mallorquins que podrien ser d'universos diferents. Parlem de la cuinera Maria Solivelles i del barber Manuel Cortés. Has parlat, Sandra, amb els realitzadors dels documentals.
3: Sí, han estat dues propostes que, per cert, han rebut el suport IB3 i que segueixen la vida, l'evolució d'aquests dos personatges. En el cas de Manuel Cortés, el documental 3.000 al mes ha estat 10 anys de documentació des que les xarxes aquest tema...
9: Manuel Cortés, Manuel Cortés, Manuel Cortés.
3: Va fer viral un al·lot de Sabileta que va acabar tenint com a clients Bad Bunny i Cristiano Ronaldo. Un dels seus amics, Jordi Bernès, va veure potencial en la història i, malgrat les reticències inicials, apostaren per ella.
10: En el principi sí que estava incòmode ell, tant davant la càmera en nosaltres com en la fama que havia aconseguit, i avui en dia està supercontent, ha canviat l'evolució, han aconseguit acabar la pel·lícula amb ell... Ell ja l'ha vista i avui en dia pues, és una altra persona també, igual que nosaltres.
3: L'altra protagonista, la cuinera Maria Solivelles, la cuinera holística, en paraules del director del documental, Àlex Dioscòrides, que ha apostat per aquest personatge.

0: I són les 9, repassam ara les notícies més destacades d'aquest dimecres matí. Avui, hora baixa, a les 6 i mitja, se celebra al Palau de l'Almudaina de Palma la tradicional reunió d'estiu entre el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Entre d'altres qüestions, es preveu que parlin dels incendis de la península, però abans d'aquesta trobada, el cap de l'executiu espanyol es reunirà també amb Marga Proens al consolat demà.
1: La trobada entre la presidenta del govern i el socialista serà, per tant, a les 5 i mitja i la crisi migratòria en serà un dels temes centrals. Recordem que els consellers

0: la policia ha de reaccionar de manera excessiva, perquè tenen peguera.
1: Estan molt indignats per l'actuació policial de l'altre dia de la manifestació. No tenia res a veure una cosa amb l'altra.
2: Continua, per tant, el malestar per l'acció policial i els afectats per les càrregues dels agents estudien interposar una denúncia col·lectiva.
3: I d'aquí a mitja hora comença el ple del Consell de Mallorca, en què està previst que s'aprovi una injecció de més de 41 milions d'euros de romanents de Tirme amb una modificació de crèdit que s'ha introduït en l'ordre del dia per la via d'urgència.
2: L'objectiu del govern insular sostenint la promesa electoral de baixar la tarifa de residus, però per a l'oposició tot plegat és una mostra més, diuen, de la mala gestió en aquest tema. Són Catalina Cladera, del PSIP, i Catalina Inés Perelló, de Més.
4: El senyor Galmés no gestiona bé els comptes públics, els recursos públics, ni la política de residus.
5: El Partit Popular ha convertit el Consell en el caixer automàtic de Tirme.
3: I un estudi recent de la UIB apunta que les platges de les Balears podrien perdre fins al 60% de la superfície per la pujada de la mà. La pressió humana i les derivades del canvi climàtic impacten sobre les platges.
2: I per això els experts insisteixen en la importància que es motoritzin i que les administracions implantin mesures preventives. Són declaracions d'Elena Sánchez, investigadora del SOCIP, en declaracions a l'Informatiu Matí.
6: És cert que aquesta dinàmica natural es veu cada vegada més condicionada per factors com l'augment del nivell de la mar o la pressió que exercim sobre el litoral. I per això és tan important fer-ne un seguiment de manera continuada. Només amb una sèrie de dades llargues podem realment distingir què forma part del seu comportament natural i que respon a una tendència de canvi més permanent.
3: I ha estat detengut un home sospitós d'assassinar la dona a Barcelona davant dels seus fills. L'agressió es va produir dimarts vespre al domicili que compartien a la barriada de Sant Martí.
2: L'home va fugir després dels fets i ha estat detingut aquesta matinada, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Enguany han estat assassinades per les seves parelles o exparelles un total de 31 dones. Recordem que el 016 és el número d'atenció a les víctimes i no deixa rastre a la factura del telèfon. Això sí, s'ha de pensar a esborrar del registre de telefonades.
3: D'aquí uns segons arribarem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença aquí a IB3 Ràdio, el programa El Dia. Passau una bona jornada de dimecres.
7: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam aquesta jornada de dimecres amb 27 graus de temperatura. De fet, tenim una petita pujada del termòmetre a les màximes. Es mouran avui entre els 31 i els 35 graus a bona part del territori. A l'interior de l'illa de Mallorca es poden arribar als 36 graus. Tenim sol per tot arreu, mar en calma, excepte les Pitiuses, on hi haurà maror al llevant i també al migjorn. Avui es pot donar per inaugurada, idò, la quarta onada de calor de l'estiu. Una situació complicada, sobretot pel que fa els incendis que ara mateix continuen actius a la península. Tot i la magnitud d'aquests focs, avui sí podem parlar d'una petita treva. Els veïnats de 13 municipis de Madrid, també d'Àvila, han pogut tornar a casa seva. També uns 9.000 habitants de Castelló i 6.000 de Toledo. Ara bé, s'hauran de confinar i continuen les alertes. D'aquesta manera, el Ministeri de l'Interior inicia aquesta desescalada de l'emergència nacional, tot i que encara mantenen la guàrdia. En crònica política, continuen les repercussions de la manifestació de diumenge contra la saturació turística. Recordem que ahir es va convocar una concentració davant la delegació del govern. Bon dia, Xisco.
1: Bon dia, Marta. La plataforma Menys Turisme, Més Vida demana la dimissió del delegat del govern. També la del cap de Policia Nacional i la del cap de l'operatiu responsable de les càrregues policials en la manifestació. El balanç va ser de 20 ferits. L'entitat es planteja una denúncia col·lectiva. I, per altra banda, la Policia Nacional ha obert una investigació judicial per esclarir

0: si les càrregues policials de diumenge a la manifestació varen ser excessives. La policia judicial vol interrogar totes les parts i depurar-ne les responsabilitats. De moment, manté que la seva actuació va ser proporcionada.
1: En crònica de successos, la Guàrdia Civil investiga tres persones per un presumpte maltractament animal a una finca de Campanet. Bon dia, Maria Antònia.
2: Molt bon dia, Marta. Així és, els agents del Seprona han requisat més de 70 gais amb lesions que podrien ser conseqüència d'haver participat en bregues il·legals. Durant la intervenció, els agents varen trobar 350 ocells, 70 dels quals amb lesions i també ferides. A la finca es va trobar una gallera per fer les bregues i material quirúrgic veterinari. Els primers indicis de la investigació apunten que les tres persones intentaven fer cures als gais i, a més, manipulaven els animals. Per exemple, es mutilaven les crestes i els substituïen en els esperons.
1: També tenim novetats respecte a l'hora, el servei d'aparcament regulat a Palma.
0: Vuit barris de ciutat estrenaran zona blava a partir del mes de gener. Si en sou veïnats, apuntau. Al setembre ja podreu sol·licitar a l'Ajuntament el distintiu de resident per aparcar-hi. La mesura afectarà vuit barriades i prop de 13.000 places. Seran Sonfonès, Pere Garau, Est, Son Fortes a Sud, els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Escan Redó i alguns carrers del barri de Bons Aires. Ja hi ha data per la posada en marxa de l'ampliació de l'hora a Palma. Serà el dia primer de gener. Encetarem any i també noves zones d'hora.
1: Vius, sobretot, si vos toca alguna d'aquestes zones. Vos contam també que el president del govern, Pedro Sánchez, es reunirà aquest dimecres a Palma amb la líder de l'executiu balear, Marga Proens, i també amb el rei, Felip VI.
2: La primera de les trobades, com ha succeït en els últims anys, serà en Proens i tindrà lloc a les 5:30 de la tarda al Consolat de Mà, la seu de la presidència del govern. Entre els temes estrella que s'abordaran destaquen la crisi d'accés a l'habitatge, especialment a les Balears, que de forma continuada registra alguns dels preus més alts de tot el país, el finançament autonòmic enmig dels tràmits per aprovar el nou model o la gestió dels fluxos migratoris, tenint en compte del notable increment en l'arribada de barques a l'arxipèlag en els últims anys.
1: Serà un dels temes que abordarem tot d'una, la nostra tertúlia d'actualitat, però ara moment per la reflexió, per la nostra frase del dia. Sempre tenim una. Avui no és una excepció.
0: No ho és, Marta. La frase és del pintor postimpressionista holandès Vincent van Gogh, mort tal dia com avui, però de 1890. El rei dels girassols i de les nits estrellades va dir: quan un cec crida un altre cec, tots dos ensopeguen en la mateixa pedra.
1: De què parla tothom avui? Què és el que se troba en boca de tothom?
0: I d'avui tothom parla d'una sanció exemplar a Víctor Gabriel, un futbolista brasiler una mica massa brusque. Sanció sense precedents al futbol brasiler. El Tribunal Superior de Justícia Esportiva del Brasil ha castigat el defensa de l'internacional de Porto Alegre, en Víctor Gabriel, amb una suspensió molt poc habitual. No podrà tornar a jugar fins que el futbolista a qui va lesionar, en Gabriel Peck, del Cruzeiro, estigui recuperat i pugui reprendre els entrenaments. La sanció, això sí, té un límit màxim de 180 dies. Tot va passar en un partit de Lliga. Al minut 58, Víctor Gabriel va entrar amb força excessiva sobre Peck i va veure la targeta vermella directa. Va acabar sent una fractura de tíbia que va obligar el davanter del Cruzeiro a passar per la sala d'operacions i que el mantindrà de baixa entre 3 i 4 mesos. El tribunal ha aplicat un agreujament previst al Codi Disciplinari brasiler per als casos en què una entrada violenta impedeix que el jugador lesionat pugui continuar la seva activitat esportiva. Durant la vista, el defensa va demanar disculpes entre llàgrimes i va assegurar que mai no va tenir la intenció de fer mal al seu rival. Una resolució, hem de dir, excepcional, que ha obert el debat sobre si aquest tipus de càstigs poden marcar un abans i un després en la lluita contra el joc violent. No sé què en penseu, companyes.
2: A veure, tot acte té conseqüència. Jo crec que així el fan ser conscient del mal que ha pogut causar. Per exemple, quan juguen un partit, l'àrbitre els hi treu targeta, que per aventura després pot desencadenar una expulsió o el que sigui, però no, queda en aquell partit. Ara aquest altre jugador se n'ha d'anar a casa seva, no pot jugar, no pot fer feina, no pot fer el seu esport que tant li agrada, i si ell ha d'estar assegut en el sofà, m'apareix molt bé que com a càstig el jugador que ha provocat aquesta entrada, que per molt que no sigui intencionada, sap que si entra d'una manera o de l'altra, perquè se sap ses jugades en el 100%, pot arribar a fer mal, i que també tenga conseqüències, i ell també quedi en el sofà.
0: Això que veurà amb aquest joc brusquer que de vegades
2: de
0: notes...
1: Esperem que sí.
0: Que hi ha jugadors que van a fer mal.
1: Home, tu mira la polèmica del darrer partit de la final del Mundial, no? Va ser un tema molt comentat.
0: Quan varen engegar Enzo amb la targeta vermella directa.
1: Exactament.
0: Passa actuació contra la Minya Mal, que va deixar Argentina, recorda'm, sense un jugador. I això és allò que ha fet esclatar les teories de la conspiració, que fins i tot demanen un change.org alguns argentins que es repeteixi aquest partit del Mundial.
1: Són molt optimistes, amb aquest change.org.
0: No, però, deixant davant d'Argentina, que és un tema que, com pots veure, mos fascina, tornant al Brasil, jo crec que està bé que donin aquests missatges exemplificadors, perquè així s'evitaran segon quin tipus de jocs bruts que guanyar un partit no significa que hagis de desmuntar sa vida d'un dels teus companys.
1: A més, no sé si heu pogut veure, jo anima que puguin els nostres oients recuperar aquestes imatges, és que entra a matar, no? És una cosa, a més, d'una forma molt directa, molt intencionada. Mira, si la sanció es fa d'aquesta manera, no? Sense poder jugar, segur que espanta més que en una targeta vermella.
2: I també aquest comportament diu molt de l'equip. Molta gent diu que l'equip dona suport només en els jugadors, ell no ha fet res, ell no ha fet res, i els àrbits com que els donen de mentiders, però han tingut conseqüències i han estat el mateix sort de l'equip que han dit no ho ha fet bé, aquest lot ha de pagar pel mal que li ha fet el seu altre company, per molt que sigui d'un equip rival.
0: El problema és si tot aquest és primer, no? Es conió d'Índies, ja. I has de començar tu donant exemple. Però si a partir d'ara en el proper jugador brasiler
2: que pegui
0: una cosa d'aquest tipus ja va alerta, supos que a mesura que avanci el temps aquest càstig no m'ho sorprendran i la gent sabrà que ha d'anar una mica més en bones, que no totes marcar un gol o guanyar un partit.
1: Celebram que el Manco hi hagi sancions d'aquestes característiques que són molt més justes, perquè recordant que aquest jugador es tirà 4 mesos de baixa, veritat? Poca broma.
0: I s'altre haurà d'estar tant de mesos de baixa com el jugador lesionat o fins un màxim de 180 dies, que serien 6 mesos.
1: Idò, aquest és un dels temes que volíem abordar avui, aquesta sanció exemplar en el món del futbol brasiler. De tot això i de moltíssimes coses més, en parlam aquí 3 hores de directe, a través de la ràdio, també a través de la televisió i en la bona companyia de Joan Jiménez als comandaments tècnics, Cata Jaume, Miguel Rosselló, Àlex Fortesa, Yolanda Ruiz i també Francesca Mateu. Idò, amb tot l'equip, començam aquest dimecres aquí al dia.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: Bé. 9 i 14 minuts comença la nostra tertúlia. Si just vos incorporeu en aquest moment, ja sabeu, aquí comença el repàs a l'actualitat, els titulars del dia, els temes que més ens criden l'atenció, les notícies més destacades, i ho fem sempre en bona companyia. Els periodistes aquí, als estudis de Palma que ens acompanyen, són el periodista i també professor Manuel Aguilera. Bon dia.
2: Bon dia, Marta.
1: Anna Mascaró, bon dia.
3: Bon dia.
1: I ens escolta també des d'Eivissa, el misser Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, Joan Carles.
4: Què tal? Bon dia i salut.
1: Començant per una reunió, la d'avui, la reunió prevista avui entre el president del govern, Pedro Sánchez, amb la líder de l'executiu balear, Marga Proens, i també amb el rei Felip VI. La primera de les trobades, com ha ocorregut en els darrers anys, serà amb la presidenta Marga Proens, serà avui a hora baixa, a les 5:30 al consolat demà, a la seu de la presidència del govern. Recordem que tant Sánchez com Proens han mantingut 3 reunions d'estiu, aprofitant els viatges del president Sánchez a Palma per poder abordar les situacions o els temes que més preocupen, que com podeu imaginar són habitatge, també financiació autonòmica, perquè les Balears no tenen el mateix criteri, no, que altres comunitats autònomes que sí que tenen un finançament autonòmic més just. Serà alguns dels temes estrella que abordarà la presidenta amb el president Pedro Sánchez. Així que, si vos sembla, començo per demanar-vos per aquesta qüestió en concret. Tenim algunes de les imatges, com és lògic, d'arxiu que estem compartint de l'any passat, perquè aquesta reunió no s'ha produït encara. Com deien, serà a les 5:30. Què podem esperar d'aquesta reunió? Ha dit la mateixa presidenta del govern que no té moltes esperances, ha comentat que li demanarà que deixi de castigar-nos, referint-se a la finançació autonòmica. Va dir ahir paraules textuals que han fet perquè els ciutadans de Catalunya se'ls condonin més de 2.000 euros i els de Balears 1.400. Exactament, d'euros. I els de Balears 1.400 milions d'euros. I doncs vaig exigir al Manco aquesta justícia al respecte, Manuel.
2: Sí, bueno, se entiende que la cantidad hacia Cataluña debe ser mayor porque tiene mayor deuda y mayor población. Pero yo creo que Baleares debería aceptar esta condonación de la deuda porque es lo que más nos interesa. No podemos dejar que la política se priorice ante las necesidades de los ciudadanos. Y bueno, creo que los temas más sensibles van a ser vivienda, que ellos se arrojan las culpas, ¿no?, sobre este tema. Ambos están haciendo movimientos, pero yo creo que lo más importante, que a veces lo hemos hablado aquí y abro ya el cajón de los truenos, es atacar la especulación de alguna manera, para intentar evitar que de alguna manera la vivienda siga siendo un bien de inversión en el que hay mucha gente que no lo utiliza para vivir, sino para invertir, y esto hace que los precios estén disparados. Y el otro día en la manifestación, pues yo creo que la mayoría de la gente iba por eso, ¿no? Sobre todo los carteles de la gente más joven decía: yo quiero vivir aquí. Y por eso la vivienda yo creo que es clave, y no depende solo de Proens, de Sánchez o de una inmobiliaria en concreto, ¿no? Yo creo que son muchos factores, y bueno, lo que hemos hablado aquí, eso, ¿no? Sobre todo parar la especulación. Luego, bueno, luego sé que van a hablar del tema de migración. Hoy la portada del diario de Mallorca dice que la ruta Argelia-Baleares...
1: Sí, esto es ordenado, es verdad.
2: Son 11.000 personas han venido ya... Pues bueno, es un tema muy grave, que también el gobierno ha denunciado que estamos al 1000% de la capacidad y, bueno, desbordados. Y luego está el tema, bueno, no sé si hablarán de la manifestación también del otro día, de la actuación que tuvo la Policía Nacional, que recordemos que depende del delegado del gobierno, Alfonso Rodríguez, que lo nombró Pedro Sánchez. Bueno.
1: Tot d'una mos endinsem en aquest tema, són molt interessants. Has plantejat la concentració, també la d'ahir, davant delegació de govern. Ara ho abordam, perquè és veritat que són moltes les ramificacions. Però abans, i per acabar aquesta ronda, vos demano si creus que aquestes reunions poden ser fructíferes. Anna, si van més enllà del protocol, si pot servir el Manco per donar els seus fruits en el futur.
3: Jo crec que és molt interessant que poseu aquestes imatges de reunions anteriors, perquè entre els periodistes sempre se comenta el rostre de la presidenta, no? Que ella sempre és molt riallera, i en canvi les reunions amb en Pedro Sánchez no sé si heu vist, que té una cara molt, molt sèria, molt seriosa, no? Jo crec que és voluntari, és a dir, és per remarcar la distància realment que hi ha. Recordem que hi ha barons del Partit Popular que s'han negat a reunir-se amb el president espanyol. Ella ha mantingut la voluntat de tenir una relació institucional amb el govern espanyol, malgrat la distància política, però jo crec que és molt difícil que això sigui fructífer, tenint en compte que ja el passat divendres, després de la reunió amb en Felip VI, el primer que va fer la presidenta va ser carregar contra en Pedro Sánchez en vísperes de la reunió i demanar-li que li han fet els balears, com amb un to molt, de molta confrontació, no? Llavors, jo no crec que sigui... De fet, ella mateixa va dir no tinc cap esperança en aquesta reunió. És que ho va dir directament, o sigui, no crec que serveixi més enllà que per mantenir una relació institucional, que també em pareix necessari en els temps de polarització que vivim, però, vaja... I després, els temes que comentava Manuel, també és interessant que ella ja, quan se va reunir amb en Felip VI, li va parlar de massificació turística. Això és nou. A les anteriors reunions parlava d'immigració, de repte demogràfic, però no tan clarament de massificació. A veure si també avui, hora baixa, amb el president espanyol, que té competències en tema d'habitatge, en tema de turisme i en tema d'aeroports, també s'aborda aquest tema.
5: Joan Carles, és el teu torn, serà fructífera aquesta reunió? Podria abordar-se també, a banda del finançament autonòmic, a banda de les qüestions relacionades amb l'habitatge, la massificació, que apuntava Anna Mascaró, que ja no seria la primera vegada que ho fa, i que qui sap si podria parlar també de les darreres concentracions, la més recent, la d'ahir, davant delegació de govern.
4: Té raó, la presidenta, per posar-se sèria quan arriba en Pedro Sánchez, i més enllà de la cordialitat institucional i el respecte que sempre hi ha d'haver entre un president desgovern i una presidenta autonòmica, molt poques expectatives o nul·les d'aquesta reunió. Sabem que en Pedro Sánchez s'ha caracteritzat per abandonar els ciutadans d'aquestes illes en quant a inversions, en quant a implantació de règim especial de Balears, en quant a immigració. M'ho ha deixat completament venuts a sa paraula, i tot de sa mà de probablement sa persona des moment, la persona més polèmica, que encara em sorprèn que no hagi presentat la seva dimissió, que és Alfonso Rodríguez Padal, és delegat del govern, no? Tenim una situació crítica en quant a immigració, completament escassos de recursos, especialment a Formentera. El govern autonòmic està fart de reclamar recursos, finançament, per atendre en els menors que arriben, a totes les persones que arriben, i fer-ho d'una manera digna. Això pareix que no interessa en el govern de l'Estat. I més enllà de les qüestions de vivenda, on hi ha receptes completament diferents, tant per part d'un govern com de l'altre, pens que el turisme sí que ha de ser un tema que es posi damunt la taula, i mirar de caminar junts en el que es puga, però tinc nul·les esperances en que en Pedro Sánchez escolti cap ni una de les reivindicacions que fan els ciutadans de Balears.
5: Ara, si vos sembla, mos endinsam en totes aquestes propostes que ja hem anunciat. La primera, la de les concentracions, perquè tot va començar diumenge amb aquesta manifestació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Els ciutadans van sortir al carrer per reivindicar una millor gestió del turisme, però ahir, recordam, també va haver una concentració davant delegació del govern. A banda de tot això, aquesta va ser durant el matí, va haver dues concentracions diferents. La primera, com vos deia, aquesta, la de davant de la delegació de govern, on varen participar prop de 400 persones convocades per aquesta plataforma, i la segona, a l'hora baixa, a Felanitx. Paral·lelament, la Policia Nacional ha obert una investigació judicial per poder esclarir les càrregues policials i determinar si aquestes càrregues de diumenge van ser excessives. D'aquesta manera, se vol interrogar totes les parts i així depurar-ne responsabilitats. De moment, la policia manté que la seva actuació va ser proporcionada. Com podria desenvolupar aquesta qüestió? Comença ara per tu, Anna, com podria desenvolupar-se? Perquè, clar, això va començar diumenge i cada dia hi ha més cua del que ha suposat. Se demana, per una banda, la dimissió del delegat del govern, hi ha aquesta investigació respecte a la policia sobre les càrregues. Què en penses? Com acabarà?
3: Jo crec que és positiu que se faci una investigació, i crec que hi ha imatges de sobres per veure com varen ser les càrregues policials. També està bé aprofitar per denunciar la càrrega contra un fotògraf que estava fent la seva feina i que se veu perquè està gravat, que estava fent una fotografia quan va rebre una càrrega que el va deixar estès en terra. Per tant, això jo considero que és completament desproporcionat i que va contra els drets de la informació.
2: Sobretot perquè fue un porrazo en la cabeza.
3: Sí, i mentre estava fent una foto. O sigui, llavors, és vera que s'ha demanat la dimissió dels delegats del govern espanyol. Ell, de moment, ha renunciat a dir que no dimitirà, aparentment, però és vera que també és destacable i és bastant insòlid que ell mateix hagi admès que les càrregues varen ser desproporcionades i hagi promogut aquesta investigació. Llavors, bueno, s'estan movent peces, la gent està seguint protestant i el que està clar és que jo no sé si les càrregues o l'actuació policial va servir per més aviat per atiar el foc, més que per protegir el dret de manifestació. No?
5: Ara, el manco, amb els mitjans que tenim, i tal vegada aquí en Joan Carles ens pot donar una mà, és molt més fàcil fer un estudi, tot està gravat, tot queda enregistrat, hi ha diferents mòbils, testimonis, diferents àngols, punts de vista, com per poder fer una investigació ben precisa, no?
4: Qualsevol que vegi les imatges d'aquestes càrregues, lògicament no en pot sortir content ni satisfet, i no pareix que les escenes on han vist aquestes càrregues representassin un especial nivell de perillositat. En qualsevol cas, el que està clar és que el principal damnificat d'aquesta manifestació, on més de 25.000 persones varen sortir en el carrer a protestar, el principal damnificat era el flagrant candidat a l'alcaldia de Calvià, en Alfonso Rodríguez, que no guanya per sustos, no guanya per escàndols, i em sorprèn que dies ja després, inclús amb una manifestació davant la pròpia delegació del govern, no hagi presentat la seva carta d'dimissió, que l'hauria d'haver presentat fa molt de temps, quan va demostrar ser un autèntic incapaç per gestionar el flux migratori que arriba, i per ser un autèntic enemic de ciutadans de les Illes Balears en quant a la reclamació de mitjans i d'atenció per atendre l'onada migratòria que ens arriba a les nostres costes. No? Això és una més, i en quant a les càrregues sí que poden tenir conseqüències disciplinàries. En cap cas penso que pugui anar més enllà això, que pugui tenir transcendència judicial, per exemple. I veig més aquest inici d'investigació que fan Alfonso Rodríguez com un intent de salvar escul, literalment, i salvar la poltrona per fer veure que m'estic moguent anant en contra inclús dels propis policies sobre els quals ell tenia l'autoritat. Això és només que maquillatge per intentar allargar una miqueta més s'estança a un càrrec que crec que està completament esgotat.
5: Són imatges que ningú desitja que se tornin a repetir, ningú desitja que passin aquestes imatges. Ara bé, la justícia serà la que determini, no?, el que ha passat aquí. Vos deixo uns segons per una darrera valoració,
2: no,
5: Manuel.
2: No, jo nada, como vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Baleares, que nosotros hemos hecho un comunicado evidentemente condenando esta agresión a un fotoperiodista, igual que el sindicato, más que nada porque la policía debe estar para proteger también el derecho a la información y debe estar para proteger el trabajo de los periodistas, no para impedirlo y mucho menos para agredirles. Y eso tienen que ir con mucho cuidado. Y cuando cometen un error debe haber consecuencias, porque si no, aquí es carta blanca y luego volverá a ocurrir.
5: ¿Consecuencias más allá de esta investigación, por ejemplo?
2: Sí, hombre, el policía evidentemente se equivocó ahí y debe haber una consecuencia. Y el máximo responsable de la actuación de la policía es el delegado del gobierno y también de la Guardia Civil, porque cuando hablamos de desproporción en el tratamiento, en el trato a las dos chicas, a aquellas que fueron detenidas por hacer una pintada, el máximo responsable también es el delegado del gobierno. Y es como el mundo al revés, que él critique, el máximo responsable critique la actuación de la policía, ¿no? Es que es absurdo,
3: que,
2: ¿no?
3: Que per cert, aquestes detencions d'aquestes dues joves de Santa Maria, jo crec que varen fer que hi hagués més gent manifestant-se, perquè hi havia bastantes pancartes que deien el problema no és una pintada. I la pregunta és, si la pintada hagués estat, en lloc de contra la massificació, qualsevol altre grafit s'hagués procedit amb aquesta, amb aquesta duresa contra aquestes activistes?
2: Sí, no, sobretot la imatge de veure...
4: En qualsevol cas és que el vandalisme no és admissible ni per una pintada contra el turisme ni contra res. Vull dir, aquesta actitud que ja havia desprestigiat la manifestació abans de començar amb aquests missatges que circulaven pels pròxims pels propis organitzadors, on el que alentaven era bàsicament a cometre un delicte de danys, no? Era el vandalisme, era a pintar immobiliàries, era a pintar façanes, a fer malbé mobiliari urbà.
3: Sí, però
4: jo
3: bé,
4: que aquesta no és l'actitud i que això també va desprestigiar completament l'actuació dels organitzadors
3: no
4: que ja varen
3: no
4: començar molt malament.
3: Realitat, perquè la manifestació va ser molt pacífica.
4: El que no serveix és després fer-se la víctima. Sí, la manifestació sí, però els actes previs no, hi ha hagut danys. El que no serveix és primer anar ensopit en fora anunciant la comissió de delictes i anunciant vandalisme i després fer-se la víctima. Això no serveix, no? M'estic referint ara no a les càrregues policials, sinó en els danys, en el vandalisme que es va produir dies abans de la manifestació. La manifestació sí que es va produir de manera pacífica i sí que coincideix en que probablement les detencions varen alentar a que més de 25.000 persones sortissin en el carrer. I aquí hi ha una última lectura, Marta, permet-me fer, que aquesta manifestació, si us deu compte, es produeix a Mallorca, però a Eivissa ni se n'ha parlat. I és per una raó, perquè a Mallorca encara no ha pres les mesures de contenció turística que sí que s'han adoptat a Eivissa. Pens que, en aquest cas, Mallorca va 4 o 5 anys endarrere en quant a l'adopció d'aquestes mesures, està en camí de fer-ho, però a Eivissa, per exemple, ho tenim en dades, no? Tenim un índex de pressió humana inferior a, per exemple, l'any 2019. És a dir, ara mateix hi ha menys pressió demogràfica tant a les carreteres, per la limitació de vehicles, com sobre la illa, a nivell de persones, perquè especialment s'ha perseguit el lloguer il·legal i s'ha aconseguit eliminar desenes de milers de places il·legals que ocupaven, lògicament, persones que venien aquí de manera irregular. És veritat que això ho està notant l'oferta complementària, que ara diu que tal volta hi ha menys gent, que és una temporada rara, però bueno, jo cada any sent que és una temporada rara i acaba sent una temporada de rècord en quant a números. Per tant, pens que com a conseqüència d'aquesta manifestació, la lectura política que s'ha de fer és la mort d'en Alfonso Rodríguez Badal políticament, que ja l'arrossega de fa temps, i segona, que Mallorca s'ha de posar ses piles en s'adopció de ses mesures que ja s'han començat a implementar, per exemple, a Eivissa, de cara a sa contenció turística.
3: Jo crec que ningú defensa el vandalisme. Això no ho ha fet ningú. El que s'ha denunciat és una desproporció en l'actuació policial. I això el que fa és enfadar més a sa gent.
2: Sí, i bueno, i hay que recordar que también hacer una pintada tradicionalmente, bueno, Joan Carles, que es abogado, me puede corregir, tradicionalmente ha sido una falta, no ha sido un delito, o sea, tiene una sanción económica.
4: Ya no hay faltas, ahora nomás hay delictes lleus,
2: bueno,
4: ya
2: pues,
4: no existen
2: bueno,
4: esas
2: pues,
4: faltas.
2: Genial que me corrijas.
4: Es un delito
2: pero
4: igual.
2: Que tiene una sanción económica, ¿no? Que normalmente alguien que por hacer una pintada no lo detienen ni, o sea, hay una comunicación y una sanción
3: una
2: económica,
3: claro.
2: O sea, y una multa. Entonces esa imagen de ver a dos chicas que además porque la imagen claro es muy potente, que se les ve que no son peligrosas, que fueron manilladas, ¿no? Ahora me sale en
3: sí.
2: Catalán.
3: Exacto.
2: Que fueron esposadas, esposadas y yendo hacia el juzgado, uh-huh. Creo que fue muy potente, como ha dicho Ana, sí. Para animar la manifestación y decir que, bueno, que la actuación en este caso de la Guardia Civil, yo creo también que fue desproporcionada y que también afecta al delegado del gobierno, ¿no? Que fue contra
5: una investigació en marxa, companys, o sigui que a mesura que se vagi desenvolupant i que se pugui també reunir tota la informació, parlava de les imatges, dels registres, de la quantitat de mòbils, de testimonis, no?, que se recolliran, podran tenir una resolució de què passarà, no?, amb aquests fets. Si me permeteu, 9:33, a la part de Ràdio Escoltam, el bisturí de Javier Alarcón, a la part de Tele 1 s'anuncis i tornem tot d'una.
0: Al dia, IB3 Ràdio. El bisturí, Javier Alarcón.
6: Buenos días. Si la noticia del día de anteayer era la violencia en el violento, y si la de ayer era lo violento de desviar, la violencia de los violentos a los que intentan evitarla, La de hoy es la manifa de la manifestación. Ese chiquipar que se montaba ayer frente a la delegación del gobierno socialista. Apenas 300 almas, un 1% de la concentración, pidiendo explicaciones por la violentada manifestación del domingo. La pacífica petición de dimisión a esa matrusca en la que se ha convertido el delegante. El muñecoide rojo por fuera y fuego por dentro, en el que ha convertido al delegable del gobierno, el señor Rodríguez Badal. Es lo que tiene pintarla, ser el responsable, que le vas quitando capas al muñequito del cargo y al final te queda a duras penas el partido. Un partido socialista que en un alarde de funambulismo pide no la cabeza de su compañero delegante, sino la del pobre poli a sus órdenes, que era el que realmente se la jugaba. Piden el casco de la cabeza del poli, que salve las suyas del follón que han montado. La prensa lo llama abrir una investigación interna. Una cabeza de caballo como esas del cine, que han comprado y la han metido entre las sábanas adolescentes de esos mononeuronales violentos, y que una vez mecida la cuna, una vez sacudido el árbol juvenil, usando a cualquier tonto útil que por prematuridad no tenga edad para tener un pasado censurable, se levanta húmedo de crítica, con la diestra y la siniestra queriendo levantarte a la de ya. Como si fuera fácil que dimitiera cualquier Rodríguez de ningún gobierno Sánchez. Y ya mañana, siempre levantaos.

0: Són les 9 i 35 minuts. Continuem el dia. Si vos incorporeu just en aquest moment, continuem amb la tertúlia. Avui amb els periodistes Anna Mascaró, Manuel Aguilera i el misser Joan Carles Rodríguez Tur. El repàs de l'actualitat, aprofitant que tenim a Joan Carles des d'Eivissa, mos du precisament en aquesta illa. I a parlar d'un tema que malauradament es torna a repetir en el temps, les festes il·legals. La policia de Sant Josep ha desmantellat una altra festa il·legal, aquesta vegada en centenars d'assistents. Va desmantellar aquesta festa un habitatge, en concret des Cubells. Segons va informar el consistori, l'operatiu va desallotjar a prop de 250 persones i va posar fi en aquesta activitat que no disposava de títol ni de cap tipus de llicència. Una intervenció que havia començat després que la policia detectés dos punts de trobada utilitzats per organitzar l'accés dels assistents a la festa. Just en el moment en què arribaven els efectius, van comprovar que hi havia prop de 100 persones esperant, fent cua per entrar al recinte. Sembla, Joan Carles, que no, cap estiu mos alliberant d'aquestes festes il·legals. Fa unes setmanes parlaven de les festes als vaixells, ara aquestes són a una casa particular.
1: Efectivament, això és una tònica bastant generalitzada en els estius, la realització de festes il·legals, que són molt lucratives pels promotors fins que les administracions els pillen. A més, en aquest cas, les declaracions del promotor han set molt cridaneres, no? És un promotor que ha llogat aquella casa i que deia que en aquesta illa no es podia fer res, que ells estaven invertint molts de sous i que això era pràcticament inadmissible. És a dir, es presenta com una víctima, a més una persona que, com és evident, no és d'aquí tampoc, i que pretenia venir a fer segors, llogant una casa de manera probablement legal, i vulguen obtenir un negoci que es fa molt casualment en els afters, no? Després de que algunes discoteques tanquin. També és veritat que és una bona notícia que aquestes actuacions siguin notícia, perquè el que jo sí que veig és que hi ha una major consciència i hi ha una major capacitat ara per part de les administracions de prevenir, controlar i sancionar. El mateix dia coneixíem, ahir en concret, coneixíem aquesta festa il·legal que es produïa a Sant Josep i que l'Ajuntament intervenia i desmantellava, però també coneixíem que finalment els promotors d'una altra festa, que també se n'ha parlat en aquest programa, concretament a Sant Mateu, han acabat pagant-se sanció, no? L'Ajuntament els hi posava una sanció de 300.000 euros i ells, acceptant la responsabilitat i fent un pagament voluntari ràpid, han aconseguit reduir un 40% la multa, que és el que permet la llei, i han acabat pagant 180.000 euros. No? De lo que es tracta és de que aquestes conductes no quedin impunes, que es sancionin i que no surtin rentables tampoc.
0: Però,
1: en aquests promotors que
0: mi
1: no són més que pirates.
0: Perdona que t'interrompi, hi ha una cosa que m'ho sorprèn molt, que és el cas en concret de Casa Paola. O sigui, estem veient les imatges. No és la primera vegada, hem de fer memòria, que parlam de Casa Paola, que damunt l'han popularitzat alguns influencers, que du anys i anys celebrant festes, macrofestes, i sembla que mai passa res, o que tal vegada li compensa més cobrar per les festes i no pagar les multes. O sigui, aquí què està passant exactament perquè continuï amb aquest tipus d'activitats després de ser reincident?
1: Clar, el que passa és que la reincidència no ve per part de la propietat, és a dir, no és la propietat de Casa Paola la que organitzi aquestes festes, sinó que Casa Paola s'alquila, és una casa que s'alquila,
0: sí,
1: i són els promotors, els arrendataris, els inquilinos, claro, que l'alquilen i fan aquestes festes il·legals, i clar, cada volta és una, però claro, supos que la propietat tindrà un contracte bastant blindat amb aquestes persones prohibint aquestes festes il·legals i advertint que qualsevol responsabilitat és dels promotors, i més en aquest cas el promotor és un inconscient, perquè el que ha fet és identificar-se, reconèixer els fets, reconèixer tota la responsabilitat, i jo el que espero és que l'Ajuntament de Sant Josep actuï en conseqüència contra el responsable, que en aquest cas és evident que és el promotor.
0: Companys, què en penseu? No és la primera vegada a Casa Paola que omple els titulars amb festes il·legals, com aquesta, la darrera celebrada a Escubells.
2: Sí, jo li quería preguntar a Joan Carles, ja que, bueno, ja me ha corregido y creo, le voy a pedir más información. Entiendo que cuando una fiesta privada se convierte en ilegal, uh-huh, es cuando, bueno, está anunciada públicamente, o sea, que puede ir quien quiera, y además cobran entrada y cobran las consumiciones, ¿no? Entiendo que que esa es la diferencia, ¿no? Porque si fuera una fiesta privada masiva, en la que hay mucha gente, pero que está invitada y no se cobra entrada y tal, ahí entiendo que no puede actuar la policía, ¿no? O al menos puede hacer un control de acceso.
1: Perfectamente.
2: Vale.
1: Ho has dit perfectament, no t'he de corregir. Vull dir, fer un esdeveniment de caire privat. La llei d'activitats exigeix tres requisits, essencialment, no? Perquè no sigui una activitat i estigui exempta de l'aplicació d'aquesta llei. I és que no hi hagi concurrència pública, que no hi hagi lucre i que realment siga dins un recinte privat, vale? Això són els tres requisits que posa la llei. Després, si és veritat que si es fan servir equips de determinats volums i es fan servir equips de so molt potents, aquí sí que es requeriria d'un permís, tal volta en algunes ocasions d'un pla d'autoprotecció i també depenent de l'aforament. Jo puc fer un aniversari privat per 50 persones a casa sense cap tipus de risc, ara no n'hi puc posar 5.000, eh? I a la frontera, com bé deies, a la comercialització d'entrades, que precisament és govern el que va introduir, és un apartat específic per sancionar les festes il·legals, i concretament es sancionen de 100.000 a 300.000 euros, no? Uh-huh. Veurem com acaba aquest cas, veurem quan en surt el promotor, però en aquest cas pareix bastant evident que hi havia comercialització d'entrades a través d'internet i el propi promotor, en el matí siguient, encara reconeix la responsabilitat davant els mitjans de comunicació. Per tant, jo imagino que li aplicaran el màxim rigor que permet la llei.
0: Fent coa. O sigui, 100 persones fent cua en el moment d'arribar la policia. Imagineu-vos, no?, el que passava dins. Vull també aprofitar per no deixar de banda la situació. Anava a dir Eivissa i Formentera, però realment tal vegada Formentera és una de les illes més afectades, però afecta la totalitat de l'arxipèlag. Me refereix sobretot al tema de la migració. Com sabeu, aquesta setmana han arribat diferents embarcacions, algunes d'elles amb més de 20 persones migrants a bord. I de parlar de rècord, en aquest cas de menors migrants tutelats a les illes, els consells insulars acullen actualment prop de 880 menors. En juliol de 2024 eren poc de més de 300. I el que passa és que el govern reclama una resposta per part de l'executiu central i alerta d'aquesta consolidació d'una nova ruta migratòria entre Algèria i les Balears. Què suposa, perquè fa molt de temps que parlam de consolidacions de rutes, què podria suposar que se consolidi una ruta, que els governs admetin que existeix una ruta? Penseu que és important la nomenclatura per abordar aquest problema, Anna?
3: Bé, si el govern espanyol reconeix la ruta d'Algèria i les Illes Balears, això permetria desplegar més efectius per fer-hi front. I això, sobretot, podria obrir la porta a que Frontex, per exemple, tingui un paper més important en el control d'aquesta ruta migratòria. Per tant, sí que és important aquí, des de les institucions de les Illes Balears, se manté que ja està plenament consolidada. El ministre de l'Interior ja ha admès públicament aquesta ruta, i jo crec que és qüestió de temps que se reconegui que s'ha d'actuar.
0: Manuel.
2: Sí, bueno, espero que eso sea... Hoy tengamos un titular respecto a este tema después de la reunión de Marga Proens y Pedro Sánchez. Y bueno, y coincido con Ana, Frontex debe actuar y dar los medios que está reclamando desde hace muchos meses, incluso ya más de un año.
0: I quan dius espero que tinguem un titular, és perquè esperes que puguin parlar d'aquesta qüestió i que se pugui anunciar noves mesures, per exemple?
2: Exacto, exacto. Yo creo que va a ser una de las principales reclamaciones de la presidenta del govern. Aunque ella dice que no confía en nada, espero que el verano esté amansando un poco a las fieras y que lleguen a algún acuerdo.
0: Joan Carles, què esperes tu d'aquesta reunió? Tornem a parlar de la reunió d'avui entre la presidenta del govern, Marga Proens, i el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, perquè probablement també la migració sigui un dels temes de debat.
1: Sobre aquesta qüestió, pues, no espero res nou, que és desatenció, que és passotisme i és negació per part del govern central a reconèixer aquesta ruta migratòria, a destinar més recursos, i en aquest cas la càrrega no la sofreix tant el govern com els consells, que són els que tenen les competències sobre la tutela d'aquestos menors, que també ja sabem que, segons dades de la pròpia administració, un 40% dels que arriben dient que són menors, llavors resulta que no ho són. Però, bueno, independentment d'això, Balears multiplica per 10 la seva capacitat d'atenció a aquests menors, i això té com a conseqüència que no se'ls pugui atendre dignament, no?, i que hagin d'estar en condicions que no són les que voldrien les administracions per tenir-los, per acollir-los, per atendre'ls també des d'un punt de vista de sanitat, no? Qualsevol cas, aquí el que hi ha és un interès internacional que Algun dia pens que entendrem entre el Partit Socialista i Marroc, el qual fa que Algèria dispari i permeti aquesta ruta migratòria massiva que es cobra milers de víctimes en el Mediterrani i que cada una no pareix que afectin lo més mínim ni en en Marlaska, ni en el ministre Álvarez, ni per descomptat en el president del govern, que pareixen estar a altra cosa. Això no els interessa. La gent arriba, la gent mor, la gent que arriba no se l'atén com se l'hauria d'atendre, i mentrestant els consells fan vertaders malabast, també econòmics, amb un esforç econòmic increïble, per poder atendre el més dignament possible en aquestes persones. Però titular, jo no n'espero cap més que es de sempre. Passotisme per part del govern d'en Pedro Sánchez i es delegat Alfonso Rodríguez Badal.
0: Probablement demà tindrem alguns titulars i més detalls d'aquesta reunió entre la presidenta del govern i el president de l'executiu, també amb el rei Felip VI, i seran temes que seguirem abordant a la nostra tertúlia amb molta més informació. Ara, petita pausa per publicitat i continuem amb més propostes.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
2: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
3: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
4: Josep, com Hola. Estàs?
5: Molt malament, fa Porque? Molta calor.
4: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
5: Man, no ho sé jo.
6: Sí, psicològic.
5: Però, quan hi ha vacances?
4: Quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
4: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
5: Ah, que bé.
4: Servei públic.
5: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dia, amb Marta Grau.

0: 9 i 48 minuts. Continuem aquí al dia, a la tertúlia d'actualitat, amb un tema curiós. Curiós, però no nou, perquè és veritat. Ahir mos feien saber que hi havia, o que el Manco, la Guàrdia Civil, havia investigat 3 persones per un presumpte maltractament animal a una finca de Campanat. Els agents del Seprona van requisar més de 70 galls amb lesions que podrien ser conseqüència d'haver participat en aquestes bregues il·legals. No és la primera vegada que tenim coneixement de la detecció de galls destinats en aquest tipus de bregues, però sí el Manco, la magnitud de la gran quantitat de gàbies que hi havia en aquesta finca en concret. Durant aquesta operació, estem, de fet, compartint les imatges, els agents van trobar 350 ocells, 70 dels quals amb lesions, també amb ferides, també una gallera per dur a terme aquestes bregues i material quirúrgic veterinari i diferents medicines. Els primers indicis d'aquesta investigació apunten a que aquestes 3 persones intentaven fer cures als galls, manipulaven els animals, per exemple, motivaven les crestes, els esperons, però com podeu veure les imatges, són unes imatges que no poden deixar ningú indiferent per la gran magnitud de l'espai, de la gran quantitat de gàbies que hi havia. Jo sí que havia escoltat alguna vegada aquí, a diferents zones, sobretot a la zona de Son Gotleu, que se realitzaven aquest tipus de bregues, però en una versió més reduïda, que, per cert, molt curiós. Jo no sabia que hi ha comunitats com, per exemple, Andalusia i Canàries que són legals, Joan Carles. Hi ha algunes excepcions legals específiques en aquestes 2 comunitats autònomes. M'he quedat sobtada.
1: Pues jo també m'hi deixes. La veritat és que ho desconeixia. En qualsevol cas, espero que Balears mai siga una de les comunitats que permeti aquest tipus de pràctiques completament aberrants. I per recordar, no?, sempre per dar la pinzellada jurídica de l'assumpte, el maltractament animal també és un delicte que estiga l'article 340 del Codi Penal, que pot anar amb penes de presó de fins a 2 anys de presó, més enllà de multes, inhabilitacions, etc. Aquestes conductes jo penso que haurien de pertànyer a un passat o a altres latituds que encara es mantenen aquestes pràctiques d'una manera legal i habitual, i estic content de que la Guàrdia Civil ho hagi identificat, de que procedeixi contra aquestes persones i que hagi responsables, perquè realment és una pràctica que és realment escandalosa, a més de les mutilacions, no? El que comentaves, que els hi tallaven les crestes i tots, i en molts de casos, inclús, moltes voltes he llegit que l'alimentació que els hi donen també, inclús algunes voltes pot incloure substàncies estupefaents perquè es tornin més violents i es tornin més agressius, el qual em pareix completament escandalós.
0: Les imatges parlen per si soles, perquè els oients les puguin imaginar, és que són files i files de gàbies, una gran quantitat d'elles. Imagineu-vos, més de 350 exemplars, són molts exemplars en aquest espai.
2: Sí.
0: Com vos heu quedat amb aquesta notícia? Teníeu coneixement de que això fos una pràctica? Imagineu-vos també el dobbers que genera, no? Perquè hi ha un espai d'aquestes característiques, el dobbers que hi ha al darrere.
2: Sí, la conoci... Sí, jo solo apostar en... No, t'imagines. No, però... Sí.
0: No, no m'imagino.
2: No, sí, sí quiero decir que espero que los responsables a estos sí que los exposen. Uh-huh. Y que saquen sus imágenes y que los condenen por delito de maltrato animal. Felicitar a la Guardia Civil por la operación y sobre todo me sorprende que algo que esté tan a la vista, ¿no?, tan
0: sí,
2: grande y que además
0: en Foravila,
2: que al final los vecinos todo lo ven y todos se saben, me extraña que haya llegado a ser una empresa tan grande, ¿no? No sé, que porque se ve que lleva tiempo, se ve que lleva años.
0: Entre cometes, professionalitat en el sector, exactament.
3: Sí. Jo crec que justament el fet de que n'hi hagi tants i que s'hagi professionalitzat tant pot ser afavorit que se'ls detengui, no? Perquè jo, sobretot, és que ho desconeixia, que això està tan popularitzat, però he fet una cerca quan ha sortit aquesta notícia i, aparentment, cada pocs anys se van fent redades o se van detectant exemplars mutilats i maltratats destinats per ses bregues de galls. Sí, sí, a mi m'ha cridat molt l'atenció.
0: És una de les notícies més cridaneres d'aquesta jornada, no? La detenció d'aquestes persones, tres en concret, per un presumpte maltractament animal en aquesta finca de Campanat. No volien deixar de banda aquesta qüestió, les bregues de galls, no? Sembla que ja havien passat, o que eren part del passat, i doncs no, sembla que estan més d'actualitat que mai a jutjar per aquestes imatges. Són les 9:53. Manuel, avui volia parlar també en concret d'un homenatge, un homenatge a les víctimes civils dels bombardejos republicans, com ells, com ja saben, no, els nostres oients i espectadors. Manuel és gran coneixedor de la matèria, a més d'haver publicat diversos llibres, i qui va participar també a través d'una conferència.
2: Sí, participé en el acto de inauguración del primer espacio de memoria a las víctimas de los bombardeos de Palma. El propio monumento tiene esa inscripción, ¿no? Víctimas de los bombardeos en la guerra civil en Palma. No pone bombardeos republicanos para no promover el odio ni la venganza, sino que se honre, solamente se honre a las víctimas. El monumento está en el Paseo Sagrera, más o menos a la altura del Baluart, y tiene 73 nombres que sobre todo son, bueno, son personas civiles. La mayoría de ellos son mujeres, niños y personas mayores totalmente inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto. Luego hay personas de diferentes ideologías, igual que sus descendientes, porque los familiares de víctimas estuvieron presentes en el acto que fue presidido por la presidenta del gobierno, Marga Proens, y acompañaron acompañaron la inauguración del acto. Uno de las familiares de víctimas, Berta Muñoz Bosch, que es sobrina de tres hermanas que murieron en el bombardeo de la Plaza del Pez de Sapalla, las hermanas Muñoz Martí, pues su sobrina, Berta Muñoz Bosch, habló en el acto también, y es una pena que hubo ausencias, ¿no? Y es verdad que, bueno, yo lo quiero recordar porque muchos medios lo enfocaron por ahí, decían como que, destacaban sobre todo que no había ido la Asociación Memoria de Mallorca. La Asociación Memoria de Mallorca nunca se ha ocupado de estas víctimas, porque se ha ocupado de las víctimas de la represión franquista. Y yo contacté con la asociación cuando empecé a investigar este tema y me dijeron que ellos no tenían el contacto de nadie ni les interesaban estas víctimas, porque decían que estaban enterradas dignamente. Hay que decir que una persona esté enterrada o que sepas dónde está enterrada no quiere decir que no sea una víctima. Hay víctimas de la represión franquista que están dignamente enterradas y siguen siendo víctimas y se merecen un homenaje porque fueron injustamente asesinadas. Y estas personas también lo fueron. Se honra a todas las víctimas de los bombardeos del mundo. Del mundo. No se mira quién lanzó la bomba. En toda la península, en Alicante, Barcelona, Valencia, Guernica, hay listados de víctimas de los bombardeos y se les honra porque son personas que son las más inocentes, porque, bueno, no hay que comparar tampoco, pero son muy inocentes porque estamos hablando de niños, en algunos casos bebés, que fueron enterrados en sus casas y murieron de la manera más horrible, con cubiertos de metralla o enterrados en su propia casa. Esas personas no fueron honradas en la dictadura, no recibieron indemnizaciones. Y entonces han pasado 90 años y alguien tenía que hacerlo. Y bueno, yo felicito al gobierno por haberse atrevido a hacerlo. La pena es que no sea por unanimidad.
3: Sí, és una pena que sigui un tema tan polititzat, tenint en compte que són víctimes. Jo crec que davant ser víctimes el que toca és callar com a societat i intentar fer una reparació. Però clar, entenc que el debat està molt tens per part d'alguns actors polítics que han intentat promoure la derogació, que de fet se va derogar, no? La llei de memòria democràtica. Ara el Tribunal Constitucional ha aturat aquesta derogació i a veure si s'aconsegueix mantenir en vigor i aconseguim entre tots entendre que la memòria és un instrument importantíssim per mantenir una societat sana i poder mirar cap al futur.
2: Y para la reconciliación. O sea, todos los partidos deben poner de su parte para reconciliarse. Y eso obliga a veces a estar en entornos que a lo mejor no son de los tuyos, pero es que no pasa nada. La directora general que se encarga ahora de memoria, Chesca Ramis, por la mañana, antes de este acto, que este acto fue el lunes, por la mañana estuvo inaugurando, o bueno, en la inauguración de piedras a la memoria de las víctimas de la represión franquista. Y por la tarde, la oposición, bueno, el PSOE al final decidió no acudir a este acto cuando él mismo había propuesto en el Parlament que se hiciera un homenaje a estas víctimas. Además, el gobierno no solo va a atender a las víctimas de los bombardeos republicanos, sino de los bombardeos fascistas que hubo en Menorca y en Ibiza.
0: Sí. Darrera aportació. Joan Carles, un minut respecte als arguments dels teus companys, molt interessants, i respecte a aquest homenatge que, com deia Manuel, se va produir dilluns.
1: Les víctimes són víctimes independentment del seu color polític i és molt trist que encara la memòria democràtica generi aquestes esquerdes polítiques i que per part d'un sector, en aquest cas habitualment l'esquerra, s'intenti instrumentalitzar políticament les víctimes, en aquest cas es lletja aquest de no acudir, no? En aquest reconeixement a les víctimes d'aquests bombardejos republicans. Quan ve des d'Eivissa també enguany es farà la beatificació el pròxim 17 d'octubre de 20 màrtirs, de 20 sacerdots, que també varen morir en els fets del castell, i espero que sigui un acte massiu en el qual es reconegui també el dolor que va provocar la Guerra Civil.
0: Manuel,
1: en dos
0: Anna,
1: bandos.
0: Se'ns esgota el temps. Demà més a la nostra tertúlia. Notícies, publicitat i continuam. Va, gràcies.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. En aquesta hora es du a terme una operació policial contra el tràfic de drogues a diferents punts de Menorca. Un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Duanes actua en diverses zones de l'illa de manera simultània des de primera hora del matí. S'han efectuat diversos escorcolls domiciliaris. L'operació està ara mateix sota secret i no n'han transcendit més detalls. Ampliarem aquesta informació en els pròxims espais informatius. Avui també es notícia l'acord a l'educació infantil de les Balears. Els sindicats i la patronal de la concertada han acordat l'equiparació retributiva de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys sostingudes amb fons públics. L'acord millorarà de forma significativa les nòmines a partir del 1 de setembre.
6: Les mestres de 0 a 3 anys passaran a estar concertades al 100% de la seva jornada laboral, un fet que suposarà un increment d'uns 1.250 euros bruts al mes. Per part seva, les tècniques d'educació infantil veuran augmentat el seu sou amb més de 200 euros mensuals i el personal d'administració i serveis cobrarà per primera vegada el complement retributiu de les Balears. A més, el text obre la porta a incloure els docents en el pagament delegat

0: història reforçar el servei en un termini màxim de 10 dies. Així que l'escola és la batllessa del municipi.
1: Som més que conscients de la problemàtica de la recollida de fems. Tenim una empresa externa de suport que ens ajuda amb els desbordaments dels fems en la zona de contenidors. I a la vegada estem fent feina per tenir una segona empresa també perquè ens pugui fer aquest suport. Tindrem aquesta setmana dues empreses que fan el suport per tal de que aquests desbordaments no siguin com han estat fins ara.
0: El portaveu del PSOE, Jaume Oliver, denuncia la falta de previsió de l'Ajuntament a l'hora de treure la nova licitació després de 10 anys de servei.
2: Llumalló fa molt d'anys ja que pateix una greu crisi de recollida de fems, que estan posant en perill la salubritat del carrer. Creiem que estem davant d'una alerta sanitària i maldament l'equip de govern no vulgui reconèixer això, per això en bloc me'l van posar d'acord per fer una proposta per posar damunt la taula qualsevol alternativa que hagi possible per donar servei del ciutadà i de qualque manera que se requesquin els fems com toca.
3: I a Formentera, el servei de recollida de fems, neteja viària, jardineria i punt verd farà vaga a partir del 9 d'agost. L'aturada començarà a les 10 de la nit i inicialment es mantindrà durant dues jornades.
0: Si no s'arriba a un acord entre treballadors i empreses, reiniciarà amb sèries de 3, 4 o 5 jornades consecutives de vaga al llarg del mes d'agost. El passat 23 de juliol, la plantilla va votar per unanimitat anar a la vaga davant la negativa de l'empresa de dur a terme pujades salarials entre els anys 2026 i 2030.
3: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 10 i 5 minuts, continuem aquí al dia, pendents del temps, perquè ja sabeu que en aquestes hores sempre miram el cel, gaudim de la bona temperatura, això era abans, perquè a partir d'ara només se pot gaudir de la calor. Segona no, ja quarta onada de calor, tenim un cert pràcticament ben blau, només adornat per qualque nígol, tot apunta que el dia serà molt calorós. Xisco, bon dia de nou.
3: Bon dia, Marta, i alerta perquè aquest cel tan net és sinònim d'una cosa que molts ja temien. Torna a espitjar fort la calor. Les temperatures comencen a pujar i la previsió és que el cap de setmana i dilluns arribem a un cim, a un pic d'aquesta quarta onada de calor a l'estiu. De fet, l'AEMET ja avisa que diumenge i dilluns podrien tornar a veure els termòmetres fregant o fins i tot arribant als 40 graus a alguns punts de Mallorca. Avui, això sí, el vent bufarà fluix i variable, amb ambient tranquil, però que ningú no s'enganyi, perquè la calor anirà guanyant terreny dia rere dia. Serà una mica com els granots d'insolla, que cada dia mos pujaran un grau, i quan vulguem votar ja no hi serem atents.
1: Per favor, mira els intervals de ses hores, no?, i ses temperatures, i el que suposarà aquesta quarta onada de calor, amb un titular molt rotund, els 40 graus tornen a l'illa. Una curiositat que ens recorda que el calendari no s'atura, perquè aquests dies ja perden gairebé 2 minuts de llum cada jornada, és el que teníem abans a pantalla, o sigui que sí, que l'estiu és ben viu, però cada dia, poquet a poquet, els dies es van escurçant. Albert Darder, bon dia.
4: Molt bon dia, i per cert, molt d'anys, que avui ets Santa Marta.
1: És veritat, moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, un aplaudiment per la nostra directora. Bravo!
1: I és vera que fa il·lusió, perquè ja pràcticament moltes persones no celebren el sant, per això fa il·lusió que encara...
3: No, jo m'ho pensava que com que no has duit ni un pica-pica...
1: T'he de confessar que res, no he pensat.
3: No me pensava que era que no eres a celebrar-ho. Jo respecto molt sempre les meves directores.
1: Encara sóc a temps, de sorprendre't a partir de les 12, això sí.
3: Qui lo sa, qui lo sa.

0: Idò, els dies més curts, a poquet.
1: Anant perdent segons cada dia. De fet, se diu que passant mare de 10 d'agost a les 9 ja al fosc. És a dir, no m'ho donant compte, però de cada vegada se va cursant tant per hora baixa com per de matí, que cada pic surt més tard el sol. Això és beneficiós de cara que hi ha manco hores d'insolació. I jo sóc un bitxo raro, perquè jo sóc de les persones, Marta, que li agrada que faci fosca prest. Totalment contrari al 99% de la població.
0: No, estic totalment d'acord, perquè jo crec que tothom el que desitja és que el manco minvi aquesta calor. Sí. Però tornem a parlar d'una quarta, eh?
1: Ja
0: avui, de fet, ja podem donar per inaugurada aquesta quarta onada de calor. Estem encadenant onades de calor molt properes en el temps.
1: Sí, perquè les pauses duren un dia, dos dies, pràcticament no tenim un respir, que ja mos ve la següent. Per cert, una dada molt interessant, i és que aquesta passada matinada han tingut una temperatura mínima a l'Observatori de Son Torrella de 13 graus. 13, molt fresquets, eh? Son Torrella, que està a 800 metres d'altura, de vores túnel d'Espull Major, ja vos dic, totalment excepcional, perquè ara ja tornaran a disparar-se les temperatures. I com heu dit, de cara a diumenge, diumenge i dilluns són els dos dies que veiem que el pic de temperatures podrà escalar més de 40 graus, no descarto un 41 puntualment.
0: Els pitjors dies de cara al cap de setmana.
1: Diumenge i dilluns.
0: Sobretot, eh? Diumenge i dilluns seran els pitjors dies respecte a aquestes temperatures. Situació excepcional o encara podem esperar més onades de calor? Aquesta ja és la quarta, recordem, podem esperar més onades de calor durant l'estiu que queda?
1: Bé, els mapes a llarg termini mos diuen que a partir de Sant Llorenç o abans, els dies 7, 8, 9 d'agost, ja tal vegada les masses d'aire siguin més dinàmiques, hagi un poc més d'inestabilitat. És a dir, no sabeu que aquesta quarta onada càlida hagi de ser tan llarga i tan persistent com la que han tingut durant tot el mes, pràcticament, de juliol. I, a més, jo m'interessa moltíssim que dia 7, dia 8, dia 9 d'agost hi hagi coca ruixada que fa net al cel. Jo m'interessa molt, això. Per què? Perquè volem un cel net de cara a l'eclipsi. Si ara estem amb un anticicló que dura molts de dies, l'horitzó se va embrutant per la calitja. En canvi, si tenim una situació que mos ve un sistema frontal i fa d'escombra de granera, mos pot quedar el cel més net de cara als nostres interessos visuals.
0: Sí, perquè hi ha moltes expectatives, eh? Respecte a aquest dia 12 d'agost. Esperem que puguem gaudir d'un eclipse amb moltíssima visibilitat, que és el que desitjam. Visibilitat la que tenim ara. El Puig de la Tudosa és la primera beauty que compartim, la primera càmera en directe per analitzar el temps. I fixa't que parlàvem de visibilitat,
1: sí.
0: I aquí no n'hi ha molta. El manco no en aquest indret.
1: La calitja, aquí se veu perfectament en nivells baixos, com la calor ja torna a apretar, l'evaporació és intensa en aquesta època de l'any, evidentment, i aquí se veu la grandesa de la badia del Cudi, des de la Tudosa, i se pot veure perfectament.
2: Se pot veure la grandesa, badia del Cudi, digue-li badia del Cudi, digue-li Londres, hora punta, t'ho dic perquè això ben bé podria ser qualsevol racó del món, sí. Perquè tu comentaves, per mort de la calitja, no veiem res.
1: Sí, la veritat que està molt tapat. Jo, com que he estiuejat tota la vida en esport de Pollença, i clar, quan anava a la badia del Cudi, que estàs a quatre vegades més grossa, sempre es contrast.
2: Tu només amb una miqueta de skyline, només que te deixin veure dos trossos de terra, tu ja identifiques allà on és.
0: I localitza present el nostre arxipèlag en aquest indret de l'illa de Mallorca, en concret, com sempre, o com és habitual, més d'una vegada a la setmana compartim la nostra càmera subaquàtica amb on anem under the sea per gaudir dels peixos que avui sí han vingut a visitar-nos.
2: Saben que ja has tornat de vacances, ja n'hi ha un que tímidament ve a donar-te molt d'anys. Diu, molt d'anys, Marta, per aquesta onomàstica. Però poc ambient, t'han de dir, en el fons marí del Toro a vora mar, si durant els propers segons els peixos s'avisen. Tu, que en Agarau ja ha connectat amb nosaltres.
0: Ja hem connectat.
1: Jo sé que els fills d'una Marta estan molt pendents també d'aquesta webcam.
0: És que és una addicció, aquesta webcam, no? Te la poses de fons i sempre tens alguna sorpresa d'algun peixet, no? Que passa a
2: vora. Tu certifiques que si els nins de Balears estan una mica rebels aquest estiu,
0: perquè l'estiu
2: una mica
0: mitos
2: per
0: molt
2: de sa calor, els hi poses aquesta càmera subaquàtica i se tranquil·litzen?
0: Jo des d'aquí faig una recomanació.
2: I mengen bròquil?
0: Home, tant com menjar bròquil, no, però el manco tenir-los entretinguts. Una estona amb la càmera subaquàtica, segur. Fixeu-vos, seguim avançant, analitzant el temps, la meteorologia i tot el que està passant al nostre país, perquè l'augment de temperatures no ajuda, sens dubte, a tota la situació que s'està vivint a la península amb els incendis. Se dispara el risc d'incendis forestals. Els experts adverteixen que la vegetació està molt seca, que la gran quantitat de biomassa acumulada actua com un autèntic combustible.
2: A la península ja ho veiem aquest dia, els grans incendis que afecten comunitats com Madrid, Castella i Lleó, o Castella-La Manxa, han cremat desenes de milers d'hectàrees i el fum ha arribat a centenars de quilòmetres, amb afectacions també per allò que fa a la qualitat de l'aire i de la salut de la població. Davant d'aquest escenari, la feina dels equips d'emergència és clau. Com s'enfronta un incendi d'aquestes dimensions? Quines són les prioritats? I com es coordinen els diferents cossos per intentar frenar unes flames que sovint es veuen afavorides per la calor extrema i el vent? I doncs ho explica el tinent coronel Alfonso Arribas, de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. Així que mirau i escoltau.
3: En este gran incendio, las tareas que se han realizado han sido tareas de ensanche de la línea de defensa, perimetración del frente de llama, quemas de ensanche, lo cual nos ha facilitado poder rebajar muchísimo potencial de ese frente de llama y combatirlo directamente. Esto se ha conseguido durante la noche y ahora mismo lo único que podemos tener en vanguardia son puntos calientes que con la ayuda, con el apoyo de los medios aéreos, tanto a la rotatoria como a la fija, nos está facilitando el poder avanzar esa perimetración y contener el avance del fuego.
0: Fins a quin punt condicionen les altes temperatures l'augment del risc d'incendi, Albert?
1: Sobretot quan passen dels 30 graus i se combinen amb el vent. Perquè, els problemes complexos no tenen una solució fàcil. Molta gent el que diu és dues paraules i aquí ho solucionen tot. Diuen, canvi climàtic, ja està. Hi ha molts més factors que influeixen en el desencadenament dels incendis. A part de que cada vegada fa més calor, el manteniment dels boscos. Vull fer una crida, en aquest cas, per la nostra serra de tramuntana, perquè fa 3 anys la nevada que varen tenir, Juliet, va capolar els boscos, va deixar moltes branques en terra, moltes de les quals encara segueixen, i això és veritablement combustible, és un factor de risc. I després, quan meteorològicament s'adonen els factors desencadenants, és la simple xispa que fa que tot això se pugui generar. Però és un cúmul de factors que han de creure, ho has dit, perquè no s'adonguin. I després, amb el sentit comú, les aglomeracions que van a la serra, els residus que se deixen. És a dir, moltes vegades és el propi capet que han de raonar bé el que feim quan anem a la serra o zones de muntanya.
0: És una situació que seguirem pendents, com ho han fet en els dies previs. Afortunadament, avui parlem de petita treva, perquè molta gent ha pogut tornar a casa seva, tot i que segueix l'alerta per tots els incendis que estan afectant la península. Deixem la informació local per mirar cap al Japó, on les darreres hores han estat marcades per un fort terratrèmol de magnitud 7,1 davant l'illa de Kyushu.
2: El sisme ha obligat les autoritats a activar una alerta de tsunami per diverses zones del sud-oest del país. Poc després, un segon terratrèmol de magnitud 6,1 a l'escala Richter ha tornat a sacsejar la mateixa àrea, fet que manté la població en alerta màxima. Hi ha diversos ferits, prop de 48.000 habitatges s'han quedat sense subministrament elèctric i les autoritats han demanat a la ciutadania que s'allunyi de la costa davant del risc de noves rèpliques. Tot i la densitat dels terratrèmols, les autoritats japoneses han confirmat que de moment no s'han detectat incidències a les centrals nuclears de la zona. La primera ministra japonesa també ha fet una crida a la prudència i ha advertit que no es descarta que es registrin nous sismes de gran magnitud durant les properes hores.
0: També ha activat una alerta per tsunami. Què diferència o quin paral·lelisme se podria establir entre aquest terratrèmol de la mateixa magnitud que el que va ocórrer a Venezuela ja pràcticament fa un mes i quina diferència respecte a l'impacte, no? Depenent d'una zona o d'una altra?
1: S'ha de dir que Japó estan bastant més acostumats perquè Japó està assentat sobre el que se coneix com el cinturó de foc del Pacífic, que és tota una zona d'elevada activitat sísmica. És a dir, no estan com a Venezuela, no estan tan acostumats, però Japó sí que ha molt més precedents de tsunamis.
0: I una curiositat que segur que a tu t'agradarà per acabar aquest bloc de meteorologia i temps. Acabam amb una mirada cap al cel perquè, com sabeu, tothom ho té, ja superanotat. Dia 12 d'agost tindrem una cita astronòmica excepcional, l'eclipsi total de sol que es podrà observar des de diferents punts d'Espanya. Parlant de l'eclipsi, Xisco.
2: Així és, l'esdeveniment ha despertat l'interès de la comunitat científica internacional, tant és així que la NASA desplegarà un important dispositiu d'investigació amb un avió que volarà a gran altitud i diversos globus científics perseguir l'ombra de la Lluna durant el recorregut de l'eclipsi. A l'estat espanyol, tres equips de recerca llançaran 6 globus equipats amb càmeres de 360 graus per captar imatges de l'atmosfera i també estudiar com aquest enfosquiment sobtat afecta tant la corona solar com la nostra atmosfera mateixa. I ara anava a llegir Estòs de la Marta Garau. Jo estava tan bé, no, però tot teu, per favor.
0: És un apunt, simplement, que especifica que els científics aprofitaran aquests pocs minuts de foscor per obtenir dades, informació que habitualment és impossible de recollir i així continuar aprofundint en el coneixement del Sol i de la seva influència sobre la Terra. Què important aquests estudis i quin anàlisi, no?, tan exhaustiu del que passarà el 12 d'agost.
1: I sap què varen fer el darrer eclipsi total que va haver aquí a Balears? Vosaltres heu vist la pel·lícula Frankenstein?
0: Sí, més d'una vegada, sí.
1: Edo, varen agafar un voluntari, una persona, i la varen omplir de cables per veure quines eren les reaccions humanes, fisiològiques, davant el fenomen.
0: Igual que passa amb els animals, que sí que existeixen, no?
1: I varen fer un estudi complet. És a dir, perquè vegeu la quantitat de vessants que té aquest fenomen. Per cert, Xisco Nadal, on veuràs l'eclipsi? Perquè na Marta Garau ja m'ha contat que na Marta se n'anirà a la zona d'Espanya on la totalitat és més llarga.
2: Na Marta Garau sempre ha estat una professional dels eclipsis i ja sap on l'ha d'anar a veure. Jo segurament... la que veré vegent i ve tres, perquè crec que m'ho ha de fer feina aquell dia i com que sé que de Ballador són Bugadelles serà complicadíssim, ja com que m'ho ha de fer feina en Joana Maroto, sí. Li he dit a men, sí, mos n'aduïm un pícnic directament des de feina i ho mirant des de la terrassa i ve tres, t'ho dic perquè crec que com que tallen la circulació a Platja de Palma, sí. No tenen material de davallar de Son Bugadelles aparcar el cotxe que nostre i que fas bus per anar amb les meves amigues a Platja de Palma i el transport públic aquest dia serà bàsic, és a dir, important. Vaja. Tantíssim que tothom planeja. Ja sé que els illencs no són molt de planejar ni de reservar ni de res, però aquest dia, per una vegada, hem de deixar el nostre tarannà de laissez-faire i preparar-ho una mica, perquè si no crec que l'eclipsi me'l enganxaran al cotxe.
0: Aquí no val, això de ja te diré coses, cotxe, eh? No,
2: t'imagines, és que veure un eclipsi des de l'autopista en el cotxe, perquè t'has quedat enmig d'un embòs, ha de ser també. Sí. Ha de tenir un punt romàntic, si sorgeix l'amor de la teva vida, imagina't. En els cotxes d'escorça. Mos varen conèixer la carretera els dies d'eclipsi.
1: Sí,
2: això sempre és un històric com a per contar. Però si no tens aquest plus extra, quedar-te enmig de la carretera tot sol mirant l'eclipsi com un mussol, sempre amb les ueres que regali V3. Allà, les ueres Tour, vigileu les xarxes d'aquesta casa per poder aconseguir aquestes ueres, perquè si una cosa és important és tenir ulls protegits que no volen disgustos.
0: I, per favor, organització, que sempre. No volen que ningú se perdi l'eclipsi o que li topi de sobte un embòs com apuntava en Xisco. Albert Dardemo, moltíssimes gràcies. Seguirem el repàs del temps i de la pujada de temperatures a mesura que avanci la setmana amb tu. Moltíssimes gràcies de nou.
1: Aquí estirem. Moltes gràcies.
0: Sense deixar de banda els efectes, no, que tenen les altes temperatures, vos contant que Menorca viu els estius, o un dels estius, millor dit, més complicats dels darrers anys pel que fa als recursos hídrics. L'illa continua en situació de prealerta per sequera i diversos municipis han començat a aplicar restriccions per reduir el consum d'aigua i alguns, com el cas de Mercadal o Mó, ja adverteixen que no es poden descartar talls puntuals, sobretot si la situació continua o arriba a empitjorar.
2: Les reserves dels aqüífers continuen baixant en plena temporada turística i les administracions demanen un esforç col·lectiu per preservar un recurs cada vegada més escàs i més valuós. Ara en volem parlar precisament amb en Mateu Ainsa, ell és director insular de Medi Ambient del Consell de Mallorca. Mateu, molt bon dia.
4: Molt bon dia. El Consell de Menorca.
2: Ha dit Mallorca.
0: Ha estat un lapsus, perquè estava escrit Menorca, però...
2: No, són jo, que s'he acostumat a parlar amb el Consell de Mallorca, perdona, i he dit Mallorca amb Menorca. Disculpa, Mateu.
4: No, molt, ara, tranquil, encantat d'estar amb vosaltres.
2: Repetint sa salutació. Molt bon dia, com estàs?
4: Molt bon dia.
2: Aquest estiu han sentit a parlar de restriccions com feia anys que no passava. En quin punt es troba realment Menorca? És una situació puntual o creus que són davant d'un canvi estructural?
4: No, jo crec que ja podem estar convençuts o estar claríssim que estem davant una situació que, desgraciadament, és difícil que millori. La baixada dels aqüífers aquests darrers anys ha estat contínua. Per tant, la conscienciació de la gent, de les empreses, de la gent d'aquí de Menorca, de residents d'aquí tot l'any, però també dels turistes, és evident que s'ha de fer feina, ja se'n fa, però s'ha de fer feina i s'han de prendre mesures. Això és evident. Fins que no tinguem solucions a mig llarg plaç, perquè ja sabeu que les infraestructures necessàries per intentar revertir aquesta situació desgraciadament no seran l'any que ve, la majoria d'elles, és evident que hem de prendre consciència de la situació, i la situació no és bona.
2: Clar, i dir a tots ciutadans, veuen que cada municipi ha aplicat les seves pròpies mesures diferents. Com s'ha coordinat aquesta resposta perquè tothom sàpiga més o manco què pot fer en el seu redol?
4: Bueno, hem de recordar que les competències amb els temes hídrics no són del Consell Insular de Menorca, per tant, nosaltres el que hem fet mitjançant diferents reunions abans de la creació de la comissió d'aigua dins el marc del Consorci de Residus, Energia i Aigua de Menorca, que és de recent creació, hem intentat coordinar aquestes mesures i el que estem fent des d'aquesta comissió és intentar fer feina per en el major menor plaç possible, intentar que les ordenances municipals siguin el més semblant possible, perquè les competències, com deia, són bàsicament dels municipis i de recursos hídrics, i per tant nosaltres el que intentem fer des del Consell Insular és que el missatge i que les ordenances aquestes siguin el més semblants possibles per enviar un únic missatge a la població. Això és la feina que estem fent, intentar coordinar, intentar ajudar en el que podem. Com dic, és un tema complicat, perquè la situació a Menorca és complicada, però els ajuntaments, la situació de cada ajuntament és diferent. I entenc jo, i crec que hauria d'entendre la gent, encara que a vegades pugui semblar poc lògic, que cada ajuntament és el que ha de prendre les seves mesures i és qui, de fet, pot prendre les seves mesures. Això és així.
2: Clar, i parlant que és Mercadal, ja ha activat restriccions importants i Maó també ha advertit de possibles talls. Clar, quins criteris tècnics determinen, senyor director insular, que aquests fets passin de ser recomanacions a ser limitacions obligatòries?
4: Bueno, hem de pensar que xerrant de l'administració i, per tant, en aquest cas, els ajuntaments, el que han de tenir és ordenances molt clares que els permetin fer aquestes, o d'alguna manera, demanar mitjançant una ordenança, mitjançant els plans que tenen de gestió sostenible de l'aigua, mitjançant inclús reglaments, que és el que s'està promoguent d'alguna manera ara, perquè tu sense un reglament potser no pots imposar una sanció. Els reglaments són els que te permeten d'alguna manera poder anar a visitar i a comprovar segons quin tipus de comptadors, són els que te permeten vigilar possibles consums abusius i són els que, finalment, com deia abans, els que te permeten posar possibles sancions. Vull dir, tot això s'ha de desenvolupar i l'administració justament no sol ser molt ràpida, desgraciadament. Però tot això s'està impulsant i s'està fent. Qui ha corregut més en els darrers mesos? Pues justament els dos ajuntaments diria que tenen la pitjor situació. L'Ajuntament del Mercadal, de recent publicació, crec que va ser ahir, que va publicar aquestes mesures, ha establert una sèrie de mesures que es permet ja la normativa que té aprovada, i aquest ajuntament, que diríem que, com que únicament depèn de l'aqüífer de Subaida, d'Albaida, de Sarroca, que és conegut per aquests tres noms, bàsicament, pues, desgraciadament, el aqüífer que ara mateix està en pitjor situació. Crec recordar que un 27% de la seva capacitat. I, per tant, és un dels ajuntaments que era urgent que pogués prendre mesures i és de preses. L'altre ajuntament, que també ha pres mesures que poden, d'alguna manera, cridar l'atenció, és l'Ajuntament de Mó, però val la pena recordar que l'Ajuntament de Mó atravessa una situació que, si bé és cert que la situació de l'aqüífer no és la millor o la que tots desitjaríem, l'Ajuntament de Mó ha hagut de prendre mesures per altres temes que són la capacitat que té d'extracció amb la demanda que requereix o que necessita cada dia. És a dir, no, l'Ajuntament de Mó, el problema que té ara mateix és un problema de capacitat d'extracció amb de capacitat d'aigua que hi pot donar a l'abast a la ciutadania. És a dir, té més demanda la capacitat d'aigua que pot tenir a l'abast cada dia. I això és un problema que, bueno, que és un problema comú, és històric, és a dir, no és de l'any passat ni de fa 2 anys, és de fa prop de 20 anys, i en part per la situació de l'aqüífer, però molta part per aquest excés de demanda, li podríem dir, és per el que està prenent mesures.
0: Malauradament, és un tema que s'està cronificant en el temps, perquè vostè ho ha dit, senyor Ainsa, no és la primera vegada. El que passa és que cada vegada tenim la sensació que això s'agreuja i coincideixen. Onades de calor, temporada turística, canvi climàtic, podem establir, o el manco posar sobre la taula múltiples factors. Vostè creu que hem après alguna lliçó que això podria servir perquè de cara a un futur se pugui arribar a solucionar aquest problema? Se mostra optimista?
4: Sí, perquè estem fent feina en aquest àmbit. És a dir, està claríssim que, sense entrar en crítiques polítiques, podem dir que hem estat massa aturats masses anys. No s'ha estat prou eficaç, l'administració no està prou eficaç, no s'ha fet la feina que tocava i s'havia d'haver avançat moltíssim. Nosaltres aquests 3 anys el que hem intentat és caminar, tenim projectes redactats, per primera vegada tenim projectes redactats per començar amb la reutilització d'aigua que arriba a les edars. És a dir, en el marc de tan problemàtic i tan dolent que tenim la situació avui en dia, no es pot permetre que tirem tanta d'aigua a la mà, és a dir, la tractam a les depuradores per després tirar-la a la mà, és a dir, aquesta aigua s'ha d'aprofitar, i ja tenim projectes redactats d'algun tipus d'aprofitament d'aquestes edars, que jo crec que en 2 anys probablement siguin una realitat. S'ha avançat, el govern balear ha avançat, d'acord amb el Consell Insular i amb els 3 ajuntaments de Llevant de Menorca, avançat en la decisió aquesta de fer feina amb la futura desaladora de Llevant Insular. És necessària una desaladora, no per augmentar la demanda i per poder donar abast a tota la demanda que hi hagi, sinó per fer una planificació que en toca per deixar d'extreure tanta d'aigua a l'aqüífer, per deixar descansar l'aqüífer i per fer en un futur que estigui en marxa aquesta desaladora, poder fer els estudis i les comprovacions que toca i veure si de cada dia podem treure menys aigua de l'aqüífer, veure com va evolucionant, que estic segur que el lògic és que es vagi recuperant. I, evidentment, aquesta desaladora que tenim des de fa més de 15 anys a Ciutadella, que desgraciadament només ha funcionat a un 15 o un 20% de la seva capacitat, doncs, per fi, i me consta que és un projecte que ja s'estan fent les expropiacions i que, per tant, probablement en 1 o 2 anys sigui una realitat, aquesta connexió des de la desaladora de Ciutadella en els pous d'Escargolí, podran permetre aquesta connexió i que la desaladora de Ciutadella pugui tractar aquests 10.000 metres cúbics diaris, aquesta capacitat que té des de fa molta estona, que es de pugui fer i que Ciutadella també disminueixi aquesta extracció per fer descansar els pous. Tot això és una feina conjunta de moltes
0: Exactament,
4: coses.
0: Exactament, de totes les administracions i, per descomptat, també de la responsabilitat individual de tots els ciutadans. Mateu Ainsa, director insular de Medi Ambient del Consell de Menorca, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Seguirem ben de prop aquesta situació que afecta tot el territori balear. A alguns indrets és veritat que és encara una situació més agreujada que uns altres. Moltíssimes gràcies, senyor Ainsa.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Són les 10:30, una petita pausa, escoltem uns consells, continuem.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Josep, com
3: Hola.
2: Estàs?
3: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir, fa...
2: Pens calor, posa'ns aire.
3: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: No ho sé jo.
4: Però,
3: quan hi ha vacances?
2: Quan hi ha vacances?
3: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah, que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és dial. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestro.
4: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
0: El dia, amb Marta Garau.

0: La Universitat de les Illes Balears fa feina de valent per la detecció d'espècies invasores, principalment de vespes, aquí a les Illes Balears, i ho fan a través d'una eina molt interessant, una aplicació mòbil que es diu InvasApp, abans VesApp, on la participació ciutadana, on tots nosaltres podem donar una mà i detectar aquestes espècies amb la finalitat d'erradicar-les en un futur. Bon dia de nou, Maria Antònia.
1: Bon dia de nou. Així és, Marta. Actualment el focus està posat sobre dues espècies en concret, la vespa asiàtica i l'oriental. Entren a les nostres illes principalment a través del transport de vaixells i el seu impacte és en gran part sobre la mortalitat de les abelles endèmiques. Actualment hi ha 4 nius de vespa asiàtica a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, i on el Jesús, a Eivissa.
2: Els investigadors del projecte han valorat molt positivament la participació de la ciutadania. De fet, avui parlant de la importància d'aquesta participació i de com les nostres actuacions poden contribuir a la detecció de nius. I ho fem amb la doctora Mar Leza, una de les principals investigadores d'aquestes espècies invasores. Mar Leza, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
2: Encantats de saludar-te i de parlar de vespes, que és el tema que normalment compartim amb tu. Te volia demanar quines funcions pot fer aquesta aplicació i, sobretot, de quina manera els ciutadans poden contribuir a la detecció d'aquestes vespes.
3: Pues mira, els ciutadans són imprescindibles. Hem de pensar que la primera invasió de vespa asiàtica, que va començar el 2015, més de la meitat dels nius que se varen poder localitzar i retirar de manera efectiva va ser gràcies a un avís d'un ciutadà, d'un particular. Per tant, són part clau d'aquest protocol d'erradicació d'aquestes invasores.
2: I en els darrers anys ha augmentat molt la presència, perquè no sé si de vegades donem a titular, però l'efectivitat de la vespa asiàtica ja és gairebé com una veïnada de que nostra. Com va arribar a Europa i, sobretot, com s'ha expandit aquesta vespa, que, com que és asiàtica, evidentment no era de per aquí?
3: Sí, no era de per aquí. Va arribar a Europa en 2004, ja fa molt d'anys. Se sap que només va arribar una femella fecundada per 4 mascles, i aquesta s'acaba de començar a expandir-se per tot Europa. Aquí a Mallorca va arribar en 2015, no? En aquell primer any només se va localitzar un niu i després hi va haver com una progressió, no? Un niu el primer any, 9 nius el segon, després ja varen passar a 20 i pico nius el tercer any, però se va fer molta feina per localitzar els nius i eliminar-los de manera correcta. Clar, en aquest niu són uns nius gegants de paper, poden tenir milers d'individus de dins. I de cada niu d'aquests, per la temporada següent, poden sortir entorn a 200 reines, no? Per tant, 200 nius. Mai és així, mai totes funcionen, però, bueno, mos dona una idea del potencial que té cada un d'aquests nius de vespa asiàtica, no? Què va passar? Després varen tenir 2 anys que aquest protocol va funcionar molt bé i durant 2 anys no se va tornar a trobar cap vespa, per tant, per primera vegada a tota Europa hi va haver un territori que va declarar zona erradicada de vespa asiàtica, però després en el 21 va tornar-se a trobar. I clar, estàvem una mica angoixats perquè varen dir, ostres, a veure si és que el protocol no va funcionar, mos varen deixar algun exemplar, podria ser, no? Però varen fer uns anàlisis genètics i varen veure que eren 2 entrades de l'espècie diferents. Una que procedia d'Itàlia, que era la del 2015, i la segona, el 2021, venia de la zona de Catalunya. Per tant, és una espècie que tu saps que pot anar entrant i, per tant, han d'estar superatents. Què passa? Que ara ja tornem a dur 2 anys amb aquesta vespa.
1: I clar, el fet de que siguem illes ajuda un poc a dur el seu control, el seu recompte. No sé quins mètodes soleu utilitzar actualment per controlar un poc l'expansió.
3: Clar, és una espècie que, òbviament, volant no pot arribar. Hem mirat els quilòmetres de distància i una mica per els estudis científics que s'han fet i és molt poc probable que arribi volant. Per tant, la duim nosaltres, no? O sigui, o mercaderies o, per exemple, nosaltres a VesApp hem rebut fotos d'un vaixell recreatiu a la zona de la costa nord de Mallorca i una vespa menjant el jamón del propietari de la barca. És a dir, és una espècie que se mou i aquest vaixell se'n podria anar a Menorca, per exemple, i clar, doncs ja, com han dit, la que va entrar a Europa va ser una única femella fecundada per 4 mascles, doncs imagineu-vos si una d'aquestes vespes se n'anàs cap a Menorca, per dir alguna cosa, no? Per tant, sí, perdona.
2: No, i perquè entenguem la problemàtica de la vespa asiàtica. Quins efectes té aquest animaló sobre les abelles i altres insectes pol·linitzadors d'aquí de les illes? Que crec que aquí és on rau el problema, clar, que com que és invasora, ho acaba...
0: Clar, a més és molt agressiva.
2: Aclaparant tot.
3: Pues mira, sobre l'apicultura sí que hem fet diversos estudis i vàrem veure que les abelles de la mel, dels apicultors, no? Que els cuiden i els tenen superprotegides, pues resulta que, clar, arriba una espècie d'aquestes, hi troba un bufet lliure, no? Perquè pues, té entrada i sortida constant d'abelles i insectes, que és el que necessita, aquesta proteïna. Clar, aquestes abelles que estan en presència de vespa pues, sofreixen un estrès que ho vàrem poder corroborar a través d'uns mètodes moleculars, no? Però no només això. Vàrem estudiar el que serien els excrements de les vespes en el niu, que era el que elles han menjat, i en base en aquesta dieta que elles tenen i aplicant uns mètodes també moleculars, vàrem veure que s'alimenten de moltíssimes espècies diferents. Pues hi ha des de mantis, mosques, altres abelles... Clar, i hem de pensar que nosaltres a Mallorca som un punt calent de biodiversitat. Només abelles i vespes tenim en torn a unes 12-14 espècies endèmiques que només existeixen aquí en el món. Imagineu-vos que si una d'aquestes resulta que és una presa que li agrada molt en aquesta vespa asiàtica...
0: És que se carrega tot l'ecosistema, perquè, Mar, perquè la gent ho pensa, has dit, per exemple, és capaç d'atacar una mantis, perquè la gent ho tingui en el cap, és que és molt grossa. O sigui, la comparació del tamany d'una vespa asiàtica amb una vespa normal, ordinària, és una diferència abismal.
3: Sí, o sigui, si pensàvem en una d'aquestes vespes, pot medir això, doncs un 3 centímetres i mig, més o manco, és una espècie bastant més grossa. No l'hem de confondre amb altres, com per exemple la vespa de Galet, que és la vespa més grossa d'Europa, però que és autòctona d'aquí. Sí que hi ha molta confusió entre aquestes dues espècies. I això a vegades pues, fent campanyes de no l'han de confondre perquè aquesta vespa de Galet, que és autòctona d'aquí, pues, té una funció també importantíssima a l'ecosistema.
1: I com poden contribuir ciutadania en aquesta detecció a través de la vostra app?
3: Pues mira, és superintuïtiva, sap, perquè sí, és gratuïta, totalment gratuïta. L'únic que s'ha de fer és fer una fotografia, adjuntes aquesta fotografia, poses la zona el més acurada possible i nosaltres rebem aquesta foto. I nosaltres deim, sí, se trata d'una vespa asiàtica o d'una vespa oriental o... No, és una espècie autòctona. Nosaltres contestem i en el cas de que sí, que sigui un positiu, ho derivem a l'autoritat competent, en aquest cas a la conselleria, i ells són els que activen ja el protocol de recerca del niu.
0: Per favor, cada petit gest compta. No volen que acabi sent sí. una espècie invasora i que se quedi, no? I que alteri tota la biodiversitat, l'ecosistema, que és el que està passant, no? Amb aquesta espècie en concret. Així que cada petita ajuda ciutadana compta. Mar Leza, moltíssimes gràcies per aquesta explicació.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Heu vist alguna, vosaltres, alguna vegada de prop? Jo simplement aquí...
1: Sí, l'he vist, crec que no la sabria diferenciar.
0: Home, el tamany, pues tamany és sí. és considerable.
2: Jo és que d'entrada no te sol mirar perquè m'ho fan com a poreta.
1: Clar, això,
2: i ja. Tot d'una que hi ha una vespa, no m'aturé a saludar-la.
1: No? Has intentat evitar.
2: Ara jo asiàtic, no faig aquesta no. pregunta i per mi una vespa, intent arrencar a córrer i no m'afits en sa mida, les coses com són.
0: Ens queden 5 minuts. Vos vull parlar de les celebrities de Hollywood, que cada dia són notícia, però aquesta en concret... Bé, jo no sé si me la cap de creure, jutgeu vosaltres. En una època en què vivim tan aferrats al mòbil, algunes de les grans estrelles de Hollywood han decidit fer just el contrari. Christopher Nolan, el director de cinema, torna a la notícia, però aquesta vegada no per la darrera pel·lícula, l'Odissea, sinó per el seu estil de vida, parlant de telèfons.

0: Quin festival, aquest telèfon de l'Aitana. I tot perquè el director de l'Odissea, Christopher Nolan, explica que continua sense utilitzar smartphone ni correu electrònic perquè creu que acabaria massa enganxat a la tecnologia. Assegura que prefereix aprofitar els moments d'espera, com quan és a l'aeroport o una estació, per pensar en noves idees per a les seves pel·lícules. Tot i això, reconeix que hi ha una cosa que li complica la vida, els codis QR, que després de la pandèmia s'han convertit en imprescindibles, com en els restaurants, per exemple.
1: De fet, Xisco, Christopher Nolan, director d'Oppenheimer i també Interestelar, du dècades sense telèfon intel·ligent ni correu electrònic. No hi ha manera de que es comuniqui. Una filosofia que comparteix en noms com Tom Cruise, el protagonista de Top Gun, Christopher Walken, recordat per films com Atrápame si puedes, Quentin Tarantino, director de Pulp Fiction, o inclús Sarah Jessica Parker, la inoblidable Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York. Tots ells, per diferents motius, han optat per mantenir la tecnologia a una certa distància i viure molt més desconnectats. De fet, Tom Cruise assegura que prefereix dedicar el seu temps a la família i a la seva feina. Christopher Walken diu que mai no ha tingut ordinador ni smartphone. Tarantino utilitza un telèfon molt bàsic i fins i tot prohibeix els mòbils, els seus rodatges per evitar distraccions. I Sarah Jessica Parker, en canvi, sí que fa servir ara un smartphone, però només, atenció, per a les funcions més essencials. Què en considereu ara tota aquesta explicació? A realitat, es postureig? Això és la gran pregunta.
0: Això és riquesa.
1: Com, això no t'he
0: tu
1: entès,
0: te pots permetre no tenir un telèfon mòbil
2: quan pots, una secretària.
0: Quan pots pagar qualcú que te dugui el seu telèfon mòbil.
2: Mira, no
0: si no,
2: havia
0: si no això és privilegi.
1: Clar.
0: Poder ser l'amo del teu temps perquè ja hi ha qualcú que barat et seu per un sou i te dus agenda i te fa
2: ser
0: reserves en restaurants, te passa dossiers de premsa en tot allò que troba per internet i, sobretot, te fa la vida més fàcil perquè tu, a una estació, més enllà d'anar a treure el bitllet, puguis estar mirant el rellotge de l'estació central de Nova York, això són doblers, i que m'ha parit fantàstic. Però ho dic perquè també, a vegades, extrapolar aquestes coses en aquesta mena de slow life que tothom us intenta vendre, per tenir un slow life has de tenir una big bank account. Si no, si és low life, se complica una mica, crec.
2: Sí, perquè aquí no es necessita el mòbil, per exemple, per esperar una cridada de feina.
1: Una contratació. No
2: necessita metge. Exactament.
1: És que ara, avui en dia, si no havia per
2: pensat en aquesta lectura tan interessant que has fet,
0: Cisco.
2: El que
0: tenim sempre, nosaltres hem estat les primeres generacions, hem estat els conions de tot el boom d'aquests aparatets, d'aquests telèfons, d'aquests telèfons mòbils, però també hem d'aprendre a gestionar la nostra vida amb aquests estris. Clar. No tens perquè s'ha tot el dia mirant Instagram. O pots tenir un smartphone perquè te servei d'ordinador personal, te servei per fer telefonades, per tenir el teu compte del banc, per mirar exactament si s'ha fet o no una transferència. Tot això te pot facilitar la vida, però l'ésser humà sempre, quan fa una cosa bona, crea sentido per destruir-la. I clar, també els telèfons han creat molta addicció.
2: O sigui, que això de que Hollywood apaga el mòbil, que aquests famosos...
0: Hollywood apaga el mòbil perquè té un exèrcit de subordinats que duen 20 mòbils perquè ja siguin cofolls.
2: Exactament.
0: Bé, tu aquí ets exemple, tu ets la nostra directora.
2: És de dolent.
0: La nostra burgesa, tu podries.
2: De fet, ets tan dolent que només me quedarà remei que donar pas a la publicitat, a la part televisada del nostre programa i als serveis informatius a la part de ràdio, tot d'una encetam ja la part de magazine a partir de les 11. Continueu amb nosaltres.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El sindicat Comissions Obreres estudia impugnar l'acord de millores retributives per a les treballadores de les escoletes de 0 a 3. Comissions assegura que l'entesa entre els sindicats USO i FSIA amb les patronals és invàlid, ja que no compta, diu, amb la participació de Comissions UGT i l'STEI.
2: L'acord afecta tant el personal de les escoletes integrades com el de les no integrades, que són aquelles que tenen unes pitjors condicions salarials. Entre els punts s'ha acordat que les mestres de 0 a 3 anys incrementin el seu salari a 1.250 euros bruts mensuals. Pel que fa a les educadores, aquestes veurien incrementada la seva nòmina a més de 200 euros bruts al mes. Pepa Ramis, de Comissions, denuncia que l'entesa no és vàlida. A més, tampoc no està d'acord amb el contingut d'aquest acord.
3: Com és que hi ha un suposat sindicat que diuen que representen els interessos de les treballadores, tornen a dur a una mesa de suposada negociació un acord que ja està rebutjat? Això no té ni cap ni peus. Per tant, demanam a les patronals i demanam a USO i FSIE seriositat.
1: Canviant de qüestió, un estudi recent de l'UIB apunta que les platges de les Illes Balears podrien perdre fins al 60% de la superfície per la pujada de la mà. La pressió humana i les derivades del canvi climàtic impacten sobre les platges.
2: I per això els experts insisteixen en l'importància que es motoritzin i que les administracions implantin mesures preventives. Elena Sánchez, investigadora del SOCIF, en declaracions a l'informatiu Matí.
4: És cert que aquesta dinàmica natural es veu cada vegada més condicionada per factors com l'augment del nivell de la mar o la pressió que exercim sobre el litoral. I per això és tan important fer-ne un seguiment de manera continuada. Només amb una sèrie de dades llargues podem realment distingir què forma part del seu comportament natural i què responsabilitat.

0: L'agressió es va produir dimarts vespre al domicili que compartien a la barriada de Sant Martí.
1: L'home va fugir després dels fets i ha estat detingut aquesta matinada, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Enguany, 31 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles, recordant que el 016 és el número d'atenció a les víctimes i no deixa rastre a la factura del telèfon.
0: I a l'exterior, almenys 20 persones han mort i 32 han resultat ferides aquesta matinada a l'Iraq en una onada d'atacs aeris dels Estats Units i l'Aràbia Saudita. Els bombardejos han colpejat fins a 7 províncies del país. També han destruït diverses instal·lacions de milícies pro-iranianes que operen a Iraq.
1: Els afectats ja han qualificat l'ofensiva de violació de la sobirania nacional, mentre que el balanç de víctimes és encara preliminar i estem que pugui augmentar en les pròximes hores. L'atac arriba en ple procés de desarmament d'aquestes milícies que es trobaven sota una forta pressió del govern de Bagdad per integrar-se de manera total a l'estructura de l'Estat.
0: Són les 11:04 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
2: Més informació a ib3notícies.com.

11 i 5 minuts, encetem aquesta tercera hora de programa, la part de magazine, els continguts, com sempre, des d'aquí fins a les 12 i en la bona companyia de Lluís Fortesa, els comandaments tècnics. Què fem sempre en aquestes hores? I de recuperar la notícia que avui mos ha cridat l'atenció. A vegades és difícil triar-ne una que encapçali la llista. A vegades hi ha dies que tenim moltes notícies d'aquestes del que parla tothom, que és el nom de la nostra secció, però avui ho teníem clar. Es tracta d'una sanció, exemplar, que ha imposat a Víctor Alegre, un futbolista brasiler una mica massa brusque.

0: Sanció sense precedents al futbol brasiler. El Tribunal Superior de Justícia Esportiva del Brasil l'ha castigat el defensa de l'Internacional de Porto Alegre, en Vitor Gabriel, amb una suspensió molt poc habitual. No podrà tornar a jugar fins que el futbolista, a qui va lesionar, en Gabriel Peck, del Cruzeiro, estigui recuperat i pugui reprendre els entrenaments. La sanció, això sí, té un límit màxim de 180 dies, és a dir, mig any.
1: Tot va passar en un partit de Lliga. Al minut 58, Víctor Gabriel va entrar amb força excessiva sobre Peck i va veure la targeta vermella directa. Va acabar sent una fractura de tíbia que va obligar el davanter del Cruzeiro a passar per la sala d'operacions i que el mantindrà de baixa entre 3 i 4 mesos.
0: El tribunal ha aplicat un agreujant previst al Codi Disciplinari brasiler per als casos en què una entrada violenta impedeix que un jugador lesionat pugui continuar la seva activitat esportiva. Durant la vista, el defensa va demanar disculpes entre llàgrimes i va assegurar que mai no va tenir la intenció de fer mal al seu rival. Una resolució excepcional que ha obert el debat sobre si aquest tipus de càstigs poden marcar un abans i un després en la lluita contra el joc violent. No sé què en pensau. Li ha tocat en Víctor Gabriel, que té nom, t'he de dir, de cantant, de ranxeres. Sí.
2: Totalment.
0: Li ha tocat a ell sa punta de llança exemplificadora, però jo m'imagino que a partir d'ara el futbol del Brasil serà una mica manco de contacte físic si saben que pots estar fins a mig any sancionat sense poder jugar.
2: I que hi ha estat Brasil, no? Un referent en el món del futbol que hagi pres aquesta mesura, que volem pensar que serà una mesura pionera i que suposarà un precedent i que a partir d'aquest punt en concret qui vulgui entrar d'aquesta manera tan violenta s'ho pensi més d'una vegada. Crec que el que fa falta en el futbol, i sobretot a les 9 parlàvem, no?, del darrer partit d'Espanya i Argentina, que vulguis o no, mos va donar peu a parlar d'aquestes actituds violentes i poc esportives al futbol, i doncs mira, a partir d'ara, sancions exemplars. Pens que sí, que qualcú havia de, sí, de posar mà damunt la taula i dir-ho.
1: Jo crec que, ho he avançat abans, que de qualque manera, el fet que et treguin una targeta vermella

0: només té conseqüències en el partit i després s'obliden. Però clar, per ells això és feina en el moment en què ja te diuen no pots jugar tant de mesos...
1: Sí, i te topen la butxaca, perquè clar, si no pots jugar...
0: És que és un càstig més fort, clar. I sé, el crec, per aventura en aquest jugador que no ho ha fet aposta, però aniran un poc més alerta perquè ja no és que te treguin una targeta vermella, sinó que te quedis sense feina.
2: També haurien de ser així dels amplificadors en tothom. Ho dic perquè de vegades tenim tendència, i sobretot en el món del futbol, això és una cosa com a molt establerta, i per això hi ha tant de programes de debat postpartit que parlen de si ha estat falta o no ha estat falta, era targeta o no era targeta. Jo crec que també el que se necessita és una normativa clara. Si sempre que t'entren d'aquesta manera, o sempre que hi ha una potada i te trenquen sa cama, ho hagis fet aposta o no ho hagis fet aposta, ha d'haver sanció, a mi m'apareix molt bé. Llavors, el pitjor serà si a casos sí i a casos no, perquè aleshores tota aquesta espècie com a d'aura que li han donat de poder donar una lliçó perquè els propers no ho facin, quedarà totalment
1: esvaïda. I tantes persones opinant, les càmeres que capten el moment, l'anàlisi després de les jugades, bé, intervenen molt de factors, però en tot cas, valoram positivament aquesta decisió i suposam, o al manco desitjam, que pugui ser que precedeix.
2: Des d'aquí una abraçada en Gabriel Pec, d'Escruzeiro,
1: que no canta rancheres,
2: que se recuperi. Que se recupera aviat. Bueno, perdona,
1: igual canta rancheres en
2: Víctor,
1: també.
2: En Víctor Gabriel, que és el que estarà sancionat, pot començar una carrera com a rancherista en portuguès.
1: No seria el primer futbolista que destaca el món de la cançó? Mira el nostre Julio Iglesias. No era l'exemple millor.
2: No sé si era el millor exemple ara mateix. Maqueta en so de Pic Nois, que també és cantant.
0: Ja el que saben de futbol.
1: 11 i 9 minuts. No sé què m'ha xivat, no, Yolanda, un nom d'un altre futbolista que probablement, Álvaro, no coneixeré. Ah. Álvaro Benito. Álvaro Benito.
2: És de Pic Nois, Álvaro Benito.
1: Pic Nois, era
2: moltes gràcies. Com se nota que na Yolanda nostra
1: domina
2: és madridista
1: del
2: i des de petita se deu sabre ses alineacions d'ençà de l'època d'en Di Stéfano.
1: Si vos sembla, seguim avançant, perquè són ja les 11 i 10 minuts i tenim un tema molt interessant que compartia amb vosaltres i que més vos afecta com a ciutadans, perquè tothom està pendent avui dia de la publicitat i la publicitat condiciona. Vos ho explico. El Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes assuma la reclamació del Consell de Dentistes d'Espanya per l'aprovació d'una llei estatal de publicitat sanitària. Aquest col·legi explica que, malgrat el tancament massiu que ha hagut de clíniques publicitades a xarxes socials o també a la televisió, els pacients de les Balears estan sotmesos en aquesta classe de missatges i necessiten exactament les mateixes garanties de seguretat que la resta.
2: Aquests tancaments massius han provocat que molts de pacients no hagin pogut culminar els seus tractaments, tot i haver abonat el cost sencer d'aquest tractament i, a més, haver perdut les seves històries clíniques. Cal entendre que allò que vol evitar el Consell General és que els pacients prenguin decisions sanitaris sota pressió publicitària i econòmica, a més de garantir la prevalença de les decisions clíniques per sobre de los comercials.
0: Per això xerrarem avui amb el doctor Ignacio García Morris, president il·lustre del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, perquè ens expliqui un poc més sobre aquesta reclamació del Consell General del Dentista. Ja el poden saludar. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Conta'ns, podria explicar-nos un poc per què s'ha produït aquest tancament massiu de clíniques dentals a Madrid i a Barcelona i també quines són les conseqüències d'aquest tancament?
3: Bé, les conseqüències més grans són els pacients, perquè es queden sense dobbers i sense tractament. Moltes vegades han de pagar un crèdit que han demanat per fer-se els tractaments i es queden sense el tractament que havien pagat. Així que el més important són els pacients. I el tema de les clíniques, bé, això ja s'ha d'estudiar, si és un tema econòmic, de que les clíniques no tinguin dobbers, que no han fet el negoci com havien de fer de la clínica i tot això, i de vegades passen aquestes coses.
1: Clar, perquè cada cas és un cas diferent i particular, no podem ficar-ho tot, se referia, no?
3: Sí, les coses tristes són que hem tingut i dental, hem tingut dèntics, hem tingut
1: Vitaldent,
3: uh-huh. Varen tenir... Doncs ja són moltes clíniques i moltes clíniques grans que han tancat i que doncs, crec que és necessari que la població i els governants doncs, tinguin una mica de seny i de posin aquí una mica d'atenció.
2: També com a usuaris del dentista haurien de tornar a anar al dentista en nom i llinatges en el cartell de la porta, ho dic perquè tots aquests exemples que has posat, Ignacio, són grans corporacions que fan un moment determinat de sedontologia, un negoci, no una feina, no un modus de vida, com pot ser qualsevol dentista que munta la seva consulta, i que sí que comencen a expandir-se i tu ja has demanat un crèdit perquè t'havien de posar unes fundes, t'havies de fer un tractament, clar, això també queda la meitat, i això també va molt en contra de la confiança de l'usuari que després paguen altres dentistes, que això m'imagino que també ho heu notat. Quan la gent li deies, no, si vols t'ho puc finançar, no, jo no vull finançar res perquè no vull que em torni a passar aquella experiència que vaig viure. I qui ho paga, el que hi ha de fer, sou els dentistes de tota la vida que obriu la persiana cada dematí per fer la vostra feina.
3: Així és. Ah, sí, sí que hi ha molta gent que passa això, que diu, no, no, jo aniré pagant poc a poc, aniré... quan tu me facis el tractament t'aniré pagant i tot això, i no volen fer... bé, no volem financiar ni res d'això. Per el tema del dentista de tota la vida, no, cognoms i nom i cognoms i tot això. Bé, jo crec que el dentista i el pacient han de tenir confiança. És a dir, tu has de tenir molta confiança en el teu dentista i jo el que recoman és això, que tinguis un dentista de confiança, que puguis anar, que li puguis dir tinc aquest problema i que tinguis una certa garantia de que te farà bé el tractament i tot això.
1: Reivindicau un canvi en les lleis per una publicitat que pugui garantir els vostres serveis, que vos pugui protegir. Això és la primera passa que desitjau, un canvi normatiu.
3: Sí, jo pensam que és necessari un canvi normatiu perquè la llei és del 96.
1: Clar, és molt antiga.
3: És molt antiga. Mm. No hi havia xarxes socials.
1: És que no hem parlat encara dels influencers, no? I de tot el que suposa doncs, també, però clar, ara mos endinxarem.
3: I totes aquestes coses doncs, han canviat molt. I crec que s'ha de posar... Hem de seure tots i hem de mirar què és el que volem per als ciutadans, què és el que crec que és millor. I jo crec que amb la salut no s'ha de fer negoci. Ah.
1: Ara que hem dit el tema influencers, val? Perquè és una nova forma de fer publicitat i la trobam per les xarxes socials i aquests influencers a vegades, clar, recomanen o productes casolans o clíniques que formen part tal vegada d'una fallida econòmica, tractaments impossibles, consells no del tot idonis. Com feis front en aquesta gran quantitat d'influencers que ara mateix estan a les xarxes socials promocionant tots aquests productes?
3: Això és molt complicat, perquè, clar... Qualsevol que tingui un telèfon mòbil i se posa a dir qualsevol cosa i després tenim els problemes que tenim. Intentant, des del Col·legi i des del Consejo Nacional de Dentistes, doncs, dir a la població, escolta, heu d'anar alerta amb aquestes coses, perquè és cert que moltes d'aquestes coses no són bones per la salut ni res d'això. Hem d'anar molt alerta perquè si te fas malbé ses dents després sí que tens un problema greu.
2: I també quina responsabilitat té el facultatiu quan ve una persona i diu no, vull aquestes dents de narcotraficant, que els abous arriben a donar-ho fora, que arriben primer ses dents i llavors arriba sa persona. Clar, també ha d'haver un dentista de confiança que li digui escolta, és que aquestes dents que te vol posar és que ni un cavall de carreres seria capaç de poder lluir-les amb un mínim de naturalitat.
3: Sí, això ja depèn també del dentista i tot això, però sí que és cert, jo el que recomanaria és això. Si ve un pacient que vol una cosa que veus que no està del tot clara...
1: Tu has dit no moltes vegades, Ignasi.
3: Sí, jo dic qualque vegada no.
1: Sí. Què era? A tractaments de... Sí. Blanquejaments, per exemple?
3: O una persona que estava a la consulta i va venir amb una foto i va dir, mira, jo és que vull això. Tu dius, bé, farem els estudis, farem tot. I una vegada fets tots els estudis, jo li vaig dir, mira, tu, el que tu vols, jo no t'ho puc fer perquè... aquestes coses no les poden fer. Que li vaig dir, bé, si ho has vist aquí, bé, has d'anar aquí, perquè jo no sóc capaç de fer aquestes coses. Jo crec que és molt important dir la veritat al pacient. No sempre has de dir sí a tot, i de vegades jo crec que el pacient ha de tenir clar que el dentista està per ajudar-li. No és una altra cosa.
2: Clar, com se recupera aquesta confiança en els dentistes? Ara parlàvem de que tantes campanyes de publicitat, segons quines feines que s'abouen pel carrer, aquestes clíniques que fan fallida. Ho dic perquè també tenim tendència a pensar en dentistes i mecànics que sempre el mecànic intenta canviar-te sol i més vegades de les que toca i que el dentista te vol fer més empastaments d'allò que tu desitjaries. Clar, el que deies, l'importància de confiar en la persona que tens, que tens a davant.
3: Bé, sí, primer de tot, els dentistes tenim un codi deontològic que en teoria...
2: No, sí, no, sí, a mi no, jo som un convers, però a mi encara me sorprèn com la gent de vegades diu, no, no, és que va fer un paste, una cosa d'aquestes que no m'ho toca. I dic, jo no crec que ningú te comenci per forar una dent per poder-te cobrar 60 euros, que és allò que cobraran per provar-te un pot de pasta.
3: En un principi no ha de passar aquestes coses. Però és el que he dit abans, jo crec que el millor és tenir confiança amb el dentista, anar a un dentista sempre, que ell sàpiga doncs, el teu historial, com ho tens, i amb aquestes coses jo crec que mai et passarà aquesta, això de que te facin una cosa que no t'han de fer o aquestes coses.
2: I per on passes a salut bucodental dels illencs? Anam amb regularitat a fer-nos les revisions que toca, o quan anam a les dentistes, com que sempre passant pena, de que, evidentment, això no entra per seguretat social, més que quatre tractaments, sempre pensant que serà un problema econòmic, i en la crisi, rere crisi, que hem anat concatenant una darrere l'altra, també han deixat de banda lo important per anar a lo urgent, que era aconseguir arribar a final de mes.
3: Sí, a veure, jo crec que és molt, molt important el tema de la salut. La salut, les dents i tot això són molt importants. I és cert que la població no fa tot el que ha de fer. Jo crec que el millor és tenir una bona prevenció. El millor tractament és una prevenció. Si tu vas al dentista cada any, una vegada en l'any, te fan una revisió i tot això, t'estalviaràs molt de dubtes.
1: I què li diries, Ignasi, a totes aquestes persones que avui que parlam i recordam els oients i els espectadors de la importància de tenir una normativa actual, no de l'any 96, respecte a la publicitat dental, aquestes persones que sí que varen formar part d'una clínica d'aquestes que ara ha hagut fallida, que no tenen l'historial, que no saben per on començar, que se varen quedar amb un tractament a mitges, què poden fer?
3: Bé, nosaltres en el col·legi sempre estem... Bé, el col·legi té dues parts. Una part que és per als pacients, la població en general, i una altra que és per al dentista i tot això. Si ells tenen un problema o el que sigui, sempre poden anar a l'escola i demanar una mica d'ajuda per...
1: Per exemple, accés a l'historial, no?
3: Sí, que pot ser una... això, el que has de fer, en teoria, has d'enviar un burofax a l'empresa i dir-li, doncs jo vull el meu historial, tot això. Clar, però de vegades és complicat, el que t'adonin això, perquè han tancat tot, ningú contesta, ningú te diu res, saps? I, clar, quan tu te'n vas després a una altra clínica, el dentista no sap... Si t'han posat implants, no sap quina marca d'implants són. No clar, sap clar. Que tot el que t'han fet. O, clar, i hem de començar de zero. Clar, jo crec que si ells no saben què fer, poden venir a l'escola i nosaltres els aconsellaríem o el que sigui.
1: Té constància ara mateix d'alguna publicitat fraudulenta que estigui en vigor aquí, a l'arxipèlag?
3: Bé, és que...
1: O considerada com a enganosa o...
3: Bé, a veure, jo sempre he dit que això de fer anuncis a la televisió amb una cara d'un futbolista o aquestes coses, crec que no haurien de ser així. Estem tractant de coses de salut, estem tractant de... i no de que un futbolista te pugui recomanar fer-te un segons quin tractament.
1: Alguns diuen de no utilitzar cremes solars, imagini.
3: Hem d'anar molt alerta amb aquestes coses. No sé, per contar una cosa, l'altre dia me van enviar una foto d'un tiquet d'un centre comercial i que et regalaven una neteja per fer aquesta compra. Aquestes coses no poden ser. La salut és salut, no se poden fer segons quines coses, i no el 2x1, aquestes coses... Si el 2x1, dos implants per 1, però i si només necessites un implant? Que, saps? És que aquestes coses no se poden fer així. S'han de fer, doncs, hem de mirar primer la salut dels pacients i mirar això, que sigui una publicitat sincera i que no ens duguin coses estranyes.
2: Clar, Marta parlava de futbolistes que recomanen no fer servir crema solar, però també hi ha tota una xarxa d'influencers que ja pegava per la pasta de dents i el fluor, que a mi m'ha al·lucinat, que és que ara tothom aquí és que és químic, són cosins de la Marie Curie. I dius, jo és que seria incapaç de dir que fas fluor a la meva vida, jo... sempre tengo confiança en la ciència, i si em diuen que la pasta ha de ser fluorada, doncs te la compres i tan contents. Costa, com a dentista, a vegades desmentir tots aquests mites, te trobes a consulta, que gent també te diu, no, és que he decidit no fer servir pasta, tu me pots donar la recepta d'una pasta que és holana, que polan, no sé què, i dius, però mem, què som aquí? Persones o alquimistes? Què hem de fer?
3: Molt cert, això, el Xisco. Cert que ara hi ha una corrent d'això del fluor i tot això, però nosaltres el que ens hem de passar és en l'evidència científica i en els estudis que hi ha. Els estudis ara diuen que el fluor el que fa és posar més dur, diguéssim, ses dents, perquè no tinguis càries ni res d'això. Doncs ara hi ha un consens al tema dental que és necessari el fluor. És una cosa molt, molt important. Amb el tema dels influencers, és que és molt complicat, perquè hi ha tantes coses a les xarxes socials que te diuen, doncs amb això te pots blanquejar. Nosaltres intentem, però és complicat. Jo crec que hauria d'estar una mica regulat el tema de dir qualsevol cosa a xarxes socials que estigui vinculat a la salut d'una persona o això. Hem d'anar molt alerta amb aquestes coses.
1: Aquesta conversa està sobretot dirigida als afectats, no?, de totes aquestes clíniques, cadenes que han anat tancant i tant de pacients que se queden amb l'historial a mitges. Ja ha explicat el president del Col·legi de Dentistes de Balears que el millor és dirigir-se directament al col·legi perquè està dividit en dos i té una part destinada a professionals i una altra a pacients. Ignacio García Morris, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
3: Un plaer.
1: I tant de bo pugui canviar aquesta normativa, que com vostè ha recordat abans és del 96, o sigui que és molt, molt antiga. Gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies, Marta.
1: Són les 11:24, fem una aturada però seguim en el camí.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
7: Josep, com
8: Hola.
7: Estàs?
8: Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
7: Tens calor? Posa'ns aire.
8: No, ara estic bé aquí.
7: Fa calor psicològic.
8: No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
7: Quan hi ha vacances? Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
7: Sí.
8: Ah, que bé.
7: Servei públic.
8: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dia. IB3 Ràdio.

0: Continuem parlant de salut, perquè en concret mos referim a un dolor que podem patir en el nostre dia a dia, que és el mal d'esquena, molt habitual, però hi ha vegades que aquest mal d'esquena és puntual, provocat per una mala postura o una activitat física excessiva. Hi ha moltes dones que el pateixen, però de forma crònica, degut al seu pit.
1: Així és, de fet, múltiples estudis transversals han informat d'una associació significativa entre la gran grandària de la mama i l'augment de la prevalença i la intensitat del dolor d'esquena. Les dones amb pits hipertròfics informen constantment nivells més alts de dolor musculoesquelètic a través de tors superiors, incloent també l'esquena superior i inferior, també les espatlles i fins i tot el coll. En alguns estudis, fins a 8 de cada 10 dones en copa talla E, una E o superior, deien tenir dolor en la part superior de l'esquena o en el coll, mentre que el percentatge baixava a menys del 10% entre les dones en copes més petites.
2: Els metges han de considerar la mida del pit a l'hora d'avaluar el dolor d'esquena en dones joves i els impactes que pot tenir en la seva qualitat de vida. Per això nosaltres ara volem parlar amb el traumatòleg Antoni Bennàstar perquè ens expliqui els efectes que podria tenir aquesta grandària de pits en els pacients. Antoni, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia a tots. Beníssim, molt bé, molt bé. Cuenteu-me.
2: Encantat de saludar-vos. Quin és el número aproximat de pacients que van a la vostra consulta per mal d'esquena provocat per la mida del pit?
3: Pues molt més dels que vos penseu, efectivament. Venen moltes nines joves i venen quasi, se podria dir, quasi qualsevol edat, no? Efectivament, nosaltres, si vos fixam o mirant de costat, nosaltres tenim unes curves que són fisiològiques, no? Tenim el que se'n diu una lordosi lumbar i tenim el que se'n diu una cifosis dorsal, que és, digueu, qualque manera, la postura de la columna dorsal cap endavant, no? Si nosaltres, òbviament, a davant hi posem pes, la cifosis augmenta. I, evidentment, la musculatura que toca treballar, precisament per tenir la columna el més rectificada possible, pateix. I això és font claríssima de mal d'esquena. I la mal d'esquena se produeix, com vos he dit, a diferents estats. Un cas clàssic és la nineta de 16-17 anys molt primeta, que té una hipertròfia mamària, realment unes un pic grossos, i venen, tenen molt de mal. I això, òbviament, és un problema, perquè has d'acabar, primer de tot, recomanant que és essencial potenciar la musculatura de l'esquena. Si realment la columna no aguanta perquè davant té molt de pes, com si toquéssim a davant algo que carregàssim, no? I però passa que, dissortadament, dels dos pits ho carregues tot el dia, no? Sempre quan estàs de... No? I, efectivament, has de recomanar, sense que tu tenia una potenciar la musculatura, i a vegades, pues, quan veus que no ha millorat absolutament res i tal, igual, pues, inclús te pot arribar a plantejar aconsellar una reducció mamària. És un clàssic, això.
1: I quan parlem de que tenen molt de mal, quines són les principals lesions que provoca aquest mal?
3: En si no és una lesió, en si el que és un dolor, perquè evidentment la musculatura toca aguantar un pes que no toca aguantar. Si a nosaltres mos poséssim qualsevol de nosaltres, mos poséssim aguantant un pes durant un temps en els braços aquí davant, o sigui, allunyant del cos, hi ha un moment que començam a tenir mal d'esquena perquè la musculatura, de qualque manera, se va cansant. I que el cansament de la musculatura és en forma d'una contractura. Pues poses cas, precisament, d'una nina o d'una dona de 30 o de 40 o de 50, s'ha d'edat que sigui, no? A partir de 50 ja és molt més complicat, perquè, òbviament, després hi ha una reducció de mamàries, etcètera, una hiper, diguéssim, una atròfia. Però, sobretot, el cas clàssic que la dona que realment joveneta, inclús aquella que potser ha parit i és cap després de parir, resulta que també li han quedat uns pits molt més grossos o molt més pesats, per dir-ho de qualque manera. Això realment no és que provoqui lesions, o sigui, no provocarà una pot provocar una ènia, però no la provocarà realment. El que provoca és una claudicació de la columna, un dolor molt important i molt intens, que evidentment s'ha d'estudiar, com és lògic, mm-hmm. S'ha d'estudiar perquè pot suprir qualsevol cosa, no? Però que realment moltes vegades lo important és que va dient des malalt o se malalt, òbviament, dir que efectivament, el que se tracta és potenciar la musculatura. Feia així, sí, ser capaç d'estirar per enrere i aguantar.
0: Això és una opció, potenciar la musculatura per aguantar, perquè has explicat que és un pes que a vegades suposo com si un carregàs una motxilla a davant, no? Però
3: I quan... A davant.
0: Exactament. Clar, quan no se pot o quan l'exercici no és suficient, has parlat d'una reducció mamària que, segons tinc entesos, és una operació o una intervenció un tant complexa. Mos pots explicar en què consisteix, a qui se li pot practicar, també conseqüències, no? O efectes secundaris.
3: Què mos passa, Marta, el traumatòleg? Mos venen moltes consultes en aquest sentit, no? I mos venen consultes perquè la reducció mamària que se poden fer tant a nivell públic com a nivell privat. A nivell privat no tens cap problema ni un per fer una reducció mamària com a fer un augment mamari, no? Que molts trobem en metges de seguretat social, diguéssim, de cibersalut, tal i qual, molts trobem en nines que venen i que nosaltres el que hem de fer és, primer de tot, confirmar que, efectivament, els pits tenen una influència molt important de la mal d'esquena i que ni en fisioteràpia, ni en potenciació muscular, ni en el que faci falta, has aconseguit aturar aquesta situació, no? L'has aconseguit. I nosaltres el que fem després és informes que derivam a cirurgia plàstica, que són espases, perquè és cirurgia plàstica qui fa la reducció mamària i qui ho valora. A veure que se fa amb un criteri molt estrictes, perquè on podeu suposar un moment determinat una reducció mamària que se podria fer per ser privada sense cap problema, però ara te pagar molt de l'envés, òbviament, pues, tu pots intentar, i sentit fa un moment el tema de la picaresca, no? Pots intentar d'aprofitar, òbviament, el mal d'esquena, que moltes vegades és difícil d'etiquetar, perquè no hi ha una patologia molt clara, no? I, òbviament, intentar passar una reducció mamària a lo millor una mica forçada per part d'un cirurgià plàstic. Això en altres llocs sé que realment té un criteri molt important, no? És a dir, realment el cirurgià plàstic, quan els arriben les peticions nostres de poder fer una reducció mamària perquè hi hagi una hipertròfia molt important, òbviament se mira els casos d'una manera molt fina. No tothom decideix ha de fer una reducció mamària perquè cirurgià plàstic està per altres coses, no? Realment està per altres coses. Però quan s'ha de fer, se va. I en fan moltes de reducció mamària quan nosaltres ja hem agotat tot el nostre tractament. El tractament passa fonamentalment, perquè nosaltres no podem evitar, evidentment, com a lògic, el que és hipertròfia, l'augment de pits, passa per mantenir una bona musculatura de la columna, has de ser capaç d'extensor de la musculatura paravertebral, estirin per enrere i, de qualque manera, siguin capaços d'alleugerir o, de qualque manera, compensar el pes que se'n va per davant, fisioteràpia, llevar la contractura, que també és important, i no hi ha quasi cirurgies de columna que puguin anar destinades a això. Hombre, si tens una hernia discal, la columna lumbar, la columna dorsal, perdó, que ets afectada, perquè la columna lumbar no s'afecta gaire, ets dorsal, no? És que tenim de la cintura per amunt, no? Quan tens una situació d'aquestes, òbviament que el que estàs fent és intentar recomanar mal, de veure que si hi ha una hernia a nivell de la columna dorsal que te provoca un problema neurític, neurològic, sí que l'operaràs, però generalment nosaltres no entrem en temes quirúrgics, nosaltres el que fem és aconsellar a les malaltes de que facin el que vos he dit, que és essencialment potenciar la musculatura de la columna i intentar la fisioteràpia com un tractament alternatiu per llevar mal. Quan te venen continuament en somal, efectivament no te queda més remei que tirar de petició d'interconsulta cirurgia plàstica perquè se faci aquesta evaluació, que és al final la que soluciona els problemes, no? I és veritat que les situacions derivades de la reducció mamària hauria de ser un cirurgià plàstic, però una cirurgia que jo crec que és bastant, bastant comú i que, evidentment, els efectes són de ser molt interessants des del punt de vista de la columna. D'estètics, hi ha cadascú que de qualque manera decideixi.
0: Quan s'ha de consultar un especialista, ja per acabar, Toni? Quan se pot determinar si se necessita consultar un especialista o no?
3: L'especialista de dermatologia contínuament ho veiem. Molt bé en nines, o molt bé en dones, amb mal d'esquena. I fas radiografies, veus que, evidentment, tens una cifosi dorsal, i veus que la ressonància magnètica és normal, i li recomanes, primer de tot, la segueixes durant un temps. Li recomanes potenciar muscularment, que faci exercici, que anevi, etcètera. I després, quan fa un any que la segueixes, un any que la segueixes, i les malaltes te segueixen que té molt de mal, que té molt de mal, i tu creus, i nosaltres creiem, que efectivament la reducció mamària pot ser interessant, ho envies a la cirurgia plàstica.
0: Toni Bennassar, moltíssimes gràcies per aquests consells, perquè sembla que afecta moltes més dones del que un pot pensar.
3: Moltes.
0: I segur que agraeixen aquesta informació. Gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres i bon estiu.
0: Igualment per tu. Fins aquí la part mèdica d'aquesta qüestió en concret, però tot suma, no? I tot és important. Un altre factor, de fet, que resulta de gran importància per aquest dolor o aquest mal d'esquena és la utilització de la roba interior. Depenent de quin tipus de roba interior emprem, poden tenir més mal o no.
1: Exacte, perquè els estudis indiquen que només la meitat de les dones porten la talla de sostenidor més adequada a la mida del que és el seu pit. Els experts diuen que dur una talla incorrecta pot provocar aquests processos inflamatoris, quistos, dolors a l'esquena, a les espatlles i fins i tot els mateixos pits. Però què hi poden fer?
0: Hi ha algunes corseteries especialitzades en el que es coneix com bra fitting. Això és un assessorament per poder trobar la teva talla, el model que més t'afavoreix i més t'ajuda, no?, a sostenir el pit. Ens referim a bon bon suport, comoditat, prevenció de problemes de salut i, sobretot, el que dèiem, no? Sabrem quina és exactament la teva talla. Per això xerram amb Aina Maria Salvà, que és propietària de la corseteria de tot, especialitzada en talles grans. Com va, Aina? Bon dia.
4: Molt bon dia. Aquí des del, estamos.
0: Des del punt de vista que hi ha una corseteria especialitzada en talles grans, això ja vol dir que se necessita d'assessorament, que són moltes dones les que necessiten d'un assessorament precisament per el problema que han comentat abans amb el doctor, per tenir un pit d'una gran grandària i que dificulta o que fa impossible la vida quotidiana perquè arriben a tenir dolor crònic. Com les assessorau?
4: Pues noto ja fa 40 anys que tinc aquesta tenda i m'he dedicat exactament a tot el que ha dit el metge. En vez de donar-li una prioritat a l'estètica, que està molt bé, és donar la prioritat a que la dona entengui que no pot dur un sostenidor qualsevol, sinó, depenent del moment que estic, he de dur el pit subjecte principalment per salut. I un dels problemes més importants que jo m'he dedicat ha estat a demostrar a la senyora que si se pren dues medides, no qualsevol sostén no va bé. Perquè els sostens mos tapen el pit, però se diuen sostens, sujetador. Jo li he donat molta canya a la gent perquè se prengui medides i aguanti el pit, no en sostirany, sinó en el contorn, el sobrepès que se carrega a les cervicals. Perquè precisament un dels mals que té aquestes dones en el pit més grosset és perquè tenen molt de pes, el que ha dit el metge, així és. I nosaltres ens hem dedicat més, durant 40 anys, a llevar el tipus de tapa sujetadores, que diu tapa pechos, a dedicar-nos principalment a la salut i que la senyora comprengui que si se compra un bon sostens, la majoria de vegades, quasi sempre, el mal d'esquena se'n va un poquet. Però, claro, segons quines marques de sostens, no fan aquesta subjecció perquè tampoc tenen la infraestructura per donar la medida exacta. Jo sempre duc molt de colorins perquè sempre dic ¿cuántos me tengo que colocar para que entiendas que te tienes que sujetar aquí? I en dues medides això se soluciona.
1: I, mira, Ana Maria, quins són els errors més freqüents que fa la gent quan ve per una talla? Per ventura diu, és que m'apreta de més, no vull anar incòmode, és que les tires són massa llargues. Quins són així els mites que la gent sol creure de per saber si du un bon subjectador o no?
4: Bueno, una de les principals és que cerca subjecció en estiranys. La majoria de vegades que tu pots mirar a una senyora que té molt de pit i poca esquena, és que me aprietan aquí, mira que surcos llevo aquí, l'has tirat de detrás, se me suben. Jo li dic, és que si no dus una talla de sostens, cerca et subjecció allà on, per teoria, mos subjecta. I se carreguen aquí. I encara això fa surcos i més mal de cervical. És tan senzill com dir, és que sempre he llevado una copa B, és que no la lleva la B. Lleva a lo mejor una 80G. Nosaltres fem feina amb marques com Anita, Primadona, Mary Jo, que fan més dirigit a la subjecció europea. A pesar de que molta gent pensa que totes les marques tenen el sistema europeu, jo, a dins el meu provador, demostro que no és així. Nosaltres ens hem centrat en aquestes marques perquè jo ho demostro dins el provador, que la persona que se li clava s'aro, que estirany li cauen, que s'enfila de darrere, que es pit se desborda. Aquestes marques no només tapen allà on tenim el pit, sinó que mos subjecten el pit a davall el pit. No que s'aro mos pegui a les costelles, que això és el que es dona.
0: Aina, estàs donant unes claus, perquè clar, jo crec que molta gent que té un volum de pit important no s'havia plantejat assessorar-se, no? I tal vegada, per qüestió de rutina o de no tenir el coneixement, compres un sostén i no saps que tal vegada existeix un sostén específic que te pot ajudar molt més, que no se te clava, que t'evita el mal d'esquena. Així que hem de defensar el comerç, el petit comerç, que és on trobat aquest assessorament, i sobretot evitar no tenir aquest mal d'esquena que a vegades s'arriba a cronificar. Aina, mos ha agradat molt xerrar amb tu. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres per contactar amb nosaltres, a Corseteria de tot.
0: Igualment, un plaer. Són les 11:41. Dóna-mos un avançament de les revistes del cop, perquè avui és dimecres, han sortit, i no sé què ha passat, ho contant després de publicitat, però, manco, me regales alguns titulars.
2: Una reina de la televisió nacional ha estat la portada de les quatre revistes d'aquesta setmana. Ni una, ni dues, ni tres, les quatre.
0: I del rei emèrit no piulen, sí.
2: Del rei emèrit parlen, però a portada interior.
0: No m'he vist.
2: El rei emèrit... La visita a Mallorca del rei emèrit ha passat desapercebuda a les portades d'aquesta setmana perquè una competència teva, la Susana Griso, s'ha casat, no sé si ho saps.
0: O sigui, que parlarem de noces, ara, eh?
2: Parlarem de noces.
0: Tot una, després d'uns consells.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía negra sin pepitas entera a 65 céntimos el kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,60 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: A l'informatiu migdia faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
5: Si a tu te dic vel,
6: si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur, portada,
9: si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot?
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
12: Notícies d'última hora.
13: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
14: Amb espais d'educació i criança.
15: Per pares i mares.
16: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
17: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
18: Amb continguts i reportatges.
11: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
17: Som una ràdio.
18: Efectivament.
11: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
19: Aquest programa de ràdio legendari.
20: És un facto.
21: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
11: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: 11:45 minuts. És dimecres. Han arribat ja als quioscos les portades de les revistes del COM.
1: Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas.
2: Ara vos contaré perquè sona Noche de Boda, de Joaquín Sabina, per a dir-vos que avui ho anunciàvem abans de publicitat. Un tema ha monopolitzat les portades de les revistes del COM. Les noces de Susana Griso. El casament es va celebrar el passat dissabte 25 de juliol i els protagonistes van ser, evidentment, la protagonista, la presentadora, volia dir, i l'editor i executiu Luis Enríquez. Va ser a l'hostal La Gavina, a Segueró, a la Costa Brava, una cerimònia civil, ja que tots dos havien estat casats amb anterioritat, i tots dos aportaven fills al matrimoni. Va ser a uns jardins preciosos amb vistes del Mediterrani, una celebració d'aquestes a l'aire lliure, i els novis varen dir que cercaven unes noces relaxades i precisament d'estil mediterrani. La Costa Brava s'ha convertit aquest cap de setmana, Marta Garau, amb un niaró de VIPs que anaven a les noces de Susana Griso de Pinyol Vermell. Segons ha explicat ella mateixa, abans del casament no volien unes noces excessivament protocolàries, que volien que fos una festa de estil bohemi i en roba estiuenca i que fos sobretot familiar. Han de dir que ho va aconseguir, que fos bohèmia aquesta cerimònia. El vestit de la novia va ser dissenyat per na Rosa Esteve, Cortana, és a dir, una dissenyadora mallorquina, paraula d'honor, m'adui un ramell de flors que semblava que havia agafat unes flors d'un bosc acabades de tear, que jo vaig trobar que Susana Griso anava meravellosa, i clar, això contrastava molt en son oví, amb el Luis Enríquez, que va optar per dur aquesta camisa rosa, aquesta guayabera, que varen descobrir lo que era una guayabera l'any passat, quan varen anar a la recepció reial. Te'n recordes que aquí a Cal Rei varen dir que podien anar en guayabera perquè feia molta calor? Doncs aquesta guayabera amb un calçons d'aquest de pinces i uns mocassins. Així va anar el noví, que va deixar a tothom flipat. La gent no sabia si era el noví o un cambrer. Ja ha estat allò més comentat d'aquesta cerimònia de Susana Griso. Just hem vist les imatges
0: abans, si mos seguiu a través de la tele, ha sortit la guayabera famosa, però just abans, que era com a rosa, no? Com
2: sí,
0: un color
2: imatges,
0: salmó.
2: Aquestes imatges que mostrem ara, si no vaig errat, són de la preboda. Exacte. Perquè va ser tot un cap de setmana intens de noces, prenoces i celebracions diverses. El Luis Enríquez no s'esperava ser protagonista. Aquesta guayabera va ser regal de la periodista Cruz Sánchez de Lara, que és la dona d'en Pedro Jota. Te'n recordes? Que en Pedro Jota se va casar a la fi després de no sé quants d'anys en Nàgata i en els 3 mesos li va dir lo siento, pero voy a divorciarme porque me he enamorado de otra persona, i d'aquesta persona era na Cruz Sánchez de Lara. I en Pedro Jota és molt amic del noví, perquè varen fer feina plegats, i ella li va dir, yo te regalo el vestido para casarte, o el traje para casarte. I el conjunt que va triar ell va ser precisament aquesta camisa rosa que tant ha fet que parlar. Veiem imatges de Susana Griso entrant a ses noces en el seu fill amb en Jan.
0: Que va divin.
2: Va diví, i sí. Els fills han estat protagonistes d'aquestes cerimònies, perquè han parlat els germans, va parlar també en Jaime de los Santos, el polític, i els nins també van tenir com una presència molt forta en aquestes noces. En Jan és el primogènit del seu matrimoni amb en Carles Torres, que és un periodista de català que feia feina a un programa que se deia Malalts de Tele, i no té res a veure amb Susana Griso, però m'ho feia gana d'escoltar-la, perquè en Torres i el programa Malalts de Tele van ser els encarregats de que anàs per primera vegada a Andorra a Eurovisió, amb una cançó d'en Hosmar, que és meravellosa, que se diu El Superfort. Per favor. Perquè aquestes noces, si una cosa, han estat superfortes. Perquè, clar, el contrast entre novi i novia ens ha deixat a tots una mica sorprès, i ara, per favor, però... que Jaume volia mostrar les disculpes que ha publicat el novi xarxes. De fet, ha fet una piulada i ha dit que a ell li sap molt de greu que és vestuari o pecàs, no?, que enfosquís una cerimònia on ell tot el que va ser era felicitat, amor, devoció i entrega a Susana Griso. Unes noces que no varen deixar indiferent ningú i que varen ser unes noces molt segle XXI, perquè com que tothom anava amb mòbil, han pogut veure com era la novia, com va ser la prefesta, la postfesta, com va anar tot, i aquí tenim el missatge del novi que deia que li sabia greu, tot i que na Susana Griso ha sortit a defensar-lo, perquè estan molt enamorats, i ha dit que allò hortera hagués estat aquell nas amb un, dues peces i corbata, perquè el protocol era precisament unes noces de contracté, que dirien els francesos, informals. I jo aquí m'aquest en les paraules d'Ana Cruz Sánchez de Lara, ahir cap vespre, en el programa de No Son Soles, Fora No Son Soles, que va dir que la que havia faltat a la seva paraula havia estat na Susana Griso, que ja anava fet una deessa mediterrània, quan en realitat havia dit a la resta aniré senzilla perquè són unes noces de passa tu. És un poc com aquella amiga o aquell amic que te diu no, avui anirem de chill, i se te presenta com si hagués d'entrar a Estudio 54.
0: Totalment.
2: Ana Maria Antònia, que és una lata jove, te passa tu això amb ses amigues, que qualcuna te diu avui anem en xandall, i se te presenten de 21 voto.
3: Sobretot perquè jo som la lata manco presumida del grup, i per jo arreglar-se, però anar normal amb un outfit casual, és un outfit casual. Texans, camiseta, fins i tot qualque cosa esportiva, segons on anirem.
2: I doncs no havia Luis Enríquez, va quedar-se amb aquesta copla.
0: El novi no sap
2: per on agafar-lo.
0: No, però està enfadat. No, si pots llegir la piulada, se nota que ahir està...
2: Que està enfadat en la lectura que s'ha fet del seu vestuari.
0: I a més, mirau, perquè especifica... Sobretot jo crec que ells dos han tingut una
2: conversa. Mira, ho has de llegir tu, estimada, perquè jo estic sec i tu tens una vista d'àguila.
0: Ho llegiré de manera literal, eh? Diu, lo único que me jode de este gran descojono que he desencadenado es haber dado la impresión contraria de lo que pensaba y sentía. Como una foto no puede ser lo único que valga, o paréntesis, y diu, y a esta boda de íntima no le queda nada. Aquí lo que dije... que és el que penso, i ja. Mira, això de aquí, a esta boda d'íntima no li queda nada, això és fruit d'una conversa amb ella, que segur que han tingut abans, d'això se mos ha anat de ses mans, jo te vaig dir que volia que fos un poc més privada, mira això, ara tothom parla de la meva quimia, barra guayabera.
2: A les Espanyes, tu ets la diva de la comunicació aquí a Balears, supos que ens adives vos enteneu. Tu creus que ha hagut una conversa prèvia? Tu li pots llegir sa ment?
0: Estic segura.
2: Tenut-te la
0: quinèsia. Ha hagut una conversa prèvia i ahir està enfadat. Ahir està enfadat. I és més, jo crec que han discutit abans per aquesta guayabera, perquè ella li va dir, no m'agrada molt. I ell, no, jo vull anar com m'agrada. I ella tornava a insistir tal vegada en
2: però
0: que no era adequat.
2: Però tu creus que ella va com avisar i li va dir, escolta, no te posis tan senzill, que
0: això,
2: jo pot ser senzilla, no hi aniré.
0: Tu això no ho veus? Si qualcú s'equivoca, si qualcú se posa una camisa rosa, d'aquesta suerte, que diria ta mare. No ho veus? Que tal vegada no és la més adequada, malament.
2: M'agrada quan fes servir mo mare com a font de barbarismes. És meravellós. Quan ho diu un altre, potser el diccionari no és tan important. Però clar, encara és que ho digui jo, que som el seu fill, i saps que ja som la directora, m'acopi aquest recurs estilístic.
0: És que sempre he trobat que és molt graciós lo d'aquesta suerte, perquè és d'aquesta suerte. Sí. No ha estat encertat.
2: Contrasta molt ell amb ell. Clar, és que ella sembla sortida del naixement de Venus de Botticelli.
0: Totalment.
2: I ell sembla que és el que mou els quadres d'un costat a l'altre. Això seria una mica resum artístic que poden fer. Unes noces amb 200 convidats. Va sonar Noche de Bodas de Joaquín Sabina quan varen entrar dins la cerimònia. I qui va anar? Idò, Pedro J. Ramírez, Marta Robles, Roberto Brasero, en Rubén Amón, el director de cinema José Luis García, que ja me diràs, Núria Roca, Jaime de los Santos, que també va dir unes paraules en els novis durant la cerimònia, i tot l'equip d'Espejo Público. Què va passar? Que hi havia tanta de gent dedicada en aquests mitjans que crec que ells tenien clar que fer guardar el mòbil dins la butxaca era gairebé una empresa impossible. I varen decidir que tothom volgués fer fotos, i gràcies a això han pogut compartir i xafardejar d'aquestes noces de Susana Griso.
0: Idò, és una de les protagonistes.
2: Tens
0: dos minutets, així que...
2: Tens dos minutets, idò.
0: Sí, tens temps.
2: Ferran Torres, es periodista. El futbolista ha estat l'altre gran protagonista de les portades d'aquesta setmana. Recordem que va marcar el gol de la final contra Argentina, heroi ja gairebé nacional, és de vacances a Eivissa, on se'ls veu amic Marcos Llorente. S'han publicat unes fotos on se'ls veu a ells dos com a molt afectuosos, i això ha despertat tot tipus de rumors. Però no passeu pena, perquè ja ha sortit en defensa la revista Lectures dient que Ferran Torres ha estat amb una hostesa italiana, milanesa, concretament, que nom Jasmine Hafez, i que sembla que han tingut un parell de cites a Eivissa. Si qualcú pensava que estava amb el Llorente, no passeu pena, perquè ja ha sortit una revista desmentir-ho. Que també te dic, si estigués amb en Llorente o no, que m'és igual, tampoc entendria jo tant de drama. Però ja ha sortit la revista a dir que està amb aquesta hostesa, que te va presentar un amic comú, i com que ella és una amant dels idiomes i estava practicant espanyol, va aprofitar amb en Ferran, m'imagino que per fer classes de llengua.
0: I fins aquí podem llegir.
2: Aquí
0: no
2: ja,
0: sabem més.
2: Fins aquí ja està.
0: Idò, aquest és el repàs a les revistes del COM. Pensàvem que tal vegada tendíem altres titulars, com el rei emèrit, t'havien dit abans que ho han deixat totalment de banda, la seva visita
2: express a Palma. No sé si la setmana que ve aprofitaran per donar-li portal.
0: Exactament, però de moment aquest és el repàs. Que tingueu bon dimecres, Xisco, Maria Antònia.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Tot d'un als esports. Toni Fuster, bon dia. Repassa l'actualitat esportiva.
4: Bon dia, Marta, i molt d'anys, per cert.
0: Moltíssimes gràcies.
4: Luis García Fernández ha estat el gran protagonista les darreres hores. L'entrenador del Real Mallorca, que ha tès el micròfon d'IB3 i que ha parlat de diferents qüestions, ha parlat de la ruta de l'equip en aquesta estada de pretemporada i també del que esperem del mercat de fitxatges. Entre les diferents qüestions també havien demanat damunt el tema de Jan Virgili, damunt el tema de en general de com veu l'equip, i bé, ja hi té il·lusió. En principi, fitxatges pel que fa a més reforços, sembla que estan interessats en dur un pivot i també un davanter centre. Però bé, de totes aquestes qüestions, alguna més, anirem parlant també això en el programa. Escoltareu l'entrevista sencera del nostre company José Manuel Peña, des de Marbella, i també ja el resum a l'informatiu migdia d'aquesta casa. Tot això a la prèvia d'un partit que jugarà demà al Mallorca contra l'Al Ittihad, l'equip àrab de l'ex-mallorquinista Pedro Rakovic, del porter, que per cert tenim molt bons records d'ell. Doncs el Mallorca, que ja va jugar l'altre dia contra el Fateh, que va guanyar per 3-0. Ara li tocarà contra l'Al Ittihad i veurem si també acaba aquesta pretemporada a terres malaguenyes amb un bon resultat. A tot això, el Mallorca ve, ha jugat avui un partit amistós, ho ha fet contra el Sant Andreu, ha guanyat per 1-0, gol de Sali, de penal, per cert, i el Mallorca ve, que ha començat també, ho ha fet, està fent més o manco una bona pretemporada també, recordant que el du el nostre, el que ha estat el nostre company Pellur Martí, i que va ser també una persona molt important dins l'entorn del Real Mallorca, dins del club mallorquinista durant moltes temporades. En parlarem del Mallorca, en parlarem també de l'Audi Eivissa, perquè també coneixeran les declaracions del seu entrenador, que avui ha estat amb el nostre company Víctor Sancho, i qualque qüestió més, tot això es porta a partir de la 1:05.
0: A la 1:05, vos escoltam, idò, moltíssim gràcies, Toni. Ara repassa el contingut del programa al dia a les Illes, començant per Menorca. Saludem Clara i Mami. Bon dia.
5: Bon dia. El dia Menorca ens visitaran a l'estudi. De fet, ja els tenim aquí. Dos mariners tripulants del vaixell humanitari Aita Mari, que avui que vespre organitzen una xerrada a la sala d'audiències del claustre del Carme de Mó sobre la seva tasca de rescatar vides enmig del Mediterrani. Després ens visitarà la professora Mariona Masip de la Universitat Autònoma de Barcelona. És a Menorca per presentar també avui vespre l'estudi sobre el present i futur de la glosa menorquina que ha realitzat ella mateixa i que ha fet possible l'Institut Menorquí d'Estudis. És dimecres, entrarem a descobrir la història d'un comerç emblemàtic, avui d'una camioneta emblemàtica. Descobrirem la gelateria Soldat i una camioneta de gelats i granissats artesanals que des de fa 30 anys són cada dia a la platja de la Mesquida i parlarem amb qui està al capdavant d'aquest projecte.
0: Moltíssimes gràcies, companya. I Laura Tur, a Eivissa i Formentera, bon dia.
6: Molt bon dia, Marta. I Déu, mira, pensant en els granitzats, que acaba de comentar Anna Clara, me'n prenia un ara mateix, perquè aquí fa una calorada. De fet, mira, sortirem en el carrer Valenta, en Nieves García Gálvez, que sortiran al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge on avui parlarem de cançó eivissenca. També prendrem art i part per última vegada aquesta temporada amb la historiadora de l'art Matilde Lladó i també posarem el focus en el tercer sector per repassar algunes de les dades que més ens han cridat l'atenció de la memòria d'activitat de la Fundació de Xalles aquí a Eivissa. Ho comentarem amb la Raquel Martínez, la coordinadora de l'entitat.
0: I acabam amb els continguts del Dia Mallorca i Jaume Noguera, bon dia.
7: Mira, podria ser que gràcies a un grup de brusquers del Frontón de Sineu, concretament els que els pilotaris de Mallorca, la pilota basca tornés a reneixer a Mallorca. Antigament se jugava a Inca, a Manacor, a Sant Rapinya, a Palma, hi havia el Frontón Balear, Santa Ponsa, fins i tot parlarem amb el Frontón de Sineu. També parlarem amb en Xavi Ferrer de Natur Cavall, a Manacor, perquè rescata animals que havien tirat de galeres i que ja per vells els descarten. I també de reparació de bicicletes per cicloturisme. crec molt de coses.
0: Vos escoltem tot d'una. Nosaltres posem punt i final, tornant demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimecres. Gràcies per seguir-nos.
8: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
9: Bon dia. El Consell de Mallorca acaba d'aprovar la rebaixa de la tarifa de residus sòlids urbans un 10% fins als 103 euros per tona. Ho ha fet en un ple tens i amb molt de retret pel trasllat de residus d'Eivissa. Caterina Bany, bon dia, conta'ns.
10: I així com deies, ha estat un del focus aquest trasllat, aquesta importació de residus. I, per tant, amb 18 vots a favor del Partit Popular, també de Vox, 13 de PSIP i de Més, i dues abstencions del PI, el conseller insular Rafael Bosch ha anunciat que la davallada tarifària serà efectiva ja a partir del mes de setembre. La institució insular ha autoritzat finalment una modificació de crèdit extraordinària de més de 41 milions d'euros per regularitzar totes les tarifes de tractament de residus. Això suposa una injecció de remanents cap a Tirme, cap a l'empresa. Escoltam el conseller insular Bosch.
11: Per un any de tractament ordinari d'unes entre 75 i 78 mil tones, la reducció de tonelades equivalent de diòxid de carboni, aquest és un tema que si el conec un poc, és de 20.000 tonelades de diòxid de carboni equivalent. És a dir, de tirar fens a Canaputxa a Durló, Son Reus, es passa de 58.000 i pico tonelades a 38.000 i pico tonelades.
10: L'oposició s'ha mostrat en qualsevol cas molt crítica. La portaveu socialista Catalina Cladera ha carregat contra les polítiques de gestió de residus. L'escolta.
12: És una barbaritat. És inacceptable que els dobbers públics se dediquin a finançar una empresa pública, senyor Bosch. Hauríem d'estar empagaïts. Nosaltres ho denunciem alt i clar.
10: En aquest moment continua el ple amb preguntes relacionades, per exemple, al segon estudi de càrrega del parc de cotxes. També hi haurà preguntes en relació a la protecció d'estranc, un ple que s'espera que continuï i que, de fet, acabi ja passades les 5 de l'hora baixa.
9: Gràcies, Caterina. Mentrestant, a Menorca finalitza l'operatiu antidroga en diverses detencions. Axel Camarasa, bon dia.
13: Bon dia. Des de primera hora del dematí s'ha desenvolupat un operatiu contra el tràfic de drogues a diferents punts de l'illa. S'han escorcollat diferents domicilis i s'han efectuat diverses detencions. La investigació, que es troba sota secret de sumari, continua hores d'ara dins la comissaria. Es tracta d'una operació conjunta entre la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i també aduana, sense que això impliqui, però, que es tracti d'una operació internacional.
9: Gràcies, Axel. I pel que fa a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, a Castelló compleix avui el cinquè dia actiu i encara continua sense control. Això sí, s'ha revisat a la baixa el recompte de la superfície afectada, que se'n redueix

0: Diumenge.
1: Segons l'AEMET, a l'arxipèlag s'assoliran de forma generalitzada temperatures màximes d'entre 36 i 38 graus. La calor no donarà treva tampoc durant les nits amb mínimes que no baixaran dels 22 o 24 graus.
0: Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
2: Més informació a ivetresnoticies.com.

bon dia, benvinguts. Durant la propera hora, bé, són 2:25, perquè és que no dugueu rellotge. Ja sabeu que començam en aquesta hora, normalment. Com vos deien, durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de pilota, perquè un grup de pilotaris de Mallorca, pilotaris Mallorca, de fet, se diuen, volen revifar la pilota basca a Mallorca. Antigament, si jugava, hi havia frontons arreu de Mallorca. N'hi havia a Santa Ponsa, a Manacor, a Inca, a Sant Rapinya, hi havia fronton Balears, passeig en Mallorca, hi havia un fronton a Can Valero. Idò, gràcies a en Juan Fernández Mena, que va comprar el fronton de Sineu i el va rehabilitar, torna a revifar la pilota. En Sebastià Tous i en Vial Sales també estan darrere, donant una mà, i avui parlarem amb en Dani López, que és community manager de Pilotaris Mallorca, perquè d'aquí poc, el mes d'agost, se jugui a la final d'un torneig que estan fent i volen saber, perquè antigament hi havia moltíssima afició i a poc van desaparèixer els frontons, però alerta, perquè Pilotaris de Mallorca tornen amb moltíssima força. Després pegarem, de Sineu pegarem fins a Manacor, perquè volem parlar amb en Xavier Ferrer, que és cofundador del projecte Naturcavall, perquè a banda de fer excursions i coses que habitualment se fan en finques equestres, en Xavi també fa qüestions com, per exemple, rescatar cavalls de trot, que una vegada han estat campions i una vegada que ja no guanyen carreres, de vegades han acabat estirant galeres a Palma. Ara, en l'electrificació, això ja no passarà. Però també han vist campions estirant galeres. És una verdadera pena que aquests animals, que tothom ens ha aplaudit, si poden de Manacor, si poden de Sant Pardo, tinguin aquest final tan feixuc. I també parlarem amb ell de la calor que passen els animals, com els cavalls, en aquesta època de l'any. I també parlarem amb ell, ja que fa excursions a cavall, de com estan el tema dels permisos dels camins tancats a Tramuntana, perquè abans siguin de Manacor fan excursions per allà a Tramuntana. Després parlarem que la Mancomunitat d'Esplà posarà punts d'autoreparació de bicicletes a diferents pobles d'Esplà. Per què? I per facilitar primer el desplaçament en bicicleta dels veïnats d'Esplà i després per facilitar també les tasques d'autoreparació en els cicloturistes. N'hi haurà al Gaider, Iany, a Costitx, a Lloret, a Llubí, Porreres, a Sant Joan, a Sant Eugeni, a Sencelles i Sineu. Així, d'aquesta manera, si forades, pots adobar la roda allà mateix, pots inflar les rodes, hi haurà eines. És una idea molt curiosa que ens ha cridat l'atenció. I per acabar, en Maria Antònia Esquines, avui que és dimecres, en el seu temps de Mallorca jove, ell aquest jove, nosaltres no som tants, però posaran coses en comú. Farem allò de... A tu no t'ha passat mai... I doncs sí, normalment hi ha llocs comuns que... però no hi passa, hi solen passar tots, que se m'ofongui un gelat, arribar ajuts a una banda i no trobar aparcament, equivocar-nos de dia a una cita en qui no li ha passat. Això serà a la part final del programa en els temps de Mallorca jove amb Maria Antònia Esquines. Així que començam amb Francesca Mateu i Yolanda Ruiz a la producció i en Lluís Fortes en el control tècnic. Això és el dia Mallorca.

0: ja hi torna, sempre darrere. Damunt una frase se pot construir una gran cançó. De vegades no fa falta que soni un acord d'una guitarra, sinó un riff, una frase. Això és el que fa amb aquest Superstition. El gran Stevie Wonder, que no mos cansem d'escoltar. Mireu, us ho contàvem ara en sumari. El frontó històric de Sineu, recuperat de l'oblit gràcies a aquest encaparrotament d'en Juan Fernández Mena, s'ha convertit en l'epicentre del que podria ser un gran retorn d'un esport que no fa tant movia moltíssima gent a Mallorca, la pilota. La pilota basca, Pilotari de Mallorca, s'ha formalitzat com a associació per unificar la continuïtat del joc de pilota a tota Mallorca. Parlem amb en Dani López, que és community manager de Pilotari de Mallorca. Dani, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, com anem?
0: Bueno, el primer de tot que tu vols deixar clar és que Pilotari de Mallorca sou en Sebastià Tous, en Biel Sales, tu i, òbviament, el propietari del frontó de Sineu, Juan Fernández Mena. Com li va pegar aquesta brusca a en Juan? El vàrem entrevistar l'any passat quan va fer aquell torneig on en Jacob Arrasate, sets entrenador del Mallorca, va ser com a entrenador d'un dels equips. Com li va pegar aquesta vena a en Juan? El basc, ell, li ve de petit? Contem.
1: Bueno, no. Bueno, també volíem aclarir que Pilotari Mallorca són tota la comunitat de gent que m'agrada jugar a la pilota i que poden fer que això vagi per endavant. És vera que en Sebastià, en Biel i jo ens encarregam un poquet ara d'aquesta comunitat, però en el final ho feim tots junts. Si tots no poguéssim ser, no seria possible. I en Juan, pues no, en Juan és de Madrid. En Juan simplement és una persona que va passar per Sineu, va veure el fronton, el va veure un poquet obert, i quan ho va veure va dir, però això? Per què està abandonat això? Això li hem de tornar a sa vida. I així ho va fer. I molt bé que ho està fent.
0: I molts de vosaltres esteu vinculats a la Casa Basca de Palma, Euskal Etxea Artea, de Mallorca, però sou mallorquins, alguns, però la Casa Basca un poc seria un poc el nexe d'unió. És així?
1: És així. Sí. Nosaltres, bé, en Joan, com bé has dit, en el 2022 va acollir Fronton Sineu, el barri de Maldà, i a partir de 2023 va començar a fer aquest torneig d'escalatí boiret. Arrel de l'any passat, en Joan va tenir la iniciativa de començar a fer unes classes de pilota per tornar a dur un pot de pilota aquí a Mallorca. I entonces els pilotaris de la casa d'Escalatxea varen ser nostres padrinets, com aquell que diu, que van ser els que varen venir a Sineu, ensenyant-nos i donant-nos classes per ser el que som avui, que som els pilotaris de Mallorca.
0: Han de dir que els torneig cada teva oïret, du el nom de cada teva oïret, perquè eren una parella de pilotaris dels anys 50 històrics. Varen jugar la eliminatòria del campionat d'Espanya l'any 52. Imagineu l'afició que hi havia un temps. En Gabriel Dalmau Calet va morir l'any 94, jugava a darrere, i en Pere Joan Florit, en Boiret, era davanter.
1: Ara, davanter i zaguero, sí.
0: Ara està revifant. En Carlos Arguiñano patrocina un programa al canal Mega, es diu Menges de Matins a les 10, tot aquest que ens agradi a sa pilota, perquè Voltros deies que va començar. Vareu començar amb unes petxangues de cap de setmana i que els primers dies acabareu amb la mà escaldada, perquè jo sempre he dit un pilotari te ria una galtada i te vesteix de torero. Ho he pensat sempre, o no?
1: Sí, exacte. Nosaltres el primer pip, pues, quan no en sabíem, també, i no teníem els millors medis necessaris, jugàvem amb pilotes que són, bueno, les pilotes pilotari, no sé si les heu vistes mai, són bastant dures. I, clar, el primer, pues, no te saps protegir bé, no saps pegar en la tècnica bona, i, clar, se t'escalfa la mà i se t'apaga la mà, pues, com tu has dit.
0: Saps que... Ben inflada. Mare de Déu, només de vora el dos en els que juguen. Només jugueu pilota a mà, perquè aquí també se jugava pala, també en el Fronton Balear, el d'Espacell Mallorca, se jugava Jaialai, el que en castellà se deia cesta punta. De moment, vosaltres pilota a mà.
1: Sí, nosaltres de moment només jugam a pilota a mà i jugam a la modalitat de parelles. És a dir, ben igual que en Calatí Boiret, sempre hi ha un delanter i un zaguero, i són quatre que juguen la mateixa partida. Dos banda vermell, dos banda blau, i mos enfrontam un partit de 22 punts.
0: Bueno, i ara d'aquí poc, dia 10, d'aquí 12 dies, la final, no? Com va aquest torneig? Perquè és previ, encara no és el torneig Calatí Boiret. Això és un torneig previ, no és així?
1: És així, és així. Una de les iniciatives noves d'enguany de pilotaris de Mallorca ha volgut ser fer el primer torneig Au Paidor. Au Paidor és el nostre lema, el nostre crit de guerra.
0: Clar.
1: I després volien tenir sonor de poder jugar amb els pilotaris que vendran a la col·lectiva Oiret, poder fer un pot de prèvia. Ara fa un parell de setmanes es van jugar ja les primeres fases eliminatòries. El cap de setmana passat es va jugar a les semifinals. I ara ja tenim els classificats que, de les dues semifinals que se jugaran la final dia 10, que han sonat a passaport de poder pilotatjar amb aquests pilotaris bats, bons, que vendran a jugar a Escalet i Boiret, dia 11.
0: I a dia 11 és Escalet i Boiret. Comença dia Exacte. 11, no? M'imagino.
1: Exacte.
0: Comença.
1: Sí.
0: És a dir, seria el 100 demà?
1: No, nosaltres jugaríem la final i en Sor Basco jugaríem dia 10. I després, a l'endemà, dia 11, aquí ja seria el dia de la Calet i Boiret.
0: D'acord. A més, Valtor, he llegit que heu creat un sistema de competició interna amb un rànquing que funciona com amb un algoritme inspirat en el sistema de puntuació dels escacs. Com és això, el sistema ELO? Com heu fet aquest sistema de classificació? Com funciona?
1: Bueno, per tenir la gent un poc més atracada a la pilota, un poc més d'emoció, hem fet un sistema de lliga molt prescut a el que és una lliga d'espàdel. És a dir, nosaltres som d'haver 20 pilotaris i ens han repartit en 4 lligues. Aquestes lligues estan repartides per nivells. És a dir, la lliga, per exemple, que li diu Boiret, la lliga més bona. Després tindria la lliga Toque, la lliga Medio Toque, la lliga Goxua. Tenen nom de la pilota basca.
0: Sí, sí.
1: I entonces hi ha 4 participants a cada grup, a cada lliga, que se van alternant les parelles. I després, així com vas guanyant o perdent, vas sumant o restant punts. El sistema d'ELO el que te permet és que si tu tens una puntuació baixa i és que tu t'enfrontes, tens una puntuació alta, tu sumes més punts. I és al revés. Si tu perds contra una parella que té menys puntuació que tu, o una persona que té menys puntuació que tu, baixes més punts. I així sempre, pues després, a final de mes, quan acaben les jornades, puges o baixes de lliga.
0: També una cosa molt important és que vosaltres no voleu quedar només a Cineu. Pilotari Mallorca voleu, primer de tot, anem a parlar de la promoció escolar. És a dir, fer xerrades, tallers, instituts, escoles... Això està molt bé, perquè el cap de fi és promocionar l'esport, i un esport que avui en dia nins no coneixen. I aquí ja veus que era una cosa que movia un cremull de gent. Promoció escolar.
1: Exacte, nosaltres el que volen també ara, ja de cara més en setembre, és començar a promocionar un poc també les escoles més properes en el frontó de Cineu, com podria ser la de Cineu i envoltants, per mostrar un poc per el que és aquest esport, com se juga, quins són els valors, i atracar un poc més la gent jove, perquè en el final el que farà créixer aquest esport és dur gent jove que després vagi creixent i se'n vagi aficionant en aquest lloc. També ara no fa molt, un company tant de l'escala Txea com del frontón Cineu varen estar a Lluc, que Lluc encara hi ha un frontón, perquè ja els lots tenien un frontón, de fet el tenen, però no sabien ni per què es feia servir. I els nostres companys van anar allà i li van explicar, però mira, això és per jugar en això, se jugava així, i promocionar un poquet.
0: Teniu, per cert, abans que se m'oblidi, teniu una pàgina web, pilotarismallorca.com.
1: També efectivament.
0: Perfil d'Instagram, @pilotarismallorca. Però també una cosa que m'interessa molt, ara que has anomenat sí. El frontón de Lluc. El vostre gran somni és fer-lo renéixer, perquè hi havia frontons d'Inca, Sant Rapinya encara n'hi ha darrere l'Iglesi, de fet,
1: Exacte.
0: Crec que vosaltres hi jugueu.
1: A Inca encara
0: és. A Santa Ponsa, Manacor... Jo recordo que en Valero en varen tomar un, que va saber molt de greu. Mm-hmm. Després hi havia el frontón balear en específic Mallorca. Vosaltres vos agradaria que revifar això a través dels frontons que quedin i, amor, és que un frontón tampoc està mal de fer. Són dues parets i pinta-les de verd i posa les marques i les ratxes. No, tampoc.
1: Bueno,
0: no és una inversió, amor. La paret ha d'estar plom, ha de tenir una plomada, ha de aguantar molt de cops i pinta-la de verd amb les ratxes, les marques que pertoquin. Però això seria el vostre gran somni, revifar la pilota aquí a Mallorca. Heu començat ja o només heu fet una llista d'intencions?
1: No, de moment és una llista d'intencions, una llista de somnis. Nosaltres hem començat ara fa poquet, som pocs aficionats, però sí que és vera que anem veient que aquest món va creixent. Nosaltres pràcticament vam començar l'any passat I bueno, ara ja de cara a un guany ja anem avançant molt, ja hem fet la lliga per punts, ja hem fet el primer torneig a Opaidó. També ara, en el setembre, dia 4, 5 i 6 de setembre, ja m'ho anirem a Teruel, ja m'ho anirem a la península, jugant campionat internacional amateur, perquè també et dona-nos a conèixer, xerrar amb altres pilotaris, aprendre d'altres clubs i poder dur tots aquests coneixements després aquí a Mallorca i a poc anar implementant tots aquests coneixements aquí a l'illa de Mallorca i poder, doncs, com tu has dit, poder fer renéixer la pilota de Mallorca i poder donar-li la vida que tenien els frontons aquí a Mallorca, perquè fa molt de temps hi havia molta, molta, molta afició a això de la pilota, però a poc doncs, ha quedat en desús i s'està perdent, però bueno, nosaltres farem feina per aconseguir que això no passi.
0: És una verdadera pena i des d'aquí, sempre que faceu qualsevol cosa, mos heu de fer sabre perquè la pilota és un joc, a més que hi pot jugar tothom, la prova, fins que aquí a Mallorca, els esports on vàrem destacar històricament, antigament, en temps quan no hi havia dobbers i ara que no n'hi torna a haver, era el ciclisme, la natació i també en cada tribogret en el frontó, perquè és un esport, entre comates, relativament barat per jugar, com córrer, ciclisme, nedar, això eren els esports que se podien fer a Mallorca estens, que no hi havia dobbers. I ara estic veient a la vostra pàgina web que dia 8 hi ha el partit del tercer i quart lloc entre l'Orza i Zarate contra els dos Tous i la final la juguen en Sales, en Valero tercer i López i Duran. És a dir, que això... ve molta gent als partits, compte'm, com a mínim curiosos, jo vendria, però jo perquè m'he aficionat ara fa poc, però ve gent així mateix, si no ves així curiosos.
1: Bueno, venen de per tot, penso que venen tots els familiars, venen amics, venen gent que ens coneix per la pàgina web, per les redes socials, en Joan té el restaurant del Frontón, hi ha una terrassa estupenda, guapíssima, super, super ben feta, en la qual no només pots gaudir d'un partit de pilota, sinó també de prendre alguna cosa fresquet en l'estiu i, de part, veure alguna cosa que és diferent, alguna cosa que impacta, perquè sempre ho han dit i el meu company s'estiran en jo, que impacta molt veure com en sa mà li pegues en aquella pilota que és tan dura i ressona tant dins aquelles parets. Nosaltres sempre, amb un company que és en Biel, sempre dient que allà de dins se perd la noció dels temps. Nosaltres podríem estar allà de dins i podríem estar pues, tot el cap vespre, tot el dia, no sabem quantes hores hi passam. Només de sa màgia que té el frontó.
0: Abans recordava el partit que se va fer, no sé si fa un any, que en Jagoba Arrasate va fer de botillero, que no me sortia la paraula.
1: Sí,
0: que
1: sí, sí.
0: Botillero ve de... Ell és que antigament li duia sa botella, sa bota d'aigua en el jugador. En Jagoba Arrasate d'un equip i na Mari Sagoni, que és de Navarra, de l'altre equip. Vosaltres també, quan jugueu, també teniu botillero o encara no jugueu en aquesta divisió?
1: Nosaltres tenim botellero, però bueno, som companys nostres. Per mort que pensa que quan hem de jugar, ens podrem estar coses en mans, entonces després és molt difícil, per exemple, pues, cordar-te una sabata, agafar una botella d'aigua, qualsevol cosa que hagi de fer en mans és més difícil, però bueno, ho fèiem entre nosaltres, ens donem una mà entre companys o familiars que hagin vengut a veure'ns.
0: Idò, estarem molt pendents d'aquest tercer i quart lloc de dia 8 i de la final de dia 10 d'aquest Aupaidó, que m'agrada molt el nom, Aupaidó, és meravellós.
1: Exacte,
0: i sobretot, qualsevol novetat que tingueu, si parlàveu amb qualque ajuntament d'Inca, de Santa Ponça, de Manacor, que vos diu, vinga, anem a rehabilitar el frontó, no, a tornar a fer un que tampoc és tancar. Aquí mos teniu perquè és un esport històric, la prova són en Quelet i en Boiret, que varen arribar a jugar a la final nacional, i això no és broma, perquè és la Rioja, Navarra, i no diguem el País Basc, que hi ha un pilotaris que són, bé, els millors del món, òbviament, van néixer allà, aquest joc. Dani López, des de Pilotaris Mallorca, una ferrada molt gran, moltes gràcies, molta força, i aquí teniu un programa des d'on podeu promocionar qualsevol event que faceu a Sineu o qualsevol altre frontón de Mallorca. Gràcies, Dani.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: No faltava d'altre. Bueno, d'aquí un instant ara parlem de cavalls. No vos mogueu.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: que val sense nom, cantava America, Halls with no name. Segur que els nostres segons convidats té nom per tot el seu que valls. Mos contava fa poc en Toni Riera, en el digital 100% Manacor, que fa poc s'han celebrat a Manacor, la capital del Llevant, les festes de Sant Jaume, els tradicionals cavallers de Sant Jaume i enguany el cavaller major. Ha estat un jove que, de fet, els cavalls són la seva vida. Per això volem parlar amb ell, perquè fa moltes coses. Xavi Ferrer, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, com estem?
0: Bona, com ha estat l'experiència? Perquè crec que si has estat cavaller major, és que ets el més gran de tots, i només tens 32 anys, per tant, la resta dels cavallers deuen ser molt joves. Com és això?
1: Bueno, no funciona exactament no. Així, però... No, el cavaller major, el primer any, sí que era la persona més major del grup, i cada any va corregint d'un a un altre.
0: Ah, d'acord.
1: Per ordre d'edat. Per tant, en qualsevol moment m'havia de tocar i ja m'ha tocat.
0: Que te volia demanar primer de tot per Sant Jaume, perquè saben que les festes se van recuperar, aquestes cavallets de Sant Jaume, i és una verdadera meravella, perquè els cavalls fan una planta meravellosa. Aquí a Palma, la unitat muntada que ha, quan té un acte i surten, és una verdadera meravella veure els cavalls. I en aquesta entrevista amb Antoni Riera, en el 100% Manacor, vares dir una frase que me va interessar molt, nosaltres que sempre xerrem de fora vila. Vares dir, avui ha minvat la presència del cavall en el sentit utilitari. És a dir, ja no s'empren com un temps, com animals de feina. I és que, cert, jo fa molt d'anys que no veig un carro estirat ni per un asa, ni per una mula, ni una somera. Tot
1: sí, bueno, justament teníem aquesta conversa l'altre dia, que dins Manacor, encara que és un poble bastant gran, però així tot no fa tants anys, veies de tant en tant algun xarro passar o per una cosa o per una altra, i ara és veure que darrerament no se veu tant, això.
0: En canvi, curiosament, paradoxalment, els dos epicentres d'estrot a Mallorca són Palma i Manacor, perquè allà hi ha un caramull d'afició, hi ha molt de cavallistes a Manacor, no?
1: Cert. Sí, sí, realment sí que hi ha molta afició en estrot, això.
0: En canvi, tu tens cavalls, però no corres.
1: Ets... No, exacte. Nosaltres fem més excursions i coses així.
0: Clar, perquè avui en dia jo m'imagino que tenir cavalls és car. Perquè jo record les persones que jo coneixia que feien bot i doma... Deien que era clar, que era una cosa que era com un luxe, perquè com que no tenen un retorn econòmic, els cavalls, avui en dia, només hi poses dos bes, no hi treus res.
1: I... Sí, i al final, com animals domèstics, no és del mateix mantenir un cavall que mantenir un cavall.
0: Exacte.
1: I al final, per la mida i per la que sigui, tenen un altre cost de manteniment.
0: Bo, ara tu tens una empresa, i també m'ha cridat molt l'atenció una cosa, que ara que parlàvem d'estrot, a la teva banda... A la teva empresa, a banda de fer rutes, també recuperes cavalls que no corren, perquè jo record, en els anys 80, un reportatge de veure en Jaleo Pirosca, que en els anys 80 era tot l'omón a Manacor i a Sant Pardo, i va acabar tirant d'una galera, i a mi m'ho va fer com a pena. En canvi, tu crec que en tens qualcun que eren cavall de trot, i els tens tu per tenir-los, per cuidar-los. És així?
1: Sí, és així. És a dir, en part, segon, tinc cavall de trot de vegades han vingut aquí, sí que, bueno, en el final, la millor vegada són cavalls que encara no tenen una edat avançada i tot això, i sí que se'ls fa com un, bueno, com un entrenament, perquè és molt diferent la manera de funcionar, la millor dins el trot que un cavall muntat, i en el final acaben sent cavalls que o fan excursions aquí amb nosaltres, o els acaba adoptant algun particular... alguna cosa així, els empleo pues, de manera més domèstica per sortir a fer algun passeig de tant en tant, o coses així.
0: I entrenar un cavall, per d'ençà que és un poltre, fins que el poden colcar i per dur-lo a passejar, està mal de fer quan surt a les pel·lícules, perquè ja m'imagino que són cimarrons, que són cavalls salvatges, tu, quan tens un cavall, un poltre, que ja els conegut des de menut, perquè on hi ha que són més esquerps, cada animal té el seu caràcter.
1: Sí, en el final sí que hi ha un pot de tot, però també és veritat que el que se veu a les pel·lícules de pujar-hi el primer pit d'un cavall que no s'ha treballat mai, pujar-hi directament i que se posi a pegar bots, jo crec que avui en dia ha passat bastant a un altre nivell. També s'ha entès més la cetologia quina i tot això, i se fan unes feines des de baix moltes vegades que faig el moment que hi puges, ja el cavall no se sorprèn tant com per pegar aquells bots i endur-se'n aquella estressada que potser se veu a les pel·lícules.
0: Clar, és que nosaltres parlem molt d'animals, però com que, clar, ja s'ha perdut ses cavall com animal de feina, no parlant de cavall més que quan parlem de trot. El cavall, és cert que és un animal tan sensible que pot detectar moltes coses, que no li ha d'anar mai en por, no? Perquè el cavall, perquè no se te posi de mans, no li ha d'anar en por perquè ell ho sap. És cert que són tan sensibles?
1: Sí, en el final sí que noten molt... la millor més s'energia entre tu i vas. Jo crec que ells, en el final, són molt bons llegint l'expressió corporal, que és molt com se comuniquen entre ells. I els humans, jo crec que això també, en la comunicació verbal, han perdut molt el llegir com l'expressió corporal. I a vegades no m'ho adonen en compte del que està transmetent i ells ho noten molt abans que nosaltres.
0: Que curiós. Més coses, que sempre parlam dels animals, però dels animals de granja. I tu tens cavalls. Amb aquesta calorada ho deuen passar malament, perquè hi ha animals que no ho suren. Els cavalls aguanten bé la calor. Conta'm.
1: Sí, a nivell de surer, tots els surers i tots els puestos allà on tenim cavalls, tots els terrenos i tot això que tenim cavalls, tot tenen ombra. És indispensable a Mallorca que tinguin ombra disponible 24 hores, diguem. Però així i tot, és veient ombra disponible, ja pots veure perfectament al migdia, anant a mig de sol i sense problemes. A lo millor suen un poc més o un poc menys, però tampoc no creuria que fos més beneficiós tenir-los dins d'una quadra perquè no els hi pegui el sol, sinó simplement deixar-los triar si volen estar a sombra o no.
0: Exacte. Aquest sí. Mode de semi-llibertat. Això que tu ja tens. Per menjar, hem llegit que tu ja deixes pasturar, però ara amb aquesta calorada que hi ha, no hi deu haver herba, o sembrau a posta perquè mengin. Com ho fas?
1: Bueno, nosaltres tenim bales i, a més, també sembrant perquè mengin pastura verda i això. La que a Mallorca no és factible tenir pastura verda disponible tot l'any. I hi ha moments que mengen bales de la mateixa farratge, que seria, però està sellada i embalada per poder tenir-la quan no n'hi ha disponible de verda.
0: I una darrera pregunta que està relacionada amb les excursions, perquè tu en hivern anau per la part de tramuntana. Com està el tema dels permisos i els camins i tot aquest tema? Perquè els excursionistes i els propietaris sempre hi ha problemes amb els camins tancats. Conta'ns la teva experiència, Xavi, per tramuntana i els cavalls.
1: Sí, ja no només a tramuntana, sinó un poc per tot Mallorca, per la banda de Llevant, per aquí també mos passa. I sí que, bueno, camins que són públics i que potser te permetrien fer una volta per una banda o tornar per una altra o coses d'aquestes i se n'estan tancant molts. Suposo que és difícil pels propietaris també i això, però és veritat que s'hauria d'arribar a trobar una manera que aquest camí no se poguessin deixar perdre així com així, al final són patrimoni.
0: I de Xavi, mos feia molta il·lusió parlant tu, perquè només xerrant de cavalls com parlant de trot, i perquè el cavall s'ha perdut en els tractors i bé, i els bous, les vistes d'estirar els cavalls, les someres, els ases, s'han perdut, i si no fos per gent com tu, que tens malament sigui per fer excursions, i que és una verdadera meravella, tots els que no hagueu vist un cavall de prop mai, o no hagueu colcat mai, acosteu-vos o en Xavi, o qualsevol banda on facin excursió, perquè els cavalls són animals meravellosos, que són en nosaltres des de fa milers d'anys, que molts han estat de gran utilitat, i ara que tenim cotxes i tenim tractors, pràcticament ni els hi fem cas. I aquí sempre xerram de porcs, de vaques, d'ovelles, i mai xerram dels cavalls, dels equins en general, que mos han fet tant de servei a la humanitat durant tant d'anys. Xavi Ferrer, des de Natur Cavall, a Bonacó, una ferrada molt gran, i gràcies per la feina que fas, a banda de per atendre-nos. Gràcies, Xavi.
1: Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu. Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant parlam d'una altra manera ecològica de moure-se, de colcar amb bicicleta.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
1: Avui a la radiografia mallorquina vos volem contar que som en comunitat d'Esplà, que va ja a la selecció de 10 kits públics d'autoreparació de bicicletes. A diferents municipis de la comarca... és que ara el Lluís va fer riure. El timbre de la bicicleta. Els equipaments per matar... I dale, passi, passi, no m'atropelli. Són equipaments d'autoreparació que permeten fer tasques bàsiques i reforcen l'aposta d'Esplà per la mobilitat sostenible i el cicloturisme. Aquestes estacions estaran al Gai, d'Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Porrera, Sant Joan, Sant Eugeni, Sencelles i Sineu. Joana Maria Pasqual, presidenta de la Mancomunitat d'Esplà, benvinguda de Bellnou, com estàs?
2: Molt bé, gràcies a vosaltres per tirar-nos bueno, de més informació.
1: És que sempre feis coses, i si no és a tu, és en el senyor Cifra, en el gerent, que és que clar, sempre feis coses, si no féssiu coses no vos cridaríem. Com va sorgir la idea? Perquè la veritat és que és una cosa molt xula. Jo he vist la foto, i ja per inflar la roda, hi ha un parell d'eines. Quan va sortir aquesta idea? Està molt bé, això se podria estendre a la resta de municipis de Mallorca, com dic cada dia en aquest programa. Compte'n, Joana.
2: Bueno, això forma part de lo que és aquesta aposta d'Esplà per fomentar el cicloturisme i per fomentar també la possibilitat de que la gent que un cap de setmana, com dissabte, un diumenge, ja sigui de qualsevol altre indret de Mallorca, vulgui venir a passar un dia agradable en les bicicletes de la nostra comarca, doncs que ho pugui fer, que trobi un lloc també de recàrrega, perquè també és un lloc que, a part de reparació, també és un lloc de recàrrega de bicicletes elèctriques i el punt de reparació, per si, jo què sé, se li fa una punxada, un parche o el que sigui, aquestes reparacions senzilles que tothom, més o manco, pot dur a terme, doncs que trobi un lloc on fer-les. És un puntet més a dins d'aquesta manera de facilitar que el cicloturisme sigui un fet o una realitat en l'Espai de Mallorca.
1: Cada un d'aquests kits ha costat 1.900 euros, però la bo és que ho ha pagat a Europa, en els fons Next Generation, aquest de 9.000 euros. Jo m'imagino que, una vegada més, jo demano sempre les bales i... que tot això s'ha de fer dins un pla, un termini, una forma per demanar tot més a Europa, perquè, clar, no te donen així com així i que tu has de fer una paperassa, hi ha una gestió darrere, no?
2: Sí. Una gestió complicada, enfragosa, però que forma part, és un, el que dic jo, és una part d'aquest pla de turisme sostenible que estem desenvolupant en l'Espai de Mallorca. És una acció més... I bueno, ja quasi tenim un màster en gestió de subvencions europees i bueno, és una passeta més que s'adona apostant per això, per un turisme sostenible i també que pugui ser del gust i de l'abast de tots els ciutadans de les illes i de Mallorca en concret, a qualsevol indret.
1: Clar, a banda que tot això també no només és que serveixi per cicloturisme, que està molt bé, sinó també per veïnats, no? Perquè en els pobles se foto, antigament, ara que hi ha tant de cotxos, ja no, però antigament la foto d'un poble era un senyor major amb bicicleta. No? Ara ningú té aparcament, perquè per tot és pla, han de fer aparcaments perquè tots volen tenir cotxe. Però això facilita que la gent vagi amb bicicleta, no, Joana?
2: Sí, és un poc també s'intenció, és un poc una mobilitat sostenible, una mobilitat a la qual tots els veïnats hi puguin participar. És important mirar de fugir un poc de lo que tu dius, del cotxe i d'aquest transport sempre motoritzat. Les bicicletes, supos que cada poble té unes característiques, de vegades per la seva orografia és més fàcil o menys moure-se amb bicicleta, però sí que també és una aposta per això, per mirar de tornar a impulsar. Perquè el que dèiem, antigament, en els pobles, pràcticament, el cotxe, la gent el tenia dins la cotxeria i tot anava a peu.
1: Exacte.
2: Però darrerament els cotxes estan circulant, hi ha moltíssim de cotxes a les vies, ja és difícil segons quins indrets per aparcar, i la mobilitat amb bicicleta pues, és una aposta que s'ha de fer, crec jo.
1: No, és que hem de tornar, perquè si no, és que si no, no mos podrem remenar. De tota manera, ja com a darrera pregunta, cicloturistes, ara amb aquesta calor, no anirà bé, no? O encara hi ha qualque estranger que s'atreveix?
2: Bueno, jo suposo que sempre n'hi ha qualcun, però no és època, no és època més adequada.
1: No?
2: Jo, amb més de 35 graus, no crec que sigui molt sa, inclús, es fer esforços en bicicleta.
1: Cert.
2: Jo crec que és més la bicicleta, però, bueno, com a mobilitat per dins el poble, trànsits curts, doncs mira, però com a per cicloturisme crec que és més com a de primavera, tardor, inclús hivern. També és una altra de les apostes de la desestacionalització del turisme, perquè el que pretenem és un poc arribar, si arribam en el turisme, però en tot l'any, no només competir en la sol i platja de l'estiu, en el qual és impossible.
1: Però, bueno, la bona notícia és que aquests pobles d'Esplà, el Gai, d'Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Porrera, Sant Joan, Sant Eugeni, Sencelles i Sineu, tenen aquestes unitats d'autoreparació de bicicletes, on fins i tot se poden carregar. Bicicletes elèctriques, pots inflar les rodes, hi ha quatre eines per fer les tasques bàsiques de manteniment. Joana Maria Pasqual, com sempre, des de la Mancomunitat d'Esplà, moltíssimes gràcies per atendre'm vos i per fer tantes coses, perquè si vos telefonam és que feis cosa. Gràcies, Joana.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Bueno, nosaltres ara d'aquí un minut parlem amb la Maria Antònia Esquines, que arriba, com cada dimecres, en el seu temps de Mallorca Jove.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol! Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.

0: Si sona Forever Young d'Alphaville, falta un quart per l'una i és dimecres, és que hem de donar la benvinguda a Maria Antònia Esquines en el seu temps de Mallorca Jove. Com estàs?
1: Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots, beníssim.
0: Què mos dus avui? Què mos dus?
1: I mira, avui parlarem d'una cosa que crec que ens passa a tots, sense excepcionar, ningú que s'escapi d'aquesta, perquè hi ha experiències que són tan típiques de l'estiu que encara que cada any ens prometen que no mos tornarà a passar, que no tornarem a caure en la mateixa pedra, és que acaben repetint-les una vegada i un altre estiu rere estiu, i són aquelles petites situacions quotidianes que quan les expliques tothom diu, se sent superidentificat i diu, és que a mi també m'ha passat.

0: cotxe ple de sol.
1: Ah, cert. Que dius, l'estiu sembla molt idíl·lic quan el veus per Instagram, per la televisió, pel·lícules. Però després la realitat és molt diferent. La calor, les presses, els molts cars, els petits desastres que sempre compareixen, veus, fuig, veus? Només no van al long, ja ha tingut un bosquet a damunt. Bueno, la veritat és que acabes acumulant en totes que després recordes, això sí, amb moltes rialles.
2: Sí, no te queda altre remei, no? A pizza val més riure-se de les desgràcies. Si t'apareix, començarà amb una situació que jo crec que és gairebé obligatòria per a tots. Quan quedes amb els amics per anar a una platja i quedes a ben les 10, les 11 del matí, perquè si n'han prest, és lo típic, no? Si n'han prest, no hi haurà tanta gent. I deia, bé, són les 10, han passat les 11, o sigui, arriba el moment, l'hora en què havies arribat, ningú és puntual i sempre hi ha qualcú que se queda adormit, sí, o que no ha preparat la ensalada de pasta, sí, per dinar i la fa a les 11 quan realment havien de partir a les 11 cap a la platja. Un altre que diu que surt ara mateix i, sí, encara no s'ha ni vestit. I un tercer que fins i tot ha decidit passar abans pel forn a comprar qualque cosa.
1: Cert. I el resultat quin és? És que tots sabem que acabes arribant a la platja a l'hora del migdia, que amb aquell bater de sol que no hi fa estar de res, no trobes aparcament, no queda cap racó per poder treballar-la. És una tradició no escrita, que cada estiu se repeteix exactament igual. En aquí no li ha passat això.
2: És que és increïble, tampoc, perquè jo crec que t'ho proposes, de dir, vinga, si sabem que aquesta lota és que no fa puntual gens, li direm de quedar una hora abans. Encara així mai funciona, o sigui...
1: Nosaltres,
2: és que...
1: nosaltres tenim una amiga que fem això.
2: Veus? Però funciona.
1: De vegades ha funcionat. Quedam a les 9 i li dèiem que han quedat a les 8 i se presenta a les 9 menys 10.
2: Clar.
1: T'ho juro, t'ho prometo.
2: I jo tinc un amic que si d'aquí m'escolta no li diré nou perquè se'm pagairà molt, però que si m'escolta, per molt que quedem a les 9 i realment hem de ser a les 10, ell arriba a passar a les 10. És una cosa increïble. Però bé, el que dèiem, que és el millor que l'any següent tornem a quedar a la mateixa hora, i mos passa, a vegades sí,
1: sí,
2: a vegades no, i jo crec que realment la persona que és impuntual mai serà puntual i tornarem a fracassar exactament igual com ho hem fet tots els estius. Jo no sé, Jaume, si tu sols ser una persona bastant puntual.
1: Ara sí, però de jovenet era un desastre.
2: Sí?
1: Ara sí, però de jovenet era un desastre. De jovenet i no tan jovenet, te diria que fins a quasi 30 anys, eh? Sí,
2: jo...
1: sí, ara sí, som molt puntuals perquè no m'agrada que em facin esperar. I
2: per, ja, és que d'això, sí, jo trobo que som bastant puntuals, no, sí, pel fet de que me posin molt de temps d'antelació, però jo de pensar que Pits he estat en situació d'ells quan m'esperen,
1: sí,
2: allà en el cotxe, en la,
1: sí,
2: calor, o has de posar el cotxe en marxa,
1: sí,
2: i gastes benzina per l'aire, sí, condicionat. És com, no vull que me facin el que no m'agrada a mi, per tant, no ho faig.
1: És una qüestió d'educació,
2: sí,
1: també, la puntualitat. Una altra escena molt típica. Arribes a la platja, després de parar tot, està preparant tot una bona estona, treu-se la cadira, es para sol, la gelareta, i t'adones que t'has deixat allò que era tan important.
2: Allò tan important...
1: Ara ja som aquí, mare de Déu.
2: ...que no sap què és. Pot ser la crema solar, les ulleres de sol, la tovallola, o fins i tot el banyador. Aquí ja comença aquell moment de negació en què revist la bossa 3 o 4 vegades, fins i tot vas fins en el cotxe, i te penses que per art de màgia apareixerà. No és el cas. Jo ara te contaré una anècdota que me va passar. Vàrem anar a una cala de roques. Jo ho sabia, cert que era de roques, era de Santanyí, la coneixia, per tant, vaig dir que faré uns escarpins, no?
1: Sí, sí.
2: I va venir una amiga meva i me va dir, ostres, jo no en duc, dir, no te preocupis, ja tinc un parell de la meva talla que més avant que te poden anar bé. I vaig agafar els seus, per una banda, el seu parell i el meu parell. Què passa? Que tots els escarpins meus són escurs, perquè la mínima que em vaig comprar un de clars, tot d'una van tornar negres per ser brutó i de més.
1: Sí.
2: Què vaig fer? Vaig agafar dos escarpins d'un mateix peu i no t'ho perdis, que el parell d'escarpins que li vaig deixar a la meva amiga no és que tinguessin els altres dos peus a l'enrevés. No mos ho podia ni girar, de dir, tu tens el dret, jo l'esquerra, mos ho canviant. No, cap de ser dur va tenir escarpins i vaig estar tot sobre baixa amb mal de peus. Jo no sé, tu tens qualque anat de tota meva perescuda de qualque cosa que te deixessis per la platja.
1: Deixar-me no, però una vegada el vent se'm va dur un parasol. Jo vaig comprar un pinxo d'aquests que per clavar...
2: Sí, que has d'enroscar, Serena.
1: Que has d'enroscar, no?
2: Sí,
1: i
2: sí,
1: vaig dir, aquí no se mourà el parasol, no? No se mourà. Me pos jo, la meva dona, estàvem allà estirat, de vegades se posen unes al·lotes joves, Així, jo, bé, si igual no passa res, jo quin sabem a què dir, i si el meu pare fa de senyor major, faig de senyor major. Va venir una bufada de sol. El pare sol primer va pegar per damunt aquestes al·lotes. De sol, de vent, perdona. Una bufada de vent. El pare sol va pegar per damunt les al·lotes aquestes, que m'ho van dir de tot, etc.
2: Mare meva, l'has de gaire despentinar, Jaume.
1: I entre que jo t'hi demanava perdó,
2: clar.
1: I me vaig generar... El professor va anar, va començar a rodar.
2: I quant de caps més va donar?
1: No sé, era sa, jo, això era l'escova, el professor va acabar ser ràpida.
2: Que
1: I
2: fort!
1: Ja, i a mig de la mà, i la meva dona va dir, deixa-ho anar, ja, tanmateix, ja, que has de fer ridícul. Ja era...
2: Sí.
1: Jo crec que ja era Cabrera,
2: ja la vas donar per perduda.
1: I ja, era una hora en què ja no... I aquelles al·lotes mirant-me amb mala cara, i la meva dona, vinga, anem bornes, que encara m'ho faran mal.
2: Sí, però avui ja s'ha acabat, estem de platja.
1: És la meva petita part de contaminació a la mà, però no vaig poder rescatar el parasol, va sortir, va venir una bufada de terral, que no sé d'on va sortir, perquè me va sortir de darrere, i sí, m'imagino que ara deu ser a Tarragona,
2: sí, és que
1: el meu parasol.
2: Jo crec que sempre hi ha qualque imprevist quan vas a la platja. Jo vull anar...

0: I ara, si t'apareix, parlarem del gelat, perquè l'estiu sense gelat no seria un estiu qualsevol. Però hi ha una cosa que mai falla. El gelat sempre es desfà molt més ràpid que tu ets capaç de menjar-ho. Jo crec que no hi ha situació més empagaïdora que el fet d'estar llepant el gelat a les totes perquè veus que te regalima fins i tot per sermans.
1: És cert. És que és una lluita contra el rellotge. És una
0: com
1: lluita...
0: una cursa, no?
1: Sí, i és una lluita perduda, perquè tanmateix amb aquesta calorada te comences molt tranquil, però és que un minut ja veus que te regalima per una mà, comences, primer te torques, no saps si llepar, i al final t'acaben menjant més ràpid del que t'agradaria. Diu, ja m'he fotut el gelat i no me n'hem temut.
0: Sí, és que no disfrutes, no gaudeixes d'aquest gelat. No. I sempre hi ha aquella típica gota, Jaume, que cau damunt sa camiseta blanca.
1: Clar, sí.
0: És que sempre he d'anar de colors clars quan m'he d'embrutar. És com una llei no escrita, o sigui, no importa com de concret, de concentrat estiguis, sempre acaba passant, o fins i tot damunt ses xancletes.
1: Sí.
0: I després vas caminant amb aquella sensació enganxosa que pareix que dus un xiclet,
1: sí,
0: saps?
1: Exacte.
0: Que no les apareix fins que arribes a casa. I un altre, ara, xerrant de gelats que me ven al cap, seria aquell moment en què entres dins la mà, no? I diràs, què passa? De sobte descobreixis que hi ha peixos, molt bé, com a qualsevol tipus de platja, perfecte. Fins aquí, tot correcte. Què passa? Que els peixos volen passar a formar part del teu bany a la mà. Tu només volies refrescar-te tranquil·lament, però acabes mirant l'aigua en desconfiança. No sé si saps a què m'estic referint.
1: Sí, sí, i bé, perquè... Mira, justament jo venia de fer un reportatge en taurons a l'aquàrium, no? Van a la mar de vent, els taurons, vaig bussetjar dues vegades, la mar de vent. I me'n vaig anar a Cabrera. Clar, a Cabrera els peixos no tenen por.
0: No.
1: I se m'ho va córrer, que està prohibit, tira-li un poquet de pa o un grup de llises que hi havia allà.
0: Sí.
1: L'aigua va començar a bollir.
0: Clar.
1: I t'ajuro que m'ho varen fer més poc. I li dava dos de llises que els taurons de l'aquari.
0: Sí.
1: Però bollien, eh? Bollien. M'ho vaig començar a fer enrere. Clar, pot... I és molt habitual. Tu poses un peu d'ensaigo, avances... I... M'ha passat qualque cosa.
0: Sí, sí, sí.
1: M'ha tocat
0: cosa. No saps què és, un grumer? És que és una paranoia.
1: Entre Sambarí i Escalafort hi ha un peixet que també te mosseguen. No sé quins són.
0: Saps el que m'ha més ràbia de tot, Jaume? Que te mosseguen, sobretot quan tens ferides. És com, veus que tens sang, que m'he fet una ferida i encara damunt m'ha d'empitjorar la ferida.
1: De fet, per exemple, ara que t'ha de taurons, no se pot bussetjar taurons si tens ferides.
0: Veus?
1: Perquè ensumen la sang. Ensumen la sang. Això sí que és cert, perquè no són beneis.
0: No, i és aquí on comença la paranoia. Deixes de nedar tranquil·lament, sinó que estàs constantment aixecant els peuets, perquè crec que en moviment no ho tenen tan fàcil de mossegar-te. I el pitjor de tot, crec que la pitjor situació és que esteu amic, esteu familiar, que sigui te molla. No passa res. Són peixets petits, no fan mal. Sí, però s'ha mossegat amb l'enduita.
1: És cert. Sí. Però és que jo m'agradaria saber, això ho demanaré a en Xavi Canyelles, que sap, el naturalista en sap molt, que són aquests peixets que sempre m'ho mosseguen. A mi me sol passar a zona de roca. A tu te passa, a zona de roca.
0: M'ha passat tot a ser bandes.
1: A mi me sol passar...
0: I sempre en els peus. Mai tenen per damunt la superfície com per mossegar-me
1: el
0: braç.
1: No. Segur que són en aquesta... Clar, i al final acaba sortint de saigo abans d'hora. Però així... Clar, l'endemà hi torna d'igual, perquè s'estiu sempre...
0: Si no deixarà de nedar.
1: Acabant perdonant aquestes petites batalles.

0: clar, i si els dies són calorosos, les nits tampoc no se queden enrere, perquè dormir en l'estiu és tot un repte.
1: És cert que avui, ahir, després ahir, ja han sentit xerrades, les nits tòrrides, no, les nits caloroses, i és que crec que la pitjor situació és no poder dormir. O sigui, aquí és quan comença el ritual. Poses el ventilador perquè tens calor, però al cap d'una estona te despertes perquè tens fred, sobretot en l'aire condicionat. A mi me passa que l'endemà tinc el coll super sec.
0: Sí,
1: què passa? Que l'apagues, sí. Te tornes a covar i tornen els graus calents a l'habitació. Obre la finestra, que venen els moscars. És que no hi ha una situació, no hi ha una opció correcta per passar una bona nit. És que l'únic que fas és cercar una mica d'aire, una mica de fresca per sentir-te perfectament i arribar a agafar la son com Déu mana. Saps què passa? El pitjor moment és obris, per no gastar amb electricitat, sí. Per no tenir mal de coll, el que sigui. Cada un té els seus mètodes per passar manco calor. I se te posa el moscard a sobre. I comences. I jo m'agafa així a sobre, ja. Però és que no hi ha qui els amati el lo típic de encenc el llum. No és.
0: Ja el tornen a tenir aquí.
1: Què passa?
0: Es crida el lo i ja ve. Però per què se posen a sobre, ja?
1: Ah, no ho sé. Deuen trobar un forat, però és que també hi ha forats en el nas, a la boca.
0: En el nas i a la boca no venen, van a sobre, ja.
1: I a més que, no sé si t'ha passat, però jo no és que m'hagi coincidit sempre que dongui de costat, que tenen sobre com a lo primer. Si don cap per amunt... Sí. També m'hi venen igual a sora. Han de fer tot el recorregut per davant la meva cara. No me n'adon fins que ho sent a sora.
0: Amem. Espera, se m'acaba d'acudir una teoria. No serà que el sentim quan passa per davant la nostra sora?
1: Sí, que
0: se m'acaba d'acudir ara.
1: A sobre.
0: No sé,
1: sí, per ventura
0: si
1: m'ho ha picat abans.
0: Si està a 2 metres, no sé, mira, la primera vegada en la meva vida que se m'acaba d'acudir.
1: Sí, per ventura se m'ho ha picat abans i fins que no se cosa sora no el sentim, però em fa ràbia en el moment en què tu encens el llum, Jaume, i no el veus, el tornes a apagar i tot d'una tensa cara. És com, aquest té un don, és màgic, perquè sabrà on s'hagi de posar perquè no el mati, és que sap que n'hi ha de coses. Claro. Pot ser aquella vegada que te vas robar a berenar una gavina. No m'ha passat mai, però ho he vist.
0: Sí, és cert.
1: També que te va esclatar una cindri dins el maleter del cotxe. Quan vas perdre les claus serena o qualsevol utensili, que no hi ha qui ho trobi serena. Jo vaig perdre uns anells que els tenia molt de pressi, sí. I no m'ho perdonaré mai. O també fins i tot... quan vas tornant de la platja, em van anar dins el cotxe fins al mes de novembre.
0: Horrorós.
1: Puc passar l'aspirador setmana sí, setmana no, i encara així en segat tenyent.
0: Horrorós.
1: I jo m'encanta la xarxa de volei i allò una molla d'arena, Jaume.
0: Jo m'intent llevar-la tota, tota,
1: però no hi ha manera.
0: Abans d'entrar en el cotxe.
1: Saps què faré? Posaré un llençol.
0: Sí.
1: I quan acabi l'estiu, el agafaré així com si fos una bossa i faré nua damunt. Comencia a sort. Llavors, ara ho he cavilat. A menys sí que tu funciona.
0: Jo vaig fer el càlcul. Bueno, duim cada vegada que anem a l'arena 30 grams d'arena per persona. Ho vaig fer el càlcul.
1: I el vaig multiplicar... No,
0: era com feia mira per on. I vaig multiplicar i me sortien milers de camionades d'arena que...
1: Monaduin.
0: Clar, com que és erosió, són pedres erosionades.
1: Clar,
0: tot,
1: clar.
0: No? Però l'art en serena. No vols no dugueu arena de les platges perquè les platges estan retrocedint. Maria Toni Esquines, fins demà. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I a tots vosaltres també. Salut i fins demà. Vos deixem amb les notícies i amb els nostres companys d'Esports 3. Salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. L'advocat mallorquí Jaime Campaner serà l'encarregat de defensar Begoña Gómez en el judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. La dona del president espanyol ha canviat d'estratègia i ha rellevat qui havia estat el seu advocat fins ara, Antonio Camacho.
2: El conegut advocat balear ja ha presentat un escrit davant el jutge Juan Carlos Peinado per demanar una ampliació del termini per presentar l'escrit de defensa a les portes de l'obertura del judici oral. Segons fonts jurídiques, aquest canvi de defensa ja s'ha notificat formalment al magistrat. Entre les causes judicials en les quals ha participat Campaner, destaca el judici contra l'expresident català Jordi Pujol i els seus fills a l'Audiència Nacional. En aquesta causa, l'advocat mallorquí es va encarregar de la defensa de Josep Pujol Ferrusola, un procés que està encara pendent de sentència.
1: Canviant de qüestió, el Col·legi d'Advocats de les Balears en reclama l'obertura d'una investigació judicial independent per aclarir les lesions patides per almenys una vintena de persones a la manifestació de diumenge contra la saturació turística. El col·legi, a més, condemna l'ús desproporcionat, diu, de la força en aquesta protesta contra manifestants indefensos i periodistes.
2: A través d'un comunicat, el col·legi diu que s'ha d'investigar qui són els responsables d'ordenar i executar les càrregues policials. L'advocada Pilar Barceló, una de les membres de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats, afegeix que la investigació que ha iniciat la Policia Nacional, responsable de les agressions als manifestants, no serà independent.
3: No se pot esperar que la mateixa policia faci una investigació neutral dels seus companys, això per un costat. Per l'altre costat, nosaltres demanem una investigació judicial perquè, en principi, segons fonts properes a la plataforma, tenen localitzat ja una vintena, com a mínim, de persones ferides que tenen partes de lesions.
1: El govern i la Unió de Pagesos de Mallorca han anunciat avui la primera promoció d'habitatge públic de l'IBAVI a Sant Joan destinat a joves agricultors. Es tracta de tres habitatges que s'habilitaran a l'antiga cambra agrària del municipi. El pressupost és de 470.000 euros.
2: Els tres domicilis seran en règim de lloguer i estaran destinats a joves agricultors. El calendari d'obres es preveu que comenci a finals d'enguany o durant el primer trimestre de l'any que ve, de 2027, i s'executaran durant 18 mesos, de manera que el termini per entrar als habitatges apuntaria ja al 2028. Escoltam Sebastià Ordines, secretari general d'Unió de Pagesos.
4: L'Unió de Pagesos durant més de 20 anys va reclamar que les càmeres agraris tornassin en els seus legítims representants i des de que se va publicar en el mitjà de comunicació que la càmera agrària de Sant Joan havia de ser de l'Unió de Pagesos, havien rebut multitud d'ofertes, majoritàriament de capital estranger. L'ètica de l'Unió de Pagesos mos impedia que això fos així.
1: I els treballadors de la naviliera baleària Les Pitiuses no aniran a la vaga de moment. Després d'anunciar ahir una aturada, aquest matí la coordinadora de treballadors dels ports ha explicat que totes dues parts, els treballadors i l'empresa, han acostat postures i que de moment la vaga es posposa.
2: Per la setmana que ve ha convocada una nova reunió. La negociació fa 2 anys que dura i fins ara no hi havia hagut avanços en matèries com salari, jornada, descansos, conciliació i també promoció professional dels treballadors. Per la seva banda, un portaveu de la naviliera ha confirmat també que la negociació continua oberta i que

0: esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca ha fet avui la darrera sessió d'entrenament a Marbella, demà partit a les 10 del matí i tornada cap a casa. Tot d'una coneixerem els detalls de la jornada i escoltarem l'àmplia entrevista que el nostre company José Peña l'ha fet a l'entrenador mallorquinista Luis García. Avui serà un dia d'entrenadors, perquè també a Eivissa Víctor Sancho ha parlat amb el tècnic de l'equip Itius, Raúl Llona, nou entrenador de l'equip Blaucel. Pel que fa al Mallorca B, avui amistós de l'equip de Pell Lluís Martí a la ciutat esportiva contra el Sant Andreu de l'ex-mallorquinista i ex-balearico Jaume Tovar, que ha acabat amb victòria local per 1-0 amb gol de penal de Sali. En futbol sala ha començat oficialment la pretemporada de l'Illes Balears Palma Futsal amb les proves mèdiques, amb només dues absències, Fabinho i Barrón, un de viatge i l'altre per motius personals. A més, Bruno Gómez està negociant el seu traspàs. I en bàsquet ja tenim calendari pels tres equips balears de la primera FEB. I la cosa comença bé, amb un derbi a la primera jornada, Palmer-Fibui, i un altre a la darrera de la fase regular, Fibui-Menorca. Després repassarem la resta de derbis entre els tres equips balears. És la 1:06, amb producció de Toni Fuster i Xisco Ribas i el control tècnic de Joan Jiménez. Això és Esports 3, començant.

0: Una i set minuts, com cada dia, món anant cap a Marbella. José Peña, bon dia.
1: Bon dia, Gabriel, com estàs?
0: Com està Marbella avui de matí?
1: Mira, està preciosa. Fa caloret, una miqueta de boireta, que permet que no... que la calor no m'ho despitgi massa. I ara mateix, tranquil·litat absoluta.
0: I tot preparat, tot a punt, demà partidet i tornada cap a casa, no?
1: Sí, sí. Avui ja s'equip ha fet la darrera sessió d'entrenament aquí a, en el Marbella Football Center. Demà jugaran la quinta en un altre camp. No està massa fora d'aquí. I, per tant, ja l'equip ha posat el punt i final a la seva participació en aquestes instal·lacions. I molta tranquil·litat, ja t'he dit, una sessió d'entrenament que ha durat prop d'una hora i quart, sense gaires novetats, Puigmal continua recuperant-se, veurem si demà Lluís García el veu o no, tot apunta que encara esperaran una miqueta més amb el català. Si en principi ha d'estar ja disponible Àlex Sala, que hi ha moltes ganes de veure'l, perquè els seus companys ens asseguren que és un futbolista molt talent i que pot ser també diferencial. I ja t'ho dic, molt bona sintonia, molt bon ambient. La veritat és que està sent una pretemporada bastant il·lusionant en quant a sensacions.
0: Ara escoltarem sencera l'entrevista que li vas fer ahir a Lluís García, al tècnic, però abans te vull demanar com el vas veure, quin tarannà presenta Lluís García?
1: Pues d'il·lusió, de ser un entrenador bastant proper. Esperen que la temporada no el canvi, que ja sabem a vegades com funcionen les coses, no? Que el primer mes el tècnic o l'entrenador en qüestió pareix A, i després les derrotes, la crítica, la filtració de informació interessada, pues, li pot fer canviar la seva forma de funcionar o de comportar-se, però de moment una persona molt propera, simpàtica, entusiasta, un entrenador que ara ho escoltareu, diu que a vegades cedeix massa cap en el futbol, deixant de costat igual altres obligacions, no més de caire personal. Li agrada molt aquest esport, li agrada molt l'entrenador i ara ho escoltareu com el seu gran somni a dia d'avui com a tècnic. No és guanyar, no és aixecar una Champions ni arribar a un Mundial,

0: Ho dèiem en titulars, operació contra el tràfic de drogues. Avui matí a diversos punts de l'illa de Menorca els agents han efectuat detencions després d'escorcollar alguns domicilis de Mahó, Es Castell i Ciutadella. Ampliem informació, Excel.
1: Des de primera hora del matí s'ha desenvolupat una operació contra el narcotràfic a diferents punts de l'illa, entre els quals els carrers d'Estuart, d'Es Castell i també el camí de Santa Maria de Mó. També s'ha actuat en altres indrets com Ciutadella i s'han escorcollat immobles i vehicles a la recerca de proves. La investigació s'ha allargat algunes hores i s'ha donat per conclosa a mitjan matí. No obstant això, les actuacions han continuat dins les dependències policials. Es tracta d'una operació conjunta entre la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Duanes, però això no implica, asseguren, que es tracti d'una acció internacional. La investigació es troba sota secret de sumari per ordre judicial.
0: Més coses. El Col·legi d'Advocats de les Balears reclama que s'obri una investigació judicial independent per esclarir les lesions patides per el manco d'una vintena de persones a la manifestació de diumenge contra la saturació turística. El Col·legi, a més, condemna l'ús desproporcionat de la força en la protesta contra manifestants, indefensos i periodistes.
2: A través d'un comunicat, el Col·legi diu que s'ha d'investigar qui són els responsables d'ordre anar i executar aquestes càrregues policials. L'advocada Pilar Barceló, una de les membres de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats, afegeix que la investigació que ha iniciat la Policia Nacional responsable de les agressions als manifestants no serà independent.
3: No se pot esperar que la mateixa policia faci una investigació neutral dels seus companys, això per un costat. Per l'altre costat, nosaltres demanem una investigació judicial perquè, en principi, segons fons de Pere a la plataforma, tenen localitzat ja una vintena, com a mínim, de persones ferides que tenen partes de lesions.
2: El Col·legi d'Advocats denuncia que s'han violat els drets fonamentals de les persones que es varen manifestar de manera pacífica i recorda que els estats tenen l'obligació de garantir les reunions pacífiques i sense aldarulls. És Pilar Barceló.
3: Aquestes persones no estaven fent absolutament cap conducta que fos delictiva ni que provocàs desordres públics. I, per tant, consideram que ha hagut un exercici legítim de la violència.
2: Segons el Col·legi, la violència real d'uns pocs participants no fa que una reunió no sigui pacífica. Per tant, diu el Col·legi, s'han de respectar i protegir i facilitar també el dret de qui participa en una manifestació de manera pacífica.
0: Ha estat la sorpresa del dia. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, ha canviat el seu advocat, Antonio Camacho, i ha triat el lletrat mallorquí, Jaume Campaner, per assistir-la a partir d'ara en la causa en què està acusada de tràfic d'influències i malversació. Neus Mercant.
4: El nou advocat ha presentat un escrit davant el jutjat en el qual demana que s'ampliï el termini per presentar el nou escrit de defensa. La pròxima passa és l'obertura del judici oral. Begoña Gómez ja ha comunicat al jutge Peinado el canvi de lletrat. S'ha de recordar que Campaner relleva Antonio Camacho, exministre de l'Interior, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que s'havia encarregat de la representació de la dona del president des del començament de la investigació l'any 2024.
0: Neus, recordem quina és la trajectòria de Jaume Campaner.
4: Doncs és un advocat penalista mallorquí especialitzat en dret penal econòmic i procediments judicials relacionats amb la corrupció, el frau i el blanqueig de capitals. En 43 anys ha intervingut en procediments judicials, hem de dir, complexos i també molt mediàtics, com el cas Noos i el cas Pujol contra l'expresident de la Generalitat Catalana. També ha estat advocat de Joan Laporta, del Futbol Club Barcelona, i ha participat en altres casos d'abast internacional. Al seu despatx, Campaner Lou té oficines a Madrid, a Palma i a Eivissa.
0: Més coses als organitzadors de la festa il·legal que la policia local va desmantellar ahir a Sant Josep, a Eivissa, s'exposen ara a una sanció de fins a 300.000 euros per fer una activitat que no estava permesa.
2: Segons la investigació de la policia, la festa va ser organitzada per persones d'alt nivell adquisitiu del sector de les finances procedents de Nova York i que celebraven una festa d'aniversari. Quan la policia local hi va entrar, hi havia 250 persones a l'interior de la casa i 100 més esperaven per entrar. Escoltant José Antonio Granados, el cap de la policia local de Sant Josep.
5: Havia contactat

0: Actuación de DJs profesionales de renombre, con actuación de bailarinas, con personal de seguridad, un trasiego importante de vehículos de transporte público y discrecional, con origen y destino en la casa.
1: Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
2: Dues i pràcticament 11 minuts. Avui també és notícia la rebaixa de la tarifa de residus sòlids urbans a Mallorca. Es reduirà en un 10% fins als 103 euros per tona. Abaratiment que ha aprovat el Consell de Mallorca en un ple tens i farcit de retrets en què s'ha tornat a encendre la polèmica pel trasllat de fems d'Eivissa a la planta mallorquina de Sonreus.
3: La institució insular ha autoritzat una modificació de crèdit extraordinària de 41,4 milions d'euros per regularitzar les tarifes de tractament de residus, 38 dels quals provenen dels acords assolits entre el Consell i el Govern. Una injecció TIRME aprovada amb 18 vots a favor del PP i vots 13 en contra del PSPMES i dues extensions del PI. El conseller d'Hisenda Insular, Rafael Bosch, ha confirmat que la rebaixa serà efectiva al setembre. Afegeix que en un moment marcat per l'alça de preus protegeixen les butxaques dels ciutadans. Alhora defensa que la importació de residus, volen dir, es fa per solidaritat amb els eivissencs i ajuda a reduir també les emissions, diu.
4: Per un any de tractament ordinari entre 75 i 78 mil tones, la reducció de tonelades equivalent de diòxid de carboni, aquest és un tema que si el conec un poc, és de 20.000 tonelades de diòxid de carboni equivalent. És a dir, de tirar fems a Cana Puixa, a Durlo, Sonreus, es passar de 58.000 i pico tonelades a 38.000 i pico tonelades.
3: A la posició, el PSPMES per Mallorca han carregat contra la gestió de les polítiques de residus. Catalina Cladera i Catalina Inés Perelló, portaveu socialista i ecosobiranista.
5: És una barbaritat. És inacceptable que els dobbers públics se dediquin a finançar una empresa pública, senyor Bosch. Hauríem d'estar empagaïts. Nosaltres ho denunciem alt i clar.
6: És un fracàs en polítiques de residus. I aquesta promesa de baixar la tarifa ve condicionada per la importació de residus.
3: Argumentari que xoca amb l'aval de vots és Toni Gili.
7: Bajar la tarifa y, por ende, hacer un cumplimiento del uno de los acuerdos suscritos entre Vox y el Partido Popular de la reducción del 10% sobre la tarifa de residuos, que verán agravados todos los ayuntamientos y todos los ciudadanos de Mallorca.
3: L'única abstenció ha vengut del PI, que reclama un pacte d'estat en matèria de residus per la seva complexitat.
8: Som illes i mos escandalitzam de que venguin fems de nostres germans i vicents que nosaltres mos pareix bé per els donar una mà, encara que pensam que Menorca i Eivissa han de trobar unes solucions endèmiques.
3: Escoltàvem la intervenció d'Antoni Sales en el ple del Consell. Hem de dir que amb aquesta inversió el Consell de Mallorca continua assumint la totalitat del cost corresponent a la fracció orgànica de recollida municipal, de manera que no repercuteix en la ciutadania.
2: I també la plana política, avui doble cita destacada en l'agenda del capvespre. Tindrà lloc la tradicional reunió del president del govern espanyol amb el rei, que enguany es farà al Palau de l'Almudaina a les 6:30. Abans, però, Pedro Sánchez mantindrà una trobada amb la cap de l'executiu, Marga Proens, al Consolat demà.
3: Cita que arriba, com altres estius, marcada per la tensió entre les dues administracions per diferències en temes com la gestió de la migració irregular, sobretot pel que fa a la tutela de menors que arriben tots sols, la tutela dels quals assumeixen els consells que, segons lamenta el govern, fa mesos estan saturats. De fet, ahir mateix en va fer balanç, xifra en 880 els nins i joves estrangers que actualment acumulen les institucions insulars, gairebé el triple que fa dos anys. Un altre dels assumptes que la presidenta preveu abordar amb el cap de l'executiu espanyol és la condonació del deute, que Proens considera que castiga el ciutadà de les Balears en comparació amb altres comunitats com Catalunya.
2: I d'altra banda, els incendis de la península seran previsiblement tema protagonista en el despatx entre Sánchez i el rei Felip VI, una trobada habitual entre el cap de l'Estat i el cap de l'executiu espanyol per intercanviar punts de vista i abordar qüestions d'interès estatal enguany, però canvia l'escenari, deixa mar i vent i, com dèiem, se celebrarà al Palau de l'Almudaina.
3: El catedràtic en Història Moderna de la UIB, Miquel Deià, explica que la trobada és una qüestió protocolària.
9: i bueno, a tot sobretot que res a dir, per molt escrupulós en la legislació vigent i el seu caràcter de rei constitucional, no crec que entri en qüestió de fons dels projectes del govern. És una qüestió protocolària i de normal relació entre el cap de govern i el cap de l'Estat.
3: Se celebra cada estiu a Mallorca des de l'any 1976, just a l'inici de la democràcia. La primera va ser entre el rei Joan Carles I i Alfonso Adolfo Suárez, que era el president del govern central en aquell moment.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: La patronal i els sindicats USO i FECIE han arribat a un acord de millores retributives per a les treballadores de les escoletes de 0-3. El pacte inclou millores tant per a les mestres i educadores com per a la resta del personal no docent en el cas de les escoletes concertades i també d'aquelles que, no integrades, tenen unes condicions salarials pitjors. Els sindicats Comissions, UGT i l'ESTEI diuen que l'acord no és vàlid i estudien impugnar-lo. La xarxa 0-3 també està en contra de l'entesa i anuncia un començament de curs calent pel que fa a mobilitzacions.
3: Sí, els sindicats USO, FECIE i la patronal Escola Catòlica, CCIP i les escoletes de Piment han acordat que durant 10 mesos les mestres de 0 a 3 anys veuran incrementat el seu salari a 1.250 euros bruts mensuals. Pel que fa a les educadores, l'augment és de més de 200 euros bruts mensuals. El secretari de la mesa negociadora i jurista també a Escola Catòlica, Marc González, espera que la Conselleria d'Educació doti de finançament l'acord perquè es pugui aplicar a partir del pròxim mes de setembre.
10: Per tant, aquí hi ha una millora que afecta, per una banda, els docents de centres no integrats, però per una altra banda, a la totalitat de docents i no docents de centres 0-3 concertats. Tot el tema del complement d'Illes Balears és un complement nou. A partir d'ara ho cobrarà tothom, el que hem acordat, i això és el més significatiu.
3: Juan Carlos Lorenzo, del sindicat USO, diu que l'acord permetrà desbloquejar el conflicte laboral al sector 0-3.
11: Ja se sabe que la parte patronal, pues, evidentemente, no estaba por la labor de ir a un convenio autonómico, porque hay un convenio a nivel estatal, pero este acuerdo permite avanzar en mejorar aspectos como es la parte retributiva.
3: Pepa Ramis, de Comissions Obreres, denuncia que l'acord no és vàlid, ja que s'ha signat, diu, sense comptar amb la participació dels sindicats que representen les treballadores del sector 0-3. A més, Ramis tampoc no està d'acord amb el contingut.
12: Com és que hi ha un suposat sindicat que diuen que representen els interessos de les treballadores, tornen a dur a una mesa de suposada negociació un acord que ja està rebutjat? Això no té ni cap ni peus. Per tant, demanam a les patronals i demanam a USO i FECIE seriositat.
3: La portaveu de la xarxa 0-3, Noelia Jiménez, denuncia que els sindicats que han signat l'acord i la patronal no escolten la reivindicació de les treballadores, ja que, diu, el seu contingut ha estat rebutjat en assemblea fa 2 mesos.
13: Que no millora a totes, perquè les educadores que estan a les integrades queden igual. I nosaltres no defensem això, nosaltres defensem millores globals. Clar, imagina't, tu estàs 4 hores cobrant una cosa durant 10 mesos. La resta d'hores que tinguis a un altre preu. I després tot això només 10 mesos, perquè en el juliol i en l'agost tornes a tenir el salari que tenim ara. És que al final és una locura això.
2: I també en clau educativa, la plantada de les Balears i les comunitats del Partit Popular ha paralitzat el repartiment de 150 milions d'euros per al professorat universitari.
3: La reunió d'avui amb el Ministeri d'Educació s'ha hagut de suspendre per falta de quòrum i ha impedit ratificar la distribució d'aquest fons estatal.
2: En la plana laboral, els treballadors de la naviliera baleària, les Pitiuses, no aniran a la vaga de moment. Després d'anunciar ahir una aturada, aquest matí la coordinadora de treballadors dels ports ha explicat que les dues parts han acostat postures i que, de moment, la vaga s'ajorna.
3: Per a la setmana que ve hi ha convocada una nova reunió. La negociació fa 2 anys que dura i fins ara no hi ha hagut avanços en matèries com salari, jornada, descansos, conciliació i promoció professional dels treballadors. Per la seva banda, un portavoc de la naviliera ha confirmat també que la negociació continua oberta i que confia en arribar a un acord.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: El Govern i Unió de Pagesos projecten la primera promoció d'habitatge públic destinat a joves agricultors. Seran 3 pisos ubicats a l'antiga Cambra Agrària de Sant Joan, a Mallorca, disponibles a partir de 2028. El projecte disposa d'un pressupost de 470.000 euros.
3: L'edifici té actualment una planta baixa, una primera planta i un porxo on s'habilitaran 3 domicilis de 2 habitacions, un d'ells adaptat per a persones amb discapacitats. Tots 3 seran en règim de lloguer i estaran destinats a joves agricultors. La iniciativa neix de la mateixa Unió de Pagesos, que assegura que ha rebutjat ofertes de capital estranger per comprar l'immoble per ètica. Ho explica el secretari general Sebastià Ordines.
14: L'Unió de Pagesos durant més de 20 anys va reclamar que les càmeres agràries tornassin en els seus legítims representants i des de que se va publicar en el mitjà de comunicació que la Càmera Agrària de Sant Joan havia de ser de l'Unió de Pagesos havien rebut multitud d'ofertes, majoritàriament de capital estranger. L'ètica de l'Unió de Pagesos mos impedia que això fos així.
3: Una iniciativa que aplaudeix el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, destaca el tarannà pioner del projecte. Espera més que marqui un precedent, ja que representa, diu, una ajuda en el problema de l'habitatge.
15: Esperamos que marque un precedente. Es cierto que ya con otro tipo de entidades también del tercer sector tenemos acuerdo y sumamos distintas iniciativas, pero en este caso y en este sentido una iniciativa como esta es pionera y queremos que sea la primera de muchas. Nos encantaría que así fuera porque creemos que es un punto más y al final pues un paso más al frente para seguir luchando contra este problema y este desafío.
3: D'aquesta manera es pretén incentivar el relleu generacional al poble i al sector primari. El calendari preveu que les obres comencin a final d'any o durant el primer trimestre de 2027 i s'executaran durant 18 mesos, de manera que el termini per entrar als habitatges apuntaria a l'any 2028.
2: I més de 4.700 agricultors i ramaders a les Balears han presentat la seva sol·licitud per la campanya 2026 de la Política Agrària Comuna. Ho fan en un moment en què el Ministeri consolida els ecorègims en 36 milions i mig d'euros per incentivar pràctiques agràries voluntàries beneficioses per al medi ambient a les Balears.
3: El conseller d'Agricultura, Antoni Simonet, s'ha mostrat satisfet amb aquestes ajudes que diu tenen en compte la insularitat.
16: Que l'anterior període d'ajudes fins a l'any 22, Balears rebia entorn a 27-28 milions d'euros a repartir entre totes aquestes sol·licituds, actualment ja superem els 36 milions i mig d'euros que mos arriben. Una pujada molt significativa que mos va tenint en compte l'insularitat.
3: A més, el secretari general d'Unió de Pagesos Mallorca, Sebastià Ordines, ha destacat que les ajudes no tan sols són per conservar el paisatge, sinó també per compensar les pèrdues que té la pagesia any rere any.
14: I nosaltres allò que defensem sempre és que les ajudes és vera que ajuden a conservar el paisatge de Mallorca, però també ajuden a compensar les pèrdues de poder adquisitiu que tenen els pagesos any rere any.
3: Finalment, el nombre de sol·licitants de les ajudes reflecteix la tendència dels darrers anys. Manco explotacions, però més extenses, en el cas de les Balears, es tradueix en una superfície de 136.000 hectàrees.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Ports de les Illes Balears ha reforçat aquest estiu la vigilància de xàrters il·legals amb el servei de vigilància de 22 embarcacions pròpies. Pel que fa al balanç de l'estiu, de moment hi ha 121 actes per infraccions relacionades amb el transport marítim i el lloguer d'embarcacions.
1: Ports assegura que l'activitat il·legal de vegades és difícil de demostrar i que qui lloga el servei no sol saber que es tracta d'una embarcació il·legal. A César Pavón, director del Centre de Control de Vigilància del Litoral.
2: Pero en algunos casos es complicado de demostrar en este sentido, porque son embarcaciones que se alquilan sin ningún tipo de contrato y normalmente suele ser con conocimiento de la persona que lo alquila ya.
1: El conseller de la mar, Juan Manuel Lafuente, ha destacat que les inspeccions tenen un doble objectiu, garantir la seguretat dels usuaris i també protegir les empreses que sí compleixen la normativa.
3: Però també tenim el peligro de la competència desleal de quien incumple la normativa, de quien hace arrendamiento de embarcaciones que no están dadas de alta para ello, y para nosotros es fundamental que el servicio de vigilancia intensifique en julio y en agosto.
0: I experts en qualitat de l'aigua demanen una llei autonòmica per garantir la qualitat de les aigües de les Balears. Ho fan a partir de les conclusions de la segona jornada de biodiversitat marina i assenyalen que la qualitat de l'aigua ha minvat notablement. Per això requereix una actuació coordinada, diuen, entre administracions.
1: El document insisteix en la necessitat d'aprovar una llei balear de l'aigua que adapti la seva gestió a la realitat insular. Destaca l'urgència d'incloure una implicació més gran dels municipis i dels sectors turístics i portuari en la gestió de l'aigua i de no abocar-hi aigües fecals. Ho explica la coordinadora de l'informe, Raquel Baquera.
4: Se causa l'empitjorament de seguretat de les aigües perquè mos arriben aigües brutes a la mà, ja sigui o bé, perquè hi ha sistemes de clavegueram en mal estat. Tot això s'ha veu agreujat amb l'augment de població i de pressió humana i turística que hi ha als mesos d'estiu. Una altra font són també els vaixells que de vegades s'aboquen les seves aigües brutes directament a la mà.
0: Ja sabeu que estem molt pendents dels incendis forestals de la península. El de la Vall d'Uixó, a Castelló, compleix avui el cinquè dia actiu i encara continua sense control. Això sí, s'ha revisat a la baixa el recompte de la superfície afectada, que redueix a 9.300 hectàrees cremades.
1: Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila evolucionen de manera positiva en una jornada clau davant l'arribada d'una nova onada de calor. Des del centre de comandament de Navalcarnero, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que les pròximes 12 hores són decisives.
5: La evolució continúa siendo favorable, con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles, pero sigue siendo favorable. Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas.
1: Pedro Sánchez ha dit que ara mateix hi ha 10 incendis forestals actius a Espanya.
0: A França s'ha estabilitzat el gran incendi que fins ara afecta el departament de la Gironda.
1: Tot i això, els serveis d'emergència segueixen en alerta màxima davant l'empitjorament previst de les condicions meteorològiques en temperatures de fins a 41 graus. De moment, l'incendi ha cremat 42.000 hectàrees i 126 bombers han resultat ferits i el nombre total de detencions relacionades en l'incendi es manté en 15 persones.
6: Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
0: Les marxes de Mallorca per Palestina han organitzat una cadena humana per divendres. Serà a partir de les 7:30 al passeig marítim de Palma, un acte que vol denunciar que continua el genocidi a Palestina.
1: Una de les portaveus de les marxes, Margalida Rosselló, ha explicat que tot i l'acord del pla de pau per Gaza, els bombardejos d'Israel amb el vistiplau dels Estats Units continuen actualment a Gaza amb un nombre aproximat de 1.100 gazians assassinats des de l'alto el foc.
7: Ara hi ha una invisibilització del tema, com si per aquí és que no ha passat res, nosaltres seguim dient que el genocidi a Palestina continua el genocidi a Gaza, continua i s'estén al mes de Cisjordània, la situació és molt greu.
0: S'eleven a 18 els morts pel terratrèmol al Japó i s'acerquen supervivents a contrarrellotge. Algunes de les víctimes del sisme de magnitud 7,1 s'han trobat sota la runa d'edificis que s'han esfondrat.
1: De moment, unes 9.000 persones han estat desallotjades. El sisme que va passar dimarts hora baixa, hora local, i és el màxim nivell segons l'escala nipona, va tenir l'epicentre a la prefectura de Kumamoto i té on hi té uns 700.000 habitants.
0: A Barcelona, un home ha estat detingut avui en relació amb la mort violenta d'una dona de 34 anys. Dimarts, al vespre, al districte de Sant Martí, el cos policial ha assenyalat que es tractaria d'un nou crim masclista.
1: L'home hauria comès el crim en presència de menors i hauria fugit en un cotxe que després han trobat cremat a un altre barri. Si es confirma, aquestes serien 32 les dones assassinades a Espanya per les seves parelles o exparelles aquest 2026. Recordant que el 016 és el número d'atenció a les víctimes i no deixa rastre la factura del telèfon.
0: En pocs segons són les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.

0: Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees pel futur jardí botànic. Neus Pericàs, bon dia.
1: Bon dia. L'Ajuntament preveu licitar les obres l'any que ve i que comencin a executar-se el 2028. El pressupost del projecte és de 15 milions d'euros.
0: Mentrestant, a Llucmajor, avui a hora baixa, es tractarà al ple la recollida de residus.
1: Els partits de l'oposició de l'Ajuntament s'han unit en bloc per denunciar que en consideren un servei deficient i han presentat queixes davant el Defensor del Poble i Salut Pública.
0: Tot donant parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanas, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista Inca, en sentit d'aeroport. També trobaran retencions a l'autopista Andratx, a l'altura de sortida des de Bendinat, fins a l'altura de l'incorporació cap a la via de cintura i en el túnel de Llanou, en sentit Palma. I per acabar, feia tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista Inca com des de la carretera de Valldemossa. Això que pel moment, molt bon dia.
0: Gràcies, Juan. En Lluís Fortesa, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
0: Podem en titular l'Ajuntament de Palma obert el concurs d'idees pel futur jardí botànic que incorporarà la zona d'escarnatge i obrirà la porta a la participació també d'espais privats o que són propietat d'altres administracions com la Misericòrdia Cantàpera o el Jardí de Sant Jerònimes. El Val de Jaime Martínez ha reivindicat el projecte estratègic, ha dit, que s'integrarà dins el gran bosc metropolità que el consistori impulsa aquesta legislatura.
1: Les dues primeres seus del futur jardí botànic seran les cases del Retiro i el Parc de Ses Vies, actualment un assentament il·legal que el Batle ja ha advertit que Cort recuperarà, com ha fet amb l'antiga presó de Palma. Són dos espais degradats que hauran de ser recuperats i els quals s'incorporaran noves subseus més endavant, com Escarnatge, la Misericòrdia, Competència del Consell o el Jardí de les Jerònies.
5: És un projecte per recuperar inicialment aquests dos espais municipals d'un enorme valor patrimonial i ambiental, que durant anys uns han estat abandonats i els altres infrautilitzats, per ampliar pues, infraestructura verda de la nostra ciutat.
1: El primer edil ha destacat que ara per ara no existeix cap projecte similar pel que fa a conservació i investigació de la flora mediterrània.
5: Una xarxa d'espais botànics connectats entre si, que convertirà Palma en un referent, perquè com ja els he dit també, no existeix un projecte similar, un referent en la conservació, la recerca i la divulgació de la flora mediterrània.
1: L'Ajuntament preveu licitar les obres del Jardí Botànic l'any que ve i que comencin a executar-se el 2028. El pressupost del projecte és de 15 milions d'euros.
0: D'altra banda, el Val ha assegurat que tira endavant el projecte de Gesa, tot i el rebuig de l'oposició.
1: Precisament sobre aquesta qüestió, els socialistes de Palma denuncien que el projecte no dona resposta a les peticions dels veïnats de la zona. Tots els partits de l'oposició presentaran demà al ple mocions contra aquest concurs d'idees. El Val, per la seva banda, defensa que s'han posat mans a l'obra després que l'edifici hagi estat abandonat 15 anys.
6: Ese concurso de ideas, al final, lo que parece era lo que se dijo que iba a suceder, que es más pendientes de hacer un megaproyecto, más pendientes de traer un arquitecto de renombre internacional que de hacer algo útil para la ciudad. Es un proyecto turístico, y yo creo que hay que calificarlo como es. Y, por tanto, esta ciudad no necesita más proyectos turísticos.
5: Durante 15 años tuvieron abandonado todo esto. Nosotros, como en todo, no hemos mirado a otro lado. Ya es de los palmesanos toda la fachada marítima y seguiremos en marcha con la recuperación del edificio de Gesa.
0: Escoltaven el secretari de Socialistes, Iago Negreula, i també el batle de Palma, Jaime Martínez. Seguim precisament a ciutat, concretament del barri de Foners, una de les zones on s'implantarà l'hora. Gran part dels residents valoren positivament la regulació dels aparcaments en una de les barriades amb més densitat de població de Palma. Afirmen que ajudarà a reordenar millor els espais d'aparcament i reduirà el temps d'espera per trobar estacionament.
1: No obstant això, alguns veïnats pronostiquen el mateix problema d'aparcament amb l'elevat parc mòbil que hi ha a la ciutat, com també la dificultat agreujada associada amb la implantació de l'hora per a aquells que no viuen a Foners, però que hi fan feina.
7: En el cas d'aquest barri, de les Voles, a mi em sembla bastant positiu, la veritat, perquè a part que permetrà als veïnats del barri poder tenir aparcament, que ara és una autèntica locura.
8: Sobre no arriba a ser una solució en l'aparcament, perquè al final tots els cotxes hi ha massa.
9: Per als treballadors de la zona sí que serà molt més complicat aparcar, perquè ja ho tenen amb l'anament i amb sora serà encara més complicat per ells.
1: Recordem que Foners ja tenia una part dels carrers amb zona blava, però la regulació es completarà al gener per tot el barri. Se suma així a les implantacions d'altres barriades, com Pere Grau Est, Sant Fortes a Sud, els Hostalets o Son Oliva.
0: Canviem de qüestió. La protecció de l'espai natural d'Estrenc i les derivades de la cadena humana de fa prop d'un mes han tornat a ser motiu de confrontació avui al ple del Consell Insular, tot arran d'una moció presentada pel PSIP en defensa dels espais naturals protegits de les illes.
1: En representació del grup socialista, Jaume Mateu ha reclamat la protecció real i efectiva d'Estrenc i de tots els espais naturals amb recursos suficients. També ha demanat la reprovació de la Batllessa de Campos.
10: Revertir les diferents mesures que el Partit Popular i Vox han aprovat en el Parlament, tant la deslegalització, és a dir, rebaixar la protecció d'espai natural d'Estrenc, que se reprovi l'actuació que hi va haver per part de la Batllessa de Campos durant aquella mobilització.
1: El PP ha rebutjat la reprovació de Xisco Porqué i ha insistit que el govern no desprotegeix Estrenc. Antònia Portell.
11: Però no compartim que la seva actuació anés dirigida a limitar el dret de la manifestació ni que fos una actuació en contra dels manifestants.
1: Argumentari semblant als socialistes. Més i el Pi comparteixen l'esperit de la moció. Són Catalina Inés Perelló i Magdalena Vives.
12: Perquè es modifiquen lleis, perquè eliminen garanties parlamentàries, perquè obrin la porta a la porta que la regulació del parc natural es puguin canviar per decret. Si realment no pensen tocar res, no hi havia cap necessitat de canviar les regles del joc.
13: Estrenc no se toca. Això és el primer que vull dir. Ho han dit públicament i ho tornem a reiterar avui. Estrenc és un dels espais naturals més emblemàtics de Mallorca.
1: Vox també ha carregat contra l'esquerra en matèria de medi ambient. És Toni Gili.
14: Están aquí haciendo una alarma social de algo que no tiene que haber alarma social. Lo han dicho, ha salido el consejero de Agricultura y Medio Ambiente en Estrenc para explicar cómo se va a gestionar a partir de ahora.
0: 2:38 per la mare de la zona amb mancures reserves hídriques de l'illa, el Pla, que està en situació d'alerta per sequera. Els pobles de la comarca es veuen obligats a suplir la baixada de pous municipals amb la compra de camions cisterna. La Mancomunitat du gastats enguany més de 500.000 euros.
1: Per primera vegada, Santa Eugènia ha hagut de recórrer a la compra d'aigua en camionades per abastir el poble. El municipi ha registrat un increment de consum que supera la capacitat d'extracció del pou municipal i l'increment de població i la davallada dels aqüífers en són la causa. Pet Lluís Urracà és el batlle.
15: En aquest moment s'estan consumint bastantes tones més d'aigua, com a 10-12 tones més d'aigua diàries, de lo que són capaços d'extreure del pou, que són unes 22 tones. Ara, en 4 anys, 3 anys, han crescut de 1.500 habitants a 2.000, que són més consum de recursos.
1: A Montuïri, els camions són, des de fa temps, l'única font d'abastiment. El poble està perforant un nou pou, però reivindica la necessitat urgent que la xarxa en alta, que ara arriba a Maria Ariany i Petra, s'estengui a tota la comarca. Toni Miralles és el batlle.
16: El recurs que s'ha optat tots aquests anys d'educar camionades no arregla el problema de fons. I el que demanem és una solució, sigui qui sigui, ben que dir que la cosa vagi en band i que s'adugui aigua en balta a Montuïri i a la resta de pobles del Pla, que qui més qui menys tot té el mateix problema.
1: Tota la unitat de demanda del Pla es troba en alerta per sequera. La Mancomunitat ja ha gastat en el que duim d'any més de 500.000 euros en la compra de camionades d'aigua.
0: D'altra banda, apoiant-se la incidència en el servei d'aigua ja està solucionada i el servei s'ha restablert en normalitat, hem de recordar que ahir, a causa d'una nova interrupció del subministrament provinent de la desalinizadora del Codia pel trencament de la canonada d'impulsió, es va haver de tallar les zones a 12 zones del municipi.
3: Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ivetresnoticies.com.
0: 2:40 a Llucmajor, a les 7 del capvespre, està previst un ple per tractar la recollida de residus. L'oposició a l'Ajuntament s'ha unit en bloc per denunciar el que consideren un servei deficient. El PSOE, Més, SUI i Llibertat Llucmajor han formalitzat una queixa davant el Defensor del Poble per l'acumulació de fems a carrers, places i urbanitzacions del municipi. També han presentat una denúncia a Salut Pública pel risc sanitari que, diuen, s'ha generat. Davant d'aquesta situació, la Direcció General de Salut Pública insta el consistori a reforçar el servei en un termini de 10 dies.
1: La Vallesa Xiscalà Escoles explica que el passat 13 de juliol es van reunir amb la directora general de Salut Pública per posar-los al corrent de la situació i per explicar-los les gestions que duen a terme per revertir la situació.
17: Som més que conscients de la problemàtica de la recollida de fems. Tenim una empresa externa de suport que ens ajuda amb els desbordaments dels fems en la zona de contenidors i a la vegada estem fent feina per tenir una segona empresa també perquè ens pugui fer aquests suports. Tindrem aquesta setmana dues empreses que fan el suport per tal de que aquests desbordaments no siguin com han estat fins ara.
1: D'ençà de l'any 2012, l'Associació de Veïnats d'Amics de Serenal de Llucmajor té registrades incidències i problemes amb la recollida de fems. El seu president, David Cervera, explica que en els darrers 3 anys ha anat a pitjor.
18: Com està emprenyadíssim en els fems. I és normal, vull dir, no pot passar per la vora via perquè hi ha molt de fems, se malolor, rates. Jo la setmana passada estava a un restaurant i m'ho va entrar una rata i estan entrant dins les cases, dins els comerços. És una alerta sanitària el que tenim.
1: Els grups polítics que han presentat una moció conjunta per al ple d'avui demanen la contractació d'un servei extraordinari de reforç per restablir les condicions adequades de neteja i salubritat. El portaveu del PSOE, Jaume Oliver, denuncia la falta de previsió de l'Ajuntament a l'hora de treure la nova licitació després de 10 anys de servei.
19: Llucmajor fa molt d'anys ja que pateix una greu crisi de recollida de fems, que estan posant en perill la salubritat del carrer. Creiem que estem davant d'una alerta sanitària i malament l'equip de govern no vulgui reconèixer i l'oposició en bloc, doncs, me'l van posar d'acord per fer una proposta per posar damunt la taula qualsevol alternativa que hagi possible per donar servei al ciutadà i de qualque manera que se recuesquin els fems com toca.
1: Recordem que recentment l'Ajuntament ha adjudicat el servei de neteja viària per gairebé 30 milions d'euros i 8 anys de durada.
0: Canviem de qüestió. Fidels a una tradició de 130 anys d'antiguitat, Valldemossa va tornar a vibrar i vespre amb la desfilada del carro triomfal de la Beateta. Enguany el paper de Santa Catalina Tomàs l'ha representat Àfrica Calafat.
1: Era les 7:30 de l'hora baixa i a la plaça de Nebuja es feien els darrers preparatius a un carro que ja estava ben engalanat. És Joan Mas, voluntari.
20: 1.900 flors naturals. És molt bo de dir, però s'han de col·locar.
1: La Beateta, Àfrica Calafat i la seva família no hi cabien dins la pell de l'emoció.
21: Pujar-me en el carro, tirar molt la confiança i que me vegin els meus amics.
1: També s'enllestien els altres 12 carretons que anirien a la desfilada amb més infants vestits de pagesos. Escoltam un dels participants, Salvador Mates.
22: 5 ninets que no han anat cap vegada amb un carro i volien provar en guany.
23: Mos pujam i repartim caramelos i cantant també.
1: A les 9 començaren a pujar la Beateta i els angelets al carro triomfal i mitja hora més tard, a la plaça de l'Església, s'encenien les llums i començava el recorregut vigilat per un grup de joves. Les bandes de música de Montuïri i Valldemossa i els xeremiers de Sagarriga acompanyaren la desfilada i al damunt d'un dels carros la Beateta de l'any passat.
24: Ara estem fent la festa de la Beata, que ja l'any passat la vàrem fer, jo vaig ser la Beata.
1: Valldemossa torna a complir un any més amb una tradició que es manté des de fa 130 anys.
0: 12 punts més, l'Ajuntament de Manacor cedirà un solar municipal a Projecte Home Balears per construir una nova seu de tractament d'addiccions. El ple extraordinari d'avui aprovarà inicialment la cessió gratuïta d'una parcel·la de prop de 2.900 metres quadrats per consolidar un equipament assistencial de referència per Manacor i el conjunt de la comarca. I d'altra banda, el govern ha finalitzat les excavacions arqueològiques per localitzar la fossa del camí del Comellà Fondo al municipi de Son Cervera, una actuació marcada al 5è pla de fosses de les Balears. La intervenció duita a terme durant el mes de juliol ha permès descartar la presència d'una fossa comuna a la zona prospectada. D'aquesta manera, amb aquests dos apunts, arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.

0: Toni Fuster, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El tècnic del Reial Mallorca demana paciència amb els fitxatges i confia a arribar en les millors condicions a l'inici de la Lliga.
2: L'entrenador Luis García Fernández ha tret el micròfon divendres i ha deixat clar quin és el full de ruta de l'equip en aquesta estada de pretemporada i també del que espera del mercat de fitxatges. El nou míster del Mallorca arriba motivat al nou projecte mallorquinista.
3: Muy ilusionante todo, muy, muy contento, con gente a mi alrededor muy preparada, con muchas ganas, con mucha ilusión de construir un proyecto nuevo, de construir un equipo de verdad que pueda competir por cosas bonitas. Y la verdad que sí, ha cambiado mucho. Creo que son muchos años, el tiempo pasa muy, muy rápido y el Mallorca ha crecido muchísimo, ¿no? Está claro que tenemos una responsabilidad muy grande, sabemos lo que tenemos entre manos, pero sobre todo lo más importante para mí es ilusionar a nuestra gente y que seamos capaces de hacer cosas, las cosas bien.
2: Entre les diferents qüestions que li han demanat a l'entrenador del Mallorca, ha parlat sobre la situació del jugador Jan Virgili.
3: Bueno, Jan tiene contrato con el Mallorca. Yo lo veo feliz, lo veo ilusionado, lo veo exigido, porque le vamos a exigir mucho, porque creo que tiene muchísimo, muchísimo fútbol en sus botas, tiene muchísimo crecimiento en todas las fases del juego.
2: Luis García valora l'equip en general i no el vol centrar únicament en jugadors particulars.
3: Para mí el nombre que tiene que ilusionar al mallorquinismo es el equipo. Ese es el nombre que en realidad buscamos y que queremos. Nosotros tenemos que sentir y como uno solo tenemos que ser conscientes que los nombres no nos van a dar las victorias, sino el colectivo, el grupo, los 24, 25 jugadores, los que estén. Eso es lo que nos va a dar las victorias y conseguir los objetivos. Lo demás no sirve de nada traer aquí a un superjugador y que vaya a su bola, que haga las cosas por su cuenta, porque eso nos va a llevar por mal camino.
2: De les posicions que el club estaria interessat en reforçar, un pivot i un davanter centre. Precisament pel que fa a aquests reforços, el tècnic no descarta això, que vengui més jugadors.
3: Bueno, es que nosotros tenemos que estar abiertos a poder mejorar en cualquier posición. La exigencia es máxima, va a ser máxima durante todo el año, va a ser en cada día y lo estáis notando el poquito rato que entráis, lo veis que la exigencia es muy, muy grande y no vamos a levantar el pie, vamos a seguir apretando al máximo. La verdad que la sintonía con dirección deportiva y con la propiedad es excepcional, no podemos estar más felices y más contentos.
2: Avui és el penúltim dia de l'equip a Marbella, demà partit contra l'Al-Ittihad de Pedra Rakovic per a saber la darrera hora del Mallorca i de com està la situació del migcampista Samu Costa, ens informa el nostre company desplaçat José Peña.
4: Menys de 24 hores falten perquè el Reial Mallorca posi el punt i final al seu estàs de pretemporada a Àustria. Avui de matí l'equip ha realitzat el seu darrer entrenament a les instal·lacions del Marbella Football Center i és que Luis García Fernández ha donat l'hora baixa de descans a la plantilla per demà a les 10. Està al 100% davant l'Al-Ittihad, ja ho sabeu, serà el darrer partit que l'equip realitzi aquí a terres andaluses. Per cert, dos apunts ràpids de mercat. Quan els mundialistes mallorquinistes de Samu Costa, la direcció esportiva, ens ha confirmat que l'acord entre el Mallorca i l'Al-Nasser per al traspàs del portuguès és total i que ara només falta que la documentació arribi a bon port perquè es desbloquegi l'operació. I en quant al colombià, de moment, ni el Mallorca ni el futbolista han rebut cap oferta que els cridi suficientment l'atenció per deixar sortir Mojica en aquest mercat d'estiu. Per tant, si no hi ha cap de nou, el colombià es reincorporarà la setmana que ve als entrenaments de la resta de l'equip.
2: Gràcies, José Peña. I avui de matí el filial del Mallorca ha jugat el tercer partit amistós de la pretemporada. A Son Bibiloni, els de Pell Llull Martí, s'han imposat per 1-0 al Sant Andreu de Primera Federació gràcies a la Diana de Salí al minut 69, al transformar un penal. En el conjunt català està titular el davanter Jaume Tovà, han passat tant al Mallorca B com a l'Atlètic Balears.
0: A la Primera Federació, l'UD Eivissa es prepara per una temporada exigent.
2: I avui hem volgut parlar d'aquest nou projecte esportiu amb l'entrenador Raúl Llona. Víctor Sancho, bon dia.
5: Bon dia. Ha qüestionat el tècnic de l'Eivissa sobre si està content per treballar amb només 16 jugadors de la primera plantilla en aquest punt de pretemporada. Ha dit això.
6: Sí y no. Quiero decir, sí que lo entiendo porque lo estamos viviendo en el día a día y
1: y es verdad que estamos trabajando de la mano, por lo tanto no puedo poner ningún tipo de excusa, y no porque, bueno, pues no es la situación ideal, pero es verdad que es algo también que somos culpables nosotros, ¿no? En este caso tanto Michel como yo. ¿Por qué? Pues porque hemos decidido apostar por un perfil de jugador que el mercado pues va haciendo que se vaya haciendo, como digo, a fuego lento, ¿no?
5: Raúl Jona diu que les primeres setmanes de pretemporada són bàsiques.
1: Para mí realmente es muy importante. Es muy importante porque es empezar de cero con todos los mecanismos y con todo lo que estamos poniendo en marcha, tanto en el club, con determinadas situaciones que queremos, bueno, instaurar, porque entendemos que es la forma de poder trabajar bien en el día a día, como en la plantilla. El poder utilizar estos primeros días y que la gente empiece a trabajarlos y a mecanizarlos, insisto que es para nosotros muy, muy importante.
5: El tenis blausel, nascut a Logroño, ha reconegut que a banda d'Eslava busquen dos davanters més.
1: Sí, vale, buscamos dos. En principio, la configuración de plantillas con dos delanteros más. Es verdad que Javi tiene un perfil ya definido, pero bueno, puede venir algún jugador que sea diferente, obviamente, pero también algún jugador que, como digo yo, que compartan un poco perfiles, ¿no?
0: En bàsquet, Toni, ja coneixem el calendari dels tres equips balears de la primera FEB.
2: La Lliga regular començarà el 25 de setembre i ho farà amb el derbi mallorquí Palmer-Figui. D'altra banda, l'Estia Menorca iniciarà la temporada al domicili del Cantàbria. Els altres derbis, 16 d'octubre, Estia-Figui, 27 de desembre, Estia-Palmer, i ja la segona volta de la competició, el 19 de març, Figui-Palma-Palmer, el 16 d'abril, Palmer-Estia Menorca, i a la darrera jornada de la Lliga regular, el darrer derbi, el 7 de maig, el Figui-Estia Menorca, mentre que el Palmer finalitzarà a la pista del Zamora.
0: I la jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrent, ja prepara una nova temporada amb el conjunt mallorquí i també amb la mirada posada al Mundial amb la selecció espanyola.
2: La vinicelamera afrontarà aquesta temporada amb molta il·lusió el seu compromís amb el conjunt mallorquí, recent ascendit a la màxima categoria del bàsquet espanyol. L'Azul Marino està formant un equip competitiu per intentar fer una bona temporada. Alba Torrents, al micròfon d'IB3 Ràdio, s'ha mostrat així d'ambiciosa.
7: Com jo el projecte d'Azul Marino, la manera de fer, no, també, i per totes les persones que ho formen, i ara amb aquest accents, no, de tenir l'oportunitat de poder jugar primera, per jo ho dic, que no, és un somni fer realitat, no? No crec, bueno, no sé ni si ho havia somiat, no?
2: I com serà aquest equip de l'Azul Marino?
7: Una paraula també és molt il·lusionant, no? Jo crec que per part del club, per part d'en Gavi, d'en Jordi, s'ha fet una gran feina, no? En aquesta preparació, i és una plantilla amb talent, una plantilla compensada i sobretot amb molta il·lusió de totes les parts, no? I crec que també una cosa molt important és les ganes de fer feines, les ganes de preparar-nos per competir a màxima categoria.
2: Alba Torrent també pensa en la selecció espanyola i aquest gran repte del Mundial.
7: A fer tota la feina i a fer tot el possible, no?, per estar en les millors condicions per afrontar primer aquest repte que sempre és molt il·lusionant, no?, en la selecció, en guany, en aquest Mundial.
0: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha passat les proves mèdiques.
2: Ben prest, la plantilla que entrena Antonio Badillo està passant la revisió mèdica abans de començar demà els entrenaments. El judó Carlos Gómez, que ha estat cedit la temporada passada al Còrdoba, diu que ha estat una bona experiència i ara arriba bé per començar la pretemporada amb el Palma Futsal.
8: Creo que me ha servido para crecer y madurar en el fútbol y coger experiencia, que al final en la categoría es lo que importa. Vengo con muchas ganas de empezar la pretemporada y bueno, hoy he visto a los compañeros y la verdad que todo muy bien.
0: Aquí als esports falten 5 minuts per ser les 3 del capvespre. Fem una petita aturada i tornem amb cultura.
9: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
10: Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.

0: Els festivals de cinema serveixen per presentar grans títols, però sobretot per donar a conèixer el talent que comença. Avui, l'Atlàntida Film Fest n'és un bon exemple. Avui i també demà acollirà la projecció dels Curts Balears, sovint la primera passa per entrar a la indústria, tot i que també, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui volem destacar l'estrena d'una òpera prima, Mala Bèstia.
1: Sí, que es podrà veure a les 7 es Baluart. Mala Bèstia és un conte, una fantasia al voltant de l'amor, de la necessitat de ser estimats, un conte que frega el terror, que juga amb la fantasia, però que és més real del que ens pot semblar. De fet, la directora, Bàrbara Ferrer, ha estat la primera sorpresa en veure cap a on anava evolucionant aquesta història.
2: Jo pensava que no tenia res a veure amb la pel·lícula, no? Que estava fent com una pel·lícula allunyada de mi. Vaig acabar la pel·li i em vaig donar compte de que parlava molt també de les meves pors i que connectava molt precisament amb aquest desig de ser escollida, no? I crec que també planteja molt també com aquesta idea de l'amor, no? De l'amor incondicional, planteja els vincles i també planteja una mica des de vegades des d'on estimem, no? Des d'una necessitat o des d'un amor pur i real.
1: Ferrer ha trobat en la pràcticament debutant, la valenciana Maria Schwinding, el rostre idoni per la seva protagonista, una adolescent, a voltes dona, a voltes nina, que tan aviat fa por com fa estimera i que també ha tocat de ben a prop a l'actriu.
3: Ella no ha fet aquesta pel·lícula per als altres i jo tampoc, és com que l'hem fet una mica per nosaltres, per tot el que teníem dins. I ara que hi ha gent que puga connectar, que hi ha gent que li genera curiositat, pues és un extra, perquè també és una mica el que fa el cine, no? Connectar-nos a tots, i qui no connecte, no connecta, i no passa res. Però, bueno, m'agrada poder parlar d'aquesta pel·lícula molt.
1: Iria del Río i Roger Casamajor completen el repartiment de Mala Bèstia, el debut d'aquesta realitzadora de llarga trajectòria en el món publicitari i de videoclips, amb feines per a Rosalia, Amaya i Batgiel. Qui també va debutar, però fa ja 20 anys, va ser Rafael Cortés amb el seu Jo, que ahir estrenà versió remasteritzada i que lluita per posar en marxa la segona part de la història de Hans, Raymond, i que denuncia Cortés no ho té gens fàcil. Fa 15 anys que hi fa feina i no troba el suport que hi ha en altres comunitats per tirar-ho endavant.
4: Per mi, Raymond és Mallorca. Si Mallorca no m'ajuda en el final, en el seu conjunt, no estic parlant dels governs, estic parlant de tot, és difícil aquí, i la tinc que fer una altra banda, ploraré molt, ho passaré molt malament. Jo la vull fer a Mallorca, jo la faré a Mallorca, i si algú m'atura, pues ja sabrem qui és quan siguis moment.
1: Lamenta el realitzador la manca de visió, d'estima pròpia, que és no adonar-se que invertir en pel·lícules, a banda de generar riquesa, situa també l'essència de Mallorca al món. Tirarà endavant el projecte, que espera que sigui el primer d'una trilogia, amb Alex Van Der Boel, el protagonista i també guionista de Jo. Tots dos participaran a nit en la presentació de la versió remasteritzada de la pel·lícula, una experiència que deixa un bon regust de boca.
5: Em va agradar molt veure quina pel·lícula vam fer fa 20 anys, que va ser una pel·lícula que la vam cuinar amb molt temps, per un problema de que no ens arribaven els diners, no l'aixecàvem, la pel·lícula, però vam estar 7 anys gairebé, i es nota. És una pel·lícula molt pensada, molt discutida, molt estructurada, i alhora amb un component de primera pel·lícula que es permet ser capritxosament personal.
1: Per cert, que avui a l'Osa, Barry B i Teo Lucadamo són els encarregats de la part musical de l'Atlàntida el dia que passa al seu equador.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 29 de juliol. La dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, canvia d'estratègia i contracta l'advocat mallorquí Jaume Campaner a les portes del judici. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El conegut advocat balear serà qui la defensi a la causa per tràfic d'influències i malversació, amb substitució de l'exfiscal i exministre Antonio Camacho, encarregat des del principi de dur el cas. De moment, l'advocat mallorquí ja ha demanat al jutge Peinado que ampliï el termini per presentar el nou escrit de defensa. La notícia es produeix el mateix dia en què Pedro Sánchez serà a Palma per trobar-se amb el rei i mantenir també una reunió amb la presidenta Marga Proens.
0: Els titulars de la jornada inclouen una operació contra el tràfic de drogues a Menorca.
1: Hi ha diversos detinguts i s'han escorcollat diferents domicilis de Mahó, Es Castell i Ciutadella. Es tracta d'una operació conjunta entre la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Duanes i està sota secret de sumari per ordre judicial.
0: El Col·legi d'Advocats de les Balears reclama l'obertura d'una investigació independent per esclarir les càrregues policials en la manifestació de diumenge contra la saturació turística.
1: El Col·legi condemna l'ús desproporcionat de la força en la protesta contra manifestants indefensos i periodistes. A través d'un comunicat diu que s'ha d'investigar qui són els responsables d'ordenar i executar les càrregues policials. L'advocada Pilar Barceló afegeix que la investigació que ha iniciat la Policia Nacional, responsable d'aquestes agressions als manifestants, no serà independent.
2: No se pot esperar que la mateixa policia faci una investigació neutral dels seus companys, això per un costat. Per l'altre costat, nosaltres demanem una investigació judicial perquè, en principi, segons fons properes a la plataforma, tenen localitzat ja una vintena, com a mínim, de persones ferides que tenen partes de lesions.
0: El Consell de Mallorca rebaixa un 10% la tarifa de residus.
1: La institució defensa que és una mesura pensada per ajudar els ciutadans que han de pagar l'encariment general causat per la guerra a l'Iran. S'ha aprovat en un ple marcat per les crítiques de l'oposició a la gestió de residus i amb el rerefons del trasllat de fems d'Eivissa per incinerar-los a Mallorca.
0: A Eivissa aquest matí s'ha produït una nova avaria elèctrica.
1: Un total de 650 abonats de la zona de Can Raspalls i Can Cifra, el municipi de Sant Josep de Sa Talaia, estan sense llum des de les 7:30 d'avui matí. Endesa diu que l'avaria quedarà resolta aviat. Són alguns dels usuaris afectats.
3: No havia luz a las 7:30 de la mañana, los ordenadores no se podían encender, por lo cual no puedo consultar precios ni atender al cliente.
4: No puedo cocinar, no tengo neveras, no tengo nada. Eso afecta. Y la comida se va a poner mala.
0: L'incendi forestal de la Vall d'Uixó, a Castelló, compleix avui el 5è dia actiu i encara continua sense control.
1: Això sí, s'ha revisat a la baixa el recompte de la superfície afectada, que es redueix a 9.300 hectàrees cremades. Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila evolucionen de manera positiva en una jornada clau davant l'arribada d'una nova onada de calor. Des del centre de comandament de Navalcarnero, el president Pedro Sánchez ha afirmat que les próximas 12 horas son decisivas.
5: La evolución continúa siendo favorable. Con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles, pero sigue siendo favorable. Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas.
0: Arribem així a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Tento el número 1200. Heu de saber que aquesta setmana ha fet 750 anys de la mort del rei Jaume I.

0: heretar el tron a només 5 anys, quan va morir son pare, i durant 63 anys va ser rei. Amb Jaume I, els dominis de la corona d'Aragó es van expandir i el seu va ser un dels renats més longeus de la història medieval d'Europa. Jaume I, conegut, ja ho sabeu, com el Conqueridor. Per a l'efemèride, la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears ha llançat un vídeo d'animació commemoratiu d'aquest 750 aniversari de la mort del rei en Jaume.
1: La conquesta de Mallorca no només ha deixat documents i cròniques, també ha deixat llegendes, marques del territori i una imatge heroica de Jaume I.
2: En el nostre imaginari, el rei en Jaume I, el Conqueridor, és el rei de reis. És un heroi aglutinador, és un heroi èpic. El llegendari de les Illes Balears és un superheroi, que diríem en llenguatge actual. Llegendes, les llegendes no s'han de desmentir, perquè si hi ha una definició que a mi m'agrada de llegenda, és aquella que diu: una llegenda és una vella mentida que simbolitza una veritat.

I doncs amb aquesta iniciativa divulgativa el govern fa homenatge a la memòria del monarca que va encatxalar la conquesta de Mallorca l'any 1229. Un rei recordat per tot un esplet, ho deien, de tradicions que s'han mantingut oralment fins als nostres dies. Diuen que Jaume I era, a més, un home de complexió física imponent per la seva època. La seva característica física més comentada era que semblava un gegant, perquè segons les cròniques i l'anàlisi de les seves restes, Jaume I feia aproximadament 1,90 d'alçada. Una alçada, idò, colossal pel segle XIII. De fet, hi ha moltes llegendes referides també a Jaume I i la seva arribada a Mallorca. N'hi ha una precisament relacionada amb ocells, perquè, segons sembla, el rei Jaume I va decidir protegir una oroneta a un ratpenat, segons la versió, durant el setge de Mallorca, perquè l'animal havia fet niu a la seva tenda i ho va considerar un senyal de bona sort. La tradició diu que el rei no va desmuntar la seva tenda fins que les cries d'aquell ocelló no haguessin volat, demostrant la seva pietat. I d'aquesta setmana ha fet 750 anys de la mort del rei Jaume I, el Conqueridor. Començant.

0: Ripoll Muntèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Avui, capítol número 1200 Tèntols ja han fet, i avui tornarem a jugar amb les paraules, també ho farem amb l'actualitat i amb un poble de les Illes Balears. Aquest programa té totes les lletres i 1200 programes, i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juc.

0: Doncs ja les podem saludar. Miquel Jun, com estàs? Ben trobat.
1: Bon dia, va bé.
0: Celestia Oliver, com va?
2: Va bé.
0: I Maria Pons, com estàs?
3: Ben trobada. Gràcies.
0: Avui moltes efemèrides que recordem, com aquesta tan important, dels 750 anys de la mort del rei Jaume I, un rei colossal que va viure molt d'anys per la seva època, que era molt alt, que va fer moltes gestes i que sempre va bé recordar.

0: Recordar també que ens va dur moltes coses el rei en Jaume, com la nostra cultura i la nostra llengua, entre moltes altres, moltíssimes altres coses, anècdotes, llegendes al voltant del rei Jaume I. Avui hem obert amb això, avui un programa especial, perquè en feim 1.200, però com sempre, vos hem preparat molt de continguts. I Maria, començant per tu.
1: I doncs jugarem a la batussa de Tèntol, en un poble de les Balears, repassarem l'actualitat del dia i vos explicarem que les murals d'Alcúdia tornen a l'escenari del tradicional Via Fora, unes visites guiades, dramatitzades, que conviden a descobrir la història del municipi d'Alcúdia a través del teatre.

0: Doncs sí, avui Multistòrits també hem de connectar amb el CUDI per parlar d'aquest Via Fora, Maria.
1: Sí, que seran els dies 30 i 31 de juliol, és a dir, demà i passat demà, i també dies 6 i 7 d'agost a les 9 del vespre al portal d'Esmoll, on se farà aquest recorregut, on s'iniciarà un recorregut únic per diferents episodis de la història del CUDI amb personatges que ens transportaran des del segle XIV fins al segle XX.
0: Doncs molt bona iniciativa aquesta del CUDI, després la comentarem i l'analitzarem, però també avui mos tocarà brostejant la història, ja ho han dit que ens han posat molt històrics, ho farem amb en Tomeu Canyelles i avui ens acosta la història d'un escriptor, filòleg i professor britànic considerat el pare de la fantasia èpica moderna.
2: Tal dia com avui, per l'any 1954, l'escriptor britànic J.R.R. Tolkien publicava La comunitat de l'anell, la primera part d'una trilogia que esdevingué un dels majors fenòmens editorials de tots els temps.
3: Nou anells foren per a la raça dels homes, que més que ningú anhelen el poder. Dins d'aquests anells hi havia la força i la potestat per governar cada raça, però totes foren víctimes d'un engany. Busques forjar un altre anell. A la terra de Mordor, a les flames del món del Fat, Sauron, el senyor Fosc, forjar en secret un anell sobirà per dominar tots els altres.
0: I de si avui Tolkien, aquest pare del Senyor dels Anells, amb en Tomeu Canyelles, però també tenim notícia del dia, Miquel.
4: Sí, avui la dedicarem al Premi Centeneta, que atorga Titoleta Ràdio, del Gaida, i que enguany està pel dissenyador gràfic i artista Jaume Falconer, que ha fet icòniques camisetes per Titoleta, com promeses en la llengua, el territori, la cultura, o la història de les figues o dels cossiers.

0: Però també tenim més temes a l'estim.
1: Sí, perquè la tercera hora de Tentals, ja ho sabeu, a partir de les 5, que avui parlarem d'un documental com es Silenciades, que es presenta aquest divendres 31 de juliol a les 9:30 del vespre a Portocolom, en el Mollet d'en Perelló.
2: Jo diria que varen patir un poc, jo sempre dic, una repressió vicària, perquè realment el que volien era fer mal.
3: Sa padrina tenia amb un pare agafat així en braços, i que el varen apuntar al nen i varen dir no quedarà ni sa rel.
4: Va ser arran d'aquí que sa padrina va començar a escriure un diari.
5: Era una mujer muy fuerte, muy trabajadora.
6: Suposo que ho va passar molt malament. De sa penada de tenir els seus tancats.
3: Sa padrina...
1: Silenciades és un documental fet a partir del relat del testimoni de dones de Felanitx, a partir del relat de filles, netes i renetes de víctimes de la repressió franquista, vivències d'algunes de les dones de Felanitx que patiren aquesta repressió. A 5 dones, descendent de famílies com deien de Felanitx, parlen dels records de la memòria que ha quedat d'aquells anys en un documental que ha fet en Llorenç Vedell i dirigit per Aina Adrover i que avui ens visitaran.
0: I a partir de les 5 i mitja hem de parlar de gastronomia. Avui anirem fins a Savall, ben al sud de Mallorca, per parlar d'un llibre molt especial amb la senyoreta Brioche.
7: Molt bon dia, és de Tèntol, aquí la senyoreta Brioche. Avui a Gastronomia Arsiana parlarem de les receptes d'Apolònia Adrover en el llibre La cocina de Savall. Anirem de Set Salines a París. Quines ganes de compartir auberginis i altres viandes amb vosaltres. Mos veiem més tard a Gastronomia Arsiana. Tèntol!

0: Idò, si avui ens introduirem a la cuina de Savall, com de també amb reminiscències de París, la nostra senyora Tabrioix, molt interessant aquest tema, 3 hores que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en directe atent-ho a través del telèfon més famós de les Balears, com és el sabeu de memòria, 971 13 99 00.
1: Escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @tentolivetres, al Facebook de Tentol,
4: o el correu electrònic,
1: o sorpresa,
4: que no és altre que tentol@ivetresradio.com.
0: I ja ho tenim tot preparat per aquest programa. Moltes gràcies, Miquel, fins d'aquí una estona, perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. I avui, sí, a les vies de so, ahir tenim una dona que no és de Savall, perquè és de l'altra punta de Mallorca, ella és de Pollença, i és amarga Cifra.
3: I la gran Superginis.
0: No li agrada?
3: Sí,
0: ah,
3: sí.
0: Ah, sí.
3: M'ha dit que sí.
0: T'agrada?
3: Puixeta.
0: Llavors en parlarem, doncs. Gràcies, Marga. Se'ns han fet ja les 3:19 i ara mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a la Batussa de Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si continuem amb el joc de Tèntol, en el qual els protagonistes són els pobles de les Illes Balears aquests mesos d'agost, de canícula, que torna la calor. Ai, Déu meu, com ho suportarem en això, però aquests mesos, com us dèiem, ho suportarem jugant amb els pobles, amb els nostres pobles de les Illes Balears. Els que facin més punts a setembre farem les semifinals i la gran final d'aquest joc de Tèntol d'estiu. La classificació, de moment, hi tenim en tercera posició a l'Aró, que varen fer 75 punts. En segona posició tenim Campos, 80 punts, i Porreres, 85 punts, estan al capdavant de tot. Aquests són els tres pobles que de moment encapçalen la classificació del joc de Tèntol, però queden molt de pobles per jugar i ara han de conèixer el que jugarem avui.
1: I no, sí, el poble que avui passa per la batussa de Tèntol és... Sineu.

I doncs sí, avui jugam amb el poble de Sineu. Sineu, aquest poble i municipi del Pla de Mallorca, ben al centre, bé, no, amb el permís de Lloret, és clar, que té una història ben rellevant. Sineu té una població de poc més de 4.500 habitants i parlant del seu gentilici, avui és fàcil, sineuer i sineuera, tot i que és vera que a l'hora de pronunciar moltes persones la fan en la V baixa, és a dir, diuen sineuer i sinevera, tot i que és correcte de les dues maneres. La història de Sineu està molt vinculada al rei Jaume II, sobretot perquè en la seva conquesta de Mallorca, Sineu va esdevenir Vila Real, ja que Jaume II ahir tenia residència. És per això que el camí real de Palma a Sineu ja està documentat de l'any 1309 i era una de les vies de comunicació més importants de l'illa de Mallorca. Just per aquest motiu, per també estar molt al centre de Mallorca, Sineu ha tingut molta d'importància. I una de les curiositats del poble de Sineu és el seu mercat, que es fa cada dimecres, i és el més antic de Mallorca, data del segle XIV. Té més de 700 anys d'història i és un punt de trobada per locals i turistes de tota l'illa i del més enllà. Però parlem de festes, perquè si hi ha una festa de Sineu, és el Muc.

0: El muc, home, ja dic la mocada. Després ho comentarem, però és la mocada, en la muc i la muca. Fa 23 anys ja que fa aquesta festa i que s'ha convertit en tota una institució. Enguany serà dilluns, dia 10 d'agost, que es farà la mocada a Sineu. Diuen que entre Sineu i Sant Joan s'alça el Puig de Reig en forma de pa de sucre. La gent conta que de dins hi ha un tresor i que per treure'l-lo han de fer tres voltes en el Puig amb un glot d'oli verge o dins la boca a les 12 del vespre. Si n'hi hagués cap que acabàs de fer la volta, la tercera, tot d'una li sortiria un bou amb una candela encesa damunt cada banya. Segur que vos sona. És un bocí de la llegenda del Puig de Reig que dona nom i argument a la festa més esperada petsinavés. Però Sineu té més festes. La Mare de Déu d'agost són les festes patronals de Sineu, dia 15 d'agost, però també dia 25 és el dia de Sant Marc i la Setmana Santa té molt de ressò al poble de Sineu. I parlant de refranys, avui n'han trobat molts, Celestia. Se nota que Sineu és un poble d'aquests amb història. Doncs sí, sempre ha estat un poble que ha tingut molt a dir dels altres i d'ells. Per tot això i per ser una vila real i sobretot perquè molt de pobles havien d'anar pagats impostos a Sineu, han trobat expressions com macaca en Sineu. Molt sap greu, és un poc malsonant, però se diu així.
1: Sí, sona gruixat. Bé, jo te'n diré una altra, no?
0: Sí.
1: A Sineu, sí, diu així, a Sineu veuen el jet dels altres, però no veuen el seu.
0: Uh-huh. Això bé. Se diu, perquè som un poc presumits.
1: Passa per tot, però també, no?
0: Sí, crec que sí. Ara, i, ara, i ara, encara més,
1: sí.
0: La podíem aplicar a tots i a totes. Més coses. A Sineu, monges.
1: Ah,
0: durant
1: clar.
0: De dir per què.
1: Bé.
0: A Sineu, cinevés. Aquesta... lògic
1: aquesta,
0: i fantàstic.
1: Sí, està clar.
0: Dit i fet.
1: I Sineveres.
0: I Sineveres, clar. Sí. Avui, idò, jugam amb el poble de Sineu.
2: Penta.

Ara, un moment per llançar la pregunta del dia. Ja sabeu que cada dia fem una pregunta aquí a Tental i avui relacionada, òbviament, amb el poble de Sineu. Perquè demanam mal noms del poble, si avui, com que mos toca Sineu, volen saber si els sineves tenen qualque mal nom, que crec que sí. A veure, abans, si et sabeu, quin mal nom tenen els habitants de Sineu? Love

0: I de tot una parlarem del mal nom del Cinevés, però dir-vos que ahir Santa Margalida tenim 15 respostes que només diuen 15 persones que m'ho van contestar que tenen de mal nom Vileros. Tots 15 persones, però encara n'hi ha més, perquè també mos varen dir bosquets, margalidans, margalidanes, vileros, bosquets, bosquets i vileros, i més margalidans. Això era ahir, però com que no han rebut tantes respostes, no sé què ha passat en Santa Margalida.
1: És que, clar, si n'hi havia 50...
0: Sí, moltíssimes respostes. Què passarà avui en Cineu? Doncs ara és a les vostres mans. Sabeu qualque mal nom de Cineu per jugar amb nosaltres? Com sempre, ho podeu fer de dues maneres.
1: Sí, ja ho sabeu, que ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, ens podeu telefonar en directe al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Sabeu mal noms de Cineu? Ara tornem. Love is in the air, when the day is nearly done.

0: Pento.
1: I de tres ràdio és humor.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-275. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
3: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
7: Les 3 i 31 som en directe a IB3 Ràdio. Avui mos ocupa el poble de Sineu, a Mallorca, i tenen mal noms, la gent de Sineu. Sí, perquè el fet de que deien que sigui històricament un poble d'aquests reals, un poble que és amb molta història, molt antic, doncs ha fet que la gent tingui mal noms per ells. I m'ha cridat l'atenció perquè n'hi ha sobretot dos. Un seria Pallosos i l'altre Fogoneus. Explicarem un poc Fogoneus, saps què és?
4: Fogoneus, jo sé bé què és, sí.
7: Idò, és per això que t'ho penses, precisament, perquè sí que era vera que s'ha recollit dels malnoms. Per una banda hi havia els Fogoneus, que eren els liberals, i per altra hi havia els Pallosos, que eren els conservadors. Els Fogoneus fa referència en aquesta varietat de raïm, per això t'ho dèiem, i els liberals van rebre aquest nom perquè el líder d'aquesta formació es dedicava a fer vi. Mentre que els conservadors els deien Pallosos perquè el seu líder tenia una agrupació de ximbombes, i com que un dels materials que s'usa per fer la ximbomba és la pell d'un animal, d'aquí el seu nom. Això ens ha quedat, no sé si és per aquí diuen que sí, anem bé. Doncs d'això, ben curiós. Pallosos
4: bon
7: i Fogoneus.
4: Ben triats.
7: Molt bé, sí. Molta història,
4: sí.
7: Els dos malnoms aquest que han trobat de Sineu, a banda d'aquestes dites que ja hem dit que n'hi ha moltes, com a Sineu veuen el gep dels altres, però no beven el seu, o també ja està fet Sineu, o moltes altres dites, també cançonetes recuïdes pel pare Ginar, com diu, jo me'n vaig anar a Sineu per cobrir les meves faltes, vaig afinar el gep dels altres i no me vaig afinar el meu. Avui jugam en Sineu.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.
7: I sí, arriba el moment de conèixer les persones que representaran avui el poble de Sineu, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
8: El qüestionari electrònic.
9: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
10: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
11: Sigueu benvinguts. Comencem.
12: Qui sou?
13: No m'heu dit el nom.
14: Noms i adreces.
0: en Miquel, jo som el Miquel de Sineu.
7: Qui més?
13: En Joan Benrell.
14: I Joana Caterina Benrell.
7: I de on ets, Caterina?
14: De Sineu.
15: Som parents? Som casats?
0: No, jo no som casats, som fredinquero.
7: Joan Baltros.
13: Jo som casat i...
0: I amb baldats.
13: I amb baldats, en aquest cas, amb la meva filla.
7: Caterina, has vengut amb ton pare?
14: Sí.
16: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
0: Jo tenc 52 anys i la professió he de definir sempre qui sóc, perquè crec que és un poc difícil. Som un poc biòleg, som un poc periodista, som un poc agitador cultural, som un poc de tot.
7: I t'agraden molt els animals, també, eh?
0: Efectivament. Faig molta divulgació de natura, també. Sí, per això, tant a LinkedIn com a Instagram, com per tot, he d'estar constantment dient qui som.
7: Joan?
13: Jo tinc 47 anys, som arquitecte, bé, i com en Miquel també tenim corolles vàries, una de les quals és la revista local d'Íngola.
7: I la Caterina?
14: Jo tinc 11 anys i estic estudiant a l'escola de Sant Basco.
17: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
0: Jo vaig anar a la graduada de Sineu. Vaig ser de les primeres promocions que van començar a fer ensenyament en català. I després vaig anar a el Berenguer de Noe de Dinque i després a la Universitat de les Illes Balears.
7: I en Joan?
13: Jo primer a Casa dels Monges, també a Sineu, després a la graduada, i també vaig acabar en el Berenguer i llavors cap a la universitat.
7: I tu, Caterina, què mos has dit? En quina escola?
14: A Sant Basco.
7: Sí, és a Sineu, Sant Basco?
14: No, a la Pobla.
7: Ah, és de la Pobla.
18: T'agrada?
14: Sí.
19: Vull saber coses teves. On treballes?
0: Jo ara faig un poc de tot i ara estic reorientant un poc la meva professió i no sé on acabaré, però bé, almenys si me va bé.
7: Joan, tu me'n fas feina?
13: Jo som arquitecte escolar i llavors podem imaginar que aquest estiu que tenim moltes obres en marxa.
7: Ah, sí? És a dir, que fas escoles?
13: Sí.
7: Perquè mos entenguem.
13: Perquè mos entenguem.
7: Caterina, ton pare ha fet la teva escola?
14: No.
7: No.
18: T'agrada que em faci?
13: S'ampliació, sí.
7: Ah,
18: bona cosa.
20: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Jo no m'ho puc queixar quan cops.
13: Lo mateix, estem contents de fer el que fem.
7: Caterina, no cobres, clar.
18: Caterina, estàs contenta,
7: no
18: però,
7: pot fer feina,
18: de ton pare.
7: Sí.
0: Ton pare no te pague bé.
21: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
0: Jo vaig molt per la bufera. De fet, els guardes de perllà me tenen avorrit. Però, com heu dit fa una estona, com que vaig, m'agrada molt la natura, i vaig molt a bufera, a Serra de Tramuntana, i això és el meu esport, anar
7: a
0: agafar la càmera i anar pel món.
7: Joan, tu esports?
13: Jo no som gaire esportista, no. És la veritat. Però, per quedar bé, de vegades m'agrada dir que practica equitació, perquè vaig a córrer amb les homeretes, es corregut les coses.
7: Ah, sí?
18: Ah, sí.
7: Això serà aviat.
18: Sí.
7: T'ho podrem veure si venim a Sineu.
13: Si no caic, sí.
7: Caterina, tu aniràs amb ton pare?
14: No.
7: I fas qualque esport?
14: Sí, tennis.
7: Jugues a tennis.
18: Molt bé.
22: Sap algun acudit?
7: Sí, la Caterina en sap
18: un,
7: eh?
18: Sí, seran bons.
7: Vinga, Caterina.
14: Què li diu? Un semàfor o un altre semàfor? No me miris, que m'estic canviant.
7: Molt bé.
23: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
0: Jo crec que som més persona de nit. No me refereix que... No, ara en Joan ja riu. No ho dic per el que vos pensau. No és per anar de gresca.
18: També. No?
0: Però no, jo rendesc més. Jo, de vegades, i de fet, quan estudiava, i ara qualque vegada si faig teletreball per feina o el que sigui, rendesc més al vespre què han de dir? Jo, de matí, som persona morta.
13: Jo som al revés, som més de matí i al vespre som persona morta.
7: Caterina, tu què t'agrada més?
14: És que al vespre per anar a la platja.
7: Això està bé. Sí.
1: Una actuació extraordinària.
2: Deixem-ho per avui.
5: Moltes gràcies.
7: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar en Miquel Puiggròs, en Joan Benrell i na Caterina Benrell. Com estàu? Benvinguts.
13: Moltes gràcies.
7: Bon equip, avui, de Cineu. Ah, que sí, Caterina?
14: Sí.
7: He vist estar mai a la ràdio?
14: No.
7: Primera vegada?
14: Sí.
7: Ton pare sí que
13: viu. Som repetidor, però sempre és un plaer venir.
7: Gràcies, gràcies. I Miquel, sí, també, benvingut. També tu també hi havies estat. Sí. Aviat seran les festes de Cineu. Esteu preparats?
0: Sí. Jo crec que sí.
7: Ja teniu la camiseta rosa?
13: Ja la tenim.
7: Sí, tu ja la tens, Caterina. Sa d'enguany?
14: No, sa de l'any passat. Ah.
7: Ja va bé, també s'han de poder reciclar, no és veritat?
13: Sí.
7: Vosaltres ja la teniu també? Se d'enguany o se de l'any passat?
0: No, ja la compro cada any.
7: Sí?
0: Més que res per contribuir un poc a la causa.
7: A la festa.
0: Vull dir, la mocada se financia bàsicament amb la venda de camisetes. Mm-hmm. Se'n venen moltíssimes, òbviament. Ve massa gent, ara que està tan de moda el terme de la saturació. Cineu ja fa temps que està saturat, la mocada, però bé, se venen moltes camisetes. Sí.
13: I en sort dels que s'obren, sempre van a una entitat benèfica, per tant, tenen una bona utilitat.
7: Bona causa. 10 d'agost serà, llavors vendran les festes de la Mare de Déu i, per tant, serà una setmana festiva. Tu, Caterina, t'agraden les festes de Cineu, sí, del teu poble? Què t'agrada?
14: Anar a Borges Corregudes.
7: Ah, això t'ha agradat, eh? Vols cap d'on pare.
18: A veure o a participar?
14: A veure.
7: Ses d'escòs. I què feis? Conta-ho, Joan, perquè hi ha molta gent que no ho sap.
13: No, són unes corregudes curioses i antigues, ja, perquè hi ha corregudes pedestres de gent que corre a peu. No sé, per exemple, és Penedes Casades, que és una correguda curiosa. Són dones casades que corren per tenir un paner, un joc d'espardenyes, un enfilall de pomes, i després hi ha corregudes de bistis, d'ases, de bistis bordes, de muls i de cavalls. I sempre solen tenir molta audiència. I enguany, com a novetat, perquè sempre s'havien fet a les 12 del migdia, se passaran a l'hora baixa, perquè jo no hi ha
18: hagut massa calor.
7: Clar,
18: així
7: no hi haurà ensurts, no? Sí. De cop de calor ni cor de queixes.
18: Com són d'antigues, aquestes corregudes?
13: No, estan documentades ja a l'edat mitjana. Hi ha corregudes. Ves que és una cosa molt, molt lligada a les festes.
18: Clar.
13: Les joies, el pollestre, el coní...
7: Sí, encara molt de poble se conserva corre a peu.
13: Sí.
7: I vosaltres també amb animals.
13: Sí. Perquè... De fet, hi ha un pollestre per distants i un pollestre per locals.
0: De fet, un tema per les persones, per benestar de les persones, però també ara que la llei de benestar animal, els altres són més estrictes, també per això s'ha passat, i també per seguretat contra incendis i totes aquestes coses, s'ha passat. No sé com ho farem, en la porceller a dins i es vi no sé què, perquè, clar, són les festes.
7: Panxa plena.
0: Panxa plena va d'anar allà a mig, en el bater de sol.
7: Les 6 a les 7, a les 8.
13: Sí, això, Miquel té raó, perquè fan dues astes, que són dos solcs, per marcar el cos allà on han de córrer, i crec que qualcú se dirà un poquet.
7: Joan, tu tens una mula, una somera?
13: Una somereta.
7: Una somereta?
13: Sí, na lluca.
7: I fa via?
18: Na lluca.
13: Ja és un poc bé.
0: I ara està lesionada.
13: Està lesionada.
7: Vaja.
13: S'ha de una tatxeta. Una
18: ja ha corregut molt d'anys.
13: Sí.
18: Sí.
7: Sou un clàssic, tu i la teva somera, en aquest cas, no?
13: Una mica.
0: El ciclop, el cartell del ciclop, que danyes la teva somera.
7: I Caterina, tu has dit que jugues a tennis, però si aneu teniu un frontó, que m'han dit que és una meravella. Has anat?
14: No.
7: No? Joan, tu has anat?
13: Sí, i el seu germà sí que ha anat.
7: Ah,
13: ella, no.
7: Sí, jo l'he vist jugar, el teu fill allà.
18: Haurem d'anar, idò. Sí. On jugues a tennis?
14: Eh?
18: On jugues a tennis?
14: A Sa Pobla.
18: A Sa Pobla?
7: Clar, perquè ell viu a Sa Pobla, però és de Sineu també. Tens el cor dividit. Un pot de Sa Pobla, un pot de Sineu.
14: Sí.
7: Mon pare de Sineu, però. Avui direm aquest de Sineu, d'acord?
18: Un cep per Sineu i l'altre cep per Sa Pobla.
13: Un per cada banda, no?
18: Exacte.
7: I, Joan, dèiem això del frontó perquè ha agafat volada.
13: Sí, enguany torna a veure aquest quelet i... Ai, ara m'ha... No me'n recordo, salta'm el nom. Eren dos en...
0: Sí, jo també
13: m'ha agafat. En...
0: Bé, és igual, en Quelet.
13: He quedat molt malament, ara. Sí. Ja m'ho recordarà. Però bé, són dos jugadors històrics i en aquesta recuperació de l'espai fan un torneig de pilota en nom d'aquests dos pelotaris, diguem, de Sineu.
0: Sí, allò que està molt bé, l'han adaptat molt.
7: Quelet i Boiret. Sí.
13: Boiret, amb Boiret. Veus? Que és un mal nom molt conegut a Sineu, per tant, he quedat malament, no, el pitjor.
7: No passa res, això sempre passa.
18: Un corregitor d'una.
7: Idò, molt bé. Tot això, hi ha moltes Sineu que hem de dir. Avui és dimecres.
13: Dia de mercat.
7: Dia de mercat. Encara ve tanta gent.
13: Sí.
7: Sí,
13: sí, sí, sí.
7: Un clàssic.
0: No. Jo no sé com poden.
7: Dimecres.
18: Jo no sé com poden.
0: Amb aquesta quilòpa d'estar... Bé, jo hi som...
18: Però no deixes...
0: Jo hi som el dia d'esmuc, o jo no sé, me'n vaig a Sant Joan de Ciutadella o el que sigui, m'ho poden dir el mateix, tu estàs allà estret. Però no el mateix també, quan dues deixones que...
18: No deixes un clàssic, el mercat de Sineu.
13: Sí, és un mercat amb història i el que s'ha transformat molt aquestes darreres dècades, però encara té el seu reclam.
0: Però ara majoritàriament són turistes. Eh? Però... Ara venies avui de matí i eren turistes.
18: Turistes hi van, venen i llavors fan el frit, encara.
7: Frit?
13: Crec que ja no tant.
0: No ho sé.
13: No
0: ho sé. No, els turistes. No. Sí. Però sí, venen gent d'espal dels veïnats. A fer a menjar frit, òbviament. Ara els turistes ja no crec que...
7: I a comprar qualque gallina encara, no sé si en venen.
13: Els animals ja és més mostra que...
0: És més mostra que res.
18: Que venen, ara, idò.
0: Ara, en aquest de Sineu és com, jo crec, exceptuant el fet de l'anomenada que té, és un mercat com tots, és com quan vas en els dijous d'Inque, que hi ha de tot, ja, vull dir. Fa un temps sí que era un mercat agrícola tradicional que venien... Però ara ja...
13: Ha canviat conforme ha canviat la societat.
0: De fet, les tendes s'han muntat bastantes botigues noves de roba i tot és molt fashion, molt així, molt orientat en els turistes.
7: Què vol dir, que si no sou fashion? Sí. No. Per favor.
0: No, però tot està molt orientat, bosses de mà i... ja què sé, coses...
3: El que s'usa, no?
0: Sí, coses
18: que
0: així,
18: que
0: però molt orientat.
18: Que se m'encada més fashion, no?
13: Per això.
7: Total.
13: Per això,
7: no.
3: Tot el poble tenyint de rosa, no, què vol
7: sí,
3: dir?
7: És així. Avui, amb en Joan, en Miquel i na Caterina jugam amb Sineu.
4: La batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
7: Començar amb aquest joc, esteu preparats?
13: Sí.
7: Això m'agrada. Au, idò. Primera prova, haureu de filar paraules, una per hom, i com anirà la
18: Venga,
7: cosa?
18: Vinga, xus, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obteniu un punt per cada paraula encadenada que faceu.
7: Au, idò. Començarem per la paraula, a menys que d'ho surt, gep.
18: Gep.
7: Teniu una P.
18: Una P.
7: Temps.
14: Patata.
18: Patata.
13: Ànima.
0: Animal.
14: Lupa.
13: Ai.
7: Lupa. Ai, ho has dit.
18: Ai,
7: ai, ai.
18: Sí, bueno.
0: Inquietud.
14: Tortuga.
18: Una altra.
13: Una altra, sí.
3: Però una botant, si
13: ànima.
3: No.
13: No, ànima, l'he dit.
7: No ho diguem.
0: Animalada.
18: Animalada. Una altra.
13: Amb bo.
14: Os.
7: Molt bé,
18: animalada.
13: Saturat.
0: Tot.
14: Truita.
7: Ai, ses anys.
13: Sí. Ànnera.
7: Molt bé. Pento.
18: He pegat-ho, ses as.
13: Complicat, aquesta.
7: Molt bé, Caterina, ets el que vas fer més bé de tot l'equip, eh? Li pot dir a ton pare i a Miquel. Molt bé. Quantes paraules tenim?
18: Jo n'he comptat 12.
3: 12, no? Mm-hmm.
7: I de 12 paraules, molt bé, que han sat en el marcador del poble de Sineu, però tenim més proves, eh? Endavant.
4: D'on m'has dit que és?
7: Molt bé, ara, Joan, Caterina i Miquel, haureu d'identificar dones al parlar que sentirem avui, d'acord? És a dir, badau bé ses hores, perquè seran 5 punts si endevineu Silla, Mallorca, Menorca o Pitiuses, i 5 punts si sabeu el municipi. Preparats? Idò, dones a què parlar.
5: Tipus de fusta més emprades, això, la llenya de matler, sempre va per fer castanyetes, la fusta de ginjoler, que també sempre per fer fubiols, la fusta d'olivera, que emprenen per fer taules i cadires, després el metro, que eren set soques de pi ja tallades i netejades, i els traginers les duien en el port de Palma, on els mestres d'aixa en feien l'espost per les barques.
6: Referit en els tipus de fusta, que cada possessió, enmig de la clasta, hi havia un lladoner, servia per fer collars, petxots, per penjar el picarol. Eh? I la fusta de cirerer també s'emprava per fer castanyetes. Llavors hi havia un tipus de fusta que era el nord, que era la fusta bona perquè venia del nord d'Europa. Aquesta fusta era de color més clar i se feien portes i altres peces així de la casa.
7: La fusta de nord, qui no ha sentit qualque vegada aquesta mobles de fusta de nord, jo no sabia que era perquè ve del nord, és bastant lògic, però mos van explicar bé aquestes persones. Per tant, començarem per Silla. Voltes que creus?
18: On som?
14: Mallorca.
7: Mallorca, Mallorca. Caterina? Mallorca. Per què creus que és de Mallorca? Què ha dit? Què ha explicat? La fusta de nord, però també hi pot haver una altra banda.
13: Sí, no, no, pots parlar, però jo diria que és Mallorca, no?
0: Jo per desquer... No era eivissenc i no era menorquí, vull dir...
18: I formentarenc?
7: Tampoc.
0: No.
18: Tenen nord, també.
0: Bé, però és igual. Això era ben mallorquí.
7: Sí. Ha parlat d'oliveres.
18: Ben mallorquí.
13: De metro, també.
7: De metro. Molt bé, i de som bé. A Mallorca.
18: Sí, som a Mallorca.
7: Municipi.
14: Bunyola.
7: I per què creus que és Bunyola?
3: Que t'han xivat, Caterina, man.
7: Conta-ho.
18: Bunyola.
13: Jo m'ha prescut reconèixer la veu.
7: D'una de les persones que xerrava.
13: I és una companya de Tèntol. I l'he ubicada, per tant, no sé si hem fet un pot de trampa.
7: Clar,
13: però...
7: és que en Joan fa trampa perquè en Joan és un dels nostres representants de Tèntol i Metres Televisió de Cineu.
18: Bé, trampa no, que se coneix.
7: I clar,
18: juga amb avantatge.
7: Exacte, coneix
18: la
7: gent
18: de tots
7: els pots.
18: Això és
13: una Bàrbara.
7: Una Bàrbara.
13: He conegut la Bàrbara Suau.
7: Una Bàrbara Suau.
13: Crec.
18: I d'ahir.
7: Bunyola.
18: És de Bunyola i en de Barbes Guau.
3: És correcte, molt bé.
18: Sí. Podríem afegir 5 puntes més, serien 15, però
7: sí,
18: no.
7: Sí, no és escàs, però
18: no és escàs.
7: Molt bé. Molt bé. Sí, hi havia dues dones i la segona era na Bàrbara, que mos parlaven de fustes, molt de tradició a Bunyola, de fusta, tenen la muntanya a prop.
13: De fet, coses curioses d'aquestes, hi ha un casal a Reus, que és fuster, va ser un bunyolí, i l'arquitecte eren... és que va fer el Gran Hotel de Palma, en Domènec Montaner. Per tant, eren de tradició fustera bona,
7: sí,
13: bunyolins.
7: Sí. I tant, i doncs mira, quina anècdota veus. Això ja és un plus també, Joan, que ets arquitecte. 10 punts més al marcador de Cineu, com ho tenim?
3: I de 22, les dues àneres.
7: 22 puntets, següent prova.
8: L'embarbrossí. L'embarbussament.
7: Ara sí, preparat per aquest embarbussament, l'haureu de reproduir sense interrupció ni errades, i avui l'embarbussament és aquest.
9: Si és meu ganxo...
24: Si el meu ganxo enganxa...
25: Si el meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa teu ganxo mos?
9: Si és meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa teu ganxo.
26: Si el meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa el teu ganxo?
25: Enganxaran en el mateix ganxo.
9: Mos enganxarem...
27: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
28: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
29: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
24: Però si el meu ganxo no enganxa...
30: Però si el meu ganxo no enganxa el teu ganxo...
25: El ganxo que m'enganxa...
31: Que enganxa el teu ganxo.
9: El teu ganxo no mos enganxarem...
26: El ganxo que enganxa el teu ganxo no mos enganxarem. En el mateix ganxo.
31: Si el meu ganxo enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo.
8: però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
10: I en el mateix ganxo.
24: Teu ganxo.
10: Ganxo.
11: Ganxo.
12: Ganxo.
15: Ganxo.
16: Ganxo.
17: Ganxo.
19: Ganxo.
3: Ai, quin embull, quin embull.
18: Va de ganxos, eh?
13: Bueno, però l'altre més complicat que podria ser.
18: Ganxos.
3: Vinga,
13: si el meu ganxo no enganxa, el ganxo... Ajudeu-me, perquè no...
0: Si el meu ganxo enganxa i el teu ganxo ben enganxat, quedarà el ganxo...
3: És a dir, no és mal de pronunciar, però és que és llarg. Torna-m'hi,
18: sí. Torna-m'hi a començar.
13: Si el meu ganxo...
0: Si el meu ganxo enganxa...
13: El teu ganxo...
0: El teu ganxo...
13: Que tenia també...
3: No.
0: Ben enganxats, o alguna cosa així, eh? Ben enganxats, quedaran els ganxos...
13: Som un desastre per això, no? És massa complicat.
0: Enganxats.
3: Clar, és que la tele vos els deixen llegir, aquí no.
13: I si tomb aquí, va.
3: Ja està.
0: Era molt llarg,
3: sopes.
0: Això.
3: Sopes. Que amarga. Què trobes d'aquestes cinevers? Toni... Toni, t'ajuda.
18: S'han enganxat una mica,
3: no? S'han enganxat un poc en aquest ganxo. Era, si el meu ganxo enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
0: Tu l'havies practicat en això, això és impossible.
3: El tenc escrit. Que el donaram? 6 punts?
18: Sí?
3: Sí? 6 puntes. 6
18: punts.
3: Clar que sí. 6 bon puntes més pel marcador de Cineu. Continuem.
20: Guanya qui la sap més llarga.
3: Molt bé, ara vos farem dues preguntes en la vostra poble. Si aneu, tindreu dues opcions de resposta i dos punts per resposta encertada. Primera pregunta, menys. Les festes d'estiu estan dedicades a la Mare de Déu d'agost, a Bandit, i també teniu la tradicional mocada, que ja dic que és tradicional perquè amb 23 anys ja ves. Tot i que també teniu Sant Marc, que és el vostre patró d'ençà de 1645, és a dir, que la cosa encara ve molt més enrere. Sant Marc, si hem de fer cas de la cultura popular, ja sabeu que hem de menjar caragols per no ser tocats i totes aquestes coses que cada any recordam i són tradició. Però hi ha una curiositat, i és que de vora l'església de Sineu hi ha la placeta de Sant Marc, on hi ha una plaça, és a dir, que representa una escultura de Sant Marc. Però Marc també té el seu femení. Quina d'aquestes dues dites hi fa referència?
18: I de diuen així, no és l'estrella de la barca, et se fa de Madó Marca o se ramat de la marca de Morató.
13: La primera, se fa de Madó Marca. I així és.
3: I doncs sí, femení de marques, marca, i és un nom que antigament s'ha posat.
13: N'hi havia, Sineu.
3: N'hi havia de marques, sí? Sineu.
13: Ha, bé, un no, una de que li deia Madó Marca. Però era com a mal nom, perquè el seu home era Marc i s'havia feminitzat amb la marca.
0: Jo no en conec cap de marca.
13: No, fa,
3: ara ja
18: s'ha
3: no.
18: perdut,
13: s'ha perdut.
18: N'hi havia moltes?
13: No, és una cosa rara. És com el nom Marc Sineu, tampoc no ha estat mai molt habitual fins fa dos decennis. N'hi havia pots.
3: I demostra, però que sí que n'hi havia amb aquesta expressió, no ets estrella de sa barca, ets fa de Madó Marca, que podia ser un nom o un mal nom, però, en tot cas, hi havia marques un temps, com el vostre patró. Molt bé. Segona pregunta. Un humut equival gairebé 2 litres i 6 humuts fan una barcella. Per saber si una barcella tenia la grandària correcta, se comparava amb la vostra barcella real, que encara es conserva a l'Ajuntament de Sineu. Bé, Sineu no només tenia el perl del món, allò de la plaça de Sant Marc de Venècia, sinó que també teniu la pedra roseta de les unitats de mesura. Però la pregunta és, sabeu quina dita... A què fa referència la dita ja està fet Sineu?
18: Perquè Sineu era on molt de pobles anaven a pagar els impots, o per la pesta que hi va haver a Sineu en el segle XVII.
13: Per el fet d'anar a pagar els impots a Sineu.
3: Sí? Ja està fet Sineu?
13: Bé, pots repetir?
3: Ara
0: jo el que passa és que la pesta, també és vera que la pesta òbviament va afectar Sineu, però jo no sé...
13: Perquè ja està fet Sineu, en soc emparant i mig, l'expressió.
3: Se pot afegir, sí, així. O ja està fet Sineu, tot sol.
18: Miquel dubta.
13: Sí, ja està fet Sineu, en soc emparant i mig.
0: Lo de la parcella té més... No sé, és més potent per Sineu que la de la pesta, que va afectar molts altres llocs. No ho sé.
13: M'ho feia dubtar, eh?
0: Sí.
7: Mos hem de decidir,
13: no,
7: perquè...
13: Venga, sí.
0: Sí.
13: No, era el tribut, tributs, era.
7: Tribut.
13: Lo dels tributs em cago en Cineu, però.
0: Sí.
7: Et salta. Darrere, però, ja no necessitem d'entens.
0: Mont Matran.
13: Amb
1: la paraula a la boca.
7: I ara teniu un minut per dir noms de comerços de Cineu. Temps.
13: Cantòfol.
0: Can
13: Toni Dimoni. Can Caragol.
0: Ara són jo que estic de...
13: S'estan de Vial. S'estan del mercat. Estriquet.
0: Esgrop.
13: Esgrop.
0: No existeix. Bé,
13: però sí. El celler de Can Font.
0: Sa Cafè.
13: Can Pep.
0: Sa Central. Dies.
13: Sa botiga de Can Pasquala.
0: Sant Oreó.
13: Sa botiga de Can Busqueta.
0: Can Tòfol.
13: Escós.
0: Sa Moments Bar.
13: Cas Barbetitina.
7: I no mos queda temps, però ho fem molt bé. I moltíssimes gràcies a tots tres. Sou un gran representant de Cineu. Gràcies, Joan, Miquel, Caterina. Molt d'anys.
13: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4. Bon dia, detingudes. 9 persones en el marc de l'operació contra el tràfic de drogues que es du a terme a diversos punts de Menorca i la península.
11: S'han escorcollat 5 habitatges, 4 dels quals a Menorca, concretament als municipis de Ciutadella, Maó i Es Castell. De moment s'han intervingut diverses substàncies i doblers. Es tracta d'una operació conjunta entre la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Duanes. La investigació es troba sota secret de sumari per ordre judicial.
2: I el comitè d'empresa de Swissport convoca una vaga indefinida a l'aeroport de Palma a partir de dia 4 d'agost, una aturada que afectaria aerolínies com Condor i també el grup TUI.
11: Els representants dels 600 treballadors reclamen que s'augmentin les hores de feina a les persones que no fan una jornada de 40 hores setmanals. D'altra banda, volen negociar un incentiu per sobrecàrrega de treball i estrès laboral. A més, reclamen 2 dies lliures consecutius per afavorir un descans real.
2: I els organitzadors de la festa il·legal desmantellada ahir a Sant Josep podrien haver de fer front a una sanció de fins a 300.000 euros, això per una activitat que no estava permesa.
11: Segons la investigació, la festa va ser organitzada per persones d'alt nivell adquisitiu del sector de les finances procedents de Nova York i que celebraven una festa d'aniversari. Quan la policia local hi va arribar, hi havia 250 persones a l'interior de la casa i 100 més esperaven per entrar. José Antonio Granados és el cap de la policia local de Sant Josep.
12: Había contratación de DJs profesionales de renombre, con actuación de bailarinas, con personal de seguridad, un trasiego importante de vehículos de transporte público y discrecional, con origen y destino en la casa.
2: I l'Ajuntament de Sant Lluís sancionarà amb més de 10.000 euros l'empresa Cerveo, que gestiona el geriàtric municipal, per incompliments en el contracte.
11: S'han detectat diverses irregularitats, algunes de les quals considerades faltes molt greus, per exemple, en el pla individualitzat de vida dels usuaris. També s'aprecia una obstrucció per part de l'empresa davant les indicacions municipals en no atendre els requeriments de documentació. El ple de demà aprovarà la sanció. També s'acordarà l'ampliació de personal del centre, ho explica Eloi Pons, regidor de Serveis Socials.
15: Aquesta ampliació comptarà amb 4 gericultors o gericultores més, una mitja jornada tècnica de farmàcia o tècnic i també una persona a bugaderia neteja.
2: Més de 4.700 agricultors i ramaders de les Balears han presentat la seva sol·licitud per la campanya d'aquest 2026 de la Política Agrària Comuna.
11: Ho fan en un moment en què el Ministeri d'Agricultura consolida els ecorègims en 36 milions i mig d'euros per incentivar pràctiques agràries voluntàries beneficioses per al medi ambient a les Balears. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, s'ha mostrat satisfet amb aquestes ajudes que, diu, tenen en compte la insularitat.
16: Que l'anterior període d'ajudes fins a l'any 22, Balears rebia en torn a 27, 28 milions d'euros a repartir entre totes aquestes sol·licituds. Actualment ja superem els 36 milions i mig d'euros que mos arriben. Una pujada molt significativa que mos va tenint en compte la insularitat.
2: I a Japó s'eleven a 18 les persones que han mort en el terratrèmol i cerquen supervivents a contrarrellotge. Algunes de les víctimes del sisme de magnitud 7,1 s'han trobat sota la runa d'uns edificis que s'han esfondrat. Arribam amb aquest apunt a les 4:04. Tornem amb més notícies a les 5.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: de saber que Jaume Falconer ha rebut el Premi Centeneta de Titoleta Ràdio.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

Comencem aquesta segona hora del programa, segona hora de Tetol. Tenim totes les lletres. Ara en Toni Cardell, el control tècnic. Hem jugat amb el poble de Sineu, però ara hem de conèixer quina és la notícia del dia.

0: per fer-ho saludarem, com és habitual, en Celestí Oliver.
1: Som aquí.
0: En Miquel Junc.
2: Hola.
0: I en Maria Pons.
3: Som aquí.
0: Com esteu? Avui hem anat un poc atropellats en Cineua.
1: Sí.
0: Ara hem de respirar un poc, que se'ns ha fet llarg avui, se'ns ha fet tard. I hem de dir quant de punts han aconseguit el poble de Cineu, que no han tingut temps de dir-ho.
1: Sí, clar, fins que han arribat les senyals horàries, en duim 23 puntets, que sumats en els 30 fan 53, però que encara en deien un parell més.
3: Sí, encara no havia acabat el minut. Venga, per dir jurant. Comerços, sí, així
1: no
3: és que...
1: No havia acabat el minut.
3: Pau, m'ha fet un

mitjan del segle XVII se va declarar la pesta Sineu, va ser tal la força que va agafar aquesta pesta al poble que la gent pensava que seria la fi de Sineu. Per tant, que és una expressió apareguda en una de les sessions de jurats, i així ho demostra, ja està fet Sineu, no mos escapam. Qui no ha dit o ha sentit, per exemple, aquesta expressió, ja està fet Sineu, per tant, segurament podria venir d'aquesta pesta que hi va haver al segle XVII a Sineu, tot i que també emboeava, perquè també Sineu era molt de llocs on pagaven impostos i per això també a vegades tenen mala anomenada els sinevers, perquè d'allà on havien d'anar a pagar els impostos als pobles de totes aquelles contrades. Així que molta història avui en Sineu hem jugat i hem passat de conèixer tota aquesta història del poble de Sineu, que és molta, i agraïm a en Joan, a la Caterina i en Miquel, que avui han fet 55 punts. Però bé, dit tot això, ara hem de tornar al tema del dia, i avui el dedicam a un premi que es va donar aquest cap de setmana passat, el Gaida, el Premi Santa Anita.

0: I si ahir viatjàvem fins a Formentera per parlar de la seva diada, Sant Jaume, i de la medalla d'or que varen entregar a l'associació Els Pastorells, avui tornem fins a Mallorca, més concretament al Gaida, per parlar d'un altre guardó, el Premi Centeneta de Titoeta Ràdio.
1: Sí, perquè ja fa més de 3 dècades que aquesta ràdio, l'entitat de Titoeta Ràdio, lliura aquest premi a persones que han estat importants per la llengua, la cultura i pel municipi, el gaidí.
2: Aquest diumenge passat es va celebrar l'acte de lliurament del guardó d'enguany, coincidit amb la festivitat de Santa Anna, al casal Pere Capellà del Gaida. Així explicaven a Titoeta Ràdio què representa aquest premi.
3: El Centeneta és un guardó instituït per Titoeta Ràdio l'any 1994, que anualment vol fer un reconeixement públic a les persones, grups i entitats que treballen en la promoció de la llengua i la cultura dels països catalans.

0: Enguany, des de Titota Ràdio, han decidit atorgar aquest premi a Jaume Falconé Perelló. Han volgut reconèixer la seva trajectòria com una de les figures més destacades de la creació artística a Mallorca.
1: Falconé, durant la seva carrera professional, ha tocat disciplines artístiques com el disseny gràfic, l'escultura o la direcció teatral.
2: A més, Falconé, des dels inicis d'aquesta emissora, ha estat lligat a Titota Ràdio. Ell va dissenyar la seva imatge, cartells, camisetes i altres elements que varen ajudar a la consolidació del projecte.

0: Escoltant com explicaven durant aquesta gala de lliurament d'aquest premi, la gran i llarga trajectòria d'en Jaume Falconé.
1: Falconé es diplomà el 1982 en Magisteri i després es llicencià en Història de l'Art l'any 1985. Fou professor associat de l'assignatura Tècniques Artístiques dels Estudis d'Història de l'Art de la UIP i va ser responsable del Gabinet Tècnic d'Imatge d'aquesta mateixa universitat durant un llarg període. Ha col·laborat en distintes editorials, revistes i organitzacions culturals i és autor de nombrosos cartells, cobertes de llibre, discos i logotips.
2: Interessat en tot el vessant de l'art, ha publicat molts llibres, dirigit obres de teatre, obres del grup teatral Teatre M, i participat en exposicions amb els seus projectes artístics com a pintor i escultor. Moltes de les seves produccions han girat entorn a la figura i pensaments de Ramon Llull.

0: Però en aquell lliurament dels Premis Centeneta de diumenge també destacaven de Falconer la seva gran aportació a la cultura i el seu important vincle amb Titoeta Ràdio. Escolta-ho.
1: Amb el Premi Centeneta, Titoeta Ràdio vol reconèixer la feina feta durant la seva trajectòria. Falconer ha posat imatges a la Mallorca dels darrers 35 anys. Imatges potents i perdurables en el temps.
2: Falconer ha desenvolupat un llenguatge propi, identificable i compromès amb el territori, convertir-se en un referent pel món de la creació visual. El seu treball ha esdevingut una aportació essencial a la imatge gràfica de nombroses iniciatives culturals, cíviques i socials de Mallorca. Una de les darreres aportacions ha estat el disseny de la torxa del Correller Guagermanat d'enguany.
1: El vincle entre Jaume Falconer i Titoeta Ràdio es remunta als inicis de l'emissora. Des de ben prest, l'artista va col·laborar amb el projecte dissenyant cartells, les emblemàtiques camisetes i diferents elements gràfics que han contribuït a construir la identitat visual de la ràdio. De fet, durant els primers anys, la venda de les camisetes de Titoeta Ràdio fou una de les vies de finançament que ajudaren a consolidar el projecte radiofònic.

0: Yeah.
1: I per parlar-ne, nosaltres hem convidat el premiat, la persona que ha rebut aquest reconeixement, és en Jaume Falconer. Jaume, com estàs? Enhorabona.
2: Gràcies, moltes gràcies.
1: Benvingut.
2: Molt bé, gràcies.
1: Supos que molt content, no?, de que el vostre poble vos reconegui amb aquest guardó.
2: Sí, perquè és la primera vegada que em reconeixen i sempre les primeres vegades deixen un segell molt fort. I vaig estar molt, molt content per Titoeta, que fos Titoeta que me reconegués, perquè hi ha un esperit de germanor i d'estimació molt fort.
1: Clar, Jaume, el mal de fer repassar tota la vostra trajectòria, tot allò que un ha fet al llarg d'aquests anys, hi ha coses com molt emblemàtiques, ara ho parlàvem, recordàvem, per exemple, aquella camiseta que surt en tota la varietat de figues que vareu fer, que ja és com un emblema que no se troba.
2: No, el mal de trobar, i això va ser un poig, una resposta també d'impotència, i d'impotència de Mallorca. Aquesta camiseta va ser feta en el 91 en resposta a l'Expo de Sevilla i l'Olimpiada de Barcelona, que nosaltres no teníem res. I com que no teníem res, fèiem un sequer de figues. La camiseta surt tot gravat, això, i va ser una manera també de reivindicar aquestes varietats que tenim tan meravelloses i que, malauradament, de pensar que hem fet la camiseta ara, moltes d'elles són pràcticament perdudes. Llavors era un tema de sensibilització del gran patrimoni que tenim, dic Mallorca, les illes en general, del que seria tant el món vegetal, animal, cultural, etc. I va ser les figues varen ser com un dels símbols o l'element gràfic per explicar tota aquesta història.
1: Ara amb això de les figues, però per exemple també ets autor del logotip de la Universitat de les Illes Balears.
2: Bueno, de la universitat te posaré. No són l'autor, som el que el va pensar, te diré. A banda que hi hagi el logo d'ara, d'actual de la universitat, jo ja era, perquè jo a la universitat vaig tenir un vincle de 45 anys. I llavors, com a estudiant, vaig anar cresquent i vàrem fer el primer logo, i a partir d'aquest primer logo que se van embarcar els elements de la cançona de la mà, la lluna d'en Ramon Llull, i aquesta és l'inicial d'UIB, va néixer el segon logo. Pensa que aleshores en el Balda va fer una aposta molt potent de modernitzar. I aquesta modernització també pensava no només en un logo, sinó en el que era tota l'aplicació de la que era l'imatge corporativa de la universitat. I vàrem fer un logo nou, que és el mateix que va fer de Barcelona 92, per exemple.
1: És a dir, que aquesta imatge, aquest logotip el vàreu pensar amb aquell equip d'aleshores i com dèiem, també amb la presència de Ramon Llull, perquè si una cosa, Jaume, vos ha marcat en tots aquests anys de trajectòria, és la figura de Ramon Llull.
2: Sí, perquè pensem que Ramon Llull és el nostre pare. Quan anem a estar un pare, anem pegant mare en Ramon Llull, perquè de llavors ençà jo no el canviaria per d'altre. M'ho ha ensenyat tantes coses, m'ho va regalar un pensament molt, molt ampli, poètic, teològic, filosòfic, pedagògic, etc. Vull dir totes, i després va fer que el que parlàvem ara tu i jo el puguem parlar amb molta normalitat. I això és meravellós, que una persona que va viure fa tant de segles sigui tan actual en tantes coses. Mal d'entendre, això sí, és molt mal de raugar, però que té una poètica enamoradissa, el manco parlant per jo. I ja des de la universitat, des del començament, vaig pensar que si que ell ja s'haula de gramàtica, tenim molt, molt de relament en Ramon Llull, que havia de ser lluna lul·liana, la nostra brújula, és en Ramon Llull.
3: Jaume, i amb una línia de disseny que sempre ha estat compromès amb el territori, com dèiem, amb el paisatge, com la camiseta històrica, icònica de les figues, com dèiem, o com, per exemple, la de Senya, compromès amb la llengua, però també diumenge feies entrega a Titoeta Ràdio d'una nova camiseta amb el lema amb estar. Basta.
2: Sí, seria... Bé, és que... Clar, va coincidir diumenge a la mateixa hora i ja dic, hi haurà qualcú que volia anar a Palma, a la manifestació, no he pogut anar perquè ha vengut aquí. Era un poc sumar-me de que el tesor comença a vessar. i vessa en molts aspectes, no només en el tema del turisme, la construcció. És que podríem fer una llista, l'aeroport, la massificació. Llavors, esclar, tot el que vessa per un cantó falta per l'altre. Falten hospitals, falta vivenda, falten infraestructures. Llavors, és aquest equilibri. Per això vaig pensar que, seguint en la primera camiseta, que ja, clar, té 36 anys, la primera que vaig fer en Titoeta, vaig dir, bé, ells han quedat ben just i molt content, que millor que correspondre a l'estimació i regalant aquest poema visual del que era bastant vasta, aplicable a moltíssimes de coses, el que la vinentesa va fer que diguéssim un poc el que tant de mil de persones se van manifestar a ciutat.
1: Tornant un poquet a allò que comentaven de Ramon Llull, hem vist que hi ha com una escultura molt grossa a la Seu, l'arbre de la Santetat a Mallorca.
2: Sí.
1: Això ho vareu, sí. És obra vostra. Oh.
2: Sí, però me'n pot dir de tu, perquè jo ja ho sé que tenc anys. Sí, és que t'ho volia dir ja. Sí, vaig fer aquesta escultura per encàrrec del capítol de la Seu, però hi va haver molt d'interès en llevar-la i la van treure el que és el pati del bisbat. De llavors, els arbres, quan els apega, estan a l'aire lliure, guanyen un poc. No els agrada molt estar tancats. I allò seria un poc a partir dels arbres de Ramon Llull, que aquesta figura simbòlica, arquetípica, diguem, de lo que seria l'arbre, per fer que se pogués entendre la seva filosofia, el seu art. Llavors, a partir d'ell, vaig construir aquest arbre carregat de simbolisme que representaria un poc tota aquesta gent que a Mallorca se'ls ha pujat a la categoria de sants i beats. I llavors, a partir d'això, lo important, ja t'he dit, és el simbolisme, les arrels, les quatre pedres que estan agafades de quatre indrets de Mallorca, que serien els quatre punts que marquen un poc el destí de la nostra illa. Evidentment, el Lluc és molt present, també, perquè seria, si Ramon Llull és el nostre pare, Lluc seria sa mare. Uh-huh. Llavors, aquest arbre estaria representat amb això, ja dic que és un simbolisme d'explicar aquesta santedat un poc és per què i de que veureu que aquest arbre està buit perquè és una obra viva. Mm-hmm. Se pot anar completant i se pot anar acabant si és que troben que ho han de fer o volen. I això és una altra... Sí.
1: Jaume, també heu fet moltes portades de discos. No voleu comentar qualcuna? Com ha estat la vostra relació amb el món de la música?
2: Bé, el món de la música, pensa que me'n recordo el primer disc dels Ocults que el vam fer, Cua Negra, Orquestina del Gaire, Gruts, que clar, a Mallorca hi va haver un any de molta febre, no són les dades de les altres edicions i que el món digital, pintura, és una altra tarannada o té una altra manera de comunicar-se. En aquells anys el món de la música era, i per això encara segueix sent molt important, Manel Camps, que van poder fer una cosa de Ramon Llull, un dit seu de música de jazz preciós. Jo crec que la música és un company de viatge, seguíem parlant en termes familiars, seria com un germà. Ja tenim pare, mare, germà o germanes.
1: Té molt pare, que Ramon Llull. Germans i germanes i tota la família completa. Idò, Jaume, moltíssimes gràcies. Estau d'enhorabona per
2: molt
1: aquest
2: bé,
1: guardó.
2: Vosaltres. Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: I gràcies per atendre'm molt.
2: Molt bé, salut. Gràcies.
1: Salut i molt d'anys. Gràcies, Jaume.
2: Molt d'anys. Adéu.
1: Jaume Falconer ha estat el guanyador d'aquest Premi Centeneta de que atorga cada any Titoeta Ràdio. Ell ha estat, com comentàvem, dissenyador i sobretot artista també divers, que ha fet tantes coses.
3: Ha tocat moltes disciplines, mm-hmm. Fins i tot direcció teatral. També va ballar escociers en el seu moment. Sí,
1: I també va fer
3: coses. En Jaume Falconer ha esperonat també moltes... Ha dinamitzat també moltes coses dins el municipi del Gaire, també a fora, evidentment, mm-hmm. Des de la Universitat de Illes Balears i fent... també campanyes per molta gent, disseny de campanyes i portades i moltes coses. Mm-hmm. I és una feina molt extensa, que s'ha volgut guardonar i homenatjar i reconèixer. Després de tant d'anys de fer feina en Tito Beta Ràdio, fent tantes camisetes, que durant una època, cada temporada hi havia nova camiseta, sobretot en la dècada dels anys 90 i 2000.
1: Que cada any hi havia camiseta nova i que les van acumulant i són com ja una col·lecció i passa també en les camisetes de Tito Beta Ràdio. Mos adonem també els companys de la Mucada que han vengut també a primera hora a concursar. Ara, però, hem de fer un petit tèntol i tornem tot una.
0: El teu moment de tèntol.
4: Bon dia, com va? Som la Joana Maroto del programa El Dia i el meu moment tèntol d'estiu és anar a posar-me en remull, literalment. És que jo soc molt aquàtica, vos he de dir. Soc com un peixet. De fet, m'agrada molt anar a bussejar a Cala Blava, per exemple, o passar el dia davall dels pins i no mirar ni rellotge ni frisar de partir. Un bon bany i un bon tramponet en acabar asseguda a les roques o amb els peus a l'arena i som feliç. Feliç i relaxada.
0: IB3 Ràdio és Dial. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Alguns plats lleugers d'estiu. A l'estiu solem repetir un seguit de plats perquè són lleugers i refrescants. Un dels més habituals és l'ensalada o amanida, que podem preparar al gust amb els ingredients que més ens agradin. Fruita, fruita seca, no fruits secs, formatge o pollastre, per exemple. El plat més típic de l'estiu del nostre redol és el trampó, de tomàtiga, pebre verd i ceba. Es pot menjar tot sol o com a acompanyament de carn, peix, ou o llegum. I fins i tot n'hi ha que el fan amb fruita, com poma o pera. Un altre plat ben popular és l'ensalada russa, elaborada amb patata, pastanagó, pèsols, mongeta prima, olives sense pinyol, tàperes, ou bullit, tonyina i maionesa. Recordeu que ensaladilla és un barbarisme. N'hem de dir ensalada russa. I per acabar, un bon gazpacho o mitjana hora baixa ens dona frescor, vitamines i antioxidants. En conjunt, són plats senzills, versàtils i perfectament adaptats a l'estiu. I t'hem explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: quasi un moment per brastejar la història amb en Tomeu Canyelles. Avui, Tomeu, un autor universal. Com estàs?
1: Sí, sí, sí. Què tal? Com
0: benvingut.
1: Va? Bé, Tomeu.
0: Ben tornat. Avui dimecres.
1: Sí, fem petits canvis, però sí, jo Tomeu, no puc prescindir d'aquesta relació.
0: Et som des dimarts.
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: avui,
1: sí.
0: Per una cosa si preciosa, no el tenim dimecres.
1: Si no hi ha res de nou, jo tornaré a ser aquí dimarts.
0: Exacte, sí, sí. Que sí. Moltes gràcies. Doncs, ho dèiem al sumari. Avui hem de parlar d'aquest escriptor britànic tan cèlebre.
1: Vaja que sí.
0: Tant. Perquè si quan diuen J.R.R. Tolkien,
1: sí,
0: però m'agrada perquè tothom ho coneix així també, J.R. Tolkien.
1: És que clar, és molt complicat, no es pot dir J.R. Tolkien i més o manco, però J.R.R. Tolkien, aquí hi ha algo cacofònic que no acaba de sonar massa bé. Per tant, sí, Tolkien, en aquest cas.
0: Tolkien, i sobretot el coneixem per ser el pare d'aquesta cosa fantàstica, èpica, moderna, però sobretot pel Senyor dels Anells.
1: Sí. No, efectivament.
0: Començar a mirar avui pel tema del cinema, de sèries i la mateixa literatura han fet que aquest nom de Tolkien molt resulti tan i tan familiar, però que en saben d'ell a banda que fos considerat aquest escriptor de renom que dèiem.
1: I d'ell podríem dir que era un filòleg reconegut gràcies al seu vincle a la Universitat d'Oxford, on exercia de professor, però més enllà també és vera que ja havia aconseguit destacar en els anys de la seva joventut per escriure un tipus de poesia com molt èpica i que bevia de la tradició greco-llatina d'una banda, però que també en el mateix temps explorava els pilars de l'anglès antic, no? En aquells primers poemes, publicats quan ell fregava més o manco sa vintena, ja hi trobàvem com a curioses al·lusions, no? A sa Terra Mitjana, aquesta espècie de mite que el faria tan reconegut en posterioritat. Durant la seva convalescència, la Primera Guerra Mundial, ell també va donar forma a uns poemes que esdevindrien sa base de futurs textos, com per exemple el Silmarillion, no? També no poden dir que ell fos un escriptor massa exitós, és vera, però que cap a l'any 1937 sí que va publicar un llibre que no només es convertí en un èxit de vendes en el seu moment, sinó que també va posar les bases de la futura obra que el faria passar a la història de la literatura de fantasia, no? Per això mateix, entre la publicació d'aquest llibre i principis dels anys 50, ell diuen que va construir a ritme de tortuga el nucle mític i narratiu de la sèrie del Senyor dels Anells, un llibre que ell aspirava a publicar amb un únic tom, però que...
0: No va ser possible.
1: No,
0: seria un tom molt gros.
1: Allò podia arruïnar qualsevol economia de qualsevol editorial, no? Per tant, sí, sí, allò s'havia de dividir i mira, se van fer tres parts.
0: Clar. Tres toms.
2: El Senyor dels Anells, que va ser un gran fenomen editorial, un dels grans fenòmens editorial del segle XX. Quina, Tomeu, singularitat tenen l'obra que va per aconseguir aquesta rellevància cultural?
1: I d'això crec que està molt bé emprar aquest mot, no?, de singularitat, perquè El Senyor dels Anells és molt més que una simple novel·la de fantasia o d'aventures. De fet, la porta d'entrada a un món complet i detalladíssim a causa del caràcter minuciós i entregat del seu autor. De fet, és també per això que, a diferència d'altres textos, en Tolkien ens aporta una informació geogràfica, es treu de la màniga, per exemple, llengües desconegudes, crea mites a partir de la fantasia, vull dir, en definitiva, planteja que tota aquesta trilogia sigui com un gran cànon literari per això, no? Precisament per aquest tipus de gènere. S'èxit, però no només és tota aquesta càrrega de transmissió, sinó la seva habilitat per transferir en els lectors, no?, d'aquesta informació. Vull dir que el seu ritme era àgil, visual i consistent, sabia manejar molt bé recursos com el suspens i també vetllar igualment per una estructura sòlida, d'aquestes que no deixen cap sols a l'hora de tractar temes, diguem, universals, no? Agafar aquestes pàgines és també una capbusada dins el bé i el mal, la seva relativitat, la coexistència amb el medi natural, la recerca obsessiva de les quimeres, el valor incalculable de la lleialtat i l'amistat.
0: I l'amistat, no? Vull dir, també, s'hi parla exacte. Molt de l'amistat.
1: Sí, sí, sí, tot això a la pràctica li va permetre connectar amb lectors de totes les edats i totes les procedències, no? Primer, com a fenomen de culte, ho hem de dir, però llavors també, és veritat que com a best-seller.
0: Com a best-seller, sí. Clar, perquè molta gent ha vist la pel·lícula, és obvi, però molta gent ha llegit el llibre, també.
1: Sí, tant. Jo me'n record que a l'escola rodaven,
0: ah,
1: però...
0: Ah, que sí?
1: Sí, sí, sí. La gent els llegia en fruïció, absolutament.
0: És així. I, a més, són d'aquests llibres com que enganxen, no?
1: Sí.
0: Que vas...
1: Sí, sí, que més que qualsevol edat.
0: I que quan van sortir les pel·lícules, molta gent va aprofitar per llegir llibres, o que ja els havia llegit, o a l'inrevés. Primer va veure la pel·lícula i després va dir, ah, llegir el llibre. i tothom. El llibre sempre és més bo que la pel·lícula.
1: No,
0: no
1: estan
0: sempre
1: bé aquestes pel·lícules, la veritat. Me'n poso una davant i jo que tampoc és que sigui massa d'aquest gènere, però, ostres, quedes,
0: que
1: les quedes embambat, sí, les coses com són.
0: Els hem vist sí, que tots, totes, sí, i hobbits i tot allò que, que hi ha al voltant d'aquesta saga. Però bé, torna'm a en Tolkien, perquè una cosa que caracteritza el llibre que ara parlàvem, aquest dels tres toms del Senyor dels Anells, és que aporta un nou idioma, que també veiem a la pel·lícula, sí, que és l'idioma èlfic, dels elfs.
1: Sí, sí, és que anem pensant que en Tolkien, abans d'escriptor, era filòleg, i és per això que en els seus llibres sobre la Terra Mitjana, idò, dona com molta importància a la presència de les llengües, és a dir, a un mosaic d'idiomes connectats a diferents cultures, no? I a més no fa que sigui un simple ornament, sinó un punt de partida, perquè cada era, cada cultura o raça que apareixen en el llibre estan intrínsecament connectades a un lèxic, a uns alfabets, com si de fet l'autor volgués deixar-nos ben clar que la identitat no pot ser compresa sense una llengua per a mig, no? El Senyor dels Anells inclou mostres d'una quinzena de ideollengües, és a dir, llengües artificials o inventades, no? Ses dels nans, ses de ses ombres, ses dels pobles humans, no? Però és vera que n'hi ha dues que tenen una gran presència al llarg d'aquesta obra, no? Que és Salt Elfic, on ha anat Kenya, no? I et Sindarin, no? La primera és com una llengua culta o literària que s'inspira tant en el llatí com en el finès, no? Mentre que la segona té una influència, podríem dir, molt més marcada del galès, no?
0: I ell coneixia aquestes dues llengües.
1: Sí, ell anava explorant qualsevol llengua que li passàs per davant, té una passada, oh, no? Aquesta vessant de l'investigador que ell era i la pràctica esdevengué, no?, en la seva feina a Oxford, no? Però sí que, per exemple, veiem que clar, quan parla d'aquesta segona llengua èlfica, no?, Sindarin, i de ja la descriu com la llengua més parlada a la Terra Mitjana, no? Vull dir que la singularitat d'en Tolkien és que emprava una metodologia molt curiosa, no? És a dir, ell, després d'imaginar com havien de ser els seus personatges, intentava imaginar quina llengua xerraven a partir del seu so, no? Això li donava pistes per aprofundir les seves descripcions, com, per exemple, la mitologia que hi havia darrere aquest poble, no? I la podem afirmar que, per tant, que aquesta dimensió lingüística és una de les claus de la rellevància literària i cultural d'en Tolkien. Mm-hmm.
0: Clar, ara que veus això, qui no li ha vengut el cap en Legolas? Sí. Que era aquest príncep de Zeus.
1: Sí.
0: Que
1: sí, sí,
0: l'any 2000 ho va ser interpretat per Orlando Bloom. Sí.
1: Que tenia tan bona punteria, sí, esperant.
0: Sí, oh. Tothom se va enamorar de Orlando Bloom, aquell Legolas, i també de tot el seu
1: món. És que estaven molt ben caracteritzats. Exacte. Tots sí, eren guapíssims, molt, exacte, macos, vull dir, esbels...
0: Sí, era aquella cosa de la
1: ben vestits, de la bellesa... Sí, s'il·luminació d'aquelles pel·lícules, clar, no, de... això no t'arribava de llibres, oi?
0: Sí, la vegetació, clar, el benestar...
1: I tant.
0: És a dir, és allà on trobaves la felicitat i tot aquell món molt, sí, sí, tan oscur, hi havia els elfs que eren...
1: Vaja.
0: Un respirar de bellesa. Mm. És així.
2: I clar, se sap que Tolkien era un fervent catòlic, un home d'una gran religiositat. Aquesta faceta, Tomeu, va tenir cap impacte en el Senyor dels Anells?
1: Bé, partim d'un fet, i és que en Tolkien es ve a si mateix com un catòlic tradicionalista i profundament devot, no? A la seva fe, heredada de la seva mare, va definir en algun cas fins i tot de formar la seva visió del món i de la literatura, no? I de fet aquest radicalisme es poder constatar quan s'oposa a les reformes del Concili Vaticà II, no? En la que se varen deixar de fer litúrgies en llatí, no? Vull dir, ell com a lingüista va viure allò com una autèntica tragèdia, no? Però bueno, en aquest sentit sí que existeix un trasfons, podríem dir, mig religiós dins la seva obra, no? Perquè aquest autor va arribar a defensar o afirmar en una ocasió que el Senyor dels Anells era una obra, i cito textualment, fortament catòlica, perquè incideix en una sèrie de valors associats en el cristianisme, no? Com podria ser la contínua lluita entre el bé i el mal, la misericòrdia, la solidaritat, el sacrifici, l'esperança, no?
0: És a dir, que tu creus que el protagonista és un poc Déu?
1: Ell, no sé si la paraula seria Déu, no? Però, és que ell... Aquesta afirmació, no?, de dir que aquestes obres, que aquestes tres parts, no?, aquesta gran obra que ell havia creat, tenia un rerefons catòlic, ell ho afirma perquè pensa que part d'aquests personatges, si no es deu, sí que encarnen virtuts amb rerefons, podríem dir, catòlics, no? Per això mateix, sense haver de recórrer una simbologia eclesiàstica d'una forma explícita, aquest escriptor sí que planteja aspectes narratius que sostenen sobre la idea de la fe, no? És a dir, aquesta recerca del bé, la confiança en la providència, o fins i tot la convicció ficció que poden redimir-nos després dels turments terrenals, no? És a dir, aquesta idea de sa vida després de sa mort.
0: Després de sa mort,
1: per tant, evidentment, una persona que des de molt jove havia heretat aquests valors, és obvi que intenti ell reflectir-los en sa seva pròpia obra.
0: Exacte, que se notin en aquesta obra d'en Tolkien, que avui li dedicam aquesta secció, i ara pensava una de ses imatges, per exemple, que surten, és quan se reparteixen el pa, els tres, tres amics.
1: Mira, talment, no? Que millor que aquesta escena que dius, Margarida.
0: Sí, ara que m'ha vengut. Ara que ves. No sabia que fos tan religiós, tan catòlic.
1: Sí, sí.
0: Però anglès, però no protestant.
1: No, catòlic.
0: Catòlic.
1: Sí, sí. Mm-hmm. Ell era una persona amb l'amo de fe, totalment.
0: Mm-hmm. Doncs, molt curiós. També, més enllà del món audiovisual, on ha aconseguit una nova generació de públic i generació, quina ha estat la transcendència d'aquest llegat de Tolkien?
1: Podríem dir que aquest llegat ha estat importantíssim perquè, d'una banda, ha redefinit la fantasia moderna a partir de la densitat d'informació que ens aporta Tolkien en els seus llibres, no? De fet, aquesta dimensió mitològica fa que sigui com a, d'una manera, com a rupturista i altament influent, no? I això també explica per què després de la seva publicació, de la primera part d'aquest llibre, tal dia com avui, per l'any 1954, i de, si fem un còmput, s'ha traduït a pràcticament una quarantena d'idiomes, tot i que algunes pàgines web, d'així de seguidors de Senyor dels Anells, afirmen que és pràcticament una setantena, és a dir, una setantena d'idiomes en els que s'ha traduït aquesta trilogia, no? Sí,
2: ja
1: sí.
2: Són.
1: Però bé, també es fa difícil calcular el número d'exemplars venuts perquè, bueno, hi ha estadístiques, és vera, que oscil·len entre 150 i 200 milions de llibres venuts, que és una absoluta barbaritat, no?
0: Molt.
1: Aquestes dades, de fet, també expliquen per què és un fenomen d'abast global i que ha inspirat, més enllà d'aquestes pel·lícules d'en Peter Jackson,
0: que
1: qui més qui manco ha pogut veure en qualcuna ocasió, hi ha tot un seguit d'artefactes culturals que han mogut una doblada, en definitiva, no? Estem parlant de sèries d'animació, de jocs de taula, de rutes temàtiques, de videojocs, de cançons, i fins i tot d'altres llibres que, molt de spin-off, no fan més que expandir la importància d'aquest univers tan peculiar que és la Terra Mitjana.
0: Exacte. I tots aquells espais que va crear en Tolkien, la comarca...
1: I tant. Sí, qui més qui manca.
0: Mons aquells més.
1: A més, com que els llibres estan molt bé i també les pel·lícules ho són, vull dir, com que són dos artefactes que van molt a la part, no? I
0: sí.
1: Ja mos és difícil posar una altra cara en els protagonistes que no siguin precisament els actors que els van donar a conèixer.
0: Sí, i també com un missatge com a molt de juntar cultures, perquè
1: sí.
0: En el final tots els de les terres, totes les cultures, tots, siguin elves, siguin humans, siguin el que siguin, de la comarca allà on fossin, en el final tots s'ajunten per combatre contra el mal.
1: Vaja.
0: No? Que és com aquesta...
1: Vaja que sí.
0: Cosa de que tots... junts, aquesta cosa de comunitat, de que tots som iguals.
1: I tant.
0: I també té aquest missatge, no?
1: Aquest valor humanista. No?
0: Sí. Realment mos haurà marcat molt la nostra generació, sense cap dubte.
1: Jo crec que també infants, no? Vull dir,
0: sí,
1: infants
0: dit la nostra generació,
1: sí,
0: dic en general.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, jo crec que també aquesta expansió cap al món de la cultura audiovisual, ja no només parla de les pel·lícules, sinó de les sèries que s'han produït des d'aleshores, sí que ha fet que moltíssima gent hagi entrat. No sé si han acabat, a lo millor, integrant i assimilant bé els seus valors, aquests valors humanistes que deuen, però vaja, que com a mínim han entrat.
0: Totalment, i han llegit... perquè també és un dels primers llibres d'adolescents,
1: sí,
0: que molt d'infants s'introdueixen en el món de la lectura gràcies al Senyor dels Anells, que també està molt i molt
1: i
0: bé.
1: I tots aquests adolescents que ara mos escolten i no saben què llegir durant aquest estiu, mira, vinga, així vos passarà ben aviat. Davant del ventilador, això segur que...
0: És una bona idea. O... Sí, ara que torna a venir una onada de calor,
1: això
0: arriben. Haurem d'estar a cobro. Així que també moltes gràcies.
1: Vosaltres... T'esperem
0: la setmana que ve, dimarts.
1: Aquí seré, sí, dimarts.
2: Gràcies, Tomeu.
0: Gràcies, Tomeu.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Josep, com
7: Hola.
6: Estàs?
7: Molt malament, fa per molta calor. És a dir,
6: Fes calor, posa'ns aire.
7: No, ara estic bé aquí.
6: Fa calor psicològic.
7: No ho sé jo.
8: Sí, psicològic.
7: Però quan hi ha vacances?
6: Quan hi ha vacances?
7: Nosaltres?
6: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
7: Xiu-xiu és tot l'estiu.
6: Sí.
7: Ah, que bé.
6: Servei públic.
7: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: El Via Fora d'Alcúdia es tracta d'unes visites guiades i dramatitzades que cada any tenen com a escenari les Murades d'Alcúdia i que conviden a descobrir diferents episodis de la història del poble des del segle XIV fins al segle XX a través del teatre i també d'una banda sonora en directe.
1: I nosaltres, per parlar d'aquest Via Fora d'Alcúdia, hem convidat en Jaume Olivell, és el director musical de la proposta. Jaume, com estàs? Benvingut.
2: Hola, moltes gràcies, molt bé.
1: Gràcies, Jaume, que quina manera més bona d'explicar la història d'un poble.
2: Sí, la veritat és que és una manera molt, molt original, que ja va sortir fa, crec, uns 20 i tants d'anys, i encara continua, senyal, suposo, d'aquesta proposta de renovació i diguéssim, diferent a l'hora d'explicar la història d'Alcúdia que atreu a tanta gent.
1: A tanta gent, clar, perquè quantes persones... Perquè ho feis 4 dies, però ja preveus que vendrà molta gent, segur.
2: Sí, ho fem 4 dies, o sigui, 4 dies, i bé, no te sabria dir quantes persones venen, però sí que és veritat que sempre... Bé, molta gent a Boreró, fins i tot hi ha persones que m'arriben que repeteixen, o fins i tot aquesta espècie d'itinerància que fem, o aquesta itinerància que fem de les escenes, dona joc perquè hi hagi persones que venguin a veure les dues primeres escenes un dia i l'altre dia venguin a veure les tres darreres, i això ho poden muntar un poquet així com
1: ells. Això també, sí. Vull dir que no sí, fa falta tot conjunt, sinó que pots anar veient diferents moments. Perquè, clar,
2: exacte.
1: Ho explicàvem des del segle XIV, és a dir, gairebé des de la fundació, no ho sé, perquè, clar, és que Alcúdia té molta història, fins al segle XX, gairebé fins a l'actualitat.
2: Sí, exacte. El que farem és un repàs de 5 moments de història d'Alcúdia, començant amb construcció de les murades i se parla un poc de la importància d'aquestes murades ara de defensar-se dels atacs dels enemics. Després també en guany per una escena relacionada amb la pesta negra i de com això se tractava dins d'un poble com Alcúdia. També parlam de les famoses germanies, de la tercera escena, i veiem com Alcúdia, que va ser un lloc tan important a nivell de la Germania, d'on els mascarats van refugiar, i de com això va confrontar, diguéssim, a la població d'Alcúdia. I passant també, bueno, la quarta escena se parla del decret de nova planta i de diferents normes que se van posar en el municipi d'Alcúdia. Finalment ho acabam amb una 5a escena, com del segle XX, on se fa un poquet un repàs de coneixements més importants o més rellevants, i també algunes anècdotes que han anat passant al Cudi durant aquest segle XX.
1: Mm-hmm. Clar, Jaume, tu ets del Cudi? No ho sé, eh? T'ho demano.
2: Sí, jo som del Cudi, sí, i de fet, quan era, ja t'ho dic, que fa quasi 25 anys, o 23 o 24, que se fa el Via Fora, quan era petit era figurant del Via Fora, i ara, des del 2019, tinc el plaer de formar part de l'equip, diguéssim, creatiu com a director musical.
1: Que bé. És a dir, que has passat per tots, bé, per molt de rols d'aquest Via Fora. Perquè, clar, Via Fora era escric que cridava la gent, la població, no?, quan hi havia un de nou.
2: Sí, exacte. De fet, Via Fora, com bé dius, és aquest crit que se criava per avisar d'algun atac enemic, i és un poc també aquesta primera escena on se crida Via Fora, de la construcció de murades, és el que dona el nom a l'espectacle com a tal. Per tant, sempre començàvem aquesta escena de construcció de les murades.
1: Uh-huh. Quantes persones sou per fer tot aquest muntatge, totes aquestes escenes, i també la música en directe que mos has dit?
2: I en total, devem sumar entre equip tècnic, aquí creatiu, figurant de tots músics, uns 60, som unes 60 persones. Però maco que Déu-n'hi-do, que ja n'hi ha. Músics concretament som 6, tots són uns quants més, però clar, després hi ha tota la gent de figuració, tota la gent de vestuari, tota la gent que s'encarrega de muntar llum, tota la gent que s'encarrega de muntar so, i això, al final, un espectacle d'aquestes dimensions, però jo... acaba congregant a molta gent.
0: Clar, i cada any ha anat agafant més força en participació de públic?
2: Sí, jo crec que encara ha tingut èxit de públic, però sí que és veritat que cada vegada la gent jo crec que li agrada més. Li agrada segurament també que se canvia d'un any passat, perquè hi ha algunes escenes que sí que se mantenen, però d'altres que van canviant. Per tant, segurament quines escenes són noves, i quines novetats hi ha cada any. I això jo crec que la gent li genera curiositat i li agrada. Acaba sent quasi com un aconteixement popular anar a veure el dia fora.
1: Clar. Començava a la Porta del Moll, però entenc que és com un itinerari, no? No sé si el músic també vols anar un moment, o els músics estàu, supos que, amplificats.
2: No, exacte. És un espectacle itinerant, com dèiem. Començam a la Porta del Moll, cada dia funciona a les 9 ja, i cada escena més o manco dura uns 15-20 minuts, la més llarga, i després anem itinerant a diferents punts de Culla, de les murades, i els músics anem acompanyant, diguéssim, les persones que venen a veure'ns fins a la següent escena.
1: D'acord.
2: És a dir, nosaltres tenim, diguéssim, com a músics, els papers d'anar acompanyat, anar fent com una espècie de cercavila per la gent que se pugui moure d'una escena a una altra, però també tocant durant l'escena per donar un poc de coixí musical després a cada escena.
1: Uau, molt bé, idò. Una bona responsabilitat. Idò, no anau amplificats, anau així a pel, com un temps.
2: Bé, no, anem amplificats. Vull dir, és que, clar, per això congrega tanta gent per via fora, perquè també tenim un equip de so, un equip de llum espectacular que s'encarrega de muntar un equip per cada escena, a part de muntar una espècie de carretó on hi ha una taula de so amb uns altaveus per amplificar la música en itinerant. Sí, quan arribem allà, cada escena té el seu equip de llum, el seu equip de so. Clar, tot això és un muntatge gran, que sense tot l'equip d'Alcudia Luz, de Mobile Sound, que són els que molt ajuden amb aquesta tasca, de Satalaia també. Seria impossible, vaja.
1: Clar, normal, sí. Òbviament, i també tots els actrius també van amplificar perquè ho pugui escoltar tothom, perquè, clar, m'imagino que hi ha molta gent que ho vol veure i que també ho vol escoltar. Per tant, si se concentra la gent al voltant, és una manera més bona de que tothom ho pugui sentir. I no sé si és gratuït i pot anar tothom, o fa falta reservar plaça, com funciona?
2: No, és gratuït, no fa falta reservar places, un teatre itinerant, i mos anem movent en escena, i a vegades la gent se va sumant a mesura que va veient moviment, i el que dic, a vegades hi ha gent que ve dues, tres escenes, i després se'n va a sopar i a dir-ho hem de veure les darreres. Vull dir, hi ha diferents modalitats, diguéssim, de viure el dia fora, però sí, és gratuït, no s'ha de reservar plaça, diguéssim, o entrada, perquè és aire lliure.
1: Exacte, hi pot anar tothom que ho vulgui. Tenim tres dates, recordem-ho.
2: Quatre,
1: tens raó, que seran demà i passat demà.
2: Exacte.
1: Dia 30 i dia 31 de juliol, i llavors el mes d'agost també, no el va?
2: Sí, dia 6 i dia 7, dijous i divendres de la setmana que ve, també.
0: I hi haurà qualque diferència en cada una d'aquestes representacions?
2: No, totes les representacions són, diguéssim, són iguals, aquests quatre dies, i simplement el que pugui variar són coses de directe que jo crec que fan especials cada temps. Però no, és el mateix espectacle.
1: Molt bé, doncs una molt bona iniciativa per conèixer la història de Mallorca, la història del Cudi, en aquest cas, teatralitzada, també amb música en directe, i també molta de gent que hi participa. Veig que hi ha direcció escènica i dramatúrgia per part d'en Joan Albinyana, que és una persona que està molt avesada a fer teatre, i també tu mateix, que fas la direcció musical i la composició. Jaume Oliver, Jaume, supos que has hagut de crear unes músiques a posta per cada època i que siguin avinents. T'ha estat complicat?
2: Sí, això és un procés que, com, o sigui, que he fet un poc de sa mà, i la part creativa musical, la composició l'he dit a terme jo, però és veritat que feim molta feina amb en Joan Manel Albinyana, mà a mà, i anàvem intentant trobar què és el que necessita cada escena. I sí que, evidentment, m'he inspirat en com sonaria la música en aquella època, però més com sonaria la música en aquella època en funció del caràcter que té l'escena, també quina música necessita, no? Vull dir, si és una escena còmica, quina música necessita això, si és una escena més tràgica, quina música necessita aquesta escena més tràgica, perquè al cap i a la fi, si fem una escena de sentiment...
1: Ai, Jaume, que ara t'hem
0: perdut. L'hem perdut.
1: Justament.
2: Que hi havia
1: ara has tornat. Havies partit un segon, Jaume. Ja has tornat.
2: Ah, perdó. No, deia que no tenim els instruments com a tal per recrear la música com era a cada època, perquè no tenim instruments...
1: No teniu instruments medievals, no? Sí, per exemple.
2: I la música no sonava tal qual així, però el que intentem fer és com una recreació per intentar, diguéssim, a l'oient, a l'espectador, donar-li un poc de context i que pugui entrar dins l'obra pues, de la millor manera possible.
1: Clar, cada context. I quins músics t'acompanyen? Tu també toques o només dirigeixes?
2: Jo també toc. Jo, en el dia fora toca saxo, teclat i la guitarra. I després hi ha dos percussionistes, que són Adrià i en Pedro. Hi ha un guitarrista que també toca l'acordió, que és en Martí, i un baixista, que és en Faust Morell, i en Llorenç, que toca la flauta.
1: Mm-hmm. És a dir, que sou una bona formació, i tot creat per tu. Clar, Jaume, tu ets músic, de fet, vas guanyar, ara veig un premi de rock fa uns anys, de música clàssica contemporània, per tant, te dediques en això. També deu ser un orgull poder fer aquesta feina que estigui tan lligada en la història del teu poble, el Cudi, no?
2: Sí, la veritat és que sí. Vull dir, jo fora, diguéssim que m'ho sent quasi com una part de jo, perquè, com he dit abans, vaig començar quan era molt petit, quan tenia 7 o 8 anys fent de figurant. Ho he viscut cada estiu al CUI, l'he anat a veure cada estiu dues o tres vegades, i clar, al final he crescut amb això. I ara poder formar part de tan activament del dia fora, jo, la veritat és que és un orgull i és una cosa que bueno, estic molt content de formar part d'aquest equip.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs només me'n falta venir, Jaume, i poder-ho veure i gaudir-ho, perquè enguany no toca... Quina és aquella festa que es cada 3 anys al CUDI?
2: No toca ser trienal, no toca ser trienal.
1: Trienal, això... Serà l'any que ve, però, pot ser...
2: No sé si l'any que ve o l'altre. Mm-hmm. Si la trienal va ser cada 3 anys, crec que l'any passat va ser. Per mi.
1: Sí, perquè clar, quan ja s'ha ajuntat tot, deu ser gros. Però...
2: Va ser ajuntat tot, és gros aquí. Sí, perquè també coincideix amb Sant Jaume.
1: Clar, perquè Sant Jaume és el vostre petó, també són les festes de Sant Jaume.
2: Exacte.
1: El CUDI. I també llegim l'altre dia que hi ha hagut una troballa arqueològica a Pollentia, que també ha estat sonada, per tant... Sou notícia per moltes coses, ara mateix, el CUDI, les vostres contrades. I recomanem anar a veure aquest dia fora, demà i passat demà, i la setmana que ve també, dia 6 i dia 7 d'agost, a les 9, el CUDI. Porta d'Esmoll és allà on s'inicia tot plegat. Moltes gràcies. Ha estat un plaer parlar amb tu, Jaume.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I que vagi molt bé, que segur que hi anirà.
2: Sí, gràcies.
1: En Jaume Olivés, el director musical d'aquesta proposta del Via Fora, que es farà al CUDI aquests dies. Ara amb aquest apunt arribam als serveis informatius de les 5 i després tornem tot una.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia. D'aquí a mitja hora té lloc una de les cites tradicionals de l'estiu, la trobada que mantindrà el president del govern estatal, Pedro Sánchez, a la cap d'executiu, Marga Proens. Una cita que té lloc al Consolat de Mà. Precisament allà, al Consolat de Mà, hi ha la nostra companya Clàudia Mallia. Se sap quins temes es tractaran?
5: Bon dia. Durant aquesta trobada es posaran sobre la taula qüestions com el finançament i la condonació del deute autonòmic. També la gestió de la migració irregular es preveu que sigui un dels grans temes després que ahir, recordem, coneguéssim el balanç de menors no acompanyats arribats a les illes. Les institucions balears acullen més de 800 nins i joves estrangers, gairebé el triple que fa 2 anys. També es podrien tractar altres qüestions, com ara les inversions pendents en matèria d'infraestructures, com el conveni de carreteres i el ferroviari. De moment, som a l'espera que el president estatal Pedro Sánchez arribi aquí a Consolat de Mar. Un ampli dispositiu policial custodia l'entrada per a la seva arribada, com dèiem, una reunió entre Sánchez i la presidenta del govern, Marga Proens, que començarà d'aquí a mitja hora. Us continuarem actualitzant a mesura que en tinguem més detalls.
4: Gràcies, Clàudia, per aquesta informació. Una hora més tard, a les 6:30, Pedro Sánchez es reunirà amb el rei Felip VI, serà al Palau de l'Almudaina. Tenim altres qüestions, perquè GES Endesa confirma que s'ha reparat part de l'avaria elèctrica que aquest matí ha deixat un total de 650 abonats d'Eivissa sense llum.
6: La companyia ha restablert parcialment el servei a la zona de Can Raspais de Sant Josep. Encara queden 61 abonats sense llum.
4: Detingut tres homes a Felanitx, acusat de formar part d'un grup dedicat a robar almenys quatre cotxes aparcats a la zona de Cala Sanau. Segons la Guàrdia Civil, les detencions es varen dur a terme quan diverses patrulles de seguretat ciutadana feien un servei de vigilància.
6: Els agents van detectar un dels homes amb una actitud vigilant, mentre els altres dos estaven vora els vehicles estacionats. Quan varen detectar la presència de la Guàrdia Civil, dos dels sospitosos varen fugir mentre un tercer facilitava que poguessin escapar.
4: 6 mesos després del despreniment de Cala Sant Esteve i el Fonduco, una vintena de famílies continuen sense poder tornar a casa seva. Ara l'Ajuntament d'Es Castell ja té el projecte per consolidar el penya-segat del Fonduco i confia que les obres permetin recuperar la normalitat abans que acabi l'any.
6: Les obres estan valorades en uns 200.000 euros. Cada propietari haurà d'assumir la part que li correspon segons la seva finca. Tot i això, l'Ajuntament recomana que tots els afectats que contractin amb una única empresa per reduir costos i escurçar el termini. Precisament el president del Consell, Dolfo Vilafranca, recorda que el conveni signat ahir entre el Consell i l'Ajuntament permetrà mobilitzar 250.000 euros per als afectats.
7: Obrir unes línies d'ajudes perquè els veïns, els qui són els propietaris d'Espenya-Segàs, puguin fer les reparacions i, per l'altra banda, poder pal·liar aquelles despeses que van tenir que suportar quan van tenir que inclús sortir de casa i tenir que anar a hotels o a diferents allotjaments.
4: L'incendi forestal declarat aquest migdia a Fermosell, a la província de Zamora, ha obligat a confinar aquesta localitat on hi ha el Parc Natural de Arribas del Duero. A més, han estat desallotjats altres 6 pobles dels voltants.
6: D'altra banda, els incendis de Madrid i Àvila estan tècnicament estabilitzats. Amb aquest escenari, els veïns de 12 localitats i 2 urbanitzacions de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila, que havien estat desallotjats per mort de les flames, ja poden tornar a casa seva.
4: Arribam amb aquest punt a les 5:04. Tornem a més notícies a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que aquest divendres a Porto Colom es projecta el documental Silenciades.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per obrir aquesta tercera hora del programa d'Atento, l'Amantoni Carrell, el control tècnic. Avui som dimecres, som dia 29 de juliol, i ara vos hem de parlar d'un documental que s'estrena aquest divendres a Porto Colom.
1: Jo diria que vàrem patir un poc, jo sempre dic, una repressió vicària, perquè realment el que volien era fer mal.
2: La padrina tenia amb un pare agafat així en braços, i que el varen apuntar al nen i varen dir no quedarà ni s'arrel.
3: Va ser arran d'aquí que la padrina va començar a escriure un diari.
4: Era una mujer muy fuerte, muy trabajadora.
5: Suposo que ho va passar molt malament. De la penada de tenir els seus tancats.
2: La padrina sempre, sempre, sempre em va xerrar.
6: A partir del relat de filles, netes i renetes de víctimes de la repressió franquista, Silenciada es dona a conèixer noms i vivències de dones falanitxeres que patiren aquells anys. Realitzat per Llorenç Vedell i dirigit per Aina Adrové, recull el testimoni de 5 dones i en recrea altres 5 de qui han volgut fer memòria. Una convidada, diuen, a conèixer un passat tan tens ignorat per entendre millor el present. L'estrena, com dèiem, serà aquest divendres a partir de les 9:30 en el Mollet d'en Pereó de Porto Colom.
7: En profunditat.

0: ha de ser desaparenada.
1: Però que també té temps de realitzar, enregistrar, muntar aquest documental que ara parlarem, perquè crec que ha fet una bona feinada.
2: Exacte, això ha estat el nostre pas de temps aquí en mesos i molt hem entretengut, pues, juntament amb Aina Drové a fer aquest documental.
1: Aina Drové, també que t'acompanya. Aina, com estàs? Benvinguda.
3: Gràcies, molt bé, molt bé.
1: Aina, tu també investigadora... que has volgut explicar de qualque manera aquesta història. Com ha estat?
3: Sí. Bueno, és una passió de fa temps. I jo vaig publicar un llibre fa 2 anys i, bueno, i xerrant amb algunes persones de Felanitx, amb en Llorenç, amb en Tomeu Balutxo, amb algú més, doncs vàrem pensar que sempre... bé, sempre no, però és veritat que les dones normalment queden com ocultes, com a silenciades, i van dir, també hi ha dones que han patit, que han patit de totes maneres. I vàrem acordar fer... Bé, vàrem acordar, ens vam posar d'acord en començar a fer una feina per veure que sortiria. I fa... Pues no sé, quant de temps fa exactament que mos hi vàrem posar, però fa temps.
1: Fa estona, clar. I ja vos coneixiu vosaltres dos, Llorenç, Aina?
2: No havíem coincidit mai, si de veritat.
1: No vos coneixiu.
3: No.
1: Ha estat per aquest projecte.
3: Sí, bé, en Llorenç va fer també el documental de Porreres, no? I a Felanitx ja el coneixien.
2: Exactament. Silenciada surt un poc arrel de la projecció que se va fer el documental que més enllà de les bales que va fer Veus Feministes de Porreres. I clar, per això és com una seqüela que diuen, no sé què, una segona part, sí. Però en versió felanitxera.
3: Sí.
2: I clar, quan m'ho varen proposar, no vaig poder dir que no, més que res, perquè era Felanitx i ja per m'agrada col·laborar en coses del meu poble.
1: Del poble, clar, també és una manera de contar la història, no? Història silenciada més i patida per aquestes dones.
3: Sí.
1: Com heu arribat a aquestes històries d'aquestes dones? Perquè si eren silenciades, vos ha costat arribar-hi.
0: Clar, les heu hagut de recercar o ja les coneixíeu?
3: Clar, és el que comentava abans, que jo vaig fer un llibre... Bueno, el 2002 vaig publicar un llibre i el 2024 una ampliació, una reedició d'aquest llibre. I clar, teníem molt de noms d'homos que havien patit, que havien actuat, que havien fet coses durant la república i havien patit durant la guerra. I clar, i teníem la dona de, la germana de, la filla de, la amiga de, la cunyada de... I són dones que sembla com si no haguessin fet res, però existeixen. I varen pensar que, clar, han estat sempre com al marge. I per això li van posar el nom també de silenciades. Li he comentat també que en Tomeu Mestre, en Balutxo, va fer una xerrada, una conferència de dones estretes del llibre i li va posar de nom silenciades també. I és això que dius, si nosaltres xerram a Felanitx de Pere Oliver Domenge, segurament hi ha gent que li sona el nom perquè va ser bala republicà. Però si xerram d'en Assumpció Prieto, si xerram d'en Catalina Escarrer, a ningú li sonaran aquests noms. I són sa dona d'Esbala, sa dona d'Esbala, perquè no la varen matar ella, sa viuda de Rafael Estades, sa filla d'en Salvador Riera, persones assassinades, persones que varen haver de fugir, persones que varen patir molt... I són dones, i no surten enlloc, no surten. Gairebé ningú coneixerà el nom d'aquestes dones, no sa família o sa gent més propera. Però també varen patir molt.
1: Clar, Llorenç, no vos heu parlat per poc, perquè aquest documental ho feia com una recreació històrica, també.
2: Exacte, com que hi havia tantes dones silenciades, havien de triar un parell de testimonis, que han estat 5, i després volíem explicar històries d'altres dones... I clar, la manera, per ja no sigui un altre testimoni, si no era posar imatges o recrear un poc com vivien aquelles dones en aquells anys. I van triar 5 dones de Felanitx que han interpretat o representat aquestes dones i bueno, han estat a cases un poc d'època, ambientades en aquell temps i també vestides...
1: Director de cine,
2: així
1: ara,
2: com
1: ja.
2: Anaven. No serà tant.
3: Quasi, sí.
1: Home, sí, perquè recrear aquella època, ses cases, els vestits, supos que també s'han hagut de vestir un poc.
2: Exacte, s'han hagut despentinats, s'han fet recuits, o han tapat tatuatges, sin dubte.

0: Quan han fet un pati això, perquè mos quedàvem en Manco una casa de cent. Sí, sí. I hem recreat les persones, que són la Maria Lida Mestre Guià, la Maria Oliveu Bredó, la Catalina Pons Oliver, la Maria Nicolau i la Maria Esquendell.
1: Aquestes són les que han fet com a actrius?
0: No, aquestes
1: són les dones silenciades.
2: Exacte. Les recreades.
1: Sí, les que han
0: recreat. Sí, sí, sí.
2: I quantes experiències vitals diferents hi ha? Per exemple, més o manco, quines històries de vida hi trobam?
3: Exactament, no ho sabria dir, però, per exemple, ara pensava... clar, dèiem, cinc dones que expliquen el seu testimoni de les seves famílies i cinc recreacions, però, per exemple, na Catalina Oliver Massutí, sa neta d'Esquerra Balla Republicà, i neta d'en Pere Reus, que era un activista cultural, social de la vila. I ella tenia el seu padrí matern exiliat a Filipines, el padrí patern afusellat en el cementeri de Palma. I les dues padrines, totes dues, les dones d'es Balla i de l'altre padrí, tancades a presó. Clar, dius, una d'elles, na Catalina Oliver, es refereix quatre drames de dues dones, però també de dos homes. I dels fills d'aquestes dues famílies, perquè els pares d'aquesta dona, d'Anna Catalina, que mos explica tot això, els pares també eren nins en aquell temps, i ell explica, en el documental ell explica que els nins, que tenien 7, 8 anys, anaven a visitar els pares a la presó. Primer anaven a Can Mir, i llavors anaven a la presó de dones, a visitar les mares. I eren nins.
1: Can Mir era aquí
3: aquí a Palma.
1: A Palma.
3: Allà on estava tancat un dels padrins, perquè l'altre padrí se va poder exiliar, bé, va fugir, però l'altre padrí estava tancat fins que el van afusellar. I les dues padrines estaven... Les dues padrines del testimoni, però dels nins, quan eren nins, encara no eren padrines, eren el pare i la mare... Estaven un tancat a la presó d'homes i l'altre de dones.
1: Clar, aquestes històries no se contaven.
3: No.
1: No. Aquestes dones...
2: Càrregues que arrossegaven tota la vida, silenciades.
3: Claro. I aquesta família... Clar, hi ha famílies també que... Bueno, que sí que han pogut contar o han volgut contar o les seves històries, però n'hi ha que no han contat absolutament res. Hi ha un cas que jo crec que deu ser més, bueno, és més histèric, és de s'Esparter, en Rafael Estades, que sa reneta, ja sa reneta, perquè en Rafael Estades, quan el van assassinar, tenia ja almenys 60 anys. I et serraneta, sa que mos ho conta, que hi ha dues versions. Una versió que el se'n van endur de casa seva quan el van trobar i li van clavar tatxes pel cap, el van torturar pel camí, i li van, bueno, i el van tirar allà en el cementeri de Palma. I l'altra versió, que ells no sabien. Hi ha una causa judicial, perquè quan van trobar el cadàver d'aquell home allà, sempre s'obria una causa, por hallazgo de cadàveres, en el voltant del cementeri de Palma. I sa família no en sabia absolutament res d'aquesta causa. I clar, i sa reneta ho conta, diu, no, nosaltres no sabíem res d'això. Clar, són cases que dius, com pot ser mai que no ho sapiguessin? Doncs pues no ho sabien.
1: Quan l'any tenia sa reneta, quan van xerrar amb ella?
3: Ara, és que no ho sé, no li vaig demanar, però Anna Lorena és més jove que jo. Penturant té 40 i un parell.
2: Ah. Clar, i aquestes... històries silenciades duen cap a l'oblit, no?
3: Clar,
2: perquè
3: clar,
2: història
3: clar.
2: S'acaba per...
3: Si ningú en xerra.
2: No conèixer.
3: Clar, si ningú en xerra.
1: I en el testimoni han sentit una al·lota que entrava de l'Argentina.
3: Sí.
1: Llorenç, com ha estat aquesta connexió? Perquè també teniu connexió més enllà.
0: Si deia era anar-hi. Però, clar, com que no teníem molt de pressupost...
1: Perquè, clar, amb tot això ho heu autofinançat. Més o menys.
3: Hem fet un Verkami.
1: Ah, fet un Verkami.
2: Com
3: ha fet un Verkami. Molt bé.
2: Heu cobert despeses?
0: Sí, bueno, el Verkami l'havia organitzat Felení per l'Igualtat, més que res per pallar un poc els gastos que tinguéssim del documental. No molt manco per pallar la nostra fengui, que ho hem fet totalment altruista i per col·laborar amb això. I clar, se va superar en quasi 1.000 euros el límit que s'havia posat. Però bé, així i tot, ja havien gravat les entrevistes, perquè el projecte anava en van sí o sí, I clar, en Lorena, no, no, en Alejandra, perdó, en Alejandra...
1: Que és aquesta lata que viu a l'Argentina.
0: Sí. Que viu a Argentina, el que varen fer va ser una conferència amb Skype, i clar, Naino surt també en el documental que d'esquenes que rep la pantalla, diguéssim, la pantalla d'ordenador, i veiem en Alejandra pues, que va contant un poc
1: la seva història
0: des d'allà.
1: I quina és la història d'en Alejandra?
3: És una història dramàtica, com totes. D'en Alejandra li varen assassinar Espadrí. Espadrí feia feina a l'Ajuntament de Felanitx i era cap de la Guàrdia Cívica, perquè la Guàrdia Cívica era una policia fidel a la República, perquè no se duen gaire ben la Guàrdia Civil, era així. Bueno, i aquest home feia feina a l'Ajuntament de Felanitx. I el van detenir, sense cap acusació formal ni res, el van detenir, quan va esclatar el moviment, el van detenir el dia de Sant Jaume, en esport, i el 38 el van assassinar. La seva dona pràcticament no sabia res, no, ni l'informaven ni res de lo que havia passat, però el van afusellar el juliol del 38, a Palma, allà en el cementeri de Palma. I tenien un fill, que quan van matar son pare havia tenir 15 o 16 anys, i sa mare, clar, se van quedar, sa mare... Ells havien viscut a Argentina i a Cuba, però com que eren d'origen felanitxer, son pare havien vengut a Felanitx, però sa mare era gallega i s'havia criat a Argentina. I, clar, sense dobbes, marginat per la gent, passant una penada, sa mare passava molta pena que també li matessin el fill. I van tornar a Argentina, se'n van anar. I van quedar a Argentina, i sa mare, sa padrina Alejandra, ho va passar tan malament, sense dobbes, patint, que va acabar ingressada en Alejandra era un neuropsiquiàtrico.
1: Un problema de salut mental.
3: Sí. I que ella no la podia veure, anava a visitar-la, però per veure el nin, era una nina quan l'anava a visitar, per poder visitar-la havien de baixar en els jardins per veure el nin, per veure els lots. I sa padrina no volia baixar perquè deia que no, que los franquistes la matarien. Estava tan aterrada, havia passat tan malament, que ella deia, diu, no la podia veure jo, la meva padrina, perquè ella no volia baixar en el jardí, de por que tenia... Clar, quan se'n van anar de Felanitx, també ja... Ella deia que se'n van anar perquè tenia por que matassin el seu fill, que ja tenia 20 anys, que ja era un home, i llavors si també li matarien. I ho va passar molt malament, la història en Alejandra també és tremenda, és tremenda. I ell enyora molt, ha vengut a Felanitx, jo l'he conegut a Felanitx, el que passa que, clar,
1: venida...
3: És complicat. És complicat, també. Sí, ve de tant en tant, però bueno...
1: Clar, com ho has contat tot això, Llorenç, per donar-li un format audiovisual, perquè, clar, també llavors s'ha de saber explicar, no només s'ha d'enregistrar.
0: Exacte, bé, hi ha moltes imatges de l'arxiu familiar, de totes aquestes dones.
1: Sí, hi ha fotografies.
0: Hi ha moltes imatges, els han digitalitzades, a bona qualitat. I després pues, hi ha molt d'imatges gravades a Felanitx, per exemple, llocs indrets emblemàtics o que se xerren en el documental, com pugui ser l'Ajuntament molt important, el mercat municipal que va ser presó en aquells anys, després també es Cria Rei, a Sant Salvador, també va ser un punt molt important, i després pues, a la recreació també surt el Calvari, surt la part de la Mola, l'Iglésia... també hi ha un punt important que és la xerra de l'Iglésia, i clar, a Felanitx tenim la parròquia i això, i també hi ha imatges del centre neuràlgic de Felanitx.
1: Sí, de Felanitx. És a dir, que has anat a gravar un poc.
0: Sí, anava sortint dia, na Maria, na Aina me deia, hauríem d'anar a gravar això, i jo sortia a les baixes i anava gravant un poc.
1: I tens una càmera teva... I
0: exacte,
1: tot.
0: Sí. Sortíem i després m'ho anàvem.
1: Clar, és que aquest dia, és que parlant d'aquest festival que fan de cinema aquí internacional, que tenim tanta gent... I hem estat parlant molt de cinema, de pel·lícules, de com s'agrava, de les històries, de cineastes, però també persones com vosaltres, que sou del vostre poble i que voleu contar una història silenciada, en aquest cas, del vostre poble, també feis mans i mànigues sense cobrar... per poder-ho fer.
0: Exacte, no arribàvem al nivell de pel·lícula documental de l'Atlàntida. Però bé, nosaltres hem fet una cosa un poc més xisolana, pintura, però que bueno, serà un record i manco donant veu.
2: Però clar, És una història que s'havia de contar, com moltes altres que varen passar sí. en aquella època. Clar, quin recorregut voleu que tingui, Silenciades? Bé, després d'aquesta estrena.
0: La idea és que després el podíem presentar a la nit i si a qualque poble el podíem dur i mostrar, pues, per nosaltres ja estem oberts a tots els pobles que el vulguin
3: sí, perquè veure. Per sort o per desgràcia, el que va passar a la nit va passar a molts altres pobles. Les històries que conten les netes, renetes, filles de les víctimes, per desgràcia, són traspassables a qualsevol altre lloc. Sí.
1: Clar, ara el presentareu a Porta Colom, divendres, a les 9:30, perquè, clar, ha de fer fosca, m'imagino.
0: Clar, sí, si de fresca. La primera...
1: Fresca ja has demanat molt d'any, no?
2: Tothom ja està convidat, se necessita tenir
0: està convidat.
2: Entrada.
0: No. És un espai obert, sí. Hi haurà cadires i allà de vora mollet d'emparió, de vora les barques, veurem un poc la posta de sol i després, quan faci fosca...
2: No pot ser millor.
0: No pot.
1: La projecció. Sí, clar, allà hi fa molt de concerts...
0: Exacte.
1: Moltes activitats, però clar, aquest documental també és colpidor, no és... per passar una bona estona, menys
2: no refrescant.
1: Si
3: no, bueno... En Tomeu Balutxo diu que Falenits per la Igualtat haurien d'haver demanat també... És una broma, el que vaig dir, però ho diu que haurien d'haver demanat a l'Ajuntament que digués un contenidor de Kleenex perquè... ploraran. És possible que hi hagi gent que plori. Jo he plorat. Quan he vist ses... Bueno, quan ho hem anat veient, és impacta, impressiona. No és una cosa dramàtica, no, perquè no és un relat de trinxeres, que en deim, ni... però és impressiona.
0: Si te pares dins la seva pell, pues, te'n congeix un poc, escolta totalment. I més, així quan comences el documental, que hi ha una gravació, per dir un poc, una gravació de l'any 97,
1: sí.
0: Que és un testimoni, que és una surt Safia, Safia de s'Esparter. O sigui, hi ha un tall de que són 7 segons...
1: I davant l'estrat.
0: Per de l'arxiu familiar de s'Esparter.
1: Sí. I el vídeo?
0: El vídeo. Mm-hmm. El seu, sí. I el molts han cedit. I són 7 segons, és un vídeo que dura 5 minuts. Però ara m'has tret els 7 segons millors... per començar i perquè ja diguis quan comences a veure el documental i, ostres, he d'estar atent que no m'ho puc perdre res i més que...
2: I ja són 7 segons decisius, colpidors.
0: Jo penso que sí, i crec que Naina està d'acord amb la seva opinió.
3: Sí, perquè és una doneta ja molt gran. Et se fia d'en Rafael Estades d'aquest que comentàvem abans que l'havien torturat, que l'havien clavat... Bueno. I ell ho... explica que si son pare la ve, son pare la sentit... Bueno, és un... aquesta dona, clar, ho varen passar molt malament, i ho varen passar tan malament que varen haver de fugir de Falenits, se'n varen haver d'anar com si fossin ells els culpables. Uh-huh. I clar, i ara que... quan les donis... quan... aquesta dona és morta, ja. És un vídeo que varen gravar...
1: Sí,
0: l'any 97.
3: Ja està morta aquesta doneta, però... Clar, ara fa la nit varen posar un Stolperstein, una pedra de la memòria, en Rafael Estades, i hi havia el net, que és l'únic que ja queda viu, i la reneta, que surt en el documental. Clar, la gent, la família ho valora moltíssim, però clar, els més propers, i que varen viure in situ i en directe tot el drama, ja no hi són. Però...
2: Clar, un acompanyament que tenen ara que Pantura en vida no varen tenir.
3: De cap manera.
2: Hi va faltar aquesta confiança, fins i tot, per l'entorn.
3: Sí.
2: Per l'entorn, pot ser de carrer, de social.
3: Que, sí, quan veníem ho comentàvem que les famílies d'aquests testimonis tots se'n varen anar de Falenits, excepte és d'en Maria Antònia Ibáñez, que varen quedar a Falenits, i sa dona d'Esbala, que també va quedar a Falenits. Però els altres se'n van anar tots, perquè no podien viure a Falenits. No. Hi ha el cas de Naina Llodrà, que era una nina quan la van tancar a la presó, devia tenir 18 o 20 anys, com a molt. No sabia perquè l'havien tancada, però a sa causa judicial posava que era comunista i maçona. I ella no sabia ni que era comunista, ni maçona, ni sabia res de tot això. Tenia 18-20 anys. I clar, d'aquesta nina, després quan la van mullar a la presó, després se va casar i se'n varen emigrar, se'n varen anar primer a Mèxic i després se'n varen anar a viure a Palma. I... Uh-huh. Però clar, de Naina Llodrà ens en parla sa filla, perquè clar, Naina era una nina quan la van tancar a la presó pràcticament. I sa filla, bé, hi ha altres fills, suposo, encara són vius, però de ses perder, per exemple, ja et serraneta, clar, són set generacions, segons els anys que tenien quan les varen maltractar, torturar, matar, el que sigui, pues ara tenim fills, nets o renets, ja. Mm.
1: Un documental que podreu veure a Porto Colom, se titula Silenciades, i ara Aina Llorenç, per acabar, farem una cosa més fresqueta, si vols per ahir bé, un paraulòmetre, unes preguntes més curtetes. Ana Maria, que crec que la coneixes, Ana Maria,
0: sí.
1: Llorenç.
4: El paraulòmetre.
1: I doncs, si tot d'una feina el paraulòmetre en Maria, que ara ha entrat a l'estudi. Llorenç, ara te vols dedicar a això? T'ha agradat? Bé, ja t'hi dedico, és per dir que fer pel·lícules o fer documentals.
0: No, ja crec que no. No, jo ja m'he dit, ho vaig fer per porreres perquè tenia una amistat amb els que ho varen tenir la idea i ho he fet un falanig perquè troc que la causa val la pena
1: és el teu poble.
0: I és el meu poble.
5: Bé, Llorenç, hem de dir que a vegades gairebé fas pel·lícules en el Webcom Anamo.
0: Bé, també, exacte. El Webcom Anamo, aquesta llibertat de fer coses xules.
1: Sí, i... poètiques de la poesia.
0: Sí, sí, mostrar històries, que això és el que ens agrada.
1: Sí.
5: I de, bé, anem amb les preguntes dels paraulòmetres. Estau preparats?
0: Sí, sí, sí.
5: Sí, clar, Aina, te pots acostar al micròfon perquè tu també rebràs. Primera pregunta. De totes, quina és la història o el moment de rodatge que vos va sorprendre més?
0: Si comencin, Aina.
5: Que a vegades és mal de fer triar. O remoure, o que vos ne recordeu impactar.
3: Jo diria quan a Catalina Olivem, bueno, tots, però a Catalina Olivem a sortir explica que el seu padrí el varen condemnar a mort i el varen avisar, li varen dir que l'assassinarien, quan l'assassinarien, i el varen visitar sa dona i els dos fills. Tenia un nin i una nina que devien tenir 6 i 8 anys o 7 i 9, i ell va donar una, com una postaleta amb una foto seva i a la part de darrere el seu comiat. I va posar, no recordo de memòria, però el recibe con un beso muy fuerte el postrer adiós de tu papaito. A sa nina. Que sa nina tenia 7 o 8 anys, no en tenia més. I això, clar, dius... I es posa 27 de juliol de 1938. El 28 de juliol el van assassinar en el cementeri de Palma. Això, clar, dius, i ho han guardat, perquè aquesta imatge, l'esmorzant passada, i surt en el documental, i ho han guardat, i això escarrufa. Clar. A mi m'escarrufa. Han passat molt d'anys, però m'escarrufa a mi. Vull pensar que sa família...
1: Llorenç, coincideixes amb aquest testimoni?
0: Sí, sí, sí, sí, també. I també ara pensava el testimoni que hi ha del net de s'Esparter, que explica que quan ell era petit, que devia tenir 2 o 3 anys en els braços de sa mare, el varen apuntar i...
1: Amb una pistola.
0: Sí, amb un sable, diu ell.
3: Un sable, sí.
0: Amb un sable.
3: Wow.
0: I que l'apuntaven no i diu, no quedarà ni s'arrel.
1: Sí. Més preguntes. Ara...
5: Seguim amb preguntes un poc més lleugeres. Sí. Sí. Estau llegint qualque cosa aquest estiu? Teniu qualque lectura pendent? Ja m'aixequen les xarxes.
0: Jo estic llegint el llibre, el diari de la Maria Lídia Pomà, que també se xerra en el documental, que és un diari que es va escriure una dona silenciada, que explicava dia a dia el que passava a Falanitx en aquells anys.
5: I tu, Aina?
3: Jo he acabat Com voleu, germans, que canti.
1: Jaume Pons.
3: D'en Pons, sí.
1: Que també expliques la història d'una dona.
3: Sí, bueno, d'un home i una dona, de 2 germans, i clar, i està, sobretot la història del germà està ambientada a Felanitx i, clar, conta moltes coses que a mi me sonen de l'època de la República i de la guerra, i ara l'he acabada. I com que l'he acabat, pues, ara estic mirant a veure quin altre comença.
5: I xerrant de Felanitx, com vos es passau la calor? En el poble? En esport?
0: Bé, jo cada dia vaig a l'esport i si no és un bany a la piscina, pues és a serenar, el bany ordena Cleo.
5: En Llorenç té molta sort en aquest sentit.
0: Esport, és una joia. Estan
1: no, tothom ho té.
5: Ell pot triar, la piscina o la mà. No sé,
3: no. Jo no, jo com que ara visc a Campos i ja m'he venut a la perdició i tenc aire condicionat.
2: Ah, anava a dir, quina és la perdició?
1: Aire condicionat.
2: Sí. Que quan que surts, no. Ho coneix.
1: Aquí també en tenim d'aire condicionat.
3: Sí, surt el menys possible, però...
1: Si no, no vos podríem fer les entrevistes, que molt morien de calor.
2: Quins estius, haver estat tancat.
3: Sí.
5: Bé, jo era Nedo.
3: Sí, si tens de vora la mà, suposo que és diferent, però jo, per exemple, que visc a camp, jo fa anys que no vaig a la vorera de mà, perquè no hi cabem. No hi cabem. Ja. Per aparcar, o sigui, si he d'anar a peu, moriré de calor pel camí.
2: I en tanta costa, no? I en tanta costa.
3: I en tanta costa.
2: Com teniu.
3: Clar, però ve massa gent, hem de reconèixer.
1: No, anava a dir, costes no n'hi ha a Campos.
2: No, costes no.
0: De vorera demà.
2: De vorera demà.
1: Això sí.
5: Sí, ja dic, quina capa munta diu ara.
2: Xalant de la mà.
0: Ponyes.
3: No.
5: Bé, darrera pregunta, mem. Preparats per Sant Agustí i per Coso?
0: Això sempre s'està preparat.
5: Clar, evidentment.
0: El dia 29 d'agost, l'endemà ja... Ja mos preparam
1: ja per
0: dir 28, clar que sí.
5: Mare meva, una bona marató, eh? Llorenç Badell.
0: M'ho han deixat ben pres.
5: Que jo l'he viscut, eh?
0: Sobretot viure la part del dematí. Que és la part important del Falunitxers.
5: I de reivindicar. I...
0: Ball dels Cavallets, la Quique, la Penya del Coso, la sortida dels Cavallets en el convent, les autoritats, Ball d'Espali, i això. La part de Sort Baixa ja és una altra festa que no sé si...
2: Ja és per joves o no tan joves.
0: Sí,
1: no, però ja
0: s'ha desvirtuat. Però...
2: També.
0: La de Sora Baixa ja s'ha desvirtuat.
2: Jo també he arribat, a la Sora Baixa. Sí,
1: qualque pit.
2: Sí, qualque any.
5: I tu, Aina, no, Sant Agustí, Coso...
3: No, jo ja som vieja.
5: Ah, no, diguis això.
3: Sí. Jo durant molt d'anys hi vaig anar, però clar, ara...
5: Ho has viscut.
3: Però com que m'he venut... l'aire condicionat, jo a les 5 de l'hora baixa pensar que sortia a casa nostra avui perquè valia la pena i en Llorenç ha passat a ser que m'ha
5: venut
3: aquí, però si hagués d'anar a córrer en calçars a Quica crec que no hi aniria.
1: Llorenç Badell, Aina Drobé, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies,
1: Val. A vosaltres, a Porto Colom, divendres a les 9:30. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: A vosaltres.
6: Ivetres Ràdio és història. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
7: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
7: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
7: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Gastronomia Arciana amb la senyoreta Briap.

0: Apa la nit, hem de pegar sa vall. Perquè avui hem de parlar de sa cuina de sa vall. Ens va esta senyoreta Prioix, que l'han fet entrar corrents.
1: Com estàs?
2: Bé, tu?
1: Espera, que no ho sento.
0: Clar,
2: no s'ha parlat dels auriculars.
0: Quina meravella que estàs, negra de
2: negra,
0: morena.
2: Però...
1: Estic torrada.
0: Torradíssima.
2: No?
1: Home, si són la senyoreta Brioix, no estic... Oh, cremada, torrada.
2: Bé, morena.
0: Morena, no? Ha anat a la mà.
1: Com es pa moreno?
0: Ha anat a la mà, amb aquest color.
1: He anat a la mà, he anat a la mà. He anat a llaure.
2: Ho has fet tot, ja.
1: S'està...
0: Se nota.
1: Com estàu, vosaltres?
0: Vas enfornant molt, idò.
1: No, aquest dia és no.
2: Aquest és que tens no. Coloreta.
1: No feis mala cara, vosaltres, tampoc. Eh? Bueno. No feis mala cara.
0: No, però de la mà no, ja t'ho
1: no,
0: dic.
1: No, no. Bé, me sap greu. Ja, un altre any, idò. Mireu, jo avui venc amb una paraula que no sé si sabeu què vol dir, sofisticada. O la paraula luxe. Li posen amb un significat. Tot això va cosit, eh? És un moment que vos demanaré aplaudiments, dues vegades.
2: Farem.
1: Sí. Després, set salines, a Polònia, una frase, dues receptes i concepte arsià de Napolònia, la cuinera de sa vall. Men, d'on surt aquest programa?
2: Tenim feina.
0: M'encanta.
1: Sabíeu que, perquè ja vos vaig dir el menú que vaig fer, que va ser el meu aniversari, i va caure en les meves mans aquest llibre que he duit avui, de La cocina de sa vall, les recetes de Polònia.
0: Que va ser el regal d'aniversari.
1: Sí, el meu germà Jordi. Sí, el meu germà Jordi i na Maite, amb les nines, na Maïna Clara, em van regalar aquest llibre. Clar,
0: és
1: això...
0: un llibre d'aquest que...
1: Sí, que tothom vol tenir. Sí, sí,
0: això per una banda i per altra, que no té cap
1: no, perquè prestatgeria. Fa, sí, perquè fa 60 centímetres. Sí.
0: És un element també de decoració.
1: És un element de decoració. Si tens una estanteria de gínjol, el pot posar allà també. Bé
0: però qüestió... Aquesta història m'encanta.
1: A mi me té loquíssima. Perquè, a més, hi ha unes fotografies meravelloses de Murray, que ja no és en nosaltres, però bé, la qüestió és que les fotografies són una meravella i hi ha moltes coses que jo me sent reflectida que he menjat a casa o similar.
0: Encara que fos cuina de sa vall.
1: Sí, perquè és una cuina nostrada. Per exemple, hi ha una fotografia d'un fiambre, li deim així a casa, que és el que feia, bueno, els que fan a Miquela o a Belola, sí. Vull dir, és el mateix. O, per exemple, sopes, arrossos, peixos, hi ha de tot que no és una cosa rara, no són...
0: Contextualitzem un poc, perquè sa
1: vall... Molt bé, perfecte.
0: Espai meravellós, sí. Verge, sí. De la família Marc,
1: sí.
0: Que es troba a Set Salines.
1: Sí, i a Set Salines hi havia aquesta finca, que aquesta finca rebia gent de la societat i havien de menjar. I en els amos de la casa també li agradava molt menjar. De fet, en el pròleg que escriu una Carmen Delgado, diu que el seu amo, en Joan Marc Cordines, era un gran amant de la cuina mallorquina, però que també li agradava la cuina sofisticada. Per tant, aquí ja tenim aquesta primera paraula, que vol dir sofisticada. Què vol dir sofisticada? La cuina sofisticada? Vol dir... dins el context gastronòmic, vol dir la hot gastronomia o cuisine, que seria com l'alta cocina, no?
2: L'alta cuina d'aquell temps.
1: Sí, d'aquell temps.
2: No sé encara alta cuina.
1: Que era la moda que hi havia a França, que en Paul Bocuse va ser un precursor d'aquesta cuina, perquè ja venia de més enrere d'en Escoffier, però en aquell moment, en el 1900... Anem a dir, jo què sé, en el 26 va néixer en Bocuse, pues, posa-li 20 anys més, no? La qüestió és que en el segle XX va ser una corrent gastronòmica d'estilitzar plats, de fer les coses d'una manera més luxosa. I que volia dir luxe, també. Jo ho tinc apuntat per aquí, man, si ho trobam, val? És una d'aquestes paraules que li dona... com dir-ho? Li dona certa... És a dir, luxe vol dir que no és accessible per tothom. Que és una cosa més especial. Aquest no accessible per tothom...
2: Finura.
1: Vol dir que, imagineu-vos, si contextualitzam, Set Salines, Mallorca, en aquell moment, aconseguir mantequilla, o mantega, si s'ha de dir ben dit, no era fàcil.
2: No? Clar, no.
1: Pues allà la tenien. O si havien d'aconseguir... Clar, això vol dir luxe. no estava a l'abast de tothom, però allà, a Savall, a part de que tenien una producció pròpia de moltíssimes d'hortalisses i tenien caça i tenien unes meravelles increïbles.
0: Caça, sobretot.
1: I, a més, tenien cuina, unes cuines ben sortides, ben muntades. Clar, tot això s'entén, no?
0: Llavors, sí.
1: Aquí ve la part de luxe. I sofisticació era que una lota que va néixer en el 1940, que va començar fent de teta a gent de Felanitx, posava, ho diu aquí dins el llibre, va acabar anant a estudiar per ordres d'en Marc a França, aquesta cuina dels millors, i va fer feina a diferents restaurants d'alta cuina i va aprendre totes aquestes sofisticacions.
0: I totes les tècniques.
2: I no li han fet una pel·lícula, sí.
1: No, però ara que veníeu de fer un doc... De que s'altre...
2: Sí. A ella.
1: A ella.
0: Tracta en Apel·lani Drové, se mereix.
1: Un aplaudiment. Aquí vamos. Molt bé, Margalida, ho has sabut cosir perfectament. Per què? Perquè aquest aplaudiment és que el llibre té un enfocament molt guapo. De fet, l'autora, és a dir... L'autora no és només una, però ella hi participa. Ella redacta receptes, no? I diu que ella és una jove molt experta en el que seria res. És una dona inexperta, però va aprendre la cuina de la padrina. I quan un dia, que aquí jo ara li ficaré un pot de fantasia, perquè no ho recordo exactament... Però dins un anar i venir del Marc va coincidir que en Marc sempre anava amb el seu cuiner, a més, a dir, a Polònia, estava resident aquí, a Mallorca, i quan venien aquí era el suport del cuiner del Marc aquí.
0: És a dir, que ella vivia sempre a Savall.
1: El que jo tinc entès és així, és així, no? D'acord. Llavors, va passar que un dia que l'altre cuiner no va venir i ella va haver de resoldre, i ho va resoldre amb unes sopes, després d'una conversa. Ho va resoldre amb unes sopes que li varen entusiasmar, no? I clar, va dir, i on has après? Diu, bé, de sa padrina. Llavors, aquesta cosa nostrada que va aprendre...
2: En Marc, li van entusiasmar.
1: Li van encantar. Es feia de pa blanc. Va dir, que si no, el pa moreno fa barrimet. Fa com... fa fanc.
0: És que en aquella època el pa blanc era bo.
1: Idò, això de aquí anem.
0: Ara les tornes han canviat.
1: Absolutament. Ara te posen el gras sencer i no remugues, no? Sí, sí. La qüestió és que li va sorprendre moltíssim i la va enviar a estudiar fora tota aquesta altra sofisticació. Però què va passar? Que la gent, en certa manera... Sap que agrada després? Imagina't que tu te conviden. Inventa't un país. Celestí, ja. Margarida, sí.
0: Alemanya.
1: Sí. Molt bé, vens d'Alemanya i arribes i te donen a lo millor foie, com ho fan a França. Ja n'has menjat altres vegades, perquè tothom se copia i fa el mateix. Uh-huh. Però que te donen sopes, què passa? Uh-huh. És una surprise.
0: O un cuní
1: de qualsevol... Sí, de ceba...
0: Si una cosa hi ha ceball, són cunis.
1: I perdius, no? Sí,
0: exacte,
1: s'entén, no? Llavors, si ordenem un poc, aquí dèiem que, justament, aquesta dona, Napolònia Drobé, que va ser la cuinera de Savall, va saber com, d'alguna manera, treure el que va aprendre de la padrina i... la sofisticació de lo que va aprendre a París. Uh-huh. I, a més, afegint el luxe d'accés a diferents productes.
0: També. Sí? Clar, tenia totes aquestes premisses
1: totes
0: fantàstiques, que també m'encantaria saber com va ser la seva estada a França.
1: A mi també m'encantaria.
0: No ho explica.
1: De fet, hi ha moltíssimes petites coses que se podrien dir, ordenar. Jo crec que si se pot aprofundir un dia en aquesta dona, si és viva, no ho sé, m'encantaria conèixer-la, m'encantaria conèixer també, de fet, he tirat cables i no m'ha anat com jo voldria, jo volia que rebre més informació. De fet, quan vaig explicar, m'han regalat aquell llibre, fins i tot vaig enviar un missatge a en Sebastià Alzamora, perquè té un llibre que parla d'en Mascaró i en Marc.
0: El rei del món.
1: El rei del món. Llavors, aquí també me va contestar el missatge, me va dir que no, que dins el llibre només sortia una qüestió
0: part.
1: De ses... Sí, només hi havia, parlava d'unes sopes i de més. Però bé, és aquesta cosa com que sembra aquest regal m'ha sembrat com a molta il·lusió de descobrir que més coses, perquè a més Savall no me queden fora de Campos.
0: I de conèixer Napalani, drobé.
1: T'imagines? Això ho hem de descobrir. Llavors, una de les frases que ella diu que m'encanta, és a dir, que, perquè Napalani, com deia, sap molt de la cuina mallorquina, li faltava sofisticació i l'envien a aprendre. I ella, encantada. Tot i estar en el Màxim l'Escargot i a la Tour d'Argent, a França. Després de tot això, ella diu una frase que també necessita un aplaudiment, que és: la bona cuina necessita de temps i d'amor. Molt de les dues coses. La trob fantàstica, aquesta frase. Sí o no?
2: És que és així.
1: És clavat. I després, anirem a les receptes més tard, que són escollit dues d'Ubergini. En el llibre, a la pàgina ja en el final, és un llibre de 160 pàgines, a la 144, hi ha un comentari dins un requadre, perquè té petits requadres. Si, per exemple, xerra dels arrossos, fa com un requadre d'arrossos i explica una cosa. Si parla de set sopes, lo mateix, no? Hi ha com petits requadres que fan referència a l'ingredient principal o de la recepta principal de lo que se parla després. En el final, en aquesta pàgina 144 de 160, hi ha un comentari 100% tersià. Resumit, i diu que a la cuina, en les receptes que hi ha aquí redactades, moltes no tenen ni gramatges ni quantitats, perquè tot depèn de l'experiència que té un cuiner de saber fer les coses,
2: uh-huh,
1: i també del punt i del producte que tens a damunt la taula. Que experiència.
2: Fer.
0: I que també sigui més gran, més petit, tindrà una cocció, tindrà una altra.
1: Perquè just el producte de temporada, just és això. Uh-huh. Enguany les maduixes són més dolces, enguany les peres són més petites, enguany el vi, vull dir, el raïm serà d'aquesta altra manera, no? Les coses no són... sí, estan dins una temporada, però no estan dins un dia determinat ni d'una manera exacta i justa, no? Llavors, els temps i les quantitats, així dit, canvien. Molt recomanable, si voleu anar a la biblioteca, supos que estarà...
0: Segur. Sí, jo crec que la biblioteca de Cort, o que són especialitzades...
1: Misericòrdia, també, pot ser que el tinguin...
0: Segurament hi haurà aquest llibre.
1: La cocina de Savall, les recetes de Polònia Drobert. Bé, la qüestió és que anem a les receptes que he triat. He triat dues d'Ubergini's, perquè ara encara... Comencen.
0: Hi
1: haurà un esclat.
0: Que ja n'hi ha.
1: Però ja n'hi ha, perquè fa una calorada.
2: Ja n'hi ha.
1: Mira, ella fa una recepta d'ubergines en el forn que s'assembla moltíssima a les... Sabeu aquesta que se diu esbergines a la parmesana? Sí, que és com una espècie de lasanya, per dir-ho d'alguna manera, que va fent capes, no és que sigui una lasanya ni preferi, però va fent capes d'ubergini, tomàtiga, i hi ha gent que hi posa carn i que no... Bé, la qüestió és que ella fa... Ubergini's, farina, ceba, tomàtiga, un pot de llet, formatge ratllat per mesar, per gratinar, i ella talla l'ubergini en rodó o per llarg, les posa en aigua perquè treguin l'amargor, la degota, l'enfarina i la fregeix.
0: La fregeix, d'acord.
1: La col·loca dins una safata de forn, i posa un pot de sal i ho reserva. I en aquest oli on ha fregit, evidentment, si n'has posat molt, no li posis tot, dins una cosa lògica, hi posa la ceba, la tomàtiga i fan sofregit. Quan està fet el sofregit, hi posa un pot de llet i ho cau una estona fins que evapora. Posa tot això damunt les ubergines, formatge, ubergini, forma... I així, fa capes.
0: Fa pisos.
1: I el forn.
0: Gratinadet.
1: Bé. Fred és bo.
0: Jo ho he fet, això, qual que piqui, és bo.
1: És boníssim.
0: I a vegades també he posat carn.
1: Sí. Hi ha gent que posa carn, hi ha gent que després posa patata, però la seva recepta és purament així.
0: És vegetariana.
1: És vegetariana, és fàcil, és d'ara, és tomàtiga, ceba i ubergini, i si no vols posar formatge no hi posa ni no passa res. Però fresqueta és bona. Si fas un pamboli, com a companatge, està estupendo. Fas com un tall. I després hi ha una altra recepta, que és una mica més complexa, però no difícil, No, no és que sigui difícil, però potser és una cosa com que la presentació és més acurada, perquè a més en el llibre surt individual, que és un timbal d'auberginis. Aquesta presentació que està en fotografia, vos heu d'imaginar una flanera de flam individual, que està tota ella forrada de pessetes d'aubergini, llavors és... una vegada està farcida, li fa la volta com si fos un flam, llavors tu per de fora només veus com a aubergini, però una vegada ho xapes, el farciment és d'una altra cosa. Està ben explicat, s'ha entès?
2: Sí, perfectament.
1: Sí? Perfecte. Llavors, ella, en aquest timbal d'auberginis, que a mi m'ha recordat molt a la granada d'auberginis, que la fèiem... Sí. Tu també te sona? La fan?
0: Sí, ma mare em fa de...
1: Em fa? I la fa en carn o la fa d'aubergini?
0: Depèn.
1: Depèn, sí? I li posa ou.
0: Sí.
1: Sí. Com la fa ta mare?
0: Després... Sí. Bé, sí? Si vols un dia t'ho dic, perquè ara no sé exactament com la
1: vale,
0: fa, però
1: d'acord.
0: Fa granada.
1: Haurem de convidar ta mare, jo crec que la secció la fa fer ella.
2: Però clar, la granada no és en forma de flan, per exemple.
1: A mi me la van ensenyar a fer en el seu moment, se pot fer molt de púding, se pot fer dins un pírex, se pot fer dins un molde qualsevol, però...
0: Ella la fa com això, dins un molde de...
1: Gran, però un restaurant tu la pots posar individual i queda moníssim.
2: Clar, anem en el plat individual.
1: Individual, fas un castell amb la seva salsa tomàtica, el seu floc...
2: Sofisticació,
1: aquí seria més sofisticació que luxe, no? Perquè un aubergini també, no? Vull dir, estan accessibles, sí? Bé, la qüestió és que ella fa, aquest timbal, fa aubergínia a daus fregida, sofrit de ceba, all, moraduix i carn picada. Aquí sí que hi havia recepta, però la recepta, els gramatges, només era 250 grams de carn, ja està.
0: Ja
1: dir, clar, te quedes un poc a l'aire, perquè si has començat amb una aubergínia o 12 aubergínies, la qüestió és daus d'aubergini, ceba, all, moraduix, carn picada, sal i pebre. Això se fa tot doradet. I dues cuarades de farina i llet. Sí? S'entén? És com si fessis un sofrit, on hi ha l'aubergini que està feta d'aus, amb un pot de carn, quan allò ja t'agrada de coloringo, fiques unes cuarades de farina i un pot de llet, allò farà com una espècie de farsa. I una vegada que ha refredat, quatre ous batuts. Per què? Perquè si no has refredat faràs truita i se te quallarà. I la idea és que ha de fer com a de pegamento.
0: Sí, de fet és un plat que se menja fred.
1: Exacte. I una vegada estan mesclats els quatre ous en tot l'altre, se poden emplenar els motllos que tu decides. Qui és que fas un pires gran o un motllo gran metàl·lic o un que t'agrada, ha d'anar en el forn, és així. Vull dir que ha d'aguantar la temperatura. S'han de quallar.
0: S'han de fer.
1: Sí,
0: s'han de coure.
1: I ho pots fer, si no, amb un d'aquests de silicona i en els microones. No cal que encenguis el forn. Si saps els tempos comparatius, te pots llegir les instruccions dels microones, que és una cosa que ningú fa, estic segura.
0: Ningú.
1: Pues, seria lliçó primera de... Llegeixes la recomanació del fabricant. Bé, la qüestió és que això... ho poses dins un motllo, aquest motllo el tapes amb un poquet de pa arreat, sí? I pots posar també un poquet d'ou, si vols, perquè faci com un pot de crostera, o si no t'agrada aquesta crostera, per exemple, si has de convidar una margalida, no hi posis pa arreat, i així serà, per celíacs.
0: Exacte.
1: Ho tapes amb un tros de paper d'alumini, la qüestió és que faci com o crostera, o que no faci crostera de forn de cremat. Llavors ho tapes amb un tros d'alumini que no estigui en contacte. I bany Maria. Quant de temps? Si has fet un motllo petit, has de saber quant de minut serà allò, i si fas un motllo gran, i si fas una peça que l'ha d'arribar en mig, és més gran o més petit, això et sentit comú, però per norma general, si fas una flanera, dependrà del teu forn, del teu bany Maria, de tot. És a dir, aquest tempos...
2: Bany Maria.
1: El bany Maria perquè sigui una calor indirecta. Si no cremaria, rebateria massa, sí? I això ho deixes refredar. I una vegada ho tens atemperat i refredat, li fas la volta. I tu presentes a una safata, o en aquell... una safata...
0: Que això és el moment...
1: És moment de... aplaudiments.
0: Exacte. Fem uns aplaudiments...
2: Clar.
0: Per aquesta granada.
2: Presentes aquell flan de granada.
1: Aquell flan petit o gran, sí.
0: Fem una pausa.
2: Vinga.
0: I acomiadam, que avui...
1: Gràcies.
0: Cuina de dalt de tot. No te'n vaig.
1: No me'n vaig.
2: No, cuina bona.
3: IB3 Ràdios, diversitat.

0: I B3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I vetres, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
7: Hem d'acomiadar, però estem tots embadalits mirant les fotografies d'aquest llibre.
8: Clar. Hem de corregir una cosa.
7: Sí. El pròleg d'aquest llibre l'ha fet la Carmen Delgado, que és la dona de Joan Marc Cervera.
8: Fill. De fet, en el llibre ho posa entre parèntesis, hijo.
7: Fill de Joan Marc Ordina.
8: Sí, que està posat entre parèntesis, hijo, en castellà, perquè està escrita no confondre. Sí, jo m'he expressat malament, sí.
7: Déu meu, quina meravella aquest llibre.
8: Sí o no?
7: La cuina de Savall.
8: Jo crec que li faré, no prest, però faré una altra...
7: Una altra secció.
8: Sí, a més, l'enriquiré un poc. A lo millor aquest dia vos demanaré 5 minutets més, perquè crec que menys hi duré un convidat. O convidada.
3: Ho
7: preparam. Moltes gràcies, senyoreta Brioix.
8: A vosaltres.
7: I moltes gràcies a tots. Fins aquí. Avui hem menjat molt bé. Tani Carmen,
3: sí,
7: Maria Pons,
3: sí,
7: Miquel
3: Jou, no?
7: Sebastià Ribé. Demà tornem.
3: Sí,
7: una ferrada.
3: Fins demà.
7: Gràcies, fins demà.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. La presidenta del govern, Marga Proen, ja es troba reunida amb el cap de l'executiu estatal, Pedro Sánchez, del Consolat demà. Una reunió que ha començat en retard i que, per tant, obligarà a retardar la trobada també prevista entre Pedro Sánchez i el rei Felip VI. Al Consolat demà hi ha la nostra companya Clàudia Mallia. Bon vespre.
2: Bon vespre. Sí, fa tot just un quart d'hora que el president estatal, Pedro Sánchez, ha arribat al Consolat de Mar per reunir-se amb la presidenta del govern, Marga Proen. La trobada, recordem, estava prevista a les 5:30, s'endarrereix així una mica l'agenda i, per tant, també s'endarrereix la trobada amb el rei, que, recordem, torna del Perú, que tant podria ser el motiu, i finalment es reuniran, doncs, una hora més tard del previst, serà a les 7:30 al Palau de l'Almudaina. Sobre la reunió que s'està produint en aquests moments entre Sánchez i Proen, la presidenta Balear plantejarà el compliment de l'agenda balear amb qüestions com el finançament, la condonació del deute i la migració irregular que arriba a les illes. És la quarta trobada que ambdós polítics han tingut al llarg de la seva trajectòria.
1: Gràcies, Clàudia Mallia, per aquesta informació. Més qüestions, perquè el ple del Consell de Mallorca ha aprovat una rebaixa del 10% de la tarifa del tractament de residus sòlids urbans, que passarà de gairebé 115 euros a 103 euros per ton, una reducció que es finança mitjançant els 50 milions d'euros previts a la Llei Balear de Residus per compensació per al tractament a Mallorca de residus arribats d'Eivissa.
3: La institució dona llum verda a aquest abaratiment en un ple tens i farcit de retrets en què s'ha tornat a encendre la polèmica pel trasllat de fems d'Eivissa a la planta de Sonreus. PSC i Més per Mallorca ha encarregat contra la gestió de les polítiques de residus, mentre que Vox avala la mesura. Catalina Cladera és la portaveu del PSC i el conseller insular d'Hisenda, Rafael Bosch.
4: És una barbaritat. És inacceptable que els dobbers públics se dediquin a finançar una empresa pública, senyor Bosch. Hauríem d'estar empagaïts. Nosaltres ho denunciem alt i clar.
5: Per un any de tractament ordinari entre 75 i 78 mil tones, la reducció és de 20.000 tonelades de diòxid de carboni equivalent. De tirar els fems a Cana Putxa, a Durlo, Sonreus, es passa de 58.000 i pico tonelades a 38.000 i pico tonelades.
1: Reparada totalment l'avaria que aquest matí ha deixat sense llum a 650 clients de la companyia Endesa al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.
3: Concretament, s'han vist afectades les zones de Can Raspais i Can Cifra. El motiu de la incidència ha estat un arbre que ha caigut damunt una de les fases de la línia de mitja de tensió. Una vegada reparada l'avaria, els clients tornen a tenir subministrament.
1: I el govern finalitza les excavacions en el camí del Comellà Fondo Son Cervera, que han descartat la presència d'una fossa comú de la Guerra Civil.
3: Aquesta actuació està emmarcada dins el 5è pla de fosses de les Illes Balears i tenia com a objectiu localitzar una possible fossa que, segons testimonis orals recollits, s'hi haurien pogut enterrar combatents morts durant els enfrontaments el mes d'agost de l'any 1936. Tot i el resultat negatiu dels sondejos, els treballs també indiquen que es tracta d'un entorn condicionat per les inundacions i per les modificacions que ha experimentat el traçat de la carretera al llarg de l'any, factors que podrien haver alterat el terreny.
1: I un darrer punt, perquè dilluns que ve es posa en marxa una nova edició del cicle Cinema La Fresca a Palma. Amb 3 sessions setmanals es presentaran 15 pel·lícules i 7 curtmetratges al Parc de les Estacions i també a la plaça de Francesc García Orell. Arribam amb aquesta punta a les 6:04. Tornem amb més notícies a les 7. Serà amb l'informatiu vespre.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: d'Oviedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a l'Aviador fent balança de la Mobo i repassant les novetats escèniques dels propers dies? Comença la cultura IB3. Benvingut tothom.

0: I és que d'aquí a un minut parlarem amb la directora de la MOFES, Mariona Jaume, en qui repassarem aquest 10 anys d'una de les cites musicals més consolidades de les illes. 10 anys i prou, perquè el festival s'acomiada, deixant, per cert, un caramull d'orfes de fidels seguidors, seguidores, que han omplert els concerts edició rere edició. Després comentarem allò que ens espera les pròximes setmanes pel que fa a les arts escèniques, com sempre, de la mà d'en Javier Matesanz. I tot serà en Andrea Sánchez, el control tècnic.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

El mató un policia motoritzat. Una de les darreres bandes que ha actuat a la Mobo, els argentins, eren cap de cartell de la darrera edició d'un festival que s'ha acomiadat. Ho fa dalt de tot, consolidat, sent referent de les cites musicals a l'estiu a les Balears, deixant darrere concerts memorables, milers d'espectadors i espectadores i també una manera diferent de tractar el públic i els artistes.

0: I volem parlar amb Mariona Jaume, directora de la MOVO. Com estàs, Mariona?
1: Hola, bones tardes. Estic més o menys bé.
0: Això t'anava a dir, perquè, clar, acomiadar-se és un subidó, on vulguis o no, perquè tothom automàticament te demana per què, però a la vegada reconeix 10 anys de música, bé, música bona, música nostra...

0: quan es va organitzar, va tenir un component emocional extra, no? El record de Joan Roca, sí. Baixista d'Antonio Font, que es va deixar fa uns dies. Supos que també un d'aquests moments memorables que no volíem, cap de nosaltres, que no desitjàvem. Però bé, en Pau, en Pere de Bon, en Joan Miquel i en Jaume es van pujar a l'escenari, que és allò que millor fan, i van aprofitar el moment per retre tribut, no? També a un músic que estimaven, també des de la MOVA.
1: Sí, exacte. Hem de dir que tots els grups que han passat per Samoa han tingut màxim respecte cap a aquest tema i molts d'ells han fet també un recordatori i un homenatge a en Joan. Mm-hmm. I des d'aquí ho vull agrair també. I la d'Antònia Font va ser com un altre univers. O sigui, des del principi nosaltres els vàrem deixar les portes obertes perquè fessin el que ells trobessin. Mm-hmm. I realment va ser un moment molt guapo, molt màgic, que molt va tocar a tots. Ja tu ho veu, dius, no? No només perquè Antònia Font tocàs a sa MOVA, a sa desena MOVA quan s'acabava, sinó perquè s'acabava d'acabar una altra cosa, no? Mm. Que era Antònia Font tal com el coneixem.
0: Efectivament.
1: Sense Joan Roca. I jo crec que la gent estava molt amb Antoni Font, no? Molt amb ells, i va ser super emocionant.
0: Coincidències, causalitats, que també formen part d'aquest homenatge.

0: Mos heu confitat les mans moltes vegades i parlant d'Antonio Font i el sentim i jo crec que si una cosa és aquesta banda, t'entusiasmi més o manco, que normalment t'entusiasme, és el bon rotllo, no? I això també traspuava la mova des de l'inici, des de la primera edició. És aquesta cosa, anava a dir familiar, però que, bueno, era una família molt grossa ja des de la primera edició, no? Teníeu com de 8 anys, més o menys, entre 18 i 20, la gent, la bona gent que impulsàveu aquesta cosa, no? I aquest bon rotllo que s'ha mantingut, no? Per alguna cosa i per molta feina que hi ha darrere, va ser un festival sempre com a... és el nostre.
1: Sí, em faràs tornar a plorar.
0: No, no era la meva intenció, però si plores, plorarem junts.
1: Sí, és la veritat que... Joder, perdó.
0: Està molt bé que t'emocionis, és que és moment per emocionar-te. Jo he vist plorar gent... Quan vareu anunciar que partíeu i també quan se va produir el fet, vull dir que això també forma part de l'alegria, no?
1: Sí, no, ara el que deies és veure de que des del principi hi ha hagut un públic superfidel i un bon rotllo, no?, com un ambient superconcret, i sense el festival com un espai també com molt segur, no només per els músics que venen, que crec que se senten sempre a casa, sinó també per... O sigui, siguin d'aquí o de fora, se senten com molt bé, sinó també per el públic, no?, que ha sentit que la mova ha estat com la seva cita anual i això a nosaltres ens fa com supercontents i evidentment, hiper orgulloses de poder haver-ho fet durant 10 anys, no? Mm-hmm. Que, com bé dius, és una feinada darrera que no sabeu i que ara lo millor està ben com una onada de reconeixement cap a tota aquesta nostra feina que semblava que no s'acabaria mai, no? I tot lo bo s'acaba. Però sí, jo crec que aquest públic fidel, que evidentment ara cresquent, ha estat una de les nostres ancles per poder seguir, perquè ens han ajudat molt tothom que ha anat venint i que això, que se sentia com a casa.
0: Mm-hmm. Ens vols recordar una mica els inicis? Aquells inicis, suposo que plens d'entusiasme, d'impuls, d'empenta, sí. De... Uau, vinga, anem-nos tirant, llançam a la piscina i...
1: Jo era públic.

0: Quan tot això va
1: Sí, tot
0: començar.
1: és públic. No tenies ni edat
0: Jo...
1: d'organitzar, o què?
0: No, ja tenia aproximadament la mateixa edat que els
1: Que la
0: organitzadors.
1: resta, sí.
0: Sí. El que passa que jo no estava dins l'organització. I, però bé, va sortir de, com ja s'ha explicat diverses vegades, no? D'una idea loca de dos al·lots, un d'ells l'Arnau Moratinos, que és el festival d'un seu nom, que és Movo, Moratinos Bordoi, varen idear com fer un festival per escoltar la música que ells volien, no? Perquè culturalment o artísticament les verbenes o les quintades no els hi donaven allò que ells cercaven, no? Són gent, tots els que varen començar i els que som ara, són gent hiperespecial amb una sensibilitat musical molt heavy i, per dir-ho d'alguna manera, no mainstream o que, de qualque manera, el fet de no ser, de ser un poquet diferents mos ha dit ajuntar amb mos, no? I jo crec que així s'ha anat conformant se Movo, gràcies als seus organitzadors de cada any, que han anat canviant des del primer any fins ara. Això és vera, que hi ha gent que ha sortit i gent que ha entrat. Però, va, l'entusiasme, com tu deies des del principi, devia ser enorme, perquè ja et pots imaginar uns al·lots de 18 anys fent una festa que cada un va posar 50 euros perquè allò arrencàs de qualque manera,
1: Imagina't.
0: fora sobre el que era una subvenció, fora sobre el que era un patrocini, saps? Tenien un palet amb els logos de la gent que els donava alguna cosa. Ja no sé si se'ls anomenaven patrocinadors, saps? O sigui, un palet amb fols,
1: Sí,
0: amb impresos. El que seria una lona de patrocinadors, però en aquell moment era
1: era
0: això, no?
1: això.
0: Vull dir que era una cosa molt, molt senzilla, molt minimal i alhora supertendra, no? I jo crec que aquests al·lots, al veure l'impacte que estava tenint això, varen dir, ostres, a lo millor han tingut una bona idea, no? I bueno, a partir d'aquí van anar creixent i se varen engrescar a dur, per exemple, el primer grup nacional, el Petit de Caleril,
1: Sí, senyor.
0: que enguany han tornat, com que varen venir i se varen trobar tan, tan, tan bé, els organitzadors de Samoa, jo crec que els hi va pegar una alegria enorme i varen dir això és increïble, podem fer més grups, no? I clar, també va venir després el primer internacional, que és el de Billy Divisions and the Dancers, que també va anar super, super bé. Vull dir, que són gent que han anat provant, ho faig en tercera persona perquè jo era públic, com bé deia,
1: Sí.
0: llavors són gent que han anat provant i han trobat coses que ho feien bé i coses que ho feien malament, no? I a base de l'experiència han anat aprenent. I això també és una cosa molt tendra, com deia, i molt vulnerable, perquè t'exposes, no només és un risc personal i grupal, sinó que hi ha un públic que ho consumeix. Hi ha unes terceres persones que formen part de Samovo també. Llavors, un risc i una pressió afegida a tot això. I res, després ja això, pues, ja la coneixeu ara, no? Que ha crescut molt i ha canviat.
1: Marijoma, Maria Heng, o Cautus, Júlia Colom, Salvatge, com moltíssims d'altres que també han crescut com a bandes paral·lelament a la Movo, no? I de fet, una de les coses que es diu quan se fa referència al festival, crec que el motiu que s'ha contribuït o que ha contribuït a consolidar, diguem, una escena musical d'aquí, no? Més enllà que també, evidentment, cada any hi havia grans noms de la plana nacional, també d'altres punts de l'estat espanyol, per exemple, o de fora, diguem, no? I clar, això és una de les coses més guapes que te poden dir, no? Que un festival no és només un mostrador, no és només una plataforma per escoltar de manera successiva banda, sinó que també serveix una mica de trampolí, de plataforma, no? Per als músics d'aquí.
0: Sí, nosaltres hem xerrat moltes vegades d'això, de que creiem que hem fet també una feina de professionalització del sector en relació a això, als artistes que varen venir fa molt d'anys i que han tornat després amb un projecte seu però totalment diferent, no? Com a veure l'evolució de tota aquesta gent, d'aquests grups que anomenaves ara, és molt, molt, molt emocionant. Bueno, per exemple, la Maria Jaume, record que dissabte estava, bueno, que s'anava a desmaiar, jo crec, de
1: Pobreta.
0: l'emoció. També entre el públic teníem a la Maria Hein, que no aturava de plorar. Vull dir, que sí que les persones que anomenaves i altres grups com Ànimos, per exemple, que han anat creixent amb nosaltres, I això també ens fa com molt contents perquè el que dèiem, no? Que al final no som un macrofestival, llavors els artistes que passen per la Mova ens coneixen, saben com som, saben amb la bona intenció que ho feim i el que deies, no? No és que vengui un grup, no és una cosa de consumició, no és una cosa de consumir com entes com a capitalista, sinó un ambient molt més amable i on els artistes ja de compte de se senten a casa i poden créixer en nosaltres, no? I això també és super, super guapo.
1: Parlant de créixer, ja heu dit que partiu perquè heu crescut. Me sembla molt honest, això, no? No sé, que teniu altres feines, altres prioritats,
0: Sí.
1: que evidentment
0: Sí.
1: cadascú en la seva professió i en les seves circumstàncies personals ha derivat cap a altres bandes, i això està molt bé, no? No sé si hi ha hagut fins i tot qualque possibilitat d'un relleu també generacional d'aquests que tenen ara de 8 o 20, hagin dit, vinga, ara nosaltres. És difícil, també, això.
0: Ai, aquesta pregunta ha estat com molt
1: Sí,
0: recurrent
1: ja ho
0: aquests dies
1: sé. Me sap greu,
0: durant el
1: sé.
0: propi... No, no, no, no, que va acabar. Dic durant el propi
1: Sí,
0: festival,
1: no? Sí.
0: que t'anaves trobant gent i te deia, no, però de veres que ho deixeu? És com, sí, ho duim anunciant un any. Vull
1: Sí,
0: dir,
1: sí, sí.
0: és evident que ho deixem i és evident que no és relleu, però també perquè per una qüestió personal nostra del grup. Vull dir, ja estic segura que si cercàssim relleu, potser trobaríem joves engrescats en fer alguna cosa, no? Però l'altre dia en xerràvem en el diumenge després de la Mova, no? Que sempre fèiem un dinar tots junts
1: Sí.
0: per estar un poc junts i relaxar-nos després de tot aquest estrès. I xerràvem de que tot això que ha passat és com una casualitat i una causalitat molt, molt loca, que ens hàgim ajuntat 14 persones que durant aquests 10 anys hagin tingut com a prioritat la Mova, que hagin sabut respectar els tempos de cada altra persona. Me refereixo que 14 persones sabien bé, ja costa molt, no? I que 14 persones tinguin la mateixa prioritat i les mateixes ganes de fer alguna cosa, costa encara més. Llavors, mos costa molt pensar que hi hagués pogut haver un relleu generacional en relació a la nostra relació, saps? Com
1: Totalment.
0: que a lo millor sí que hi ha un grup de joves que faran algo i tinc moltes ganes de consumir-ho. Vull dir, vull anar en aquest festival nou que surti ara i en aquest nou cicle de concerts o el que sigui, no? Però, com bé deies, ho deixem perquè hem crescut, mos hem fet grans, entre cometes, ja sé que no som molt grans, però bueno, tothom té les seves altres prioritats i les seves feines i bueno, tot canvia, però alhora estem això com a molt conscients de lo que hem fet, molt orgullosos de tota la feina feta i tenguem clar que davant tot això és amistat i una cosa que també xerram molt és que no la volem perdre i hem de trobar la manera, no? Perquè com ens feim grans, les amistats se van diluint o bueno, tenim menys temps o li posem menys importància. I en aquest cas l'excusa era se mou, muntar un festival, llavors hem de cercar de quina manera aquesta relació se transforma.
1: I
0: Perdó
1: segur
0: per aquesta xapa
1: que
0: monumental.
1: va, per favor. Només faltaria. M'encanta més allò que dius, no? Jo crec que només cal donar-vos l'enhorabona, dir
0: Gràcies, Rafa.
1: que allò més difícil en aquest món, i ho saps perfectament, Mariona, és deixar-ho temps. Jo
0: Ja
1: no sé si
0: veus,
1: és massa aviat, segurament sí, però en tot cas també és a temps. I jo crec que està bé acabar l'entrevista precisament a Anna Maria Jaume, no? Perquè ella representa moltes
0: perfecte.
1: coses i jo crec que
0: Sí.
1: s'identifica molt allò que és el bon rotllo que dèiem del Mova. He triat festa i drama
0: Bo.
1: perquè és vera que sempre, el Mova ha estat una festa, però és un poquet drama el forat
0: Exacte,
1: que es deixa i també per
0: defineix
1: voltre.
0: bastant bé la situació. Moltes gràcies,
1: Una
0: Rafael.
1: ferrada enorme a tots i a totes.
0: Gràcies,
1: Vinga, visca
0: moltes
1: la
0: gràcies.
1: música, Mariona. Adéu.
0: Igual.

0: TV3 Ràdio és actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: cortada.
2: Si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.
6: Sí, 27 minuts. Aquesta sintonia ens diu que ja està aquí en Javier Matesant. La capella d'en Javier Matesant sonarà després, Javier, però no t'importa, no?
7: No.
6: Sempre sona el teu nom.
7: No, sempre m'he després. M'han menysprès aquí, però és igual, és igual. És igual. La humilitat és...
6: És el teu segell.
7: Exacte.
6: Presentes tu
7: Hola,
6: les convidades
7: tarda,
6: que tenim.
7: Rafael,
6: què tal? Com estàs? Tarda. Com estàs, Javier Matesant?
7: Molt bé, molt bé.
6: Presentes tu les convidades que tenim avui?
7: Me fa por. Tres variacions sobre la por. Hauries és del que parlarem avui. Tres variacions sobre la por. Què pensaves? Que jo no dono cap puntada sense fil.
8: No, si és que hauries d'haver estat tot.
7: Ah, sí, sí.
8: Jo... Si no sabem el que...
7: Seria el més dolent del... Però és igual. Anem a parlar del que hem de parlar. Què és això? Què és això? De moment, un projecte. Un projecte molt original. Jo diria que la hibridació de gèneres que fa o de disciplines que fa, quasi inèdita, i tenim aquí amb nosaltres a dues de les responsables, ens falta un que s'ha posat malaltat, són na Maria Garalbe, na Maite Villar i en Joan Casanyes, que no ha pogut venir.
9: Ha desaparegut.
7: Volia, però el pobret... Sí, que ha fet
8: màgia.
9: S'ha fet la seva desaparició.
7: És un projecte que mescla moviment, manipulació d'objectes i màgia, per parlar de la por en general, però crec que encara res no està tancat, tot és un projecte que està ja treballant i que finalment serà una residència, etcètera.
6: Maria Garalbe, Mateu Villar, bon dia, com
9: estàs? Bon dia, bon dia.
6: Javier s'enrotlla, s'acaba d'arribar a les 7 i encara no us ha saludat.
9: No sabia quan dir hola. Benvingudes
7: a les dues. Teniu obert el micro per quan vulgueu. D'on surt això? I la mescla d'aquestes disciplines, aquesta... Nous llenguatges, que és el que preteneu, explorar els nous llenguatges escènics, teatrals, com arriba aquesta combinació de disciplines?
10: Per casualitat?
9: Sí, perquè mos feia ganes.
10: Mos feia ganes.
9: Sobretot fer feina plegats i perquè mos va aparèixer que era com una idea curiosa de mesclar moviment, màgia, text, tota aquesta dramatúrgia al voltant de sa por, que se pot expressar tant amb el moviment com amb la màgia d'una manera molt clara. I no sé, mos va aparèixer un punt de partida interessant per aquest projecte.
10: Sí, Ens agradava molt que de fet, cadascú de nosaltres som molt diferents. Molt. I cercar un llenguatge comú per estructurar un projecte d'arts escèniques on, per un costat, la paraula, perquè hi haurà paraula, segurament, clar que sí, la dramatúrgia textual, més la dramatúrgia corporal, al final el teatre és màgia, i de quina manera la màgia podia entrar dins d'aquest espectacle, no com a fet màgic, o sigui, no com a número de màgia, sinó com a arribar a aquests moments que sovint en el teatre físic es passa molt, no? Ara de sobte el que volem és que... I la realitat te supera,
7: sí,
10: no?
7: Però la màgia, si, de forma popular, està com a molt relacionada amb l'entreteniment, amb així divertit, lleuger... pot ser il·lusionisme, pot ser màgia de prop, el que tu vulguis, no? Però és com més entreteniment. I aquí heu triat la por. I justament perquè la màgia pues, també pot ser inquietant.
9: Clar,
7: pot ser,
9: clar, és que tot això que se veu, que desapareix, que la multiplicació d'objectes, fins a quin punt això també se pot dur cap en aquest camí de la por, les màscares, els rostres, jugar amb les llums, tot això és cosa màgica, no? Al final, sí, que sí, també se pot entendre com a efectes especials, pot ser en cine, però incloure això dins una obra de teatre és difícil, no és fàcil, perquè, clar, no és com l'àmbit que tu t'esperes veure màgia, i la màgia a l'uso, no és així.
10: És desmitificar, de fet, no?, el concepte de la màgia.
9: Sí.
10: I donar-li un ús teatral.
9: Un ús dramatúrgic, clar. Sí, sí.
7: Però, i per què la por? Perquè mira que estem ficats a un món que fa por, efectivament, però justament de vegades no és el gènere que més s'utilitza en el teatre. Teatre de por, mira que cine...
9: És complicat,
7: no? Però hi ha poc, n'hi ha, però no és massa habitual.
10: Bueno, està dins de tot el procés d'investigació. Quan van començar a fer feina, havíem de començar per algun puesto i van decidir que havien de fer un treball, com el treball de creació és un treball que a l'actor i a l'actriu l'implica moltíssim personalment, i de sobte va eixir aquesta idea de per què no parlem de la por? A què tenim por? I tenim por a moltes coses.
7: Moltíssimes.
11: I estàveu investigant, estàveu fent recerca sobre què és la por, d'on mos ve la por, com gestionar la por, perquè clar, també té moltes arestes el tema, la qüestió.
9: I per molt que facem i investiguem, sempre acabem veient que per moltes pors que hi hagi, la mort sempre et sap por que mos fa...
11: La gran por. No?
9: Sí,
10: és allà on tothom...
11: Més que la malaltia, més que patir.
9: Sí, és la mort, jo crec, el perquè final, ja és no, definitiu, no, no hi ha volta enrere. I
10: pensar que t'has de morir, perquè una vegada estàs mort, ja està, no? Però el...
7: O no.
10: Bueno,
9: no,
10: o no.
9: És que no ho sabeu.
7: És una altra obra. És una altra obra, la segona
9: part. Però és incògnita de...
7: No,
9: fa por.
7: Claro. La por, allò desconegut.
10: Efectivament.
9: Totalment.
10: A morir.
11: De totes maneres, me ressonava tot això que estava comentant a l'inici, perquè la Maite, tu com a directora, com a integrant de Migrants, ja has mesclat gèneres, ja has fet coses híbrides. Supos que ara per tu és això com un salto mortal encara més, no? És com tot allò que ha fet i li fic màgia. Li fica aquesta pàtina d'aquesta cosa misteriosa que també té la por, no? És com que no te poses per poc, Maite.
10: No. He de dir que de sempre jo vinc del teatre circ.
11: Sí, sí.
10: On hi havia màgia.
11: I moviment.
10: Sí. I la màgia sempre havia estat alguna cosa molt, molt, molt present. I, bueno, vam coincidir amb Joan, i tot d'una vam veure que en algun moment havia de passar alguna cosa.
11: Que xula.
10: I gràcies, a més, després va aparèixer Maria, o primer va aparèixer Maria, bueno, no sabem, no? Els temps, no sé exactament la cronologia. Però sí que hi havia alguna cosa que ens feia, o que ens fa pensar que entre el moviment, la màgia, hi ha alguna cosa teatral molt interessant.
7: Ara esteu posant els fonaments, l'inici, i teniu una primera residència a l'octubre, me deies, no?
9: Sí, ara ja vàrem fer una setmana de residència a Santanyí, residència Anyell, i per octubre farem una altra setmana allà mateix, i una primera mostra.
7: I això se concretarà com? A escenes tireu tot tres? O encara no se sap? Bueno, sou els tres els arquitectes
9: sí.
7: del projecte.
9: Sí, però qui sap si després hi haurà més intèrprets o qualcun de nosaltres decidirà que no actua. No ho sé, d'entrada sí que som creadors els tres i som
10: sí,
9: intèrprets.
10: Sí, estem cercant material, estem cercant llenguatge.
9: És que és difícil, al final, perquè és això que diu, tots som molt diferents. I clar, ella crea d'una manera, jo creï d'una altra, en Joan sa màgic, clar, vendrà potser un punt després, quan ja tenim què volen dir, com ho volen dir, després se fica sa màgia o no. I estem trobant com confluen aquests llenguatges per poder crear un nou llenguatge propi de tot tres.
10: I de fet ha estat molt interessant perquè diu una Maria, no? que Maria crea d'una manera, jo creo d'una altra, i aquesta setmana fem feina plegades, mos adonaven que, ostres, això que està fent Maria és molt interessant, no?
9: Mos vam anar com retroalimentant.
10: Sí, sí,
9: jo és que ara necessito, i dic, vols un text?
10: Sí.
9: I me diu, sí, pot fer un text? Dic, sí, sí, qualque cosa puc fer és un text. I me'n vaig anar 5 minuts, vaig escriure un text, i d'aquest text ella ja va treure com tota una idea.
7: Ho dius com si fos una cosa senzilla, no? Això en Bob Dylan, sí, fas una cançó, vinga, va, i guanya un parell de premis, però ara m'aniria bé un text, me'n vaig 5 minuts i torno amb un text. Ho has dit tu, eh?
10: Va ser real.
7: I ho diu humilment, però com si hagués he anat a comprar dues Coca-Coles. No, però no, he dit un
10: text. Saps el que passa? Mira, hi ha una cosa que és molt interessant, que ho hem parlat moltes vegades, no? El concepte de quan els actors i actrius tenen aquest moment de residència, no? Quan estàs en una residència, que és un moment de luxe. No? És un moment de luxe per nosaltres, perquè de sobte estàs immersa en un procés de creació i pot succeir això, que estàs treballant i de sobte pues és que necessitem un text. I na Maria va pujar a la seva habitació i va fer un text. I va baixar amb el text i ho vam llegir i a partir d'ahí se va generar altres coses. Perquè, clar, estàs immers 24 hores.
11: Són les 6:37, estem entrevistant a Maite Villar i Maria Garalme, dues de les tres potes que té tres variacions sobre la por. I jo te proposo ara un repte, repeteix l'hora, 6:37. Menys si a les 6:43, Maria, tens un test.
7: Però una obra llarga, de més.
11: Sí, i te donaré les premisses.
9: Si vols, m'encanta aquest joc.
11: Mentre continuem parlant amb Maite, intentant comunicar amb Albi, que havia d'entrar també.
7: Això saps que ho va fer en Simenon?
11: Jo Simenon,
7: en públic i tancat dins una espècie d'urna i tal, li van dir, pues, con aquest tema, aquest no sé què, i un robatori, i una senyora i tal, i pum, i en 24 hores sense dormir, amb una màquina tal, davant de tothom...
11: No, Maria, te fa una trilogia en 24
7: hores. I va treure una novel·la.
9: No. Era un text d'una pàgina. Era una pàgina, però que va donar...
10: Es va donar per molt.
9: Sí, no era un text sencer, no.
7: Mai no diguis que no.
11: Perquè si no, te duríem el circ.
9: Dóna'ns les pautes, que comences a escriure...
7: Jo que sí me quedo una mica en les ganes, com que no està en Joan, que mos parlaria d'això, com integrem la màgia? Màgia que no és un espectacle de màgia, sinó que la màgia s'utilitza pues, una mica també per explicar, per narrar, per formar part com un llenguatge més, una mescla de llenguatge... clar, però una màgia s'entén, si fa màgia, que te fa un truc, te fa un no sé què... Sí, no?
10: Va més enllà. Vull dir, la màgia nosaltres l'entenem com un element més significatiu de l'escena. No és el moment puntual que te fa el truc. Ja. Va més enllà. És el que parlàvem abans, és transcendir el concepte de la màgia.
9: Per exemple, que això no sé si serà o sí, però una idea que vam treballar, que no vol dir que hi sigui, sí, sí. Però com una persona pot sortir del seu propi cos i veure el seu cos des de fora. Això se pot fer amb màgia.
7: Clar.
9: I és com una cosa que mos pot aportar en Joan.
7: És el que diríem, ha estat un moment màgic, no? Més que fer un truc,
9: sinó
7: crear moments màgics.
9: Moments màgics, atmosfera màgica, levitar...
7: Aquí en el vostre dossier surt també bastant el poètic, moments poètics, que no sé si, clar, també estan molt a prop.
10: És que no se pot desvincular el la poesia visual de la màgia, de cap manera.
7: el famós realisme màgic, no?
10: Exacte.
7: Que una cosa absolutament quotidiana que t'estan contant i de cop parles amb un esperit o parles amb tota naturalitat,
10: exacte,
7: no? Com fan també aquests escriptors hispanoamericans. Pues, bueno,
9: sí, ara és que de fet en Joan com... està enamoradíssim de Cien Años de Soledad.
7: Vaja.
9: I és un poc aquest camí és que li agrada seguir en teatre. De, ara fiques això que apareix aquí i... que no sigui un truc, un joc d'agafa aquesta carta, no? Que digui alguna cosa, que se necessiti allò, passa per un motiu. I això jo crec que és molt emocionant.
7: Darrerament, parlant molt, han existit durant anys, però parlant molt amb convidats que venen per aquí, les residències.
9: Sí.
7: Nosaltres sabem el que és i el que sabem, però diguem un moment pedagògic. Explicar una residència, per què ajuda a un projecte que està work in progress, tal, en què consisteix una residència?
10: Una residència és ese moment en el qual el fet de conviure 24 hores amb els teus companys estableix no només el llenguatge de feina, el llenguatge teatral que es farà servir, sinó, jo penso, no? M'agrada pensar que s'estableix també fins i tot l'ètica de feina que durà endavant aquest projecte. 24 hores són moltes hores i una setmana sencera, no? Entonces, de sobte, el primer dia està com tot descol·locat, no?
9: Sí.
10: I a poc te n'adones que les coses van col·locant-se a puesto, comences a entendre't en els teus companys, a crear dinàmiques de feina, de menjar, de... Es parla moltíssim, moltíssim.
9: Molt, molt.
10: I en aquest...
9: I de coses que no tenen a veure, però després però... dius, sí, que tenen a veure.
7: Clar, perquè els vincles creatius, que ja se tenen d'alguna manera, perquè per això poses en marxa, s'enriqueixen amb els vincles també després personals, no? A la persona vas coneguent i d'alguna manera saps com respira ell, tu, i comences a complementar la teva creativitat, suposo,
10: totalment,
7: no?
10: Sí. I aquest espai 24 hores obert, vull dir que en qualsevol moment pots posar-te a treballar, no tens horari.
7: Quan podrem veure el resultat final de tot això? Ho pensau, o estàu treballant sense una data concreta, l'any que ve, a finals d'any? Perquè...
9: És que ara mos agrada treballar sense data concreta, perquè normalment quan fem un projecte quasi sempre tenim una data o tenim una fita, un objectiu allà posat, que això com que també t'acaba... generant una temporalització i te fa anar més ràpid o te fa treure un resultat, no? I aquí mos agrada dir, no, és que això ho fem perquè mos ve de gust investigar per aquí i si necessitam un any, si necessitam dos...
10: Sí, és... som teatre físic, la creació col·lectiva, són projectes que casen malament amb els calendaris, perquè... Bueno, quan tens un text i el tens escrit i comences a partir del text, tens una feina prèvia que ja està feta, però quan treballes des de lo físic has de començar de zero i has de crear la dramatúrgia física, que al final és moviment, és partitura.
9: Estàvem amb agulletes. En Joan i jo fem porters i ella dirigim els porters i el dia següent en Joan no se podia aixecar del llit. Clar, és que també és això, és aprendre
10: és
9: entre
10: això,
9: els tres.
10: Sí.
9: Ella està més formada físicament, però nosaltres...
7: Bueno, ara amb el Face Gola ja... Nosaltres tenim pressa de veure-ho, ja, però frisant, però vosaltres... bueno, però la gent que escolta això pensarà, i de què viuen? Clar, perquè dius, clar, no, aquesta cosa no mos paguen per fer-la normalment, dius, ah, si és un any, és un any, si són sis mesos, i tal. I...
6: Ara mos diran de què viuen, de molt de projectes més que tenen en marxa, que volen comentar amb elles. Fem una pausa.
7: Vale.
6: Això és la ràdio, de vegades hem de fer una pausa, i continuem parlant d'Anna Maite Villar i Anna Maria Grave.
12: IB3 Ràdio és coneixement.
13: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
14: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
13: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
14: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables.
15: Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
16: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
17: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
16: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
18: Font de misteris.
19: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
20: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
18: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. L'Aviador i Betres Ràdio.
6: Sis 45 minuts, continuem el programa, continuem parlant amb Maria Garalbe i Maite Villar, dones del teatre que tenen aquest projecte que fa molt bona pinta, Tres variacions sobre la por, que anem amb La Calma, que ara mateix, després de La Residència, vendrà una altra, i ja veurem quan estrenarem, estarem molt pendents, però clar, na Maria té altres històries en marxa, acaba de...
7: Altres, diu, si té una secció per ella... Per ella
6: acaba de... Bueno, acaba, fa uns dies que va estar a la Beca tallant les llibres Teres, lectura dramatitzada dirigida per Ernest Llobet i, a més, interpretada per actrius enormes.
9: Sí.
6: Com va anar?
9: Va anar increïble.
6: Sí, no?
9: Va ser preciós. M'agrada moltíssim, a més, voreró des de fora, perquè aquesta vegada jo no interpretava. Anava només com a espectadora i va ser brutal poder-ho veure. És que li comentava abans una Maite de que jo anava preocupada, perquè jo sóc molt exigent, i pensava... Això no m'agradarà del meu text, diré, això ho he de canviar... Estaré tot el temps pensant. I no va ser així. Va començar l'obra i m'haig oblidat de que era meva. Sí. Vaig disfrutar, vaig gaudir, vaig riure, vaig plorar, m'haig emocionar...
7: I vas gaudir de canvis que veies o realment era com tu la imaginaves?
9: Era com jo m'imaginava, sí. Però de tenir les actrius allà fent allò m'ha agradat moltíssim. I a més de tenir el públic amb jo... I se va crear una cosa màgica que
7: sí. Pot sortir d'una cosa així d'una... La Beckett és la Beckett, hi ha molta gent que
9: pot sortir que... Ja ha sortit una cosa.
7: Dos, ja ho sabia. L'haurem de tornar a convidar, això és un no pagar, eh?
9: Ha sortit una cosa però no et segura. Ho puc comentar, perquè tanmateix crec que no... Bé, no ho sé.
6: Dali, tu no... Sense, fora por,
9: perquè tampoc no sé si serà, però com que me fa il·lusió ho coment. Després m'ha venir, de la lectura, m'ha venir una editora de l'editorial Planeta, que m'ho vol publicar de llibreteres en castellà.
6: Que bé!
9: I, sí. Sí, sí. Però, clar, això és, ja sabeu, és un procés...
7: Bueno, sí, però si te venen directe... Una cosa és d'enviar manuscrits a veure si m'acriden, si no llegeixen, sí. Si agrada, però que te vinguin ells a dir, tu, m'agrada... T'has votat ja un parell de fases,
9: sí,
7: no?
9: Sí, sí, jo estava sopant, que ja, clar, amb unes amigues allà mateix a Beckett, i m'ha venir una dramaturga també molt crac a felicitar, i m'ha venir ella també a proposar això. Clar que ella no publica ella directament, però està dins l'editorial i ara estic mirant qui directament m'ho podria publicar.
6: I estarem molt pendents d'aquesta publicació,
9: que ja
6: seria
9: veurem,
6: un
9: encara...
6: mou més en aquesta aventura de les llibreteres que va començar ja fa estona i que ens està donant moltes alegries. Teníem pendents parlant el Vinyan, el coneixeu, no?
10: És un,
6: jove, una jove promesa,
7: sí,
6: que està,
7: promesa,
6: està començant...
10: Ja, ja fa estona, que és no, una jove promesa.
7: Sí. Fa 7 dies, ja.
6: De fet, fa com a 25 anys que fa aquesta cosa. És, en realitat, ara vaig a xar seriosament, és un tio encara jove, el que passa que va començar molt pres. Joan el Vinyan, com estàs?
21: Com estàs, Rafa? Diuen que de jove promesa a vieja glòria hi ha un pas. Jo crec que ja l'he fet.
6: En tot cas, hem de parlar de Via Fora, un muntatge que fa uns 25 anys, ara me diràs tu la data exacta, Albi, que representa el Cudi, un recorregut a través de la història del poble, un espectacle que itinera, que conté música, teatre, passat llunyà, recent, i que tot això se fa 30 i 31 de juliol i també el 6 i el 7 d'agost. Òbviament, el Cudi, el punt de trobades a la porta d'Esmoll a les 9. Joan, què feis? Perquè feis tantes coses i tan maques i a més en la implicació també del poble, no?
21: Sí, sí, bueno, el Biafora... 24 anys fa que el feim.
11: 24.
21: Jo el vaig començar el primer any com a actor, quan encara...
11: T'he vist amb aquestes imatges, tot jovenet. No has canviat però, clar. Un poquito,
21: bueno,
11: sí.
21: Bueno, una mica.
7: Si en 24 anys no ha canviat gaire...
11: Ha madurat.
21: I això, i a poc a poc, pues, bueno, està com molt guai, perquè per la part molt... de, pues, de la meva vida i de la vida de la companyia que jo tenia, que se deia Neo Rural, i sí. Som nosaltres que vam començar com a actors i tal, i a poc, al llarg dels anys, mentre pues, estudiava direcció de dramatúrgia, vaig començar a fer com a dramatúrgia, a fer d'ajudar en direcció, i finalment l'any 2023 se va retirar en Carles Pujol, el director, i d'ençà d'aquell any pues, ho dirigeix jo. Uh-huh. I res, és, sí, sobretot jo crec que és com un format que crec que és l'únic lloc de Mallorca on passa, que és aquesta idea de teatre que és popular, que la figuració és del poble, que se xerra de escenes històriques que van succeir, evidentment dramatitzades i teatralitzades, i no sé, combina pues, això, que és teatre itinerant, que se fan escarrers les murades, que hi ha música en directe, que això, que hi ha com actors professionals mesclats amb gent del poble. No sé, és un format molt, molt xulo i que de tant que de com molt encantat, perquè per això.
7: I enguany té especial protagonisme la dona.
21: Sí, no? sí, perquè... Bé, això que passa que històricament els personatges femenins sempre han quedat com relegats a la foscor, precisament pel fet de ser dones, i en Weimar mos varen proposar en sequit creatiu pues, cercar referents de dones de segle XIV, de segle XVI, que poguessin tenir una veu pròpia. I per això s'han escrit com dos monòlegs, un monòleg que xerra d'una dona aristòcrata mallorquina, d'una certa noblesa que està com condemnada a només generar descendència, i després una altra dona que de segle XVI, que és una germanada que se revolta contra els nobles.
11: Uh-huh. I a més, actorassos i actrius enormes, Sebastià Trobé, Lorena sí. Faus, Elisa Garau, Jaume Gaià, Joan Gelebert, Carmen González, Salvador Miralles, Sara Palomo, Jo Maria Pasqual, Jaume Xua, algun d'ells han treballat amb tu de manera profusa, Albi, i aquests figurants, que és gent del poble que, diguem que voluntàriament forma part de l'espectacle, no?
21: Sí, sí, són gent del poble, que moltes són molt joves i tal, però que els agrada molt el teatre, molts estan vinculats amb l'auditori, amb grups de teatre amateur o infantil, o fins i tot en grups de teatre amateur de la poble, i sí, se vinculen amb el projecte i se generen pues, aquestes... Com, és molt guai, perquè és com una dimensió on les imatges són molt més èpiques, on pues, tenir 30 persones en un espai pues, són com imatges molt més pictòriques, pràcticament recorda una òpera en certs sí, sí. moments.
11: Amb una música més de Jaume Oliver, que és el director musical, que és molt John Williams, no? És molt èpica aquesta
21: sí,
11: música, sí. És guai, ara la sentíem. No?
21: I és super cinematogràfic, sí, el que composa. Sí, sí. És vera que vivim un ensemble petita, que hi ha una flauta travessera, un saxo, un baix, una guitarra, acordió i percussions, i després van canviant d'instruments, els músics, però amb aquests instruments aconsegueix generar... Sí, és molt cinematogràfic el que aconsegueix en Jaume.
11: Que xulo, màgia, no? Parlàvem abans de l'espectacle d'Anna Maria Garalbi i de Maite Villar. Jo crec que és màgia poder concitar tantes coses a la vegada, no? Aquesta, parlar d'història, reivindicar certes coses, parlar del poble, que el poble s'impliqui, i a més amb tota aquesta gent meravellosa, no? Amb músics també que interpreten en directe, no? Jo.
21: Sí, sí, sí. L'espectacle d'itinerant, cada escena passa a un lloc de la murada diferent.
11: Sí.
21: I els músics acompanyen el públic d'una localització a l'altra. I és música original composada per l'espectacle, per cada escena, i moltes escenes amb música... O sigui, moltes escenes no s'entenen sense la música. És com necessari perquè l'escena avanci, en certa manera.
7: Escolta, i no hi ha dos anys iguals, no? Cada any feis alguna proposta nova, com enguany lo de la dona, amb diferents monòlegs teus, a més, escrits per tu. Això com ho decidiu? Hi ha un comitè amb l'Ajuntament? O teniu llibertat absoluta? Com ho feis?
21: Hi ha, sí, hi ha com un equip creatiu. Això, hi ha una sèrie d'escenes originals que estan escrites per historiadors. Uh-huh. Historiadors que són molt, com molt rigorosos i molt fidels en els fets que varen passar. Aquestes escenes se filtren per dramaturg, en aquest cas són jo, i s'estableix com un diàleg amb aquests historiadors o amb l'Ajuntament per veure fins a on se pot arribar a l'hora de teatralitzar, fins a on podem permetre modes fet de ser fidels o no, i a partir d'aquí, a partir d'aquest diàleg, pues, se reescriuen les escenes i se van com corregint, en certa manera. I els canvis proposats, sí, des de l'equip creatiu, a partir amb en Jaume, jo, en Carme Suárez, que a banda d'estar en el Teatre del Cudi és com la productora executiva de l'espectacle, anem decidint a veure quins canvis podem introduir cada any. Com que hi ha una vintena d'escenes escrites, normalment, pues, de vegada, qualcun any agafem qualcuna i la reinterpretem de qualque manera i tal. Si has d'anar com reescrivint-les, perquè de cada any tinguem com una biblioteca d'escenes que, a banda de que siguin rigoroses històricament, també teatralment siguin interessants i entretingudes i que la gent passi gust de veure-les.
6: Idò, ja sabeu, les cites, demà mateix i divendres a partir de les 9 i dijous que ve i divendres que ve també 6 i 7 d'agost a partir de la mateixa hora. Punt de trobada, Porta del Moll. Per cert, arribes allà i ja està? O t'has d'inscriure a qualque banda, Albi? Com va la cosa?
21: No, és entrada lliure, va. És vera que és en el carrer i tu pots seguir la comitiva i t'aniràs duent. I ja està, no t'has d'apuntar enlloc i a gaudir.
6: I de gaudir. Molta merda, estimat.
21: Moltes gràcies, guapo. Gràcies.
6: Vinga,
21: a tots.
6: Gràcies. Adéu. Jo, la Vinyana, un d'aquests incombustibles, Maite? Tu també. Per cert, és que t'he de demanar, senyores, allò de dirigir a l'Escola d'Arts Escèniques de les Illes Balears, que també va ser una etapa molt, molt guai.
10: Va ser una etapa.
6: Que no l'enyores, però que bé, perquè ara estàs en altres coses també.
10: Estic en altres coses, però he de dir que vaig aprendre moltíssim. 8 anys de cap d'estudis, 4 anys de direcció de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears. Va ser un bon aprenentatge personal, professional, perquè ningú no t'ensenya a dirigir un centre.
6: I molts d'anys, Maite, amb els quals també va passar abans i continuarà passant, van sortir fornades d'intèrprets, actrius i actors que valen molt la pena i que convé tenir molt en compte que ja estan fent coses meravelloses i, clar, part d'aquest mèrit també vos correspon en aquest equip. I jo crec que això s'ha de recordar, no?
10: Jo crec que sí.
6: El talent que tenim aquí.
10: Jo crec que sí. I, de fet, una de les coses més meravelloses que te pot passar com a docent d'aquesta escola és que arriba un dia que comparteixes escenari amb les persones que has fet feina amb ells com a docent, no? Com el cas de Joan Casanyes, no? De repente, un dels teus alumnes passa a ser el teu company de feina i això és que no té preu.
6: Maria, Maite, gràcies per estar aquí, gràcies per acostar-nos a aquest projecte que pinta molt bé. Deia en Javi que ja tenim no només interès, sinó certa urgència. Per sí, sí, ja. Com ja se tradueix.
7: Bueno, i una abraçada en Joan, que havia de venir, en Joan Casanyes, però està malaltet, que es millori. Ja cridarem per altres coses.
9: Sí, té material.
7: Té material.
6: Moltes gràcies per estar
9: moltes
6: aquí.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
10: A vosaltres.
6: Javier, fins la setmana que ve, més, tu deies, no? Juliol i agost.
7: Juliol i agost.
6: Ja, escèniques i les hem d'esprema.
7: Sí. Ja potser una mica manco tal, però bueno, aquesta secció sempre està en obrida.
6: Clar que sí, aquesta setmana que estem repassant la música que està sonant de l'Atlàntida Filfest, avui és el torn de Teolo Kadamo, actua a ses voltes a partir de les 8:30 i en ritme, molt de ritme. De fet, acabam el programa d'avui, tornant demà a les 6. Ara us deixam en les notícies.
1: Enhorabuena, bro. Escolta esta. Yo, el otro día me hice amigo de un metrónomo y fuimos a dar un paseo por el centro, ¿no? Él me dijo que su sueño en verdad era ser cardiólogo, pero para ser cardiólogo hay que tener corazón. Y yo, cabrón, ¿a qué carajo quieres ser cardiólogo si todos los cardiólogos carecen de tu ritmo? Además, para ser cardiólogo hay que estudiar demasiado y si estudias demasiado se te pierde todo el ritmo.
2: Yo diciendo, literalmente, ¿qué cojones, tío, para ti vas a querer ser cardiólogo?
22: Eres
2: un metrónomo, tronco, o sea,
22: eres el corazón.
2: Lo que tiene lo que...
22: El ritmo.
2: El corazón.
22: El del ritmo.
2: El ritmo.
22: Yo flipando en colores con el metrónomo diciendo, no, tal, que yo quiero estudiar. Yo diciendo, pero ¿qué daría yo por ser tú, sabes? Ser un metrónomo y el pavo, que no, que yo quiero... quiero ser cardiólogo, tal, yo quiero licenciarme. Yo, bueno, tío, ya tú sabrás lo que haces, pero mientras tanto...

0: Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.

0: La presidenta del govern, Marga Proens, demana al president del govern central, Pedro Sánchez, solucions perquè el flux migratori, l'habitatge a les illes, la cogestió aeroportuària i un millor finançament siguin una realitat, tot amb el rerefons de les càrregues policials de diumenge. I és que avui hora baixa les audiències presidencials i les trobades reials centren l'actualitat informativa. Pedro Sánchez ha arribat passades les 5:30 de l'hora baixa a la reunió en Provenç per després desplaçar-se a l'Almudaina, on ha de començar la trobada real d'estiu amb Felip Sisa. Una trobada en què els incendis de la península seran, previsiblement, tema protagonista entre Sánchez i el rei. Enguany, però, canvia l'escenari, deixa mar i vent i es fa, com dèiem, al Palau de l'Almudaina de Palma. Tot d'una serem en directe a l'Almudaina i també al Consolat. Però avui, dimecres 29 de juliol, hi ha més titulars que ara. Us avançam amb Maria Tomàs. Avui també hi ha un altre protagonista, el penalista mallorquí Jaume Campaner, que serà una peça clau en el judici a Begoña Gómez.
1: La dona del president l'ha fixat com a advocat, notícia que coneixíem el mateix dia que Pedro Sánchez, com dèiem, a Palma, ha arribat al consolat, com dèiem, fa 2 hores i mitja. Campaner defensarà Begoña Gómez de les acusacions de tràfic d'influències i malversació mentre espera que es fixi la data del judici.
0: I l'operació antidroga ha duit a terme a diferents municipis de Menorca i la península. Avui s'ha saldat en 9 detencions i diversos decomisos.
1: Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera hi han intervingut.
0: 6 mesos després dels despreniments de Cala Sant Esteve i el Fonduca, una 20ena de famílies continuen sense poder tornar a casa seva.
1: Ara l'Ajuntament del Castell ja té el projecte per consolidar el penya-segat del Fonduca i confia que les obres permetin recuperar la normalitat abans que acabi l'any. Lluís Camps és el batlle.
2: Desbrossar i es fer net de vegetació i després hi ha pues, accions en embolonar, val? Posar uns ferros per poder consolidar el penya-segat i després hi ha instal·lació d'una malla específica i en moments, indrets, punts molt concrets, algun tipus d'unitat, formigó injectat a pressió.
0: I el Gengob sospita que l'aeroport d'Eivissa està cometent un delicte mediambiental greu en el procés d'abastiment d'aigua potable de l'aeròdrom.
1: Per això demana al Seprona que investigui el cas i que presenti una denúncia al tribunal si és necessari. Joan Carles Palem és el portaveu del Gengob d'Eivissa.
3: Se té que estar fent desalació, sí o sí, a l'interior de l'aeroport. Hem demanat a l'administració responsable, el govern balear, i mos confirma que no tenen ninguna instal·lació declarada dins l'aeroport i, per tant, aquesta instal·lació està funcionant, com a mínim està funcionant il·legalment.
0: I 10 incendis forestals continuen actius a Espanya en una jornada marcada per l'evolució favorable d'alguns dels grans focus, però també per la preocupació davant l'arribada d'una nova onada de calor.
1: A Castelló, l'incendi de la Vall d'Uixó compleix el 5è dia actiu i continua sense control. Tot i això, les darreres estimacions rebaixen la superfície afectada fins a les 9.300 hectàrees cremades.
0: I al món, Rússia ha ordenat la crida i cerca internacional del fundador de Telegram, Pavel Durov.
1: L'acusa de col·laborar amb activitats terroristes per no haver eliminat canals, xats i bots que, segons Moscou, haurien estat utilitzats pel servei d'intel·ligència ucraïnesos.
0: I en els esports, el Mallorca es prepara per al segon amistós de la pretemporada en el penúltim dia de l'estada a Marbella. Joan Gabriel Bussà, bon vespre.
4: Bon vespre. El conjunt de Luis García, amb el conjunt de Luis García, s'enfrontarà demà a l'Al-Ittihad en una nova prova per continuar agafant ritme de competició abans de l'inici de la Lliga. Partit que el podrà veure per IB3. Per altra banda, el traspàs de Samu Costa a l'Al-Nassr ha de tocar. El Mallorca i el club saudita ja han arribat a un acord total i només resta pendent l'intercanvi de documentació. Per altra banda, la situació de Johan Mojica continua sense novetats. El Mallorca encara no ha rebut cap oferta que consideri interessant pel lateral colombià, que si res no canvia, es reincorporarà als entrenaments amb la resta de la plantilla la setmana que ve. I en futbol sala, l'Illes Balears per al futsal ja ha posat en marxa la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques.
0: I de Joan Gabriel Bussà, ens envies tota aquesta informació d'aquí mitja hora més a Manco.
4: Així és.
0: I en aquesta hora, a les 7 i 5 minuts, connectam amb el nostre meteoròleg de capçalera, Dani Capó. Dani, ja ens ho advertires ahir, torna la calor forta, especialment a l'interior i nord i nord-est de Mallorca.
5: Bon vespre, sí, efectivament. De fet, avui ja hem arribat a 37 graus. Això ha passat tant a Llucmajor com a Binissalem i els termòmetres han de continuar pujant aquests pròxims dies. De fet, avui també hem batut un rècord, que és la temperatura superficial de la mà a la boia de Sa Dragonera. En 31,4 graus és la temperatura més alta enregistrada en un mes de juliol. Ahir va passar el mateix a la boia de Mó, amb 30,6. Per tant, la mà també molt càlida aquests dies. Tret de les temperatures, quant al cel, demà tindrem molt de sol, tindrem un cel total destapat, més o manco com avui, no gaire pols en suspensió, per tant, més o manco també veurem un cel blau i amb un vent que bufarà fluix, ho farà de xaloc, per tant, a principi demà gaudirem d'unes condicions marítimes bastant tranquil·les a tot l'arxipèlag.
0: Gràcies, Dani Capó. Demà encara ens ampliaràs més. Margalida Cifra és el control tècnic. Començam.
6: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Son

0: Són les 7 i 7 minuts d'aquest 29 de juliol en què el rei Felip VI es reuneix en aquesta hora amb el president del govern central, Pedro Sánchez. Aquesta trobada a Mallorca forma part de la tradició democràtica, tot i que el costum és que es faci al Palau de Marivent. Enguany es tornen a veure, però a l'Almudaina, com ara fa 2 anys. La nostra companya, Maria Eugènia Quecles, és allà. Maria Eugènia Quecles, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Com ha estat l'encaixada de mans?
1: Si es pot innovar a la foto de benvinguda en un despatx oficial, tant aquí com a l'Almudaina, com en el Palau de Marivent, avui s'ha fet. Habitualment, l'alt càrrec institucional, en aquest cas el president del govern d'Espanya, espera dret que surti el rei i el rebi. Avui no. Per primera vegada han sortit les dues màximes autoritats de l'Estat a la vegada i han passat just uns segons amb la tradicional encaixada de mans.
0: Maria Eugènia Quecles, ens acabes de fer aquesta fotografia novedosa, però sabem quins temes es posaran damunt la taula?
1: És en dubte.

0: presidenta del Govern de les Illes, Marga Proens, el batlle de Palma, Jaime Martínez, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, varen transmetre a Felip VI la seva preocupació per la massificació que pateixen les illes i aquest malestar provocat ara també després de la manifestació que hi va haver diumenge. Així que el rei està al cas perquè li varen explicar les autoritats illenques, així que no és descartable que també parlin d'això.
1: Gràcies, companya Maria Eugènia Quecles, per aquesta darrera hora en directe des de l'Almudaina. Com ens deia, el president ha arribat a l'Almudaina després de veure's amb la presidenta Marga Proens a pocs metres d'allà, al Consolat de Mà. Allà es troba la nostra altra companya, Clàudia Mallia. Clàudia, què en sabem d'aquesta trobada entre els dos presidents? Clàudia Mallia, bon vespre, dèiem.
2: Bon vespre. Doncs de moment el que sabem és que Proens ha traslladat a Sánchez diversos temes, com ara la cogestió aeroportuària, el finançament... Bon vespre. Recuperem aquesta connexió. Dèiem que de moment el que sabem és que la presidenta del govern, Marga Proens, ha traslladat a Pedro Sánchez diversos temes, com ara la cogestió aeroportuària, el finançament, la crisi de l'habitatge o el turisme. També han parlat d'inversions pendents, per exemple, en infraestructures pel que fa a la xarxa ferroviària i a les carreteres. La reunió entre presidents ha durat aproximadament una hora. Com dèiem, Sánchez ja és a l'Almudaina amb el rei Felip VI, i aquí a Consolat de Mar esperem la compareixença de Marga Proens davant els mitjans de comunicació, que es preveu que sigui en breus minuts.
1: Quedam pendents, per tant, gràcies, Clàudia Mallia, d'aquesta compareixença de la presidenta per donar comptes d'aquesta trobada amb el president del govern i els temes tractats, però la jornada ens deixa més qüestions, i és que el que encara no sabem és si s'ha tractat o es tractarà la qüestió del canvi d'advocat de la dona del president del govern, Begoña Gómez, que substitueix Antonio Camacho pel lletrat mallorquí Jaime Campaner, qui l'assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i malbaratament, com ens detalla Neus Mercant.
3: El nou advocat ha presentat un escrit davant el jutjat en el qual demana que s'ampliï el termini per presentar el nou escrit de defensa. La pròxima passa és l'obertura del judici oral. Begoña Gómez ja ha comunicat al jutge Peinado el canvi de lletrat. S'ha de recordar que Campaner relleva Antonio Camacho, exministre de l'Interior, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que s'havia encarregat de la representació de la dona del president des del començament de la investigació l'any 2024.
1: Més qüestions, però a l'àmbit polític avui també és notícia la rebaixa de la tarifa de residus sòlids urbans a Mallorca. Es reduirà un 10%, fins als 103 euros per tona. El Consell de Mallorca ha aprovat l'abaratiment en un ple tens i farcit de retrets en què s'ha tornat a encendre la polèmica pel trasllat de fens d'Eivissa a la planta de Sonreus. La institució insular ha autoritzat una modificació de crèdit extraordinària de 41 en 4 milions d'euros. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha confirmat que la rebaixa serà efectiva al setembre. Afegeix que en un moment marcat per l'increment de preus protegeix les butxaques dels ciutadans. Alhora defensa que la importació de residus es fa per solidaritat amb els eivissencs i ajuda a reduir emissions.
4: Per un any de tractament ordinari entre 75 i 78 mil tones, la reducció de tonelades equivalent de diòxid de carboni, aquest és un tema que si el conec un poc, és de 20.000 tonelades de diòxid de carboni equivalent. És a dir, de tirar fens a Canaputxa, a Durlo, Sonreus, es passar de 58.000 i pico tonelades a 38.000 i pico tonelades.
1: A l'oposició, el PSC Més per Mallorca ha encarregat contra la gestió de les polítiques de residus. Catalina Cladera i Catalina Inés Parelló, portaveus socialistes i ecosobiranistes, respectivament.
5: És una barbaritat. És inacceptable que els dobbers públics se dediquin a finançar una empresa pública, senyor Bosch. Hauríem d'estar empagaïts. Nosaltres ho denunciem alt i clar.
6: És un fracàs en polítiques de residus. I aquesta promesa de baixar la tarifa ve condicionada per la importació de residus.
1: argumentari que xoca en

0: L'aval de Vox, l'única abstenció ha vingut del PIC, que reclama un pacte d'estat en matèria de residus per la seva complexitat.
1: Som illes i mos escandalitzam de que venguin fems de nostres germans i vicents que a nosaltres mos pareix bé per els dos donar una mà, encara que pensam que Menorca i Eivissa han de trobar unes solucions endèmiques.
0: Amb aquesta inversió, el Consell de Mallorca continua assumint la totalitat del cost corresponent a la fracció orgànica de recollida municipal, de manera que no repercuteixi en la ciutadania.

0: Canviar de qüestió perquè un dia més coetgen les càrregues policials a la manifestació de diumenge contra la saturació turística. Avui el Col·legi d'Advocats de les Balears reclama que s'obri una investigació judicial independent. Victòria Morell.
1: Bon vespre. Així es demanen que s'esclareixin les causes de les lesions patides per almenys una vintena de persones i condemnen l'ús desproporcionat de la força en la protesta contra manifestants indefensos i també cap a periodistes. A través d'un comunicat, el col·legi diu que s'ha d'investigar qui són els responsables d'ordenar i executar les càrregues policials. L'advocada Pilar Barceló, que pertany a la Comissió de Drets Humans, afegeix que la investigació que ha iniciat la Policia Nacional, responsable de les agressions als manifestants, no serà independent.
2: No se pot esperar que la mateixa policia faci una investigació neutral dels seus companys, això per un costat. Per l'altre costat, nosaltres demanem una investigació judicial, perquè en principi, segons fons de Pere, a la plataforma tenen localitzat ja una vintena, com a mínim, de persones ferides que tenen partes de lesions.
1: El Col·legi d'Advocats denuncia que s'han violat els drets fonamentals de les persones que es varen manifestar de manera pacífica i recorda que els estats tenen l'obligació de garantir les reunions pacífiques i sense aldarulles. Pilar Barceló.
2: Aquestes persones no estaven fent absolutament cap conducta que fos delictiva ni que provocàs desordres públics i, per tant, consideram que ha hagut un exercici legítim de la violència.
1: Segons el col·legi, la violència real d'uns pocs participants no fa que una reunió no sigui pacífica. Per tant, s'ha de respectar i protegir també qui participa en una manifestació, com també el dret a participar-hi.
0: I l'operació antidroga duita a terme a diferents municipis de Menorca i la península avui s'ha saldat amb 9 detencions i diversos decomisos. Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera hi han intervingut, com ens explica en Ramiro López.
3: Els escorcolls domiciliaris han començat a primera hora del dia a diferents punts de Menorca. Un d'ells és Castell, al carrer Stuart, molt a prop de l'Esplanada. Paral·lelament, s'ha fet un altre registre al camí de Santa Maria de Maó, a un conegut punt de venda de drogues a prop de l'estació d'autobusos, on ja s'havien fet altres intervencions policials en el passat. A més, s'han fet 2 escorcolls més a Ciutadella i un a la península. El nombre total de detinguts en aquesta operació és de 9 persones. Els agents també han decomissat diverses substàncies i diners. La investigació es troba sota secret de sumari per ordre judicial.
0: I de Mallorca a Eivissa, perquè els organitzadors de la festa il·legal que la policia local va desmantellar ahir a Sant Josep s'exposen a una sanció de fins a 300.000 euros per fer una activitat que no estava permesa.
1: Segons la investigació de la policia, la festa va ser organitzada per persones d'alt nivell adquisitiu del sector de les finances procedents de Nova York que celebraven una festa d'aniversari. Quan la policia local hi va arribar, hi havia 250 persones a l'interior de la casa i 100 més esperaven per entrar. Escoltam, José Antonio Granados, cap de la policia local de Sant Josep.
4: Había contratación de DJs profesionales de renombre, con actuación de bailarinas, con personal de seguridad, un trasiego importante de vehículos de transporte público y discrecional, con origen y destino en la casa.
0: I encetam la plana laboral d'aquesta jornada amb el Comitè d'Empresa de Serveis de Terra de Swissport, que ha convocat una vaga indefinida a l'aeroport de Palma a partir del 4 d'agost, que afectaria aerolínies com ara Condor i el grup Turi.
1: Els representants dels 600 treballadors reclamen que s'augmentin les hores de feina a les persones que no fan una jornada de 40 hores setmanals. D'altra banda, volen negociar un incentiu de sobrecàrrega de treball i estrès laboral. A més, reclamen 2 dies lliures consecutius per afavorir un descans real.
0: I la patronal i els sindicats USO i FECI han arribat a un acord de millores retributives per a les treballadores de les escoletes de 0 a 3. El pacte inclou millores tant per a les mestres i educadores com per a la resta de personal no docent. Els sindicats, Comissions, UGT i l'Estei, diuen que l'acord no és vàlid i estudien impugnar-lo. La xarxa 03 també està en contra i anuncia un començament de curs calent pel que fa a mobilitzacions. En té la informació Carme Moreno.
5: Els sindicats USO, FECIE, la patronal Escola Catòlica, CCIP i les Escoletes de Piment han acordat que durant 10 mesos les mestres de 0 a 3 anys veuran incrementat el seu salari a 1.250 euros bruts mensuals. Pel que fa a les educadores, l'augment és de més de 200 euros bruts al mes. El secretari de la Mesa Negociadora i jurista d'Escola Catòlica, Marc González, espera que la Conselleria d'Educació doti de finançament aquest acord perquè es pugui aplicar a partir del pròxim mes de setembre.
6: Per tant, aquí hi ha una millora que afecta, per una banda, els docents de centres no integrats, però, per una altra banda, a la totalitat de docents i no docents de centres 0-3 concertats. Tot el tema del complement d'Illes Balears és un complement nou. A partir d'ara ho cobrarà tothom, el que hem acordat, i això és el més significatiu.
5: Juan Carlos Lorenzo, del sindicat USO, diu que l'acord permetrà desbloquejar el conflicte laboral al sector.
7: Ja se sabe que la parte patronal, pues, evidentemente, no estaba por la labor de ir a un convenio autonómico, porque hay un convenio a nivel estatal, pero este acuerdo permite avanzar en mejorar aspectos como es la parte retributiva.
5: Pepa Ramis, de Comissions Obreres, en canvi, denuncia que l'acord no és vàlid, ja que diu s'ha signat sense comptar en la participació del sindicat que representen les treballadores del sector 0-3. A més, Ramis tampoc no està d'acord amb el contingut.
8: Com és que hi ha un suposat sindicat que diuen que representen els interessos de les treballadores, tornen a dur a una mesa de suposada negociació un acord que ja està rebutjat? Això no té ni cap ni peus. Per tant, demanam a les patronals i demanam a USO i FECIE seriositat.
5: La portaveu de la xarxa 0-3, Noelia Jiménez, denuncia que els sindicats que han signat l'acord i la patronal no escolten les seves reivindicacions.
9: Que no millora a totes, perquè les educadores que estan a les integrades queden igual. I nosaltres no defensam això, nosaltres defensam millores globals. Clar, imagina't, tu estàs 4 hores cobrant una cosa durant 10 mesos. La resta d'hores que tinguis a un altre preu. I després tot això només 10 mesos, perquè en el juliol i l'agost tornes a tenir el salari que tenim ara. És que al final és una locura això.
5: Jiménez també lamenta que cap membre de la Conselleria d'Educació no s'ha reunit en la xarxa 0-3 aquest mes de juliol per oferir-los noves millores de condicions laborals i salarials, i ha assenyalat que preparen mobilitzacions en vista al pròxim curs escolar.
0: I us ho veníem anunciant, que quedàvem pendents de la compareixença de la presidenta del govern després de la seva trobada amb el president del govern central. Però Sánchez ja ha anunciat 400.000 euros per evitar la fallida del Consell de Formentera. L'escoltam en aquests moments.
10: I hi ha hagut les característiques de Silla de Formentera. De les 3.700 persones arribades a un any, Formentera concentra la major pressió en 1.857 persones arribades en 118 pasteres. Són unes xifres inassumibles. L'he explicat a l'illa de Formentera com l'illa que està més al sud, com una illa que té poc més de 12.000 habitants, i que aquestes xifres són tot inassumibles, i que no pot ser que no se faci cas i que se deixi davant de Formentera com si no fos una responsabilitat també del govern d'Espanya, com si Formentera no formés part d'Espanya.
0: Això li ha demanat... Escoltàvem en directe la presidenta del govern, Marga Proens, xerrant del flux migratori que afecta especialment les Pitiuses, l'illa també de Formentera. D'això parlava ara mateix la presidenta després de la reunió amb el president del govern central, Pedro Sánchez, a qui li ha traslladat aquesta i d'altres qüestions, com ara la congestió aeroportuària, ha demanat un millor finançament. Passam ara a altres qüestions que també afecten les illes en aquesta jornada.

0: I precisament quedam a les Pitiuses perquè ha quedat reparada totalment l'avaria que aquest matí havia deixat sense llum a 650 clients de la companyia des del municipi de Sant Josep de Sa Talaia.
1: Concretament, s'han vist afectades les zones de Can Raspalls i Can Cifra. El motiu de la incidència ha estat un arbre que ha caigut damunt de les fases de la línia de mitja tensió. Una vegada reparada l'avaria, els clients tornen a tenir subministrament.
0: I els que encara es troben sense solució són els integrants de la vintena de famílies que 6 mesos després del despreniment de Cala Sant Esteve i el Fonducó continuen sense poder tornar a casa seva. Ara l'Ajuntament del Castell ja té el projecte per consolidar el penya-segat del Fonducó i confia que les obres permetin recuperar la normalitat abans que s'acabi l'estiu. Samat Houman.
2: Fa 6 mesos, els despreniments van obligar a evacuar 105 habitatges de Cala Sant Esteve i del Fonducó. La majoria dels residents ja hi han pogut tornar, però una vintena de famílies encara esperen una solució definitiva. Els propietaris del Fonducó ja coneixen el projecte que defineix les actuacions per estabilitzar el penya-segat. Lluís Camps és el batle del Castell.
3: Desbrossar i es fer net de vegetació, i després hi ha pues, accions embolonar, val? Posar uns ferros per poder consolidar el penya-segat i després la instal·lació d'una malla específica i en moments, indrets, punts molt concrets, algun tipus d'unitat, formigó injectat a pressió.
2: Les obres estan valorades en uns 200.000 euros. Cada propietari haurà d'assumir la part que li correspon segons la seva finca. Tot i això, l'Ajuntament recomana que tots els afectats que contractin amb una única empresa per reduir costos i escurçar els terminis. Precisament, el president del Consell, Adolfo Vilafranca, recorda que el conveni signat ahir entre el Consell i l'Ajuntament permetrà mobilitzar 250.000 euros per als afectats.
4: Obrir unes línies d'ajudes perquè els veïns, els que són els propietaris dels penya-segats, puguin fer les reparacions i, per l'altra banda, poder pal·liar aquelles despeses que van tenir que suportar quan van tenir que inclús sortir de casa i tenir que anar a hotels o a diferents allotjaments.
2: L'Ajuntament confia que si els veïns arriben a un acord i els terminis es compleixen, bona part de les actuacions puguin estar acabades abans de final d'any. El projecte de Cala Sant Esteve encara està en fase de redacció.
0: I encara l'illa Sant Lluís sancionarà amb més de 10.000 euros l'empresa Serveo, que gestiona el girètric municipal per incompliments contractuals.
1: S'han detectat diverses irregularitats, algunes de les quals considerades faltes molt greus, per exemple, en el pla individualitzat de la vida dels usuaris. També s'aprecia una obstrucció per part de l'empresa davant les indicacions municipals en el fet de no atendre les sol·licituds de documentació. El pla de demà aprovarà la sanció. També s'acordarà l'ampliació de personal del centre, ho explica Eloi Pons, regidor de Serveis Socials.
5: Aquesta ampliació comptarà amb 4 gericultors o gericultores més, una mitja jornada de tècnica de farmàcia o tècnic i també una persona a bugaderia neteja.
1: Una ampliació de contracte de més de 700.000 euros per als propers 4 anys, que suposa un augment del 7,5% respecte del contracte vigent. Està previst que els nous treballadors s'incorporin entre setembre i octubre.
0: I el govern i la Unió de Pagesos Mallorca projecten la primera promoció d'habitatge públic destinat a joves agricultors. Seran 3 pisos ubicats a l'antiga cambra agrària de Sant Joan, disponibles a partir de 2028. El projecte disposa d'un pressupost de 470.000 euros, Neus Pericàs.
6: L'edifici té actualment una planta baixa, una primera planta i un porxo on s'habilitaran 3 domicilis de 2 dormitoris, un d'ells adaptat per a persones amb discapacitat. Tots 3 seran en règim de lloguer i estaran destinats a joves agricultors. La iniciativa neix de la mateixa Unió de Pagesos, que assegura que ha rebutjat ofertes de capital estranger per comprar l'immoble per ètica. Ho explica el secretari general, Sebastià Ordines.
7: La Unió de Pagesos, durant més de 20 anys, va reclamar que les càmeres agraris tornassin en els seus legítims representants i des de que se va publicar en el mitjà de comunicació que la Càmera Agrària de Sant Joan havia de ser de la Unió de Pagesos, havien rebut multitud d'ofertes, majoritàriament de capital estranger. L'ètica de la Unió de Pagesos mos impedia que això fos així.
6: Una iniciativa que aplaudeix el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, qui destaca el tarannà pioner del projecte. Espera que marqui un precedent, ja que representa una ajuda en el problema de l'habitatge.
8: Esperamos que marque un precedente Es cierto que ya con otro tipo de entidades también del tercer sector tenemos acuerdo y sumamos distintas iniciativas, pero en este caso y en este sentido una iniciativa como esta es pionera y queremos que sea la primera de muchas. Nos encantaría que así fuera porque creemos que es un punto más y al final pues un paso más al frente para seguir luchando contra este problema y este desafío.
6: D'aquesta manera es pretén incentivar el relleu generacional al poble i al sector primari. El calendari preveu que les obres comencin a final d'any o durant el primer trimestre de 2027 i s'executaran durant 18 mesos, de manera que el termini per entrar als habitatges apuntaria a 2028.
9: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, us ho venim explicant al llarg d'aquest informatiu vespre de la Ràdio Pública de les Illes. La presidenta del govern, Marga Proens, compareix en aquests moments al Consolat demà. Proens lamenta la manca d'avanços, ha dit, amb el govern de Pedro Sánchez, amb el govern central. La presidenta s'ha referit a la crisi migratòria de les Illes i assegura que la competència és exclusivament del govern espanyol.
10: Li he tornat a traslladar una vegada més en el senyor Sánchez escrit d'auxili que ve de les quatre illes, que ve dels ciutadans de les Illes Balears. El govern d'Espanya no pot continuar de braços creuats davant l'emergència migratòria que representa ja una de les principals preocupacions dels ciutadans de les Illes Balears.
0: Altres qüestions que s'han tractat a la reunió entre presidents són l'impuls d'habitatge a preu limitat, el finançament autonòmic o també qüestions més locals, com la gestió per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost. Sánchez ha arribat passades les 5:30 a la trobada amb Provença al Consolat per després desplaçar-se a l'Almudaina, on ara és d'ara roman reunit amb el rei Felip VI. Es preveu que un dels temes que posin damunt la taula sigui el dels incendis que afecten la península. Allà, precisament, es troba Maria Eugènia Quecles, al Palau de l'Almudaina. Bon vespre.
11: Bon vespre. Fa pràcticament 3/4 d'hora que el rei Felip VI està reunit amb el president del govern, Pedro Sánchez. Vos explicàvem a les 7 que ha estat una trobada poc usual, perquè, com sempre havia passat, el rei sempre dona la benvinguda al president del govern o qualsevol altre mandatari institucional. Idò, avui han entrat els dos a la vegada. I una novetat més que hi haurà avui. Per primera vegada veurem imatges dels monarca i del president del govern mentre estan despatxant en aquesta reunió oficial d'estiu. Damunt la taula, recordem els incendis que estan afectant pràcticament més de mitja península.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quecles, per aquesta darrera hora des de l'Almudaina. I avui, relacionat precisament amb el president Pedro Sánchez, també hi ha un altre protagonista. És el penalista mallorquí Jaume Campaner, que serà una peça clau en el judici a la seva dona, Begoña Gómez.
1: La dona del president l'ha fitxat com a missa notícia que coneixíem el dia mateix en què Pedro Sánchez és a Palma. Ha arribat al consolat, com dèiem, fa tot just 2 hores i mitja. Campaner defensarà Begoña Gómez de les acusacions de tràfic d'influències i malversació mentre espera que es fixi la data del judici.
0: I l'operació antidroga duit a terme a diferents municipis de Menorca i la península avui s'ha saldat en 9 detencions i diversos decomisos.
1: Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera hi han intervingut.
0: I el Gen Gop sospita que l'aeroport d'Eivissa està cometent un delicte mediambiental greu en el procés d'abastiment d'aigua potable de l'aeròdrom. Per això demana el CEPRONA que investigui el cas i que presenti una denúncia als tribunals si és necessari. Joan Carles Parlem és el portaveu del Gen Gop a Eivissa.
12: Se té que està fent desalació sí o sí a l'interior de l'aeroport. Hem demanat a l'administració responsable, al govern balear, i ens confirma que no tenen ninguna instal·lació declarada dins l'aeroport i, per tant, aquesta instal·lació està funcionant, com a mínim està funcionant il·legalment.
1: AENA assegura que l'aeroport d'Eivissa compleix amb el límit autoritzat d'extracció d'aigua.
0: I 10 incendis forestals a la plana estatal continuen actius a Espanya en una jornada marcada per l'evolució favorable d'algun dels grans focus, però també per la preocupació davant l'arribada d'una nova onada de calor.
1: A Castelló, l'incendi de la Vall d'Uixó compleix el cinquè dia actiu i continua sense control. Tot i això, les últimes estimacions rebaixen la superfície afectada fins a les 9.300 hectàrees cremades.
0: El món, Rússia, ha ordenat la crida i cerca internacional del fundador de Telegram, Pavel Durov.
1: L'acusa de col·laborar amb activitats terroristes per no haver eliminat canals, xats i bots que, segons Moscou, haurien estat utilitzats pels serveis d'intel·ligència ucraniesos.
0: I tot d'un anam amb els esports.
9: Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzá.
0: Set i 35 minuts i els esports. El Mallorca es prepara per al segon amistós de la pretemporada. Això, en el penúltim dia de l'estada a Marbella. Joan Gabriel Bussà, bon vespre.
13: Bon vespre de nou. El Real Mallorca afronta avui el penúltim dia d'aquesta estada pretemporada a Marbella abans de disputar demà el segon partit amistós de l'estiu. El conjunt de Luis García s'enfrontarà a l'Al-Ittihad en una nova prova per continuar agafant ritme de competició abans de l'inici de la Lliga. Ens informa des de Marbella, José Peña.
14: El Real Mallorca ha posat en marxa el compte enrere per posar punt i final al seu estat de pretemporada aquí a Marbella. Ja ho sabeu que demà de cap vespre l'equip tornarà a l'illa, però abans, el dematí, haurà de fer front a un partit molt exigent, que no serà d'altre que contra l'Al-Ittihad de la Lliga Saudita i, a més, de l'exmallorquinista Predrag Rajkovic. A les seves files veurem si en aquest enfrontament ja s'hi estrenen Arnau Tenas i Àlex Sala, que varen quedar fora de la darrera convocatòria. Més complicat ho tindrà encara Arnau Puigmal, qui no s'ha pogut exercitar durant tota la setmana amb el grup per unes molèsties al bessó. En quant al mercat, tres pinzellades. Ja vos hem contat avui migdia que el club ens ha confirmat que l'acord entre el Mallorca i l'Al-Nassr per el traspàs de Samu Costa és total. Només falta que la paperassa estigui a punt perquè el portuguès partesqui cap a l'Aràbia Saudita, que de moment el Mallorca ni tampoc Johan Mojica han rebut cap oferta satisfactòria perquè el colombià surti. Per tant, s'espera que el lateral esquerre reincorpori l'equip en tornar ja la setmana que ve a la feina i que de moment les negociacions entre el Mallorca i l'Andorra van molt poquet a poquet. Ja ho sabeu que el conjunt andorrà demana 3 milions d'euros per al decant mallorquí, una quantitat que de moment el Mallorca no està disposat a pagar. Falten moltes setmanes encara de mercat. Veurem si Pablo Ortiz aconsegueix rebaixar una miqueta les pretensions de l'Andorra.
13: Gràcies, José Peña. José Peña, que avui ha parlat amb Pablo Torre, el futbolista del Real Mallorca, que afronta la nova temporada amb l'objectiu de convertir-se en una peça clau del Real Mallorca després d'un primer any marcat pels problemes físics. Són declaracions a Ivetres.
15: Tenía algún problema en el cuerpo, tampoco voy a decirlo, que fui a mirarlo este verano a un doctor a Venecia que me recomendó de Michelis y bueno, creo que hemos mejorado cosas, entonces a ver si se puede ver este año también, la mejor versión mía.
13: El migcampista càntabre assegura que ja està plenament recuperat i es marca el repte de millorar els seus registres per ajudar l'equip en la lluita per l'ascens.
15: Estoy muy a gusto en el equipo, creía que era tanto yo como mi familia como mis agentes lo mejor esta opción, curtirme más aún como profesional. Estoy feliz en mi casa, soy joven, que evidentemente tengo la motivación de querer jugar en lo más alto, pero bueno, paso a paso, ¿no? Intentar ser importante en el equipo, ayudar lo máximo posible, ganar lo máximo posible, evidentemente ascender, que es lo que en teoría tenemos que hacer, ¿no? La obligación que tenemos que tener y tener en mente eso.
13: Pablo Torre també ha destacat la bona sintonia amb el tècnic Luis García des de la seva arribada.
15: Me ha gustado mucho la forma que tiene de ver y de entender el fútbol. Yo creo que entiendo el fútbol, pero bueno, él todavía te va dando más consejos o más pautas. Tiene mucha personalidad, ha jugado también en primera división, sabe lo que es esto, nos puede aconsejar tanto futbolísticamente como de otros aspectos. Entonces, bueno, estamos contentos de tenerle, claro.
13: I s'ha mostrat satisfet de compartir vestidor amb Arnau Tenas i Jan Virgili, mentre el futur d'aquest darrer continua pendent de resoldre's.
15: És un jugador que per la categoria és increïble, ¿no? Cuando la coge ahí en la línia es sinceramente es imparable. Yo le veo concentrado aquí, está entrenando muy bien, jugando el otro día estuvo muy bien. Al final, si se queda, va a tener que tener la cabeza aquí porque él va a querer lo mejor para él primero, evidentemente, y para el grupo. Entonces eso me tranquiliza que si está, va a estar al 100%.
13: A la primera federació, l'OU d'Eivissa continua preparant una temporada en què tornarà a aspirar a l'ascens del futbol professional. Avui, IB3 Ràdio ha analitzat aquest nou projecte esportiu amb el tècnic del conjunt eivissenc, Raúl Llona. Informa Víctor Sancho.
16: Qüestionat el tècnic de l'Eivissa sobre si està content per treballar amb només 16 jugadors de la primera plantilla en aquest punt de pretemporada, ha dit això.
17: Sí i no, quiero decir. Sí que lo entiendo porque lo estamos viviendo en el día a día y es verdad que estamos trabajando de la mano, por lo tanto no puedo poner ningún tipo de excusa y no porque, bueno, pues no es la situación ideal, pero es verdad que es algo también que somos culpables nosotros, ¿no? En este caso tanto Michel como yo. ¿Por qué? Pues porque hemos decidido apostar por un perfil de jugador que el mercado pues va haciendo que se vaya haciendo, como digo, a fuego lento, ¿no?
16: Raúl Llona diu que les primeres setmanes de pretemporada són bàsiques.
17: Para mí realmente es muy importante. Es muy importante porque es empezar de cero con todos los mecanismos y con todo lo que estamos poniendo en marcha, tanto en el club, con determinadas situaciones que queremos, bueno, instaurar porque entendemos que es la forma de poder trabajar bien en el día a día, como en la plantilla. El poder utilizar estos primeros días y que la gente empiece a trabajarlos y a mecanizarlos, insisto que es para nosotros muy, muy importante.
16: El tenis blausel nascut a Logroño ha reconegut que a banda d'Eslava busquen dos davanters més.
17: Sí, vale, buscamos dos. En principio, la configuración de plantillas con dos delanteros más. Es verdad que Javi tiene un perfil ya definido, pero bueno, puede venir algún jugador que sea diferente, obviamente, pero también algún jugador que, como digo yo, que compartan un poco perfiles, ¿no?
13: La Unió Esportiva Eivissa, per altra banda, i la Societat Esportiva Eivissa tornaran a veure les cares aquest estiu en un amistós amb motiu de les Festes de la Terra. El partit, que es disputarà el pròxim 8 d'agost, s'ha presentat avui i repetirà el duel de l'any passat, una vegada superades les diferències entre els dos clubs per l'ús de les instal·lacions. Durant l'acte, el director esportiu de la UD, Michel Sanz, també ha fet referència al mercat de fitxatges i ha avançat que el club espera tancar en les pròximes hores la incorporació d'un lateral esquerre. Escoltant primer Sanz i després el president de la Societat Esportiva Eivissa, Vicente López.
18: Si queremos hacer una plantilla de 22-23, faltan 6-7 futbolistas. Hay uno que está en camino, que viaja para aquí hoy, pero está pendiente de rescindir de su equipo, es decir, que mañana estará aquí. Lateral izquierdo. Nosotros vamos a trabajar con muchísimo rigor en esa elección del futbolista y eso lleva tiempo. Si no trabajáramos con rigor, tendríamos 22 futbolistas. Nosotros lo que queremos es máximo nivel, 30 de agosto.
19: Sí, muy buenas noticias. Nada, contentos de que se acelere otra vez este partido. Fiestas de Ibiza, para la gente de Ibiza, para los futbolistas. Y bueno, un partido de preparación más. Cabe destacar que jugamos contra un equipo dos categorías superior, con lo cual para nuestra preparación ideal.
13: I en futbol sala, l'Illes Balears per al futsal ja ha posat en marxa la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. La plantilla que entrena Antonio Badillo ha superat aquest dematí les revisions abans d'iniciar demà els primers entrenaments. Un dels protagonistes ha estat Carlos Gómez, que torna després de la sessió al Còrdoba i assegura que l'experiència li ha servit per arribar més preparat i amb ganes de fer-se un lloc a l'equip.
20: Creo que me ha servido para crecer y madurar en el fútbol y coger experiencia, que al final en la categoría es lo que importa. Vengo con muchas ganas de empezar la pretemporada y bueno, hoy he visto a los compañeros y la verdad que todo muy bien.
13: El futbolista del Palma Lucau també s'ha mostrat molt satisfet per poder tornar a la feina i amb la mirada posada amb la Supercopa.
21: Bien, yo creo que todos nosotros jugadores cuando tenemos esa Supercopa ya venimos un poco preparados, ¿no? Que sabemos que no vamos a estar competiendo cosas importantes en 4 o 5 meses, pero en semanas, ¿no? Entonces yo creo que cambia un poquito la mentalidad del jugador que llega en pretemporada, ya sabiendo que en poquito tiempo ya estaremos competiendo. Así que bueno, tenemos mucha ilusión porque sabemos que la Supercopa es un torneo muy corto y que todos que están ahí pueden salir campeones. y nosotros somos uno de ellos. Yo creo que para nosotros lo importante es estar siempre ahí competiendo para ganar títulos y bueno, Supercopa otra vez estaremos.
13: Machado creu que enguany s'ha tornat a confeccionar una plantilla per lluitar a qualsevol competició i aconseguir el títol.
3: No, veo bien, como siempre, ¿no? En los últimos años Palma siempre tuvo plantilla que sabíamos que íbamos a llegar a semifinales, finales. El año pasado fue así, perdemos dos finales que nos dejó muy, muy tristes, pero este año vamos a pelear otra vez y la plantilla está hecha para eso.
13: I en bàsquet, els tres equips balears de la primera FEB ja coneixen el calendari d'aquesta temporada. La competició començarà el 25 de setembre amb un derbi mallorquí entre el Palmer Bàsquet i el Fiwi Mallorca, mentre que l'Esti Menorca debutarà a la pista del Cantàbria. Pel que fa als altres derbis balears, l'Esti rebrà el Fiwi el 16 d'octubre i el Palmer el 27 de desembre. Ja a la segona volta, el Fiwi s'enfrontarà al Palmer el 19 de març i el Palmer visitarà l'Esti el 16 d'abril. I el darrer derbi arribarà a la darrera jornada de Lliga, el 7 de maig, amb el duel entre el Fiwi Mallorca i l'Esti Menorca. El Palmer tancarà la fase regular a la pista del Samur. I ja per acabar en l'atletisme, bones notícies per a l'esport balear. Esperança Caldera i Marc Escandell han estat preseleccionats per disputar els campionats d'Europa de Birmingham. La velocista Morera i l'atleta Vivisanc formen part de la llista inicial de la selecció espanyola per a la cita continental.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen. Que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
22: Amb el suport de l'Impost de Turisme Sostenible, Govern de les Illes Balears.
23: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
24: En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
25: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Tornem a ser en aquest informatiu vespre de dia 29 de juliol a la Ràdio Pública de les Illes, i en aquesta hora us explicam que les marxes de Mallorca per Palestina han organitzat una cadena humana per a demà passat divendres. Serà a partir de les 7:30 de l'hora baixa, al passeig marítim de Palma. Amb aquest acte es vol denunciar que continua el genocidi a Palestina.
1: Una de les portaveu de les marxes, Margalida Rosselló, ha explicat que tot i l'acord del Pla de Pau per Gaza, els bombardejos d'Israel amb el vistiplau dels Estats Units continuen actualment a Gaza amb un nombre aproximat de 1.100 gazians assassinats des de l'alto al foc. També els organitzadors de la cadena humana insisteixen que la franja de Gaza travessa una crisi humanitària extrema per la destrucció del territori d'habitatges i infraestructures bàsiques. A més, assenyalen que les necessitats sanitàries d'alimentació i d'aigua per als ciutadans de Gaza estan en una situació límit per la vida de milers de persones.
0: I us ho venim anunciat, malauradament un dia més, continua en plena actualitat els 10 incendis forestals que són actius a Espanya en una jornada marcada per l'evolució favorable d'alguns dels focus principals, però també per la preocupació davant l'arribada d'una nova onada de calor. El president del govern, Pedro Sánchez, ha advertit a les pròximes hores que seran decisives per consolidar els treballs d'extinció, mentre Castelló, l'incendi de la Vall d'Uixó, compleix el cinquè dia actiu i continua fora de control. Tot i això, les darreres estimacions rebaixen la superfície afectada fins a les 9.300 hectàrees cremades.
1: La preocupació principal es centra ara a Zamora, l'incendi declarat aquest migdia a Fermosell, al Parc Natural de les Arribes del Duero, ha obligat a confinar aquesta localitat i evacuar 6 municipis més dels voltants a causa de l'avanç de les flames. En canvi, els incendis de Madrid i Àvila evolucionen favorablement i ja es consideren tècnicament estabilitzats. Aquesta millora ha permès que els veïns de 12 municipis i dues urbanitzacions evacuats durant els darrers dies hagin pogut tornar a casa seva, tot i que els serveis d'emergència mantenen la vigilància davant del risc que suposa l'augment de les temperatures.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home com a presumpte autor d'un crim masclista. La víctima és una dona de 34 anys que va ser assassinada aquest dimarts al vespre al districte de Sant Martí.
1: Segons la investigació, l'home hauria comès el crim en presència de menors i després hauria fugit en un vehicle que va aparèixer calcinat en un altre barri de la ciutat. Si es confirma la naturalesa masclista del cas, serien ja 32 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya. Enguany, recordem que el 016 ofereix atenció i assessorament a les víctimes de violència masclista, és gratuït i no deixa rastre la factura telefònica.
0: I a la Plana del Món, Rússia ha ordenat la crida i cerca internacional del fundador de Telegram, Pavel Durov.
1: El Servei Federal de Seguretat rus l'acusa de col·laborar amb activitats terroristes per no haver eliminat canals, xats i bots que, segons Moscou, haurien estat utilitzats pels serveis d'intel·ligència ucraniesos i per organitzacions terroristes per coordinar actes de sabotatge, atacs i ciberfraus. L'ordre arriba després que les autoritats russes hagin obert una causa penal contra el fundador de l'aplicació de missatgeria. De l'1 al 10.

0: Ho podeu suposar que van d'encetar la plana cultural, perquè en poc més de mitja hora Ses Voltes acollirà el concert de Teo Lucadamo, que escoltam de fons. L'Atlàntida Film Fest passa avui al seu equador i ho fa, de nou, una destacada presència balear. S'han presentat els curtmetratges fets aquí i en l'estrena d'una òpera prima especial i la crítica d'un veterà com Rafa Cortés, que denuncia que no troba suport per rodar a Mallorca la segona part d'allò. Sandra Martínez.
1: Lamenta Cortés que ara mateix podria fer realitat el seu projecte, titulat Raimon, a pràcticament qualsevol comunitat autònoma. Però només és aquí, allà on la vol filmar, per lògica, gairebé per amor propi, on les coses són més difícils, on no s'entén encara que aquesta indústria és una bona inversió en molts sentits.
2: I a mi em fa molta pena que aquestes pel·lícules que diuen que passen a Mallorca, més grans o més petites, s'acabin fent a una altra banda. I això mos perjudica, perquè, a més, ensenyen una platja que no és mallorquina i diuen que és Mallorca, ensenyen un lloc que no mos correspon ni mos identifica, diguem que és Mallorca, i acaben fent uns equilibris que no mos fan bé ni econòmic directe ni reputacional després.
1: El realitzador, de fet, fa 17 anys que està fent feina en aquest projecte, però Raimon serà mallorquí o no serà?
2: Per mi, Raimon és Mallorca. Si Mallorca no m'ajuda en el final, en el seu conjunt, no estic parlant dels governs, estic parlant de tot, és difícil aquí, i la tinc que fer una altra banda, ploraré molt, ho passaré molt malament. Jo la vull fer a Mallorca, jo la faré a Mallorca, i si algú m'atura, pues ja sabrem qui és quan siguis moment.
1: Cortés tornarà a comptar amb Àlex Brendemühl com a protagonista i també en el guió, com ja va passar amb Jo. Jo, recordem, un debut que va fer història al cinema balear fa 20 anys i veurem què passa amb una altra òpera prima que s'està estrenant precisament en aquesta hora. Parlem de Mala Bèstia. És un conte, una fantasia al voltant de l'amor, de la necessitat de ser estimats. Un conte que frega el terror, que juga amb la fantasia, però que és més real del que ens pot semblar. De fet, la seva directora, Bàrbara Ferrer, ha estat la primera sorpresa en veure cap a on havia evolucionat la història.
3: Jo pensava que no tenia res a veure amb la pel·lícula, no? Que estava fent com una pel·lícula allunyada de mi. Vaig acabar la pel·li i em vaig donar compte de que parlava molt també de les meves pors i que connectava molt precisament amb aquest desig de ser escollida, no? I crec que també planteja molt també com aquesta idea de l'amor, no? De l'amor incondicional, planteja els vincles i també planteja una mica des de vegades d'on estimem, no? Des d'una necessitat o des d'un amor pur i real.
1: Ferrer ha trobat en la pràcticament debutant, la valenciana Maria Schwinning, el rostre idoni per la seva protagonista, una adolescent, a voltes dona, a voltes nina, que tan aviat fa por com estimera i que també ha tocat de ben a prop l'actriu.
4: Ella no ha fet aquesta pel·lícula per als altres i jo tampoc, és com que l'hem fet una mica per nosaltres, per tot el que teníem dins, i ara que hi ha gent que pugui connectar, que hi ha gent que li genera curiositat, doncs és un extra, perquè també és una mica el que fa el cine, no? Connectar-nos a tots, i qui no connecte, no connecta, i no passa res. Però, bueno, m'agrada poder parlar d'aquesta pel·lícula molt.
1: Iria del Río i Roger Casamajor completant el repartiment de Mala Bèstia, el debut d'aquesta realitzadora de llarga trajectòria en el món publicitari, amb feines per a Rosalia, Amaya i Batgiel, amb videoclips.

0: Mentrestant, el Cine Rivoli acull en aquests moments una de les jornades més esperades pel sector audiovisual de les Illes, l'Atlàntida Mallorca Film Fest, dedica tot el capvespre a la secció Talent Balear, un espai que reuneix directors, productores, intèrprets i institucions per reivindicar la creativitat audiovisual de l'arxipèlag. La cita compta amb la presència dels equips dels curtmetratges participants, així com amb el conseller de Turisme, Cultura i Esports i altres representants de les administracions públiques.
1: En total es projectaran 22 curtmetratges, una mostra de la diversitat i del bon moment que viu el cinema fet a les Illes. Del documental a la ficció, passant per l'animació i el cinema experimental, les obres exploren temes com la memòria, la identitat, la sexualitat femenina, les relacions personals o el territori, entre d'altres. Entre els títols seleccionats hi ha Los días azules, de Javier Lerín, Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, d'Olivia del Cant, La innocència, o Pulsión és l'òpera prima de Candela Benedetta, un curtmetratge nascut un moment de vulnerabilitat personal que la directora presenta a l'Atlàntida amb especial il·lusió, així ho explica.
2: Per jo, presentar Pulsión a l'Atlàntida marca un abans i un després dins la meva carrera professional com a cineasta. I la veritat és que estic superagraïda amb el festival, amb l'oportunitat i amb tot de poder tenir un lloc segur, com sempre és aquest festival, i tan amistós i tan amable, per projectar i per ensenyar la meva primera obra als espectadors que la vulguin rebre.
1: Entre els curtmetratges presentats també hi ha La innocència, el nou treball de Miquel Duran. Es tracta d'un thriller de 15 minuts que explora la fina línia entre l'esperança i la por a partir de les desaparicions de menors, inspirant-se en casos reals ocorreguts a les Illes Balears. Una història que combina l'atenció pròpia del gènere amb una reflexió sobre l'impacte emocional d'aquestes situacions. Andreu Fullana n'és el productor.
3: Estrenar-se a l'Atlàntida és un plaer sempre estar aquí. A més, en aquest cas, La innocència és la primera vegada que se veurà en gran pantalla. És com l'inici d'aquest projecte que fa un any i poc estàvem rodant per tota Mallorca, esperant que el viatge sigui molt, molt guapo, i arrencar aquí a l'Atlàntida és algo molt especial, perquè a més és a casa i partir sempre des de casa és algo molt especial.
1: Molt d'aquests treballs han iniciat ja el seu recorregut internacional després de passar per festivals de gran prestigi, com és el cas del Sud by Sud-West, el Festival de Màlaga o la Seminci, consolidant el talent balear com un dels grans aparadors del cinema emergent de les Illes i un punt de trobada imprescindible pel sector audiovisual.

0: I avui també s'ha presentat la nova edició del cinema La Fresca Palma, que es posarà en marxa dilluns que ve i que fins al 2 d'octubre, de dilluns a dimecres, presentarà 15 pel·lícules i 7 curtmetratges al Parc de les Estacions i també a la plaça de Francesc García Orell.
1: Que acollirà les darreres 3 projeccions, les dedicades al cinema clàssic, com ara El gabinet del doctor Caligari, Weapons o Las chicas de la estación.

0: Són les 8, moment per actualitzar les principals notícies d'aquest dimecres 29 de juliol i que passen per les tradicionals trobades d'estiu del president del govern estatal, Pedro Sánchez, amb la cap de l'executiu, Marga Proens, i amb el rei, Felip VI, precisament al Palau de l'Almudaina. Pedro Sánchez manté la trobada amb el rei per saber si ja ha acabat o encara continua connectant a la nostra companya, Maria Eugènia Quecles. Bon vespre.
1: Bon vespre. Ja fa més d'una hora i quart que el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, despatxen aquí al Palau de l'Almudaina de Palma. Damunt la taula, els incendis que estan cremant en el centre de la península i molt preocupat després de que s'hagin aprovat una sèrie de mesures extraordinàries en el Consell de Ministres d'ahir. D'aquí pot sortir alguna proposta més. Ho sabrem d'aquí una mitja hora bona perquè aquesta reunió segueix i encara no se sap fins quan podrà durar. Això sí, també es parlarà en aquesta trobada de punts de la política internacional com la presa de possessió, que ha estat avui de la presidenta del Perú, Fujimori, i que el rei Felip ha estat allà amb ella durant una bona estona, com sol ser habitual en els països sud-americans. A més, no és descartable que es parli també del problema social que ha convidat des d'aquest diumenge a les Illes després de la manifestació contra la massificació que va dur diferents problemes amb la Policia Nacional, com ha explicat la presidenta del govern, Marga Proens, que n'han parlat amb el president Pedro Sánchez.
0: Gràcies per aquesta darrera hora, Maria Eugènia Quecles. I com deies, precisament abans de trobar-se amb el rei, el cap de l'executiu estatal s'ha reunit amb la presidenta del govern, on han tractat diverses qüestions, com ara apuntaves, i també com la crisi migratòria a les Illes. Després d'aquesta trobada, la presidenta del govern ha fet una compareixença que ha terminat en aquests moments. No és així, Clàudia Mallia? Bon vespre.
2: Bon vespre. Sí, fa uns minuts ha acabat la compareixença de Marga Proens.
0: Tenim problemes de connexió durant l'hora baixa d'avui. Com dèiem, una compareixença, la de Marga Proens, que ha acabat fa uns minuts, com apuntava la nostra companya. Proens ha lamentat la manca d'avenços, diu, amb el govern de Pedro Sánchez. La presidenta ha fet incís en la crisi migratòria a les Illes i ha assegurat que la competència és exclusivament del govern espanyol.
3: Li he tornat a traslladar una vegada més en el senyor Sánchez escrit d'auxili que ve de les quatre illes, que ve dels ciutadans de les Illes Balears. El govern d'Espanya no pot continuar de braços creuats davant l'emergència migratòria que representa ja una de les principals preocupacions dels ciutadans de les Illes Balears.
0: Altres qüestions que s'han tractat en la reunió entre presidents han estat l'impuls d'habitatge preu limitat, el finançament autonòmic o també qüestions més locals, com ara la gestió per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost. Hem arribat a les 8:04. Us deixem ara amb el programa Xiu-Xiu.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: És que és guapa, Xisca. És que no, és que ets guapíssima, però t'estàs posant molt guapa. Vinga, adéu. Na Maria també és guapa.

0: ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Hola, com anem?
0: Va, Nora Oliver.
2: Bon vespre.
0: Com esteu?
2: Bé. Bé,
1: bé.
0: Què us passa? Què ha estat?
2: Bueno.
1: Aquest estudi està un poc buit.
2: Sí.
0: Enllonau un Inés, vols dir?
1: Home, ja...
2: Una mica.
1: Poc... I encara li queda,
0: Sí, sí.
1: Vull dir que no, se m'haurà de passar i seguir endavant, no? Perquè...
0: Exactament, encara queda una estoneta.
1: A veure, havien baixat les temperatures.
0: Uh-huh.
1: I avui ha tornat a fer una calorada de l'infern i jo, a més nines noies, o sigui, jo estic de mal humor ja.
0: Estàs de mal humor.
1: Començant malament.
0: I de tranquil, que ara amb això que explicaran n'hi posaràs una miqueta més, això és música cinema èpic.
2: Xavi, no m'agrada aquesta música.
0: Com que no t'agrada?
2: No.
1: Xavi,
0: Xiu-xiu, reverents,
1: no? Xiu-xiu és el programa per acabar bé el dia.
0: Tenro. Però bé, m'han d'explicar una cosa que vulguis o no, em fan pipar un poc. Però bé, ho fareu amb música de felicitat, si voleu. Per exemple, això.
1: Home, sí, que va, millor.
0: Millor per explicar...
2: Sí, sí.
0: Sí? Qualsevol
1: Vinga,
0: cosa.
1: Va. Ben, però què ha estat?
0: Bé, la qüestió és que això que mos fa tanta il·lusió d'explicar, mos ha posat tant de mor humor, han estat unes declaracions en concret. Ahir de matí, imagino que ho sabeu, com a bons periodistes sou informats, la policia local de Sant Josep va irrompre a una villa de luxe, Casa Paola, d'acord, a Eivissa, i va desarticular una festa il·legal.
1: Home, un procediment correcte, una cosa habitual.
0: Exactament, però les declaracions del promotor, és a dir, que havia engegat la festa i se'n volia lucrar, mos han descol·locat una miqueta. Això sí, sí que és, per ventura, una música estàndard, neutra, sí, ni felicitat, ni...
2: Bueno, bé, lo que tu diguis. I què ha dit?
0: Bueno, llegesc literalment el titular del periódico de Ibiza. Diu... Nos gastamos muchísimo dinero en esta, a dir literalment, fucking island, y así nos lo agradecen. Se demana, una pregunta retòrica. Així mos agraeix ella. Bueno, afirma que varen pagar 7.000 euros por noche i 25.000 euros al DJ por pinchar casi 3 hores. Idò, ben bé, què vos pareix?
1: Home, jo primer demanaré un aplaudiment.
0: Molt
1: com
0: bé.
1: Mínim.
0: Molt bé, per aquest promotor, senyors i senyors, que diu nos gastamos muchísimo dinero en esta, insistes...
2: Fucking island.
0: Insistes, declaracions recollides pel periódico d'Ibiza.
1: Això és com en Llados, aquest, no?
0: Idò.
1: Llados, que de fucking café i fucking croissant.
0: Exacte, fucking panza.
2: Jo el que me flipa bastant és que el DJ costi més que el vespre... a Casa Paola.
0: Exactament. És a dir...
1: Home, és que els punxadiscos estan petant.
2: 25.000 euros,
0: no? No, aquest promotor, no anava de bromes. Bueno, en qualsevol cas, i sempre avui tenim Toni Cardell al control tècnic.

Bueno, i d'ací, coses que no canvien mai, com per exemple demanar una mica de sal o aquell ingredient que mos falta en els nostres veïnats. D'acord? No només passa a les pel·lícules, sinó que també passa a la vida real. Avui, en canvi, tot i que vivim més junts que mai gràcies a les xarxes socials, o aparentment

0: I de un estudi elaborat a partir de més de 3.000 enquestes confirma que les relacions entre veïnats són cada vegada més escasses i superficials. Mm-hmm. De fet, només un 8% dels enquestats comparteix problemes personals amb els seus veïnats, o sigui que els hi tenen confiança, i només un 2% fa activitats amb ells, com per exemple sortir a passejar, anar a sopar... Per què creus que és això?
1: Home, tal vegada ja no som tan simpàtics com abans. M'han tornat un poc sulls.
2: Això que has dit tu abans, Jordi, que canvien, és més sovint.
1: Exacte, també.
2: Ah, sí, és vera. Mm. O sigui, quantes cases heu viscut, vosaltres, per exemple?
0: Una.
2: A una.
1: No, jo tres, jo tres o quatre.
2: Tres, clar. Oh, canviant més de casa més sovint. Ens movem més.
0: Mm-hmm. Idò, a un món on les relacions veïnals profundes pràcticament han desaparegut, ara hi predomina la cordialitat i el sentiment de comunitat va perdent pes. Avui parlam de les noves formes de viure i entendre barris i comunitats. Per què coneixem tan poc els nostres veïnats? Què diu de nosaltres com a societat?

0: Home, jo ara sí que m'he quedat amb intriga de saber per què coneixem tan poc els nostres veïnats.
1: Mm-hmm.
2: No passis pena, Jordi, que aviat vos ho explicaré. Però abans hem sortit a demanar pels carrers de Llucmajor si coneixen aquells que tenen a la porta del costat. Ha sortit un estudi que diu que ja no coneixem els nostres veïnats. Coneixeu els vostres veïnats?
3: Nosaltres sí. A una banda, un Biel, i a l'altra banda, Catalina i Sebastià. A davant, pues, tots, en Miquel, en Joan, sa mare nom Francisca, això mateix.
1: Sí, he de dir que sí. Depèn, sí, més o menys, no tot, però sí, de cada vegada sí. Doncs
4: pues mira, això és una cosa que penso moltes vegades i la veritat és que no. El meu veïnat de tota la vida amb fuit i la gent pues, ja no surten al carrer, no. Un temps sortim a la fresca i com que jugàvem entre tots, però ara ja... O sigui, conec que viu de vora jo, però tampoc el veig mai.
5: Que nom? Un nom. Aina, Miquel, Pep, Lluís, Pere... Jordi, vol més. Nobody
1: else than you. Vol més.
0: Vol més. Jo crec que ha llançat noms a l'atzar. Ja
1: clar, dic, noms típics.
0: Miquel, Jordi, Aire. Bé, doncs molt bé.
2: Bé, doncs, sembla que hi ha experiències diverses, no? Teníem alguns que sí que coneixien els veïnats de tota sa vida, però n'hi havia d'altres que deia que aquests se'n havien anat. Mm-hmm. Però si vos fixeu, aquells que ens enumeren a tots els que viuen en el seu carrer, com aquest senyor que mos ha dit en voleu més, són aquelles veus més grans. Mm. És a dir, ses persones que fa tota sa vida que viuen a una casa. Però basta només saber el seu nom o fa falta construir una relació més enllà de dir bon dia?
0: A què te refereixes? Els hi ha demanat que tal, també? O sigui, dir bon dia i els hi ha demanat que tal.
1: És que clar, en quin moment passa?
2: Quan ho fas, quan ho fas?
1: Segons aquest estudi, un 8%, només un 8% dels encastats comparteix problemes personals amb els seus veïnats. Clar, què és un problema personal? Què vol dir?
0: Un que problema... l'ascensor està romput?
2: No.
1: Que m'ha deixat que morena.
2: Això és un problema de comunitat. Jo diria, per exemple, si t'has discutit amb els teus fills, si t'has discutit amb la teva parella, jo crec que això ja és algo més personal, o no?
1: Sí. No, què va passar? Ahir vespre que fèieu tant de renou. Hi havia una festa, no ho sé. Són qüestions personals. Clar, només un 8% dels enquestats en parla. I és un 1% fa activitats amb ells. Passejar, sortir a sopar...
0: S'altre dia vaig veure que en els 5 dies que l'Avinguda Picasso de Palma tenien problemes d'aquests.
1: Ah, sí?
0: Amb renou.
2: Ah, mira.
0: Coses feien per aquell...
1: Festes, festes.
2: No sé on que... Bé, i dos tirs van una mica per aquí. Heu sopat mai amb els vostres veïnats?
1: Crec que és una cosa que s'ha perdut. Però bé... Per sort, crec que més de poble fer-se amb el veïnat, per tant, diria que sí.
2: I has anat mai, jo que sé, a sopar o caminar amb els veïnats?
1: Sopar alguna, amb algun sí, però sí, alguna vegada sí.
6: Cordial de... Si hem de mostrar un nou al món d'anar, però no hem aquest ambient que hi havia un temps.
5: Però que resulta que és vera que no coneixem els veïnats. Saps per què? Perquè a Llucmajor l'han posat de tal manera que si ja

0: Bé, de poble. Jo me'n record del lot que tot això està ple de gent. I ara no hi ha ningú.
1: I no creus que pot ser també estar relacionat amb el fet de que la gent ja no se pot comprar una casa, que viu de lloguer, i tal vegada això no els hi permet arrelar?
2: Bueno, no arrelen perquè una pot ser aquesta, i segona perquè la gent de fora no són com els mallorquins. Els mallorquins estàvem avisats a fer, per exemple, la meva padrina, cada vegada ens reuníem amb tots els vinats. Ara ja no se fa, perquè una, perquè és que tot, quasi tot feim feina. Arriben cansats, fa molta calor, els que feien feina m'ho anem a dormir, i si hi ha major, pues, si ha de sortir tota sola, pues, tampoc no surt. És que ha canviat tot molt. Eh?
3: És a dir, una variable important, la calor.
1: Mm.
3: No ho sé. I què m'he dit, Jordi?
4: Home, que feim feina.
1: Sí.
4: És un factor, però...
1: Clar, no, és que un temps no...
3: No se feia feina, home, no.
1: A casa, no, home, sí, sí que feien feina, però a vegades la dona se quedava
3: sí,
1: a casa.
3: Això,
1: Llavors, pues, en aquest sentit...
3: A feines localitzades a poble, en el poble.
1: Exacte.
3: Per aventures estan més deslocalitzades.
4: Ara tots agafant cotxe per sí. anar a fer feina.
1: Mm-hmm. I d'alguns sí, altres no. En general, allò de sopar a la fresca és molt més de poble que no de ciutat. M'atreviria a dir que ciutat tal vegada no saben ni què és. Tot i això, en els
3: ja
1: pobles...
3: Ja hem rebut el llonguet.
1: En els pobles, molts diuen que s'ha perdut o que ja no s'estila. I en els altres...
2: Jo crec que just se mantenen els pobles petits. Nosaltres, com que són de Porreres, encara crec que se mantenen a qualque carrer fer això, però, de fet, jo crec que en els pobles com aquí, Llobelló, que és més gran, crec que s'ha perdut molt.
0: Perdona. Ara toques un tema que aquí no se fa. A on se fa? Es fa a la nit. Perquè jo he vingut allà. A fer la nit fan sopar de fresca, de feinats. Aquí no... Jo no he vist encara.
3: I aprofitant d'això, clar, ara avançarem un esdeveniment que tindrà lloc a Xiu-Xiu.
1: Uh-huh.
3: I és que dimarts, de la setmana que ve, estarem en directe a un sopar a la fresca. Ja està confirmat. Sí, nosaltres no, farem els programes d'aquí, però enviarem qualcú, qualque reporter, a qui li agradaria anar, a vosaltres dos. A fer un sopar de fresca. I m'han dit que després poden quedar a sopar.
1: Poden
3: a sa poble.
1: Sopar.
4: A sa poble i poden
3: sí.
4: quedar a sopar.
3: Jo els he dit ja que durem una coca.
1: Pega un poc en fora, eh?
4: Jo, si sa coca la teniu feta i preparada,
1: sí,
4: jo me llanç.
1: Mos ho jugarem a pedra, paper i tisores.
3: Ja ho veurem, dimarts. I, per tant, allà hi ha un grup d'amics que cada un pit per setmana durant l'estiu sempre queden per fer un sopar a la fresca i nosaltres hi anirem in situ.
4: És que sopars a la fresca són fantàstics.
1: Són lo millor, eh?
3: Sí.
1: És lo millor. I, bé, ara que escoltàvem, no?, aquesta gent, és que, clar, encara hi ha pobles que conserven aquestes activitats, els sopars a la fresca i, sobretot, bé, en els més petits, no?
4: Sí. Jo, mira, un dels sopars de la fresca més guais que record és quan va ser pandèmia, que només varen deixar a alguns pobles, el Manco Son Cervera, a sopar la fresca, normalment se fa a la plaça, tothom reunits. I era cada es carrer quedaven amb una tauleta i podies juntar-te amb la gent del teu carrer a fer un sopar a la fresca. I va ser fantàstic, això.
1: Però podíeu juntar les taules o cada un en el seu portal i vas quedar...
4: En lloc de fer tota la plaça plena de taulades, una taulada per carrer. I érem la gent del veïnat. I va ser una cosa molt xula, és molt guapo.
3: És una cosa que inquieta, és el fet que, clar, segons aquest estudi, hi ha dades, no m'ho relacionant tant com abans amb els nostres veïnats.
1: És així. Resulta que les relacions més sòlides solen ser entre les persones que resideixen, com hem dit, des de fa més temps en el seu barri o les que tenen la seva propietat comprada. Per això, per lo general, la gent gran té més vincle amb els seus veïnats. D'altra banda, també cal recalcar que és aquesta part de la població la que més ús de les instal·lacions locals, de comerços, etc., que fan ús, a diferència dels més joves, els quals se veuen afectats per els problemes d'habitatge, no?, que tenim ara mateix, i no poden partir de casa. Per tant, no poden conèixer els seus veïnats perquè no tenen veïnats perquè viuen a casa.
3: A moltes vegades han de partir en llocs que no coneixen perquè són un lloc on se poden permetre comprar un habitatge.
1: Exacte. I també s'ha parlat de multiculturalitat, és a dir, de gent que ve de fora a viure a les nostres illes. I la combinació de cultures també pot donar lloc a noves tradicions o costums entre veïnats.
3: Per també exemple. Pot ser. Sí, sí. Molt bé, molt bona conclusió, no? És a dir, I'll be there for you, és a dir, cap i a la fi estressarem allà per tothom, no?
1: Oh, yes. Finalment, la directora de l'estudi, Marta Murrià, conclueix que és molt bo mantenir un tracte cordial amb els veïnats, encara que sigui mínim, per tal de crear un vincle. Però jo aquí diré una cosa i anirem més enllà.
3: Amem.
1: I és que faig una crida pública aquí a IB3 Ràdio per tirar per sa borda això de ser relacions cordials i reprendre ses tradicions que feien barri, que feien poble. Per favor, oients d'IB3 Ràdio, oients de Xiu-Xiu, animeu-vos a sortir a sopar amb els veïnats, a fer sopars a la fresca i mil plans més. I qui sap, pot ser sa porta descostat s'amaga qualque sorpresa, perquè a vegades els millors regals i amistats els tenim més a prop de lo que pensam.
3: Nora Oliver, senyores i senyors, molt bé, fantàstica conclusió, moltíssimes gràcies. I això va molt bé, aquesta crida. Per tant, tu proposes que passant del 8% de la població que li expliques problemes personals en els veïnats, a quin percentatge tardaria que passàs això?
1: 100%!
3: És a dir, tu no diries que el teu veïnat de la porta de davant et digui, escolta, Nora, me passa això.
1: Clar que sí, clar que sí, estem per això, els veïnats, home. No només estem per donar sal o donar un preu quan falta.
4: Bé, jo un pil, a un veïnat, quan jo estava visquent un pis de Palma, quan estudiava, vivint un pis de Palma, li vaig contar un problema personal i era se m'ha perdut un paquet, el tens tu? Perdona, això és la meva relació.
3: Clar, molt entristit perquè era un paquet important.
4: Exacte, mira.
3: Molt bé, molt bé. Nora, moltes gràcies per aquest reportatge a peu de veïnat.
5: Xiu-xiu.

0: La situació. Estau ferides? Com estau?
1: Dues cabres que havien quedat atrapades a un penya-segat entre Son Saura i sa cova d'Espardals, al sud de Ciutadella, han estat rescatades gràcies a la intervenció de dos escaladors equipats amb material de muntanya.
0: L'operació es va dur a terme dimarts cap a les 8 del matí. Un dels escaladors va baixar amb cordes fins als animals i els va col·locar un nus escorredor al voltant de les banyes per poder-los pujar fins a la part superior del penya-segat, on esperava el seu company.
1: Les dues cabres se trobaven en bon estat i una vegada en una zona segura se'n van anar pel seu compte.
0: És el segon rescat semblant en pocs dies en aquest mateix indret, on podria haver-hi un pas natural que permet als animals baixar, però no tornar a pujar. Després de tot, sortadament, aquests animalons estan...

0: IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
4: Per jo, la cançó d'aquest estiu ha estat la mateixa que va ser 2010, Gol de Cali i el Landi, perquè ens ha recordat amb aquest Mundial allò que vàrem viure també el 2010. Gràcies.

0: plaça està llena de gent.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies per fer-nos arribar aquests missatges. Ja ho sabeu, feu-nos arribar el vostre en el 646-93-4501. 646-93-4501. Amb quina cançó, la vostra cançó de l'estiu. Però molt bé, ara ha arribat l'hora, ho ha estat fins ara, però ara vos durem xiu-xiu, vos durem teca de bon de veres.
2: Així és, perquè avui la cosa va dels negocis dels famosos.
3: Tony Peck, Tom Cruise, Johnny Baldufo, Paquita Tomás i me va per et creu.
1: Amem.
4: Què hi ha per aquí? Sí, és. Això va de negocis de famosos perquè mos han topat amb un article recent de l'última hora amb el següent titular. Los negocios del mallorquín Marco Asensio más allá del futbol. I clar, nosaltres mos hem demanat... clar, se sent, aquí hi ha molt de balears que manegen.
1: Hi ha dos beringos.
4: Hi ha dos beringos. Què hi fan, aquests balears il·lustres amb els dos bes?
1: Mm-hmm.
4: Voleu... anirem per...
1: És a dir, tu has espipallat un pot de cada famós.
4: Un pot de recull
1: famosos
4: il·lustres aquí a Balears.
1: Molt bé.
4: I a veure que com manegen els dos bes.
1: Endavant.
4: Començàvem amb el ja mencionat Marco Asensio. Resulta que en Marco Asensio no només juga a futbol, sinó que també juga a l'empresari.
1: Uh-huh.
4: I primer de tot té una immobiliària.
2: Oh, per sorpresa de ningú.
4: Per sorpresa de ningú. També dedica part del seu negoci a la restauració. I, de fet, té un restaurant a Madrid, uh-huh, que es diu el Bombàstic.
1: Ah, Bombàstic.
4: Bombàstic.
2: Hi ha una cançó de Nati Peluso.
1: Com és aquesta cançó? Sí.
2: No me'n recordo, era
4: fantàstic.
2: De natural o no plàstic.
4: Una gola bombàstic.
1: Tu li vas fer escola, Jordi.
4: I d'aquí neix el nom. Però bé, no és propietari, juntament amb Marcos Llorente i Ibai Gómez, que jo pensava que era Ibai, simplement.
1: Sí?
4: No, és futbolista. Ibai Gómez. Sí. I a més d'això, també té una agència de màrqueting esportiu per connectar, segur que hi connecta marques amb esportistes a nivell internacional, fa un poc això.
1: Idò.
4: I també té 15 milions de seguidors a Instagram, dels quals també ja se treu un profit. Si fas una story, te paguen una pasta.
1: Imagina, 15 milions de persones.
4: Això és molta gent.
1: Sí.
4: He intentat veure si hi havia qualque xiu-xiu, qualque negoci que no li hagués sortit del tot bé.
1: Has fet...
4: Ja que hi som.
1: un avançament. Hi ha qualque famós dels quals anomenaràs que hagi negocis que no han sortit bé?
4: Sí. Em pensava trobament, esperava trobament, n'hi ha un. Però ja hi entrarem.
1: No, ja hi entrem.
4: Ja hi entrarem, però bé, per qualque motiu, les immobiliàries i la restauració són negocis bastant segurs.
1: Entesos.
4: Per tant, en Marco Asensio li ha anat bé.
1: Mm-hmm.
4: Per tant, sembla que quan se retiri del futbol no haurà d'anar a repartir currículum per cap banda. Bé, Marco Asensio.
1: Molt bé.
4: Voleu més?
1: Sí, clar.
2: Vinga, va.
4: També tenim, clarament, Chenoa.
1: Oh, no.
5: Som mallorquina! Som una mallorquina! Com tu que aquí, a tots!
4: No podia faltar una mallorquina de bot de veres
1: quan
4: Chenoa. Però, a més, tots coneixem aquesta faceta de cantant i presentadora, però en Chenoa també mou aquests dos parets. Com els mou? Primer de tot, en Chenoa té un immobiliari.
1: Ah, també! Hey! Aquesta informació no són fake news, és a dir, està contrastat.
4: No, clar. Faré
2: recompte de les vegades que un famós té una immobiliària.
1: En duim dos, de moment.
2: Sí,
4: no, està contrastat. No, no diràs noms per no fer promoció, tampoc, però...
2: Sí, no. Sí, justament.
1: Home, imagina que has d'anar a comprar una casa o vendre-la i una Chenoa que t'adu a la paperassa.
2: Clar, però imagina que són immobiliàries de cases de luxe, no? Que nosaltres, els mortals, no podíem comprar mai.
1: No ho sé.
4: Però bé, a més de negociar amb l'habitatge, també fa moltes col·laboracions publicitàries d'on hi treu un bon grapat.
1: Mm-hmm.
4: La veritat, és una persona que televisió treu molt.
2: Sí.
4: I recordem que és presentadora d'Operación Triunfo,
2: sí,
4: que no deu ser poca cosa.
2: No, va fer bé, a mi m'agradar, va fer bé. Mm.
4: I també presenta altres programes on també hi treu benefici, com The Floor o Dog House. Recordem que Dog House...
1: Com?
4: The Floor i Dog House. Dog House, recordem que és... Va sortir ell amb el seu ca i va sortir una dona de ses Canàries.
1: Ah, si me'n record.
4: Diguem que el Pascal li havia robat.
1: Exactament, és a dir, Nechenoa feia aquest programa, fa aquest programa, i quan el va promocionar va comparèixer a pantalla i a fotos que van circular arreu, a xarxes, a mitjans de comunicació, en què sortia amb un canet, amb una cusa, no sé si una cusa o un ca. Bé, és per de més.
2: És una cusa, és una cusa.
1: Una cusa. I va comparèixer una dona reclamant aquest animal perquè deia que era seu, que l'havia perdut, i, però clar, la diferència és que per mi Nechenoa era a Madrid, o és a Madrid i aquesta dona és a Canàries.
4: Sí, no, la història és curiosa. No sabem com ha arribat aquí, però bé, tal vegada això. Negocien l'habitatge, per exemple, programes, canta i roba cans. No ho sabem, no està confirmat.
1: Per ventura però... té un negoci de cans.
2: Segrit de cans.
4: No direm, però bé, ella va entrar a l'Operació Triunfo i triomfat.
1: Home,
4: podem dir que ha triomfat.
1: Com escola,
4: més famosos. Jorge Lorenzo, home, no podia faltar.
1: Jo no ho sé, Jordi, si aquesta... Ets la moto que fa servir en Jorge Lorenzo.
4: Aquest tall està tret d'una carrera de MotoGP.
1: Exacte, és la seva moto.
4: No, és broma, però és vera que jo me l'imagino així, amb una vespa i no per la serra.
1: Ah, sí?
2: Claro.
4: No, sé. No crec que ho faci, però bé.
1: Però molt sí. És molt de motociclistes, sí? És a dir, corredors de moto, motociclistes, que per contracte no poden anar amb moto per la carretera.
4: Home,
1: perquè sense els de pica, etcètera.
4: La gent sense pica? Sí. Jo pensava que era per ells, perquè està un poc autocontrol, també,
1: però imagina't,
4: no?
1: Trobant Jorge Lorenzo de vora, si ets un poc picat, jo no, però per ventura
4: calcú. Brum.
1: Home, amb aquí, amb 1,49...
4: Sí. Però bé, en Jorge Lorenzo, després de la seva retirada del motociclisme, no se va quedar aturat i va muntar un immobiliari.
1: Home,
4: que sí, no podia faltar. A més d'això, va...
1: Per ventura tot tenen el mateix assessor fiscal.
4: Sí, no, estic segur que hi ha un assessor que recomana fer un immobiliari, ets únic. Però bé, va cofundar també una marca d'ueres de sol, ben coneguda. Ara bé, aquest va ser un dels primers negocis que va fer, i era mentre ell era fent la carrera de motociclisme. Mm-hmm. Què va passar? Que no li va sortir gaire bé, perquè, segons ha explicat a entrevistes, se va centrar tant en la marca d'ueres que va baixar el nivell esportiu i li varen baixar el seu contracte de MotoGP l'any següent, perquè no va fer tan bons resultats.
2: Ostres.
4: I, clar, cobrava més de la MotoGP que de la marca d'ueres. I el seu ingrés principal se va reduir. Per tant, no li va sortir tan bé.
1: És a dir, exacte, mal negoci.
2: Se va concentrar massa en la feina, tio.
4: Però bé, ara ja s'ha retirat, ho ha surat, i també inverteix la boca en moda, i ara també li van els cotxes de luxe.
1: Està beníssim.
4: No li va estar anant motos, ara compra cotxes de luxe. Però no tot li ha sortit bé.
1: Ah, aquí està la teca.
4: Aquí ja, sí.
1: Què ha passat?
4: Idò, a veure. Resulta que part del seu patrimoni va anar a criptomonedes.
1: Fem un segon. Toni Cardell, podem llevar la música? Perquè això crec que
4: és molt important.
1: És molt interessant, també.
4: Va invertir en criptomonedes, a 2% del seu patrimoni, i no li ha anat gaire.
1: Ah, no, és...
4: Un 60% dels doblers invertits en criptomonedes els ha perdut, per complet.
1: Això, primer negoci que Jorge Lorenzo no li acaba de funcionar.
4: Exacte. I la segona, que m'apareix la dada més fantàstica que trobarem avui, és que va comprar una nòria. Jorge Lorenzo va comprar una nòria a Itàlia. Jo no sé per quin motiu, però la va comprar per 1,4 milions i sabeu que li varen estafar amb aquesta nòria 200.000 euros.
1: Clar, ara m'han reïm, però no facin de gràcia.
4: No,
2: però la va comprar per tenir-la a casa seva o a qualque banda?
4: No,
2: o
4: mira, no.
2: Va dir, vull ser feriante, tio.
4: Segur que la va comprar per anar ell.
2: Una atracció al RAM.
4: Exacte.
2: I el meu.
1: La nòria de Jorge Lorenzo.
4: Jorge Lorenzo venent tickets del RAM. Brutal.
1: Home, seria un reclam, eh?
4: Seria un reclam. Però no, sí que va comprar una nòria ambulant, però la va llogar a una persona que seria la que la duria per totes les fires. Però es veu que aquesta persona no va pagar correctament, anava traçant els pagaments, i amb això ha perdut 200.000 euros. Va perdre, i ara no sé com li donar.
1: Però la nòria funcionava.
4: La nòria funcionava. Però també comentava que si deixa de funcionar també... Ell ho perd tot.
1: Clar, 1,4 milions.
4: Sí, i segons quines fires jo no me'n fiaria massa. Ja ha robeat. Ja, no ho sé, eh? Per tant, jo crec que es titulai la conclusió d'avui és que les nòries no són una bona inversió. Si teníeu pensat, per qualque motiu, comprar una nòria a Itàlia, no ho faceu.
2: Si teniu 1,4 milions d'euros, no mos els gasteu amb una nòria.
1: Exactament.
4: Més gent, Tató.
1: Va, més gent, Jordi.
4: Rosi de Palma. I atenció, perquè per primera vegada en aquesta secció no tenim inversió immobiliària.
1: Molt bé, molt bé. Sí. Anem a...
4: La Rosia de Palma s'ha dedicat...
1: Rosia de Palma.
4: La Rosia de Palma s'ha dedicat a altres coses, perquè a més de la seva carrera com a actriu, segur que té una col·lecció de mobles de luxe per una marca francesa, que no ho cap de...
1: Una, o sigui, ella... Mem, ho podem analitzar. Una col·lecció de mobles per una marca de luxe francesa.
4: Exacte.
2: O sigui, ha tret com a
4: una col·lecció línia de
2: mobles, Rosy sí. de Palma...
1: Exacte, exacte. Molt bé.
2: Sofà Rosy de Palma.
1: Com seria el nom? Rosy. S'anunci.
2: Rosy de Palma.
1: De Palma. No sé. Bé, és igual, no, no, per feia.
4: Fantàstic, perquè... no, perquè ets la creadora d'un perfum propi, també.
1: Ah,
4: que diu,
1: molt bé.
4: Que
1: se diu
4: Eau de Protection.
1: Com és això?
4: Eau de Protection.
1: Espera, has de fer l'anunci. Espera, puja un segon, Toni, la música i farem l'anunci en directe.
4: Eau de Protection. Un perfum, vai. Rosy de Palma.
1: Molt bé,
4: Jordi.
1: Molt bé, Jordi.
4: I també té, sabeu, productes de cosmètica. I és curiós perquè sabeu que tot segueix una estètica, Rosy de Palma. Ella ha fet com la seva pròpia estètica. És una marca personal i tot té com una mateixa línia. O sigui, els mobles, els cosmètics, el perfum, tot té una línia. I se guanya sa vida amb això, a més de ser actriu i imatge de moltes marques de moda internacional. O sigui que en Rosy de Palma podrien dir que fa immersions amb estil, no? No ha perdut la classe.
2: He de dir que en Rosy de Palma és una dona molt estilosa, perquè jo una vegada me la vaig trobar un avió. Venguent a Mallorca, me la vaig trobar, tornava a fer les vacances de Nadal, me la vaig trobar, i anava la senyora de punta en blanco, superestilosa. No me vaig atracar tant. T'imagines? Me vaig desasiento.
1: Eau de Rosy.
2: O de protección.
1: Exactament.
4: Bé, per acabar tenim el nostre empresari il·lustre, que és clarament en Rafael Nadal.
0: Plátano.
1: Amén. Perdoneu, amén, què tens, Rafael?
4: És complicat resumir tot el que ha fet en Rafael Nadal, perquè la veritat és que té un pot de tot. O sigui, jo no m'agradaria jugar contra ell una partida de Monopoly, perquè deu manejar aquestes coses. Però bé, primer de tot hem de dir que en Rafael Nadal té un immobiliari. Clarament, no podia faltar. També inverteix en motels i restaurants per tot el món, però la gran inversió d'en Rafael Nadal se troba la ja conegudíssima per tots, Rafa Nadal Academy, que és aquest centre d'alt rendiment per esportistes a Manacor, i també té el seu museuet, que va demanar
1: Exacte, que en Jordi va ser, de fet, un dels dies, ha dit públicament, més feliços de la seva vida, com a reporter de Xiu Xiu.
4: Home, és que una visita gratuïta i guiada les instal·lacions de Rafa Nadal.
1: No. És que te van fer una visita aquí. Però, mira, un segon, això ho hem de recordar. En Jordi el van enviar al museu de Rafael Nadal.
4: Exacte.
1: Quan havia obert. I li van posar per a ell un guia personal.
4: Clar. Sí, sí, jo anava allà a passejar-me un poc, a demanar a la gent que em trobau. I no, vaig tenir una persona de vora jo durant una hora que m'ha explicat absolutament tot. Va ser una cosa... O sigui, jo... Som més expert d'en Rafael Nadal que el propi Rafael Nadal, jo crec, ja.
1: Però vau fer amics amb aquest guia?
4: Jo diria que sí. Hauríem de demanar-li si ell...
1: El podríem convidar qualque dia.
4: Ah,
1: que va fart una mica de tu.
4: Jo crec que sí, també.
1: Perquè va haver qualque moment en què tu també te vas lluir, Jordi.
4: Clar, sí. Perquè jo anava darrere els grans slams. I ell em volia explicar moltes coses, però jo volia veure els trofeus, el Roland Garros... I res, sí. Però...
1: I que, para, explica una cosa que va passar.
4: Què va passar?
1: Quan va arribar a totes les sales en què arribaves, arribàveu allà i dius, això és Roland Garros?
4: Sí, sí, sí.
1: Això és el Gran Slam?
4: Això és el Gran Slam. Fins que vàrem arribar al Gran Slam i va ser un moment molt emocionant. I després vaig estar 20 minuts tancat a una sala amb aquest guia veient un vídeo sobre la història d'en Rafael Nadal. Va ser un moment...
1: Un moment indescriptible.
4: Indescriptible.
2: Objet,
4: no entrarem més.
1: Jo en aquell llistat de xiu-xiu, Jordi, n'afegiré un darrer, una font d'ingressos que té una persona d'aquestes a les quals han comentat, i és que jo la vaig demanar per una entrevista i m'han demanat, amb un e-mail, molt bé, des de xiu-xiu sol·licitant per fer una entrevista perquè es consideren que és d'interès, bla, bla, bla, bla, bla. I m'ho van dir, molt bé, perfecta l'entrevista, quan pagau?
2: Mira.
4: No diran noms, però. És dins aquesta llista.
1: Exacte.
4: Tenim aquest 5.
1: Exactament.
4: I vosaltres?
1: No d'en Rafael Nadal. Poden ser la resta.
2: Poden ser la resta. Poden pagar amb Cangre Burgers. Perquè...
1: Exactament. No vaig respondre això, però per ventura li podríem enviar. No ho sé. Bé, també podria ser una altra font d'ingressos.
4: Sí. Home, no sé si molt grossa, però...
1: No,
4: en el cas de xiu-xiu, no?
1: No va ni esforçar a proposar res, perquè hagués acabat ràpid. Però bé, Jordi, no
4: bé,
1: sé.
4: Bé, la gent estarà intrigada, però no ho direm.
1: No ho direm, o sí.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: TV3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. TV3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a TV3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'has eixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Treveria.

0: Sabeu qui somriu?
1: Ho sabeu? Qui somriu?
0: Ella, na Maria Antoni Miró. Com anem?
2: Bon vespre. Bé, no ho podíeu saber perquè realment no estic a l'estudi avui.
0: Ja, t'enyora.
2: Una altra vegada.
0: Però bé, sí, com que sempre rius i somrius...
2: Sí, home, sí que estava somrient perquè estava esperant xerrar amb vosaltres. Com
0: clar.
2: Estàs?
0: Bé, molt bé, molt bé. M'ho he tornat a calor. En Jordi diu que està un poc malhumorat, enyora nines, però bueno, què farem?
1: Però bé, dins si ho som
2: clar, passa. Clar, anava a dir...
0: I tu?
2: Sí, jo estic sense nines. Jo, molt bé, la veritat és que tinc moltíssima, moltíssima feina. Segur que us vaig dir que estava de vacances durant absolutament 3 dies. Mm-hmm. Sí. I això ja s'ha acabat. Oh. I clar, no puc explicar què estic fent, però quan t'ho pugui explicar, sereu els primers en saber-ho.
0: Mos dones una exclusiva.
2: Sí, tens superbones notícies. El que passa és que per contracte encara no ho puc desvelar.
0: Per contracte i tot. Imagineu-vos. Increïble.
2: Per contracte i tot no puc desvelar que estic fent, però bé, la setmana que ve potser intentaré venir en persona, que així mos podem trobar i conversar. Però bé,
0: clar.
2: Com sabeu, la secció que duc avui sempre xerrant d'objectes d'estil. Mm-hmm. I en descobrint curiositats, particularitats, i avui... xerrarem de ses xancletes.
3: I estic content que aquesta vegada sí que pens que l'he encertada 100% intuïció no tinc destí per aquest camí sóc més valent però no hi surt del llit vaig tard com...
0: Amem, ses xancletes! Xoquins! Com li deies vosaltres, les xancletes?
1: Xancles.
4: Sí.
0: I tu, Maria Antònia?
2: Clar, jo seré sincera, jo dic xancles, però xancles és un barbarisme.
0: Sí.
2: Llavors, hauríem gros. De dir xancletes, per dir-ho correctament. Uh-huh. A veure, per la gent que potser no sap de quines sabates estem xerrant encara, si és que no ho ha sabut, són aquestes sabates planes que bàsicament consten bàsicament d'una sola i d'una tira en forma de Y que separa, es dic gros, dels altres, no? Uh-huh. I serveix per anar calçats. Pregunta, què penseu d'aquestes sabates? Vosaltres sou usuaris de xancles? Trobeu que se'n poden dur pel carrer? No se pot? Nora, no sé si tu penses que fashion victim xancles sí o no? No ho sé.
4: Jo sóc una gran supporter de les xancletes. Jo sóc una fashion victim i vaig sempre en totes les tendències del dia i jo duc la típica que fan allà els escandinaus anar amb xancletes i texans.
1: Uau.
2: Oh.
4: Queda superbé.
0: No esperaves, Maria Antònia, ni tu ni ningú, aquesta resposta.
1: Bé, sí. No, sí. De fet,
2: és que jo... està modern, no?
1: Nora ha vengut en xancletes a la redacció més d'una vegada. O sigui, ve fer feina en xancletes.
4: Sí. Ai, t'has fixat, que bé.
1: Clar, perquè dic ara que vas a platja aquesta volta.
2: Que és que, Jordi, li mires moltes peus.
0: Hem pensat tot el mateix.
4: De fet, avui en Xavi estava descalç a la redacció i he vist en Jordi mirant massa de baix a taula.
0: És vera.
1: Home, una cosa.
0: Bé, que no passa res. Jordi,
1: és a dir,
0: diuen que hi ha guilty pleasures, però no tenen per què ser guilty. És a dir, que està bé.
1: Déu meu,
2: Ai, com
1: va. S'ha posat estrany aquesta secció.
0: Sí, s'ha posat una mica estrany. Això li ve de ràbia, senyors.
2: No, anava a dir, esperau perquè millora. Perquè, clar, jo estava pensant, a veure, aquesta sabata és el més senzill que pot haver. És a dir, és bàsicament una sabata que s'adapta molt bé al nostre peu. Però ho havia pensat. Per què la xancla, la cinta d'enmig, va entre el dit gros i els altres i no entre cap altre dit? I una altra pregunta que m'he fet és en quin moment els humans varen poder començar a tenir els peus com els tenim ara per dur les xancles que existeixen avui en dia?
3: Peus, cames, panxa, pit, cap, espatlles, mans i braços. Peus, cames, panxa, pit, tenen tots el nit petit.
0: Maria Antònia, nosaltres ara xerraven d'en Jordi per a mem. És que tu també insistes que vas fer una secció dedicada exclusivament en els peus l'any passat.
2: Bueno, va ser les meves primeres sensacions i record com... No sé, vaig pensar, quina sort poder xerrar dels temes que m'interessen. Era... A veure, pregunta, per què aquesta cinta de les xancletes va entre el dit gran i el segon i no altres? No ho sé.
1: Home, la veritat és que és una cosa que crec que cap de nosaltres s'ha plantejat mai. Jo no.
4: Sí.
1: Ah, mira.
0: Amem.
4: Jo sí.
1: Bé, suposo que és per comoditat.
2: Sí, exacte. Però a veure, per què? Perquè la forma del peu humà és concreta. No, anem per parts. Primer de tot, l'espai que hi ha entre el dit gros i els altres és el més ample i flexible del peu. Mm-hmm. Per tant, evitaria el que és com forçar aquesta fricció d'obrir-te més el peu. més, es dir gran despeu té una funció com a de fer com a de palanca quan caminam. I a la vegada, quan caminam, fem com un gest com a de pinça. Per tant, com a que naturalment, amb les nostres passes, com a que el peu van agafant-se en aquesta cinta, no? Per tant, es dir gran despeu és el qui aguanta, sobretot, la gran part de la força i pes quan nosaltres tirem els cos cap endavant per caminar.
0: Amem, és cert que hi ha peus que són molt diferents, però abans has comentat que no sempre han tingut els peus així, no? Eren diferents abans.
2: Clar, perquè si anem als nostres parents més pròxims, que serien els ximpancers, ells bàsicament tenen peus de ser mans. Ah, que ho heu vist en els documentals?
0: Sí.
2: És que rufen una mica.
0: És vera, sí.
2: Clar, evidentment, ells el que tenen en els peus és que tenen, és a dir, molt més llargs, encorbats, i bàsicament això els serveix per anar per d'un arbre a un altre, en tot cas.
0: I en quin moment els humans varen canviar aquest peu mà pel peu que tenim ara?
2: Tot va començar fa entre 4 i 7 milions d'anys a Àfrica. Bàsicament, els boscos van anar desapareixent i els humans van haver de començar-se a desplaçar moltes distàncies. I clar, els nostres peus varen passar a ser peus d'aquest tipus de primats en els que tenim ara. Per tant, ara, per lo que us vull explicar, necessito que tots vos mireu els peus. Ho esteu fent?
0: Sí.
2: I si no, mireu els peus de Nanora, que estan descoberts.
0: Entes, ben, jo també du xancleta.
4: Els estic aixecant perquè els puguin veure.
1: Jo no els estic mirant, però...
0: Jordi, els estic mirant, incomodat.
1: Conec perfectament el meu peu, no necessito.
0: No, per de Nanora, que els demostrava.
1: Ah, no, no.
4: Però els tinc guapos, jo, els peus.
1: Ara no miraré, ara.
0: Bé, Antònia, per la moda de Déu, continua.
2: Va continuar. Vosaltres pensar que el que va passar, bàsicament, a la evolució és que el dit gran se va posar alineat amb la resta dels altres. És a dir, ja no és com el pols oposable que tindríem a ser mans, sinó que estan tots a la mateixa fila. Després, els dits se varen acurçar. És a dir, fixeu-vos que els dits de les mans són molt més llargs que els dits del peu, perquè què passa? Si fossin més llargs, serien molt més fàcils de rompre quan anant caminant. També el taló se va fer més ample per aguantar l'impacte contra en terra i va aparèixer una cosa molt interessant que se diu l'arc plantar, o el que li deim nosaltres, el pont. Bàsicament, el pont que tenim funciona com una molla i això fa que absorbeix com cada cop que anem en terra i després mos ajuda a impulsar-nos per seguir caminant. Per tant, ara el que hem fet està mirar les mans i els peus i com són diferents i per què.
0: És a dir, si com un debat examen de podologia, això és la vostra ràdio.
1: Exacte. Però és vera que s'han de reforçar perquè caminar du feina. No fa cap broma.
2: És una feinada. I vos diré que el peu humà és de les coses més complexes que hi ha a nivell biològic. Tenim només en el peu 26 ossos, 33 articulacions i més de 100 músculs.
0: I tot això com ho van descobrir, Maria Antònia?
2: Entre molts de descobriments, i un d'ells va ser mirar els peus d'en Lucy.
0: En Lucy? Qui és en Lucy?
2: En Lucy és el nom popular d'un dels esquelets fòssils més famosos de la història de la paleontologia, que pertany a l'espècie d'Australopithecus afarensis. Bàsicament, és molt curiosa perquè se va conservar prop del 40% del seu esquelet, que això és moltíssim, tenint en compte que en el Lucy va viure fa 3 milions d'anys.
4: Uau!
1: I el nom de Lucy, per què?
4: Perquè mola.
2: Va ser descobert... perquè mola. Perquè mola i perquè us he donat una pista. Perquè va ser descoberta el 24 de novembre del 74 a Etiòpia per un grup de paleontòlegs. I, bàsicament, durant les celebracions de que havien trobat precisament aquest cos, sonava a la ràdio una cançó com tal dia com avui. Lucy in the Sky with Diamonds, dels Beatles. I l'equip va decidir posar-li aquest nom perquè aquesta cançó que sonava a la ràdio.
0: I ja que soni.

0: Na Llucia Australopithecus. Perquè m'ho entenguem. No, no era?
1: Ho has intentat.
0: No, deies qualque cosa, que si no se fa incòmode aquest silenci.
2: Ben, bonit, no fa gràcia. Li podríem dir Llucia. Clar. No li vull dir Lucy, li dic Llucia.
0: Llucia Australopithecus.
3: Assustro.
2: Exacte. Ah, és el nom d'aquesta bona dona.
1: És Assus o Aus?
0: No sé,
1: jo crec que és Australopithecus, eh?
0: No ho sé.
2: Australopithecus, però crec que ho he escrit malament tota la vida.
0: Clar, Assus, per tant, tu eres d'aquelles coses que deien malament tota la vida, no ho sabem.
2: No, no, és oficialment és Australopithecus. Han de ser en propietat.
0: Totalment cert. Bé, tot és ràdio pública.
2: Exacte, servei públic. Ara et direm un nom també d'una persona important. Un dels principals líders investigadors d'aquest descobriment se nom Donald Johansson. I la seva teoria és que precisament se va fer molt popular aquesta lota, aquesta troballa, precisament perquè li van posar aquest nom tan entranyable. Ell diu, segurament gran part de la fama que ha tingut el meu descobriment és haver-li posat el nom d'una cançó dels Beatles. Això ho diu ell. Però bé, per què va ser tan important na Lucy, na Llucia? Perquè va canviar la nostra manera d'entendre els orígens dels humans. Perquè va aportar proves certes que els primers homínids caminaven drets molt abans que desenvolupar els seus cervells de manera més gran. I vos demanareu, com eren els peus de na Lucy?
3: Just mos demanàvem això aquí, tothom. En Toni Cardell està en el control tècnic expectant.
2: Pensant, com eren els peus de na Lucy? Eren una cosa que se diu híbrid evolutiu. Perquè, és a dir, el seu peu estava a mig camí entre els qui podíem imaginar de ximpancers i els nostres. És a dir, ja tenien els dits delineats, ja no tenia el que seria el pols oposable, de tal manera que sí que tenia com aquest sistema de palanca que m'he explicat abans, d'anar-s'hi i poder caminar, però encara tenia trets primitius, com per exemple que tenia els dits molt llargs i encorbats. Per tant, encara tenia la capacitat d'agafar-se a branques i arbres amb els peus. Jo me la man, perquè no me'n van poder quedar així, que és perfecte. No? Vull dir... Però bé, ell encara havia de fugir de depredadors i a lo millor pujar arbres per dormir-hi d'allí. Per tant, no va ser així.
0: A mi, això és profundament interessant, de Maria Antònia, i fonamental, però jo entenc que aquests homínids encara no duen calçat i manco molt manco xancletes com les nostres, que és el tema que ens ocupa.
2: Clar, és vera, no duen xancletes en aquell passat tan antic, però si m'anam bastant més abans, hem de dir que les xancletes ja sortien en els jeroglífics.
0: Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans... Egipte existia el pictograma d'unes xancletes, vols dir?
2: Exacte, o sigui, dins dels jeroglífics que tenien els egipcis, ja existia les icones de xancletes, que seria Tijet, i apareix diferents gravats de tombes, a papirs, i sobretot apareix a la paleta de Narmer, de fa més de 5.000 anys, i surt una figura superimportant d'Egipte, el portador de les xancletes del faraó.
3: Home, així com va el món, pot ser torni aquesta feina, no ho sabem.
2: Sí, portador de xancletes de gent molt rica, imagineu-vos. Bé, en aquella època, en de contextualitzar, tenir calçat no era baladí, era símbol de poder i riquesa. Per tant, aquest servent no era un qualsevol, sinó que era un funcionari que bàsicament la seva funció era anar darrere el faraó, dugant-li les xancletes en sa mà i un poal d'aigua per si encara rentant-li els peus.
1: Ah, mira.
2: Clar, amb el temps, ja, terrible. I és vera que amb el temps va pujar de nivell aquest home, aquest bon home. Bueno, més que res, és com era una persona que passava molt de temps amb el faraó. Llavors, va arribar a ser un títol nobiliari i, de fet, aquests homes després ja tenien com un rol de mà dreta i organitzaven audiències i fan gestions. Bàsicament, un gestionador.
0: Totalment. Estaves a prop del faraó mentre li feies el favor i, a part de l'estatus, també tenia cap altre significat.
2: Mira, sabeu que les xancletes a l'antic Egipte també tenien com un sentit, que podem dir-li, metafòric. Perquè, bàsicament, com que tenien aquesta expressió, se suposa que era com que tu xafaves els teus rivals amb set sabates. M'explico millor. Bàsicament, quan varen descobrir la tomba d'en Tutankamon el 1922, hi varen trobar 40 parells de xancletes de tot tipus, de papir, de no sé què, i entre elles n'hi ha unes molt especials, supervistoses, de talla 45, que estan fetes de fusta, cuir i or, i a la planta, a la plantilla, que diguéssim, hi ha dibuixats presoners amb les mans lligades i persones que s'han interpretat que eren enemics dels egipcis. Per tant, s'interpretava que cada vegada que jo, faraó, caminava i duia aquestes xancletes simbòliques, era que trepitjaven els seus enemics. Mm. Que forta!
0: Sí.
2: Pues imagineu, poseu-vos una... Digueu.
1: Sí que devien pesar, no?, si estaven fetes d'or i fusta.
2: Sí, són molt massives, per això en quasi més una escultura que unes sabates. Però clar, també, no? Pens, en aquella època no devien caminar gaire faraons, els devien d'un braç.
0: Maria Antònia, mos queden res, 2 minuts, però què mos pot dir les xancletes a l'actualitat en aquests 2 minutets?
2: En aquests 2 minutets vull dir que vam començar sent un souvenir de la gent dels Estats Units que tornava a la Segona Guerra Mundial i la Guerra de Corea, i després, bàsicament, al Japó, de tota la vida, hi ha hagut les xancletes que es diuen Zori, que es diuen també en calcetins, que són molt gracioses, del Japó, Munegam a Brasil, que l'any 62 van fer l'empresa més important de xancletes, que s'anomen hawaianes. Hawaianes, per cap motiu en especial, perquè els hi va fer gràcia, eren els anys 60 a Brasil i van dir, farem unes xancletes, inspirem-nos en una tradició japonesa i els hi posaran hawaianes perquè fa més gràcia. I bé, així ha estat. Per tant, jo us diria que substitut de les xancletes, si voleu anar més elegant, podeu fer unes aubarques, si voleu més plàstic, poseu-vos unes crocs, I això, quin consell més d'estil pot donar? Que si n'agafeu unes de pell, pues llegireu més romans que egipcis, i a mi m'agrada molt més anar descalç que en sabates.
0: Home, està molt bé, anar fora res, està perfecte. Maria Antònia Miró, escolta, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i bé, llarga vida les xancletes, en Esteus.
1: Sí, sí.
0: En Lucy.
2: Xancletes de la ràdio. I en Lucy.
0: Exactament. Ara frissam ja de saber que la notícia que mos donarà la setmana que ve. T'esperam aquí a l'estudi i mos donarà aquesta exclusiva mundial, aparentment mundial, no?
2: No, l'exclusiva serà per novembre, però la setmana que ve us puc contar més coses.
0: Ah, bé, sí, qualque cosa. Molt bé, Maria Antònia Miró, que estiguis bé. Moltes gràcies.
2: Vinga, bon vespre.
0: Adéu. I res, nosaltres fem una aturada per serveis informatius i tornem tot d'una amb més i més xiu-xiu. Tu i jo, de vora de mà, agafat a sa mà.
4: Nostalgia Airlines Souvenir.
5: Ivetres Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bon vespre. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha demanat a la presidenta de la Comissió Europea que el hub de lluita contra incendis al Mediterrani Occidental, que està previst a Xipre, finalment s'ubiqui a Mallorca, concretament a la base aèria de Sant Joan. Aquesta ha estat una de les qüestions que el cap de l'executiu estatal ha transmès al rei Felip VI durant la seva trobada avui al Palau de l'Almudaina. Per cert que a aquesta hora Pedro Sánchez compareix després d'aquesta trobada. D'altra banda, els 10 incendis que ha fet a la península ha estat també una altra de les qüestions que s'han tractat en aquesta trobada. Sánchez, en aquest cas, ha llançat un missatge de prudència a la població.
7: Le pido a los ciudadanos y ciudadanas que, dado que vamos a entrar en una nueva ola de calor hasta el próximo domingo, extrememos todos la precaución, la prevención, y, por tanto, estemos sobre todo muy pendientes de las informaciones que los medios de comunicación contrastados y también los canales oficiales vayamos trasladando sobre la evolución de esos incendios.
6: Aquesta, però, no ha estat l'única cita de Pedro Sánchez avui a Mallorca. S'ha reunit abans amb la presidenta del govern, Marga Proens, qui ha lamentat que aquesta trobada hagi acabat sense avanços ni novetats. Ara bé, assegura que per primera vegada veu predisposició en algunes qüestions. Diu Proens que hi ha voluntat política per impulsar la negociació dels convenis ferroviaris i de carreteres.
8: L'he vist predisposat i s'ha compromès en que hagi aquesta reunió a nivell tècnic. I després també li he recordat la necessitat d'encetar també a la negociació dels convenis de carreteres i també he vist, cosa que amb altres xerrades no havia estat així, voluntat política.
6: També han tractat qüestions d'actualitat com la manifestació de diumenge contra la saturació turística. En aquest sentit, Provenç també ha posat sobre la taula la cogestió aeroportuària i altres temes com la crisi de l'habitatge. Més qüestions, perquè el comitè d'empresa del Servei de Terra de Swissport ha convocat una vaga indefinida a l'aeroport de Palma a partir de dia 4 d'agost, que afectaria aerolínies com, per exemple, Condor i també el grup TUI. El representant dels 600 treballadors reclamen que s'augmentin les hores de feina a les persones que no fan una jornada de 40 hores setmanals. A més, volen negociar un incentiu per sobrecàrrega de treball i reclamen també dos dies lliures consecutius per afavorir un descans real. I l'Ajuntament de Santa Eulària impulsarà la construcció d'entre 16 i 20 habitatges a preu limitat, una iniciativa valorada en 2,2 milions d'euros. L'operació serà finançada pel Consell d'Eivissa en un 60% i es desenvoluparà en un edifici al carrer Tinent Coronel Costa Ribes. El consistori afrontarà la resta, el 40%, que serien 770.000 euros procedent del romanent de tresoreria de l'administració local. Aquesta iniciativa es presentarà demà dijous al ple municipal. Carmen Ferrer es la batllessa de Santa Eulària.
9: Si sumamos las que vamos a poder realizar ahora con las del Puig d'en Valls, pues estaremos cerca de los 120 viviendas de precio limitado y creemos pues que es una cosa única en Ibiza y que realmente es un reclamo por parte de los ciudadanos.
6: I un darrer apunt, perquè un terratrèmol de 5,8 sacseja la prefectura de Kumamoto, al sud-oest del Japó. Això un dia després que un altre sisme de 7,1 a la mateixa zona hagi deixat, de moment, 18 víctimes mortals. Arribam amb aquest apunt a les 9 i 4 minuts. Tornam a les 10.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Molt bé, ara clar, ara feia una estona, ja que sonava la sintonia i les cançons, i per sort en Marc, que el tenim aquí. Com estàs, Marc?
1: Molt bé, com estàu?
0: Perquè tenim nosaltres, els dimecres, en aquesta hora, sempre fem gent que fa coses. Hi ha hagut un problema, i és que la persona que teníem programada ha anat a una altra banda.
1: Perquè fa coses.
0: Exacte, i què se diu? Quin és el tòpic? Coses directe.
1: Ah, sí.
0: Però bé, tindrem d'aquí una estona. Marc, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí, m'han dit que tenim tech avui, també, eh?
1: És que m'ha passat una cosa. Bé, no, he decidit una cosa.
2: Uau, tu decideixes moltes coses?
1: Clar, jo és que ara cada setmana tinc la pressió de contar alguna cosa interessant. Així que jo cada setmana dic, què puc fer aquesta setmana?
2: Exacte, una t'apuntes a l'autoescola, l'altra comença a fer skincare.
1: M'apunt i deixo l'autoescola.
3: Ah, mira.
1: Me faig skincare i deixo de fer skincare.
2: I doncs, què has començat i deixat de fer aquesta setmana?
1: Què he començat i he deixat de fer? M'he apuntat en el gimnàs. Ha estat una decisió... No voluntària del tot. És a dir, què ha passat?
2: Tampoc te poden obligar a apuntar-te.
1: És que me va obligar a l'univers.
2: Molt bé.
3: Val. Mira.
1: L'altre dia, estava jo tan tranquil en el sofà... I veig com m'han etiquetat una story, no? I dic, ai, que curiós. Va, la mir, perquè no me veia, no? I dic, ai, mira, una story abonea amb un pare. Però no era mon pare, era jo.
3: I això, men, com és això que te vas confondre amb
1: perquè
3: ton pare?
1: Perquè d'en fora me vaig veure una figura que corresponia més a la imatge que jo tenia de mon pare que de sa meva. I ja va ser com...
3: Això és un pot de bolixer.
2: Era una senyal de qualque cosa més enllà, no?
1: Jo sé que s'han de respectar totes les corporalitats.
3: Exacte.
1: Fantàstic. Però l'input visual que vaig tenir en aquell moment me va generar molta tensió.
2: Impactat.
1: Me va impactar. No me vaig reconèixer. Clar, havia de fer alguna cosa, no? I vaig dir, bé, s'ha acabat. Entre això i que el mateix dia me vaig intentar fermar un calçons i no me fermava...
3: Ai, ja està.
1: Aquí està passant alguna cosa. I vaig dir, m'apunt.
3: M'he d'apuntar al gimnàs.
1: Me posaré a fer dieta i, com que no és suficient, la dieta, vaig dir, vull també una tortura física.
3: Ah, bueno.
1: No? Sí. Jo,
2: clar, també hi ha un punt de càstig, no?
1: Claro.
3: Autocàstig.
1: Jo era com a Marta, mereixes patir, i vaig dir, no només dieta, no només menjar bé. Gimnàs.
3: Mira, però fer-ho per voluntat pròpia, jo crec que té molt de mèrit, eh? Perquè ja, si algú te diu, bueno, crec que t'hauries d'apuntar en el gimnàs, a mi jo això me baixaria un poc la moral, eh?
2: Bé, a més, perdó, tenim una persona aquí experta, perquè en Nora va cada dia una hora en el gimnàs. O sigui, és una superheroïna, pràcticament.
3: Bé, 45 minuts, tampoc.
2: Bé, però cada dia...

0: que tothom ja ha fet l'operació en biquini en el seu moment i ja tothom està cremat del sol i ja tothom... No, jo m'hi poso ara. Mm-hmm. Bueno, jo, perquè jo me crec que, bueno, jo me poso ara, pum, i recupero. Mm-hmm. Jo aquí, o sea, en disciplina, me poso el dia. Així que, lògicament, vaig al gimnàs, me planto allà... Jo feia molt d'anys que no anava al gimnàs i, clar, arriba jo a un gimnàs que vaig dir... un gimnàs o estic a un concessionari? Vaig arribar allà a una recepció que pareixia una clínica, me va atendre una lota així amb un polo, tot elegant, que... vaig dir, bé... què és això? M'apropa allà i me comença a xerrar de... bé, com si m'estigués comprat un cotxe, perquè me va començar a tarifes, permanència, quotes, compromisos... Jo tenia ja una por... no jo no estava tan compromès amb ningú com amb el gimnàs, perquè va ser una cosa abrumadora. Que de fet està... Ell me diu... És que ara, a més, te compensa en la tarifa d'estiu, t'estalvies no sé quan... No, m'estalviaria si no vengués. Si jo me quedés en el sofà, aquí sí que m'estalviaria. Però bé, vaig dir... Ja està, ja he pres la decisió... I... El que me va fer molta gràcia va ser la lletra petita, que és...
1: molt petita.
0: Molt petita, que m'acabaven la quota encara que no anés al gimnàs.
2: Sol passar,
0: no? En general, sí, és habitual. En totes les quatre, no?
2: Sí, és habitual.
0: I res, pues ja està, jo ja estava compromès, i...
2: Però també té un punt que està bé, que... Vull dir, clar, si no hi vaig, estic perdent aquest dos mes, no?
1: Clar, te motiva a continuar.
0: S'ocupa, no?, la paranoia, sí, que tinc allà tot el rato. Sí, la veritat que és algo que, de, bueno, així m'hi farà anar. No ha funcionat tant.
2: No ha
0: però
2: funcionat.
0: Bé, això ho veurem més endavant.
1: Val. Ganes, sí, solo ganes.
0: La força de voluntat i la quota no han estat tan, tan fortes com jo me pensava. Però bé, què vaig fer el primer dia? El dia que anava a començar.
1: Dia D.
0: Dia D.
1: Sí, dia D. Vengo.
0: Me vaig anar a comprar... l'equipació completa, no?
2: Sí,
0: això s'ha de fer. Sí,
2: que té un punt emocionant, eh?
0: Ses maies, ses camiseta tèrmica, sa camiseta... el conjunt transpirable, sa botella aquesta...
2: De proteïna. A més, vas a típica tenda d'esports i veus a tot el teu entorn, que gent que fa esport i dius, ostres, te sents important.
0: Clar, me sento entre iguals.
2: Soc un aventurer.
0: Soc un d'ells. I res, me com tot, després m'ho prop i veig que estic entre esportista olímpic i cuiner de xiringuito de playa. Lo just entre una cosa i l'altra. Però bé, és veritat que això me motivava més que el compromís de la quota, no? Aquest conjunt que deia, bé...
1: És que no hi ha res millor que comprar-se roba nova i sobretot per al gimnàs. Jo, quan entro, bueno, jo m'agrada molt anar a una tenda en concret, que trob que és molt cara, però és que tenen els conjuntets de gimnàs més monos, que te'l poses i dius, quines ganes d'anar al gimnàs i que tothom vegi el meu outfit de
0: clar,
1: gimnasta.
0: És que t'ho poses i ja sents que estàs fent cardio. Ja estàs cremant.
1: Ja estàs cremant.
0: I de res, a més, la botella aquesta de purpurina que motiva tant, que posa... la que jo m'he comprat va per hores. Mm-hmm. Posa...
2: la clàssica.
1: Sí.
0: A les 12 has d'haver begut... Bé, al revés. Sí. Has d'haver begut fins aquí.
3: Ah, això està molt bé.
0: Clar, sí. te va marcant. Què passa? Que era ja la una i jo no havia begut res i el que m'aporava la botella era pots espavilar? Ja de moment ja anava perdent contra una botella. No? Això, lo primer. Però res, vaig anar al gimnàs, lo primer, pas per vestuari, que el vestuari és un univers.
1: Mm-hmm. Sí.
0: El vestuari és molt fort, perquè, clar, jo entro allà... Jo, la veritat, que mai he tingut molt de problemes en despullar-me, en companyia, en públic, me dona igual. Però ja, la gent, caminant nua, Com si, no, no, però amb una actitud de com si anessin amb un smoking, perquè que jo deia, bueno, ja està, aquesta és el rotllito d'aquí, no?
1: No, però molt bé, la gent segura de si mateixa, no, i segura sí, amb el fantàstic. Seu cos, això, home, però és
0: perfecte. El que passa que hi ha un moment que no em portes

0: tan segur perquè jo estava assegut a la banqueta sí. i un home me va començar a donar xarla, que fantàstic, sent simpàtica, però xerrant-me dels pis, de l'hipoteca, dels fills, amb pell... jo...
1: No sabies on mirar, tu.
0: És que, clar, igual una persona que m'està xerrant de fons d'inversió en pilotes, no cap jo de trobar-li espum.
1: Exacto.
0: Però bé, és vera que beníssim. Beníssim. I què vaig fer? Bé, ja està, vaig passar per aquesta situació, fantàstic, jo ja vaig tot canviat, i me'n vaig a ses màquines.
2: Un segon, que tenim problemes tècnics. Sí. Espera, ara posem el micro correctament. Exacte, aquí.
0: Sí?
2: Sí.
0: No, no el tocaré, per si de cas. Perdoneu,
2: no, no.
0: Que estic tot el rato aquí
2: no,
0: comint,
2: va bé.
0: Ara giraré aquí.
2: Bé, què va passar?
1: Màquines.
0: Me'n vaig a ses
1: terror,
0: màquines.
1: El terror.
2: Però, anem, quin tipus de gimnàsia t'agradaria fer tu, allà?
0: A mi m'agradaria fer-ne cap.
2: Gimnàsia estarà obligat a fer.
0: Clar, jo vaig dir, vaig a catar un poquet.
2: Entesos.
1: Però tu saps emplear ses màquines o anaves, tu vas dir, mira, jo veig aquesta, m'agrada, la vaig a provar.
0: Jo no sé emplear cap màquina i no m'agrada cap.
2: Però si podria anar com a entrenador personal o entrenadora...
0: Ho havia pensat, però encara me fa un pot de vergonya que veïn que tenc zero habilitat per emplear res. Així que vaig dir, bueno... Vaig un poquet a passejar-me per la sala de les màquines, a veure la gent realment que fa, quina no em genera hostilitat, no? Això és el que me vaig posar.
2: Però una reflexió que jo faig. Clar, si en gimnasos hi ha gent que t'ajutja perquè no fas bé l'exercici o perquè no tens prou bona forma física, si l'opinió d'aquesta gent no t'ha d'importar una bleda.
0: Totalment. Però és que aquesta persona que jutjava jo mateix. M'estava jutjant de és que com potser ara mateix tan miserable, perquè em vaig posar... Clar, jo vaig anar a una màquina que pareixia una cosa que jo podia arribar a practicar. És més, les màquines normalment de vora tenen una il·lustració amb un ninot que t'explica com se fa. Res que veure. Una posició que el meu cos no era capaç d'encaixar dins aquella màquina. Mai va una màquina i estava... Ja, jo fent un munt de força,
1: però
0: a una
1: era?
0: Palanca...
1: O sigui, estaves assegut, tombat, com estaves?
0: És que estava a una màquina que estava assegut, entre assegut i tombat, amb unes palanques en els costats.
1: Mm-hmm.
0: Que jo els havia d'aixecar. Oh, això me pensava jo.
2: Però què exercitaves? Quin
1: braços?
2: Múscul?
3: El cos.
0: Jo exercitava... El
2: cap, per entendre ben com anava aquella màquina.
0: Era allò com escluedo. Jo havia de saber realment què estava passant. Però m'he donat compte, quan ja duia 10 minuts en aquella màquina, que el que jo estava estirant era sa palanca per ajustar l'assiento. I el que estava fent jo era venga per amunt, venga per avall, venga per amunt. I o sea, com un ascensor delirant.
1: I tu ja supercansat, oh? Tu, uf, quin exercici.
0: I realment el que estava fent era perdre el temps. I clar, la cor que se m'estava generant de sa màquina. Pressió, no?
1: Ostres, això és horrorós.
2: Quantes se queden? Sí, falta molt. Molt bon tornar.
0: I jo veia com la gent estava allà comentant, i jo deia, és que estan veient la meva tècnica increïble, i en realitat estem veient que no sabia emplear aquella màquina. Però bé, jo m'ho he aixecat, dignament, tot correcte. Vaig anar a una altra màquina, m'intento apropar, intento xifrar realment quina postura m'he de posar allà enmig, me la voto. Me la vol, perquè és que no era... demandava unes postures i unes extremitats que jo no tenia. Així que, res. Jo
1: descartat.
0: Vaig dir, bé, me vaig a passejar un poquet en sa botelleta, que se m'apegui alguna
1: cosa. Exacte. Jo te diré que sempre que tinguis dubte has d'anar o sa bicicleta o sa cinta, perquè ja l'únic que has de fer és col·locar en bicicleta o córrer o caminar, i aquí play it safe.
2: I ja mira ses màquines, ben com ho fan, i vas agafant nota, prens nota, i després ja, clar, és molt bé.
0: És que, tal qual vaig dir,
1: sí, sí.
0: Vaig en el cardio, que jo
1: Molt
0: més
1: bé.
0: O menys, crec que és algo que me sona més, no? Mm-hmm. Desfinat, mm-hmm. a ses cintes, a ses bicis...
1: Exacte.
0: Bé, me vaig posar allà una elíptica, que me fa molta gràcia.
1: Ah, en mira.
0: Moment, així, com si estigués esquiant, no?
3: Sí.
0: I vaig tenir com una visió extracorporal i mos vaig veure tots allà, fent el mateix moviment així mecànic, que apareixien zombis, mirant aquella tele... que poden ser notícies sense volumen.
1: Ah, que hi ha tele.
0: Hi ha unes pantalles que ja podríem posar, pues, no sé, uns exercicis de Nayane Fonda, una algo així. No,
3: sí.
0: Sense notícies. Sense volumen, enterant-te parcialment de lo que està passant de fora.
3: Bé, però fixa't que és una cosa que... O sigui, estàs fent exercici i t'estàs actualitzant.
0: Clar, però...
3: O sigui, és brutal.
0: Però m'arribava aquesta informació sesgada, ja. No, clar, què està passant de fora del gimnàmetre? Jo estic aquí, s'està acabant el món. Només veig aquí unes imatges que no cap d'entendre. Però bé, jo ja estic suant, no? Ja deia, bo, estic aquí a tope. Estic mitja hora a la màquina i quan ja dic, ja
1: basto.
0: La màquina me posa, has cremat 40 calories. 40 calories, és una oliva.
2: Sí.
0: Vaig estar jo mitja hora ja suant com un porc, amb una taquicàrdia que no podia, per perdre lo que hagués perdut si hagués begut un tassó d'aigua menys. Sí. No. És que no. Així és, no me compensaves cardio.
2: No te convenç això de gimnàs,
0: no,
2: eh?
0: No. Ho intent, però veus que no estic molt massa disposat.
2: Mm-hmm.
0: I què va passar? Que jo vaig dir, bé, jo avui me passejaré per sa sala, a men que tal veig sa gent, quines vibracions me dona... I vaig veure, realment, vaig tenir una revelació i vaig dir, això és una fauna. Hi ha uns perfils de gent que me vaig quedar al·lucinant. Perquè, primer, la persona, aquesta persona que fa renouets tot el rato, cada vegada que aixeca una pesa o fa un abdominal...
3: Bé, però és normal, també.
1: No, és normal.
3: És normal, surt l'aire per qualque banda.
2: Sí, és el final.
0: Jo vaig sentir un renous que deia, això feu en privat. Perquè era massa tens, aquest renous.
1: No, mem, jo puc entendre, saps, de l'esforç. Jo qualque vegada que fas... Com, saps, un renou que te surt, però és que hi ha homes que... Perquè són homes, sí, eh? Fan com...
2: Que crida.
1: Sí,
0: perquè el miris. I jo em sentia enviolentat. Que també m'aviolentava molt aquesta gent que aixeca pes i el molla de cop perquè se senti se pesa caure.
1: Sí. De mira lo que puc aixecar.
0: Exacte, perquè tothom se giri. Jo me girava en plan... Per favor.
2: Per favor, per mal.
0: Sí, te caurà damunt, saps? També una dels perfils que hi ha molt en els gimnasos és la gent que se fa selfies, no?
2: Sí.
0: Que jo,
2: ja
0: m'ha
2: passat això. Que apareix de compareixer per darrere i fer així.
0: És que jo me vaig donar compte de que hi havia un lot que s'estava fent una selfie allà en aquella paret que és tota de miralls, i jo sortia darrere, així, que apareixia una babosa informe, que vaig dir, per favor, te la pots repetir? Que jo me'n vaig aquí discretament, per favor.
1: És literalment el darrer que farien els gimnàs, perquè me sortirien els pèls de punta, tota la cara suada... Oh, per favor, no fotos en el gimnàs. I, a més, que surts seient per darrere. És que a mi això m'ha pareix superincòmode.
0: Clar, i si surts seient per darrere, empleant les màquines, increïble, però estic jo, que estic atrapat allà a una cinta... No. Has de saber també on fer-te
1: sí,
0: selfie.
1: Sí, totalment. Clar,
0: no? També, una cosa sí que vaig al·lucinar, és vera, que una lota de vora allà, aixecant unes peces, amb unes rodes de tràiler que pareixia de pel·lícula d'acció, com si estés aixecant del llit així, estirant. Una agilitat, una facilitat, i jo de vora, en sa cinta, en sa elàstic rosa, intentant que estigui embueant. Una cosa que vaig dir, clar, és que si me posen aquí, que com competidors, en aquests companys d'espai, jo no puc tampoc...
1: Aquesta devia tenir molt de gym, o sigui, aquesta hi va cada dia, però viu allà.
0: És que una facilitat que jo vaig dir, mira, m'aniré a les classes dirigides, no? Perquè així igual qualcú que me digui, escolta, fer això, fer l'altre, igual no faré tant ridícul. No?
2: I vinia molt bé, no? Spinning, pilates...
0: Vaig dir, spinning, no?
2: Per exemple.
0: Perquè a mi, anar amb bici no me molesta, tampoc m'entusiasma, sobretot si fa calor, i vaig dir, bé, això, dins el gimnàs, climatitzat, no? Fantàstic.
3: Fantàstic.
0: Vaig a la sala de l'spinning, jo no sabia si tenia gimnàs, o estava a una discoteca, perquè era una habitació a les fosques, amb unes llums de neon, amb la música a tope, amb, en aquest cas, la professora, així amb un micro d'aquest de Madonna, cridant, imagineu-vos que sou una muntanya.
2: Lo que em faltava, clar.
0: Jo, per sobreviure, el que m'he d'imaginar és que estic en el sofà. Això és el que he de fer. No, si m'imagino que estic a una muntanya, agaf i me'n vaig. Però bé. Va ser divertit, almenys. No?
1: Mira.
0: I tal. Però aquí, clar, spinning és la que mos sona més, més típica,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Jo avui he duit uns exercicis i noms d'exercicis o de classes,
1: val,
0: i vosaltres m'heu de dir, a menys si esteu tan enterats,
1: uf,
0: si són exercicis de veres o classes de veres o m'ho he inventat.
1: Val. M'agrada.
3: Bé, en hora segurament ho sabrà tot.
1: No crec.
0: Vale. Aquest exercici... És real o m'ho he inventat?
2: Molt bé.
0: Hip thrust.
2: Real.
1: Real.
0: I si qualcú m'ha estat dir el que és?
1: Sí, aquí és...
2: És que te poses... Una... Bé, no ho sé si m'equivoco, però... És a dir, te tombes, poses l'alçada d'un banc, ens esquena un banc, i aixeques, alces les anques.
0: Exacte. És exercici estrella d'escul, de fer glúteo. O sigui,
1: sí,
0: fantàstic.
3: Molt bé, companys.
0: Molt bé, estàu posats, estàu posats. Cobra Kendo.
3: Home, Cobra Kendo sona a atracció de PortAventura.
1: Sí, sí, totalment.
0: Sa descripció real o inventada és una versió d'Skendo que se fa a nivell d'enterra que combina Kendo i Pilates. Per això feu Cobra.
2: Es que però t'estan inventant o és verídic?
0: Però heu de dir si és real o no.
1: És que jo no sé què és Skendo.
2: Skendo és, com una espasa, un art marcial amb espases, no?
0: Sí.
1: Jo crec que és fals.
2: Cobra Kendo, uf.
1: És que, no sé, és que Pilates i no sé, i espasa...
2: Cobra Kendo. Jo diré que és fals, també.
0: Efectivament. És fals, m'ho he inventat.
3: No, però, molt ben treta la descripció, jo he dit. Sí, sí. Massa detallada. Per
0: un exercici que té sobrenom de Good Morning.
2: Uf.
3: Home, és vera que aixecar-se de matins
0: ja
3: de llit ja és un exercici com a tal.
1: Té descripció...
0: És un exercici... Si existeix o no, és un exercici per estimular les lumbars i la femoral.
3: Jo, és cert.
2: Jo també.
1: Jo crec que és fals.
2: Un segon. Marc, jo crec que en tot el món, en qualsevol idioma del món, per aventura no en anglès, però existeix aquest exercici, Good Morning.
1: Jo crec que és fals.
0: L'exercici pot existir, però igual no sonem així.
2: Pot ser,
0: no, sí, és vertader.
2: Ah,
0: és un exercici
2: bé,
0: real.
2: Molt bé,
0: val?
2: Molt bé.
0: Un altre tipus d'exercici de classe.
1: Vinga.
0: Blind weight lift.
2: Blind weight lift.
3: Home, sona mentida.
1: O sigui, aixecar pes amb els ulls
0: no,
1: bandats.
0: No, realment és... Bueno, sí no. És fer exercicis de pesa en els que te van... O sigui, d'aixecar pes, en els que te canvien la càrrega de pesa sense tu saber quina és. Així no prepares el cos per pujar aquella pesa, sinó que tu et trobes aquest
2: volum. Està bé, això.
1: M'apareix un poc perillós, això.
2: Sí, però jo crec que sí que existeix.
1: Jo crec que no.
3: Jo diré que sí, que existeix.
0: Doncs no existeix. Ho he inventat.
2: Però per ventura, qualcaguru...
3: Pot dur lesions, clar.
2: Qualcaguru podrien dir per enganar el cervell, perquè realment tires més de lo que penses.
1: No ho sé, ja m'apareix un poc perillós, això.
2: Sí, jo també.
0: Un exercici que té el sobrenom de Superman.
1: Aquest és real, aquest és real.
2: Aquest sí.
0: I me sabeu dir què és?
2: Va, Nora, te toca.
1: No ho sé.
3: Botar d'un primer pis...
2: Te posa quatre grapes i alces.
1: Sí, ah, mira, sí.
2: Un braç cap endavant, a l'hora que fas sa cama... alces el braç dret, alces la cama esquerra...
1: Exacte.
2: I t'equilibres.
0: I després te canvies.
1: Sí, exacte.
0: Molt bé, aquesta el controlau. Un altre exercici, una altra classe. Hot yoga.
1: Això sí que existeix.
0: Sí, això també. Són... classes de ioga a una sala doncs, a temperatura superior a una temperatura habitual d'una sala de gimnàs. Sí.
2: En Jordi ja pensava coses...
3: Clar, jo... Però un altre tipus de hot yoga. Però
0: anem. Després pot acabar d'una altra manera, perquè pugui ser temperatura i segons quines postures, però... És a dir, la coneixíeu, no? Veig que sí. Estres estàveu bé, posats amb el hot yoga.
2: Jo també pensava per allà per on anàvem en Jordi.
1: Ah, no, jo no.
2: Però... Bé,
1: i és que m'ha sortit per TikTok, però a mi m'apareix una tortura, això. O sigui, clar. Això és per covar-te.
0: És que és una fusió entre ioga i una sauna. I realment tu estàs allà suant.
1: Molt.
0: Moltíssim.
1: Profusament.
0: Exacte. I cremes sí, sí. més.
1: Deu fer un olor, però...
0: Sí, sí. Deu ser intens. I bé, heu passat el test. Està molt bé, està molt bé.
1: Top.
0: Jo no el vaig passar, aquest test. Així que jo havia de compensar de qualque manera i vaig dir, bé, me ficaré en el món de la proteïna, no?
2: Clar, és igual, no aniré a gimnàs, però la proteïna ho farem tot.
0: Jo deia, bé, si jo faig un poquet, encara que sigui un poquet de cinta, però me posa ja disciplina en la proteïna, segur que ho arreglam. Proteïna i suplements.
1: Mm-hmm.
0: Vas a les tendes aquestes especialitzades, que apareix una farmàcia...
2: Vinga, tornem a tenir problemes.
0: Perdó, no sent res?
2: Amem... No? És a dir, Marc Escapí, no te sent, ja?
1: Què està passant?
2: El fantasma, diu de ràdio...
0: Si voleu que me'n vagi, m'ho deia,
2: és una man del fitness.
3: Exacte.
0: Perdó. Val. No, està tot bé. Jo me posaré
2: així... Està tot relativament bé.
0: Està tot funcionant més o menys. No, és que he deixat de sentir la música i...
2: Ara ja te l'han tornat a connectar.
0: Ja sento perfecte.
2: Ara imagina't jo sempre quan passen aquestes coses, imagina't cap tècnic de la ràdio que seva escoltant el programa i pensant...
0: Aquí què fan? No, arriba allà, que apareix, és com una farmàcia però futurista, no? Els suplements i la proteïna. I bé, jo, innocent, vaig allà i dic, mira, proteïna, no? Jo estic aquí començant en el gimnàs, per favor, necessito un poc...
2: Bien, no?
0: Sí, no? A mi m'han dit proteïna, no? I me diuen, clar, bé, pues, així com un preparat de proteïna, jo pensant que me donaria... una quantitat de consum diari, que me n'he enduit una bombona de butano de proteïna de gust a guix, perquè fa gust a guix.
1: No,
0: guix amb vainilla, si voleu, però a guix, que ara t'he col·locat a camió, que pareix un extintor, que no, jo no dono abasto d'aquest consum de proteïna, però bé. Ho havia de comprar, perquè, clar, jo després en el gimnàs sentia la gent xerrar d'unes coses, que són macros, que jo pensava que macro era una tenda, xerrant. No, claro, és que... Quan dus el macro? Quant de grans de proteïna dus avui? M'he menjat un plàtano. Això té proteïna. Té proteïna o no té proteïna?
1: Potàxio.
0: És que, clar, hi ha la gent comulgant amb aquesta religió, jo no en tenia res. Així que ja quan duia un parell de dies, ja va ser el moment de dir, això ja... Això és segur que ja veig les millores, no? Me vaig a la meva bàscula, m'apès, me vaig a la bàscula, li dono així una manejadeta, gir les piles, me torna a pujar, dic, és que m'estic parant amb les sabates, me lleig les sabates, és que m'estic parant amb roba, me lleig la roba... Bé... Amb una setmana de sacrifici, havia perdut 200 grams.
2: Molt bé.
3: Molt bé.
2: Marc Escafí, senyor i senyor. Bueno, escolta, que tot s'ha de començar, s'ha de rincar, és com un dièsel, a poc a poc.
0: No me compensa aquest sacrifici per 200 grams. Així que he decidit, com tot, jo ara ja ho he provat una setmana i ja hi aniré quan tingui la consciència afectada. I ja.
2: I t'hem preparat per això? aquesta cançó meravellosa de Carmen Silva, que deia allò de... Ah, no, entrarà. No. Diu, goodbye, adiós, adéu, arrivederci. Com deies, Ginés, ja tornarà.
0: Ja ho he intentat, no? Lo important era intentar-ho.
1: Mm-hmm. Marc, has de venir en Joan al gimnàs.
2: Escolta, exacte, un dia podríem fer un especial xiu-xiu des de gimnàs.
1: Des de gimnàs.
3: Bé, que vagi bé.
1: Prohibit fer renous raros.
0: Clar, igual vosaltres podeu estar en el gimnàs i igual nosaltres dos aquí...
3: Comentant, com s'ha jugat.
0: Veiem els vostres exercicis aquí en pantalla.
2: És gimnàs. El gimnàs a què vas anar bonetjava o no? Hi havia sauna, hi havia...
0: Sí. És vera que feia ganes anar-hi. No tantes ganes perquè jo hi torni, però feia ganes. Uh-huh. De totes maneres, les agulletes que he tingut després... no, ja està. És que són massa senyals. Ja, hi ha molta informació que m'està donant l'univers de que no hi vaig. Ja està, pagaré la quota religiosament, hi vaig o no hi vaig, quan portava la lletra petita, i ja està. Si en l'estiu me vaig un poc més prim, és perquè tinc molta calor
1: o un paràsit
0: intestinal, perquè si no, ja t'he dit jo que des gimnàs no és.
2: I de qualque dia hauries de venir també la secció que té na Marta Sant Pas, que és des de la banqueta i cada setmana passa a revista, passa a revisió, menys si han fet o no han fet esport.
0: Igual vendré en aquesta secció que estic ara, que m'acompensa més, perquè ja suficient culpa tinc ja de deixar gimnàs com perquè me repassin...
1: És que clar, és que has començat a tope, o sigui, has de començar progressivament, i vas una setmana i vas dos dies, i després ja vas augmentant la freqüència, però és que has començat...
0: Ja.
1: ...con todo.
0: És que som massa entusiasta. Jo volia arreglar una vida en un mes, i no podia ser.
2: Bé, Marc, per la resta estàs bé?
0: Estic beníssim, no? Si jo després estic encantat, de salut, me vaig anar a mirar i m'agrada... Va ser aquest moment de conflicte, però...
1: De sa foto.
0: Estic beníssim.
2: Bé, la setmana que ve vendràs amb una altra corolla, una altra història...
0: Supos que sí, amem. O igual tornes a autoescola, o tornes a skinker... És que, clar, hi ha moltes coses que he deixat a mitges.
3: Anem obrint aquí. Portes i ja veurem.
0: Podeu agafar relleu a vosaltres també de qualque cosa. És a dir, jo començo en ser skinker, agafar vosaltres, o en gimnasi, també pot ser. Jo vos dono idees.
2: Exactament, vale. Això és fantàstic.
1: Anotam.
2: I de res, Marc, escolta, moltíssimes gràcies. Que vagi gràcies molt bé, s'estiu, que no passis gaire calor, i sobretot que facis el que vulguis, al cap i la fi.
0: Jo cada setmana provaré algo que m'entretén i vos ho contaré aquí i riurem.
2: Molt bé, i de res, nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, vos deixem anar-hi amb aquesta cançó, i ara tornem amb gent que fa coses, que ara sí, ja el tenim.
4: Meu anjo, aconteceu uma coisa engraçada. Na primeira fila eu vi uma garota chorando. Me deu vontade de voltar correndo, lhe abraçar, sentir você bem perto de mim. Mas minha vida é essa, viajar, cantar para todos, contar a todos o imenso amor que sinto.

0: IB3 Radio és humor. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
2: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
2: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
2: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
2: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: Molt bé, i ara sí, l'hora no sé què toca, però bueno, ha arribat el moment de conèixer...
1: Gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Suso Álvarez, impulsor i president de l'ONG d'Amics de Buba.

0: Molt bé, sí, seria meravellós, i serà meravellós quan venguin Suso aquí, perquè francament té una història espectacular, i mos la contarà, perquè ja mos ha dit que tornarà. Però bueno, ara ha arribat el moment de tancar programa, i ho farem un influencer de fluencers. Avui vos veig més de fluencers que influencers, pot ser?
1: Bueno, que m'ha tirat aquest tema, però això, que estem a meitat de setmana i és com a dimecres, és el dia que ningú li importa.
0: Jo. Com que és el dia que ningú li importa?
1: És que el dia que està enmig, és quan te diuen estàs enmig com el dimecres. I
0: com el dijous.
2: Però és el dia de l'espectador, per exemple.
1: Ah, mira.
2: El més econòmic en el cine.
1: Has anat avui al
0: matí?
2: No hi ha sessions de matí que hem de fer, ja està.
1: Oh, sí, no ho sé.
0: Me recomanes qualque pel·lícula, ara?
2: Home, avui s'estrena Spider-Man. Però bé, ja enxerrarem d'això.
0: Sí, enxerrarem. Bé, m'han enxerrat, de fet, l'espot publicitari de promoció d'aquesta pel·lícula. El va fer Messi durant el Mundial.
2: Va fer Messi, clar. Va dir hola.
0: Amb un anglès impecable.
2: Sí, Messi.
0: Que ja en van parlar.
2: Sí,
0: però
2: sí.
0: Bueno, molt bé. I de que comenci Influencer de Fluencer, vos presentem un producte. Bueno, és el coixí estrus. I és un producte per dormir a qualsevol banda, d'acord? És com un casc, que és tou, i està encoixinat, i quan te cobreix completament el cap, té un forat per respirar i dues obertures per les quals pots ficar les mans. D'acord? Ho enteneu o no?
1: No. Us ho
0: estava imaginant?
1: Jo no ho estic.
0: Imagina't un casc de moto, d'acord? Que està... que té com una colxa, i per tant pot dormir a raó. Què vols semblar?
1: No, a mi em pareix bona idea, la veritat.
0: És que tu no t'has enterat tot aquest producte.
1: És que jo m'ho compraria tot. No, però també vos diré que, no sé, m'apareix una mica de mala educació tenir aquest producte, perquè és com a, si estàs a classe t'estàs avorrint, o si estàs a la feina...
2: Ara, però això és per dormir a casa, entenc, en el llit, a casa teva, no per dormir a
0: l'institut.
1: No, això és per dormir per fora. O sigui, bé, imagina't, però... ara que entres a la redacció i te trobes en Xavi dormint amb el coixí
2: precisament
1: damunt la taula.
2: A les redaccions, a les oficines, no crec que sigui el lloc, no? És més pensat per anar a l'aeroport.
0: I no, de fet, està pensat per fer migdiades, per fer bé quedat a l'oficina, a l'aeroport, o damunt una taula...
1: Vols?
0: Sempre que no t'importi, matisa aquesta empresa que ho comercialitza, semblar un personatge secundari d'una pel·lícula de ciència-ficció.
1: Ah,
2: home, és que és vera que, clar, pots assustar a l'oficina. Jo no ho comps.
0: No? De fluencer no ho recomanem?
2: Però dóna'm a taula i no passa res.
0: Amb els braços.
2: M'ho has fet tota la vida.
1: De fluencer.
2: No.
0: Molt bé. I d'acord, un altre producte. En aquest cas presentam el telèfon plàtan amb Bluetooth, és exactament... El que sembla és un auricular sense fil, amb una forma de plàtan que se connecta al mòbil i permet contestar telefonades xerrant per una fruita que és de plàstic.
2: Aquesta he de dir que m'agrada. O sigui, crec que té seu encant.
1: És que a mi m'apareix una cutrada, jo això no m'agrada.
2: Però té la seva essència, no?
1: O sigui, és que ja existeixen els auriculars. Per què vols un auricular en forma de plàtan? És que no té sentit.
2: Jo, me fa gràcia, no sé.
0: Hi ha coses que no se poden explicar.
2: Hi ha coses que no se poden explicar i a mi xerrar per un plàtan me fa certa gràcia.
0: Molt bé, te poden regalar.
2: He de confessar.
0: Té botons, té una bateria recargable, és compatible amb assistents de veu, de manera que tecnològicament funciona a la perfecció. Per tant, Jordi, això te recomanes?
2: Jo ho recomano. Jo crec que tothom hauria d'anar així, però comprar-se tothom.
1: Ah, o sigui que tothom anigués amb el plàtan, no, aquest?
2: Clar, o sigui, ja s'han acabat els mòbils quadrats, avorrits, no, ara tothom amb un plàtan a la mà i a viure la vida, jo, fantàstic.
1: A mi me sap greu, a mi m'apareix defluencer, això.
0: Defluencer totalment, jo també, Jordi, me sap greu.
2: Jo ho compro. Ja estic mirant, jo, per en el mòbil.
0: Sí, bueno, qüestions, més qüestions. Un camp de golf per a s'excusat. És a dir, és un paquet que inclou una petita gespa artificial, un pal de golf en miniatura, una pilota i un forat amb una bandereta.
1: Per favor, Xavi, avui estàs duent uns articles més horrorosos.
0: Home, en Jordi ahir va dur també teca.
2: Jo he de dir que a mi tots els productes que siguin relacionats amb anar-se excusat, jo ho trob bé. També el piano, per tocar-nos els peus, que fa...
1: Mira, els peus, ja, sí, el que t'agrada, no?
0: Aquí l'heu entès, és a dir, mentre seus, pots jugar a golf.
1: a mi m'apareix horrorós perquè quan tires la pilota, quan la vas a cercar, si estàs assegut en el vàter.
0: No, perquè te torna, té un sistema que te torna.
2: Ah. És que està tot pensat.
0: Està canalitzat.
2: És com un boomerang.
0: Exacte, bé.
1: No.
2: A mi jo m'agrada.
1: D'influencer totalment.
0: Total.
1: Llegiu una revista, home.
0: Sí, no, no estaria
1: malament. Llegiu el diari en el lavabo.
0: No ho sé, però tanta sort que, segur que... Que hem arribat en el xiu-xiu. No, sí, perquè després d'aquest producte... Mare de Déu, bueno, efectivament, hem arribat en el xiu-xiu. Número 440. Demà tornarà, més i millor. Estireu bé.
1: Beníssim.
2: Estarem fantàstics.
0: Moltíssimes gràcies, Nora Oliver, Jordi Suárez, Andrea, en el control tècnic, tots vosaltres, oient, per ser-hi. Demà mos veiem, més i millor, més xiu-xius.
3: Y yo ya tengo puesto Alexa, IB3 Radio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. La cogestió aeroportuària, la pressió migratòria i l'impuls dels convenis ferroviaris i de carreteres han estat algunes de les qüestions que la presidenta del govern, Marga Proens, ha tractat amb el cap de l'executiu estatal, Pedro Sánchez, durant la seva trobada al Consolat demà. També s'han abordat temes més locals, com ara les càrregues policials de la manifestació contra la saturació turística o la gestió de l'eclipsi de dia 12 d'agost. De fet, el turisme ha estat un dels grans blocs tractats durant aquesta trobada, però s'ha queixat a Sánchez de la voluntat d'Aena d'ampliar el nombre de passatgers als aeroports de les Balears. Diu, Proens, que cal definir els límits i avançar cap a un turisme responsable.
1: El que no pot ser és que mentre aquí estem alineats, xerrant de límits i posant límits, tinguem que Aena preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
0: Després de la seva trobada en Provence, Pedro Sánchez s'ha reunit amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina durant la compareixença de Sánchez posterior a aquesta trobada i demanat per als periodistes. El cap del govern estatal ha mostrat la seva absoluta confiança amb el delegat de l'executiu estatal a les Illes, Alfonso Rodríguez, després de les càrregues policials contra algunes persones, com comentaven, que varen participar a la manifestació contra la massificació turística celebrada diumenge.
2: Trasladarles pues la absoluta confianza por parte del gobierno de España en el delegado del gobierno. Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación que se ha abierto como consecuencia de esta manifestación.
0: Segons el GenGob, l'aeroport d'Eivissa podria estar cometent un delicte mediambiental greu en el procés d'abastiment d'aigua potable de l'aeròdrom. Per això demana el CEPRONA que investigui el cas. L'entitat ecologista explica que l'aigua del pou que abasteix l'aeròdrom presenta nivell de salinitat 4 vegades superiors als permesos. Creu per això que l'aeroport hauria de tenir una planta desalinitzadora, però segons l'entitat, el govern no té constància de cap instal·lació semblant. Joan Carles Parlem és el portaveu del GenGob a Eivissa.
3: Se té que estar fent desalació, sí o sí, a l'interior de l'aeroport. Hem demanat a l'administració responsable, el govern balear, i mos confirma que no tenen ninguna instal·lació declarada dins l'aeroport i, per tant, aquesta instal·lació està funcionant, com a mínim està funcionant il·legalment.
0: Aena, però, assegura que l'aeroport d'Eivissa compleix amb el límit autoritzat d'extracció d'aigua. I han acabat les excavacions en el camí del Comellà Fondo Sant Cervera que han descartat la presència d'una fossa comú de la Guerra Civil. Tot i el resultat negatiu dels sondejos, els treballs indiquen, però, que es tracta d'un entorn condicionat per les inundacions i per les modificacions que ha experimentat el traçat de la carretera al llarg dels anys i aquests factors podrien haver alterat el terreny. I un darrer apunt, perquè l'incendi forestal declarat aquest migdia a Fermoselle, a la província de Zamora, obliga a desallotjar ja 12 localitats i a confinar-ne altres dues per mor de l'incendi, com dèiem, declarat al Parc Natural de Ribas del Duero. Pel que fa als incendis de Madrid i Ávila, estan estabilitzats. Arribam amb aquest apunt a les 10:04. Continua ara la programació a IB3 Ràdio.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Aracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La ràdio és testimoni del que passa en aquestes illes i el món des que es va fer la primera emissió d'aquesta casa, d'aquesta IB3 Ràdio, ja fa 21 anys. S'han comptat canvis de govern, ascensos i descensos esportius, naixements i comiats, entrades i sortides de presó, per exemple, inauguracions, accidents, rissagues, inundacions, baremes, onades de calor, augments de l'IPC, manifestacions, música, teatre i un llarg, etc. I com nosaltres, la resta de mitjans de comunicació que va contant la vida amb el major rigor possible. I ho guarden amb zel i ben indexat els companys de documentació. Un testimoni molt, molt valuós que no hi ha reel d'Instagram que l'aguanti.

0: I quan un problema de salut mental entra a casa, normalment ens centrem en la persona que rep el diagnòstic, però què passa amb la família? Qui acompanya els que acompanyen? Com se tomben tabús? Com se tomben prejudicis de salut mental? I com se dona testimoni? Gemma Penedès Blanes, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
1: Bien, estoy bien. Un poquito nerviosa ahora.
0: Res,
1: es un
0: res.
1: Tema que siempre me... Me emociona.
0: Ja, ja. Sí. Imagino que no és gens fàcil, i que no ho és, parlar d'aquests sentiments i d'aquestes coses que mos afecten tan profundament, però na Gemma, i ara mos anirà contant, dona testimoni. És activista d'Obertament Balears, dona testimoni, com deia, com a família de salut mental, en el llibre Cuando el dolor y el amor se unen. Gemma, començant pel significat de la paraula, què vol dir per tu donar testimoni?
1: Y bueno, para mí y para mis hermanas significa muchísimo, porque nosotras vivimos durante muchos años el sufrimiento psicosocial y emocional de nuestra querida mamá. Uh-huh. Ella vivió su problemática en silencio y en soledad. Y nosotras como hijas éramos muy pequeñas, no entendíamos muy

0: però ho has dit i no ho havia pensat. És vera que aquests personatges o aquests actors venen de fer personatges molt potents en aquell moment, dècada dels 80, però les oblidam a Único Testigo. Veiem el que representa.
1: Exacte. Sí. Pues un altre nin i un altre testimoni involuntari, però molt més contemporani.
2: Solo quiero que sepas una cosa. No soy un monstruo.
3: Necesito que seas precisa. Cuéntamelo todo.
2: Sí. No lo sé, creo que se ha caído. La ventana estaba abierta.
3: La autopsia no es concluyente. Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación por muerte sospechosa. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer.
2: Alto. Yo no lo maté.
3: Esa no es la cuestión.
0: Explica, Tony Camps.
1: Solo quiero que sepas una cosa, li diu sa mare. No soy un monstruo. Aquesta frase del personatge de Sandra Hüller va donar anatomia d'una caïda gran part del mèrit de la seva ristra de premis. Palma d'Or en el Festival de Cannes, Globus d'Or a la millor pel·lícula estrangera, Oscar en el millor guió original i una llarga llista de premis per ella, moltíssim. És una pel·lícula brutal. És història d'un nin sec d'un matrimoni que més o manco se duen bé, aparentament se duen bé, i que el nin sec un dia que ve de passejar en so cap per la caseta, que allà on viuen en els Alps francesos, caminant a través de la neu, de sobte arriba a casa seva i se troba en son pare, que ha mort, suposadament ha caigut del balcó d'aquesta cabana aquí on viuen, del pis de dalt, ha caigut a baix i ha mort. A partir d'aquí, una investigació, una anatomia d'una caiguda, tal qual ho diu el títol, res més. Encara que en realitat hi ha molt més, perquè també és la dissecció d'una relació matrimonial, d'una família, a través d'una investigació. És com una peça d'orfebreria a la que no hi fa falta res, ni falla absolutament res. És com un trencaclosques en el que cada peça, cada frase, cada mirada encaixa perfectament en el seu lloc. És una joia del cine. I ara poden deixar de banda els judicis i anem a un argument que és gairebé un gènere en si mateix. És d'un testimoni que passa de generació en generació.
4: És una pura sangre, un fuera de serie. Ocúpate de que esté bien, yo enseñaré a jugar. No soy tu padre ni tu novio, así que no juegues conmigo, soy tu socio.
0: Venga.
1: Va, que aquesta és del teu actor preferit. Que sí,
0: un dels meus, sí.
1: El color del dinero és la continuació d'una de les pel·lícules que convertiren a Paul Newman en un mite. El Buscavidas.
0: Sí.
1: Una pel·lícula en blanc i negre que, a més, el color del dinero li va valer l'Oscar en el millor actor. Aquesta és una història sobre billar, la d'un campió retirat, que era el protagonista de El Buscavidas, que un dia coneix un jove amb un talent bestial que juga per dobbers, i està interpretat per Tom Cruise. S'aliança i s'abrega d'egos amb un lot al mig, està servida. Estem parlant de l'any 1988, és a dir, les relacions entre els personatges i el lot, el paper de el lot, com ells dos manden i comanden, és el que dèiem abans, no? Són políticament incorrectes, sobretot en el cinema dels anys 80. Però és Scorsese, és Martin Scorsese en estat pur. A més, és una reflexió sobre els canvis generacionals, sobre com s'entén el món des d'una o des d'una altra edat. Però és una pel·lícula artesana que manté l'equilibri entre el cinema comercial i el segell personal del director. I, a més, té Elisabeth Mastrantonio i John Turturro fent els papers secundaris, que són absolutament magnífics. A mi m'encanten tots dos. I Mastrantonio és una lota que una actriu que va fer molt poquetes coses. Sí que és vera que en els anys 80 va aparèixer que feia una sèrie que començava a sorgir, però després se va volatilitzar i va desaparèixer, no sabem si per voluntat pròpia o per voluntat de productors, però va desaparèixer i, bueno, a mi m'agradava moltíssim.
0: Vinga, idò, El color del dinero, bona elecció i més testimonis.
1: Més testimonis, sí, però aquesta vegada d'una galàxia molt, molt llunyana.
5: Cumpliré con nuestro destino. Acabaré lo que tú empezaste.
1: Hay historias sobre lo que pasó. Y contestan Harrison Ford, todas ciertas. Ah, 30 anys després de la destrucció de la segona estrella de la mort, que se contava El retorno del Jedi, la galàxia encara està en guerra. Una nova república s'ha construït, però està amenaçada sobre una sinistra organització que ressorgeix de les cendres de l'imperi galàctic, la Segunda Orden. Això és El despertar de la fuerza. La primera de la tercera de les trilogies de la Guerra de les Galàxies, que és complicat, estem, eh? Les trilogies de la Guerra de les Galàxies, que va dirigir J.J. Abrams, que va recuperar en els herois que protagonitzaren aquella mítica saga que va començar el 78. El que m'agrada d'aquesta pel·lícula, és vera que va ser molt criticada, però a mi el que m'agrada d'aquesta pel·lícula és la forma de passar aquest testimoni. Recompon tot el que sentírem els que varen veure la primera trilogia i ho converteix en una història nova que es veia i que emociona a cada un dels fotogrames. Et cerca si històries absurdes, que les llicències de guió són excessives, que passen tantes coses per alt que fa por. Però és una pel·lícula d'aquestes per gaudir-la, per dir, ah, oh, que bé, quin homenatge més guap. És vera que de sobte som un planeta, el després som un altre i el cent demà som un altre i hem votat 6 galàxies per mig. Però és igual, funciona tot tan bé, és com a tan... És un homenatge tan guapo, tan emocionant, que, bueno, a sus pies, senyora Abrams. Jo no li puc dir res més en aquest
0: home. La pel·li de 2015 i que seguidors de la saga tornaven a Harrison Ford, a Carrie Fisher, no? Allà
1: sí.
0: A Mark Hamill, allà el Luke Skywalker, tota aquesta gent. I de, ho perdones tot.
1: Jo li perdono tot.
0: O pràcticament tot. Sí. Vinga, i de testimoni a la nostra paraula i de les galàxies on anem ara?
1: Anem a una pel·lícula que és un testimoni de su historia reciente del nuestro mundo.
6: ¿Vas a meter preso a Videla?
7: A todos los responsables.
8: Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder.
7: ¿En cuántos juicios estuviste?
6: Ninguno.
7: El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio.
9: 99.
10: Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces.
7: ¿Dónde? Chicos.
10: Sí. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren?
11: Entonces traemos a los que no tienen carrera.
1: Per aprendre de la història és necessari que els testimonis expliquin què va passar. Però que no només ho facin els que guanyen, que són els que sempre escriuen la història, sinó també els que perdren, perquè és l'única manera de no tornar a repetir alguns errors garrafals. Més o manco, aquesta seria la premissa d'Argentina 1985, l'història del juicio a les juntes contra Videla i tots els generals que durant la sagnant dictadura militar d'Argentina de finals dels anys 80 sembraren el terror entre els que no eren simpatitzants. És una batalla de... És un testimoni, o sigui... La pel·lícula és un testimoni d'aquella època i, a més, és una pel·lícula sobre judicis, carregada de testimonis i de gent que explica què és el que va passar. És una batalla de David contra Goliat amb els herois menys esperats que va servir perquè el món se n'adonés de lo que havia passat en el país sud-americà. És una pel·lícula enorme, amb un Ricardo Darín enorme i que te posa de molt, però molt mala llet, però que te fa creure en alguns moments en què la justícia és possible i que el ser humà mereix ser salvat. Però només en alguns moments, hem de dir, perquè després veus el que hi ha després i dius, uf, mare de Déu. Bueno, i amb aquesta pel·lícula acabant la llista d'avui, acabant temporada i ja... Volveremos en setembre, o no.
0: Clar, és que tu te n'has d'anar de vacances.
1: Jo me'n vaig de vacances.
0: I és mes d'agost, serà un poc diferent.
1: Exacte.
0: I tornant dia 31 d'agost, nova temporada, així que més vols.
1: Salut i cinema.
5: Los Jedi.
6: La fuerza te está llamando.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio, formació. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
2: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Anem arribant al final del programa deixant testimoni i essent testimoni, perquè ara aquest programa quedarà enllaçat a tot IB3, els companys de documentació l'indexaran també en cura, i qui sap si un dia molt, molt llunyà éssers d'una altra civilització, d'un altre planeta, d'una altra galàxia, connectaran amb les nostres veus, la nostra música i les nostres ànimes. Ara ens toca baixar a barrera i ho farem amb una dona que en aquesta casa també ha deixat testimoni.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Cristina Ors, Missè, conversadora polisèmica, com estàs?
2: Molt bé, bones tardes, bon dia.
0: Que bé tenir-te. O bon vespre, és igual, perquè mira, bon en el final mos poden escoltar en directes de matí, a les 4 de la matinada, quan vulguin. Quan vulguin, fins i tot els extraterrestres, quan vulguin. Escolta, si a tu te dic testimoni, que és la paraula polisèmica que han triat per el programa d'avui, que te ven al cap primer de tot?
2: Bueno, un testimoni, com a missè, com tu dius, un testimoni judicial, els testimonis que empleem nosaltres sempre de jutjats, habitualment.
0: Exacte, de fet, mos diu el diccionari que testimoni és la persona que compareix a declarar davant la justícia, el que ha vist o sentit, el que sap d'alguna cosa, que compareix a certificar la identitat d'algú. És una figura rellevant, aquesta del testimoni, Cristina, en un procediment judicial?
2: Moltíssim rellevant. Sobretot, bueno, també depèn dels procediments, no? Però si tens testimoni, sempre millor que no si no els tens. Però sí, molt rellevant.
0: I com se trien aquests testimonis i en base a què se trien?
2: Bueno, doncs com te dic, un poc en funció del procediment, però també en funció de lo que ells han pogut veure, sentir, interactuar dins lo que ha passat. Tampoc no me la deixen triar molts, també t'he dit que la justícia, almenys aquí a Balears, mos diuen que han de moderar el nombre de testimonis que portam per una qüestió d'economia processal i que el judici no se faci massa llargs. I, per tant, pues, escolles els que més, bueno, pues, depèn del procediment, però els que més consideres que pues, han estat més, com te diria jo, en el meu ullo, no?
0: Sí,
2: que han estat al més al temps i no te queda més remei que triar. Val. Que triar com a màxim un o dos.
0: Ah, com a màxim un o dos. Val.
2: Sí, a no ser que siguin procediments molt, molt complicats, que si ja has de dir tots els testimonis que normalment no te posen pegues, però si són assumptes més lleugers, més simples, pues no pots dur tampoc una tira de testimonis. D'un o dos i n'ha de bo prou.
0: Vale, idò, és rellevant i també és interessant saber a qui triaràs i per què el triaràs i que si pot ser una persona que, com tu dius, hagi estat molt a prop dels fets i que les pugui contar i que, efectivament, pugui donar testimoni, però a lo millor també que s'expliqui bé, no ho sé,
2: És molt important que s'expliqui bé. Jo, molt important. Sobretot, jo no m'agrada per un tema molt ètic i també molt professional. Jo no sol parlar amb ells mai. Però sí que abans de judici li dic, contestau. No, perquè a vegades el que me passa és que contesten en monosíl·labs, ja. En sí o no. I això és complicat. No pots contestar una pregunta amb un sí o no perquè mos obliguen a tirar de sa llengua i a vegades pues, a sa persona o perquè està assustada o perquè no sap el que ha de contestar, pues te contesta amb un sí o no. I sempre els dic, explicau-vos. Quan jo te demano una cosa, digue't sí o no, però explica't. Explica't damunt el que jo te demano.
0: Però ara has dit una cosa, que no sols parlar amb els testimonis abans. No. Això no surt a les pel·lícules americanes, que les preparen molt.
2: No, és que aquí no ho fem en això, o jo no ho faig. És a dir, aquí els testimonis, evidentment, han de dir la veritat, tenen una obligació de dir la veritat, i per tant, jo no t'ho vull dir que cadascú fa el que considera que ha de fer, però jo rossaria, per jo, rossa la il·legalitat per a un testimoni. Una altra cosa és que tu a un testimoni li puguis dir el que li demanaràs, o que tu el cridis, o que a través d'un tercer el cridi li diguin, escolta, t'ha cridat de testimoni per aquest assumpte o per aquell altre assumpte i sàpiga que va. I una altra cosa és que tu et preparis, que tu li diguis jo te demanaré això i tu vull que me contestis això i això i això. Això ja no. Això ja no és un testimoni, això ja és el que tu vols que te digui.
0: No ho fas tu o no se pot fer?
2: No se pot fer.
0: Val.
2: És a dir, no se pot fer. No hi ha cap article que com a tal te digui tu no pots preparar un testimoni, però bueno, un testimoni que ve preparat, molt ben preparat, se nota a la llengua. I per tant també a moltes vegades és molt fàcil de glapir, no? De glapir quan està massa preparat i està dient pues, el que li han dit que digui.
0: I tu deies, el testimoni ha de dir la veritat, de fet hi ha aquesta expressió, és fals testimoni, no? També. I això és en el contrari que s'ha acusat. cap on no dir-la. Això sempre la gent que està fora de lo que és l'entorn judicial crida l'atenció, és a dir, testimoni i la veritat, l'acusat no té per què. És així?
2: No, clar, és així. Per què no té per què? És a dir, és cert, que quan tu no crides atenció ho puc entendre, però l'acusat ha de tenir totes les avantatges, perquè de qualque manera tots els seus drets de defensa han d'estar coberts, sempre. I, per tant, un d'aquests drets no te diria que és dir mentides, però sí te diria que no dir tota la veritat o no dir tota... Sí. O sigui, és un dels seus drets que té. Inclús aquell any no parlar, també és un dels seus drets. O sigui, que o contestar només les preguntes que consideri que li interessa. Vull dir, aquí està molt cobert el seu dret.
0: Molt bé, i tornem en el testimoni. Tu ara deies un o dos testimonis, una o dues persones. Se pot arribar a condemnar algú basant-se exclusivament en el testimoni d'una persona i res més?
2: Sí, sí, sí, sí. Se pot condenar algú, a més, amb indicis, inclús. És a dir, si el jutge considera que té suficientment prova, inclús només documental, o indicis de lo que hi pugui haver un procediment, no fa falta que tingui un testimoni, una persona que vagi allà i expliqui el que ha passat o el que no ha passat. Sí, sí, sí que se pot.
0: Val. I tu deies que potser a vegades van nerviosos, estan assustats, i a més és que hi ha casos delicats de violència de gènere, de, no sé, de crim organitzat, de que és que estic denunciant o sent testimoni contra el meu veïnat, i la gent té por, com és lògic. Quines eines de protecció hi ha? Quines eines preveu la justícia?
2: Bueno, hi ha eines, però la majoria de vegades és que directament no venen, no? Els pots cridar, els cita judicialment, a través de citació judicial, amb advertències de que han de venir, i si no tenen multes coercitives, inclús poden cometre delicte de desobediència, però si no venen, no venen, no? I la majoria dels missatges directament no demanam que s'obrin diligències perquè no venen o perquè no se presenten. Perquè a vegades, no sé, a vegades és pitjor que venguin, perquè encara que si una persona ve assustada i té por de lo que sigui, a vegades te dirà coses que no t'interessa que te diguin, o a vegades dins d'aquella por pues, pot no dir la veritat o no en recorden-se'n bé de lo que va passar i sigui pitjor. Ja, sí, per tant, bueno, és complicat.
0: És complicat i és interessant, i mos agrada també parlar amb persones, amb missers com la Cristina Ors, perquè és que veiem moltes pel·lícules americanes i el nostre sistema legal no té absolutament res a veure amb aquest anglosaxó. I per cert, la Cristina Ors, ja que estem a finals de juliol i és moment de descansar també, la trobam, i per això també li agraïm especialment que connectim nosaltres, la trobam fent un camí emblemàtic molt espiritual, que jo diria que és un camí testimoni de moltes coses, de promeses, de trobades, de moltes coses, que és el camí de Santiago, no?
2: Sí, sí, sí. Avui ja estic descansant. Ara vull 25 quilòmetres de segona etapa. Pues, com tu dius, complicat, però, bueno, desperta moltes coses. Jo faig un camí de silenci personal, un tema personal meu, i desperta moltes coses. És a dir, anar molt de dins i, bueno, caminar, i 7-8 hores cada dia de caminar, però només caminar. És interessant, molt interessant.
0: Que bo. No sé si després voldràs donar testimoni de lo que has viscut o t'ho quedaràs per tu.
2: Sí, sí. No, sempre, no sé, perquè ho vulgui sentir, cap problema.
0: És un camí de trobada, per molta gent, personal, col·lectiu, és molt interessant. Sí,
2: trobes molta gent, avui hem trobat mallorquins, els mallorquins és per el món del que hi som molt, que corren molt els mallorquins, però sí, gent de tot el món, i és divertit, perquè parles amb gent, bueno, te trobes amb gent pel camí, de repente pues, tens una conversa que no sabies de bon bé sentir aquella conversa, és divertit.
0: Molt bé, i jo ara t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, a veure si tens algun costum abans d'anar a dormir. Jo crec que avui dormiràs bé després de 25 quilòmetres, però tens algun costum que t'ajudi a dormir millor?
2: Sí, jo m'he dit 15 minuts sempre abans d'anar a dormir.
0: Aquesta meditació que per cert, també fa cada vegada més gent en sa queixarram, igual que s'agraïment, cada vegada més gent mos diu que acaba repassant el dia i agraint. Tu tens alguna cançoneta que te faci ganes d'escoltar, que t'agradi o que t'agradaria compartir amb els oients?
2: Bueno, jo m'agrada molt d'aquestes balades que tenen els rockeros, aquestes bandes de rock que fan aquestes balades tan guapes, que és de Whitesnake Is This Love.
0: Vinga, i mos encanta, mos sumam a la petició i te donant les gràcies, una abraçada i bon camí per demà.
2: Gràcies, moltes gràcies, una abraçada.
1: a IB3 Ràdio, entre avui i demà.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu, estimades i estimats? Espero que bé i amb ganes, com sempre, de gaudir de la bona música, la que t'oferim de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre i fins a la mitjanit a l'Eclèctic. Sessions en les que revisem aquells àlbums que per norma no sonen a altres bandes, amb música per la qual val la pena trencar el silenci. Avui farem una selecció d'un àlbum que també va ser mític, com el que presentàvem ahir. S'edità a l'abril del 1971 i el signaren quatre cantants i guitarristes que segurament la majoria de vosaltres coneixereu. Però abans de dir-vos el nom, anem a donar-li un poc més de misteri amb un nou tema.

49 Bye Byes i American Children. Dos temes encadenats, dues composicions de Stephen Stills. Triad, amb el que encetàvem la sessió d'avui, estava signada per David Crosby. Bé, ara ja vos he presentat a la meitat del quartet i, per si qualcú ho dubta, imagino que no, els dos restants són Graham Nash i Neil Young. La història comença el 1968, amb Crosby, Stills and Nash, músics que procedien de diferents formacions. David Crosby, de The Byrds, Stephen Stills, de Buffalo Springfield, i Graham Nash, de Hollies. Després, el 1970, i cercant ampliar un poc la formació, convocaren a Neil Young, antic company de Stephen Stills, a Buffalo Springfield. I així, d'aquesta manera, iniciant la dècada dels 70, va néixer Crosby, Stills, Nash and Young. I ara sentim a Stephen Stills amb Black Queen.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
3: si a tu te dic mare,
4: si a tu te dic pinta,
5: mur, portada,
6: si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Crosby, Steele, Nash & Young, avui a la sessió de l'Eclèctic amb Four Way Street. Un àlbum doble amb 11 temes, els que a la reedició del 1992 se n'hi afegiren 4 més. Passa el primer àlbum en directe del quartet, editat l'abril del 1971 per Atlantic Records, i recollia diferents moments dels diversos concerts que dugueren a terme entre el 2 de juny i el 5 de juliol al Fillmore East de Nova York, al Fòrum de Los Angeles i al Chicago Auditorium. Totes les cançons de l'àlbum ja havien tingut la seva versió d'estudi, tant en discs anteriors com en enregistraments individuals de cada un dels músics. Tornem a la música. Recuperem de nou a David Crosby. Long Time Ago.

David Crosby, a qui fa estona li dedicàrem un programa, o millor dit, el seu àlbum Cross, realment una meravella, i aquí no podrem tornar a sentir, sinó a través d'un enregistrament, ja que el passat de 9 de gener moria, després d'haver anunciat que s'acomiadava dels escenaris. Sentíem Long Time Ago, i ara qui sentirem serà a Neil Young amb Southern Man.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Calor.
3: Moscars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
5: Tindríem material musical per a un nou programa, però ho hem de deixar amb el pròxim tema. Acomiadarem a Crosby, Stills, Nash & Young i també el Four Way Street, un gran àlbum enregistrat en directe en els concerts que dugueren a terme entre el 2 de juny i 5 de juliol del 1970 i que Atlantic publicà l'any següent. Carry On. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, Facundo Tenacli, a direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tento el número 1200. Heu de saber que aquesta setmana ha fet 750 anys de la mort del rei Jaume I.

0: Bon dia, com estàu? Capítol avui 1200 de Tèntol, recordant que Jaume I va morir ara fa 750 anys. Va ser concretament dia 27 de juliol de 1276. Aleshores, el rei Jaume I tenia 68 anys i havia viscut una vida plena de conquestes i de guerres. De fet, va heretar el tron a només 5 anys, quan va morir son pare, i durant 63 anys va ser rei. Amb Jaume I, els dominis de la corona d'Aragó es van expandir i el seu va ser un dels regnats més longeus de la història medieval d'Europa. Jaume I, conegut, ja ho sabeu, com el Conqueridor. Per a l'efemèride, la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears ha llançat un vídeo d'animació commemoratiu d'aquest 750 aniversari de la mort del rei en Jaume.
1: La conquesta de Mallorca no només ha deixat documents i cròniques, també ha deixat llegendes, marques del territori i una imatge heroica de Jaume I.
2: En el nostre imaginari, el rei en Jaume I, el Conqueridor, és el rei de reis. És un heroi aglutinador, és un heroi èpic. El llegendari de les Illes Balears és un superheroi, que diríem en llenguatge actual. Llegendes, les llegendes no s'han de desmentir, perquè si hi ha una definició que a mi m'agrada de llegenda, és aquella que diu: una llegenda és una vella mentida que simbolitza una veritat.

I doncs amb aquesta iniciativa divulgativa el govern fa homenatge a la memòria del monarca que va encatxalar la conquesta de Mallorca l'any 1229. Un rei recordat per tot un esplet audient de tradicions que s'han mantingut oralment fins als nostres dies. Diuen que Jaume I era, a més, un home de complexió física imponent per la seva època. La seva característica física més comentada era que semblava un gegant, perquè segons les cròniques i l'anàlisi de les seves restes, Jaume I feia aproximadament 1,90 d'alçada, una alçada idò colossal pel segle XIII. De fet, hi ha moltes llegendes referides també a Jaume I i la seva arribada a Mallorca. N'hi ha una precisament relacionada amb ocells, perquè, segons sembla, el rei Jaume I va decidir protegir una oroneta a un ratpenat, segons la versió, durant el setge de Mallorca, perquè l'animal havia fet niu a la seva tenda i ho va considerar un senyal de bona sort. La tradició diu que el rei no va desmuntar la seva tenda fins que les cries d'aquell ocelló no haguessin volat, demostrant la seva pietat. I d'aquesta setmana ha fet 750 anys de la mort del rei Jaume I, el Conqueridor. Començant.

0: Anem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Avui, capítol número 1200 Tèntols ja han fet, i avui tornarem a jugar amb les paraules, també ho farem amb l'actualitat i amb un poble de les Illes Balears. Aquest programa té totes les lletres i 1200 programes, i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juc.

0: Doncs ja les podem saludar. Miquel Jun, com estàs? Ben trobat.
1: Bon dia, va bé.
0: Celestia Oliver, com va?
2: Va bé.
0: I Maria Pons, com estàs?
3: Ben trobada. Gràcies.
0: Avui, moltes efemèrides que recordem, com aquesta tan important, dels 750 anys de la mort del rei Jaume I, un rei colossal que va viure molt d'anys per la seva època, que era molt alt, que va fer moltes gestes i que sempre va bé recordar també que ens va dur moltes coses al rei en Jaume, com la nostra cultura i la nostra llengua, entre moltes altres, moltíssimes altres coses, anècdotes, llegendes al voltant del rei Jaume I. Avui hem obert amb això, avui un programa especial, perquè en feim 1.200, però com sempre, vos hem preparat molt de continguts. I Maria, començant per tu.
3: I doncs jugarem a la batussa de Tèntol, amb un poble de les Balears, repassarem l'actualitat del dia i vos explicarem que les Muralles d'Alcúdia tornen a l'escenari del tradicional Via Fora, unes visites guiades, dramatitzades, que conviden a descobrir la història del municipi d'Alcúdia a través del teatre.

0: Doncs sí, avui Multistòrits també hem de connectar amb el CUDI per parlar d'aquest Via Fora, Maria.
1: Sí que seran els dies 30 i 31 de juliol, és a dir, demà i passat demà, i també dies 6 i 7 d'agost a les 9 del vespre al portal d'Esmoll, on se farà aquest recorregut, on s'iniciarà un recorregut únic per diferents episodis de la història del CUDI amb personatges que ens transportaran des del segle XIV fins al segle XX.
0: Doncs molt bona iniciativa aquesta del CUDI, després la comentarem i l'analitzarem, però també avui mos tocarà brostejant la història, ja ho han dit que ens han posat molt històrics. Ho farem amb en Tomeu Canyelles i avui ens acosta la història d'un escriptor, filòleg i professor britànic considerat el pare de la fantasia èpica moderna.
2: Tal dia com avui, per l'any 1954, l'escriptor britànic J.R.R. Tolkien publicava La Comunitat de l'Anell, la primera part d'una trilogia que esdevingué un dels majors fenòmens editorials de tots els temps.
3: Nou anells foren per a la raça dels homes, que més que ningú anhelen el poder. Dins d'aquests anells hi havia la força i la potestat per governar cada raça. Però totes foren víctimes d'un engany. Busques forjar un altre anell. A la terra de Mordor, a les flames del món del Fat, Sauron, el senyor Fosc, forjar en secret un anell sobirà per dominar tots els altres.
0: I de si vol dir Tolkien, aquesta pare del Senyor dels Anells, amb en Tomeu Canyelles, però també tenim notícia del dia, Miquel.
4: Sí, avui la dedicarem al Premi Centeneta, que atorga Titoleta Ràdio, del Gaida, i que enguany està pel dissenyador gràfic i artista Jaume Falconer, que ha fet icòniques camisetes per Titoleta, com promeses en la llengua, el territori, la cultura, o la història de les figues o dels cossiers.

0: però també tenim més temes a l'estim.
1: Sí, perquè la tercera hora de Tentals, ja ho sabeu, a partir de les 5, que avui parlarem d'un documental com es Silenciades, que es presenta aquest divendres 31 de juliol a les 9:30 del vespre a Porta Colom, en el Mollet d'en Perelló.
2: Jo diria que varen patir un poc, jo sempre dic, una repressió vicària, perquè realment el que volien era fer mal.
3: La padrina tenia amb un pare agafat així en braços i que el varen apuntar al nen i varen dir no quedarà ni s'arrel.
4: Va ser arran d'aquí que la padrina va començar a escriure un diari.
5: Era una mujer muy fuerte, muy trabajadora.
6: Suposo que ho va passar molt malament. De la penada de tenir els seus tancats.
3: La padrina...
1: Silenciades és un documental fet a partir del relat del testimoni de dones de Felanitx, a partir del relat de filles, netes i renetes de víctimes de la repressió franquista, vivències d'algunes de les dones de Felanitx que patiren aquesta repressió. A 5 dones, descendent de famílies condemnades de Felanitx, parlen dels records, de la memòria que ha quedat d'aquells anys, en un documental que ha fet en Llorenç Vedell i dirigit per Aina Adrové, i que avui ens visitaran.
0: I a partir de la Xiquivitja hem de parlar de gastronomia. Avui anirem fins a Savall, ben al sud de Mallorca, per parlar...

0: Idò, si avui ens introduirem a la cuina de Savall, com de també amb reminiscències de París, la nostra senyora de Brioche, molt interessant aquest tema, 3 hores que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós de les Balears, com és el sabeu de memòria, 971 13 99 00.
1: Escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @tentolivetres, al Facebook de Tèntol,
4: o el correu electrònic, o sorpresa, que no és altra que tentol@ivetresradio.com.
0: I ja ho tenim tot preparat per aquest programa. Moltes gràcies, Miquel, fins d'aquí una estona. Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. I avui, sí, a les vies de so, ahir tenim una dona que no és de Savall, perquè és de l'altra punta de Mallorca, ella és de Pollença, i és amarga Cifra.
3: I el gran és Superginis.
0: No li agraden?
3: Sí,
0: ah,
3: sí.
0: Ah, sí.
3: M'ha dit que sí.
0: T'agrada?
3: Puixeta.
0: Llavors en parlarem, doncs. Gràcies, Marga. Se'ns han fet ja les 3:19 i ara mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a la Batussa de Tèntol.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si continuem amb el joc de Tèntol, en el qual els protagonistes són els pobles de les Illes Balears aquests mesos d'agost, de canícula, que torna la calor. Ai, Déu meu, com ho suportarem en això, però aquests mesos, com us dèiem, ho suportarem jugant amb els pobles, amb els nostres pobles de les Illes Balears. Els que facin més punts a setembre farem les semifinals i la gran final d'aquest joc de Tèntol d'estiu. La classificació, de moment, hi tenim en tercera posició a l'Aró, que varen fer 75 punts. En segona posició tenim Campos, 80 punts, i Porreres, 85 punts. Estan al capdavant de tot. Aquests són els tres pobles que, de moment, encapçalen la classificació del joc de Tèntol. Però queden molt de pobles per jugar, i ara hem de conèixer el que jugarem avui.
1: I sí, el poble que avui passa per la batussa de Tèntol és... Sineu.

I doncs sí, avui jugam amb el poble de Sineu. Sineu, aquest poble i municipi del Pla de Mallorca, ben al centre, bé, no, amb el permís de Lloret, és clar, que té una història ben rellevant. Sineu té una població de poc més de 4.500 habitants i parlant del seu gentilici, avui és fàcil, eh? Sineuer i sineuera, tot i que és vera que a l'hora de pronunciar moltes persones la fan en la V baixa, és a dir, diuen Sineuer i Sinevera, tot i que és correcte de les dues maneres. La història de Sineu està molt vinculada al rei Jaume II, sobretot perquè en la seva conquesta de Mallorca, Sineu va esdevenir Vila Real, ja que Jaume II ahir tenia residència. És per això que el camí real de Palma a Sineu ja està documentat de l'any 1309 i era una de les vies de comunicació més importants de l'illa de Mallorca. Just per aquest motiu, per també estar molt al centre de Mallorca, Sineu

ha tingut molta d'importància. I una de les curiositats del poble de Sineu és el seu mercat, que es fa cada dimecres, i és el més antic de Mallorca, data del segle XIV. Té més de 700 anys d'història i és un punt de trobada per locals i turistes de tota l'illa i del més enllà. Però parlem de festes, perquè si hi ha una festa de Sineu, és el MUC.

0: El muc, a mi ja dic la mocada. Després ho comentarem, però et sa mocada, en sa muc i sa muca. Fa 23 anys ja que fa aquesta festa i que s'ha convertit en tota una institució. Enguany serà dilluns, dia 10 d'agost, que es farà la mocada a Sineu. Diuen que entre Sineu i Sant Joan s'alça es Puig de Reig, en forma de pa de sucre. La gent compta que de dins hi ha un tresor i que per treure l'or han de fer tres voltes en es Puig amb un glot d'oli verge dins la boca a les 12 del vespre. Si n'hi hagués cap que acabàs de fer la volta, la tercera, tot d'una li sortiria un bou amb una candela encesa damunt cada banya. Segur que vos sona. És un bocí de la llegenda del Puig de Reig que dona nom i argument a la festa més esperada pel sineves. Però Sineu té més festes. La Mare de Déu d'Agost són les festes patronals de Sineu, dia 15 d'agost, però també dia 25 és el dia de Sant Marc i la Setmana Santa té molt de ressò al poble de Sineu. I parlant de refranys, avui n'han trobat molts, Celestia. Se nota que Sineu és un poble d'aquests amb història. Doncs sí, sempre ha estat un poble que ha tingut molt a dir dels altres i d'ells. Per tot això i per ser una vila real, i sobretot perquè molt de pobles havien d'anar pagats impostos a Sineu, han trobat expressions com macaca en Sineu. Molt sap greu, és un poc malsonant, però se diu així.
1: Sí, sona gruixat. Bé, doncs jo te'n diré una altra, no?
0: Sí,
1: a Sineu, sí, diu així, a Sineu veu un adjet dels altres, però no veu un et seu.
0: Això se diu, perquè som un poc presumits.
1: Passa per tot, però també, eh?
0: Sí, crec que sí. I ara encara més.
1: Sí.
0: La podíem aplicar a tots i a totes. Més coses. A Sineu, monges.
1: Ah, clar.
0: Durant de dir per què.
1: Bé.
0: A Sineu, sinevés. Aquesta lògica
1: aquesta,
0: i fantàstica.
1: Sí, està clar.
0: Dit i fet. I sineveres, sí. Avui, idò, jugam amb el poble de Sineu. Tento.

Però un moment per llançar la pregunta del dia. Ja sabeu que cada dia fem una pregunta aquí a Tèntol i avui relacionada, òbviament, amb el poble de Sineu. Perquè demanam malnoms del poble, si avui, com que mos toca Sineu, volen saber si els sinevers tenen qualque malnom, que crec que sí. A veure, abans, si les sabeu, quin malnom tenen els habitants de Sineu?

0: I de tot una parlarem del mal nom del Cinevés, però dir-vos que ahir a Santa Margalida tenim 15 respostes que només diuen 15 persones que m'ho van contestar que tenen de mal nom Vileros. Tots 15 persones, però encara n'hi ha més, perquè també mos varen dir bosquets, margalidans, margalidanes, vileros, bosquets, bosquets i vileros, i més vileros i més margalidans. Això era ahir, però com que no han rebut tantes respostes, no sé què ha passat en Santa Margalida.
1: És que, clar, si n'hi havia 50...
0: Sí, moltíssimes respostes. Què passarà avui en Cineu? Doncs ara és a les vostres mans. Sabeu qualque mal nom de Cineu per jugar amb nosaltres? Com sempre, ho podeu fer de dues maneres.
1: Sí, ja ho sabeu, que ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, ens podeu telefonar en directe al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Sabeu mal noms de Cineu? Ara tornem.

0: Pento.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Josep, com
3: Hola.
2: Estàs?
3: Molt malament, fa Perquè... molta calor.
2: És a dir, Pens calor, posa'ns aire.
3: No, no, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: Man, no ho sé jo.
4: Sí, psicològic.
3: Però quan hi ha vacances?
2: Quan hi ha vacances?
3: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah, que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Tentol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
2: Les 3 i 31 i som en directe a IB3 Ràdio. Avui mos ocupa el poble de Sineu, a Mallorca, i tenen mal noms, la gent de Sineu. Sí, perquè el fet de que deien que sigui històricament un poble d'aquests reals, un poble d'aquests amb molta història, molt antic, doncs ha fet que la gent tingui mal noms per ells. I m'ha cridat l'atenció perquè n'hi ha sobretot dos. Un seria Pallosos i l'altre Fogoneus. Explicarem un poc Fogoneu, sap què és? Que
6: Fogoneu, jo sé bé què és, sí.
2: Idò, és per això que te penses, precisament, perquè sí que era que s'ha recollit dels malnoms. Per una banda hi havia els Fogoneus, que eren els liberals, i per altra hi havia els Pallosos, que eren els conservadors. Els Fogoneus fa referència en aquesta varietat de raïm, per això sí. T'ho dèiem, i els liberals van rebre aquest nom perquè el líder d'aquesta formació es dedicava a fer vi. Mentre que els conservadors els deien Pallosos perquè el seu líder tenia una agrupació de ximbombes, i com que un dels materials que s'usa per fer la ximbomba, la pell d'un animal, d'aquí el seu nom. Això ens ha quedat, no sé si per aquí diuen que sí, anem bé. Doncs d'això, ben curiós. Pallosos
6: bon noms,
2: i Fogoneus.
6: Ben triats.
2: Molt bé, sí, sí, i amb molta història,
6: sí.
2: Els dos malnoms aquest que han trobat de Sineu, a banda d'aquestes dites que ja hem dit que n'hi ha moltes, com a Sineu veuen el gep dels altres, però no beben el seu, o també ja està fet Sineu, o moltes altres dites, també cançonetes recuïdes pel pare Ginar, que em diu, jo me'n vaig anar a Sineu per cobrir les meves faltes, vaig afinar el gep dels altres i no me vaig afinar el meu.
6: A vot.
2: Avui jugam en Sineu.
5: Tentol, amb Margalida Mateu.
2: I sí, arriba el moment de conèixer les persones que representaran avui el poble de Sineu, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
7: El qüestionari electrònic.
8: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
9: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
10: Sigueu benvinguts. Comencem.
11: Qui sou?
12: No m'heu dit el nom.
13: Noms i adreces.
14: En Miquel, jo som el Miquel de Sineu.
2: Qui més?
15: En Joan Benrell.
16: I Joana Caterina Benrell.
2: I de on ets, Caterina?
16: De Sineu.
17: Som parents? Som casats?
14: No, jo no som casat, som fredinquero.
2: Joan Baltros.
15: Jo som casat i...
14: I amb baldats.
15: I amb baldats, en aquest cas, amb la meva filla.
2: Caterina, has vengut amb ton pare?
16: Sí.
18: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
14: Jo tinc 52 anys i la professió he de definir sempre qui sóc, perquè crec que és un poc difícil. Som un poc biòleg, som un poc periodista, som un poc agitador cultural, som un poc de tot.
2: Mm-hmm. I t'agraden molt els animals, també, eh?
14: Efectivament. Mm-hmm. Faig molta divulgació de natura, també. Sí, per això, tant a LinkedIn com a Instagram, com per tot, he d'estar constantment dient qui som.
2: Joan?
15: Jo tinc 47 anys, som arquitecte, i com en Miquel també teníem corolles vàries, una de les quals és la revista local d'Íngola.
2: Mm-hmm. I na Caterina?
16: Jo tinc 11 anys i estic estudiant a l'escola de Sant Basco.
0: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
14: Jo vaig anar a la graduada de Sineu. Vaig ser de les primeres promocions que van començar a fer ensenyament en català i després vaig anar al Berenguer de Noe d'Inque i després a la Universitat de les Illes Balears.
2: Uh-huh. I en Joan?
15: Jo primer a Cases Monges, també a Sineu, després a la graduada i també vaig acabar en el Berenguer i llavors cap a la universitat.
2: Uh-huh. I tu, Caterina, què mos has dit? En quina escola?
16: A Sant Basco.
2: És a Sineu, Sant Basco?
16: No, a Sa Pobla.
2: Ah, és de Sa Pobla.
6: T'agrada?
16: Sí.
19: Vull saber coses teves. On treballes?
14: Jo ara faig un poc de tot i ara estic reorientant un poc la meva professió i no sé on acabaré, però bé, si me va bé.
2: Joan, tu me'n fas feina?
15: Jo som arquitecte escolar i llavors podem imaginar aquest estiu que tenim moltes obres en marxa.
2: Ah, sí? És a dir, que fas escoles?
15: Sí.
2: Perquè mos entenguem.
15: Perquè mos entenguem.
2: Caterina, ton pare ha fet la teva escola?
16: No.
2: No.
6: T'agrada que em faci?
15: S'ampliació,
2: sí.
6: Ah, bona cosa, bona cosa.
20: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
14: Jo no m'ho puc queixar quan cops.
15: Lo mateix, estem contents de fer el que fem.
2: Caterina, no cobres, clar.
6: Caterina, estàs contenta,
2: no
6: però,
2: feina,
6: de ton pare.
2: Sí.
14: Ton pare no te paga bé.
21: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
14: Jo vaig molt per la bufera. De fet, els guardes de per allà me tenen avorrit. Però, com heu dit fa una estona, com que vaig, m'agrada molt la natura, i vaig molt a bufera, a Serra de Tramuntana, i això és el meu esport, anar
2: a
14: agafar la càmera i anar pel món.
2: Mm-hmm. Joan, tu esports?
15: Jo no som gaire esportista, no. La veritat. Però, per quedar bé, de vegades m'agrada dir que practic equitació, perquè vaig a córrer amb les homeretes, es corregut de les coses.
2: Ah, sí?
6: Ah, allà, sí.
2: Això serà aviat.
6: Sí.
2: T'ho podrem veure si venim a Sineu.
15: Si no caic, sí.
2: Caterina, tu aniràs amb ton pare?
16: No.
2: I fas qualque esport?
16: Sí, tennis.
2: Jugues a tennis.
6: Molt bé.
22: Sap algun acudit?
2: Sí, na Caterina en sap
6: sí,
2: un,
6: seran
2: eh?
6: Bons.
2: Vinga, Caterina. Vinga.
16: Què li diu? Un semàfor o un altre semàfor? No me miris que m'estic canviant.
2: Molt bé.
23: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
14: Jo crec que som més persona de nit. No me refereix que... No, ara en Joan ja riu. No ho dic per lo que vos pensau. No és per anar de gresca.
6: També. No?
14: Però no, jo rendesc més. Jo, de vegades, i de fet, quan estudiava, i ara qualque vegada si faig treball per feina o el que sigui, rendesc més es vespre que en de dia. Jo es de matí som persona morta.
15: Jo som en revés, som més de matí i el vespre som persona morta.
2: Caterina, tu què t'agrada més?
16: És que a vespre per anar a nedar a la platja.
2: Ah, això està bé. Sí.
24: Una actuació extraordinària.
25: Deixem-ho per avui.
26: Moltes gràcies.
2: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar en Miquel Puiggròs, en Joan Benrell i na Caterina Benrell. Com estàu? Benvinguts.
15: Moltes gràcies.
2: Bon equip, avui, a Sineu. Ah, que sí, Caterina?
16: Sí.
2: He vist estar mai a la ràdio?
16: No.
2: Primera vegada?
16: Sí.
2: És ton pare, sí que
15: viu. Som repetidor, però sempre és un plaer venir.
2: Gràcies, gràcies. I, Miquel, sí, també, benvingut. Tu també hi havies estat. Sí. Aviat seran les festes de Cineu. Esteu preparats?
14: Sí. Jo crec que sí.
2: Ja teniu la camiseta rosa?
15: Ja la tenim, ja la tenim.
2: Sí, sí, tu ja la tens, Caterina. Sa d'enguany?
16: No, sa de l'any passat. Ah.
2: Ja va bé, també s'han de poder reciclar, no és veritat, Joan?
15: Sí.
2: Vosaltres ja la teniu també? Se d'enguany o se de l'any passat?
14: No, ja la compro cada any.
2: Sí?
14: Més que res per contribuir un poc a la causa.
2: A la festa.
14: Vull dir, la mocada se financia bàsicament amb la venda de camisetes. Se'n venen moltíssimes, òbviament. Ve massa gent, ara que està tan de moda el terme de... de la saturació, si neu ja fa temps que està saturat, se mocada, però bé, se venen moltes camisetes. Sí.
15: I en sort del bé que s'obren, sempre van a una entitat benèfica, per tant, tenen una bona utilitat.
2: Bona causa. 10 d'agost serà, llavors vendran les festes de la Mare de Déu i, per tant, serà una setmana festiva. Tu, Caterina, t'agraden les festes de Sineu, sí, del teu poble? Què t'agrada?
16: Anar a veure les corregudes.
2: Ah, això t'ha agradat, eh? O el cap d'on pare.
6: A veure o a participar?
16: A veure.
2: Ses descos. I què feis? Conta-ho, Joan, perquè hi ha molta gent que no ho sap.
15: No, són unes corregudes curioses i antigues, ja, perquè hi ha corregudes pedestres de gent que corre a peu. No sé, per exemple, és Penedes Casades, que és una correguda curiosa. Són dones casades que corren per tenir un paner, un joc d'espardenyes, un enfilall de pomes, i després hi ha corregudes de bistis, d'ases, de bistis bordes, de muls i de cavalls. I sempre solen tenir molta audiència. I enguany, com a novetat, perquè sempre s'havien fet a les 12 del migdia, se passaran a l'hora baixa, perquè jo no hi ha hagut.
6: De ser calorada que fa.
1: Clar, així no hi haurà surts, no? Sí. De cop de calor ni cor de queixes.
6: Com són d'antigues, aquestes corregudes?
15: No, estan documentades ja a l'edat mitjana, i corregudes. Bé, és que és una cosa molt lligada a les festes.
6: Clar.
15: Les joies, el pollestre, el coní...
2: Sí, encara molt de poble se conserva corre a peu.
15: Sí, sí, sí.
2: I vosaltres també amb animals.
15: Sí. Perquè... De fet, hi ha un pollestre per distants i un pollestre per locals.
14: De fet, un tema per les persones, per benestar de les persones, però també ara que la llei de benestar animal, els altres són més estrictes, també per això s'ha passat, i també per seguretat contra incendis i totes aquestes coses, s'ha passat. No sé com ho farem, en la porcella a dins i es vi no sé què, perquè clar, són les festes.
1: Panxa plena.
14: Panxa plena va d'anar allà a mig, en el bater del sol.
2: Les 6 a les 7, a les 8.
15: Sí. Miquel té raó, perquè fan dues astes, que són dos solcs, per marcar el cos allà on han de córrer, i crec que qualcú se dervirà un poquet.
2: Joan, tu tens una mula, una somera?
15: Una somereta.
2: Una somereta?
15: Sí, Nalluca.
2: I fa via?
6: Nalluca.
15: Ja és un poc bé.
14: I ara està lesionada.
15: Està lesionada.
2: Vaja.
15: Se la una tatxeta. Una
6: Ja ha corregut molt d'anys.
15: Sí.
6: Sí.
1: Sou un clàssic, tu i la teva somera, en aquest cas, no?
15: Una mica.
14: El ciclop, el castell del ciclop, cada any és la teva somera.
2: I Caterina, tu has dit que jugues a tennis, però si aneu, teniu un frontó, que m'han dit que és una meravella. Has anat?
16: No.
2: No? Joan, tu has anat?
15: Sí, i el seu germà sí que ha anat.
1: Ah, ella, no. Sí, jo l'he vist jugar, l'esteu fill allà.
6: Hi haurem d'anar, idò. Sí. On jugues a tennis?
16: Eh?
6: On jugues a tennis?
16: A Sa Pobla.
6: A Sa Pobla?
2: Clar, perquè ella viu a Sa Pobla, però és de Sineu també. Tens el cor dividit. Un pot de Sa Pobla, un pot de Sineu.
16: Sí.
2: Com pare de Sineu, però. Avui direm aquest de Sineu, d'acord?
6: Un cep per Sineu i l'altre cep per Sa Pobla.
15: Un per cada banda, no?
6: Exacte.
2: I, Joan, dèiem això del frontó perquè ha agafat volada.
15: Sí, i guany torna a estornar aquest... Quelet i... Ai, ara m'ha... No me'n recordo, salta mal nom. Eren dos en...
14: Sí, jo també
15: m'ha agafat. En...
14: Bé, és igual, en Quelet.
15: He quedat molt malament, ara. Sí. Ja m'ho recordarà. Però bé, són dos jugadors històrics i en aquesta recuperació de l'espai fan un torneig de pilota en nom d'aquests dos pelotaris, diguem, de Sineu.
14: Sí, allò que està molt bé l'han adaptat molt.
2: Quelet i Boiret.
14: Sí.
15: Boiret, amb Boiret. Veus? Que és un mal nom molt conegut de Sineu, per tant, quedat malament, no, el pitjor.
2: No passa res, això sempre passa.
6: Un corregitot d'una.
2: I de, molt bé. Tot això sí. I moltes cineu que hem de dir. Avui és dimecres.
15: Dia de mercat.
2: Dia de mercat. Encara ve tanta gent.
15: Sí.
2: Sí, eh?
15: Sí, sí, sí.
2: Un clàssic.
14: No. Jo no sé com poden.
2: Dimecres.
6: Jo no sé com poden.
14: Amb aquesta quilòba d'estar... Bé, jo hi som...
6: Però no deixes...
14: Jo hi som el dia d'esmou, que jo no sé, me'n vaig a Sant Joan de Ciutadella o el que sigui, no poden dir el mateix, tu estàs allà estret. Però no és el mateix, també, quan dues dues deixones que...
6: No deixes un clàssic, el mercat de cineu.
15: Sí, és un mercat amb història i el que s'ha transformat molt aquestes darreres dècades, però encara té el seu reclam i...
14: Però ara majoritàriament són turistes. Eh? Però... Ara venies avui de matí i eren turistes.
6: Turistes hi van, venen i llavors fan el frit, encara.
15: Crec que ja
14: frit,
15: no tant.
14: No ho sé, no, sé. Els turistes. No. Sí. Però sí, venen gent dels pobles veïnats. Mm. A fer a menjar frit, òbviament.
15: Mm-hmm.
14: Ara els turistes ja no crec que...
2: I a comprar qualque gallina encara, no sé si en venen.
15: Els animals ja és més mostra que...
14: És més mostra que res.
6: Que venen, venen ara, idò.
15: Mm-hmm.
14: Ara el mercat de cineu és com, jo crec, exceptuant el fet de s'anomenada que té, és un mercat com tots, és com quan vas en els dijous d'Inca, que hi ha de tot, ja, vull dir. Fa un temps sí que era un mercat... agrícola tradicional que venien... Però ara ja...
15: Ha canviat conforme ha canviat la societat.
14: De fet, les tendes s'han muntat bastantes botigues noves de roba i tot és molt fashion, molt així, molt orientat als turistes.
2: Què vol dir, que si no sou fashion? Sí. No. Per favor.
14: No, però tot està molt orientat, bosses de mà i... jo què sé, coses...
1: El que s'usa, no?
14: Sí, coses així,
6: que,
14: però
6: que se m'encada de ser festa més fashion, no?
15: Per això.
1: Tot el poble tenyint de rosa, no, que vol
2: sí,
1: dir.
2: És així. Avui, amb en Joan, en Miquel i na Caterina jugam amb cineu.
3: La batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
2: Començar amb aquest joc, esteu preparats?
15: Sí.
2: Això m'agrada. Au, idò. Primera prova, haureu de filar paraules, una per hom, i com anirà la
6: Venga,
2: cosa?
6: Vinga, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obteniu un punt per cada paraula encadenada que faceu.
2: Au, idò. Començarem per la paraula, a menys que d'on surt, gep.
6: Gep.
2: Teniu una P.
6: Una P.
2: Temps.
16: Patata.
6: Patata.
15: Ànima.
14: Animal.
16: Lupa.
15: Ai.
2: Lupa. Ai, ho has dit.
6: Ai. Bé, no? Sí, bona.
14: Inquietud.
16: Tortuga.
6: Un altre,
15: sí.
1: Però una botància,
15: ànima,
1: no?
15: Ànima, l'he dit.
2: No ho diguem.
14: Animalada.
6: Un altre.
15: Ambó.
16: Os.
2: Molt bé, Caterina.
6: Animalada.
15: Saturat.
14: Tot.
16: Truita.
2: Ai, ses anys.
15: Sí. Ànnera.
2: Molt bé.
6: Ai, pegau, ses as.
15: Complicat, aquesta.
2: Molt bé, Caterina, ets el que vas fer més bé de tot l'equip, eh? I pot dir a ton pare i a Miquel. Molt bé. Quantes paraules tenim?
6: Jo n'he comptat 12.
1: 12, no? Mm-hmm.
2: I de 12 paraules, molt bé, que ha ençat en el marcador del poble de Sineu, però tenim més proves, eh? Endavant.
3: D'on m'has dit que és?
2: Molt bé, ara, Joan, Caterina i Miquel, haureu d'identificar d'on és el parlar que sentirem avui, d'acord? És a dir, badau bé ses hores, perquè seran 5 punts si endevineu Silla, Mallorca, Menorca o Pitiuses, i 5 punts si sabeu el municipi. Preparats? Idò, d'on és aquest parlar?
4: tipus de fusta més emprades, això, la llenya de matler, s'emprava per fer castanyetes, la fusta de ginjoler, que també s'empra per fer fubiols, la fusta d'olivera, que l'empraven per fer taules i cadires, després el metro, que eren les soques de pi ja tallades i netejades, i els traginers les duien en el port de Palma, on els mestres d'aixa en feien l'espost per les barques.
5: Referit en els tipus de fusta, que cada possessió enmig de la clasta hi havia un lledoner, servia per fer collars, petxots, per penjar el picarol. Eh? I la fusta de cirerer també s'emprava per fer castanyetes. Llavors hi havia un tipus de fusta que era el nord, que era la fusta bona, perquè venia del nord d'Europa. Aquesta fusta era de color més clar i se feien portes i altres peces així de la casa.
2: La fusta de nord. Qui no ha sentit qualque vegada aquesta moble de fusta de nord? Ja no sabia que era perquè ve del nord, és bastant lògic. Però mos van explicar bé aquestes persones. Per tant, començarem per Silla. Vosaltres què creus?
6: On som?
16: Mallorca.
2: Mallorca, Mallorca. Caterina. Uh-huh. Mallorca. Per què creus que és de Mallorca? Què ha dit? Què ha explicat? La fusta de nord, però també hi pot haver en altres bandes.
15: Sí, no, no. Pots parlar, però jo diria que és Mallorca. No? Mm-hmm.
14: Jo per Miquel? No era eivissenc i no era menorquí. Vull dir...
6: I formenterenc?
2: Tampoc.
14: No.
6: Tenen nord, també.
14: Bé, però és igual. Això era ben mallorquí.
2: Sí. Ha parlat d'oliveres.
6: Mm-hmm. Ben mallorquí.
15: De metro, també.
2: De metro. Mhm. Molt bé, i de som a Mallorca.
6: Sí, som a Mallorca.
2: Municipi.
16: Bunyola.
2: I per què creus que és Bunyola?
1: Que t'han xivat, Caterina, man.
2: Conta-ho, conta-ho.
6: Bunyola.
15: Jo m'ha pres que ho reconeixes a veu.
2: D'una de les persones que xerrava.
15: I és una companya de Tèntol. I l'he ubicada, per tant, no sé si hem fet un pot de trampa.
2: Però... És que en Joan fa trampa perquè en Joan és un de nostres representants de Tèntol i Vetres Televisió de Cineu.
6: Bé, trampa no, que se coneix.
2: I clar. Tant,
6: juga amb avantatge.
2: Exacte, coneix
6: la
2: gent
6: de tot l'espot.
15: Una Bàrbara.
2: Una Bàrbara.
15: He conegut la seva. Bàrbara Suau.
2: Una Bàrbara Suau.
15: Crec.
6: I d'ahir.
2: Bunyola.
6: És de Bunyola i en de Barbes Blau.
1: És correcte, molt bé.
6: Sí. Podríem afegir 5 puntes més, serien 15, però
2: sí,
6: no.
2: Sí, no és escàs, però no és escàs. Molt bé.
6: Excessit.
2: Sí, hi havia dues dones i la segona era na Bàrbara, que mos parlaven de fustes, molt de tradició a Bunyola, de fustes, tenen la muntanya a prop.
15: De fet, coses curioses d'aquestes, hi ha un casal a Reus, que és fuster, va ser un bunyolí, i l'arquitecte eren... és que va fer el Gran Hotel de Palma, en Domènec Montaner. Mm-hmm. Per tant, tenen de tradició fustera bona,
2: sí, sí.
15: Bunyolins.
2: I tant, i doncs mira, quina anècdota veus. Això ja és un plus també, Joan, que ets arquitecte. 10 puntes més al marcador de Cineu, com ho tenim?
1: I de 22, les dues àneres.
2: 22 puntets, següent prova.
7: L'embarbrossí... l'embarbussament.
2: Ara sí, preparat per aquest embarbussament, l'haureu de reproduir sense interrupció ni errades, i avui l'embarbussament és aquest.
8: Si és meu ganxo...
9: Si el meu ganxo enganxa...
10: Si el meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa teu ganxo mos...
8: Si és meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa teu ganxo.
26: Si el meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa el teu ganxo...
10: Enganxaran en el mateix ganxo.
8: Mos enganxarem...
27: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
28: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
29: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
9: Però si el meu ganxo no enganxa...
30: Però si el meu ganxo no enganxa el teu ganxo...
10: El ganxo que m'enganxa...
31: Que enganxa el teu ganxo.
8: El teu ganxo no mos enganxarem...
26: El ganxo que enganxa el teu ganxo no mos enganxarem. En el mateix ganxo.
31: Si el meu ganxo enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
8: I en el mateix ganxo.
9: Teu ganxo.
10: Ganxo.
26: Ganxo.
30: Ganxo.
29: Ganxo.
31: Ganxo.
26: Ganxo.
30: Ganxo.
2: Ai, quin embull, quin embull.
6: Va de ganxos, eh?
15: No, però era més complicat que podria ser.
6: Ganxos.
2: Vinga,
15: si el meu ganxo... No enganxa, el ganxo... Ajuda-me, perquè no...
10: Si
14: Si el meu ganxo enganxo i el teu ganxo ben enganxat, quedarà el ganxo...
1: És a dir, no és mal de pronunciar, però és que és llarg.
6: Torna-m'hi a començar.
15: Si el meu ganxo...
14: Si el meu ganxo enganxa...
15: El
14: teu ganxo...
15: Que tenia tan bé...
2: No.
14: Ben enganxats, o alguna cosa així, ben enganxats, quedaran els ganxos...
15: Som un desastre per això, no? És massa complicat.
14: Enganxats.
2: Clar, és que la tele vos els deixen llegir, aquí no.
15: I si tom aquí, va.
2: Ja està.
14: Era molt llarg,
2: sopes.
14: Això.
2: Sopes. Que amarga que trobes d'aquestes cinevés. Toni... Toni, t'ajuda.
6: S'han enganxat una mica, no?
2: S'han enganxat un poc en aquest ganxo. Era, si el meu ganxo enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
14: Tu l'havies practicat en això, això és impossible.
2: El tenc escrit. Que el donarem? 6 punts?
6: Sí.
2: Sí? 6 puntes.
6: 6 punts?
2: Sí. 6 punts bon més pel marcador de Cineu. Continuem.
3: Guanya qui la sap més llarga.
2: Molt bé, ara vos faran dues preguntes en la vostra poble. Si aneu, tindreu dues opcions de resposta i dos punts per resposta encertada. Primera pregunta, men, les festes d'estiu estan dedicades a la Mare de Déu d'agost, a Bandit, i també teniu la tradicional mocada, que ja dic que és tradicional perquè amb 23 anys ja ves. Tot i que també teniu Sant Marc, que és el vostre patró d'ençà de 1645, és a dir, que la cosa encara ve molt més enrere. Sant Marc, si hem de fer cas de la cultura popular, ja sabeu que hem de menjar caragols per no ser tocats i totes aquestes coses que cada any recordam i són tradició. Però hi ha una curiositat, i és que de vora l'església de Sineu hi ha la placeta de Sant Marc, o n'hi ha una plaça, és a dir, que representa una escultura de Sant Marc. Però Marc també té el seu femení. Quina d'aquestes dues dites hi fa referència?
6: I de, diuen així, no és l'estrella de la barca, et se fa de Madó Marca o se ramat de la marca de Morató.
15: La primera, se fa de Madó Marca.
6: I així és.
2: I de, sí, femení de Marc és Marca i és un nom que antigament s'ha posat.
15: N'hi havia, Sineu.
2: N'hi havia de Marques, Sineu.
15: Bé, un no, una de que li deia Madó Marca. Però era com a mal nom, perquè el seu home era Marc i s'havia feminitzat com a Marca.
14: Jo no en conec cap de Marca.
15: No,
2: ara ja
6: s'ha perdut, eh?
15: S'ha perdut.
6: N'hi havia moltes?
15: No, és una cosa rara. És com el nom Marc Sineu, tampoc no ha estat mai molt habitual fins fa dos decennis. N'hi havia pots.
2: I demostra, però, que sí que n'hi havia amb aquesta expressió. No ets estrella de sa barca, ets sa fa de Madó Marca, que podia ser un nom o un mal nom, però, en tot cas, hi havia marques un temps, com el vostre patró. Molt bé. Segona pregunta. Un humut equival gairebé 2 litres i 6 humuts fan una barcella. Per saber si una barcella tenia la grandària correcta, se comparava amb la vostra barcella real, que encara es conserva a l'Ajuntament de Sineu. Bé, Sineu no només tenia el perl del món, allò de la plaça de Sant Marc de Venècia, sinó que també teniu la pedra roseta de les unitats de mesura. Però la pregunta és, sabeu quina dita... A què fa referència la dita ja està fet Sineu?
6: Perquè Sineu era on molt de pobles anaven a pagar els impots, o per la pesta que hi va haver a Sineu en el segle XVII.
15: Per el fet d'anar a pagar els impots a Sineu.
2: Sí? Ja està fet Sineu?
15: Bé, pots repetir?
2: Ara
14: jo el que passa és que la pesta, també és vera que la pesta òbviament va afectar Sineu, però jo no sé...
15: Perquè ja està fet Sineu, en soc emprenant mig, l'expressió.
2: Se pot afegir, sí, així. O ja està fet Sineu, tot sol.
6: Miquel dubta.
15: Sí, ja està fet Sineu, en soc emprenant mig.
14: Lo de la parcella té més... No sé, és més potent per Sineu que el de la pesta, que va afectar molts altres llocs. No ho sé.
15: M'ho feia dubtar, eh?
14: Sí.
1: No, era el dels tributs.
14: Vinga, se'm passeia, se'm passeia.
15: No, era el tribut, tributs era. El dels tributs me cago en Sineu, però.
14: Sí.
2: Et sa pesta. Darrera prova, ja no sé si se'n entens.
14: Molt matarà.
15: Molt matarà.
0: Amb la paraula a la boca.
2: I ara teniu un minut per dir noms de comerços de Sineu. Temps.
15: Cantòfol. Can Toni Dimoni. Can Caragol.
14: ara són jo que estic tot, eh?
15: S'estàndard dial, s'estàndard marcat, estriquet.
14: És grop.
15: És grop.
14: No, no existeix. Bé,
15: però sí. Et seria de Can Font.
14: Sa Cafè.
15: Can Pep.
14: Sa Central. Dies.
15: Sa Botiga de Cana Pasquala.
14: Sant Oriol.
15: Sa Botiga de Cana Busqueta.
14: Can Tòfol.
15: Escós.
14: Sa Moments Bar.
15: Cas Barbet i Tina.
2: I no mos queda temps, però ho fem molt bé. I moltíssimes gràcies a tots tres. Som un gran representant de Cineu. Gràcies, Joan, Miquel, Caterina. Molt d'anys.
15: Gràcies a vosaltres.
14: Adéu.
7: IB3 Ràdio és història.
11: Podem gravar, idò.
12: Dale play.
11: Raül Valls, com estàs?
12: Molt bé, Joan Mimàs.
11: Aquí fent un programa...
12: La gran vida.
11: Passant tantes coses.
12: Cada dissabte i cada diumenge.
11: A partir de les 9.
12: Duals a les 9.
11: No, i no t'uram.
12: Aquí, a IB3 Ràdio.
13: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
12: Saps què t'ho vull dir?
11: Sí.
13: En Joan Mimàs i Raül Valls.
2: Calor.
11: Moscars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid.
17: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
11: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
11: Les rialles.
2: La bona companyia.
17: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
13: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: heu de saber que Jaume Falconer ha rebut el Premi Centeneta de Tita de Terràdio.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

Comencem aquesta segona hora de programa, segona hora de Tetol. Tenim totes les lletres. Ara en Toni Cardell, el control tècnic. Hem jugat amb el poble de Sineu, però ara hem de conèixer quina és la notícia del dia.

0: per fer-ho saludarem, com és habitual, en Celestí Olivent.
1: Som aquí.
0: En Miquel Junc.
2: Hola.
0: I en Maria Pons.
3: Som aquí.
0: Com esteu? Avui hem anat un poc atropellats en Cineua.
1: Sí.
0: Ara hem de respirar un poc, que se'ns ha fet llarg avui, se'ns ha fet tard. I hem de dir quant de punts han aconseguit el poble de Cineu, que no han tingut temps de dir-ho.
1: Sí, clar, fins que han arribat les senyals horàries, en duim 23 puntets, que sumats en els 30 fan 53, però que encara en deien un parell més.
3: Sí, encara no havia acabat el minut. Venga, per dir
1: jurant.
3: Comerços,
1: sí,
3: així
1: no
3: és que...
1: No havia acabat el minut.
3: Pau, me feia un parell més, per aventura. Per ser justos.
1: Sí.
0: Què trobau?
1: No, just hauria de ser en Toni.
3: I sempre repes tècnic o ser tècnic?
2: Toni
3: Cardell.
1: S'acaba d'incorporar ara, vaja.
0: El poble de Cineu avui ha fet 55 punts.
1: Vinga,
0: per tant, aquest és el marcador de Cinevés. Moltes gràcies a tots tres, a Caterina, en Joan, en Miquel, que ara mos escoltaran de tornada cap al seu poble. Ha estat fantàstic que mos venguessin a visitar. Hem après moltes coses i també aquesta dita que ha embuiat una mica, ja està fet Cineu, que ara en parlàvem amb en Joan abans de que se n'anàs, perquè hi ha la teoria que ja està fet Cineu, se diria precisament perquè en un context històric de desencís, quan a mitjan del segle XVII se va declarar la pesta Cineu, va ser tal la força que va agafar aquesta pesta al poble que la gent pensava que seria la fi de Cineu. Per tant, que és una expressió apareguda en una de les sessions de jurats, i així ho demostra, ja està fet Cineu, no mos escapam. Qui no ha dit o sentit, per exemple, aquesta expressió, ja està fet Cineu, per tant, segurament podria venir d'aquesta pesta que hi va haver al segle XVII a Cineu, tot i que també embuava, perquè també Cineu era molt de llots on pagaven impostos i per això també a vegades tenen mal anomenada a Cinevés, perquè d'allà on havien d'anar a pagar els impostos als pobles de totes aquelles contrades. Així que molta història avui en Cineu hem jugat i hem passat de conèixer tota aquesta història del poble de Cineu, que és molta, i agraïm en Joan, en Caterina i en Miquel, que avui han fet 55 punts. Però bé, dit tot això, ara hem de tornar al tema del dia i avui el dedicam a un premi que es va donar aquest cap de setmana passat, el Gaida, el Premi Santa Anita.

0: I si ahir viatjàvem fins a Formentera per parlar de la seva diada, Sant Jaume, i de la medalla d'or que varen entregar a l'associació Els Pastorells, avui tornem fins a Mallorca, més concretament al Gaida, per parlar d'un altre guardó, el Premi Centeneta de Titoeta Ràdio.
1: Sí, perquè ja fa més de 3 dècades que aquesta ràdio, l'entitat de Titoeta Ràdio, lliura aquests premis a persones que han estat importants per la llengua, la cultura i pel municipi, el gaidí.
2: Aquest diumenge passat es va celebrar l'acte de lliurament del guardó d'enguany, coincidit amb la festivitat de Santa Anna, al casal Pere Capellà del Gaida. Així explicaven a Titoeta Ràdio què representa aquest premi.
3: El Centeneta és un guardó instituït per Titoeta Ràdio l'any 1994, que anualment vol fer un reconeixement públic a les persones, grups i entitats que treballen en la promoció de la llengua i la cultura dels països catalans.

0: Enguany, des de Titota Ràdio, han decidit atorgar aquest premi a Jaume Falconer Perelló. Han volgut reconèixer la seva trajectòria com una de les figures més destacades de la creació artística a Mallorca.
1: Falconer, durant la seva carrera professional, ha tocat disciplines artístiques com el disseny gràfic, l'escultura o la direcció teatral.
2: A més, Falconer, des dels inicis d'aquesta emissora, ha estat lligat a Titota Ràdio. Ell va dissenyar la seva imatge, cartells, camisetes i altres elements que varen ajudar a la consolidació del projecte.

0: Escoltant com explicaven durant aquesta gala de lliurament d'aquest premi la gran i llarga trajectòria d'en Jaume Falconer.
1: Falconer es diplomà el 1982 en Magisteri i després es llicencià en Història de l'Art l'any 1985. Fou professor associat de l'assignatura Tècniques Artístiques dels Estudis d'Història de l'Art de la UIP i va ser responsable del Gabinet Tècnic d'Imatge d'aquesta mateixa universitat durant un llarg període. Ha col·laborat en distintes editorials, revistes i organitzacions culturals i és autor de nombrosos cartells, cobertes de llibre, discos i logotips.
2: Interessat en tot el vessant de l'art, ha publicat molts llibres, dirigit obres de teatre, obres del grup teatral Teatre M, i participat en exposicions amb els seus projectes artístics com a pintor i escultor. Moltes de les seves produccions han girat entorn a la figura i pensaments de Ramon Llull.

0: Però en aquell lliurament dels Premis Centenet de diumenge també destacaven de Falconer la seva gran aportació a la cultura i el seu important vincle amb Titoeta Ràdio. Escolta-ho.
1: Amb el Premi Centenet, Titoeta Ràdio vol reconèixer la feina feta durant la seva trajectòria. Falconer ha posat imatges a la Mallorca dels darrers 35 anys. Imatges potents i perdurables en el temps.
2: Falconer ha desenvolupat un llenguatge propi, identificable i compromès amb el territori, convertir-se en un referent pel món de la creació visual. El seu treball ha esdevingut una aportació essencial a la imatge gràfica de nombroses iniciatives culturals, cíviques i socials de Mallorca. Una de les darreres aportacions ha estat el disseny de la torxa del Corraller amb Guagermanat d'enguany.
1: El vincle entre Jaume Falconer i Titoeta Ràdio es remunta als inicis de l'emissora. Des de ben prest, l'artista va col·laborar amb el projecte dissenyant cartells, les emblemàtiques camisetes i diferents elements gràfics que han contribuït a construir la identitat visual de la ràdio. De fet, durant els primers anys, la venda de les camisetes de Titoeta Ràdio fou una de les vies de finançament que ajudaren a consolidar el projecte radiofònic.

0: Yeah.
1: I per parlar-ne, nosaltres hem convidat el premiat, la persona que ha rebut aquest reconeixement, és en Jaume Falconer. Jaume, com estàu? Enhorabona.
2: Gràcies, moltes gràcies.
1: Benvingut.
2: Molt bé, gràcies.
1: Supos que molt content, no?, de que el vostre poble vos reconegui amb aquest guardó.
2: Sí, perquè és la primera vegada que em reconeixen i sempre les primeres vegades deixen un segell molt fort. I vaig estar molt, molt content per Titoeta, que fos Titoeta que me reconegués, perquè hi ha un esperit de germanor i d'estimació molt fort.
1: Mm-hmm. Clar, Jaume, el mal de fer repassar tota la vostra trajectòria, tot allò que un ha fet al llarg d'aquests anys, hi ha coses com molt emblemàtiques, ara ho parlàvem, recordàvem, per exemple, aquella camiseta que surt en tota la varietat de figues que vareu fer, que ja és com un emblema que no se troba.
2: No, el mal de trobar, i això va ser un poig, una resposta també d'impotència i desimpotència de Mallorca. I aquesta camiseta va ser feta en el 91 en resposta a l'Expo de Sevilla i a l'Olimpiada de Barcelona, que nosaltres no teníem res. I com que no teníem res, fèiem un saquer de figues. La camiseta surt tot gravat, això, i va ser una manera també de reivindicar aquestes varietats que tenim tan meravelloses i que, malauradament, de pensar que hem fet la camiseta ara, moltes d'elles són pràcticament perdudes. Llavors era un tema de sensibilització del gran patrimoni que tenim, dic Mallorca, les illes en general, de lo que seria tant el món vegetal, animal, cultural, etc. I va ser les figues varen ser com un dels símbols o l'element gràfic per explicar tota aquesta història. Uh-huh.
1: Ara amb això de les figues, però per exemple també ets autor del logotip de la Universitat de les Illes Balears.
2: Bueno, de la universitat te posaré. No són l'autor, som el que el va pensar, te diré. A banda que hi hagi el logo d'ara, d'actual de la universitat, jo ja era, perquè jo a la universitat vaig tenir un vincle de 45 anys. I llavors, com a estudiant, vaig anar cresquent i vàrem fer el primer logo, i a partir d'aquest primer logo que se varen marcar els elements de la cançona de la mà, la lluna d'en Ramon Llull, i aquesta inicial d'UIB, va néixer el segon logo. Pensa que aleshores en el Balda va fer una aposta molt potent de modernitzar. I aquesta modernització també pensava no només en un logo, sinó en el que era tota l'aplicació de lo que era l'imatge corporativa de la universitat. Mm-hmm. I vàrem fer un logo nou, que és el mateix que va fer de Barcelona 92, per exemple.
1: Mm-hmm. És a dir, que aquesta imatge, aquest logotip el vareu pensar amb aquell equip d'aleshores i com dèiem, també amb la presència de Ramon Llull, perquè si una cosa, Jaume, vos ha marcat en tots aquests anys de trajectòria, és la figura de Ramon Llull.
2: Sí, perquè pensem que Ramon Llull és el nostre pare. Quan anem a estar un pare, anem pegant mare en Ramon Llull, perquè de llavors sense, jo no el canviaria per d'altre. M'ho ha ensenyat tantes coses, m'ho va regalar un pensament

0: molt lluny.
1: Jaume, i amb una línia de disseny que sempre ha estat compromès amb el territori, com dèiem, amb el paisatge, com la camiseta històrica, icònica de les Figues, com dèiem, o com, per exemple, la de Senya, compromès amb la llengua, però també diumenge feies entrega a Titoletat Ràdio d'una nova camiseta amb el lema Embastar. Basta.
0: Sí, seria... Bé, és que... va coincidir diumenge a la mateixa hora i jo dic, hi haurà qualcú que volia anar a Palma a la manifestació, no he pogut anar perquè ha vingut aquí. Era un poc sumar-me de que este so comença a vessar. I vessa en molts aspectes, no només en el tema del turisme, la construcció. És que podíem fer una llista, l'aeroport, la massificació... Llavors, esclar, tot el que vessa per un cantó falta per l'altre. Falten hospitals, falta vivenda, falten infraestructures. Llavors, és aquest equilibri. Per això vaig pensar que, seguint en la primera camiseta, que ja, clar, té 36 anys, la primera que vaig fer en Titoleta, vaig dir, bé, ells han quedat ben jo, estic molt content, que millor que correspondre a l'estimació i regalant aquest poema visual del que érem, està basta. Aplicable a moltíssimes de coses el que la vinentesa va fer que diguéssim un poc el que tant de mil de persones se van manifestar a ciutat.
2: Tornat un poquet a allò que comentaven de Ramon Llull, hem vist que hi ha com una escultura molt grossa a la Seu, a l'arbre de la Santetat a Mallorca.
0: Sí.
2: Això ho vareu, sí. És obra vostra? Oh.
0: Sí, però me'n pot dir de tu, perquè jo ja ho sé que tinc anys. Sí, és que t'ho volia dir ja. Sí, vaig fer aquesta escultura per encàrrec del capítol de la Seu, però hi va haver molt d'interès en llevar-la i la van treure a lo que és el pati del bisbat. De llavors, els ensats, arbres, quan els apega, estan a l'aire lliure, guanyen un pot. No els agrada molt estar tancats. I allò seria un poc a partir dels arbres de Ramon Llull, que aquesta figura simbòlica, arquetípica, diguem, de lo que seria l'arbre, per fer que se pogués entendre la seva filosofia, el seu art. Llavors, a partir d'ell, vaig construir aquest arbre carregat de simbolisme que representaria un poc tota aquesta gent que a Mallorca se'ls ha pujat a la categoria de sants i beats. I llavors, a partir d'això, lo important, ja t'he dit, el simbolisme, les arrels, les quatre pedres que estan agafades de quatre indrets de Mallorca, que serien els quatre punts que marquen un poc el destí de la nostra illa. Evidentment, el Lluc és molt present, també, perquè seria, si Ramon Llull és el nostre pare, Lluc seria sa mare. Uh-huh. Llavors, aquest arbre estaria representat amb això, ja dic que és un simbolisme d'explicar aquesta santedat un poc, és perquè, i de que veureu que aquest arbre està buit, perquè és una obra viva. Mm-hmm. Se pot anar completant i se pot anar acabant si és que troben que ho han de fer o volen. I això és una altra... Sí.
2: Jaume, també heu fet moltes portades de discos. No voleu comentar qualcuna? Com ha estat la vostra relació amb el món de la música?
0: Bé, el món de la música, pensa que me'n recordo el primer disc dels Ocults que el vam fer, Cua Negra, Orquestina del Gaire, Gruts, que clar, a Mallorca hi va haver un any de molta febre, no són les dades de les altres edicions, i que el món digital, pintura, és una altra tarannada, té una altra manera de comunicar-se. En aquells anys, el món de la música era, i per això encara segueix sent molt important, Manel Camps, que van poder fer una cosa de Ramon Llull, un dit seu de música de jazz preciós. Jo crec que la música és un company de viatge, seguíem parlant en termes familiars, seria com un germà. Ja tenim pare, mare, germà o germanes.
2: Tot té molt pare, aquest Ramon Llull. Germans i germanes i tota la família completa. Idò, Jaume, moltíssimes gràcies. Estau d'enhorabona per aquest guardó.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: I gràcies per atendre'm molt.
0: Molt bé, salut. Gràcies.
2: Salut i molts anys. Gràcies, Jaume.
0: Molts anys. Adéu.

0: Jaume Falconé ha estat el guanyador d'aquest Premi Centeneta que atorga cada any Titoleta Ràdio. Ell ha estat, com comentàvem, dissenyador i sobretot artista també divers, que ha fet tantes coses.
1: Ha tocat moltes disciplines, fins i tot direcció teatral. També va ballar escociès en el seu moment. Sí,
0: I també va fer
1: coses. En Jaume Falconé ha esperonat també moltes... Ha dinamitzat també moltes coses dins el municipi del Gaia i també a fora, evidentment, des de la Universitat de les Illes Balears i fent també campanyes per molta gent, disseny de campanyes i portades i moltes coses. Mm-hmm. És una feina molt extensa que s'ha volgut guardonar i homenatjar i reconèixer després de tant d'anys de fer feina en Titoleta Ràdio, fent tantes camisetes que durant una època... Cada temporada hi havia
0: nova camiseta.
1: Sobretot en la dècada dels anys 90 i 2000.
0: Que cada any hi havia camiseta nova.
1: Sí.
0: I que les van acumulant i són com ja una col·lecció i passa també en les camisetes de Titoleta Ràdio. Mos adonem també els companys de la Mocada que han vengut també a primera hora a concursar. Ara, però, hem de fer un petit tèntol i tornem tot una.
2: El teu moment de Tèntol.
3: Bon dia, com va? Som la Joana Maroto del programa El Dia i el meu moment Tèntol d'estiu és anar a posar-me en remull, literalment. És que jo soc molt aquàtica, vos he de dir. Soc com un peixet. De fet, m'agrada molt anar a bussejar a Cala Blava, per exemple, o passar el dia de Vall dels Pins i no mirar ni rellotge ni frissar de partir. Un bon bany i un bon tramponet en acabar asseguda a les roques o amb els peus a l'arena i som feliç. Feliç i relaxada.
2: IB3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
2: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
2: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
2: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
2: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Alguns plats lleugers d'estiu. A l'estiu solem repetir un seguit de plats perquè són lleugers i refrescants. Un dels més habituals és l'ensalada o amanida, que podem preparar al gust amb els ingredients que més ens agradin. Fruita, fruita seca, no fruits secs, formatge o pollastre, per exemple. El plat més típic de l'estiu del nostre redol és el trampó, de tomàtiga, pebre verd i ceba. Es pot menjar tot sol o com a acompanyament de carn, peix, ou o llegum. I fins i tot n'hi ha que el fan amb fruita, com poma o pera. Un altre plat ben popular és l'ensalada russa, elaborada amb patata, pastanagó, pèsols, mongeta prima, olives sense pinyol, tàperes, ou bullit, tonyina i maionesa. Recordeu que ensaladilla és un barbarisme. N'hem de dir ensalada russa. I per acabar, un bon gazpacho a mitjana hora baixa ens dona frescor, vitamines i antioxidants. En conjunt, són plats senzills, versàtils i perfectament adaptats a l'estiu. I t'hem explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: va ser un moment per brastejar la història amb en Tomeu Canyelles, avui Tomeu, un autor universal. Com estàs?
1: Sí, sí, sí, què tal? Com
0: benvingut.
1: Va? Bé, Tomeu.
0: Ben tornat, avui dimecres.
1: Sí, fem petits canvis, però sí, jo no puc prescindir d'aquesta regió.
0: Et som a des dimarts.
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: avui,
1: sí.
0: Per una cosa si preciosa, el tenim dimecres.
1: Si no hi ha res de nou, jo tornaré a ser aquí dimarts.
0: Crec que sí, moltes gràcies. Doncs, ho dèiem al sumari, avui hem de parlar d'aquest escriptor britànic tan cèlebre.
1: Vaja que sí.
0: Tant. Perquè si quan culli diuen J.R.R. Tolkien,
1: sí,
0: però m'agrada perquè tothom ho coneix així també, J.R. Tolkien.
1: És que clar, és molt complicat, no es pot dir J.R. Tolkien, i més o manco, però J.R.R. Tolkien, aquí hi ha algo cacofònic que no acaba de sonar massa bé. Per tant, sí, Tolkien, en aquest cas.
0: Tolkien, i sobretot el coneixem per ser el pare d'aquesta cosa fantàstica, èpica, moderna, però sobretot pel Senyor dels Anells.
1: Sí.
0: No,
1: efectivament.
0: Començar a mirar avui pel tema del cinema, de sèries i la mateixa literatura han fet que aquest nom de Tolkien m'ho resulti tan i tan familiar, però que en saben d'ell, a banda que fos considerat aquest escriptor de renom que dèiem?
1: I d'ell podríem dir que era un filòleg reconegut gràcies al seu vincle a la Universitat d'Oxford, on exercia de professor, però més enllà també és veritat que ja havia aconseguit destacar en els anys de la seva joventut per escriure un tipus de poesia com molt èpica i que bevia de la tradició greco-llatina d'una banda, però que també en el mateix temps explorava els pilars de l'anglès antic, no? En aquells primers poemes, publicats quan ell fregava més o manco la vintena, ja i trobant com a curioses al·lusions, no?, a la Terra Mitjana, aquesta espècie de mite que el faria tan reconegut en posterioritat. Durant la seva convalescència, la Primera Guerra Mundial, ell també va donar forma a uns poemes que esdevindrien la base de futurs textos, com per exemple el Silmarillion, no? També no poden dir que ell fos un escriptor massa exitós, és vera, però que cap a l'any 1937 sí que va publicar un llibre que no només es convertí en un èxit de vendes en el seu moment, sinó que també va posar les bases de la futura obra que el faria passar la història de la literatura de fantasia, no? Per això mateix, entre la publicació d'aquest llibre i principis dels anys 50, ell diuen que va construir Ritme de Tortuga, el nucle mític i narratiu de la sèrie del Senyor dels Anells, un llibre que ell aspirava a publicar amb un únic tom, però que...
0: va ser possible.
1: No.
0: Seria un tom molt gros.
1: Allò podia arruïnar qualsevol economia de qualsevol
0: editorial,
1: no? Per tant, sí, allò s'havia de dividir i mira, se van fer tres parts.
0: Tres toms.
2: El Senyor dels Anells, que va ser un gran fenomen editorial, un dels grans fenòmens editorials del segle XX. Quina, Tomeu, singularitat tenen l'obra que va per aconseguir aquesta rellevància cultural?
1: I d'això crec que està molt bé emprar aquest mot, no?, de singularitat, perquè El Senyor dels Anells és molt més que una simple novel·la de fantasia o d'aventures. De fet, la porta d'entrada a un món complet i detalladíssim a causa del caràcter minuciós i entregat del seu autor. De fet, és també per això que, a diferència d'altres textos, en Tolkien ens aporta una informació geogràfica. Es treu de la màniga, per exemple, llengües desconegudes, crea mites a partir de la fantasia, vull dir, en definitiva, planteja que tota aquesta trilogia sigui com un gran cànon literari per això, no? Precisament per aquest tipus de gènere. S'èxit, però no només és tota aquesta càrrega de transmissió, sinó la seva habilitat per transferir en els lectors, no?, d'aquesta informació. Vull dir que el seu ritme era àgil, visual i consistent, sabia manejar molt bé recursos com el suspens i també vetllar igualment per una estructura sòlida, d'aquestes que no deixen cap sols a l'hora de tractar temes, diguem, universals, no? Agafar aquestes pàgines és també una capbussada dins el bé i el mal, la seva relativitat, la coexistència amb el medi natural, la recerca obsessiva de les quimeres, el valor incalculable de la lleialtat i l'amistat.
0: I l'amistat, no? Vull dir, s'hi parla,
1: exacte,
0: molt de l'amistat.
1: Sí. Tot això a la pràctica li va permetre connectar amb lectors de totes les edats i totes les procedències. No? Primer, com a fenomen de culte, ho hem de dir, però llavors també, és veritat que com a best-seller.
0: Sí. Clar, perquè molta gent ha vist la pel·lícula, és obvi, però molta gent ha llegit el llibre, també.
1: Sí, tant. Jo me'n recordo que a l'escola rodaven,
0: però...
1: Sí, la gent els llegia en fruïció, absolutament.
0: És així. I, a més, són d'aquells llibres com que enganxen, no?
1: Sí.
0: Que vas...
1: Sí, que més que qualsevol edat.
0: I que quan van sortir les pel·lícules, molta gent va aprofitar per llegir llibres, o que ja els havia llegit, o a l'inrevés. Primer va veure la pel·lícula i després va dir, ah, llegir el llibre. i tothom. El llibre sempre és més bo que la pel·lícula.
1: No, estan bé aquestes pel·lícules, la veritat. Me'n poso una davant i jo que tampoc és que sigui massa d'aquest gènere, però, ostres, quedes embambat, les coses com són.
0: Els hem vist que tots, totes, i Hobbits i tot allò que hi ha al voltant d'aquesta saga. Però bé, torna'm a en Tolkien, perquè una cosa que caracteritza el llibre que ara parlàvem, aquest dels tres toms del Senyor dels Anells, és que aporta un nou idioma, que també veiem a la pel·lícula, que és l'idioma èlfic, dels elfs.
1: Sí, sí, és que anem pensant que en Tolkien, a banda d'escriptor, era filòleg, i és per això que en els seus llibres sobre la Terra Mitjana, idò, dona com molta importància a la presència de les llengües, és a dir, a un mosaic d'idiomes connectats a diferents cultures, no? I a més no fa que sigui un simple ornament, sinó un punt de partida, perquè cada era, cada cultura o raça, que apareixen en el llibre, estan intrínsecament connectades a un lèxic, a uns alfabets, com si de fet l'autor volgués deixar-nos ben clar que la identitat no pot ser compresa sense una llengua per a mig, no? El Senyor dels Anells inclou mostres d'una quinzena d'ideollengües, és a dir, llengües artificials o inventades, no? Ses dels nans, ses de ses ombres, ses dels pobles humans, no? Però és vera que n'hi ha dues que tenen una gran presència al llarg d'aquesta obra, no? Que és Salt Elfic, on ha anat Kenya, no? I et Sindarin, no? La primera és com una llengua culta o literària que s'inspira tant en el llatí com en el finès, no? Mentre que la segona té una influència, podríem dir, molt més marcada del galès, no?
0: I ell coneixia aquestes dues llengües.
1: Sí, ell anava explorant qualsevol llengua que li passàs per davant, era una passada, oh, no? Aquesta vessant de l'investigador que ell era i la pràctica esdevengué, no?, en la seva feina a Oxford, no? Però sí que, per exemple, veiem que clar, quan parla d'aquesta segona llengua èlfica, no?, el Sindarin, i de ja la descriu com la llengua més parlada a la Terra Mitjana, no? Vull dir que la singularitat d'en Tolkien és que emprava una metodologia molt curiosa, no? És a dir, ell, després d'imaginar com havien de ser els seus personatges, intentava imaginar quina llengua xerraven a partir del seu so, no? Això li donava pistes per aprofundir en les seves descripcions, com, per exemple, la mitologia que hi havia darrere aquest poble, no? I la podem afirmar que, per tant, que aquesta dimensió lingüística és una de les claus de la rellevància literària i cultural d'en Tolkien. Mm-hmm.
0: Clar, ara que veus això, qui no li ha vengut al cap en Legolas? Sí. Que era aquest príncep de Zeus.
1: Sí.
0: Que
1: sí, sí.
0: L'any 2000 ho va ser interpretat per Orlando Bloom. Sí.
1: Que tenia tan bona punteria, esperant.
0: Sí, oh. Tothom se va enamorar de Orlando Bloom, aquest Legolas, i també de tot el seu
1: món. És que estaven molt ben caracteritzats. Tots sí. Eren guapíssims, molt exacte. Macos, vull dir, esbels...
0: Sí, era aquella cosa de la bellesa...
1: Sí, la il·luminació d'aquelles pel·lícules, clar, no, això no t'arribava de llibres, oi?
0: Sí, la vegetació, clar. El benestar...
1: I tant.
0: És a dir, allà on trobaves la felicitat i tot aquell món molt tan oscur, hi havia els elfs que eren...
1: Vaja.
0: Un respirar de bellesa, és així.
2: I clar, se sap que Tolkien era un fervent catòlic, un home d'una gran religiositat. Aquesta faceta, Tomeu, va tenir cap impacte en el Senyor dels Anells?
1: Bé, partim d'un fet, i és que en Tolkien es ve a si mateix com un catòlic tradicionalista i profundament devot, no? A la seva fe, heredada de la seva mare, va definir en algun cas, fins i tot de formar la seva visió del món i de la literatura, no? I, de fet, aquest radicalisme es poder constatar quan s'oposa a les reformes del Concili Vaticà II, no? En la que se van deixar de fer litúrgies en llatí, no? Vull dir, ell, com a lingüista, va viure allò com una autèntica tragèdia, no? Però, bueno, en aquest sentit sí que existeix un trasfons, podríem dir, mig religiós dins la seva obra, no? Perquè, aquest autor va arribar a defensar o afirmar en una ocasió que el Senyor dels Anells era una obra, i cita textualment, fortament catòlica, perquè incideix en una sèrie de valors associats en el cristianisme, no? Com podria ser la contínua lluita entre el bé i el mal, la misericòrdia, la solidaritat, el sacrifici, l'esperança, no?
0: És a dir, que tu creus que el protagonista és un poc Déu?
1: Ell, no sé si la paraula seria Déu, no? Però, és que ell... Aquesta afirmació, no?, de dir que aquestes obres, que aquestes tres parts, no?, aquesta gran obra que ell havia creat, tenia un rerefons catòlic, ell ho afirma perquè pensa que part d'aquests personatges, si no es deu, sí que encarnen virtuts amb rerefons, podríem dir, catòlics, no? Per això mateix, sense haver de recórrer a una simbologia eclesiàstica d'una forma explícita, aquest escriptor sí que planteja aspectes narratius que es sostenen sobre la idea de la fe, no? És a dir, aquesta recerca del bé, la confiança en la providència, o fins i tot la convicció qüestió que poden redimir molts després dels turments terrenals, no? És a dir, aquesta idea de la vida després de la mort.
0: Després de la mort,
1: per tant, evidentment, una persona que des de molt jove havia heretat aquests valors, és obvi que intenti ell reflectir-los en la seva pròpia obra.
0: Exacte, que se notin en aquesta obra d'en Tolkien, que avui li dedicam aquesta secció, i ara pensava una de les imatges, per exemple, que surten, és quan se reparteixen el pa, els tres, tres amics.
1: Mira, talment, no? Que millor que aquesta escena que dius, Margarida.
0: Sí, ara que m'ha vengut. Ara que des. No sabia que fos tan religiós, tan catòlic.
1: Sí, sí.
0: Però anglès, però no protestant.
1: No, catòlic, catòlic.
0: Sí, sí.
1: Ell era una persona amb l'amo de fe, totalment.
0: Doncs, molt curiós. També, més enllà del món audiovisual, on ha aconseguit una nova generació de públic i generació, quina ha estat la transcendència d'aquest llegat de Tolkien?
1: Podríem dir que aquest llegat ha estat importantíssim perquè, d'una banda, ha redefinit la fantasia moderna a partir de la densitat d'informació que ens aporta Tolkien en els seus llibres, no? De fet, aquesta dimensió mitològica fa que sigui, d'alguna manera, com a rupturista i altament influent, no? I això també és explica per què després de la seva publicació, de la primera part d'aquest llibre, tal dia com avui, per l'any 1954, i de, si fem un còmput, s'ha traduït a pràcticament una quarantena d'idiomes, tot i que algunes pàgines web, d'així de seguidors de Senyor dels Anells, afirmen que és pràcticament una setantena, és a dir, una setantena d'idiomes en els que s'ha traduït aquesta trilogia, no? Sí,
2: ja
1: sí.
2: Són.
1: Però bé, també es fa difícil calcular el número d'exemplars venuts perquè, bueno, hi ha estadístiques es vera que oscil·len entre 150 i 200 milions de llibres venuts, que és una absoluta barbaritat, no?
0: Oh.
1: Aquestes dades, de fet, també expliquen per què és un fenomen d'abast global i que ha inspirat, més enllà d'aquestes pel·lícules d'en Peter Jackson, que amb qui més qui manco ha pogut veure en qualcuna ocasió, i ha tot un seguit d'artefactes culturals que han mogut una doblerada, en definitiva, no? Estem parlant de sèries d'animació, de jocs de taula, de rutes temàtiques, de videojocs, de cançons, i fins i tot d'altres llibres que, a moda de spin-off, no fan més que expandir la importància d'aquest univers tan peculiar que és la Terra Mitjana.
0: Exacte. I tots aquells espais que va crear en Tolkien, la comarca...
1: I tant. Sí, qui més qui manca.
0: Mons aquells més.
1: A més, com que els llibres estan molt bé i també les pel·lícules ho són, vull dir, com que són dos artefactes que van molt a la part, no? I
0: sí.
1: Ja mos és difícil posar una altra cara en els protagonistes que no siguin precisament els actors que els van donar a conèixer.
0: Sí, i també com un missatge com a molt de juntar cultures, perquè
1: sí.
0: En el final tots els de ses terres, totes les cultures, tots, siguin elves, siguin humans, siguin el que siguin, de sa comarca allà on fossin, en el final tots s'ajunten per combatre contra el mal.
1: Vaja.
0: No? Que és com aquesta
1: Vaja que sí.
0: cosa de que tots... junts, aquesta cosa de comunitat, de que tots som iguals.
1: I tant.
0: I també té aquest missatge, no?
1: Aquest valor humanistes. No?
0: Sí. Realment mos haurà marcat molt la nostra generació, sense cap dubte, el Senyor
1: dels Anells. Jo crec que també infants, no? Vull
0: dir, sí,
1: infants
0: dins la nostra generació, sí, dic en general.
1: Sí, sí, jo crec que també aquesta expansió cap al món de la cultura audiovisual, ja no només parlo de les pel·lícules, sinó de les sèries que s'han produït des d'aleshores, sí que ha fet que moltíssima gent hi hagi entrat. No sé si han acabat, integrant i assimilant bé els seus valors, aquests valors humanistes que deuen, però vaja, que com a mínim han entrat.
0: Totalment, i han llegit... perquè també és un dels primers llibres d'adolescents
1: sí,
0: que molts infants
1: s'introdueixen
0: en el món de la lectura gràcies al Senyor dels Anells, que també està molt i molt
1: i
0: bé.
1: I tots aquests adolescents que ara mos escolten i no saben què llegir durant aquest estiu, mira, així vos passarà ben
2: inspirador.
1: Aviat. Davant del ventilador, això segur que...
0: És una bona idea. O... Sí, ara
1: sí.
0: Que torna a venir una onada de calor,
1: això
0: arriben. Haurem d'estar a cobro. Així que també moltes gràcies.
1: T'esperant
0: la setmana que ve, dimarts.
1: Aquí seré dimarts.
2: Gràcies, Tomeu.
0: A vosaltres.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
1: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
1: portada...
3: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca Dolç. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: El dia fora d'Alcúdi es tracta d'unes visites guiades i dramatitzades que cada any tenen com a escenari les morades d'Alcúdi i que conviden a descobrir diferents episodis de la història del poble des del segle XIV fins al segle XX a través del teatre i també d'una banda sonora en directe.
1: I nosaltres, per parlar d'aquest dia fora d'Alcúdi, han convidat en Jaume Olivell, és el director musical de la proposta. Jaume, com estàs? Benvingut.
2: Hola, moltes gràcies, molt bé.
1: Gràcies, Jaume, que quina manera més bona d'explicar la història d'un poble.
2: Sí, la veritat és que és una manera molt original, que ja va sortir fa, crec, uns 20 i tants anys, i encara continua, senyal, suposo, d'aquesta proposta de renovació i diguéssim, diferent a l'hora d'explicar la història d'Alcúdi que atreu a tanta gent.
1: A tanta gent, clar, perquè quantes persones... Perquè ho feis 4 dies, però ja preveus que vendrà molta gent, segur.
2: Sí, ho fem 4 dies, o sigui, 4 dies, i bé, no te sabria dir quantes persones venen, però sí que és veritat que sempre... Bé, molta gent a veure-ho, fins i tot hi ha persones que m'arriben que repeteixen, o fins i tot aquesta espècie d'itinerància que feien, de les escenes dona joc perquè hi hagi persones que venguin a veure les dues primeres escenes un dia i l'altre dia venguin a veure les tres darreres i s'ho poden muntar un poquet així com
1: això també, ells, sí. Vull dir que no fa falta tot conjunt, sinó que pots anar veient diferents moments. Perquè, clar,
2: exacte,
1: ho explicàvem, des del segle XIV, és a dir, gairebé des de la fundació, no ho sé, perquè, clar, és que Alcúdi té molta història, fins al segle XX, gairebé fins a l'actualitat.
2: Sí, exacte, el que fem és un repàs de 5 moments de la història d'Alcúdi, començant amb la construcció de les morades i se parla un poc de la importància d'aquestes morades ara de defensar-se dels atacs dels enemics. Després també enguany per una escena relacionant amb la pesta negra i de com això se tractava dins un poble com Alcúdi. Mm-hmm. També parlant de les famoses germanies, de la tercera escena, i veiem com Alcúdi, que va ser un lloc tan important a nivell de la Germania, d'on es mascarats van refugiar, i de com això va confrontar, diguéssim, a la població d'Alcúdi. I passant també, bueno, la part d'escena, se parla del decret de nova planta i de diferents normes que s'han posat en el municipi d'Alcúdi. Finalment, ho acabam amb una cinquena escena, com de segle XX, on se fa un poquet un repàs de condicionaments més importants o més rellevants i també algunes anècdotes que han anat passant Alcúdi durant aquest segle XX.
1: Mm-hmm. Clar, Jaume, tu ets d'Alcúdi? No ho sé, t'ho demano.
2: Sí, jo som d'Alcúdi, sí, i de fet, quan era, ja t'ho dic, que fa quasi 25 anys, o 23 o 24, que se fa el dia fora, quan era petit era figurant del dia fora, i ara, des del 2019, tinc el plaer de formar part de l'equip, diguéssim, creatiu com a director musical.
1: Que bé. És a dir, que has passat per tots, bé, per molt d'errors d'aquest via fora. Perquè, clar, via fora era escric que cridava la gent, la població, no?, quan hi havia un de nou.
2: Sí, sí, exacte. De fet, via fora, com bé dius, és aquest crit que se criava per avisar d'algun atac enemic, i és un poc també... Aquesta primera escena on se crida via fora, de la construcció de morades, és el que dona el nom a l'espectacle com a tal. Per tant, sempre començàvem amb aquesta escena de construcció de les morades.
1: Uh-huh. Quantes persones sou per fer tot aquest muntatge, totes aquestes escenes, i també la música en directe que mos has dit?
2: I en total, devem sumar entre equip... tècnic, aquí creatiu, figurants, tots músics, uns 60, som unes 60 persones, que demaco que Déu-n'hi-do, que ja n'hi ha. Músics concretament som 6, tots són uns quants més, però clar, després hi ha tota la gent de figuració, tota la gent de vestuari, tota la gent que s'encarrega de muntar llum, tota la gent que s'encarrega de muntar so, i això, al final, un espectacle d'aquestes dimensions, però jo... acaba congregant a molta gent.
0: Clar, i cada any ha anat agafant més força en participació de públic?
2: Sí, jo crec que sempre ha tingut èxit, diguéssim, de públic, però sí que és veritat que cada vegada la gent jo crec que li agrada més. Li agrada segurament també que se canvia d'un any passat, perquè hi ha algunes escenes que sí que se mantenen, però d'altres que van canviant, per tant, segurament quines escenes són noves, i quines novetats hi ha cada any, i això jo crec que la gent li genera curiositat i li agrada. Acaba sent quasi com un aconteixement popular anar a veure el dia fora.
1: Clar. Començau a la Porta del Moll, però entenc que és com un itinerari, no? No sé si el músic també vols anar un moment, o els músics estàu, supos que amplificats.
2: No, exacte. És un espectacle itinerant, com dèiem, i començam a la Porta del Moll, cada dia funciona a les 9 ja, i cada escena més o manco dura uns 15-20 minuts, més llarga, i després anem itinerant a diferents punts d'Alcúdia, de les murades, i els músics anem acompanyant, diguéssim, les persones que venen a veure'ns fins a la següent escena.
1: D'acord.
2: És a dir, nosaltres tenim, diguéssim, com a músic, els papers d'anar acompanyat, anar fent com una espècie de cercavila per ser gent que se pugui moure d'una escena a una altra, però també tocant durant l'escena per donar un poc de coixí musical després a cada escena.
1: Uau, molt bé, idò. Una bona responsabilitat. Idò, no anàveu amplificats, anàveu així a pel, com un temps.
2: Bé, no, anàveu amplificats. Vull dir, és que, clar, per això congrega tanta gent per via fora, perquè també tenim un equip de so, un equip de llum espectacular que s'encarrega de muntar un equip per cada escena, a part de muntar una espècie de carretó on van hi ha una taula de so amb uns altaveus per amplificar la música en itinerant. Sí, quan arribem allà, cada escena té el seu equip de llum, el seu equip de so. Clar, tot això és un muntatge gran que sense tot l'equip d'Alcudia Luz, de Mobile Sound, que són els que molt ajuden amb aquesta tasca, de la taralla també. Seria impossible, vaja.
1: Clar, normal, sí. Òbviament, i també els actors, les actrius també van amplificar perquè ho pugui escoltar tothom, perquè, clar, m'imagino que hi ha molta gent que ho vol veure i que també ho vol escoltar. Per tant, si se concentra la gent al voltant, és una manera més bona de que tothom ho pugui sentir. I no sé si és gratuït i pot anar tothom o fa falta reservar plaça, com funciona?
2: No, és gratuït, no fa falta reservar places, un teatre itinerant i mos anem movent tant amb escena i a vegades anem, la gent se va sumant a mesura que va veient moviment i el que dic, a vegades hi ha gent que ve dues, tres escenes i després se'n va a sopar i a dir, ho hem de veure les darreres, vull dir, hi ha diferents modalitats, diguéssim, de viure el dia fora, però sí, és gratuït, no s'ha de reservar plaça, diguéssim, o entrada, perquè és aire lliure.
1: Exacte, hi pot anar tothom que ho vulgui. Tenim tres dates, recorda-m'ho.
2: Quatre,
1: tens raó, que seran demà i passat demà.
2: Exacte.
1: Dia 30 i dia 31 de juliol, i llavors el mes d'agost també, no, Orba?
2: Sí, dia 6 i dia 7, dijous i divendres de la setmana que ve, també.
0: I hi haurà qualque diferència en cada una d'aquestes representacions?
2: No, totes les representacions són, diguéssim, són iguals aquests quatre dies, i simplement el que pugui variar són coses de directe que jo crec que fan especials cada funció, però no, és el mateix espectacle.
1: Molt bé, doncs una molt bona iniciativa per conèixer la història de Mallorca, la història d'Alcúdia, en aquest cas, teatralitzada, també amb música en directe, i també molta de gent que hi participa. Veig que hi ha direcció escènica i dramatúrgia per part d'en Joan Albinyana, que és una persona que està molt avesada a fer teatre, i també tu mateix que fas la direcció musical i la composició. Jaume Oliver, Jaume, supos que has hagut de crear unes músiques a posta per cada època i que siguin avinents. T'ha estat complicat?
2: Sí, això és un procés que, com, o sigui, que he fet un poc de la mà, i la part creativa musical, la composició l'he dit a terme jo, però és veritat que feim molta feina amb en Joan Manel Albinyana, mà a mà, i anàvem intentant trobar què és el que necessita cada escena. I sí que, evidentment, m'he inspirat en com sonaria la música en aquella època, però més com sonaria la música en aquella època en funció del caràcter que té l'escena, també quina música necessita, no? Vull dir, si és una escena còmica, quina música necessita això, si és una escena més tràgica, quina música necessita aquesta escena més tràgica, perquè al cap i a la fi, si fem una escena de sentiment...
1: Ai, Jaume, que ara
0: t'han perdut.
1: Justament.
2: Que hi havia
1: ara has tornat. Havies partit un segon, Jaume. Ja has tornat.
2: Ah, per... No, deia que no tenim els instruments com a tal per recrear la música com era a cada època, perquè no tenim instruments...
1: No teniu instrument medieval, no? Sí, per exemple.
2: I la música no sonava tal qual així, però el que intentem fer com una recreació per intentar, diguéssim, a l'espectador donar-li un poquet de context i que pugui entrar dins l'obra pues, de la millor manera possible.
1: Clar, cada context. I quins músics t'acompanyen? Tu també toques o només dirigeixes?
2: Jo també toc. Jo, en el dia fora toca saxo, teclat i la guitarra. I després hi ha dos percussionistes, que són Adrià i en Pedro. Hi ha un guitarrista que també toca l'acordió, que és en Martí, i un baixista, que és en Faust Morell, i en Llorenç, que toca la flauta.
1: Uh-huh. És a dir, que sou una bona formació, i tot creat per tu. Clar, Jaume, tu ets músic, de fet, vas guanyar, ara veig un premi de rock fa uns anys, de música clàssica contemporània, per tant, te dediques en això. També deu ser un orgull poder fer aquesta feina que estigui tan lligada en la història del teu poble, el Cudi, no?
2: Sí, la veritat és que sí. Vull dir, jo fora, diguéssim que m'ho sent cada com una part de jo, perquè, com he dit abans, vaig començar quan era molt petit, però quan tenia 7 o 8 anys fent de figurant, ho he viscut cada estiu al CUI, l'he anat a veure cada estiu dues o tres vegades, i clar, al final he crescut amb això, i ara poder formar part de tan activament del dia fora, jo, la veritat és que és un orgull i és una cosa que estic molt content de formar part d'aquest equip.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs només me'n falta venir, Jaume, i poder-ho veure i gaudir-ho, perquè enguany no toca... Quina és aquella festa que és cada 3 anys al CUDI?
2: No toca ser trienal, no toca ser trienal enguany.
1: Serà l'any que ve, però, pot ser...
2: No sé si l'any que o l'altre, si la trienal va ser cada 3 anys, crec que l'any passat va ser, per mi.
1: Sí, sí, perquè clar, quan ja s'ha ajuntat tot deu ser gros, però...
2: Va ser ajuntat tot és gros aquí, sí, perquè també coincideix amb Sant Jaume.
1: Clar, perquè Sant Jaume és el vostre petó, també són les festes de Sant Jaume.
2: Exacte.
1: El CUDI, i també llegim l'altre dia que hi ha hagut una troballa arqueològica a Pollentia, que també ha estat sonada, per tant... Sou notícia per moltes coses ara mateix al CUDI, les vostres contrades, i recomanem anar a veure aquest Via Fora demà i passat demà i la setmana que ve també dia 6 i dia 7 d'agost a les 9 al CUDI. Porta del Moll és allà on s'inicia tot plegat. Moltes gràcies, ha estat un plaer parlar amb tu, Jaume.
2: Moltes gràcies a vosaltres
1: i que vagi molt bé, que segur que hi anirà.
2: Sí, gràcies.
1: En Jaume Olivés, el director musical d'aquesta proposta del Via Fora que es farà al CUDI aquests dies. Ara amb aquest apunt arribam als serveis informatius de les 5 i després tornem tot una.
3: Olha que coisa mais linda, mais

0: Heu de saber que aquest divendres a Porto Colom es projecta el documental Silenciades.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per obrir aquesta tercera hora del programa de Tento, elementari que rella el control tècnic. Avui som dimecres, som dia 29 de juliol i ara vos hem de parlar d'un documental que s'estrena aquest divendres a Porto Colom.
1: Jo diria que vàrem patir un poc, jo sempre dic, una repressió vicària, perquè realment el que volien era fer mal.
2: Sa padrina tenia amb un pare agafat així en braços i que el varen apuntar al nen i varen dir no quedarà ni s'arrel.
3: Va ser arran d'aquí que sa padrina va començar a escriure un diari.
4: Era una mujer muy fuerte, muy trabajadora.
5: Supos que ho va passar molt malament. De sa penada de tenir els seus tancats.
2: Sa padrina sempre, sempre, sempre em va xerrar.
6: A partir del relat de filles, netes i renetes de víctimes de la repressió franquista, Silenciada es dona a conèixer noms i vivències de dones falanitxeres que patiren aquells anys. Realitzat per Llorenç Vedell i dirigit per Aina Adrové, recull el testimoni de 5 dones i en recrea altres 5 de qui han volgut fer memòria. Una convidada, diuen, a conèixer un passat tan tens ignorat per entendre millor el present. L'estrena, com dèiem, serà aquest divendres a partir de les 9:30 en el Mollet d'en Pereó de Porto Colom.
7: En profunditat.
0: I per parlar-ne hem vingut fins aquí el nostre company, divendres també, Llorenç Vedell. Com estàs, Llorenç? Benvingut.
8: Bon dia, com estàu?
0: Gràcies per venir. En Llorenç, el company nostre de Web Com Anam.
8: Això mateix,
0: sí,
8: exacte.
0: Ara com va? Feixuga la pagesia?
8: És complicat, ens estiu fa molta de calor, fa rodatges els començant prest i intentam acabar de molt les 10, les 11 com a màxim.
0: Ah, sí?
8: Sí.
0: Però vos hi deveu parar a les 6?
8: Clar, a les 6. A les 6, 6 i mitja, el pagès mort diu, podria, com més prep, podeu venir millor.
6: I vol que va amb un bon berenar, o no?
8: I que va amb un berenar.
6: Una berenada.
0: Això sí, això no fa, no? Però un home que s'aixeca prest.
8: Exacte.
6: Ha de ser la berenada.
0: Però que també té temps de realitzar, enregistrar, muntar aquest documental, que ara parlarem, perquè
8: sí,
0: crec que has fet una bona feinada.
8: Exacte, això ha estat el nostre pas de temps aquests mesos i molt hem entretengut, pues, juntament amb Aina Drové, a fer aquest documental.
0: Aina,